0: La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu. Aquí comença la repetició del Versió Estiu.
1: 5, 4, 3, 2, 1...
2: Des dels estudis centrals de RAC 1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
3: Bona tarda a tothom, benvinguts un dia més al Versió Estiu, avui que és dilluns, 17 d'agost. I el Brusca, bona tarda, com estàs?
4: Hola.
3: Com vas?
4: Doncs mira, bé, saps que ara m'he fet un cafè aquí, amb la màquina de cafè de la cuina.
3: Més o menys com cada dia aquesta hora.
4: Com cada dia, exacte.
3: No hi ha.
4: I me n'he adonat que cada dos per tres estic buidant, que clar, s'acumulen totes les càpsules de cafè
3: i el líquid aquest.
4: I em toca a mi sempre. Sempre sóc jo, no hi ha ningú més a la redacció, és que no ho entenc.
3: Molt bé, doncs jo et volia posar la música trista aquella. No, li posa després? La tens? La tens per aquí a mà? No, no la tens a mà. No, és que volia deprimir una mica. Sàpigues que jo acabo d'omplir l'aigua al cafè. No sé, no crec que la gent li importi gaire aquest tema.
4: Ah, t'has omplert ja, sí. Però jo he buidat la que queda dels restos.
3: Ja que hi eres, hi podria haver posat aigua.
4: Dels rostolls. Ah, a sobre.
3: Doncs què? Molt bé, doncs escolta, sigues molt benvinguda.
4: Queden dues setmanes i ens fa pena.
5: No que inaugurada, este pantano.
3: Sí, per ser buscar la música de fer-te pena. Saps què no vull dir, no? No la tens a mà, oi? Bé, doncs prepara-la per després, però te la posaré cada dia una estoneta per fer-te una mica de pena i posar-te trista.
4: Ai.
3: Avui passaran coses en aquest programa.
4: No, és gros, el d'avui.
3: No. Ah, sí?
4: Sí, sí.
3: Què passarà?
4: Tot és una sorpresa, ja veuràs.
3: Ah, sí?
4: Tant tu com jo.
3: Doncs sí, eh? Però, en fi, ja et posaré la música de fer por després. Tu no em filmis, que ara estan... Entre dins si has de filmar, va, tu.
4: Anem un noi molt elegant.
3: Sí?
4: Filmant.
3: Bueno, és l'Eric Pujol, que s'ha presentat aquí i el tenim aquí fent uns vídeos.
6: Molt elegant.
4: Elegant, a veure, anar amb xancletes avellanes, però elegant, això sí.
3: Podem avançar o no podem
7: avançar? Si porta xancletes, sí. Deu ser de fora.
3: No, no és de fora, senyor Oriols. És uns hipsters d'aquests que van així amb xancletes per Barcelona, però és bon nano, eh?
7: Un altre que ve invaït.
3: Bueno, no és una invasió, perquè és de Tarragona, originàriament. Vull dir que és clar, com la copa d'un pino. Va, avancem, tu. Avancem.
8: Vinga. Pagamos micros.
3: ¿Qué?
8: Le pagamos el micro a Pere Mas.
3: No, sí, no le pagamos el micro a Pere Mas.
8: ¿Muteamos
3: no.
8: todos?
3: No, ¿mutea? Muteamos, no ¿mutea? Muteamos nada.
8: Corta, corta.
3: No cortamos re.
8: Corta.
3: No cortamos.
8: Hoy es un gran día. Hoy comienza el nuevo Chiringuito. Nuevo logo, nuevo canal.
3: No, ya estamos en la misma.
8: Mismo programa.
3: Sí, claro, eso sí.
8: Vamos, bajamos el micro a la chica de los tweets.
4: No, a ver,
8: de verano.
3: Chica de los tweets, no,
4: una barra.
3: Pobre, ¿eh?
8: Adelante, nuevo sintonía. Empezamos.
3: Veure, sintonía.
8: Bienvenidos al Chiringuito.
3: Sí, a ver, ya farás el programa que esta nit. ¿A quina hora? A las 12, ¿no? Supongo.
8: Vaya, pero... Palmero, estás hecho, espera.
3: No, Palmero, no.
8: Uno de tus becarios participará en el nuevo programa.
3: Sí. Ah, sí, ¿quién becario?
8: Carlos, ¿cómo es? ¿De apellido?
3: No, Carles Fité, no
8: Fité,
3: Carlos.
8: Este...
3: Carles, no es un becario.
8: Audio, Fité, venga, pichamos, tiraré.
9: Vuelve la liga. Vuelve el Chiringuito, claro que sí.
8: Se puede tener más gracia.
3: No li
9: la misma hora, la misma pasión, el gran debate.
3: Pobre Fite,
9: pero
3: no
9: ahora, ojo, el 17 de agosto
8: qué
9: empezamos
8: natural.
9: En Energy.
3: No,
9: de lunes a jueves
3: en Energy.
9: Los domingos en 4. De lunes a jueves, Energy. Los domingos en 4. Fácil, ¿no? Nos vemos el 17 de agosto. ¡Vamos!
3: No, vamos.
8: Qué gran tertuliano ha ganado el periodismo, pero qué gran actor ha perdido...
3: Sí, sí. Va, prou.
8: El cine. Fite hoy en el nuevo chiringuito, con el nuevo logo, nuevo canal, nuevos fichajes, nuevos becarios, nuevas exclusivas, nuevos periodistas, nuevos efectos de sonido...
3: Sí, no, son los de
8: mismo programa. Empezamos el chiringuito con la polémica, el debate y la exclusiva. Venga, sintonía.
3: Va, prou.
8: Pinchamos, venga, sintonía. Vamos, pincha, tírame.
3: Va, Josep, fora. Va, retira't, sisplau. Fora. Adéu. Josep, retira't, sisplau. Ja em va bé que s'hagi retirat el Pedrerol.
6: Bueno, és una vergonya, no, això?
3: A veure, Manolo González,
6: un jugador espanyol.
3: Estaràs content? Calma, no critiquis, no estaràs content?
6: Tanta polla i tanta hòstia.
3: Calma, no diguis...
6: Content no estic. La Lliga és una vergonya. Anem els primers i ara no volen jugar 37 partits més.
3: És veritat.
6: La Lliga hauria de donar per tancada i nosaltres hauríem de ser campions. Una vergonya.
3: No, no pretendo...
6: ¿Dónde está el de los deportes? Se gafita ese del pelo...
3: Ara vindrà el dels
6: deportes. Del pelo que parece paja.
3: Però no pretendràs, Manolo González...
6: El de l'alfalfa en la cabeza. Joder.
3: Calma, no pretendràs que només 90 minuts se't doni per guanyador allà a la Lliga.
6: Bueno, 90 minuts al Real Club Stadium són molt longos, eh?
3: Sí.
6: El nostre equip en mereix molt més que les regates de Barcelona.
3: Ah, no faltem ja. No,
6: si no haguéssim pagat els hàbitats, ara tindríem diners per fitxar Julián.
3: No, està demostrat, això.
6: Ja veuràs com al final portem a l'Espanyol.
3: Bueno, escolta, intenti... Mira, saps què hauries de fer tu? Intentar-te mantenir a primera i deixar el Barça en pau, ok?
6: Què dius? Va, que són i nina l'Espanyol.
7: Què està dient el recontrapelotudo este de l'Espanyol?
3: Home, hola, senyora. Sí, com
7: està, Sol Ortiz? Pues mal, és un tobogán de piojos, cabeza de rodilla.
3: No, sisplau, no insulti ni fa.
7: Quan et poses una gorra sembles un eclipsi solar, boludo.
3: Insisteixo, no sigui faltant i no... Vostè és monja, no pot dir aquestes
7: coses. Molt bé, pues que no falti el respecte al vigent campió. A sobre la bombilla diu que fitxaran Julián.
3: La bombilla?
7: Com és? La bombilla.
3: Quina bombilla? Ah, molt bé, sí.
7: Com el fitxaran si tenen menys diners que una butxaca trencada? No. Que no poden ni fitxar ni a tu, Pere Mas. Va. Per portar-la sent poixa, té aigua.
3: Deixem-ho aquí. De moment no em cal que l'altre... Sempre és tot negociable. Deixem-ho aquí, no se'n parli més, ja. Ja. Un moment.
6: El que senti al Barça i...
3: Sí. Sentir, vale. Manolo, però no has de sentir la música...
10: Bona tarda,
3: Pere. Un moment, que volem sentir la... Pots posar la locució una altra cosa, sisplau?
10: Tira!
3: Silencio.
10: Estimat.
11: Dada Jové.
3: Ara.
10: Querido, estimat Hansi.
3: Sí.
10: Tinc dades actualitzades sobre la Lliga, querido.
3: Hola, Jové, quina dada tens?
10: El Real Club Esportiu de Barcelona Espanyol és el líder de la Lliga després de guanyar 3-0 a la Llevant.
3: Bueno, però moment. Són líders, però encara queden a gran part dels partits aquesta jornada. Els internacionals...
10: Hi ha un 96% de probabilitat que l'Espanyol guanyi la Lliga. En 18 ocasions els equips que han quedat líders la jornada 1 han acabat guanyant el campionat. La Unió Esportiva Lleida ho ha aconseguit 9 vegades amb Òscar Rubio de capità.
3: Calma, però el Lleida no ha jugat mai a primera.
10: Com que no? Si va jugar i va guanyar el Barça, va guanyar el Madrid, temporada 92-93.
3: Ah, sí, va jugar.
10: Home!
3: Val, jo no recordava, doncs, en fi, doncs és la meva opinió.
10: Tinc un Excel de 1.000 pàgines que diu el contrari.
4: Doncs ja ens ensenyarà.
3: Ja ens ensenyarà, Selecció. Moltes gràcies. Oriol Jové, un dia farem passar l'altre Oriol Jové, el fals.
4: Sisplau.
3: Que vingui aquí, el d'Infalt d'Esports, que entra a saludar. Per cert, ara que fa uns dies que estàvem tranquils, perquè ja fa uns dies de l'eclipsi, hem sabut que tenim un altre horitzó a l'eclipsi.
4: Un altre
3: que sí. Aquest cop, lunar.
4: Ah.
3: La matinada del 28 d'agost, que és l'últim dia, justament. O sigui, hem d'aclarir si és del 28 al 29 o del 28... Bueno, joder. O sigui, del 27 al 28, què vol dir la matinada del 28?
4: És el dia 28, és el dia 28.
3: Per tant, és la nit del 27 al 28.
4: Ah, clar.
3: Clar, per això estic fent la pregunta.
4: Deixa'm buscar-ho, perquè a mi em sonava que era el 28 d'agost.
3: Bueno, és que si és la matinada... Silenci. Sí, calma, un moment, esperis. Si és la matinada del 28, per nassos ha de ser la nit del 27 al 28, perquè a partir de les 12 ja és 28. Ara ens ho mira. Molt bé. Professora Olivia Dàctia,
7: què passa? Bona tarda, Perra Laica Mas.
3: Molt bé, bona tarda.
7: Seguiu sense saber comptar números, veig.
3: Sí, efectivament. Bueno, igual que vostè, que es va equivocar i ens va dir que acabaria el món la setmana passada, i encara és hora. A veure, què ens, vens, què ens ve a dir? Que moriríem tots entre terribles patiments?
7: Jo no, Per.
3: Per! A veure, calma.
7: Per!
3: Esperis. Perquè s'ha passat tot l'estiu amb la matraca que moriríem tots per culpa de l'eclipsi solar i ara en ve un de lunar. No sé en quin dia exacte, però...
7: A veure, entra a
3: ferra. Que té la Iel. Atenció a la dada brusca.
4: En teoria és a la matinada del divendres 28 d'agost, sí, que... gairebé un quart de set de la matinada.
5: Doncs per tant, això és el matí. Brusca.
4: Sí.
3: Per tant, això és a l'hora amb Budio. Amb Budio estarà en directe.
4: Per sort estarà descansant, perquè pensa que és el 20...
3: No, conya, el 28.
4: Ah, no, el 28 és el divendres, sí.
7: Jo estic a Sant Jordi.
4: La nit del dijous, per tant, el matí de divendres.
7: Ja n'és quan sigui.
3: Segur, eh?
4: Sí, sí, això diu aquí.
3: Sí, haurem de trucar a l'embudio, que és el rigor.
7: Sí, sabeu què, Perra i Jalusca?
3: Digui'm.
7: Si no sabeu d'un tema, millor no desinformar.
3: Efectivament, sí.
4: No, estem desinformant.
3: Estem desinformant bastant, però vaja.
7: Només us dic que no té cap relació un eclipsi lunar amb què mori gent, sabeu?
3: No, però hi ha una cosa. Vostè s'ha passat tot l'estiu amb la matraca que moriríem tots per culpa de l'eclipsi solar, que va ser dimecres passat. No diguis sí, sí. Perquè ara ve un de lunar i tampoc morirem.
7: Sí, sí, sí, sí.
3: Sí, sí, què?
7: Lo que vosaltres dieu desinformant, us hauria de fer vergonya dir-vos periodistes.
3: Bueno, no... Aviam, una cosa. Per tant, passarà alguna cosa o no amb l'eclipsi lunar?
7: No passarà res.
3: No, entrarà que no sabem quan és.
7: Si més no, no morirem.
3: Val.
7: O sí.
3: Bueno, morirem o no morirem?
7: Jo no he dit que moriria mai, però tampoc he dit que no passaria res.
3: Sí, sí que ho va dir.
7: Jo només us vull dir que vindran tsunamis terribles a Catalunya. Vale. Ja veieu aquí una riatge mortal a les notícies de la 1.
4: Amb el Fanedo de Valdueza.
7: Allí mateix.
3: Bueno, que tens calor, Yael.
7: La mare...
4: Moltíssima.
3: Està 25, doncs baixeu a 24.
7: La Yael menopàusica van de temps.
3: Està aquí ventant-se tota l'estona i dius, bueno, doncs ens cobreix, posem-ho 24.
7: Jo només us dic que la marea pujarà fins a cobrir Montserrat. Ja està, sí. Bueno, que Morraneta s'haurà de pujar faldilles.
3: No, és igual, va, deixem.
7: I haurem de posar un tub de busseig al nen.
3: Bueno, prou d'alarmisme. Prou, ja està. Ja
7: pugeu, voleu una recomanació?
3: Que...
7: De les meves, superfiables?
3: Sí, no, no la volem.
7: Pugeu al punt més elevat que trobeu i raseu perquè no us entri un torró blanc per la finestra. Compte amb el megalodon!
3: Vale, gràcies, professora Lídia Làctia. Va, que avui també és notícia la detenció... Això s'ha de tenir els nassos, eh? D'un lladre de propines a la ciutat de Tarragona.
12: Bona nit a tothom. Soc Carles Porta.
3: Bona tarda.
12: Gràcies per escoltar.
3: Sí, aquí estem.
12: Avui ens enfrontem al cas més esgarrifós que ha vist mai Tarragona des del naixement de la seva mascota mutant, el Tarracus.
3: Això existeix, aquesta
12: mascota. Però d'això parlarem més endavant.
3: Sí, bé, en fi, bona nit, no? Bona tarda. No veus que la llum del dia, encara que estiguem aquí una mica amagats. Porta, bona tarda.
12: És que estic posant llum a la foscor.
3: Molt bé, doncs posa.
12: Però no interrompis.
3: No, no interrompo.
12: Avui al programa Crims descobrirem qui ha estat robant a les persones més vulnerables i dèbils de la nostra societat.
3: Ah, no et passi amb els cambrers.
12: Els cambrers.
3: No, no et passi amb ells.
12: En un començament, els sospitosos de quedar-se amb la font principal d'ingressos dels cambrers, les monedes de coure de 5 cèntims són els habituals, els propietaris dels bars i el govern de la Generalitat.
3: No. La Generalitat? En concepte d'impostos, en quin motiu s'ho queda?
12: No. La hipòtesi dels Mossos és que només algú podria voler centenars de monedes de coure.
3: I
12: la Generalitat de Catalunya, per desfer-les i tornar-les a invertir a Rodalies, després dels casos de robatoris diaris,
3: bueno,
12: de coure.
3: És una teoria una mica estranya, eh?
12: Quedeu-vos amb aquest petit detall.
3: Quin detall?
12: Descartada perquè la Generalitat no invertiria mai en Rodalies.
3: És veritat, així estem.
12: Finalment, les càmeres de seguretat ens han donat una resposta clara.
3: Quina?
12: El lladre de propina de Tarragona era...
3: Qui?
12: Yael Brusca.
4: A veure.
12: Que està en brusca i captura.
3: Va, va.
4: No.
12: El chascarrillo.
3: Sí.
12: De fet, també va robar un parell de gots l'escombreta del vàter.
3: I una tassa, i una tassa del cap de setmana.
12: Posarem llum a la foscor.
3: Sí,
4: l'escombreta potser per netejar les restes de derrapades que hi ha.
3: Bona prou d'aquest.
12: Tenim el mosso.
3: Gràcies,
12: que va investigar...
3: No, no tenim ningú, no tenim ningú. Gràcies, Carles Porta, i que tinguis una bona tarda. Per cert, canviem totalment de qüestió. Aquest agost s'ha acabat ja la història dels fons europeus Next Generation. No sé pas com d'on sortiran els diners a partir d'ara. Vull dir, s'ha acabat. Ja no hi haurà manera de finançar projectes amb els Next Generation.
13: Tranquilidad, Home. Tranquilidad, mi amigo socialista.
3: Bueno, comencem.
13: Buenas tardes.
3: Buenas tardes, señor
13: Sánchez. A todos.
3: Hola, ¿qué tal?
13: Buenas.
3: ¿Buenas qué?
13: Ya él.
4: Sí, no, va, digue'm, digue'm.
13: Muy buenas.
4: Hola,
3: va, no comencem.
13: Muy, muy buenas.
3: Sí, va.
13: No sé cómo vamos a mantener tu paguita socialista sin estos fondos.
3: Ja es veurà.
13: Querido Mas.
3: Ja ho trobarem, no pateixis.
14: Tu ja sempre has sigut del PSC.
3: No, que jo mai he dit que fos del PSC, però ja d'aquest color que estic fart.
13: No, este paso es que no lo vas a cobrar, ¿no?
3: Ah, sí que la voy a cobrar. A més, un moment, i què està menjant, que està fotent aquí un merder de molles amb l'estudi? Sí? Què és això? Ai, Déu, per favor, que guai.
13: Se me ha quedado ahí entre los dientes. No, es un bocata de porc senglar de Collserola.
3: No em digui.
13: ¿Queréis un poco?
3: Pues si hi ha un porta pesta porcina, no veo que no es una buena idea, això.
13: Yael, ¿quieres un mordisco?
4: No, gracias, sí. No.
13: ¿Y de bocata?
3: Ai, de veritat, va, prou d'aquest color.
4: Una cosa.
3: De veritat, eh?
4: Es que...
3: Tinc dades sobre l'eclipsi, però primer que acabi el pobre...
13: Estoy tratando de desatar una nueva epidemia mundial para que Europa nos vuelva a enviar fondos anticrisis.
3: No, cal, no és una bona idea.
13: Uf, com...
3: Deixi, va, que la palmarà per culpa d'això. Deixi que la palmarà. Vinga, deixem-ho aquí.
4: Ole.
3: Prou. Begui una mica d'aigua d'aquesta que tinc per aquí.
13: No, que asco.
3: Com?
13: Te he cambiado el agua por caldo de pangolín con tropezones de murciélago.
3: Ah, sí, guarro.
13: Necesitamos estos fondos europeos como sea pera.
3: Bueno, gràcies i que vagi. Adéu, president.
4: Ahí va.
3: Va, tio, home, espejo.
4: Ahí va.
3: Home, no tenim
15: prou. Mira, que viene otro, que viene otro.
4: No.
3: És que és...
15: Que a gusto me he quedado.
4: No torno. Silenci. No torno.
3: És més guarro el tècnic que el pobre perro.
4: No torno.
15: Ahí va.
3: Podem anar a l'embudió, sisplau?
4: No tornaré.
3: De veritat. Tant. Cantarem?
4: Tant. És la última setmana ja. No, és l'última, no és l'última.
7: Avui no sabeu comptar i no tens.
3: No, avui no, però tinc missatge, ja que estem moment del rigor... Silenci. Estem moment del rigor amb audio, ara toca... Puja.
4: Diràs exactament el mateix que dic jo.
3: El què? No. Ah, sí, t'ho ha enviat, el d'allò?
4: No, però jo ho he dit bé, és la matinada
3: Ens informa Martí Oliveres, que té mono de micro, però que apareixerà d'aquí breus instants. Olivares diu que això que deien de l'eclipsi lunar i aquest rotllo serà, efectivament, la matinada de divendres, que vol dir la nit de dijous 27 a divendres 28. Concretament, començarà a les 4:34 i arribarà al seu màxim cap a les 6:13, cobrint el 93% de la superfície lunar, l'eclipsi lunar.
7: Tenia
3: i acabarà les 7... Sí, peris. I acabarà a les 7:52 del matí, per tant, el Sergi Embudio ens ho podrà explicar en directe, que trec el cap per la finestra, i que expliqui això, professora Olivia, si vol venir a ajudar l'Embudio, pot fer-ho sense...
7: Sí, home, ajudar-lo a posar a l'ataúd.
3: Bueno, a posar l'ataúd, no. El de lluna també provoca morts, no cal. És aquest divendres. Ah, no és l'altre.
7: No dic que sí, però tampoc dic que no.
3: Només ens quedarà un programa, i l'Embudio estarà fent l'últim. Sí, a veure, centrem-nos, sisplau, ara en el que importa, que és la informació, el rigor. Quan sona la música, puja la mona recu. Coita, aquest tros de guitarra normalment no sona, eh?
4: No.
3: Dale, solo. Sembla l'oficial i cavallero, el moment aquell que
7: aixeca... Sí, Guns N' Roses,
3: bueno,
7: no?
3: No ho sé. Bueno, com cada matí arriba el moment del capità del Futbol Club Periodisme, el primer ministre de l'entrevista, el director executiu dels micròfons, el rei de la zona, Sant Sergi Embudio, que ens ha regalat un altre moment de lucidesa, detallisme i respecte. Avui hem parlat d'un tema que interessa a gran part de la població. Escoltem-lo.
16: I acabem aquests punts aquí al Món RAC1 parlant de... Vull dir, parlant de... A veure si ho puc dir. Parlant de pitus.
3: Ja està, no és això. Torna-ho a posar.
16: I acabem aquests punts aquí al Món RAC1 parlant de... Vull dir, parlant de... A veure si ho puc dir. Parlant de pitus.
3: Pues venga, parlant de pitus. Gràcies, estimat Embudio, i ara passem que tinguis un bon...
4: Vinga, va,
3: que tinguis un bon eclipsi. Va, la trucada suïcida.
4: La trucada, exacte.
3: Recordem com funciona, eh? Hi ha un bombo, hi ha tots els meus telèfons del mòbil. Va, remena, fot-li.
4: Vinga.
3: Va, hi ha el Bruce que remena el bombo. A veure, estic molt nerviós avui, eh? Perquè no ha fallat cap dia. Dels 20 dies va estar a punt de fallar divendres i sempre que surt un número... Ep! No!
4: Oh!
3: No pot ser. No pot ser, aquest.
4: Uau.
3: És un home. Uau, què, uau.
4: Epa.
3: I epa, què? Què et passa, tia, de veritat?
4: Em fa molta il·lusió trucar aquesta persona.
3: Sí? Doncs vinga, recordeu, jo truco des del meu mòbil, poso l'altaveu, a veure si funciona, i l'arremo aquí el micròfon. Ai, quins nervis.
4: Va venir l'any passat.
3: Va venir en persona, sí, va venir un dia.
17: Pere Mas.
3: Hola.
17: Hola.
3: Com estàs? Què rius?
17: Estàs en directe.
3: Oh, clar, que està sortint per la ràdio, que t'he fet la trucada. Suïcida.
17: Que estàs dient, la veritat?
3: Oh, clar, estàs en antena, coi, si són les 4 i 19 minuts i mig.
17: Bon atracament, eh?
3: Què vol dir bon atracament? Bueno, fa molts anys que ens coneixem, vull dir que... Sabeu qui és o no hi ha?
17: Com que fa molts anys em pots atracar.
3: Bueno, noi, escolta, si vols penjo jo t'ho...
4: Vull dir... No!
3: Què fem?
17: Què està passant? Aquesta és una frase molt teva. Què està passant?
3: Què està passant aquí? L'heu reconegut o no?
4: És el Quim Domènech!
3: Hombre!
10: Josep!
3: Quim Domènech! Com t'hem de presentar, Quim Domènech?

0: ara tornen allà per anar al Todo es Mentira,
1: sí.
0: Amb el Risto, bueno, el Risto està de vacances, perquè clar, aquí l'únic que treballa és el Josep,
1: sí.
0: I els altres tenen els presentadors, els suplents, bueno, diguéssim.
1: El Josep treballa perquè ha començat la temporada.
0: Com tu del Clapés, saps? Igual.
1: Ah, molt graciós. Escolta, però de veritat que estàs en un moment. A veure, aquesta nit comenceu, el plató és maco, ha quedat bé això, el xiringuit, o no ha quedat bé?
0: El plató és espectacular. Comencem a 11:45 a Energy. Mira,
2: pero no desveremos secretos, vamos a guardarnos algo para la noche.
1: Els tertulians nous, potser. Els tertulians nous, no sé, algun tertulià nou?
2: Tenemos tres fichajes.
1: Tres fichajes?
0: Què dius? Tres fitxatges, hi haurà, sí. Sí. I atenció, demà una exclusiva mundial.
2: Tic-tac!
0: Una entrevista que serà exclusiva mundial. Ja us ho avanço.
1: És un futbolista o és un directiu?
0: No es pot dir.
3: Tu vols
0: Julián, saber massa.
1: Julián Álvarez, diu per aquí.
0: No puc dir més.
1: Enrique Cerezo.
2: Ojo. Tic-tac.
0: No vagis dient noms.
1: No diré noms. Bueno, però de veritat que tens el Josep aquí?
0: Que sí.
1: Pues posa l'altaveu. Però està. Posa l'altaveu o fes...
0: Està amb l'altaveu.
1: Ah, ens estàs sentint? No fotis.
0: Tot.
3: Digue-li que vingui al programa.
1: Ai, calma.
4: Ho he escoltat tot, espera. No. Que tenim una entrevista pendent, que m'has dit, he d'anar-hi, he d'anar a veure't.
1: Ets el pedral de veritat.
4: No tinc oportunitat, encara.
3: No, doncs jo. Vine, que t'esperem aquí.
1: Home, però Josep, tio. Segur que no ets el latre, ni cap d'aquests, eh? Aviam, demostra que ets tu. Com pots demostrar que ets el pedral de veritat?
4: No ho sé dir-t'ho. No, tu tens allà algo que s'assembla més a mi que jo mateix.
2: Vinga. Nos dejamos de bromitas y vamos a lo serio.
1: Aviam, quina exclusiva tenim per demà, no m'ho diràs, oi, tu, Josep? Bueno, escolta'm, et volem aquí, ja sé que estàs molt liat a Madrid i que tens molta feina.
4: Sí, ho sé.
1: Bueno, però un dia ens podem fer una trucadeta en condicions i una entrevisteta de minutets, un quart...
4: Parlem un dia, tranquil, aquí moltes vegades, tu m'ho has dit també una vegada i ho hem de fer.
2: Vinga, contestamos.
4: Amb aquests temes, fins que comencem, però ho preparem. Espera, tot l'equip.
2: Ens donem pressa, que ens queda una setmana i mitja.
1: Sí, que acabem el 28 nosaltres, eh? Ai, quina il·lusió, Josep, que m'ho deies que no et veia ni...
4: Tic-tac.
1: No, de veritat.
4: Queda pendent aquells superets que fem. Queden pendents, eh? Queda pendent un d'aquests.
1: Home, doncs sí, qui pagarà? Que pagui el Domènec.
4: Tu decideixes el lloc.
1: Molt bé, sí, home. Bueno, perdona, t'he portat llocs ben parits, eh?
2: Ojo, que te lleva el Crep Nova.
1: No, el Crep Nova no, José María. No, que ell... I llocs on has repetit, eh? Sí que és veritat que es pot explicar, algun dia hem sopat. O sigui, bueno, podríem anar-hi amb el Fite, que està, com es diu, està... Ha anat a veure el Sabadell, el tio, eh?
3: Home, és que a veure, què et penses?
1: Bueno, ha anat a Vigo, no sé on està.
2: Segona divisió.
1: A Gijón.
3: Però és que el Sabadell...
1: Digues, Josep, digues.
4: Que està el Sabadell bé, ara. Joder, ara s'ha d'anar amb el Sabadell. Quan està malament, ja hi anava el Quim i el... Espera, que em perdo aquí, que
0: és aquesta sortida d'alerta, perquè conduïm el Josep. Pensa que en aquests dies que hem anat a Mediaset, dels 4 dies, 3, ha arribat primer a 3 media, i després ha hagut de donar la volta i anar cap a Mediaset. I ara estàvem a punt de saltar-nos la sortida i anar a les Roses.
1: Bueno, escolta, no ens diràs cap secret, oi, Josep? Bueno, desitgem molta sort.
4: No, el secret és que intentarem passar-ho bé, escolta'm, i que sigui aquells que ens escolteu, voleu venir aquesta nit, ens farà molt bé il·lusió que sigui amb nosaltres aquest començament, que fa molta... Saps aquell neguit, aquells nervis fantàstics de començar una història nova? Estem molt il·lusionats, el que puc dir és això, que estem molt il·lusionats, nerviosos, bé, amb ganes, de començar que siguin 11:45 i a les 12 el xiringuito, ens fa molta il·lusió. Llavors, si algú de vosaltres ens voleu veure, doncs, escolta'm, ho agraïm molt.
1: Jo a les 12 en punt estaré aquí i tindré els meus esbirros treballant per treure talls i demà fer el màxim cachondeo, evidentment.
4: Fantàstic. Cariño sempre a tu.
2: Nuevo logo.
4: Nuevo logo.
5: Nuevo canal.
6: Mismo horario. Mismo chiringuito.
1: I nuevos tertulianos.
3: Bueno, et volem veure aquí, per això, sí, Pedrerol, sisplau.
1: A Barcelona és complicat, però bueno, escolta'm, nosaltres...
4: Jo ho farem.
1: Bueno, estem aquí fins al 28, vull dir que ja ho parlarem, ja ens enviem uns whatsapps. Aquest aplaudiment que desitgem tots els components del Versió Estiu. Que passis un molt bon estiu. Bueno, un bon estiu no, que vagi molt bé el programa d'avui. I demà farem el comentari pertinent. Cuida't, tio.
4: Vinga.
1: I ens veiem aviat. I volem entrevistar, vull dir que ho tenim gravat, vale?
4: Adéu. Fins
7: ara. I ojo, Josep, porque tendremos exclusives.
1: Ah, és el Patxi.
0: No, aquest sóc jo. No?
1: Perdona, disculpa, estic preocupat amb el Patxi. I tu com ho saps, vaja, en fi, estic fatal.
0: Perquè ja són molts anys aquesta imitació.
1: És que estic desquiciat, tio, és que porto tot l'estiu aquí treballant i ja no aguanto.
0: Vaig escoltar el dia de l'eclipse, molt, molt emocionant.
1: Va ser xulo, oi?
0: Estàvem veient l'eclipse i escoltant la ràdio en directe.
1: Ho dius de veritat?
0: Sí.
1: Hòstia,
0: sí,
1: oi. Hòstia, ara sí que em fa il·lusió això que em dius, tio.

0: No, però jo és que vam preferir no veure l'eclipse,
1: sí?
0: I posant-nos, diguéssim, a la platja, però sí? sense tenir visió de l'eclipse i escoltar la ràdio.
1: Carai.
0: I vaig estar escoltant a vosaltres.
1: Això és veritat?
0: Com el programa especial, t'ho juro, sí,
1: sí. Però escolta'm, s'agraeix. Escolta, i a tu, Quim, també et volem veure aquí, eh? Et volem un dia a la tertúlia, ja.
0: Sí,
1: vale?
0: Sí, saps que sí, tens... sí, també busquem una data.
1: Qualsevol dia et presentes a les 7 menys un minut i et deixaran passar i fem tertúlia, d'acord?
0: Perfecte.
1: Molt bé, Josep, que vaya bien esta noche.
0: Ja hem baixat del cotxe i ja estem aquí a Mediaset.
1: Ja no ho sé. Cuideu-vos molt. Vinga, aquest fort aplaudiment pel Quim Domènech. No, tio, això sí que és una trucada suïcida.
2: Increïble.
1: Com Déu mana, eh?
2: Sí, sí, que...
1: Home, estic quasi nerviós i tot, eh?
2: Un moment puix i tot.
1: Sí, sí, sí, hem de fer un vídeo d'això. Ja podeu avisar a la Paula, no sé, que agafin... A mi em deuen tenir gravat per algun lloc, no? O no? No estàvem gravant? Vaja. Bueno.
2: Alguna cosa farem.
1: No hi ha cap automatisme enlloc. Bueno. Una imatge fixa. És igual, posem una imatge fixa. Posem
2: sigut,
1: una imatge fixa.
2: Ha sigut preciós.
1: Ha sigut molt xulo.
2: Però, bé, ara anem amb la cançó brusca.
1: Sí, la cançó brusca.
2: Som-hi, és la següent. O sigui, no he pogut evitar posar la següent.

0: Avui fa...
1: Aquesta novetat musical, sí. Sense...
0: No, i ja sé que al món a RAC1 han parlat amb en Gerard Quintana en motiu dels 40 anys del primer concert de Sopa de Cabra, però és que sóc superfan de Sopa de Cabra, els vaig veure en directe divendres a Sant Vicenç de Montalt i és que no podia deixar de pensar en Sopa de Cabra perquè és història de Catalunya i m'encanta la música que fan.
1: Estan fent un tros de gira i vaig anar als Rasmatàs a veure'ls dos dies seguits.
0: No, escolta, perdona,
1: calma,
0: calma. Sonen de nassos.
1: Sonen de conya.
0: I a més, m'agrada perquè el Gerard Quintana va dir no fem servir, no tenim cap base, no hi ha res impostat, diguéssim, no hi ha cap... És música en directe tal qual, tal com raja, ras i curt.
1: Res d'autotunes, ni conyes d'aquestes.
2: Doncs com ha de ser, no? Vaya novetat.
0: Bueno. A veure, Rosalia, no sé tu, però...
2: Vaya boomers, tu. Serà que no hi ha coses noves?
0: Passem al moment estudiant en pràctiques Noel, o què?
1: Sí, va, Noel Guardino, Nino, com estàs?
3: Guarnido.
1: Com va,
3: Guarnido.
1: Benvingut i com estàs?
3: Molt bé, Sopa de Cabra, Girona també té defectes.
1: Com? Què? No comencem a arrecar.
3: Avui vinc a parlar
1: endavant
3: de...
1: Endavant l'homania del dia.
3: Avui vinc a parlar del fumador de paper.
1: Ah, molt bé.
4: Jo?
1: Sí.
4: M'agraden els seus ulls?
5: M'agraden els ulls.
3: Són els que et diuen, jo no fumo, jo vapejo. Ah, perdona, vapejador vocacional. És impossible que facin una discreta. Foten una xuclada i deixen a un núvol que sembla que estiguin anunciant l'elecció d'un nou papa. Només falta sentir Habemus sabor síndria. No, el que vemos és un ambientador del Tiger amb ansietat.
4: Però no puedo enchufar vape a palo.
1: No, deixa'l parlar.
3: Chesnik no et deixa parlar. No sé si és que tenen una addicció o un trauma no resol amb el xumet. És que no poden estar més de 5 minuts sense tenir alguna cosa a la boca. Escolta, flautista del vapor,
1: calma.
3: Si tens una necessitat de xuclar, potser que comencis a buscar alternatives. Així com a mínim faries feliç algú.
4: Ja. En la ducha a veces vapeamos entre nosotras.
1: Deixa'l tranquil. Gràcies, Noel.
4: Cada una con la suya.
1: Va, atenció a l'acústica de Figueres, que ve carregat. Fot-li.
5: M'agraden els teus ulls.
0: Home.
4: M'agraden els seus ulls.
0: M'agraden els teus ulls.
1: No. Estimada Lídia de Cipió.
0: Bona tarda. Hola,
1: Moltes
0: gràcies.
1: Què et sembla la temperatura de forn a la que estem en aquests moments aquí?
0: Doncs abans he entrat i tenia molt de fred, però ara m'estic morint de calor.
1: Sí, no, és que...
0: Però, no sé, relatiu, perquè Claret va amb sudadera...
1: Posa-ho 23, posa-ho 23.
0: I ell es ventila...
5: Sí. M'agraden els teus ulls.
0: Som-hi!
1: Digues, el concurs de l'acústica de Figueres.
0: Sí, perquè al Versió Estiu sempre regalem premis pels nostres oients cada setmana i el premi d'aquesta setmana és molt gros, com el de l'anterior setmana, perquè torna el festival de música més multitudinari del país per acomiadar l'estiu. Del 27 al 30 d'agost torna l'Acústica de Figueres.
1: Un gran festival.
0: Amb més de 40 concerts, zones gastronòmiques i actuacions al carrer. I en aquesta nova edició podràs veure en directe una banda icònica del panorama espanyol dels anys 80 i 90. Pere,
1: què
0: et dic? Grans ventalls, glamour.
1: Sí.
0: I posada en escena única?
1: Sí, sí. No, estan tot el dia aquí.
0: Rosalia.
1: No, Rosalia no, home, no.
0: Locomia!
1: Jo, el que no sabia és que encara estaven en marxa, eh? Per això els veig tot el dia fent promoció per les teles.
0: Perquè, encara.
1: No, no, i flipo que vagin a l'Acústica de Figueres, que és un gran festival.
5: M'agraden els teus ulls.
1: Sí, sí, molt bé. I què poden guanyar els nostres oients?
0: Podran guanyar una estada a Figueres, una nit d'hotel, amb esmorzar inclòs per a dues persones qualsevol dia del festival, que recordem que és del 27 al 30 d'agost, així que no s'ho pensin.
1: Doncs no s'ho pensin més. A la persona que hi va amb ells, diguéssim, acompanyant i cadascú busca el seu, eh? Però tens l'habitació...
0: A l'esmorzaret inclòs...
1: Aquella mena de cosa que foten al llit els peus, aquella mena de banderola, com es diu allò? Que posen com una tela a la punta del llit que no serveix per res. Jo sempre ho aparto i no sé on fotre-ho.
0: A la cadira, sí, o a la taula de l'hotel.
1: Quina funció té allò?
0: No sé, és un sobrellit, no?
1: No, perquè és molt petit, no té la mida del llit.
0: És per fer bonic.
1: Ah, sí?
0: No?
1: Però si et fots a dormir, salta i cau a terra, sempre. Bueno, ja ho aclarirem. Si algú sap, que li digui la Yael, que té uns tuits i unes coses...
0: Sí, el 680, 70, 70, 60.
1: Que ens ho vegi. Va, què han de fer els oients per guanyar això?
0: Doncs la dinàmica és molt fàcil. Tothom que vulgui participar i guanyar aquesta nit d'hotel i viure els concerts de primera fila hauran d'enviar-nos un acudit al WhatsApp del Versió Estiu, al 680, 70, 70, 60. Cada dia escoltem 3 acudits i d'aquests 3 escollim el finalista del dia. El divendres escoltarem els 3 acudits finalistes i escollirem el guanyador que s'endú aquesta nit d'hotel amb esmorzar inclòs per gaudir de l'acústica de Figueres.
1: Perfecte, doncs escolta'm, ara és el moment, no després d'aquí una estona, quan estiguem...
0: És estrem... ara.
1: Ara, 680-707060, és el moment de fer-ho.
0: Sí.
1: I si no, com hi poden anar els oients aquí al concert?
0: Els concerts de l'acústica de Figueres, recordem que són amb entrada lliure, però tenen aforament limitat, així que si volen anar, que no vadin, i per la resta tenen tota la informació disponible a festivalacústica.cat.

0: Doncs vinga, com qui no vol la cosa, és un quart i dos minuts de 6 de la tarda, 17 i 17 i 17. Saludem amb l'alegria que es mereix el nostre convidat d'avui, que abans de dir el seu nom, diré que la gent no ho sap, però ha sortit moltes vegades a la portada de La Vanguardia. És veritat o no?
1: Jo no, la meva feina sí.
0: Ah, no, tio, però no m'enfonsis l'entrevista només començar. El teu nom ha sortit a la portada de La Vanguardia moltes vegades.
1: Això és correcte.
0: I no en qualitat de detingut, ni l'operació Gürtel, ni cap operació d'aquestes. Ell és el fotoperiodista Pau Venteo. He dit el nom bé sense mirar cap paper, que és una cosa...
1: Sí, molt bé, molt bé.
0: És una, no, és que tenint en compte el ritme que portem en aquest programa, és una cosa insòlita.
2: Ben sí, el ritme.
0: I en què passa, tu?
2: No, no, que no és el ritme, ets tu.
0: Bueno, és igual. Bueno, ja està. Però de començar a criticar, una mica de respecte pel nostre convidat, fotoperiodista, eh? Ho estic dient bé.
1: Sí, o fotògraf, no, o fotògraf dic... documental, o com li vulguis dir.
0: És que m'he oblidat de posar-li, quan hem parlat amb la Yel i hem repassat el qüestionari, m'he oblidat de posar una pregunta, que és un clàssic, que és la del... Sí, la baralla típica, comencem bé, entre el periodista i el fotoperiodista, és a dir, entre el pinxa, el tècnic, i el periodista, entre el, els... Hi ha molts fotoperiodistes que ens diuen plomilles, com es diu això, amb un intent de crear mal rotllo.
1: A mi em sembla molt bonic, sí? Plomilla, m'encanta.
0: Sí, a mi no em sembla... Vaja, a mi que em diguin plomilla no em molesta gens. Però sí que és veritat que
1: a
0: les
1: tampoco.
0: Ràdios... No, va, però ja no comencem. Però sí que és veritat que a les ràdios hi ha vegades que el tècnic està enfadat... Va, però no comencem. Que el tècnic està enfadat amb el, amb el, amb el periodista. Sí o no? Tinc raó o no? Emma Punix.
2: Oi que tinc? Emma Punix.
0: Sí? No, és que hi ha una persona que no està veient
2: riu. La
0: ratlla. Riu. Però que hi ha aquesta cosa, aquest mal rotllo. No l'estic intentant crear, eh?
1: No, no, no, no, per mi no hi ha mal rotllo. El que sí que és veritat que jo no sóc periodista.
0: No.
1: Sóc fotoperiodista, però no sóc periodista.
0: Bueno, però que, el que fa un fotoperiodista és explicar moltes coses.
1: Sí, sí, jo crec que, més jo crec coses... que pots ser periodista sense haver estudiat periodisme, no?
0: Ojo, que
2: ah, mira, això m'ha agradat.
0: N'hi ha molts que han estudiat periodisme i que potser no et pareixerien ser periodista.
3: Sí, demasiados.
0: Bueno, José María, no comenci a tocar els nassos. En fi, quan comencem aquí sempre tenim un qüestionari de l'estimada Yael Brusca, sí, que és aquesta persona misteriosa que tinc aquí a l'esquerra. Són preguntes que li fem sempre a tots els nostres convidats. Per cert, ell ha preparat el qüestionari, per tant, tot el que vagi bé és mèrit seu. Tot el que vagi malament és culpa meva, que no vol dir que no estaré fent bé les preguntes.
1: Molt bé.
0: Ah, molt bé, tant, li sembla molt bé. Pues vinga.
2: Vinga, si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui, on series ara mateix i què estaries fent?
1: Ara mateix probablement fent recados, amb tragometes, perquè estem en procés de mudança, hem de fer moltes coses encara.
0: No. Hòstia, no, tio. Una mudança, no.
2: Ja l'hem passat, no s'acaba mai.
0: No s'acaba mai.
1: Mai.
0: I a més, a mi, bueno, clar, si has de buidar... Suposo que has de buidar l'anterior lloc perquè l'han de llogar o l'han de vendre o l'han de fer alguna cosa, però si estàs a cavall entre un lloc i l'altre que no corre molta pressa, sempre queden caixes a la casa vella.
1: Per sort vam posar un dia límit i vam dir d'aquest dia marxem d'aquí i llavors, si no, passaria això, que estàs sempre anant d'un lloc a l'altre, no s'acaba mai. I ara, quan estem ja instal·lats al lloc nou,
0: sí,
1: sempre hi ha cosetes que s'han d'anar a buscar alguna cosa que... Sempre.
0: Pot ser que veies alguna cosa a Instagram sobre això, que o no hi havia llum, o faltava alguna cosa, bueno, perquè vas haver de fer una maniobra rara, o anar a dormir a quasi al portal, o alguna cosa així.
1: A casa, vam haver d'anar a dormir a casa d'una altra persona que ens va deixar el seu llit, sí.
0: Bueno, no, és que diuen que les separacions, les trasllats i no sé quin altre... Ah, sí, el canvi de feina, són les tres situacions que més estressen la gent i que més els tenen la cus de tot.
1: Sí,
0: bueno,
1: sí, sí. Doncs
0: pues, escolta'm, el nostre carinyo, si vol... Ara, si un dia hi ha un problema, aquí tenim lloc.
1: Acabem ràpid, que hem d'anar a fer recados.
0: Exacte, sí? Exacte. Has d'anar a fer recados?
1: Després, sí.
0: Bueno, i a muntar mobles, has de muntar mobles.
1: No, ja hem acabat.
0: Ah, molt bé, perfecte.
2: Si no et dediquessis al fotoperiodisme, què creus que faries?
1: Jo això m'ho hem preguntat alguna vegada i ho tinc claríssim. Jo tindria una botiga de música.
2: Ep!
0: Oh!
1: M'encantaria tenir una botiga de música...
0: D'instruments musicals?
1: D'instruments musicals. Amb molt d'estoc. Moltes guitarres, molts teclats, moltes bateries, molts saxos...
2: Que no discos, només instruments.
1: Instruments. M'encantaria.
0: Per tant, ets com bastant malòman.
1: Sí, molt, molt, molt.
0: Sabem que tens un grup, però farem veure que no sabem fins que no arribi
1: la música.
0: Al final de l'entrevista.
1: Sí, sí, m'encanta la música, vaig estudiar, però crec que és una cosa que, si no fos per la fotografia, m'hagués dedicat no a fer música, sinó a vendre instruments, a estar en contacte amb els instruments.
0: Ostres, jo no sé, és que ara estava pensant, jo sóc de Terrassa, allà hi havia una que es deia Cal Ferràs, que venia una mica... Però no sé si instruments com de jazz o què hi venien, però clar, és que no en conec cap altre. N'hi deu haver poquíssimes.
1: És que no n'hi ha tantes, ara. Abans n'hi havia més, a Rubí, d'on sóc jo, n'hi havia una que es deia El Bon So i va desaparèixer. Ara hi ha una perruqueria d'aquestes de low cost i fa molta pena.
3: Nasai?
1: No hi ha hagut continuïtat.
3: Massaje, guapo.
0: No, no comencem.
2: No, jo entenc que...
0: No, massaje no, ha dit perruqueria.
2: Jo no soc música, eh? O sigui, jo no toco cap instrument i no...
0: No,
2: i com fas la cançó brusca, llavors?
0: Sí, exacte. Va, calma.
2: No, però de debò. Però que entenc que et venguin un instrument, o sigui, que la persona que te'l ven sí que té importància, o sigui, que ha de ser algú que domini.
1: Sí, n'ha de saber, n'ha de saber. Encara que només sigui d'instruments, n'ha de saber. Igual de música, al final, jo crec que està relacionat, eh? Però sí, bueno, m'encantaria tenir...
0: Bueno, aquí el que més tenim és una guitarra, que és la guitarra de l'Edu, que l'ha posat aquí al darrere. Vols que te la inspeccioni una mica? O si la posem a la venda, la teva guitarra?
3: Si vol afinar la quarta corda.
0: La quarta corda, que és la que es trenca sempre a l'estiu, no?
3: La que es desafina.
0: Va, molt bé.
3: No sé per què.
1: Si obro, no hi haurà una metalladora, no?
3: No. Però la guitarra, perquè tinc un bolo després a la plaça de les dones.
0: Sí, ja ho has dit 10 vegades.
3: 10:30, a la Festa de Gràcia.
0: Sí, per la Festa de Gràcia. Ja ho direm a la clau del programa, que li quedi clar a la gent. Vinga, més
2: preguntes. Mira, falten 7 minuts per 6:15. Què faries en un bar? Un cafè, una ratafia, una cervesa?
1: És que és...
2: Una aigua amb gas.
1: És una hora molt, molt complicada, no?
2: Sí.
1: Un cafè segur que no, perquè no prenc cafè, no he pres cafè mai a la vida.
0: Ah, no?
1: Ratafia és massa d'hora. Una clara, potser.
2: Bé.
1: Allò que refresca una mica.
0: Fa dies que està sortint la clara com a opció principal, eh?
2: Sí, perquè necessites trencar el gel amb la clara i després ja tenim...
0: És que realment és una hora que per pimplar és molt d'hora.
1: Sí.
0: I en té fa mandra, no? I
1: un té t'apaga, no?
2: Sí.
1: No, ara a la tarda.
0: Vols dir? No, teòricament té teïna i t'excita.
1: Sí,
0: no,
2: però un té tan calent, a mi em fa una mandra.
0: Bueno, perdona, als països àrabs, al desert, el que poden és beure té tot el dia, que sembla que...
4: Ja hi som.
0: No, ara em posis la música.
4: Té raó parlant de coses de fora.
0: No, vostè, senyor Riols, no s'hi fiqui, que no li hem demanat. I és igual.
2: I et baixa la temperatura.
0: No? Sí. Bueno, sembla ser que sí. Potser et fots tant de calor amb aquell té de menta que van fent així... Bueno, ja saps què vull dir, no?
1: Molt bé aquest efecte de so, eh?
0: No, era l'efecte d'escalf visual, bueno. No, però van passant d'una tetera a l'altra, no sé per què, fan un te amb menta, que hi van
3: refredar-lo.
0: Vols dir que és per refredar?
3: Jo crec que sí.
0: Ah, molt bé, bueno.
2: Escolta, Pau, estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe.
0: Ara.
2: Què fas? Vas a posar-ne o ho deixes pel proper dia, que hagis d'agafar el cotxe?
1: Jo penso que vull fer una cosa, però el meu cos fa una altra. Sí, jo dic, sí, passo per la benzinera, vaig... Et poso, omplo dipòsit i així demà, per si de cas, perquè per la meva feina...
2: Tu,
0: em truquen, que ja s'han de fer unes fotos.
1: Ràpid, no?
0: Molt important.
3: Por la regió del Garden.
1: Sí. Doncs...
0: Com?
1: No, la d'abans. Del...
3: Hora de l'esclat.
1: Exacte, aquesta.
0: De veritat, eh?
1: I, doncs, passo mai per davant barata. I dic, bueno, potser demà al matí ja. Per tant, procrastino massa amb això. I em fa molta ràbia.
0: És un perill, això?
1: Molt. Sí, perquè després has de sortir, que són has d'estar a les 8 i va...
2: Què, l'eclipsi? Com va anar? Com et va anar l'eclipsi?
0: Quina pregunta?
2: És la següent.
0: No, la pregunta era on va veure l'eclipsi.
2: Ens ha de dir com va anar, perquè les fotos les hem vist, són brutals.
1: L'eclipsi va anar espectacular. O sigui, ha sigut la cosa més surrealista i més impressionant que he vist a la meva vida.
2: On el vas veure?
1: A Prades. A mi m'hi va enviar la Vanguardia a Prades i va ser, no sé, indescriptible. I quan va acabar vaig plorar. No tenia res més a fer que plorar.
2: I no estaves pendent de les fotos, o sigui, de les càmeres?
1: Clar, sí. Durant tota l'eclipsi parcial vaig anar fent fotos de l'ambient, que era el més interessant, no?, perquè teníem les ulleres i tot. Però en el moment d'aquests 48 segons que hi havia d'eclipsi total, vaig fer primer una foto que era amb ambient i l'eclipsi, o sigui, la gent veient l'eclipsi, i després me'n vaig anar a l'altra càmera que tenia un objectiu per poder fer la foto de l'eclipsi sol. Quan vaig anar a aquella càmera, que ja només quedaven uns 20-25 segons, estava negre, no veia res. O sigui, la configuració estava posada per quan hi havia llum, llavors vaig haver de canviar ràpid la configuració fins que vaig trobar el sol, però clar, va ser un estrès màxim. Vaig començar a cridar, no trobo el sol, no trobo el sol.
0: Hosti.
1: I al final...
0: Em fotran fora la Vanguardia.
1: Exacte.
0: Vindrà el Jordi Juan i dirà, tio, què és aquesta merda foto?
2: Ja,
1: al final va sortir.
2: Molt,
1: però va ser estressant, però va ser preciós.
0: És que m'han vingut dues subpreguntes arran d'això que has dit. Una és... la paranoia de la preparació. Suposo que tu ja contaves que per l'eclipsi havies de fer la foto, ja fos per encàrrec de la Vanguardia o per qui fos.
1: Sí, no
0: sé si li havies estat donant moltes voltes a la part tècnica, on em posaré, què buscaré, perquè hi ha hagut gent que ha buscat una cosa, gent que ha buscat el tio aquest de l'skate, hi ha tot de gent que ha buscat diferents coses. Tu, la paranoia aquesta de donar-li voltes...
1: La meva paranoia era, sobretot, en el lloc on la faré, com arribaré allà i quina infraestructura o a quina hora hauré d'arribar, i l'altra és... agafar ambient. A mi el que més m'interessava sobretot era agafar l'ambient de la gent, com ho vivia la gent, com s'emocionava, com es preparava, i llavors, doncs al final, per molt que m'hagués estat preparant abans, 3 o 4 dies abans em van dir on havia d'anar. Per tant, m'ho vaig trobar allà i un cop allà ja vaig trobar el lloc 2 hores abans. Vull dir que, bueno, preparació sí, però tampoc tanta.
0: La meva memòria és una porqueria i potser m'equivoco i t'atribueixo una cosa a tu, que és d'un altre fotògraf, em disculpo. Pot ser que llegis un post teu, o si no és igual, t'ho pregunto igualment, que aquest dia no comptàveu amb una cosa que és com que quan la gent anava amb les ulleres aquestes, no veien absolutament res i, per tant, el que busqueu els fotògrafs, que és la màxima naturalitat, la veu obtenir perquè la gent no veia que hi éreu perquè portaven les ulleres posades.
1: Correcte, correcte. Era una cosa molt curiosa perquè tu passaves per davant de la gent no et veia perquè si, quan us veu posar les ulleres només veieu un puntet taronja.
2: Sí.
1: Tota la resta era negra. Doncs, quan nosaltres passàvem...
0: I el ventiu per allà amb la seva càmera, la fetxo.
1: Exacte, exacte. Només s'entenaven quan de cop el sol els desapareixia i era que la nostra ombra... Havies d'anar vigilant l'ombra perquè passaves per... Com que el sol estava tan baix, l'ombra és molt llarga. I anava passant per davant de la gent les ombres i intentaves que no es perdessin, diguem, l'eclipsi. Però era molt interessant perquè la gent no et veia i no canviava les seves faccions, perquè moltes vegades estàs fent... Quan algú et veu fer fotos... canvia l'expressió i llavors ja, jo directament ja ni la faig moltes vegades la foto perquè no m'interessa.
0: Si notes que la gent s'hi posa.
1: Sí, sí, o fa una reacció.
2: Però és que és una passada, sou com gats, perquè... Perdó, no, però...
0: Com gats, cuida, aconseguir... que hem d'haver-li gat al nostre convidat.
2: No, vull dir, però aconseguir aquesta cosa, que no et vegin. Perquè jo a vegades veig fotos i penso, com no han agafat aquesta gent d'improvist, saps?
1: Sí, hi ha moltes tècniques diverses. Començant per la roba, per com vas vestit, com més fosc i més discret vagis millor. Després jo el que faig sempre és tenir la càmera amb un obturador electrònic, que això vol dir... que no sona quan fa fotos, per tant...
0: Ah, que no faci el crec aquell.
1: Correcte. I com et mous, com et relaciones amb la gent, com... No sé,
0: però,
1: hi ha moltes tècniques.
0: Igualment, tu portes, normalment, has portat penjant dues càmeres, una un objectiu més curt, sí. Una altra amb un tele, fotolídeo, que són 70-210, o el que sigui, que la que apuntes es veu un paio que s'aixeca el braç, que es veu un tubo allà, és molt difícil que no et vegin.
1: Depèn. Depèn de com et moguis, i moltes vegades... ens trobem amb gent que per sort no li importa, llavors et veu que l'estàs apuntant i passa. Que aquí s'agraeix bastant que no canviï l'expressió.
2: Mm-hmm. Va, i l'última pregunta del qüestionari previ és, hi ha algun tema del qual no vols que en parlem?
1: Ara?
2: La fem amb tothom,
0: home,
2: eh?
0: Sí, la fem cada dia a tothom.
1: Quan arribi ja us ho diré.
0: Ja faràs una xona toca. Bé, superat aquesta part prèvia, ara jo et pregunto, i preparo l'hora, a veure si me'n surto, sí. Quan vols que duri l'entrevista a partir d'ara? O sigui, el temps que hem estat xerrant fins ara, no compte, pots triar entre 10 minuts, 15 minuts, 20 minuts, 25 minuts, o et quedes fins a les 8 a la tertúlia d'esports inclosa.
1: El problema que tenim és que a mi la ràdio m'encanta.
0: Ah, hòstic, bueno.
1: Per tant...
0: L'altre dia va venir al Siderland, van dir que es volien quedar fins a les 5:30, no, 6:30, i es van quedar fins a les 7, pràcticament,
2: Sí, és veritat.
0: No, jo no et faré fora, a veure, després venen els pavos...
1: Recordo que hem d'anar a comprar coses.
0: Ah, perfecte. Sí, i allà hi ha cares amenaçadores. Bueno, doncs què poso? Digue'm una xifra. És que jo poso una alarma, no és conya.
2: No, 25:30, normalment fan això.
1: Fem 25 i si veiem que s'està avorrint, ja me'n vaig.
0: Vale, doncs poso 25, deixo aquí... Avui em funciona això, eh, Iael?
2: Visca.
0: Abans em estan comentant la foto de l'eclipsi. No sé si tens una mena de rànquing mental... de les 5 més importants que has fet a la teva vida i si d'aquestes 5 està la de l'eclipsi.
1: I és. I és per no per única, perquè la té tothom, sinó per única al nostre país. Per tant, jo li dono valor a això, a poder haver pogut documentar una cosa que al nostre país ningú més veurà, ningú més dels vius veurà a Catalunya.
0: A Catalunya, no, això sí que...
2: Efectivament.
1: Per tant, per mi el valor és aquest.
0: I no li estàs fotent la xapa al Jordi Juan? Escolta, l'any que ve enviem allà a Tarifa.
2: A Marbella,
0: no
2: sé,
0: Marbella, no, més avall.
1: Sí, a Tarifa.
0: A Tarifa,
2: o a
0: Cádiz, i al nord de... No li està dient, va, Jordi, aquí hem d'anar a fer la foto aquesta.
1: Abans us he dit que em van avisar amb 3 o 4
2: anys. Clar.
1: Vull dir que... Un any abans és difícil que es pugui estar donant la turra.
0: Iniciem la campanya en aquests instants. Enviem Venteo...
2: Però que vagin a Egipte, que Egipte crec que durarà 6 minuts.
1: Sí.
0: A veure, si li coles al Jordi Juan anar a Egipte, a més
2: Egipte.
0: Apareix al llac de Suan, no sé on s'ha d'anar, al quinto conya, baix de tot. No sortirà barata la foto, però
1: seria preciós anar a Egipte.
0: Molt bé. També pots anar-hi pel teu compte.
1: Sí,
0: i intentar-la vendre
1: no,
0: després.
1: Això, o sigui, aquestes coses les fem molt nosaltres. O sigui... Hi ha coses que tu vols tenir documentat pel teu propi arxiu. Clar. I si després ho vens, doncs perfecte. I si no, doncs ja és teu.
0: Tu que penges bastantes coses a Instagram, a vegades coses tècniques de com has fet la foto i a vegades, no sé, reflexions diverses o comentaris de tota mena, em va cridar l'atenció un dia, crec que era els incendis no sé si eren aquí a Catalunya o eren els... Ah, no recordo quins, que vas dir, avui no tinc ganes de fer fotos.
1: No, això va ser... sí, va haver-hi els incendis de les Gavarres, i això va coincidir també que jo per temes diversos no vaig poder pujar, i llavors hi havia el Tour. I a mi el ciclisme m'agrada molt.
0: Sí, hi havia.
1: El ciclisme m'encanta perquè també el practico. I llavors vaig anar, dic, mira, no estic massa animat, això també m'apagava una mica, el fet de com estava la situació allà a les Gavarres, i llavors vaig dir, bueno, me'n vaig al Tour, que surt des de Barcelona, també és una cosa important, la documento i tal. I vaig arribar allà i al cap de mitja hora vaig dir, no tinc ganes, avui no tinc ganes. I és una cosa que no passa sovint, però com que també comparteixo coses de fotografia i de tot aquest tema, doncs vaig voler explicar que aquell dia no tenia ganes, estava no deprimit, però estava... Bueno, amb poques ganes. I per sort, al cap de dos dies se'm va passar, perquè al final, bueno, les coses van canviant. Però sí, hi ha dies que no tens ganes d'anar a treballar, i per sort aquí era perquè jo volia anar-hi. Si hagués sigut un encàrrec, les ganes venen,
0: Arriben. No, l'encàrrec i l'acabes fent bé. Ho fas tot 100% digital o tens alguna càmera de pel·lícula, diguem-ne, no sé com dir-li, química, de tota la vida?
1: Tinc tres càmeres...
0: O analògiques, que se li diu.
1: Sí, analògiques... Però no les utilitzo, les tinc exposades a casa.
0: Wow,
1: sí, però ja. Les he utilitzat una, l'he utilitzat una vegada, i el procés va ser molt bonic i tal, però no... Ja està, no m'hi relaciono gaire amb les analògiques.
0: Abans, parlant de les fotos icòniques, n'hi ha una teva molt, molt, molt coneguda. No recordo si era el primer cop que sortia de permís a la presó o dels primers cops que sortia, en Jordi Cuixart.
1: Era el primer cop que sortia amb un permís i era de 24 hores.
0: Però clar, va fer un recorregut molt petit.
2: 48.
0: 48. Va fer un recorregut molt petit i tu, pam, vas captar un moment que no sé si aixecava els dits així, feia una mica...
1: I Jordi Cuixart, el 16 de gener del 2020...
0: Com se'n recorda? Sí.
1: Li donen un permís de dos dies i per poder sortir de la presó. Llavors a mi em van trucar a les 5 o 5 i mitja de la tarda per anar allà, que sortia a les 7 a Lledoners. I llavors va haver-hi aquest petit recorregut, es anava fent fosc, era el gener, es fa de nit molt d'hora, i llavors eren molt pocs. No sé per què.
0: És raro, perquè a priori dius, allà hi ha un pool de gent, càmeres
1: sí,
0: de tele...
1: Sí, pel que sigui, doncs allò típic, no?, que es filtra i només a qui vull i tal. I llavors, doncs, les condicions eren molt difícils.
0: Sí.
1: Molt difícils.
0: Vols dir tècnicament, eh?
1: Tècnicament era molt complicat.
0: No és que
1: complicat.
0: Allà hi hagués la Brimo i els Mossos a putejar.
1: No.
2: Per la llum.
0: No, perquè perquè a vegades les condicions són difícils perquè hi ha gent molestant o impedint fer la teva feina.
1: A principis de 2020, les càmeres que jo portava, i les que portava la majoria de gent, no són les que portem ara, que eren reflex, costa molt més d'enfocar. D'una ràfaga que crec que vaig fer, no sé, 17 o 18 fotos, n'hi ha una o dues enfocades, que és la bona.
2: Wow.
1: La que ella està fent el signe de la victòria abans d'entrar al cotxe.
0: El cotxe, sí, perquè entrava.
1: Tota la resta estan semidesenfocades i, vull dir, va ser molt complicat, i vaig tenir sort, perquè tenia companys al costat, que al final els hi va sortir més o menys. I al final, mira, va tenir més repercussió.
0: I suposo que te n'adones aquell moment, quan mireu les càmeres i el visor aquell petit, allà ja pots veure que allò serà una molt bona foto o no te n'adones fins que no arribes a casa i la pots retocar?
1: Depèn de la foto. Aquesta sí que estaven molt ben organitzats, perquè jo tenia l'ordinador obert, la vaig passar ràpid a l'ordinador, la vaig penjar ràpid, i com que aquesta era per Europa Press, es va poder distribuir molt, molt ràpidament. I llavors, allà vaig veure... O sigui, quan la penja i té repercussió, moltes vegades te n'adones que... No sé si és una bona foto, però com a mínim és un bon moment documentat.
2: Clar.
0: Home, es va fer molt viral, aquesta foto.
1: Sí.
2: Però jo el que volia preguntar-te és, però tu en quin moment, o sigui, tu acabes de fer les fotos, diguéssim, el Cuixart se'n va, llavors tu t'asseus, diguéssim, al terret, poses a fer la tasca d'enviar-ho?
1: Sí, en aquest moment
2: és tal qual així, eh?
1: Tal qual, sí. I per això és important també no només tenir una bona càmera...
0: Un bon ordinador i un molt bon internet.
1: Correcte, perquè si falla una de les tres coses... Ja l'has cagat.
0: Les passes canotes. Aquesta més va fer molt viral, va circular molt, va dir que l'autoria, com passen tantes fotos, com va passar recentment amb aquesta el camarada que no sortíem de l'esport, que va fer la foto del Messi, del Lamine, banyant-lo...
1: Sí, el Joan Montfort.
0: Ja, exacte, el Joan Montfort. Hi ha un moment que es comença a difondre tant la foto que l'autor desapareix i, que es foti.
1: Bueno, hi ha amb allò amb el que pots intervenir, doncs, dius, escolta'm, que la foto és meva, si no et sap greu, de fet... jo vaig poder fer rectificar el president Torra.
0: Ep, un moment, cuidao.
1: Perquè sí, va fer un tuit amb la foto,
0: sí.
1: I jo li vaig dir, president, citi l'autor. I llavors ell va tornar a fer el tuit citant el meu tuit, I va dir, totes les meves disculpes, la foto és de Pau Ventura.
0: Molt bé. Escolta, la Cortés no quita la valiente, que diuen en castellà.
1: Sí, sí, no, molt bé per part de Quim Torra.
0: I ja que estem en anècdotes de fotos, la del Viggo Mortensen a l'estació de Sants el dia de l'apagada...
2: Ah, sí, és boníssima aquesta, eh?
0: Aquesta és una foto que... O sigui, no et va trucar el Jordi Juan. Vés-te'n a l'estació de Sants, que hi ha el Viggo Mortensen i l'has de pillar entrant.
1: No, això són coses que casualitats que et trobes i una cosa important de la nostra feina, tot i que en aquest cas és Viggo Mortensen, si el coneix tothom, vale. Però has de, la teva feina, quan no estàs fent fotos, és documentar-te de gent, saber qui és la gent. Perquè si et trobes algú en una situació com aquesta, tu imagina que et trobes aquest tio i no saps que és Viggo Mortensen, doncs llavors no li faràs la foto. Però si és Viggo Mortensen, un tio que és Aragorn,
2: Sí.
1: Saps, esperant el tren, que no pot agafar-lo perquè hi ha una apagada, doncs clar, té més valor. I per això una de les nostres feines és informar-nos de qui és la gent.
0: Però tu allà havies anat per fer fotos de l'estació de Sants o de l'AVE fallant? O... Què hi foties tu allà, si és per preguntar, eh?
1: Sí,
0: allà,
1: no,
0: si no, també pregunta,
1: quan jo estava a casa escoltant la ràdio i de cop va deixar de funcionar la ràdio. Dic, hòstia, què ha passat aquí? Quan ens vam adonar de que era una apagada, jo vaig escriure pel grup de La Vanguardia i vaig dir, escolta'm, si fa falta, jo m'ofereixo a treballar. Sí, sí, fes el que... En plan, feu coses que ens interessa. I llavors vaig baixar i dic, bueno, doncs vaig a l'estació de Sants, que és el que estava sentint, que estava més... Perquè, clar, és molt difícil documentar una apagada de dia.
0: És veritat.
1: Perquè de nit és molt fàcil, però de dia com documentes que el llum no va?
0: No, hi havia les ràdios al carrer, el moment de les ràdios al carrer, sí, i botigues tancades.
1: El supermercat sense llum, però sí, la gent amb el mòbil...
2: Clar, però de fet, l'estació de Sants també es veia sense llum a la foto.
1: A dins.
2: Es veu molt clar que no hi ha llum.
0: Ah, i ara, collons, clar, si jo me'n recordo, el supermercat de Mata de Pere apuntaven, feien els números a mà, jo crec recordar.
1: Sí, jo vaig intentar entrar a fer fotos a un supermercat i no em deixaven perquè la gent entrava, només deixaven entrar d'un en un, no fos cas, clar, que algú fos robi, no?
0: Sí, veritat.
1: Llavors, la manera que teníem, un dels llocs més fàcils de veure que allà passava alguna cosa diferent era Sants, perquè hi havia molta gent acumulada. I en una d'aquestes vaig trobar el Viggo Mortensen. També em vaig trobar una noia de la Isla de les Tentaciones.
2: Ah, sí.
0: I com sabies
2: que era? Tu sabies qui era?
1: Bueno, per un tema... Jo m'he de documentar molt.
0: O sigui, quan s'avorreix mira la Isla de les Tentaciones.
2: Bueno, és que enganxa la Isla, si
1: enganxa
2: ho mires.
1: Molt, enganxa molt. És el guilty pleasure.
2: Sí, sí.
0: No, i a part que tu dos tenir molta memòria fotogràfica. Ja podeu riure de l'acudit, eh? No, però és veritat, o sigui... Jo veig una persona al cap de 5 minuts, no me'n recordo quina cara fot, però tu tens certa facilitat per retenir cares. A part de la tia aquesta recautxutada de la memòria de les tentaciones.
1: La memòria de les tentaciones. Podria ser. Sí, moltes vegades te'n recordes perquè has estat editant fotos i llavors dius, aquest tio em sona, de què és? Bueno.
0: Abans de parlar d'altres coses, una altra foto també, més recent, del jutjat de Martorell.
1: Correcte.
0: Eh? El camarada del Mango. Bueno, sí. Fill.
1: El fill, sí, el Jonathan Andic. Aquell moment va ser també curiós. Allà sí que, aquí, abans que em preguntaves si en el moment saps si una foto és important o no, aquí sí que ho saps, perquè aquí saps que només la tens tu, aquella foto, i que és una foto diferent a tota la resta. És una foto en la qual el Jonathan Andic ja és lliure, ja ha pagat aquell milió d'euros, si no recordo malament.
0: Va pagar superràpid. Sí.
1: En 20 minuts va pagar,
0: sí,
1: sí. Llavors... fa tot el recorregut, perquè l'havien vist sense manilles, amb manilles, caminant amb els Mossos, per aquí, per allà. Però aquell moment en el qual fa el recorregut i entra dins de la furgoneta, jo aquí poso la càmera i faig ràfaga, i una altra vegada torno a veure-ho tot fosc, perquè la configuració és una altra.
0: És un drama.
1: Però la càmera em deia que estava enfocant la cara, per tant jo aquí ja estava tranquil, i quan la revelo, diguem, quan ja vaig a l'ordinador i l'exposo com s'ha d'exposar i tal, i veig aquella expressió, una expressió que jo no sé de xifra encara, però és una expressió que no havíem vist, perquè sempre l'havíem vist quan l'havíem vist durant tot el dia, molt seriós, cap cot i seriós. Mm-hmm. En canvi, aquí està com mig somrient, ja està a la furgoneta, està marxant, no saps bé què està passant, i aquí ja veus, vale, tinc una foto diferent. A veure, que ja veurem després què passa i com repercuteix, però com a mínim saps que aquella foto és diferent a la resta.
0: No, i així ho va ser. A mi em posa molt nerviós una cosa, que és quan vas a un sopar o qualsevol esdeveniment, que algú treu el mòbil i comença a disparar fotos, en fot 15 d'una foto de grup, cap de les 15 és bona, i també en les 15 al grup de WhatsApp, em provocant, mira, va fent que sí amb el cap, eh? Quin grau d'irritació et causa de tu, això? I podries dir-li a la gent que parin de fotre, sisplau, que facin una foto ben feta, perquè el comentari sempre és, no, jo en faig moltes i ja treu vosaltres. I la meva resposta és, totes són una merda, i no les has enviat totes 15 i ens has saturat el grup de WhatsApp.
1: Jo crec que aquí hi ha diversos temes.
0: Sisplau, el fotògraf, que ens expliqui.
1: Però, banda, a mi em sembla bé que facin gent que no es dedica a la fotografia, em sembla bé que facin moltes fotos, perquè al final no saps ben bé quina serà la bona, i llavors vas fent ràfaga i al final doncs alguna sortirà bé.
2: Jo és el que faig normalment, eh? Mm-hmm. Toma, moltes.
0: Toma, sí. Però no fas cap bé.
2: No, jo ho intento, jo tinc... Bueno, quantes n'has de fer, tu, perquè et surtin bé, més
1: bueno,
2: o
1: menys? Bueno, jo faig molt poques fotos, intento trobar el moment i fer molt poques. Però un cop algú que no es dedica a la fotografia fa moltes fotos, la meva queixa sí que és aquesta que dius tu, Pere, que és quan envies la foto al grup, trien una o dues. No n'envies 15, perquè no és només que satures el grup, sinó que tot això, el WhatsApp queda. I pesa cada cop més.
0: Brossa digital, se li diu.
1: Sí, i llavors, encara que cada foto pesi molt poc, que al final són gigas.
4: O sigui, literal, no que saps fer una foto, un selfie amb el filtre de gos, un altre amb el filtre del botox, saps?
0: No, però fixar-t'hi...
4: L'important, no?
0: I mirar que la gent estigui mirant a càmera...
1: Però que aquí hi ha un altre tema. Hi ha moltes vegades que en els propis fotocalls, hi ha fotocalls professionals... I
0: quan hi ha una estrena, vols dir, que hi ha el logo del que sigui?
1: Sí. O que es pot passar també als sopars de gent. Quan estàs en un fotocall que algú... Tu vas allà a fer-te una foto, només tens una funció, que es mira la càmera.
0: Clar. Ja,
1: i la majoria de gent el que fa és parlar amb el del costat.
4: Sí,
1: però mira la càmera, fes la foto i te'n vas d'allà.
0: També...
1: Llavors, clar, si et surt malament...
0: També hi ha un problema. Estem traient un tema, també hi ha un problema. Que és que potser hi ha dos fotògrafs i clar, mires l'un o mires l'altre, llavors quedes guanyo en una de les dues fotos.
1: Aquí hi ha un altre problema afegit encara.
0: Val,
1: tu tens un fotocall i tens el fotògraf oficial
0: del festival de Sitges, per entendre's, o
1: del que sigui.
0: El d'una estrena teatral.
1: Vale, però abans de que la persona hagi sortit al fotocall, li ha donat el mòbil a una altra persona.
0: Ah, uf!
1: Llavors se't posa al costat. I la persona, què vol? La foto del seu mòbil. Per tant, mirarà el seu mòbil.
0: Sí.
1: No la que fas tu.
2: És absurd, eh?
0: No,
1: perquè la vol tenir ràpid. Llavors, clar, és una disputa que jo el que faig és, mira, jo tiro enrere, passa enrere, fes primer la foto amb el mòbil, i quan ja l'hagis fet amb el mòbil, la faig jo. I així els dos estem mirant a càmera.
0: I algun truc d'aquests de cridar, presidente, o no sé què, per aquests crits que a vegades foteu els fotògrafs, tens alguna tècnica o...
1: Jo no crido.
0: Bueno, o tu!
4: Sempre s'ha de dir Lluís, no?
0: Lluís, perquè...
4: Ah, sí, no sabem qui és el Lluís, però sempre se'l menciona a les fotos.
2: I com ho fem per posar-nos bé a una foto, no? Com fem per treure'ns bé?
4: Morritos, no?
0: No, morritos no.
1: En quina situació?
0: El fotocall, per exemple?
2: Per exemple.
1: El fotocall, jo crec que sent tu, natural, però has de seguir indicacions d'on col·locar-te. El fotògraf et dirà on col·locar-te i a partir d'allí, doncs, ser natural, no voler fer una pose molt forçada o fins i tot el moviment sempre ajuda. Perquè quan aquelles fotos que estan com a mig fer, jo crec que són més interessants que no una estaquirota.
2: Sí, això ho feien molt a Instagram. Era allò de... és que tinc una amiga que li agrada el rotllo que té influencer i jo li havia de fer moltes fotos quan anàvem de viatge.
0: És molt interessant,
2: això. No, però feia aquesta cosa de fer veure que caminava endavant, enrere, endavant, enrere.
1: Sí, això funciona.
2: Sí. Ja està, és la meva anècdota.
0: Molt bé, doncs...
2: Uau, és que estic traumada.
0: Bueno, per acabar amb el tema de rebotar-nos el tema de les fotos, quan abans havies de pagar el revelat de rodet, i cada impressió, cada còpia, valia una fortuna, o valia 30 cèntims, o... Tu pensaves més, i feies la foto ben feta, i en sabia tant la gent de fotografia com ara.
1: Sí, jo crec que ara és més fàcil, fer fotos, encara que la càmera... O sigui, la càmera abans era molt més difícil de fer-la anar.
0: Ara
1: per tant, només hi havia fotògrafs que haguessin estudiat o sabien de fotografia perquè feien fotos. Ara... Però jo li dono la meva càmera a algú que no en sap i li poso d'una manera concreta i al final les fotos sortiran.
0: També.
1: Sí. No sortiran.
2: No, però hi ha gent que té més gràcia que altra, no?
1: Sí. Però Pere deia que estàs pensant molt les fotos i ara com que és gratis, diguem, entre cometes, les fotos, doncs tires més fotos i
0: suposo que... Deixem de rajar de la pobra gent que fa fotos.
1: No.
0: No, sí, en sóc jo el que està rajant, també, però...
2: És que a tu t'agrada molt fer fotos, no?
0: Força.
4: A veure, posa't el sombrero l'altre dia, les plumes,
2: és un tema que li encanta, m'ho ha dit abans.
0: No, sí, per exemple, fa molt temps, és igual, anem d'allò. Només anava a fer un comentari, però com que està... No, tranquil·la. Capítol a part són els que fan fotos a concerts des de l'altra punta de l'estadi i disparen el flash del mòbil. Que dius, a veure, com collons vas
1: que
0: el flash...
1: Perquè els surt automàtic i no ho veuen.
0: Pots treure-lo, borró!
1: No ho veuen.
0: Perquè, a més a més, va en contra que quedi bé aquella foto. Per motius evidents.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, en fi, t'has trobat una panorola que tenim per aquí rondant a l'estudi quan has entrat?
1: Pobre de tu.
0: Per què?
1: Bueno, perquè llavors sí que s'acaba l'entrevista.
0: Home, doncs deixeu-la anar, sisplau.
2: No, la
1: no.
0: Què et passa, tu?
4: Selfie amb la panorola!
0: Sí, que hi ha una cucaratxa solta per aquí.
1: La meva lluita, no.
0: Ja, en quin problema, per què vol dir la teva lluita, aviam?
1: No, però és que ja ho entenc que ho has dit perquè vaig fer un vídeo dient que tinc pànic a les paneroles.
0: Jo pregunto les coses perquè em venen al cap aquí durant l'entrevista.
1: Doncs em va agafar a casa i no li tinc pànic a res més que les paneroles. És irracional, no té cap mena de sentit, però és així. Vull dir, no puc lluitar contra això. Estic
0: intentant... Bueno, foten fàstic, no és tan estrany.
1: Estic intentant tractar-me, poc
0: sí,
1: a poc.
0: És broma, no?
1: Bueno, amb el, o sigui, entrant a llocs que sé que pot ser que n'hi hagi...
0: Però quina mena de llocs vas tu que pot haver-hi una panerola?
1: Bueno, jo conec llocs que sé que potser n'hi ha. Bueno, perquè ara n'hi ha, és que n'hi ha moltes ara.
0: Sí, no,
1: però
2: si
1: algú
2: et fan cobrir algú així que hi hagi paneroles, clar, no.
1: Bueno, ja, aquí ja... Aquí ja...
2: És el teu límit,
1: no? No. Vull dir, quan estic treballant faig coses que no faig quan estic sense treballar. Per tant, aquí, bueno, pues ja m'apanyaria.
2: Tires. Sí, el quarto fos dels informatius, no?
0: No.
2: Hi ha algunes, m'han dit?
0: No.
2: Allà les fosques?
0: Ai, mira, perdona, però abans es revelaven els quartos, es revelaven la bombeta aquella vermella.
1: Sí.
0: Tot allò, això, per això no ho sé mai, tu, jo.
1: No, jo ho he enviat a revelar. Jo no ho he fet mai. M'agradaria, eh?
0: Bueno, sí?
1: Ha de ser interessant veure com de cop apareix la foto que has fet.
0: Clar, per màgia, sí, però sí, clar, sí, però has de calcular el temps molt bé i ho has de fer.
1: Sí.
0: Tu no saps de què parlem, oi?
2: Sí, home,
0: no ho has fet en ta vida, tu, això.
2: Tu ho has fet?
0: Sí. Al col·le. Mira, això no t'esperaves, No t'ho esperaves. Escolta, posa una mica de música per relaxar-te, perquè això les paneroles potser t'ha tensionat una mica. I...
2: Que no és aquesta exactament, però escoltem-ne una altra.
0: Sí. Culpa meva. Do you remember? És una mica antic, això, eh? Ho dic a tu, eh?
1: Sí, bueno, però és la meva cançó, eh?
2: Oh,
0: però tu, aviam, podem preguntar quants anys tens?
1: Jo vaig entrar, jo em vaig sí? casar entrant amb aquesta cançó.
0: Com? Aviam, puja.
1: No, és que...
0: Bueno, o sigui, en lloc d'entrar amb el Bad Bunny o d'entrar, no sé, amb una de la Whitney Houston molt carinyosa i molt romàntica...
1: L'herència que m'ha donat la meva família per part de pare...
0: Sí.
1: És el funky.
0: Clar, això és funky dels anys per tant, 80, diria jo.
1: Jo crec que abans, jo crec que és l'any 70.
0: Per qui no sàpiga, és la cançó September de Earth, Wind and Fire. Wind and Fire, com diu la gent.
1: Sí.
0: I... el teu casament, o sigui, va sonar això, eh?
1: Sí, van sonar dues cançons, i una era aquesta.
0: I l'altra?
1: L'altra és...
0: Ai.
2: És del 78, eh? September.
1: Com era?
2: Una de Taylor Swift.
1: Wood, de Taylor Swift. M'estan xivant per la...
0: Sí, jo crec que s'està costant un divorci...
5: Què us pensàveu? Que en la boda ell iba a poder... ¿Escogerán?
0: No, soy José María.
5: Mandan ellas.
0: Bueno, mandan ellas.
4: Siempre como hace.
0: Ahí tan, tranquila. Bueno, ya está.
5: Y eso tiene un nombre.
0: ¿Qué?
5: Calzonazo.
0: No, pero no le digues calzas al nuestro convidat.
2: Da igual.
0: No se'n recordava de la cançó. No se'n recordava el títol de la cançó.
1: Coneixia, evidentment, l'autoria, però no la cançó en concret, el nom no el coneixia.
0: I ara va ser el dia més feliç de la teva vida?
1: No, però va estar bé.
0: Però vas equivocar, que m'has explicat fora d'antena abans.
1: Vaig equivocar?
0: Sí. Anaves a fer no sé què i resulta que vas fer una altra cosa. Em sembla que m'has explicat abans quan estàvem a... Sí, et presentes un dia al jutjat amb la idea de fer no sé què?
1: Bueno, sí, primer pensàvem que teníem hora per casar-nos i només era per anar a obrir expedient, que són molts tràmits els que s'han de fer per casar-te.
0: Tu vas allà convençut d'avui és el dia de la meva boda, però vaja, això el jutjat suposo que devia fer una festa o alguna cosa...
1: Després vam fer una festeta, sí.
5: Unes quantes?
1: Dies més tard.
0: Molt bé. L'altre dia estava llegint l'Ara, una entrevista.
5: Ojo.
0: Què passa? No ho sé, eh? No sé si... Bueno, podem dir que és la teva parella o podem dir que és la teva parella?
1: Sí,
0: no.
1: És públic. Sí,
0: és bastant públic. Ho pengeu sovint a Instagram.
5: Segons... No.
0: No, què? Sí, és, bueno, és la prou mai ponderada periodista del... Olor de Grasset, és que com es diu?
1: No? La Selva.
5: Xinxon.
0: És que anava a dir tot es mou, anava a dir planta baixa, em sortien tots els noms. La Maria Xinxó.
1: La Selva Grasset, de TV3.
0: Molt estimada en aquesta casa pels nostres oients, perquè va estar molts anys aquí. I jo l'altre dia estava tranquil·lament llegint l'Ara, i vaig veure una entrevista a la Maria Xinxó que deia això, a veure, no sé si... Deia, des que no...
1: Abans que diguis el titular...
0: El titular.
1: Ja no anem bé, però bueno, digues, digues.
0: Per què, no anem bé?
1: No, digues, digues.
0: Ah, no, bueno, no sé, m'ho he trobat aquí... No, deia, des que no fingeixo orgasmes, sóc molt més feliç.
1: Jo no tinc res a veure amb això.
0: Oh, què vol dir que no tens res a veure amb això?
1: Doncs que és... Ah. No tinc res a veure. Mira, és el tema del que no parlarem.
4: Ah!
0: Oh, bravo, un aplaudiment. Bueno, doncs, si vols et trec una bossa de patates chips, ja està.
1: Per què?
0: No, però si ve de gust o alguna cosa per parlar.
6: Bueno, que cabe duda, ¿no? Que son cosas que nos pasan a veces, ¿no?
4: Porque
6: nosotros también jugamos a veces a los fotógrafos.
0: No, ¿qué vol dir això?
6: Y yo le digo a la Pili que mira el pajarito.
0: No, va, però no quan són guardades. Però de guardades. Escolta'm, abans de parlar del teu grup de música, ja que hem parlat de música, perquè ho hem dit al començament, que ets un grup de música, tu sempre un tio alt i catxes, els fotògrafs, diguem-ne, heu de tenir una mica de física o un algo per estar tantes hores mortant una guàrdia, enfilant amb una mena d'aquella vegada es porteu una escala portàtil, un pal així perquè surti la... A vegades us veig que dispareu un pal, no sé com dir-li. No un pal
6: el
0: de selfie.
6: Trípode.
0: No, un trípode. No, bueno,
1: un
0: algo que...
1: Un monopeu. Un monopeu.
0: Sí, un monopeu, que no, exacte, no arribes tu i... Ja
6: bueno.
0: No, però hi ha de dir guardades, vale? Heu d'estar com bastant, diguéssim, intempèrie, calor, fred, vent, tota mena de... I
1: jo crec que la forma física... o sigui, tu has de tenir una certa forma física per ser fotoperiodista, perquè al final, moltes vegades, no és que hagis d'aixecar quilos, però simplement has de portar pes a l'esquena.
0: Molt.
1: Has de caminar.
0: Sí.
1: Has d'enfilar-te a llocs.
0: No, o esperar-te dues hores en un lloc que no saps si sortirà el tio, passant nervis.
1: Has d'estar fent guàrdia...
2: Però, quan dius enfilar-te, alguna vegada t'has passat una mica de posar-te en risc?
1: Potser, sí, segurament, sí, però no tant com per enfilar-me a llocs, sinó potser, jo què sé, creuar ràpid una carretera, anar per llocs que potser no es pot anar, sí, bàsicament és això, no és de... No sé si és de caure, potser sí, de caure d'algun lloc, però bueno, al final la foto va per davant de tota la resta.
0: Bueno, més coses rares fan els que s'enfilen per fer Instagrams d'aquests, a vegades, que dius, Matí, o vigila, que et mataràs,
2: sí,
0: que no per això. Et vull posar una música que et sonarà. Espero encertar-la aquesta vegada.

0: no m'estranya que tinguis un grup si abans ens ha dit que si no fossis fotògraf tindries una botiga d'instruments musicals. Explica'ns sí, què estem sentint i qui són aquests pàjaros.
1: Això és un grup que vam crear fa un parell d'anys amb amics, bàsicament, amb un molt bon amic meu que és el porter de l'equip en el qual jugo jo, de waterpolo, i dos companys de feina d'ell, de l'Albert. I ens vam, un dia vam començar a tocar perquè sí, i a poc vam dir, ostres, ens agrada, anem a fer coses, i hem fet 7 o 8 cançons.
0: I què toques tu? Cantes?
1: Jo canto i toco la guitarra.
0: I el grup com es diu?
1: The Jap.
0: Hem estat especulant sobre d'on venia el nom del grup abans.
1: És molt fàcil, és molt fàcil. Sí? The Jap és J-A-P-P.
2: Sí.
1: Joan, ostres. Albert, Pau i Pau.
0: Ostres, doncs hem estat donant moltes voltes i teníem una teoria, si vols te la diem, eh?
1: Sí, tant i tant.
0: Creiem que era l'inspector Jap de les novel·les de la Agatha Christie.
1: Ui.
0: Que no sabia ni...
1: No sé ni qui és.
0: No, jo tampoc sabia ni qui era, però...
2: Bueno,
0: el pensament lateral, se li diu pensament lateral.
2: Si he buscat Jap al Google, tal, no sé què, i m'he trobat amb aquest inspector i dic...
1: Mira, el pròxim, si tenim més concerts, el pròxim puc dir que ve d'aquí.
0: Bueno, en tot cas és molt simple, són les sigles d'això.
1: Sí, el problema ve que no podem ni incorporar ningú més, ni pot marxar ningú del grup, perquè, o si ha de marxar algú, ha de marxar un Pau.
2: Epa! Deixa'm preguntar abans de...
0: Sí, és l'arma, si has de posar alguna arma, posa aquella de protecció civil que toca més els nassos.
2: No. Sí. On us podem escoltar? Perquè Spotify o no, YouTube?
1: No,
0: perquè Spotify són estafadors. Per
1: el
0: tant,
1: problema és que no ens podeu no, només ens podeu escoltar si algun dia fem un concert. Som tan amateurs.
0: Sí.
1: Tan...
0: Però teniu un Insta, almenys.
1: Sí.
0: Quin és l'Insta per dir-lo?
1: Dejap.
0: Dejap, molt bé. Doncs que busquin Dejap o Pau Venter Dejap algun lloc el cercador.
1: Sí, alguna cosa trobarem.
0: Molt bé. I no tens cap bolo a la vista?
1: No. No.
0: Però si vinguem una càmera a fer fotos, em deixaràs passar, oi?
1: Home, per suposat, no... Sí, nosaltres no batem a ningú.
0: No, perquè això cada cop passa més amb els fotògrafs.
1: Sí,
0: el concert de la Rosalia i és una cosa...
1: Hi ha bastants més, perquè després va venir, em sembla que era Eric Clapton i també... Vull dir que Rosalia es va com personalitzar tot amb Rosalia, però...
3: Com havia de ser, no?
1: No ens vas deixar
3: passar. No, és una moto mami d'aquest estil, saps?
0: Escolta, igual que els periodistes han poden entrar tant els que venen a fer una crònica com els que venen a fer una foto o un vídeo.
3: Que ensenyin els bitllets i després parlem, va.
0: Se li diu dret a la informació, senyora.
1: Rosalia, veiem una cosa curiosa. Senyoreta Rosalia, que jo fa 4 anys vaig poder entrar al teu concert. Ah. I aquest últim no ens vas deixar.
3: Perdona? Però vas pagar fa 4 anys?
0: No és un tema de pagar, és un tema de dret a la
3: informació. Treu-li la cartera.
0: Que ve a treballar, no ve a...
3: M'és igual. Sí, mira, aquí el mòbil.
0: Ah, vinga.
3: Pau,
0: hem passat el temps previst. Si et vols quedar, pots quedar, però si has d'anar a muntar moble...
1: No, hem d'anar a fer... Sí. Com és recados en català?
0: Encàrrecs.
1: Ah, és veritat.
0: Sí, però queda millor dir recados, eh? Ets a fer recados.
2: Sí, queda més gran.
1: Però... Més de tresina.
0: Pau Venteo, espero veure't demà a la portada de La Vanguardia. Bueno, en qualitat de fotògraf, eh? No,
3: vull dir, el fotògraf que no va pagar la Rosalia fa 4 anys.
0: No, va, prou.
2: No,
0: sí,
2: per favor.
0: Sí, va anar-hi per feina. Un aplaudiment pel Pau Venteo. L'Eric Teixidor i el Pablo Puyalto.
1: Gràcies. Merescut, sens dubte, aquest aplaudiment.
0: Sí, però l'altre no diu ni piu. Què li passa al Pablo?
1: Quin altre?
0: Al Pablo.
1: No conec aquest Pablo.
0: No, és que... No, bueno, és igual, no em feu cas, perquè estic una mica gran.
1: Ese Pablo del que vostè me habla.
0: Sí, bueno...
2: Es diu Eric, sí, t'ho hem dit mil vegades. És l'Eric Teixidor.
0: Eric Teixidor.
3: Ja perdo aquest home, pobre.
0: Sí, a aquesta hora i amb aquest fred ja estic una mica perdut. Veig que realment no ha arribat encara a l'estudi. No va passar això ja, la setmana passada, que no hi era quan començava la secció?
2: El Pablo.
1: No sé de què em parles. El tema està que hem discutit per un tema de bízums, m'ha demanat un ordre d'allunyament, llavors ho farem tot a distància a partir d'ara amb el Pablo.
0: Ah, molt bé. Doncs,
2: Caram.
0: Com tu diguis, endavant, estimat.
1: No, és molt més còmode fer-ho així. Llavors, crec que podem connectar amb ell des d'allà on estigui. Espejo, tenim el seu telèfon, sisplau? El tenim connectat? Val. Pablo, en sents? Pablo?
0: Fet, que despengi.
1: Ara, cony. Pablo?
4: Eric?
1: Sí?
4: Sí, ho sento.
1: Vale, bé. Què tal la situació des del terreny? Estàs en situació?
4: Sí, de moment em queda tirar la cadena i ja està.
0: Quins... veritat.
1: Però no estàs de viatge encara? No havíem quedat que començaves la secció des d'allà?
4: No. O sigui, estic tancat al lavabo aquí, la redacció, val? Mira, acabo de veure el Martí Puig del Temps Afegit marxar sense rentar-se les mans. Oh. És la segona vegada que el veig fent això avui.
2: Ah, això és molt d'esports.
1: Sí, on és la notícia, no? Al final, el Martí sense rentar-se les mans. Bé, tot el minutatge de l'escaleta ja el tenim, vull dir, ens paguen per fer això. Llavors, si vols entrevistar algú, ja que hi ets...
4: A veure, preferiria no fer-ho perquè el senyor del costat està com cridant molt fort mentre fa un número 2, val? I no és molt radiofònic que diguem i no m'agradaria posar en un compromís al Jordi Claret, val?
1: Ah, prou. Tu no era... No.
5: t'honora profundament no delatar un company com és el Jordi Claret. Doncs res, moltes gràcies, t'esperarem aquí mentrestant.
4: Val, però si em pots venir a obrir...
5: Adéu, gràcies, no, Pablo, adéu. Gràcies, molt bé. Doncs molt bé, casualment anem al país on hem viatjat, té molt a veure amb anar al lavabo.
0: Sí, heu anat a Andorra?
5: No entenc per què hauries d'insultar així els andorrans, Pere.
0: No,
5: però
0: si tinc amics per allà, vull dir que...
5: Doncs no entenc per què ho relaciones amb anar al lavabo, ni que tan sols t'ho posés per guió.
0: Què?
6: Val, ja he aconseguit sortir, val, del lavabo. Estic bueno. Ja els has dit que anem a Bèlgica.
5: Doncs adéu, sorpresa, així que comencem el diari.
2: Divendres matí.
6: Música de Bèlgica. Música tradicional de Bèlgica, molt similar a les sardanes catalanes. D'acord? Les raons per les quals hem decidit anar a Bèlgica són evidents. L'amabilitat de la seva gent, la gastronomia i el clima. És broma, val? Ens van exiliar per motius polítics o, com li diu el poder judicial, frau fiscal, evasió d'impostos i delicte per estafa econòmica a més d'un centenar de persones.
5: Estic molt agraït amb tot el que el viatge ens està ensenyant. Aquesta gent no té absolutament res i tot i així és feliç. Tenim molt d'aprendre de la gent del Prat, del municipi, des del qual comencem el viatge. Gaudim-lo mentre no ampliïn l'aeroport i el comparteixin en un duty-free gegant.
6: Per no aixecar sospites, l'Eric es disfressa amb una perruca dels Beatles, una americana i unes ulleres. Així no el reconeixen al creuar la frontera. I jo em tanco dins del maleter per sentir l'experiència completa dels catalans anant a Bèlgica.
5: La policia em confon amb Puigdemont i regira el cotxe trobant el Pablo ple d'excrements i havent acabat les provisions per 2 dies. Descobreixen que només he comès delictes fiscals i contra la salut pública. I cap de veritat, com per exemple aplicar el resultat d'un referèndum. Així que em deixen marxar.
6: No cal que m'amagui més, però ja m'he acostumat a la foscor i em torno a estirar el maleter. Si està molt més còmode que de copilot i així no he de sentir l'alè de l'Eric. Ell em diu que agafarà la ruta més ràpida, òbviament evitant peatges. Després d'11 hores, obro el maleter, baixo del cotxe i veig el tipiquíssim Big Bang de Bèlgica. No sabia que aquí també era costum menjar fish and chips, tenir militars vestits de vermell i tenir les dents grogues.
5: No sé quanta estona més aconseguiré amagar el Pablo, que m'he passat de llarg i estem a Londres. Reconec que em costa admetre els errors, així que confronto els meus dimonis i deixo el Pablo inconscient d'un cop de roca al cap. El tanco el maleter i me l'emporto de tornada a Bèlgica per no haver de reconèixer res.
2: Dissabte matí.
6: Crec que ahir vaig beure massa cervesa belga perquè no recordo com vaig arribar al maleter ni per què em fa tan mal al cap. L'Eric obre el maleter i em tira a terra com si fos un sac de patates. Em diu, ostres, Pablo, perdó, pensava que eres un sac de patates.
5: Tirar a terra un sac de patates m'ha fet agafar gana. Així que decideixo tastar el plat nacional belga, musclos amb patates. De camí, topo amb un cambrer i li faig caure els plats a terra. Amb el sarau de plats trencats, calamars, cervesa i caca de gos, creo accidentalment el nou plat nacional encara més estrany que els musclos amb patates. Soc ovacionat i el rei de Bèlgica em dona personalment 2 estrelles Michelin. Aquí sóc un heroi.
6: L'Eric m'havia deixat tancat al maleter. Porto tantes hores tancat que, quan aconsegueixo escapar, em veig obligat a pixar la primera cantonada que trobo. Em comencen a fer fotos perquè els recordo el Mannequin Piece, la famosa estàtua del nen que fa pipí. Aquí sóc un heroi nacional.
5: Després dels cafès, recordo que fa 15 hores que he deixat tancat el Pablo al sol i, el pitjor de tot, sense RAC-1 sintonitzat al cotxe. Així que surto corrent. El temps vola quan parles amb el rei de belga. Arribo i el veig sense pantalons rodejats de policies fent-li fotos per posar-li una pertinent denúncia.
2: Diumenge matí.
6: Esmorzem el típic plat de calabós belga, gofres amb aigua. Mentre planifiquem una fugida i exili a un altre país, ens donen la llibertat i ens expliquen que una senyora de mitjana edat ens ha pagat la fiança. Sortim i descobrim que aquella senyora és Carles Puigdemont.
0: Va.
5: Aprofitem per visitar la Casa de la República. Fa olor tancat, però el president em diu que no, que fa olor de col de Brussel·les i ha tancat. O com li diuen allà, cols quilòmetre zero.
6: Com que volem que ens toqui l'aire, sortim a fer una mica d'alpinisme. Arribem dalt del punt més elevat del país, gairebé sense provisions, ofegats i havent gastat 4 ampolles d'oxigen. Hem d'aclarir que el punt més elevat, el punt més alt del país, està a 15 metres per sobre el nivell del mar.
5: Un cop a baix, decidim fer turisme institucional i visitar els llocs on es prenen les decisions més importants de la Unió Europea, com per exemple el bar del Parlament. Allà descobrim que l'himne europeu és l'himne de l'alegria, escollit per algú que clarament no havia estat mai a Bèlgica.
6: Ens trobem a la policia i ens diu que la targeta de la senyora que ens havia pagat la fiança, hem d'aclarir que era Carles Puigdemont, no tenia fons i ens veiem obligats a exiliar-nos de nou a Catalunya.
5: Agafem el cotxe de lloguer i sense que faci cap mena de falta ni dir-li res al Pablo, entra el maleter. Arribem i trobem Barcelona col·lapsada al nostre pas. Entre llàgrimes, acceptem el seu escalf i la benvinguda que ens donen, fins que recordem que Barcelona sempre està col·lapsada pel trànsit i que no té res a veure amb nosaltres.
6: El viatge se m'està fent etern. De fet, no sento ni el motor. Suposo que l'Eric ha apagat el cotxe mentre fa caravana. Prefereixo no dir res per no molestar. Sempre es posa molt violent al volant. Decideixo dormir-me.
5: Em truca el senyor del rènting del cotxe, dient que la família que l'ha llogat de nou ha trobat un noi tremolant el maleter, i desorientat, i totalment passant fred. Em pregunta si és meu i si el vull recuperar. L'estafa telefònica més vella del món. Penjo el telèfon i marco el número com spam.
6: I vaig passar dos dies més amb una família molt maca, a Suïssa, fent una ruta pels Alps, i per això he arribat una mica just a l'estudi avui i he anat directament al lavabo.
0: Molt bé, doncs...
2: És preciós descobrir el món amb vosaltres.
6: Sí. Heu anat mai a Bèlgica?
2: Sí.
6: Tu sí, no, Pere? Home,
2: el Pere has anat a tot arreu.
6: Els països que hem fet de secció i al nostre diari. Has anat a tots.
0: Fins a Bèlgica hi he estat com a mínim quatre cops a la vida.
6: Una cenita o alguna a Bèlgica, no?
0: No, cenita no, hi havia mig tingut família a Bèlgica. O...
6: Quatre cops en la vida,
0: sí,
6: eh, Bèlgica?
0: O cinc, no ho sé. Ahir al Parlament Europeu hi he estat, eh?
6: Fent què? Fent negocis.
0: Visites de feina, més o menys.
7: Va. El ganyote.
0: El ganyote no, el ganyote. I altres, va, sou unes rates.
2: Bravo!
0: Un aplaudiment pel... Jo havia anat tan petit, a Bèlgica, vaig anar a Brussel·les amb avió. Molt petit, a veure la família que tenia al nord de França.
5: És molt petit, allò. Allò des del campanar més alt...
0: Sí, veus el campanar del país al costat. Tu no riguis. Us voleu quedar durant els successos o us voleu retirar? Jo crec que us voleu retirar, però si us voleu...
2: Mira la cinto.
0: Què passa? Ah, ja sona?
6: És la nostra, aquesta.
5: Sí, no, hem de tornar a entrar.
0: Ah, però surt de sortida?
6: Hem de tornar a entrar, hem de tornar a entrar i tornar a fer una altra secció.
0: Si vols, us ho torno a posar, eh?
3: Jo pensava... Pensava que ja que són els dels xistes, farien el típic xiste de Brussel·les.
6: I quin és?
3: I no se'l saben, va, hi ha guionistes de xistes, no?
5: És aquest, eh?
3: On van els nens de Brussel·les?
6: Explica'ns-ho tu, Rosalia.
3: T'he fet una pregunta, escolta'm.
5: Vale,
3: on van els nens de Brussel·les?
6: No ho sé, a on van?
3: Els col·les de Brussel·les.
6: Molt bé.
5: Tenim tant per aprendre.
3: Les cols, saps?
0: Sí, sí, ja havia...

0: Exactament, i ara ens diràs sobre quin punt, si es troba en territori català o no es troba en territori català, o on es troba...
1: Ha pujat segur l'avió, ho hem vist.
2: Sí, això segur.
0: Sí? No...
2: Bueno. Sí, l'avió ha arrencat, entenc que ella és a dins. Mira, bueno, mentre tu comences amb lo teu...
1: No, jo no tinc cap pressa.
0: Sí, exacte, ara ens esperarem que et surti tu.
2: No, però a mi em va bé,
0: ara ens esperarem que et surti l'avió dels nassos. O sigui, has de recuperar el tuit d'abans i el flight radar. Va, no, però...
1: I és un vol comercial o arriba a la terminal corporativa de l'aeroport del Prat?
0: Jo crec que és un vol comercial, tal com l'han explicat. Ha sigut el Navarrosa, no?, el que ho ha penjat.
2: Sí, ja ho tinc, eh? Ara us ho... Sí, però és en el flight... Sí, ja ho sé que he d'anar al flight radar, però entén-me.
0: Estem aquí amb els atracaments a mà armada.
2: Ah, exacte.
0: Hi ha els atracaments dels teus, diguem-ne.
1: Sí, i els que li feu a la IAEL.
0: Ah, ostres, això no, tan rot d'hora, però bueno, aviam. Guillem.
1: Què tal?
0: Comencem seriosos?
1: Comencem seriosos.
0: Tinc apuntat aquí. Lleida. Més tirotejos. Armes de foc a Catalunya. Agressió jove italià a Barcelona i 9 anys al 17A, que justament ara aquesta hora...
1: Avui?
0: Sí, fa 9 anys estàvem tothom tens i tot cap per avall per veure què passava amb tot aquest atemptat, que encara no s'havia fet el de Cambrils, només hi havia
1: correcte,
0: a Barcelona.
1: Hi havia hagut l'atropellament múltiple a la Rambla, sí, però encara no sabíem ni que un dels terroristes estava fugint a peu. I recordeu que va haver 15 morts a la Rambla, sí, i també va matar en Pau, aquell jove de Vilafranca, el vehicle...
0: Que li va prendre el vehicle a la zona universitària,
1: correcte,
0: no?
1: El va matar i després el va abandonar en Esplugues o en un
0: però
1: poble...
0: Però no va saltar-se un control a Francesc Macià?
1: Va passar, sí. És a dir, es va fer el conegut com Operació Gàbia, quan s'activa el Cronos, que és aquell dispositiu de seguretat de Mossos d'Esquadra per intentar detenir l'autor, es fa aquest tancament Gàbia, i en un dels controls, com molt bé deies, aquí dalt a la Diagonal... sortint de Barcelona, el vehicle s'escapa, fins i tot juraria que atropella una agent dels Mossos d'Esquadra, i després abandona el cotxe a Esplugues, on hi havia el cadàver del Pau, d'aquest xicot de Vilafranca, que baixava a veure les festes de Gràcia, si no recordo malament.
0: En fi, és la secció de sang i fetge, perquè per tant les notícies no sempre són de bon servir.
1: Mai ho acostumen a ser.
0: La majoria, no sé que sigui un xuricet simpàtic, no són de bon servir. A veure, comencem. Amb un sidral que va haver-hi cap de setmana a Lleida, que, bueno, la baralla que va acabar com un camp de batalla. Explica.
1: Sí, això comença... Fa dies que es viu tensió a Lleida. Es veu que hi ha un grup de canalla jove, la majoria... Tot i que és una barreja ètnica, però sobretot són persones o joves magrebins que es dediquen suposadament a fer robatoris a supermercats, o aquests supermercats de conveniència, aquestes botigues 24 hores, que regenten persones pakistanis a la zona aquesta de Balafià de Lleida. Hi ha un moment... Això s'està investigant, però fa pinta, i perquè ens expliquen els investigadors que tot va per aquí, que la comunitat pakistanesa se n'afarta, diu, escolta, no pot ser que dia sí, dia no, ens buideu a les botigues, surten, i no de la manera més diplomàtica que s'hauria de fer, van a buscar els suposats lladres, no van amb un mediador, ni amb educadors socials, sinó que van amb matxets, amb la cara tapada, i van a fer una mica de justícia per la seva mà. Això acaba, com molt bé deies, com el Rosari de l'Aurora, amb 3 ferits per arma blanca aquest cap de setmana, amb diversos ferits també per contusions, hi ha un detingut per tentativa d'homicidi, i això sembla que queda així, però perquè l'enfrontament va ser gros. Aquesta nit hi ha hagut un altre incident, també fereixen a una persona i ataquen amb pedres...
0: Que sí, vols dir d'ahir cap avui, o sigui,
1: correcte,
0: diumenge a dilluns,
1: disculpa,
0: o sigui, això és recent.
1: Sí, això va ser de dissabte, el que explicàvem ara va ser de dissabte a diumenge, i de diumenge a dilluns, que és, per tant, aquesta nit que han passat ara, els incidents han seguit en aquest barri, perquè el que han fet és, en aquest cas, els suposats lladres, que en aquest cas eren els suposats agredits per aquesta turba que va anar a passar compte, si li volem dir així, han atacat a membres de la comunitat pakistaní, llançant també pedres contra alguns dels supermercats que regenten aquesta comunitat. Ho sentíem ara al butlletí, l'Ajuntament desvincula un incendi que hi ha hagut també al mateix barri amb aquests incidents, per tant estem parlant de 2 incidents aïllats que no tenen res a veure. En un principi es va arribar a dir, hòstia, a veure si també estan fent incendis, com ara sentíem al butlletí i ho ha dit l'alcalde socialista de Lleida, Félix Larrosa, no sembla que tingui relació, però igualment s'ha reforçat presència policial també amb ordre públic, Brigada Mòbil i Arro en aquest barri de Lleida per evitar que hi hagi un nou enfrontament que es tornin a barallar. Però estem parlant de, el que dèiem, un grup, diguéssim, multiètnic, on sí que és veritat que la majoria doncs eren joves marroquins, però també hi havia gent espanyola i també doncs de sud-americans, que suposadament es dediquen a fer robatoris en aquestes botigues de conveniència, fins que un moment els pakistanis, el que regenten aquestes botigues, han dit, escolta, ja n'hi ha prou i sortim a defensar-nos. i ha acabat malament. No és la millor manera, però
0: no,
1: en tot cas...
0: No, perquè a més això pot tenir continuïtat, perquè els uns que van robar n'hi ha fet els enguantasso aquests tios.
1: Sí,
0: que...
1: sí.
0: I se sap si hi ha denúncies policials d'això o només sí. El que la policia ha fet d'ofici en tant en quant, doncs,

0: Algú dels ferits pressionats per la policia ha presentat denúncia, hi ha diversos detinguts, un fins i tot per tentativa d'homicidi, per tant que no estem parlant de lesions, sinó que
1: no,
0: se li imputa una tentativa d'homicidi, que vol dir tenir intenció de matar una persona. Veurem com acaba, a veure si aquesta nit és més tranquil·la. L'alcalde s'ha reunit tant amb els Mossos d'Esquadra com amb la Guàrdia Urbana de Lleida i també els comerciants i els veïns d'aquesta zona de Lleida. Veurem com evoluciona, però en tot cas no fa gaire bona pinta.
1: I se suposa que deixaran com presència policial alguna furgoneta de la Brimo,
0: al final, si tens presència al barri, si patrulles, si la gent veu llums blaves, doncs això pot calmar els ànims, però en tot cas hi ha un substrat, hi ha un polvorí de fons. Ara ha patat per aquí, però pot patar per una altra cosa. I no només ho veiem a Lleida, ho veiem en altres ciutats del país on hi ha barris en què s'estan complicant les coses, però ja ho anirem veient.
1: Jo l'altre dia no entraré molt en detalls perquè tinc dues coses per explicar. Aquesta és la primera. No, és igual. No, estava tranquil·lament pel poble sec, perquè quan expliques aquestes coses, diguem-ne, sembla, el comentari pot estar fregant el pal del comentari racista i pot no agradar, segons com expliques.
2: Aviam, què diràs,
1: no, tranquil·la,
2: ara.
1: Senyora Oriol, vostè no hi suqui pa. Vostè sempre està sucant pa en totes aquestes històries. Però diguem-ne que de manera gratuïta a les 8 del vespre, allà al mig del carrer del Paral·lel, una cantonada que puja, no Nou de Rambla, sinó el següent, on hi ha el Teatre Apolo, que hi ha el pàrquing del Teatre Apolo.
0: Sí,
1: va començar una batussallà que havia el millor de cada casa.
0: Sí, home, en aquella zona s'hi reuneix mica tots els nobels del carrer.
2: Doncs
1: estaven a 15 o 20 metres en línia recta del Paral·lel, que no és un lloc fos.
0: I si vas cap a l'altre costat d'una comissaria dels Mossos d'Esquadra?
1: Doncs no la tinc localitzada, però t'asseguro jo.
0: Nou de la Rambla,
1: va haver un lío allà, i diguéssim que els col·lectius als quals... No, però en direcció muntanya.
0: Vale,
1: sí, parlant en direcció a la...
0: Però és igual, doncs,
1: on hi ha
0: el
1: Teatre Apolo, que hi ha la discoteca Apolo.
3: Margarit,
1: no? Sí, no sé com es diu aquell carrer, que tot allò està ple d'obres, perquè tenim tota la ciutat plena d'obres i particularment allò. I allà va començar unes hòsties que es fotien, que pensava, bueno, esto es el Bronx. I a més, allà hi havia cotxes allà que volien passar i dius, no t'hi fiquis, posa aquí un raconet.
0: Vés a saber perquè es barallaven,
2: No menjaven pas pernil.
1: No ho sé, no sé si menjaven pernil o no, però bueno.
0: El ressupó, no sabem de què van fer.
1: No sabem, però allà, les hòsties volaven que...
0: No, però fa pocs dies sempre em va arribar a parlar.
1: I eren uns contra uns altres, ja està, no entro més detalls.
0: Bueno, no, sí, al final la gent va pel carrer i ho veu, vull dir, no cal amagar res. I aquests lladres, o gent que es dedica al lladrocini, després es barallen també entre ells per repartir-se el botí. L'altre dia van deixar un xiquet a la UCI entre la vida i la mort per una navallada entre ells pel botí que havien aconseguit robant-li una cadeneta d'or a una iaia turista, a una àvia turista. Vull dir que pots comptar el que val la cadeneta i deixar una persona gairebé entre la vida i la mort per aquesta cadeneta. Però sí, al centre de Barcelona passen aquestes coses.
1: Molt bé, aquests són dos elements que...
4: Jo els ficaria d'un avió i els tornaria al seu país.
0: Sí, alcalde,
4: ho he dit moltes vegades.
1: Sí, senyor Albiol, jo sabem.
4: I no feu cas. No, aquesta gent no para de reincidir. L'altre dia a Badalona tenia 114 antecedents. I estan al carrer.
1: Molt bé.
4: Si em porteu una orxata...
1: Si em porteu una orxata,
4: jo us dono les claus.
1: O sigui, alguna vegada havia vist alguna baralla, però aquí es fotien uns guantassos que...
4: Perquè aquesta gent no torni més.
1: No, espera't, no va sortir cap navalla?
4: A Badalona.
1: De casualitat.
2: La ciutat del Maixec.
1: Que fa com respecte.
0: Fa respecte.
1: Aquest tipus de violència.
0: Voleu que seguim fent por o parlem d'alguna altra cosa?
1: No, a veure, els teus temes no acostumen a ser gaire...
4: No parlareu de l'espanyol?
1: A veure, no en tenim l'avió. Última hora de la Iel Brusca. Sí,
2: li he dit...
1: Som-hi.
5: Mira, ha passat Birmingham, va bastant ràpid, està aproximant-se a Oxford, ja, o sigui...
1: Però no havia d'arribar a les 7.
5: No, de fet, és el que t'anava a dir. Ha sortit amb retard. Sí, arribarà un quart de 9. Estava previst que arribés a les 7 de la tarda.
1: Què és aquesta merda? Una hora i quart tard?
5: Sí, efectivament.
1: No digues la companyia, va, que tindrem
5: mal. No, si de fet no viatja en... No és comercial, l'avió.
1: És un vol privat.
5: És un vol privat, sí, o almenys l'avió és molt petit.
2: Disculpa, de Proxim Sejaris.
1: No, és l'eclipsi, no comencem, professora.
5: I et dic que no és comercial, no. I que van 10 passatgers o així.
0: Però arribarà pel camper?
1: Home.
4: Variol camper!
5: Però el tema és que ha sortit una mica més tard del que estava previst.
1: Doncs si un vol d'aquests que pagues tu tota la pasta i tot el cuento va tard, i em diràs tu. Bé, en fi, doncs...
4: Variol camper!
1: Per tant, encara el tenim en territori del Regne Unit.
5: Ah, efectivament. Sí,
1: encara està fora de l'espai Schengen. Bueno, si l'espai Schengen no tinc molt clar, diria que no. Hi ha una regla estranya aquí. Sí, perquè entre Irlanda, el nord, sí, és tot un cacau bastant gran.
0: Mentre no passi per Ceuta.
1: Sí, bueno, no li queda gaire de camí. Au, tema armes de foc. Vinga. Tirotejos. Això és un festival de llum i color.
0: Sí, recordes també la setmana passada que vam dir que en teníem tres?
1: Cada setmana, sí, en portem, sí, potser sí.
0: I vas dir, a veure quants en portes la setmana que ve, doncs aquesta setmana encara en porto més.
1: Sí, doncs ho vaig dir per dia, tampoc ho tenia gaire clar.
0: Em vam explicar tres la setmana i vam advertir, la setmana passada i vam advertir que tornaríem aquest dilluns amb més, i no hem fallat. Ni per la revetlla de la Mare de Déu d'agost van aturar els tirotejos, que n'hi va haver tres a Catalunya.
5: Que gros.
0: Els casos s'han concentrat sobre tota l'àrea metropolitana.
1: No crec que els xoriços i tota aquesta gent.
0: Bueno, home, però jo estava de festa major.
1: A veure, és festa,
0: de festa major.
1: I les botigues estan tancades.
0: Demanava respecte.
4: És que no respecten ni el festiu.
0: Home,
4: no, però jo els ficaré el nòvio i els tornaré al sopar.
1: I un festiu assenyalat.
4: Ho he dit molta durada.
0: És festa major, mitja Catalunya.
4: Li vaig dir a l'Anna Rosa Quintana.
1: Què li vas dir a l'Anna Rosa?
4: Pues que els ficaré el nòvio i els tornaré.
1: Però ja ho has dit, l'avió ja ha quedat clar una vegada, senyor Albiol. Però vaja, que no... Vaja. Pum!
0: Correcte. Pum. Vam explicar el del Raval, el de Nou Barris, que em vas preguntar què va passar a Nou Barris, ja ho he aclarit.
1: A
0: Nou Barris són, el que explica la policia és una pandilla de, que es fan anomenar el Barrio 18, que havien atracat a uns persones del barri, unes persones doncs, habituades al crim o al petit delicte, es van equivocar de víctima, i el que van fer aquesta gent va ser tornar al lloc dels fets, i en comptes de mediar, com dèiem abans, van respondre amb armes de foc i van disparar i en van ferir a dos. Això va passar a Nou Barris el 8 d'agost. El 9 d'agost en vam tenir un a l'Hospitalet de Llobregat, i els nous, els que hem conegut nous, són aquest de l'11 d'agost al Prat de Llobregat, relacionat en un conflicte entre famílies d'ètnia gitana, el 12 d'agost un altre incident amb arma de foc a Nou Barris, també a Barcelona, i també tenim tres tirotejos més en un sol dia, que són el 15 d'agost, com dèiem, al barri del Bon Pastor, que disparen contra les façanes d'aquelles cases barates de Can Peguera, a la zona de Nou Barris, i també tenim una Sabadell i una Terrassa. Del de Sabadell no en tenim gaires dades, però el de Terrassa sí que han pogut saber que van ser un cotxe amb persones, diuen els testimonis sud-americanes, que el que fan és disparar contra un altre grup i en fereixen com a mínim una persona que la troben a la mútua de Terrassa perquè s'hi presenta amb un tret de bala. I això és que en pocs dies doncs hem tingut aquests 8 incidents amb armes de foc, 8 tirotejos, perquè es troben beines, es troben projectils i fins i tot en alguns ferits a Catalunya. Per tant, 8 incidents o tirotejos a Catalunya en poques hores, poca broma. Aquestes dades doncs encaixen amb aquesta tendència que dèiem que preocupa els Mossos d'Esquadra perquè han augmentat respecte al 2025. No tots els avisos, és veritat, que acaben amb tirotejos, acaben amb armes reals. Sabem que el 35% dels incidents acaben confirmant que les armes de foc són reals. Un 50% no es pot determinar, però no es pot determinar perquè no es troben les armes. Sí que els ciutadans senten trets, alerten, avisen...
1: Senten trets, els...
0: Sí, l'únic que podien
1: ser...
0: Podien ser detonadores, correcte. Aquestes que no llancen projectils, sinó que fan soroll, però en tot cas, sí que el 35% és un percentatge creixent en relació al 2025, sí que són armes de foc reals que hi ha a la via pública a Catalunya, i com ja hem explicat més d'un cop, doncs és una cosa que preocupa. Però la dada més preocupant és que aquest 2026, i això ja ho vam dir la setmana passada, ja han matat 8 persones per arma amb incidents amb arma de foc, amb tirotejos, atrets a Catalunya.
1: I que sobre això tenim una controvèrsia, no tant d'aquests tirotejos, entre cometes, a dir-li menors, sinó... Bueno, hi ha,
0: entre ells, si
1: no, bueno, sí, però hi ha el tema dels sicaris. O sigui, hi ha dos temes que
0: sí.
1: Els sicaris aquests que van per allà a Consell de Cent i es foten de tiros i van matant... Bueno, van executant.
0: Executant, gent, sí, trets al cap.
1: Que aquí va haver un moment que el regidor de Seguretat, l'Albert Batlle, que havia estat director general dels Mossos...
0: Correcte, i de presons.
1: Deia que s'havia d'endurir la llei per la possessió d'armes, que ja et dic jo que els sicaris tant els hi fot,
0: sí,
1: perquè surten
0: sí.
1: I no els tanquen a la presó, però en canvi sí que per aquesta mena de delictes
0: aquí
1: menors, aquí sí que funcionaria.
0: Aquí un increment de la penalitat
1: perquè,
0: en relació...
1: I ho ha dit el Trapero també, això,
0: correcte,
1: perquè aquesta
0: sí,
1: gent,
0: sí.
1: D'aquests xoriços de Media Monta, bueno, de Medio Palo, com
0: sigui, sí.
1: Que van a la pistola amunt i avall, si sabessin que poden anar... Aquests no són tan bons com els sicaris, doncs... Pues...
0: El que hi ha és un increment de la força en què aquests delinqüents de poca monta s'interpel·len entre
1: ells. Però
0: troben
1: una pistola i van pel carrer.
0: Però fixa-t'hi, fa 3 anys
1: sí.
0: Vaig venir aquí, vam fer una secció i vam parlar fins i tot amb aquells de la punyalòmetre.
1: Sí, tant.
0: Ens preocupaven les armes. A dinar no parlàvem.
1: Sí.
0: Ens preocupaven la punyalòmetre. I ara ens preocupen les armes de foc. L'increment de letalitat...
1: En 3 anys, sí.
0: És clar. Molt greu.
1: I encara no ha passat que una bala perduda surti i mati una pobra senyora que passa per allà, un pobre noi que passa per allà.
0: I podria passar, perquè han tingut trets al carrer de Balmes. Mm-hmm. Però bé.
1: En plena visita al papa, recordem-ho.
0: Correcte.
1: Bueno, en fi, ja canviaran la llei quan n'hagin matat a 3, no? Si l'han de canviar, que és com allò, foten el semàfor quan hi han atropellat a 3.
0: Exacte.
1: Un lloc que sap tothom que hi ha un perill d'això. A veure.
0: Informació d'última hora.
1: Ostres.
0: Agressió molt greu. Els Mossos investiguen a Barcelona.
1: Sí.
0: És un jove italià de 21 anys que continua ingressat en estat crític a l'Hospital del Mar, en coma induït, 5 dies després de rebre una brutal pallissa a la sortida d'una discoteca de la zona del front marítim. Això és
1: però un moment. I això s'ha sabut ara?
0: S'ha sabut ara, perquè els pares han vingut, els pares d'aquest noi italià, han vingut aquí a Barcelona, han presentat denúncia i ho han explicat i ara s'ha pogut conèixer. Els fets van passar a la nit del 12 d'agost a l'exterior de la CC Club, és una discoteca del Port Esportiu entre Barcelona i Sant Adrià del Besòs. La víctima es diu Nicola Maggiotto i havia viatjat a Catalunya amb els seus amics del club de rugby del seu municipi, que és una regió italiana del Veneto. Van passar aquí uns dies de vacances. Segons expliquen, en Nicola i un amic seu es van separar del grup amb qui anaven, van començar a parlar amb una desena o una quinzena de joves. Expliquen ells mateixos que són una, diguéssim, el noi que ha pogut declarar de la policia, que eren uns joves d'origen magrebí. La conversa era tranquil·la, però asseguren que un dels altres grups va descobrir que eren italians, la situació va canviar radicalment, els van atacar sense cap mena de sentit, fins que van deixar el pobre Nicola entre la vida i la mort. I segueix ingressat encara en coma induït i la situació no fa bona pinta. L'amic també va rebre algun tipus d'agressió, però més lleu. Els pares del jove, com deia, s'han desplaçat fins a Barcelona i han presentat denúncia, i els Mossos d'Esquadra estan intentant aclarir qui són aquests agressors, però de moment encara no hi ha ni identificats ni detinguts i la investigació segueix oberta.
1: Ara em fas pensar, no sé per què, per connexió temàtica, jo crec que és un crim relativament recent, d'aquesta última tongada de crims, d'un que va passar fa molts anys a la façana marítima, també, en una discoteca d'aquestes. Hi havia uns paios implicats, eren uns clans de, com es diu això,
0: de bojos nois?
1: No, sí, una barreja, exacte.
0: Els casuals.
1: Algun d'aquests, i sí. També tenien una connexió amb algo de drogues de joder, no en surt el lloc, ja saps on vull dir, dels pisos que hi ha darrere el fòrum.
0: La mina.
1: De la mina. Hi havia una connexió aquí.
0: Sí. I també... després l'autor el van acabar executant al mig del carrer a Sant Adrià de Besòs.
1: I això que eren uns nanos que sortien de festa, que anaven cap al cotxe tranquil·lament, com aquests italians, que potser no anaven tan tranquil·lament, però al final a les 3 del matí o a l'hora que sigui, o sigui, dius, on pots anar tranquil sense que et fotin un guantasso o passi alguna?
0: Sí.
1: O cada cardio... No... és que estem parlant d'una persona que està en coma, eh?
0: Sí, i que no fa... Tant de bo se n'en surti i preguem perquè se n'en surti. Però, en tot cas, la situació d'aquest jove italià de 21 anys és molt complicada, i tot per una agressió gratuïta, sense cap mena de sentit.
1: És el que et dic, que són un tio de discoteca i li comencen a fotre la cara nova per mira, perquè ens avorrim. Però és que s'avorreix que jugui a la Play, però no es digui hòstia.
0: Correcte, o que s'hostin entre ells, sí.
1: Bueno, tampoc cal. Un altre tema. És que no estem posant de mal humor per culpa de...
0: Sí,
1: això,
0: però ja us vaig dir que si volíeu venir a parlar de música, però em vau dir que vingués a parlar de lo meu.
1: Bueno, però no sabem si saps molt o poc de música.
0: No, gens.
1: Molt bé. Aquí els amics misteriosos de... No, música no, oi?
0: Tampoc.
1: Doncs va, avui, dia 17 d'agost, ara fa 9 anys, Catalunya estava en un enjòlit, a veure què passava. Realment, qui té una mínima memòria van ser unes 24-48... no sé quantes hores fins que van abatre, però al final la van abatre.
0: Sí, el 21 d'agost el van acabar batent.
1: Allà a les vinyes del Penedès.
0: Els Subirats.
1: Doncs aquest lloc, l'últim dels autors.
0: Jo un és avui a CUP.
1: Doncs això, sort que tenim a tu per anar dient els noms i els llocs ben dits, però en tot cas, la situació emocional que va viure Catalunya, any 17, pocs mesos del referèndum, tot el que va passar, avui exactament ha fet 9 anys. D'aquest incident que va començar a primera hora de la tarda, si m'equivo, a les 4...
0: Sí, a les 17, 17, poc, 17 i poc, no eren les 17 tant, i 14, però hi faltava poc.
1: Ara, a aquesta hora no sabíem ben bé què passava, perquè tot jo crec que encara estàvem aquell que, que es creia que hi havia un suelto per allà darrere el mercat de la Boqueria.
0: Correcte, amagat en un restaurant... Sí,
5: a la
0: Luna,
5: a Media Luna,
0: exacte.
1: Sí. Com veia terroristes per tot arreu.
0: Que el grup especial d'intervenció, el Jai dels Mossos, hi van anar, i al final doncs no hi havia ningú.
1: Sort que fa 9 anys d'això, sort no, evidentment que no, però perquè encara no hi havia tota la intoxicació, ja hi havia intoxicació a xarxes, però no hi havia tota la merda i tota la basura intencionada que hi ha ara.
0: Correcte.
1: Ara, el mateix atemptat, el mateix fets, 9 anys després, amb la penetració del fake news. Van circular moltes històries que eren mentides.
5: Sí, no,
1: però, però ara hi ha una prefabricació malvada i distorsió de la realitat.
5: I amb la IA, no?
0: Exacte, amb la generació d'imatges.
5: És veritat que els Mossos van fer molt bona tasca en aquell moment, perquè van informar sempre que van poder.
0: Sí, tot el que van poder i tot. Sí, sí. I se'ls hi ha reconegut, fins i tot.
5: Han guanyat un premi de la comunicació, sí.
0: Doncs no sé si sabeu que després d'aquell atemptat hi ha hagut 2 atemptats més a Catalunya, a part del de Cambrils.
5: No era conscient.
0: No, doncs n'hi va bé. Va ser el 2018, en vam tenir una Cornellà de Llobregat. Un xic algerià va entrar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a les 5 de la matinada, va fer diversos crits religiosos i va haver de ser abatut per la policia, una noia que hi havia a la porta, amb l'arma de foc reglamentària, per evitar que accedís a l'interior de la comissaria, que en aquell moment era el canvi de torn, hi havia molts agents desarmats i que hagués pogut acabar amb una tragèdia encara molt més gran. La gent va obrir foc, el va poder abatre, i tant els Mossos d'Esquadra com l'Audiència Nacional ho van investigar com un atemptat terrorista. Per tant, després del...
1: I van arribar a alguna conclusió o era un tio que anava per lliure?
0: No, el van abatre, llavors van investigar el seu mòbil, van investigar a casa seva. És una persona que s'havia autoradicalitzat des de casa, però l'Estat Islàmic va reclamar, va reivindicar l'atemptat, i es va poder aconseguir saber que ell havia intentat fer el que es diu, va aconseguir fer un martiri induït, és a dir, va aconseguir que la policia, un suïcidi policial, que també li diuen, que és que la policia et mati per reivindicar alguna cosa. I ell tenia alguna cosa de, diguéssim, que no, la seva comunitat no acabava d'acceptar la seva orientació sexual i havia entrat en una espiral de radicalització en el si de la seva religió i va acabar fent aquesta barbaritat.
1: Teva.
0: El 2004 també vam tenir un altre atemptat a Catalunya.
5: El 2024, no?
0: 2024, no, perdó. Mm-hmm. El 2024, un home pakistanès autoradicalitzat també va assaltar un restaurant McDonald's al Centre Comercial Màgic de Badalona. Un fet que també va ser considerat com un atac terrorista. L'home havia vist vídeos d'operacions militars d'Israel a la Franja de Gaza i havia volgut, segons ell, venjar-se d'aquell atac. Tot i que hi havia menors a la zona i molta gent, era Dimecres Sant, hi havia molta gent al Màgic de Badalona, gràcies a Déu no va ferir ningú i va poder ser reduït. Els Mossos d'Esquadra, investigant per què ho havia fet, van entrar a casa seva i sí que van trobar molta documentació islamista al seu mòbil i també van confirmar les sospites que també havia sigut un atemptat terrorista. L'Audiència Nacional el va condemnar quan després de 2 o 3 anys, fa molts pocs mesos el van condemnar, però va substituir la pena de 4 anys i mig de presó per l'expulsió immediata d'Espanya i el pagament d'una misèria de 7.600 euros pels danys ocasionats. Per tant, molta gent, doncs, aquests dos atemptats després del 17A no ens sonaven, però també és bo recordar, doncs, que a més a Catalunya seguim en alerta 4 sobre 5.
1: Sí, això no s'ha desactivat.
0: No s'ha desactivat, sí. És veritat que aquí hi ha un punt de política, és a dir, quin polític s'atrevirà a baixar del 4 al 3 si després passa alguna cosa, que l'aniran a buscar a casa, però és veritat que molts especialistes en antiterrorista et diuen que ara un nivell 4 creuen que és exagerat i que seria millor mantenir un nivell 3 i elevar-lo en moments claus. Nadal, Setmana Santa...
1: O la vida del Sant Pare...
0: Correcte, en moments puntuals... Però clar, no pots passar... Ara el que no pots fer és passar del 4 al 5, perquè el 5 voldria dir fins i tot treure l'exèrcit, que això no es podria fer en segons quines comunitats autònomes...
4: No és el que faria.
0: Exacte. No, a Badalona concretament sí que es podria fer, però en altres llocs no es podria fer. I llavors el que s'inventen per Nadal o per Setmana Santa és el 4 reforçat, que és una vigilància més concreta. Mm-hmm. No sé si recordeu on éreu vosaltres quan hi va haver l'atemptat.
5: Sí, tant. Jo, de fet, jo vivia a les Rambles. En aquell moment no estava... Just on lo del Miró, diguéssim, jo estava allà, a aquella alçada vivia, i jo no estava a casa.
1: A la Rambla, a un carrer...
5: A un carrer, diguéssim, del costat de la banda esquerra, diguéssim, de la banda del Gòtic. I jo just estava treballant per això, i tenia la meva parella que era a casa. I llavors ell va sentir un soroll molt fort, i en el moment, a l'acte, no sé, a les 5 i res, em va enviar un SMS, perquè no tenia WhatsApp, això t'entès. Però em va enviar un missatge i em va dir, escolta, estic bé, ha passat algo molt gros, no et sé dir què és, però he sentit una explosió, molts crits, digues a la meva família que estic bé, soc a casa i ja està. Però sí, ho recordo perfectament i recordo tornar a casa amb el cotxe, escoltar la ràdio, bé.
0: No, va ser...
1: Jo era fora de casa.
5: I recordo els dies següents...
1: Jo recordo estar enganxat a la ràdio. La Laura Rossell va fer un especial. Jo
5: sí,
1: crec que
5: a Recolvesquer també.
1: A la nit, me recordo amb ella.
0: Sí.
5: Jo recordo els dies següents, perquè clar, jo baixava per les Rambles, és que era el trajecte que feia i va canviar moltíssim. O sigui, feia molta pena veure... Bueno, els dies següents és que feia molta pena, sí. O sigui, com havia canviat, de no res.
0: Clar, nosaltres som de Reus, de Maspujols, allà el que ens va tocar més és el de Cambrils, perquè, clar, era allà. I, a més, els terroristes, la reunió prèvia que fan abans de baixar a Cambrils amb aquell Audi de color vermell o negre a fer l'atemptat, la fan a Riudecanyes, que és un poble que ens queda a 5 minuts o 10 minuts del nostre poble, i doncs tot això en sobte. Però bé, encara hi queden alguns interrogants. Hi ha una comissió oberta, recordem-ho, al Congrés dels Diputats, que si la legislació no es posen d'acord amb les conclusions, per tant, podria ser que decaigués la legislatura i de caure la legislatura cauria aquesta comissió i, per tant, ens podíem quedar sense conclusions, no? Que hi ha partits, sobretot els partits independentistes i uns esquerres, que reclamen saber el paper del CNI, no tant en l'atemptat, o també...
1: No, i sobretot el de l'imam de Ripoll.
0: Exacte.
1: La gran discussió és què passa amb l'imam de Ripoll.
0: Amb l'imam de Ripoll, no? I, o si no, si de manera activa, però si per passiva es va fer alguna cosa malament que no va permetre a la policia catalana o fins i tot als serveis d'intel·ligència detectar com, perquè també és veritat que costa d'entendre que un tio a Ripoll, en una comunitat tan petita, arribés a radicalitzar 7-8 criatures a convertir-les en terroristes islàmics, que a més creuaven tot el país de tant en tant, perquè recordem que preparaven l'atemptat a Baix Alcanar, que és a l'altra punta de Catalunya. Per tant, costa de creure, però de moment fa pinta que si la legislatura de Pedro Sánchez cau, també caurà aquesta comissió i per tant ens quedarem sense conclusions.
1: És una llàstima que amb tantes víctimes mortals no s'acabi de assolir mai la veritat, diguem-ne...
0: Correcte, perquè a més serviria també per tapar aquestes teories de la conspiració, que també n'hi ha, si sortís i tothom expliqués la veritat, seria una manera de fins i tot gent que fa teories de la conspiració de manera amb ganes d'enredar, quedarien desactivats, però com que no s'explica tota la veritat, dones ales a qui té ganes d'emmerdar.
1: Efectivament, i que hi ha molt dolor i molta gent que vol saber la veritat, potser dius com avui no és el millor moment.
0: Avui hi ha hagut jarana a la plaça Sant Jaume, però potser no és el millor moment.
1: No és el moment per protestar, sinó que potser hi ha altres moments més adequats, però sí que hi ha dues coses que són claríssimes d'aquest atemptat, crec jo. Una, que no era el pla A, sinó que era el pla B.
0: Correcte.
1: Perquè és una cosa que l'oblidem molt sovint, de aquest tio amb la furgoneta, bueno, això es va improvisar, perquè
0: quan salta pels aires
1: del canal... No sabem si la Sagrada Família, no sabem on, però la idea eren els explosius del canal, i que quan salta pels aires tot el canal és el que fa canviar de plans. Per tant, l'atemptat està improvisat pels nanos aquests. I l'altre, que el tema del, com es diu, de l'imam de Ripoll, genera incomoditat. Quan surt aquest tema... circulen aquí una persona d'on està la veritat. O sigui, hi ha més coses, vull dir, evidentment...
0: No, i com que hi ha una desconfiança global amb les institucions i també amb el govern espanyol, sobretot, sigui del PSOE i del PP, la gent diu, hòstia, no ens creiem res, per tant, s'hauria d'explicar bé i saber, escolta'm, com pot ser que 7 tios es converteixin en terroristes al bressol de Catalunya i ningú detecta.
1: I que aquest tio pot ser que sigui un confident i que et prengui el pèl i que sigui un doble agent, que sigui el que sigui. O sigui, que aquest senyor estigués a l'òrbita dels serveis secrets no vol dir que els serveis secrets permetessin que es fes l'atemptat.
0: No. Però vol dir que alguna cosa potser va fallar o no, però s'ha d'explicar.
1: Però efectivament, és un tema molt complicat. Bé, en fi, a la memòria de les víctimes, descansin en pau i també els familiars, que són els que al final ho porten pitjor. Alguna cosa més o et ventilem aquí?
0: Si us sembla bé, jo em retiro.
1: El que et volia explicar...
0: Endavant.
1: No, m'ho guardo per la setmana vinent.
0: Vale.
1: M'ho guardo per la setmana vinent dins el capítol xuricejos diversos i, i ja ho comentarem. Aviam la setmana vinent, perquè ara estem en un clima aquí i a més a més tinc la Alba Castellví, que està aquí asseguda.
3: Bona tarda.
1: Palpentada. No porta assassinats ni coses teves, eh?
0: No,
1: porta una altra mena de neguit i de mal rotllo o de crim, però de moment no és acte delictiu, eh? Però té a veure amb la cosa de la massificació turística.
0: Que també va acabar cops fa poc.
3: Ah, exacte, de fet en parlarem ara.
1: Doncs mira, ara que dius veritat, sempre... És que tot acaba tenint connexió amb tu, eh?
0: Bueno, jo ja m'agradaria fer vacances, però no puc. Estic aquí, 17 d'agost, aquí a RAC1.
1: Allà va ser la Policia Nacional Espanyola, diguem que va tenir un dia de porra fàcil i va començar a repartir tort i a dret. De seguida arribarà el temps afegit, amb els esports, amb l'avió de la Yael, amb el senyor aquest... On el tenim, el tio aquest del Barça, en aquest moment?
3: Doncs mira, ara mateix està... Ui, nen, que ràpid. Ara,
1: sí, home, clar que ràpid, és un avió.
3: No, ja.
1: De veritat, ui, que ràpid.
3: Està entrant gairebé per França, ja.
1: Però deu estar per allà al Pat Calais o per allà més o menys... Eh, per on?
3: Les Havre.
1: Eh? Le Havre.
3: Le Havre. Le Havre.
1: Molt bé, molt bé. Doncs ja... Que travessi França, que encara li queda per arribar, com si el pájaro aquest, que hi ha dins l'avió.
3: Rodri.
1: El Rodri, que ve cap a Can Barça.
3: Ve cap a Can Barça.
1: A si
3: i...
1: mira,
3: ha retallat una mica. Arriba a les 8:08 ara mateix.
1: Molt bé, doncs sí, però arriba fora del nostre programa i ja se'l menjarà la Montse Martí.
6: Tic-tac.
1: Sí, tic-tac.
6: Tic-tac.
1: Són 3:45, dèiem... volem parlar d'una iniciativa que ens ha creat l'atenció, Ala. Sí. Molt curiosa. Dels habitants de les Illes Balears que estan fins al monyo, però fins al monyo, de tota la turistificació, gentrificació, tota... Ara ens explicaràs perquè, bueno, veuen tots els espais com passa aquí. Hi ha molts llocs que estan sent ocupats per turistes. Ara mateix el camarada del Successos recordava el dia aquest de la poli que els va fotre llenya per, llenya sí. per tot arreu, però no. Comencem pel començament.
3: Digue. Exacte, comencem pel començament parlant de dades, perquè més de 19 milions de turistes van visitar les Illes Balears durant l'any 2025. I amb els números que portem aquest 2026, s'espera que enguany sobrepassin els 20 milions de turistes. Recordem que el nombre de residents de les Illes Balears és de gairebé 1.261.000 habitants. Ho repetiré per si aquestes dades no us han fet posar ja la pell de gallina la primera vegada. Els residents de les Illes Balears no arriben als 2 milions i reben 20 milions de turistes l'any. És realment una bogeria. Els veïns estan farts d'estar ofegats per aquesta situació, s'han organitzat i han decidit reocupar espais públics que abans eren seus, com places i carrers. I com ho han fet? Doncs traient cadires i taules al carrer i organitzant sopars populars i activitats.
1: Però digues, digues, perdona.
3: No anava a dir, per exemple, a Palma, l'illa de Mallorca, almenys 500 veïns es reuneixen els dimecres de juliol i agost a les 8 del vespre. Les trobades són a places i carrers del centre, punts neuràlgics de la ciutat, on, per conseqüència de la priorització del turisme de masses, n'han estat expulsats. Llocs com la plaça Major, la plaça Drassana i la plaça Sallotja. A més d'un sopar popular, organitzen activitats, jocs de taula, recitals de poesia, ballades de ball de bot i molts més. Els organitzadors són Brunzit, @brunzit amb dues zetes a xarxes, i es defineixen com un col·lectiu per visibilitzar el malestar de viure en una societat turistitzada. Davant d'aquestes mobilitzacions hi ha hagut molta polèmica i l'Ajuntament ja ha rebut queixes i pressions perquè no autoritzin aquestes accions reivindicatives. A més, ho recordàvem ara, com segur que recordareu vosaltres també, el passat 26 de juliol a Palma es va portar a terme una manifestació contra el turisme massiu històrica.
1: I tant.
3: Més de 70.000 persones, segons els organitzadors, es van manifestar sota el lema Mallorca al límit. I les demandes eren clares. Reduir les places i llicències turístiques, frenar el lloguer turístic, limitar creuers i vols, protegir el sòl rústic, garantir habitatge per a la gent que viu a les illes i posar la vida per davant del negoci, que són demandes que tenen tot el sentit del món. Malauradament, la nit va acabar amb càrregues policials desproporcionades, embrutant l'objectiu de la manifestació. Ara, tornem una mica al tema de l'organització popular, perquè a Menorca es troben en una situació molt similar. Sota l'organització de Via Menorca, @Via Menorca xarxes, el passat 13 d'agost van organitzar un sopar popular pels veïns i veïnes davant la catedral de Ciutadella. Més de 800 persones van assistir i va ser tot un èxit.
1: Doncs ara de seguida saludem una persona vinculada amb aquest sopar popular, però deixem que aturi un moment el que ens estàs explicant, perquè ha entrat el Martí Oliveres aquí fletxat a l'estudi, per tant, deu ser que allò que ens deies a les tempestes deu haver-hi una mica d'embolic.
6: Sí, una mica. Sí, sí.
1: Força embolic, perquè si no, no hauries entrat aquí.
6: Sí, anem seguint aquestes tempestes, sí. Que sobretot primer han afectat la zona de les Guilleries, el Montseny, finalment ja s'ha desfet aquesta tempesta, però fa cosa d'una hora, encara no, s'ha format una tempesta forta entre la plana de Vic i el Lluçanès, i ha avançat cap a la part de Sant Feliu Sasserra, sembla que agafa direcció Manresa, i en alguns casos està deixant pedra. Ostres. Veurem si és pedra més o menys gran, però ens arriben imatges de la zona de Sant Feliu Sasserra, a l'extrem nord del Bages, molt a prop de Prats, del Lluçanès. Doncs aquesta zona, probablement, si esteu agafant l'eix entre Vic i Manresa, aquesta C25, compte perquè plou amb molta intensitat, en poca estona cauen 10, 15, 20 litres per metre quadrat, i us podeu trobar aquesta calamarsa o pedra segons la zona. Sembla això, que aquesta tempesta va del nord-est, és a dir, des d'Osona i Lluçanès cap al Bages i Moianès, i probablement també toqui algunes zones com la C16, és a dir, que la carretera de Manresa-Berga també es pugui veure afectada en els propers minuts a partir d'Artés-Sallent cap al nord. I aquesta C25, doncs el tram aproximadament també d'Artés cap a Vic, direcció Girona, doncs tenim aquesta tempesta que és molt local, és una tempesta que hi ha a la Catalunya central, també tenim alguns xàfecs una mica més al nord, cap a la zona doncs, del nord del Lluçanès, a prop també del riu Ter, a punts del Pallars, però sobretot ens fixem en aquesta tempesta i, per tant, n'estarem pendents al que pugui donar de si, perquè localment doncs, aquests dies ja ha anat passant, que tenim pedres fins i tot de mida grossa,
1: sí,
6: i ho estem veient. Pràcticament cada dia estem tenint situació de, o d'aiguats que siguin molt locals o d'afectacions per pedregades.
1: Doncs que la gent sí. de la zona que has mencionat estigui atenta, sobretot si no s'ha desplaçat, doncs que no es desplacin, ja s'espera una estoneta, perquè això també és veritat que és una tempesta que no s'allarga molt en el temps.
6: En general es desplacen, sí, però és veritat que aquesta doncs, fa potser ja 10 minuts que descarrega molta força i sembla que pels colors que veiem al radar doncs, pot estar fins i tot fent una mica de mal en aquesta zona, això, a cavall del Lluçanès, el Moianès i el Bages.
1: Doncs aquí ens tens, Martí.
6: Perfecte, fins ara.
1: Qualsevol cosa, torno. Gràcies. Aquí. Reprenc el fil del que estàvem explicant amb l'Alba sobre el tema de la protesta per...
3: En aquest cas és pluja de turistes.
1: Sí, exacte, mira, ja està. Ja tenim. Deixeu-me que saludi el Miquel Camps del Tabull, coordinador del grup de política territorial del grup balear d'ornitologia i defensa de la naturalesa de Menorca. Bona tarda, Camps, Miquel Camps, com estàs?
7: Hola, bones tardes, com esteu?
1: Gràcies per atendre'ns. A veure, comencem pel començament. Vosaltres també, va ser el 13 d'agost, o sigui, dijous de la setmana passada, que vau fer...
7: Divendres.
1: Perdó, divendres, disculpa, doncs. Divendres. Sí. Com va anar el sopar que vau muntar davant de la catedral?
7: Bueno, crec que va anar molt bé, va ser molt participat. De fet, vam acabar tot el material que havíem d'eix organització i els vecins de Ciutadella van anar a buscar les seves taules, les seves cadires per poder-se sumar en això, no? Tot plegant més de 800 persones assegudes i preocupades per la problemàtica de massificació que estem vivint. He de dir que de les quatre illes de Balears, Menorca és la menys massificada, però des de fa uns anys ja estem superant clarament la nostra capacitat de càrrega perquè estem esgotant els aqüífers, hi ha 98% de les cases que se venen ja no són assequibles en els sous habituals de Silla, i tenim un problema de saturació que va més, de saturació de platges, d'aparcaments, de moltes zones, perquè això és un creixement turístic exponencial sense límits, i aquesta gent el que està demanant no és que no vingui turisme, és que posem un límit a la capacitat de turisme que ve.
1: Uh-huh. En aquest cas, la idea, com a maniobra de protesta, és com molt original, perquè busca aquesta idea, diguem-ne, d'ocupar l'espai que haurien d'ocupar els turistes, fotent-hi, doncs, això, taules vostres, fent un sopar de germanó, una mica de, no sé, d'embotit, suposo, em sembla que dieu companatge o campanatge a casa vostra.
7: Companatges.
1: Perdó, companatge, i els embotits, sí. I una mica la fresca, no? És un sistema de protesta simpàtic, diguem-ne.
7: Sí, diguem que el que volíem també era ocupar una plaça cèntrica per part de la gent resident, perquè les places cèntriques estan tot l'estiu ocupades per turistes. Llavors, fer-ho dia 15 d'agost també tenia, o dia 14 d'agost també tenia el seu què, no?, de poder-ho fer així. Però, a més, després de sopar vam organitzar un bingo sobre la saturació turística. Un joc divertit, amb tot unes paròdies i tal, però que se va servir per informar la gent de tota una sèrie de dades que són molt preocupants, no? Com són aquest, per exemple, a Menorca, en els darrers 15 anys ha crescut un 80% del volum turístic. Llavors, no és estrany que tinguem problemes de saturació, de manca de servei d'aigües, de depuradores que no funcionen, d'incapacitat de recollir residus, hi ha tota una sèrie de problemàtiques que s'estan desmadrant. Llavors, aquest bingo de saturació amb una clau d'humor, diguéssim, va servir per posar sobre la taula les principals problemàtiques que estem vivint a Menorca degut a aquesta saturació.
1: I quina va ser la reacció dels turistes que podien rondar per allà i que s'han trobat el percal?
7: Bueno, molta curiositat, tot d'una per entendre què era que estava passant, però molta gent va quedar a veure l'espectacle i molta gent aplaudia a mesura que anaven entenent quina era la problemàtica, no? I gent fins i tot que s'atracava i deia, jo fa molt d'anys que venc a Menorca i estic notant aquests canvis de massificació, per tant, estic completament d'acord amb aquestes reivindicacions que esteu fent els propis residents.
1: Escolta, i les formigues gegants, que m'han dit que van aparèixer les formigues gegants, que és aquesta història?
7: Sí, perquè enguany vam decidir... O sigui, aquesta campanya de Via Menorca és una campanya que impulsa el GOP de Menorca des de fa uns anys. Via Menorca intenta ser això, que Menorca torni a trobar una via de sostenibilitat. No? Menorca sempre s'envia full d'aquesta massificació desmadrada. Llavors, aquest estiu van decidir que faríem forma de formiga, com que les formigues surten del formiguer i es diuen formigues fartes, vol dir formigues que estan cansades de que les institucions no estiguin reaccionant. I en aquestes mobilitzacions que estan fent, doncs, acompanyen dues formigues gegants que són articulades, a més, i que ajuden molt a donar visibilitat i context en aquesta mobilització.
3: A més, és la imatge que us acompanya a xarxes, no? També, ara ho deia, @viamenorca, allà podem veure aquesta paraula fartes, que la veiem a tot arreu, i també a aquestes formigues que us acompanyen.
7: Sí, efectivament. Això està funcionant molt bé a xarxes, té moltíssima tirada, i, bueno, nosaltres confiem que tot aquest enrenou que estem fent obligui institucions públiques i estaments econòmics a repensar aquest model de creixement suïcida que estem tenint. Menorca té els aqüífers més baixos en aquests moments de tota la història que es coneix, és a dir, estem esgotant les reserves d'aigua perquè els volums que traiem en l'estiu no es recuperen ja en les pluges d'hivern. Doncs és evident que estem superant la nostra capacitat de càrrega i no es tracta de que no vinguin turistes, es tracta de que posem un sostre perquè això és una illa i té uns límits. No.
1: Miquel, deixem que pregunti un parell tres de coses ràpidament, que a les 7 m'arriben els d'esports i ja gairebé els tinc aquí al damunt. Una, ja sé que entre elles esteu tots barallats i no us parleu pràcticament entre vosaltres, però amb el cas de Mallorca, que els hi van fotre fins al DNI de guantassos, la policia, no sé com heu viscut aquests incidents i tota la manifestació que hi havia de la gent que reivindicava més o menys el mateix que vosaltres. Vaja, el mateix.
7: Sí, sí, sí, sí. No, nosaltres compartim l'associació amb el GOP de Mallorca, que també està allà i a Eivissa. Jo era en aquesta manifestació, vaig poder veure milers i milers de persones amb un caire absolutament pacífic i com a darrera hora la policia carregava i provocava problemes i demés, no? En fi, una actuació llestimosa per part de qui hauria de vetllar pels drets de manifestació, però que no hauria de tapar la problemàtica. Per què van sortir 70.000 persones al carrer, que és una xifra inaudita a Balears? Bueno, perquè la gent està absolutament cansada, estan fartes, no? Les persones estan fartes de que no hi hagi reaccions i que de cada any vinguin més i més turistes. Jo crec que és hora d'escoltar la veu dels residents perquè les problemàtiques que es deriven d'aquesta massificació són moltes i són molt greus.
1: Mm-hmm. Aquesta... Teniu més accions previstes endavant, en el futur?
7: Sí, bueno, la campanya de Via Menorca segueix completament viva i, a més, la sopada de divendres passat va donar moltes energies a tothom, o sigui que anarem anunciant noves actuacions perquè hi ha molta gent que té ganes d'implicar-se activament en aquesta protesta organitzada, diguéssim.
1: I una última cosa, sempre ha de passar, que evidentment hi ha molta gent que viu del turisme, ja entenc que vosaltres esteu parlant d'una qüestió d'escala, no de turisme, no? Sinó de posar límits o de com s'ha fet a vegades amb els cotxes de lloguer, ara que recordar que a Formentera es fa, no sé si a Menorca també hi ha una limitació. Sí,
7: a Eivissa també se fa, però a Menorca no.
1: Doncs a Eivissa i Formentera es fa. Però aquí també, igual que, per exemple, ara teniu la controvèrsia de la zona de vianants, de la plaça d'Esborn, que uns ja teniu mig poble, mig ciutadella a favor i mig ciutadella en contra, o no, bueno, són les proporcions aproximades, però que la gent, o sigui, hi ha aquesta mica de lío sobre aquest tema. Suposo que no deu ser fàcil el dia a dia de portar la controvèrsia, perquè no diria que hi ha dos bàndols equilibrats, però pel que conec de la zona sí que hi ha una mica de jaleu amb això. En la manera de veure com
7: evident
1: ha de ser la illa, I que es va, el dia de Sant Joan, va haver-hi escridassada a l'Ajuntament i va haver-hi tot un seguit de coses.
7: Sí, sí. És evident que parlar de model de desenvolupament d'una illa genera molta polèmica, genera posicionaments i genera debats i demés, però bueno, Menorca ha viscut això altres vegades, no? Menorca en els anys 80 i 90 va tenir moltes mobilitzacions per impedir moltes de les urbanitzacions que hi havia previstes a costa. Uh-huh. I actualment Menorca és coneguda per tota una sèrie de platges verges que els mostram a totes les fires turístiques, per cert. I són platges que havien tingut un projecte d'urbanització. I se va salvar per la mobilització ciutadana. Per tant, hi ha molta gent que en aquell moment estava en contra, perquè deia, home, això va en contra de l'economia, i ara entén que això està en un encert, no? I jo crec que estem en una situació molt similar. Hem d'aguantar aquestes mobilitzacions perquè cada vegada més gent se'n dona compte de que les conseqüències de no fer res ens estan penguent en el model de Mallorca i d'Eivissa, que sempre hem sabut que era un model que no agradava a Menorca.
1: Queda clar. Molt bé, doncs escolta, Miquel Camps, moltes gràcies i sort amb les vostres protestes i que trobeu l'equilibri.
5: Sí, molts ànims.
7: Gràcies a vosaltres. Vinga, a
1: veure,
7: bon dia a tothom.
1: Adéu-siau. 7:01 minut i mig. On és el Martí?

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
1: Iris, tio, bon dia i enhorabona.
2: Bon dia.
1: Dan Peralbo, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia?
1: Tenim en línia a la consellera d'Hisenda del govern de Ceuta, Kisi Chandiramani. Bon dia.
4: Hola, buenos días.
2: Vaig anar a tope, vaig dir, mira, no tinc res a perdre, vaig fer la meva millor versió a l'aigua i va sortir bé.
3: A l'hora de pujar a l'escenari ho fèiem un salt i ara ja ho haig de fer amb dos passos. I dic,
5: està fent gran.
4: Estamos viviendo esta situación muy expectante, no sabemos si esto se va a volver a producir.
0: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
6: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
0: RAC 1, tots som un milió. La repesca, amb Marina Arbós.
7: Bona nit, què tal, com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i amb el vostre permís també algun que altre contingut d'uns anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15 tindrem pel·lícules de terror, d'en Peralbo i el Comboi i La Fúmiga, avui que queden dos mesos justos pel seu concert de comiat. Però comencem parlant de cinema perquè aquest cap de setmana ha fet 40 anys que es va estrenar La Mosca, una de les grans pel·lícules de por. Per això avui recuperem les imprescindibles de terror que ens va recomanar fa uns mesos al món a RAC1, el Jaume Ripoll.
8: Hola, Jaume Ripoll, bon dia.
9: Molt bon dia.
8: T'agrada el cinema de por?
9: M'agradava més quan era més petit, ara em fa por.
8: Ara et fa por?
9: Sí.
8: Per tant, evites les pel·lícules de por?
9: Les veig per feina.
8: Les veus per feina. Mònica Hernández, t'agraden les pel·lícules de por?
10: M'encanten. De petita, ara i sempre.
8: Mònica Usart, t'agraden les pel·lícules de por?
11: Sí, prou. Últimament em veig menys, també, perquè estic acompanyada d'una nena, però abans més.
8: Més.
11: Sí.
8: Anaves fins i tot a festivals.
11: Sí, al cine de terror de Molins de Rei, perquè sóc de Molins, i llavors 3 anys vaig anar a les 12 hores de terror, sí.
9: És un festival meravellós, Molins de Rei.
11: Sí.
9: Jo reivindico, tothom parla de Sitges, però està molt bé reivindicar el festival de Molins de Rei.
8: Sí?
9: Sí, és una meravella. Està molt ben programat.
8: Mira que bé. Ara el Martí Esteban d'aquí us m'ho infindrà, però està recollint, jo crec que deu estar recollint les pel·lícules que han donat els oients a través de RAC1.
10: També, sí.
8: I ara et diré, abans de marxar, et diré les meves. Val? De por?
9: Quina por em fa la teva selecció?
8: No. Mira, per exemple, n'he apuntat dues, però ara em poso 3, poso 4. A mi La Semilla del Diable em va fer molta por.
9: Sí, La Semilla del Diable és una de les millors pel·lícules de la història del cinema, punt i final.
8: Ja consideres que és por?
9: És clar, és terror. Ara es diria terror elevado, se li diu ara, això,
8: sí.
9: No? Però és una pel·lícula de terror extraordinària, molt ben feta, i que et fa més por que els veïns, no? I d'això parla la pel·lícula. Per mi és una de les millors pel·lícules del Polanski, té uns planos inoblidables, i qui no l'hagi vista que la recuperi, perquè és... Jo crec que amb el cinema terror a vegades val més la pena mirar enrere que mirar als costats. És a dir, mirar el cinema terror clàssic dels 60, 70, 80, que algunes coses que es fan ara que són bastant prescindibles.
8: Ja, ara et diré una cosa, aquesta pel·lícula més diuen que tu et poses com a espectador als ulls de la Mia Farrow, que és la que està perseguida, i que la càmera segueix els ulls de la Mia Farrow i per tant tu fas el paper de la Mia Farrow. He de dir que aquesta pel·lícula està rodada a l'edifici de Cota, que és on van matar el John Lennon, a Nova York. És un edifici sòrdid, a més no poder, horrible. Si algú va a Nova York a aquestes festes de Nadal, que vagi sobretot a l'edifici de Cota de nit, que no es pot anar, no té cap gràcia, i que el hall és on van matar John Lennon, i és un lloc on que per viure allà has de passar, com passa normalment als Estats Units, has de passar el control dels veïns. Per exemple, allà he viscut Madonna i no hi ha viscut Antonio Banderas perquè els veïns van votar en contra de que hi visqués.
9: I del banc, també, per donar els diners per poder pagar
8: aquell
9: metre quadrat que deu anar un poc més clar cap a Poble Nou.
8: Que, per cert, l'idiota que va fotre el títol en castellà s'ho podria haver estalviat.
9: Ho recordem així, no? Sí, és cert que clar, fas spoiler, però també fas spoiler el cartell icònic de la pel·lícula, també, no? Que t'està anunciant quin és el gir del tercer acte. Ara feu també, revelau el final de El planeta de los simios. De fet, el cinema, ara que parlàveu de El planeta de los simios, es diu, quan una pel·lícula té un gir final com molt revelador, es diu El planeta de los simios, el moment del planeta de los simios. Quan hi ha un plot twist d'aquests que no t'esperes mai, se li diu El moment del planeta de los simios.
8: Per cert, que el Toni García Ramón en diu que ell La profecia, que no hi ha més pel·lícula de por que La profecia.
9: És una d'aquestes pel·lícules que a més es pot fer moltes lectures. La profecia em sembla extraordinària. A mi m'agrada més que l'exorcista, fins i tot. I parla de la crisi de la parella, de la pèrdua d'un fill, de tot això parla de la pel·lícula. No és una pel·lícula de terror banal, en absolut. Mm. I fins i tot la segona i la tercera part, la segona sí. part té una banda sonora extraordinària, el Jerry Goldsmith, també és reivindicable.
5: Val. Una pel·lícula que està filmant, per cert. Terror sec.
9: La Mia Farro, també. T'agrada la Mia Farro?
5: No, és que aquesta me'n recordo. Oi, la Mia Farro, sí, la Mia Farro. La Mia Farro, és que aquesta pel·lícula la recordo petita que amb la meva mare.
9: També, anys 70, un altre exemple de la Mia Farro esplèndida com a actriu de drama, esplèndida com a actriu de terror. I és una llàstima haver perdut a la Mia Farro els darrers 30 anys com a actriu pel cinema.
5: Mm. Has vist... Harry,
9: una mica
5: és
9: el Sergi López. Sí. És una gran pel·lícula. De fet, el director, el Dominic Moll, té un nou llargmetratge que estrenarà imminent, que es diu Cas 137, que és una meravella. I el Harry és una d'aquestes pel·lícules que val la pena reivindicar, a veure si podem recuperar-la filmint el 2026. Mira, avui he estat molt bo. No he posat a parir cap de les pel·lícules que m'has recomanat.
5: No, això és una cosa extremadament inusual.
9: Insidious està bé, però Insidious és aquesta pel·lícula així com a terror, com el Black Phone 2, com Sinister, que estava tot molt ben fet, però ja li saps, li veus totes les trucos de guió, que diem.
10: Abans de fer aquest recorregut per les 10 pel·lis de terror que ens proposarà en Jaume, Martí Esteban, bon dia.
12: Bon dia.
10: Primer, tenim consells o recomanacions dels oients?
12: Sí.
10: Les tenim a la redacció de les anirem a buscar. Les tenim.
11: Sí.
10: No, Martí, i tu quin ens fas? Què t'ha passat?
11: Ara t'ha agafat una por.
12: M'has agafat aquí a contrapeu. Doncs, mira, per part meva no seré gaire original, però una de les que em va fer més por dels últims anys és As, Nosotros, del Jordan Peele. Aquesta família que es troba que de cop i volta l'està atacant una família idèntica a ells, que sí. té exactament el mateix aspecte, i la meva preferida, Psicosi. Tampoc és molt original, la teniu a Filmin, evidentment, i bé, per mi, una obra maestra.
10: Les dues les compres, Jaume?
9: Sí, a mi Psicosi m'encanta, i de fet jo faria un programa doble. Psicosi és de por, la segona no ho és tant, però a mi em fascina igual que Psicosi, que és Vestida para matar. La pel·lícula de Brian De Palma, ara que parlem de robatoris de museus, Vestida para matar té possiblement la millor escena rodada mai a un museu, és el Museu d'Art de Filadèlfia, encara que la pel·lícula sembla que és el Met de Nova York. Hi ha un moment on l'Angie Dickinson va passejant pel museu i va fent com cruising amb un home. És una escena fabulosa que acaba amb un assassinat memorable que recorda bastant el de la dutxa de Psicosi.
10: És que, Jaume, hi ha dues coses, jo crec. El que et fa por o terror i el que et genera angoixa.
9: El que parlàvem de la semilla del diable és un poc aquest exemple. No és una pel·lícula, no és Scream, no és Halloween, però clar, et fa angoixa i són pel·lícules a les que et sents, diguem, més a prop dels personatges. Els dues pel·lícules com Malson en el Mestrit, bueno, sí, és una cosa tan surrealista, onírica, en monstruosa, que queda molt lluny d'on estàs.
10: Jo recordo una pel·lícula, El Guim Voló sobre el Nido del Cuco, que em va generar molta angoixa i que també té a veure en quina etapa de la teva vida mires aquella pel·lícula, no?
11: Sí.
10: Quan les veus potser que ets adolescent o massa jove i t'impacten molt, després he intentat tornar-la a veure i em continua generant el mateix malestar, la mateixa angoixa, no ho supero.
9: Suposo que passa a un manicomi i a vegades el que succeeix en les pel·lícules de por és quines són les teves pors particulars i com adrecen aquestes pors particulars les pel·lícules. A mi em passa també amb els centres, els manicomis, em fan un terror absolut. I hi ha una pel·lícula del John Carpenter que es diu In the Mouth of Madness, les muntanyes de la locura, una adaptació de Lovecraft extraordinària, on el Sam Neill, que venia de rodar a Parc Juràssic, està al manicomi. Ho passo tan malament quan la veig que intento, la vaig veure fa 20 anys, intentant no recuperar-la.
10: Hem parlat molt de pel·lis, de seguida anem amb els oients, sí. Martí, que ja et veig preparat.
12: Ja ho tenim.
10: Hem parlat molt de pel·lis, de directors internacionals, però aquí també en tenim, de pel·lis catalanes de terror i també d'espanyoles. Vols que fem un cop d'ull o què?
9: Sí, fem cop d'ull. Intentem fer-lo ràpid.
10: Va,
9: aquí no comencem. No, fem sèries i pel·lícules. Com les sèries, diguem, catalanes i espanyoles de por, més que por, fan ganes de dormir. Només recomanaria Històries per no dormir, que és la sèrie.
10: Sí, amb el Basté has estat benèvol i ara vas a saco, no? Ja?
9: Sí, ho hem dit tal qual. Hi ha tan bons llargmetratges de terror catalans i espanyols que millor anem al cinema i deixem les sèries d'un costat. Això sí, Històries per no dormir, l'antiga, no tant la nova, val la pena. Comencem per la història d'un lleidatà que potser la gent no sap qui és.
13: No me negarás que es raro lo que os pasa a los españoles. Es diu La Llamada, que no és la dels Javis, sinó és la del Javier Cetó. És un director de Lleida que havia dirigit pel·lícules amb... Havia fet La Saeta Rubia, la pel·lícula del Di Stéfano, per tant, un d'aquests directors clàssics. I a mi és una pel·lícula que em fascina. L'he recuperat avui al matí, la tenim a Filmin, i és una pel·lícula interpretada per l'Emilio Gutiérrez Cava. Aquesta esplèndida, tenia 23 anys, era un dels seus primers papers. I és la història de l'Emilio Gutiérrez Cava, un home que es retroba amb la seva estimada. Es troba en un parc, tot sembla normal, van a casa, tot sembla normal, fan l'amor, el tenta Franco, per tant, d'aquella manera, fins que un moment ell li diu, ah, mira, he rebut finalment la llista dels que han sobreviscut de l'accident aeri. I ell s'assusta un poc i l'Emilio Gutiérrez Cava va a dutxar-se i ella crema el paper. Per què? Perquè ella, per suposat, no va sobreviure a l'accident aeri. Ella està morta. Això és el minut 15 de pel·lícula, per tant, no estic fent spoiler, no arriba en el primer acte, i a partir d'aquí és l'Emilio Gutiérrez Cava perseguint i intentant trobar què ha passat, qui és aquest fantasma i on està. És una pel·lícula fabulosa de suspens, dirigida per Javier Cetó, que de fet fa 60 anys, i l'he posat també perquè aquest home, el director de Lleida, que va morir 3 anys després de rodar aquesta pel·lícula, va rodar amb molta gent internacional. A mi m'agradava parlar també del cinema de terror català i la seva vinculació internacional. Va acabar rodant amb Jeffrey Hunter, per exemple, que era un dels protagonistes de Centauros del Desierto.
10: Vaja, home, quina relació hi ha entre Dràcula i Barcelona?
14: This is the story of Dracula. A creature who destroys all whom he touches.
13: La gent jove recordarà Christopher Lee per Saruman o pels papers de Star Wars, però els més veterans recordarem a Christopher Lee com el conde Dràcula per altres papers, per la Hammer, la productora britànica més important dels anys 60 al Regne Unit, per que s'estrena per cert demà un documental fabulós a Filmin. Doncs bé, Christopher Lee va venir en el pic del seu, en el prime, que es deia ara, no?, del seu poder, a rodar un conde Dràcula a Barcelona amb el Jess Franco. Però el que és interessant no és el Dràcula que va rodar amb el Lluís Franco, sinó el que va fer el Pere Portavella amb ell. Pere Portavella va rodar dos pel·lícules, no documentals, experimentals. Una es diu Un Bracle i l'altra Quadrecuc Vampir. Les dues analitzen la feina de Christopher Lee. La primera és a Christopher Lee el veiem passejar per les Rambles, és una cosa molt experimental, la música del Carles Santos, i la segona, Quadrecuc Vampir, és un making-of d'aquest conde Dràcula del Lluís Franco. Portavella, sabeu, té 98 anys, es va complir el passat mes de febrer, i crec que val molt la pena recuperar aquesta passejada del Christopher Lee per les Rambles de Barcelona de fa mig segle. I després Carles Prats, el director, va rodar un documental que recordava, molt més convencional, però també val la pena, la figura de Christopher Lee.
10: Molt bé, doncs vinga, queden apuntades. També ens vols parlar, Jaume, de Walking Dead, d'un català, amb un actor nominat a 5 Oscars, que seria Arthur Kennedy.
13: Sí, estem parlant del Jorge Grau, és un director català que va rodar una pel·lícula fabulosa que és No profanar el sueño de los muertos. És una pel·lícula que el títol original es deia The Living Dead de Manchester Morgue, per tant, perquè passa a Manchester, i és un exemple del cinema de zombies després del George Romero. És una pel·lícula d'aquestes que dius, fa por, és d'investigació, però val moltíssim la pena, i parla d'un director català que va aconseguir fer una pel·lícula internacional. Parlem amb l'Arthur Kennedy, l'actor de Lones de Arabia, d'Horizontes Lejanos o del Cel de Cristal, i jo recomano moltíssim aquest No profanar el sueño de los muertos.
10: N'heu vist alguna d'aquestes, Albert, Mònica,
11: no,
10: Martí?
11: No, cap de les...
13: És que hem de veure menys pel·lícules noves i més antigues.
11: Exacte.
13: Les més clàssiques. En el cas d'aquesta la trobareu a Movistar, les altres estaven a Filmin. Ah, per cert, del Portavella, ara que parlem de la Rosalía tota l'estona, vull recomanar que hi ha un moment, el silenci abans de Bach, de Portavella, on surt una orquestra al metro de Barcelona, que és una imatge clavadeta a la imatge que ha fet el Nico pel videoclip de la Rosalía del Verheyen.
10: I és que realitat, creus?
13: Li demaneu a Canadà el Nico a la Rosalía, qui parleu abans, i us ho diran.
10: Està difícil. Abans de l'1-2-3, després de conèixer Spielberg, roda ¿Quién puede matar a un niño?
13: Parlant de weapons, aquí parlem els nens com a armes de destrucció massiva. ¿Quién puede matar a un niño? És una pel·lícula moderníssima. De fet, comença amb imatges de documental dels nens a les guerres de Corea i del Vietnam. És una anècdota meravellosa. És una pel·lícula dirigida pel Chicho Ibáñez Serrador, que venia de rodar La Residencia, una pel·lícula també fabulosa. El Chicho només va rodar dues pel·lícules en cinema, dos llargmetratges, després va fer la sèrie Històries per no dormir, i va acabar fent l'1-2-3 pel que tothom el coneix. Doncs bé, el Chicho té la història meravellosa que va coincidir a un festival, crec que era a Romania, quan havia de dirigir La Residencia, estava amb un director nord-americà, cap dels dos va guanyar cap premi, i el director li deia, bueno, jo triomfaré un moment de la meva vida, i era Spielberg, abans de rodar Tiburón. Aleshores, està molt bé que l'Spielberg i el Chicho coincidissin abans que rodés aquest Quien puede matar a un niño, que és una pel·lícula copiadíssima, plagiadíssima, fins i tot a Weapons.
15: Aquesta sí que l'he vista, eh?
10: Aquesta l'has vista?
15: Almenys una.
10: I sí. Què et sembla? Jo molt, la següent, la que farem
15: molt
10: ara.
15: Molt mal rotllera. Sí, sí, sí.
13: Molt, i es va rodar part a Sitges, per cert, part a Menorca i part a Sitges. Una pel·lícula que recomano i que el paper protagonista l'havia de fer Anthony Hopkins.
10: Sí.
13: Finalment el va fer Louis Flanders, que és un actor, era un actor britànic que venia a rodar una pel·lícula que a mi m'encanta, que és Dr. Jekyll i la senyora Hyde. Així que recomano Quien puede matar a un niño.
10: Va, ara en parlem una, buscar uns que potser també has vist i que a mi em va generar més que por, angoixa, aquella angoixa que dèiem abans, i que a més li va aconseguir el primer Emmy per una pel·lícula espanyola i ben merescut. Parlem de La cabina.
16: ¿Qué le pasa? ¿Que no puede salir?
17: Eso será.
16: Venga, hombre, empuje fuerte.
13: Vamos, hombre. Que se... Crec que La cabina és d'aquestes sí. pel·lícules que són perfectes. És curiós, és una pel·lícula dirigida per Antonio Mercero, coescrita per José Luis García. A vegades no se li atribueix a García també el mèrit d'haver estat un dels pares de La cabina. Va guanyar el primer Emmy, com bé deies. I, clar, va causar tanta, tanta por a la ciutadania que la Telefònica va acabar contractant a José Luis López Vázquez per fer un anunci demostrant que les cabines no es tancaven, que no hi havia problema, que eren segures, que no havies de posar el peu allà per deixar la cabina oberta. És un exemple del cinema, en un moment, estem parlant de l'any 70, capaç de viatjar internacionalment, i és una de pel·lícula que 50 minuts a vegades són molt millors que 150.
10: Porta més a ubicació, la cabina... Vull dir...
13: És perfecte, s'ha intentat imitar molt. Kiefer Sutherland va fer una pel·lícula, en Joel Schumacher, que es deia Última llamada, sí. Bueno, s'inspirava de forma bastant directa i poc discreta en La cabina, no, per suposar no ho deien a la pel·lícula, i tot i així és un thriller d'aquests de diumenge tarda, que si no saps què fer, te la pots veure a casa i està bé. Última llamada
10: l'has vista, sí, Mònica, perquè has fet... Ui!
11: Sí, sí, sí. I, de fet, quan ha dit La cabina, al principi he anat a parar mentalment aquesta.
10: Sí.
11: I clar, La cabina no l'he vist perquè ho he buscat i dic no, és una pel·li que a mi no m'ha agafat potser per generació, però la podria recuperar, però l'altra sí, l'altra no sé de quin any és.
13: Deu ser el 2000, 2001.
11: Sí.
13: Però hem de fer deures de RAC1.

0: Christian Bale, agafant el maquinista, és un exemple claríssim abans de fer Batman, i Stuart Gordon, que era el director de Reanimator, un clàssic del cinema terror dels anys 80, va acabar rodant aquí Beyond Reanimator, una pel·lícula espantosa, però tot i així va ser un referent d'aquesta Fantastic Factory per Catalunya, per Barcelona. Van passar Calista Flockhart, Anna Paquin, Christopher Lloyd, és a dir, actors de primer nivell, Lena Olin. Algunes pel·lícules són millors, altres pitjors, però també va servir perquè dos dels principals directors del nostre país, Jaume Balagueró i Paco Plaza, poguessin crear i tenir recursos per fer les pel·lícules meravelloses que han acabat fent. Ara així que recomanem algunes de les pel·lícules de Fantastic Factory, les altres potser són comèdies involuntàries.
1: Mm. Ara farem un repàs d'aquells que a mi no m'agraden, Jaume, perquè és allò de fa 25 anys, fa 30, i dius, ja en fa tants d'anys, és terrible, no? Després també parlarem de música i ens passarà el mateix.
0: A mi m'ha passat,
1: no?,
0: aquesta setmana que feia 30 anys de Different Class de Pulp, del disc de Pulp de Common
1: 30.
0: People, i quan pensava, fa 30 anys que veieu Common People, ets més vell que el coure.
1: Però un moment, Martí Esteban, sí. Què diuen els nostres oients? Doncs quines recomanen, va?
2: Per exemple, un oient ens deia que la seva preferida és una pel·lícula que ja hem comentat, que és La Semilla del Diablo.
1: Fa que sí, que no amb el cap.
0: M'encanta. I a més, aquesta música la va samplejar després, crec que Travis Scott, en l'últim disc que va... Per tant, aquesta música fabulosa, aquesta nana infernal, també ho havia fet Faith No More. És una pel·lícula meravellosa. M'encanta, i recuperem i la veiem mil vegades. Tot Polanski val la pena.
2: Un altre oient ens explica que la va marcar molt un altre clàssic, El sisè sentit.
3: Resulta que veig morts.
0: Aquesta pel·lícula té una anècdota amb Los Otros que explicaré d'aquí un poquet.
1: Ah, doncs que s'esperi la nostra oient. Quina més, Martí?
2: També ens han parlat de The Ring, però en aquest cas el remake nord-americà, que es titula La Senyal.
4: Have you heard about this videotape that kills you when you watch it?
0: Diumenge tarda. Diumenge a les 6 de la tarda va bé.
1: I pots adormir, no?, una mica?
0: Sí, a les 4 de la tarda i fas iniciar.
1: I quina més, Martí?
2: També ens han parlat, precisament, en parlar la mare de The Descent. Molt angoixant.
0: Un dia parlarem també dels directors que fan una pel·lícula molt bona i després no fan res més a la seva vida. Crec que el director de Descent, el Neil Blomkamp, està un poc en aquesta línia.
5: I n'ha fet unes quantes, eh? Sí, i ni una, no en podem salvar ni una.
0: És One Hit Wonder a versió cinematogràfica.
2: I evidentment no hi podia faltar Alien, el vuitè passatger, però l'oient, que ens la recomana, diu que per culpa d'aquesta pel·lícula no n'ha vist gaires més de terror.
6: Sembla que ha interceptat... Una transmissió d'origen desconegut ens ha despertat perquè ho comprovem.
7: Una transmissió.
0: Crec que havia dit que no havia anat a l'espai, no? Potser era... Sí. No, Alien, la primera... Sí. I jo també reivindico, ja posats a reivindicar coses impossibles, la tercera. La pel·lícula del David Fincher, una pel·lícula maleïda. El David Fincher, de fet, ha renegat sempre de la tercera, perquè sí, era un director molt jove i es va portar fatal amb els productors, no va tenir accés al tall final. Jo reivindico Alien 3, també, per suposat, Alien 2. Les altres ja millor les oblidem.
1: Alguna més, Martí?
2: Sí, mira, un altre clàssic, no podia faltar-hi tampoc, El Resplendor.
0: Obra mestra total i absoluta.
5: En versió original, sisplau, aquell doblatge mític de Verónica, sí, Forqué. Ostres, quina destrossa, eh?
0: Supervisat per Molina Foix, per Vicente Molina Foix i el Kubrick.
8: I si voleu, us n'afegeixo dos que no s'han dit i no sé si són molt conegudes. La primera, d'Arrossegam a l'Infern, que és una noia que treballa donant préstecs, no? I ve una dona, li demana un préstec, com que allargui com la pròrroga, i li acaba fent una maledicció. I té una escena dins del cotxe, que no l'explicarem molt, però que a mi m'ha marcat molt, i cada dia quan agafo el cotxe penso en aquest moment de la pel·lícula.
0: Crec que m'has de dir que et passava quan anaves al banc a demanar una pròrroga.
8: Això no. I l'altra és de Martyrs, que aquesta la vaig veure al Festival de Cine de Terror de Molins, i és tortura absoluta de noies joves, una mica amb una raó, no?, que t'acaba explicant al final, que no l'explicaré, però és una mica també molt gore, no?, aquesta
0: pel·lícula. Sí, aquesta, que la gent que sigui sensible, que tingui molta sensibilitat, sí, que no la vegi, ni s'apropi ni el tràiler, tan sols.
5: No és per tothom, no?
8: Sí.
2: I si et sembla, Mònica, acabem amb l'última recomanació dels oients, de Jaume Balagueró i Paco Plaza, la primera de REC.
9: Exactamente igual lo que te diga, no tenemos que grabar. Hemos venido aquí a eso, joder, y hay que contar lo que está pasando.
0: Hostia. No, no, no, no, no, no. Rec. I, de fet, jo també reivindico Rec 2 i Rec 3. El Rec 3 de la Letizia Olera és una mica divertidíssima. I ara parlàvem d'edificis. Si la gent no va a Dakota, però no té diners per a Nova York, pot anar a l'edifici de Rec, que està un poc més a prop, i també fa bastanta por. Així que val la pena reivindicar, per suposat, Rec, que també és criatura de la Fantastic Factory.
1: Va, anem a reivindicar efemèrides d'aquelles que jo deia abans, perquè, atenció, 30 anys, 30 ja, del fenomen Paraules encadenades.

0: Dades.
1: Quiero que quede claro que te mataré.
2: La obra de teatre de Jordi Galceran. Tu la vas veure? Jo també estava al teatre en aquell
3: moment. Fa 30 moment.
2: Anys no, eh? Sí, fa 30 anys.
3: No, jo no la vaig veure fa 30 anys, tu sí.
2: Mira, sí, és que definitivament no, soc el més vell d'aquesta sala. Ho porto molt malament. Jordi Bastà, torna, sisplau, i seré el segon.
3: A més, vols el Basté per això.
2: Exacte, ja. Per ser el segon més vell. En aquest cas, bueno, Paraules encadenades va ser un gran fenomen teatral aquí, i curiosament també, de nou, Filmax va fer l'adaptació cinematogràfica, va intentar agafar un actor de prestigi argentí, en aquest cas el Dario Grandinetti, que venia a fer pel·lícules amb l'edició Subiela, i va substituir l'Emma Vilarasau per la Goya Toledo. Crec que aquí van perdre un poc, i m'agradaria fer una reivindicació, ara que tothom fa remakes, per què no fem un remake actual, ben fet, ben rodat, amb els actors originals de Paraules encadenades?
3: Ah, mira, una altra...
2: Això seria una bona idea, per tant, productors de Catalunya que ens escolteu.
3: Avui estàs posant molts deures, Jaume, a tothom.
2: No, és una oportunitat comercial, jo em quedaria el 3% i ja està, que estem a Catalunya.
3: Va, i això sí que m'ha frapat, 25 anys, un quart de segle, de Nicole Kidman a Los Otros. Sembla que era ahir.
4: Conozco una casa.
2: Mireu, de Los Otros, per cert, recomano la pel·lícula, i vull recomanar un podcast que ha publicat el Juan Sanguino, el periodista Juan Sanguino, que en 8 episodis parla de com es va rodar Los Otros, des del preu de les perruques de Nicole Kidman, de les exigències de Tom Cruise, dels crits que feia Harvey Weinstein, que era el productor, aquest personatge despreciable que va produir o coproduir Los Otros, de com el José Luis Cuerda, que era el productor, un dels productors espanyols, no tenia ni idea de parlar anglès, i per tant no sabia comunicar-se ni en Nicole Kidman ni en Tom Cruise ni en Harvey Weinstein. El podcast és molt divertit, per tant recomanem Los Otros. I hi ha una cosa meravellosa que parla com la Menabar, quan estava preparant la pel·lícula, li diu, no, has d'anar al cinema, que has anat una que crec que t'agradarà, que t'interessarà. Com es diu? El sisè sentit. I clar, quan un veu el sisè sentit, el gir final, un dels girs del sisè sentit, sí, és el mateix que tenia previst la Menabar per Los Otros. I clar, va dir, ara què faig? Ara què fem? Tot i així van tirar per endavant, i avui en dia podem reivindicar tant el sisè sentit com Los Otros.
3: La recomanes, eh?
2: Sí, i mira, un poc similar al que era, al que va ser l'impacte de Los Otros, és la següent pel·lícula d'un amic de la casa.
4: És una casa preciosa. Com dieron con...
2: Coneix com a terror gòtic, estem parlant de l'Orfanato, i també parlem de la influència del tele internacional quan ve aquí. En aquest cas, l'Orfanato va ser una pel·lícula, diguem, proposada, protegida pel Guillermo del Toro, venia de ser un gran director, és mexicà, però estava rodant a Hollywood, i va ser qui va apadrinar a J. Bayona per rodar El Orfanato, i també Guillem Morales per rodar Los Ojos de Julia, una altra pel·lícula catalana, les dues protagonitzades per Belén Rueda. Així que des d'aquí reivindiquem la feina de Belén Rueda com a actriu de terror, com la nostra Mia Farrow, i tant El Orfanato com Los Ojos de Julia valen la pena.
3: Com el Bayona el reivindiquem sempre. I
2: ha de tornar al terror. Crec que el J. hauria de tornar a fer una pel·lícula de terror. Crec que val la... És cert que la Sofia la Nieve té moments que són de això de terror angoixant, sí, però val la pena tornar al terror pur, así que Jota, si nos escuches, tornem al terror.
3: 18 anys?
2: 18 anys. Aquesta sí la vas veure en cinema, tampoc?
3: Sí, en cinema, i tant. També volies parlar, Jaume, de Stephen King, home, sempre hi ha de ser a les pel·lis de por.
5: Les asseguro que esta mesa, por diseño y por su nivel, les va a cambiar.
2: Guillermo del Toro, d'alguna manera va ajudar a J. Bayona, a Guillem Morales a la seva carrera internacional. En aquest cas, Stephen King va rescatar una producció catalana, La Meseta del Comedor. No diríem de l'oblit, però sí va canviar completament la seva carrera comercial. La Meseta del Comedor era una pel·lícula dirigida per Calle Casas, que havia estat rebutjada per el Festival de Sitges. Una pel·lícula bastant dura, tensa, molt ben rodada, terror psicològic, que li diem, molt incòmoda. I va ser Stephen King que la va anomenar una de les millors pel·lícules de l'any, i a partir d'aquí tothom, als Estats Units, de França i per suposat aquí a casa nostra, van començar a reivindicar, van descobrir que aquesta Meseta del Comedor és possiblement la millor pel·lícula de terror dels darrers 10 anys que s'ha fet aquí.
3: I ara que parlem de Stephen King, el Basté i jo compartim un trauma, jo crec, que és el de It.
2: Els pallassos.
3: Els pallassos. O sigui, des que vaig veure aquella pel·lícula, és impossible creuar la mirada amb un pallasso.
2: A mi m'agrada molt l'original, el Tim Curry, que fa de pallasso, el Tim Curry, m'encanta. Les altres m'agraden menys, i la darrera sèrie és un espant.
3: La sèrie no l'he vista. Per tant, no
2: cal que la miri. Quedem-nos amb l'original, el It, del principi, que val molt la pena. I també reivindico, ja portats amb Stephen King, el Salem's Lot, el misteri de Salem's Lot, protagonitzat pel James Mason, que per a mi és una d'aquestes minisèries de vampirs que recordarem sempre.
3: Doncs que ho gaudeixis i ens veiem la setmana que ve.
2: Exacte,
3: gràcies, Jaume.
6: Fem una pausa i de seguida tornem.
7: La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
0: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
7: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
8: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
7: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió.
9: Així sona la repesca. Venga, chato, la repesca. Que lo que faig jo.
6: Suposo que després de totes aquestes recomanacions ja n'heu pres nota i aquesta nit potser en veieu alguna. Però sabeu per què ens atrau sentir por? Ens ho explica la doctora Ferrera en aquesta conversa a la primera pedra que van tenir fa uns anys, just abans de Tots Sants.

0: és una de les emocions primàries del ser humà. I en volem parlar. Volem parlar d'aquest sentiment amb la doctora Ferrera, que ella és doctora en psicologia i, a més, és directora de psicologia BCN a Barcelona i a Eivissa. Molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia a tots.
0: Ara parlàvem
1: bon
0: d'aquesta por. Comencem explicant una mica què és la por, no? Tots sabem que és un sentiment que ve de molt a dins, no?
1: Sí, bueno, la por és una emoció la més bàsica i antiga de totes, i és com un mecanisme de protecció i defensa. Pensa que la por existeix des de l'home del Cro-Magnon, des de l'home prehistòric fins ara. És a dir, gràcies a aquesta por estem avui dia amb el segle XXI, amb l'evolució de l'espècie.
0: Tu abans em parlaves de por i negativitat. És el
1: sí,
0: que ens va fer sobreviure, eh?
1: El cervell és molt negatiu. Molt negatiu. Per defecte, si jo et dic 5 coses positives i una negativa, te'n recordaràs de la negativa.
0: Segurament.
1: Això tot va relacionat amb els sistemes d'alarma i de defensa i va relacionat amb la por.
0: Clar, ara parlem de la por, per tant, un sentiment que l'hem de tenir per poder sobreviure, però també parlem del terror. I el terror què? Què és? Què canvia la por del terror?
1: Bueno, el terror ja és una por extrema on l'individu veu que ja no hi ha sortida d'aquella situació i es troba en una situació de lluita, o de fugida o de bloqueig, no? És una paràlisi relacionat amb tot el que és tema orgànic, que és taquicàrdia, sudoració, bloqueig, i després el bloqueig emocional, no? El terror ja és algo molt més bloquejant.
0: Clar, perquè tu separaves una part de l'hemisferi del cervell de l'altra i deies que una part es bloqueja.
1: Bueno, jo el que dic és quan hi ha el terror, la por forta, bloqueix, que és natural, que no és de ficció com una pel·lícula, actua l'hemisferi, un dels hemisferis a l'esquerra, llavors bloqueja tot el sistema nerviós i fa que o bé no puguis lluitar, et bloquegis, o bé sí que lluites per sortir corrents o t'enfrontes a la situació. En canvi, en les pel·lícules, no?
0: Això és el que anava a dir, perquè clar, és evident que quan vas a veure una pel·lícula de terror hi ha alguna cosa que t'agrada. Que quan tens el terror de veritat no t'agrada aquella sensació, però en canvi en una pel·lícula anem a veure-la.
1: I aquí ja funciona, els dos hemisferis es posen en marxa. Un, que és aquest que m'han dit, i a l'altre hemisferi hi ha el cuerpo callos entremig, que és el que et diu tranquil, estàs sentat, estàs veient amb crispetes o has pagat l'entrada, i tens una sortida també, i en el fons, bueno, aquí s'alliberen diferents tipus d'hormones que són brutals, no? En el sentit de les pel·lícules de terror, que són l'adrenalina, la dopamina, la serotonina, oxitocina. Totes aquestes hormones són les mateixes que sentim quan estem enamorats. S'imagina't.
0: Ah, sí? Hi ha aquest paral·lelisme, eh? Sí. Terror i enamorament. Es donen la mà.
1: Sí, bueno.
0: És així.
1: Sí, el cervell no distingueix. Per exemple, si jo ric forçadament o ric perquè tinc de riure espontàniament, llavors llibero endorfines i tal. El cervell no distingueix.
0: Però, clar, hi ha coses bones de mirar pel·lícules de terror i coses dolentes. I hi ha gent a qui li fa bé, de fet, tu abans parlaves d'això, i hi ha gent a la que no li va bé. Fem aquesta distinció. A veure, quan és bo veure pel·lícules de terror i quan no?
1: Bueno, depèn de l'estat anímic de la persona en el moment d'anar a veure aquesta pel·lícula i també depèn de la personalitat. Hi ha persones que són altament sensibles, que llavors tot ho viuen molt intensament i aquestes persones, bueno, poden patir molt més que unes altres.
0: I en canvi, quan ens fa bé?
1: Ens fa bé quan volem viure emocions i volem, això, el cervell s'activa, no?, i sortim de la pel·lícula com empoderats una mica, no? Com preparats per suportar qualsevol tipus d'estrès, perquè és una situació de por controlada, perquè en el fons tu has decidit
0: entrar en trasmema o sentar-te davant de la pantalla.
1: Exacte.
0: De fet, també parlaves de que hi ha estudis que també diuen que les persones que han vist pel·lícules de terror estan més preparades, potser també, per afrontar situacions de tensió i d'estrès a la vida real.
1: Sí. Bueno, els aspectes positius de les persones que veuen pel·lícules de terror i que els agrada és que tenen més activació cerebral, després el sistema immunològic està estudiat.
0: Això és molt interessant.
1: Bueno, que augmenta els leucocitos, llavors gestionen millor l'estrès, estudis, eh? I després hi ha una major habilitat per afrontar situacions, de resolució de problemes, de gestionar les emocions, i això, pues, bueno, fa que molta gent s'enganxi, no?, a aquest tipus de pel·lícules de terror.
0: Perquè no? És veritat que hi ha gent
1: addicta. La veritat és que agrada molt.
0: Agrada molt, no? Una vegada hi entres...
1: És una temporalitat, no? És una exposició a la por, però sempre des del moment que tu decideixes tindre aquesta por, i després també, i bueno, hi ha una sortida, no? Hi ha un control. Però, a més, és l'empatia, no? Quan hi ha una pel·lícula hi ha diferents personatges, llavors les persones pues, empatitzen amb uns, amb els altres, llavors sentes un munt d'emocions, no? On diferents hemisferis, el dretà i l'esquerrà, juguen allà una situació química important.
0: Aquí està, la química també. I abans, m'ha fet molta gràcia perquè tu ets especialista també en relacions de parella i deies, si tens una primera cita, anar a veure una pel·lícula de terror és perfecta. Per què és perfecta?
1: És perfecta, perquè ja entres directament, no?, amb un contacte químic, on, com hem dit abans, la dopamina, la serotonina... I l'oxitocina, que és les abraçades, perquè toques i, ai, que, quina por, no sé. Llavors, tot això fa que tinguis una bona entrada en una possible relació
0: clar,
1: de parella.
0: Clar, generes uns vincles...
1: Recomana, proveu.
0: Exacte, proveu i que ens ho diguin els oients. Exacte. Generes uns vincles que, si no, d'una altra manera no generaries.
1: Exacte.
0: I no tan ràpidament, no? També hi ha aquella situació que jo crec que tots hem passat d'un grup d'amics entrant en el túnel del terror, del Tibidabo, no? I que surts tots emocionats i tots abraçats. I...
1: Exacte.
0: És aquesta sí. Vinculació,
1: és,
0: no?
1: És viure conjuntament... aquestes emocions i compartir aquesta química cerebral que és increïble.
0: I és alliberadora.
1: Sí, alliberadora i tant.
0: Doncs passem por i terror a través de la pantalla, per exemple, o situacions fictícies, perquè ara també hi ha tots aquests jocs de rol, etc, que també et fan viure situacions de terror també d'una manera voluntària, no? Aquestes també s'inclourien amb la mateixa experiència que una pel·lícula, m'imagino.
1: Sí, i videojocs.
0: I videojocs, exacte. Sí. Doncs, escolta'm, vivim-ho perquè és bo i, a més, és alliberador d'estrès. Ho podríem concloure així?
1: Exactament. O sigui, mireu pel·lícules de terror, gaudiu de les emocions positives i negatives i són alliberadores d'estrès. O sigui, totalment recomanable. És més, quasi obligat dir allò de tant en quant.
0: I en parella, eh? Fantàstic.
1: Home, i en futura parella
0: ja seria
1: bueno.
0: La bomba. Doncs ho farem. Moltíssimes gràcies, Sandra Ferrera, que ella és doctora en psicologia. Amb ella hem parlat d'aquesta por, aquest terror. Moltíssimes gràcies per estar aquí.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Papallaó, la repesca!
2: A aquesta hora posem una mica de música perquè avui falten menys de 2 mesos pels concerts de comiat de La Fúmiga, pels quals ja no queda ni una sola entrada. A més, aquest grup ens ha estat acompanyant durant tot l'estiu aquí a RAC1. Aquest any, un dels grans grups dels Països Catalans ha decidit posar punt i final a la seva trajectòria musical i per això avui volem recuperar una conversa que va fer el cantant del grup, l'Artur Martínez, del món a RAC1. Aquesta va ser la primera entrevista que va donar després d'anunciar que plegaven. Una conversa en la que vam descobrir que la ràdio està farcit de fans d'aquest grup. Els haurem d'acomiadar, però de moment gaudim de la seva música, que sona així.
3: La distància ja no fa mal.
4: Vam saber que La Fúmiga posava punt final al seu viatge. Després de 13 anys al damunt de l'escenari, el grup d'Alzira, el País Valencià, va anunciar que els seus camins se separen. Va, aviam. Artur Martínez, bon dia, moltes gràcies.
5: Bon dia, gràcies a vosaltres per fer que complim un somni, estar així.
4: No, el somni és nostre de tenir-te aquí, per l'amor de Déu, i més tenint en compte que estàs preparant ja el cos de la paella, i per tant, que tu te n'enfots.
5: Ara en parlarem d'això.
4: No, que baixem, eh? Com va la venda d'entrades? Està pràcticament tot sold out o no?
5: No, tot. Vull dir, buscarem aquestes noves dates i es va tornar a esgotar aquesta vegada no en una hora, sinó en mitja hora, que va ser altres 23.000 i van ser... Bueno, per a nosaltres... Ja ens quedarem tranquils perquè la primera vegada ens vam quedar un poc com que s'havia quedat moltíssima gent fora i ara tenim la sensació de que ja hi havia molta gent. Nosaltres no som de buscar un sold out, al contrari, tant de bo tindre l'espai just i necessari perquè tot el món que vulgui a veure ens estiguera. No som de grans transcendentalismes ni res d'això. Tenim la sensació de que això ja ha passat, que ja quasi tota la gent té la seva entrada, encara que pel carrer a mi segueixen dient-me no tinc entrada, no tinc entrada, però...
4: És un tercer, eh?
5: No, perquè no podem, eh? Vull dir, no però... tenim disponible ni el Raig Arena, ni... Em proposen fer uno pel matí, que jo no vull fer, no, perquè no, és no, molta tralla, però no. Eixes són els grans comiats, un poc. Som gent molt normal i jo sempre reivindique un poc l'èxit de la gent normal, perquè nosaltres mateixos ens hem dit mil vegades que de manera subconscient com si no ens ho mereixíem per ser gent tan normal, no? Perquè ens considerem no massa talentosos o que la nostra música pues, és el que sabem fer, els nostres concerts l'únic que pretenem és que la gent no pare de ballar i és com que et fas menut, no? Perquè no et consideres ningú geni ni ningú superartista i ara que anunciem el final no hem sabut ni dimensionar la quantitat de gent que ens estima.
4: Clar, ara la veritat, si no haguéssiu dit que plegàveu...
5: Jo soc molt conscient d'això, eh? Crec que hi ha una cosa... O sigui, jo crec que si nosaltres anunciem un final de gira, sense més, perquè parem a fer un disc, pues és possible que fem pues, també un Sant Jordi Club i jo que sé si se pot omplir i se Roig Arena, que són 18.000 persones, però és possible que s'haurà omplit en aquest
4: any. No, però
5: jo
4: tinc d'una altra manera. La meva pregunta anava per una altra línia. És a dir, si s'haguéssiu sapigut tot això, aquesta estima que imaginàveu però no percebíeu, o ara que ho veieu que el vostre Déu sap molt greu, haguéssiu dit a Déu igual?
5: No. Això ha sigut l'últim regal, perquè crec que eixa tristor pròpia d'un final superplanificat, ja vaig contar fa setmanes que això ho tenim parlat des de 2022. Nosaltres som, no sé com dir, igual som un poc romàntics de tot això, però la música, una, ens ha fet sempre un massa respecte o massa por. Nosaltres venim de formació musical des dels 8 anys a la música, sempre ens ha semblat que no hi havia massa oportunitats per a la gent que eix del conservatori, i així ho hem viscut sempre, fins que ha passat tota esta boxeria. Però per a nosaltres era molt més important la nostra història pròpia d'uns amics que tot allò que poguera, diguem, portar-te a eixe èxit o a eixa cosa. Per a nosaltres era molt important que mai tinguérem eixe xiclet estiradíssim i que es poguera trencar. Nosaltres somiàvem un final, el vam planificar... Sí, però no l'imaginàvem tan a dalt.
4: Ja.
5: Sobretot per a que eixos amics pogueren tornar a casa, perquè penseu una cosa, si no n'hi ha concert, si no n'hi ha bolo un cada setmana, som els mateixos de la Fúmiga que quedem per sopar. Per a nosaltres era molt
4: I
5: més important.
4: I continuarà això, eh?
5: Clar, per això era molt bonic deixar-ho en el millor moment o en el moment més esperat. Ficar-li una data ha servit per a que tot el món tinguera un horitzó, perquè es planificarà la seva vida, perquè tots els esforços que hem fet, recordem que tots els meus companys no han deixat el seu treball, estaran escoltant-me ara des del seu treball. Sí. És com... És molt boig que un grup que fa 84 concerts a l'any...
4: Quants sou en total?
5: Som 11 músics, Arnau, que és qui m'acompanya tot, que és qui va baixar de l'escenari, ell tocava la trompeta per a gestionar tota la nostra logística, però jo sempre dic que som nosaltres i tot el nostre equip, que este any en som 7 persones més, i que l'any que ve seran, més que nosaltres, en seran 12 o 13.
4: Ja, però això és una família, això no és una família, això vull dir, és una...
5: Imagina si és una família que nosaltres començàvem a anar als concerts i anàvem en un autobús. En sèrio, això és en sèrio.
4: Allà, a la Copa, veu tocar l'última cançó que publiqueu com a grup, que és aquesta, que l'altre dia sentien, que és Gràcies per tant.

0: Hola. No, no, Mònica Hernández, seu a sobre si vols ja.
1: Carai, gairebé, és que, gairebé. No, és que ara li deia que estic tremolant des que l'he conegut aquí fora.
0: Ah, ja l'has anat a saludar?
1: Home, i tant, a Basallar.
0: La sotsdirectora del Monarrac, que ja li dic que no baixarà. Que no baixarà a València, a la paella.
1: No, no.
2: No, m'ha dit que normalment quan feu exterior se ja es queda, però això crec que esta vegada va ser com una condició meua que vaig a posar.
1: Ja. Condició seva. I he d'anar segur.
0: Espera't un moment, que ara te'n presentaré una altra. La Mònica Usart també està aquí. I l'has saludat també o no?
2: No, Mònica encara no me l'havia creuat.
0: No, aquesta és la Mònica Usart.
3: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usart, que vols anar al concert, bueno, que ja està.
3: Sí,
0: està.
3: Sí, ja hi som. Ens vam quedar sense entrades del primer, però sí. El segon no, moltes gràcies. Sí, sí, sí.
0: Tu també vols baixar a la paella de...
3: Sí, home, clar, jo m'apunto a tot. Només faltaria, sí, sí.
0: Però per què, Hernández? Jo és que no m'ho esperava, això.
1: Jo li explicava a l'Artur abans que vaig descobrir la fumiga fa 3 anys en una festa major de Vilafranca. Ell parlava d'aquest origen que tenen ells o d'aquest agraïment a les festes majors. Típica festa que vas a buscar a teva filla adolescent a 1 hora i 30 segons abans et diu, em puc quedar un moment? I diu, sí. I jo no sabia que era la fumiga. I aleshores estaven tocant Mediterrània, no se m'oblidarà mai. I que els vaig descobrir així, i a partir d'aquí vaig dir, ostres, quina gent, quin so, quina festa, quina alegria.
2: Fua, quina il·lusió em fa això, no? Perquè moltes vegades, per a mi, una fortalesa d'un grup és que algú que no et conega es quede com enganxat ahí. I aquesta història que em contes, com que ha sigut comuna un poc en tots estos anys, i això em sembla... em omple d'orgull, perquè és com jodin, si tenim aquesta força de poder sostenir, sempre hem intentat que el projecte se sostinguera des del directe, i que fora un directe que poguera enamorar a la persona que passava per ahí, inclús a una persona que estava esperant a la seva filla ja a 3 hores de la matinada.
0: Sí, bueno, però he de dir una cosa que m'ha sorprès, no em sorprèn que sigueu fans de la fúmiga, però aquesta en aquesta ràdio, la gran quantitat de fans que té aquest grup.
3: Clar, bueno, l'has escoltat, tu?
0: Sí,
3: escoltat
0: però...
3: Sí. Mira, en el meu cas va ser sobretot la pandèmia. Va ser durant la pandèmia. A mi em van donar doncs un xute d'energia perquè quan ja podíem començar a sortir una miqueta, recordo el pati de casa mons pares amb ma germana intentàvem fer alguna cosa d'esport, com tothom feia a casa, no, amunt i avall, i sempre ens posàvem la seva música. Llavors em recorda molt aquell moment de sortir, no, de casa i de començar a il·luminar una miqueta.
0: O sigui, Vilanova, Molins de Rei i anem a Esparreguera. I tu, Pedrol, com t'enganxa la música de la fúmiga?
4: Mira, a mi m'enganxa la música a la fúmiga, no a Esparreguera, sinó a la ràdio, perquè el Xavi Rocamora, el 14-15, sí, va començar a posar cançons a la fúmiga. Jo li vaig dir, hòstia, Xavi, nosaltres estem acostumats a posar més cançons en anglès i tal. I va posar aquesta, crec que era Mediterràniament, o alguna d'aquestes, que era, havia de passar. I li vaig dir, hòstia, Xavi, aquesta cançó, que estranya, però em va començar a agradar. I a partir d'aquella cançó em vaig fer fan.
0: Espera't un moment, que no serviria per treballar llegint llavis la Marga Ortuño. Dic que diguis al Rocamora que vingui, carai, el Rocamora, aviam on està, perquè aquí li ve de saber Rocamora que escolta música de la fúmiga.
1: Sí, tothom té coses,
4: sí, és un fan.
1: Amb la fúmiga, jo he de confessar, Artur, abans et deia, jo em llevo una mica abans de les 4 cada dia per venir a treballar. És insuportable aquest horari.
2: Perdona, jo m'he alçat també a això ara avui per vindre així i arribar a hora i tal. I no sé com feu això tots els dies, pues no puc entendre.
1: Posant covards de la fúmiga al camí de Vilafranca a Barcelona. Sí, a tota castanya al cotxe.
0: Espera't un moment, que ara com digui el Xavi Rocamora, no, és que jo me'n recordo que l'Anna Ballonesta també sentia quan anava allà, i aquí fotrem aquí unes grades supletòries. Hola, Xavi Rocamora.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Perdona, i a tu per què poses cançons de la fúmiga?
5: Per aquesta home és un mite. Aquest home aquí que tens aquí al costat és un mite des de fa molts anys, a més, i em va encantar. Aquest home té... la cançó d'una ruptura, d'un trencament, que més bon rotllo produeix al món de la música.
2: Jo anava a dir, com estàvem parlant de Xavi, jo dic, jo crec que la cançó de Xavi més preferida ja no fa mal.
5: Ja no fa mal, era aquesta, de fet, la que vam començar a posar era aquesta. I dic, hòstia, com pot ser que aquest tio estigui parlant d'una ruptura i que a mi em suposi una alegria bestial sentir aquesta cançó? I a partir d'aquí vaig començar a sentir més cançons i dic, hòstia, tal, la fúmiga, exacte.
2: Sí, sí.
0: Què et passa, Hernández?
1: No, que estic nerviós, ho dic de debò. De la meva edat i però, així, tu.
2: De la meva edat
0: estupenda i tal, però esclar, és que no entenc.
1: No ho sé, suposo que la música et lliga a moltes emocions i en el meu cas amb una història molt particular amb la meva filla gran, i que la fúmiga, entre moltes altres coses, ens ha ajudat a superar.
2: Puc contar la història que m'has contat ahir fora?
1: Quina de totes?
2: M'ha contat que sempre que tenen un viatge familiar escollixen una cançó que ha de cantar tota la família al cotxe. Ai. I que quasi sempre és alguna de les cançons de la fúmiga, i això a mi em fa una il·lu tremenda, perquè compartir aquestes coses amb els vostres fills i demés, fer aquesta cosa en família a través de la música... Mira, és una cosa d'aquestes coses que a mi m'agradaria fer quan tot això s'acaba i demés, així que tant de bo tindré aquesta experiència tan guai. I t'entenc que això sigui així, perquè crec que compartir aquestes coses amb els teus és com el més bonic que pot haver. I això ho té la música, eh? Jo ara en els concerts, que ja estem com acomiadant-nos, no?, de tots els concerts, els diguem sempre que tant de bo s'obliden de les nostres cares i de tot això, però que es queden les cançons ahí, encara que no recorden ni de qui són, però que la música o el que han fet sentir aquestes cançons, que no s'oblida. Això per a mi és com, si poguera demanar alguna cosa, del este final seria això.
5: Perdona, un moment. I això?
2: Ha sonat a llibre,
5: però. Joder, se va planet, això. Però què és això?
2: Pues mireu, això és una de les coses que més ens ha costat un poc de decidir, perquè va vindre una editorial que és del nostre poble, que és Bromera, i ens va proposar fer este llibre. I jo us vaig dir, fuà, si és que nosaltres sempre hem intentat durant tots aquests anys llevar-nos transcendentalisme o baixar un poc aquestes floretes que ens tirava la gent. Fer un llibre és com too much per a la història esta que volem contar. I després quan ho vaig rebre a casa i el vaig fulletxar i vaig veure com un poc tota la nostra xicoteta història, vaig dir, menys mal que me vaig deixar convèncer, perquè és com tots els records estan ahí. Per cert, vos he fet una dedicatòria. M'agradaria que la llegissis, Jordi, amb el teu permís.
5: Sí?
2: M'encantaria, sí.
5: Val. A tota la família del món RQ, és un somni estar amb vosaltres. Gràcies per estar a prop i vos esperem amb il·lusió a casa nostra. Vos cuidareu com es mereixeu, amb estima, Artur la Fúmiga.
2: Oh. Així que queda en antena, que va bonic. Quedar ja, heu de baixar al País Valencià.
3: Sí,
2: inclús vos faig una proposta, vos puc fer una proposta, si que sigui aventurant-me.
3: Sí, clar.
2: Mireu, nosaltres acabarem la nostra història el 30 i 31 d'octubre del 2026.
5: Molt bé.
2: Però el 29 d'octubre és com morarán 2 anys de la Dana que sí. Hem passat. Seria un plaer tindre-vos el 29 d'octubre del 2026 a casa nostra fent la paella, no per llevar-li, seguirem recordant i seguirem fent memòria a les víctimes, però crec que també hem de celebrar que el poble segueix seguint la mostra de dignitat més pura, i a les proves ens remitim amb tot el que va passar ahir. Volia dir que Mazón no va dimitir ahir, sinó que el poble l'ha fet fora.
5: Totalment d'acord.
2: I que el final de Mazón no és digne per a tot el que ha passat este any. Així que, com sempre diguem als nostres concerts, seguim esperant responsabilitats i una disculpa digna, sobretot a les 229 famílies que van perdre el seu ésser més estimat, que encara no la tenen, i sóc molt conscient, perquè estic molt proper de les associacions, que lo d'ahir va ser encara un pal més dur. Així que el que hauria haver sigut una alegria va seguir sense ser-ho. Així que crec que encara poden solucionar les coses, per lo menos marxar amb dignitat, que és l'únic que es pot esperar ara mateix.
5: Bravo, perquè ahir vam dir que aquest va ser el discurs, jo recordo, dels 9 anys que porto fent aquest programa, més miserable i més mesquí que he sentit a la meva vida. Mira que n'hi ha hagut uns quants, encara. Escolta'm, Mònica Hernández, directora que és la Cabanes, ja està apuntat. Farem el programa per celebrar els 2 anys de la Dana, per commemorar els anys de la Dana, i després ens fotem aquí, ens fotem com el tio Quico. Evidentment, la beguda, anava a dir. La beguda la baixem nosaltres. La beguda la baixem nosaltres.
2: Fem eixe tracte. Nosaltres fiquem el menjar.
5: Ha estat un plaer. Tu torna quan vulguis.
2: Gràcies.
5: Ja saps, és casa teva, això. I quina alegria, i quina joia, i quin tot plegat. Hòstia, Roger Saperes, que m'acaba de dir... M'agrada molt, ja dormiré. L'he ballat més d'un cop amb el Rocamora. Però què tens amb aquesta... Què teniu amb aquesta casa, noi? Però què teniu amb aquesta casa?
2: Jo no sé, però sempre que tinc oportunitat de vindre a visitar-vos, sempre que entre per aquesta porta, acabo veient a molta gent que li tinc molta estima, moltes abraçades, moltes...
5: Però què té aquesta casa amb aquesta gent?
6: Ara tornem.
7: La Repesca, amb Marina Arbós.

0: diràs, amb Gerard Vallejo.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, Rodri i Cancelo. Cancelo i Rodri, els dos últims fitxatges del Barça ja són a Barcelona. L'últim en fer-ho, cap a quarts de nou del vespre, el que de moment és el gran fitxatge d'aquest estiu pel que fa al conjunt blaugrana, Rodrigo Hernández. El traspàs, encara no oficial, ho ha de ser demà, si tot va bé, perquè el jugador ha de passar la revisió mèdica, però només aterrar a l'aeroport del Prat, Rodri ya ha parlat com a futbolista del Barça.
2: Contento de llegar, ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se resuelva todo. Y jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor.
1: Són les primeres i de moment úniques declaracions de Rodri, com dic, a l'aeroport, després d'aterrar des de Manchester aquesta tarda, el futbolista que ha de fer, evidentment, nit a Barcelona, i demà serà un dia intens també per ell. Hola, Àlex Pintanel, què tal? Bona nit.
3: Què tal?
1: L'Àlex, que era aquest vespre a l'aeroport del Prat. Com ha anat això? Com ha estat l'arribada de Rodri? I què ha de passar en les pròximes hores pel que fa al procés oficial del seu fitxatge?
3: Doncs mira, el campió del món ha aterrat en un vol privat procedent de Manchester, enmig d'una gran expectació, quan passaven 10 minuts de les 8 del vespre. Demà, primera hora del matí, passarà la revisió mèdica a la ciutat esportiva i el club treballa amb la idea de presentar a Rodri demà al migdia. El migcampista estarà, per tant, dimecres, això segur, al Gamper, en la presentació de l'equip.
1: Esperem que no hi hagi problemes amb el transfer i que demà hi pugui haver aquesta presentació al migdia, tal i com preveu aquesta hora de la nit al club. I, evidentment, lògicament, que no hi hagi cap problema en la revisió mèdica que Rodri ha de passar, com diu l'Àlex, demà al matí a la ciutat esportiva Joan Gamper. Recordo les xifres, 60 milions d'euros fixes, 11 més de variables de fàcil compliment relacionats amb els minuts jugats i els partits que jugui Rodri amb la samarreta del Barça, i 5 més que estan ja vinculats a la consecució de títols en els pròxims anys. Per mi barat, si teniu en compte com està el mercat, el fitxatge de Rodri, molt barat. Pot sortir, de fet, igual de barat que li va sortir al Barça Robert Lewandowski, que recordo que va sortir del Bayern de Munic per 50 milions d'euros, 45 més 5 en variables, que suposo que el Barça ha acabat pagant, perquè ningú se'n recorda ja d'aquests 50 milions, sinó que el que recordem de Lewandowski en el seu pas pel Barça són els 120 gols que va marcar i els títols que va donar. 3 de 4 lligues, per exemple. Doncs la de Rodri crec que pot ser una operació similar. Arriba encara en una edat més òptima que la de Lewandowski al club. El polonès tenia 33 anys, Rodri ho fa amb 30 anys, i l'únic asterisc, és veritat, és com li respondrà el físic després de dues temporades complicades a Manchester amb una operació de genoll pel trencament del lligament encreuat. Si ens hem de guiar pel que hem vist al Mundial, Rodri podria estar perfectament en forma durant la temporada i intentar, doncs, exhibir el seu màxim nivell com ha fet en aquesta competició curta amb la selecció espanyola. De seguida expliquem també alguns detalls més del fitxatge de Rodri, que signa per 4 temporades, com vam dir ahir, i hauria de portar el dorsal 16. El dorsal 16 que fins ara tenia Fermín, que quin dorsal agafarà? Doncs el que deixa lliure Ferran Torres, que se'n va anar al Paris Saint-Germain, portava el 7, Ferran Torres, doncs Fermín agafarà aquest dorsal 7 ja. Està reflectit així al web de la Lliga. Falta, doncs, evidentment, que el Barça pugui inscriure Rodri i, a priori, hauria de ser amb aquest dorsal 16, que és el que vol Rodri, tenint en compte el seu passat. Per tant, 4 minuts per sobre, 2:15, Rodri farà nit a Barcelona. Demà, revisió i, si tot va bé, presentació. És el gran nom del dia. De seguida en parlarem, a la tertúlia amb el Ferran Correas, el Jaume Nadeira i l'Albert Nadal, també amb algú que el coneix perfectament com l'exanalista del Manchester City, el Carles Planchard. Van compartir 6 temporades plegats a Anglaterra. I quina casualitat, també, que el dia que Rodri aterra a Barcelona, quina casualitat, el mateix dia el Barça anuncia que Sergio Busquets s'incorpora al cos tècnic del filial com a assistent de Giuliano Belletti mentre s'està traient el curs d'entrenador. Els dos millors pivots m'atreviria a dir, potser algú que m'ho discuteix, però els dos millors pivots dels últims 15-20 anys en el món del futbol, un ara ja retirat, l'altre encara en actiu, defensaran el mateix escut aquesta temporada, que és l'escut del Barça. Dit això, menys mediàtica, però igual de destacable ha estat l'arribada de Joao Cancelo a Barcelona. Serà la seva tercera temporada al Barça, la primera com a jugador en propietat. El lateral portuguès signarà contracte per les pròximes 3 temporades. 3 anys de contracte per Cancelo fins al 2029. Per tant, dos fitxatges ja imminents, a punt de ser oficials, i falta encara saber què passarà amb el davanter centre. Avui sense grans novetats, en el cas Julián, que continua entrenant-se, malgrat que ha de ser la setmana del caixa o faixa, demà, atenció, prevista roda de premsa del Cholo Simeone, prèvia al partit de Lliga contra el Màlaga, el debut, no és res excepcional, però roda de premsa, haurà de parlar Simeone, i segurament m'atreveixo a dir que el 90, el 95% de les preguntes aniran dirigides a l'afer Julián Álvarez. Demà a les 10 del matí, aquesta roda de premsa, n'estarem pendents. I si l'operació entrada a Can Barça va a tot drap, la de sortides també es comença a desencallar. Avui, oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Àjax, operació oficial, traspàs de poc menys de 5 milions d'euros pel 50% dels drets del futbolista. Han passat, ja estan passant més coses, eh? En aquest dilluns d'agost, a segona, el Sabadell ha debutat amb empat a 0 al Molinón contra l'Sporting en el dia del seu retorn. De fet, en el dia del retorn del Centre d'Esport Sabadell al futbol professional, ho ha explicat, entre d'altres, el Pau Bonastre a l'Àvia al Web a través de RAC+1. Hola, Pau, bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: Un empat a 0, però podia haver guanyat el Sabadell perquè ha fallat un penal.
4: Sí, abans del primer quart d'hora de partit, Rahmani, debutant avui, ha fallat un penal, l'ha enviat fora, però tot i així, bona imatge del Sabadell en el seu retorn a segona, especialment en els primers 45 minuts davant d'un equip, l'Sporting, que té com a objectiu pujar de categoria. La segona part ha estat més igualada, podríem dir, però tot i així els arlequinats han tingut opcions reals d'emportar-se la victòria. Encara li falta aquest Sabadell, però va per bon camí. Avui a l'11 titular hi havia 7 jugadors que no havien jugat mai a segona divisió, perquè un gruix important de la plantilla ve de la primera federació.
1: Després mirarem d'anar cap a Gijón per veure si podem parlar amb algun dels protagonistes d'aquest empat a 0 del Sabadell contra l'Sporting. Ahir recordo Girona 1, Leganés 1, amb un jugador, l'ucraïnès Víctor Zigankov, que estava convocat però que es va negar a canviar-se, que per acabar-ho d'adobar aquesta tarda ha publicat correus interns del club al seu Instagram per denunciar que no el deixen parlar amb la premsa ni explicar la seva versió. Déu-n'hi-do amb aquest cas, que jo crec que és dels més grossos que recorden a Girona en els últims anys, el de Víctor Zigankov, que no vol jugar més amb el Girona, malgrat tenir contracte. Després en parlem també. I ara mateix, també a segona, el descans, el debut de García Pimienta a la banqueta de l'Almeria, immillorable. El descans, Almeria 3, Aldenc 0. El català, ex d'entrenador del filial del Barça, de les Palmes i del Sevilla, entre d'altres, que està debutant amb bon peu a la banqueta de l'Almeria. Això a segona, a primera, retorn sonat a la categoria a aquesta hora, perquè Miquel Agut, bona nit.
5: Bona nit, un retorn no tan sonat com el teu, però bona nit, Gerard Ballera.
1: Gràcies, bona nit. gràcies. El retorn sonat de veritat, perquè els que vam viure el sí. Depor dels anys 2000...
5: Sí.
1: Ens agrada veure avui el Depor a primera divisió.
5: Això és...
1: A Riazor.
5: Això és correctíssim.
1: Sí, senyor.
5: Ara mateix queden 11 minuts pel final del partit i empaten a un el Depor i l'Elx. Ha començat marcant l'equip gallec. És un gran gol d'Aubameyang a la primera part. És el gran fitxatge del Depor fins ara en aquest mercat, la gran sorpresa. El control acrobàtic és una delícia. La rematada és molt bona, però el control és una delícia. Sense cap punt de suport amb el terra, una pilota a l'esquena de la defensa la controla i quan acaba de botar a l'àrea, remata creuat lluny de l'abast del porter d'Ituro. Ha empatat fa 5 minuts l'Elx, que s'ho mereix, perquè la segona part Leo Román estava salvant el Depor d'encaixar el gol de l'empat, però no ha pogut fer-hi res quan ha rematat de cap Marc Aguado. Un corna mal picat, una segona jugada, una molt bona centrada de Gonzalo Villar i un cop de cap creuat al primer pal de Marc Aguado lluny de l'abast del porter. Així doncs, 10 pel final, 8 anys després torna el Depor a primera i de moment està empatant a 1 contra l'Elx a Riazor.
1: Quan ha costat, Aubameyang, el Depor?
5: Uf, t'hauria de mirar. No ho he mirat, però vaja.
1: Barat, és igual, barat com Rodri.
5: No, no,
1: vull dir,
5: car no...
1: Els hi sortirà
5: car,
1: baratet. La ràtio gol per milió els hi sortirà baratet, perquè déu-n'hi-do sucar ja en els primers minuts com a futbolista del Deportivo de la Corunya. Recordo ahir, l'Espanyol va guanyar 3-0 a Llevant. De fet, ara mateix, si un mira la classificació, els líders són d'aquesta primera divisió, l'Alavés i l'Espanyol, però és que aquesta primera jornada juga compte gotes, dimecres, com dèiem, aquest Atlètic de Madrid-Màlaga, la setmana que ve, un cop s'hagi jugat la segona jornada, els partits del Barça i del Madrid, l'Atlètic Club Barça i el Real Madrid-Real Societat, i encara s'ha de jugar aquell partit que es va ajornar per un fong a la gespa de Balaïdos, el Celta Osasuna, també es juga, en aquest cas, dijous de la setmana que ve. Quants milions, dius?
5: Llegeixo a diversos llocs només 1,5 milions. Un milió i mig.
1: Ja, mira, o sigui, 750.000 euros i el golet de Aubameyang.
5: 37 anys.
1: Si en fa dos, 750.000 euros cada golet d'avui.
5: Quan acaba la temporada, haurem de dividir aquest milió i mig entre els gols que faci. Veiem quan ha sortit cada gol, però 37 anys per Pierre-Emerick Aubameyang, que qui no l'hagi vist, el gol és molt bonic.
1: Sí, la celebració també amb la seva tombarella.
5: Sí, que jugadors de 20 anys no la fan.
1: Gràcies, Agut.
5: Adéu.
1: Tres minuts i tres quarts d'onze. De seguida arrenquem la tertúlia. Un parell de notícies abans d'acabar. Una relacionada, de fet, amb un equip de primera divisió, el Rayo, perquè la Comunitat de Madrid ha rebutjat la cautelar que demanava el club madrileny per jugar a Vallecas. Vaja, que dijous comença la segona jornada de Lliga, a primera, hi ha un Rayo a l'Avés i no es jugarà a Vallecas. S'haurà de buscar la vida al club madrileny. Tot apunta que es disputarà a Butarque, aquest partit. I... abans d'arrencar, una mala notícia pel Barça, la lesió de la jove migcampista Clara Serra Jordi, que té una fissura al canell, se la va fer a la concentració amb la selecció espanyola sub-20 abans de disputar el Mundial i s'estarà 6 setmanes de baixa. Deu estar content Pere Romeu, que ja va posar el crit al cel quan es van endur una jugadora que és habitual ja amb la selecció absoluta espanyola per un Mundial sub-20, se la van endur, no estava massa content, ho va de fet dir públicament i ara... Pere Romeu veu com la perd per l'estrena de la Lliga i sobretot per les dues primeres jornades de la Champions, que és el que més li interessa al club. Que tingui una bona recuperació, la Clara Serra Jordi. Pràcticament 3:15. Res, un minut i parlem de Rodri. Sigueu benvinguts al Tuïdes. RAC1.
6: Però jo també soc bastant usuària de piscina. Hi ha com molt, molt més tabú del fet de fer, pel fet de fer topless a les piscines. Vull dir, que gairebé no m'ha arribat ni aquesta llibertat. Però la que sí que havíem conquerit a les platges, estem retrocedint clarament.
7: Hi van haver uns italians futuristes que van crear el Intona Rumori i sonava d'aquesta manera.
8: Ja està. Sí, no cal tenir les obres dintre.
7: Exacte.
1: Atenció als fans de La La Land, perquè tornarem a veure Ryan Gosling i Emma Stone.
9: Amb la reestrena. I és la meva pel·lícula de terror preferida.
1: Per què? Terror.
10: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
11: RAC 1.
10: Tots som un milió.

0: diràs, amb Gerard Ballera.
1: Tres quarts d'onze, en punt, això és el Tu diràs, amb l'Àlex Pintanel, aquí ja hem sentit a l'inici del programa, que avui ha esperat a Rodri, a l'aeroport de Barcelona, amb una mica de retard, ha arribat res, una horeta, no, Àlex?
2: Sí, aproximadament. Saps què passa? Agafava un vol privat de Manchester, però aquest vol privat abans ha fet un trajecte Newcastle-Manchester, ha anat amb retard i, per tant, doncs, per això ha arribat, sí, una horeta de retard, més o menys.
1: Va. Hola, Ferran Correas, què tal? Bona nit. Vull dir, perquè tens ganes d'entrar a jugar.
3: Ben tornat.
1: Gràcies, gràcies.
3: I després, com és que no ha vingut amb Ryanair? Va marxar a Manchester, va marxar amb Ryanair. Sí. Ha vingut amb Ryanair.
1: Ja va fer el gest de marxar amb Ryanair.
2: De plaer, no? Que diguem-ne.
3: No, era quan tornava a Manchester per començar.
2: Per començar, per això. Però...
1: Va començar. Jo crec que van anar a recollir... Van anar a recollir les coses.
3: El Barça paga vols privats.
1: Sí. Hola, Albert Nadal, eh?
4: Què tal? Ben tornat.
1: Gràcies, gràcies. Bé, mira, és que és posar-me aquí i escolta.
4: Ara que dèieu això, la cara que feia quan va anar de Madrid a Manchester, maleta petita, el detall, també està bé recordar-lo, i la cara que feia avui a l'aterrar a Barcelona, no?
1: Sí, potser li hauria agradat directament no passar per Manchester, que algú li hagués recollit, si li quedava alguna cosa per allà, el que fes falta, i quedar-se...
2: Jo vaig tenir una maleta petita, només, que m'ha sorprès. He pensat, potser ha de tornar a Manchester en algun moment, però que realment avui venim amb una maleta petita, només, ja aquestes de cabina.
4: Assessors i companyia que vindran amb tot el pack de maletes grosses.
1: Hola, Jaume Naveira, què tal?
5: Què tal?
1: No és Manchester el destí ideal, eh? Si vols anar de vacances, per exemple.
5: No, la veritat és que no seria... Però, escolta, per 2-3 dies i una mica gaudir de l'ambient de la ciutat...
1: Old Trafford, Etihad...
5: I et diré fins i tot l'ambient de bars de la ciutat, que sempre hi ha música en directe... Sí, està bé.
4: Si t'agrada el futbol i la música...
5: Sí, és un bon lloc per...
3: Aquella plaça gran que tenen...
5: Sí, la típica plaça gran de qualsevol ciutat...
4: On va l'afició del Barça, quan juga allà al Barça...
3: La zona allà del...
4: Dels canals. Allà, si tens la sort d'agafar un dia de sol, que has de tenir sort, val molt la pena.
3: Hi ha bons bars i bona birra.
5: Sí. Cosa seria que quan hi hagi sol, escalfi. Que això tampoc sol passar.
4: Tant no es pot demanar.
1: Digueu-li a Anthony Gordon i a la seva vida a Newcastle upon time. Vull dir que segurament aquí prendrà una mica més el sol. Ja l'està prenent. Pintanel, demà hauria de ser el dia que es fes oficial, malgrat és que avui ja hem sentit a Rodri parlar com a jugador del Barça, però diguéssim que aquestes oficialitats, no, aquestes formalitats, s'han de concretar demà.
2: Sí, perquè s'estan acabant d'intercanviar tots els documents. Demà passarà la primera hora del matí la revisió, ho farà a la ciutat esportiva i el club treballa amb aquesta idea de presentar-lo demà al migdia, insistim. S'ha d'acabar d'intercanviar els documents, contractes, i per tant veurem si finalment tot això arriba a temps i es pot enllestir abans del migdia. Recordem que el Barça pagarà 60 milions d'euros fixes i una sèrie de variables en funció del rendiment i dels títols que guanyi en els pròxims 4 anys de contracte amb el Barça. Per tant, Rodri firmarà fins al 2031 amb aquestes variables.
1: 2030,
2: final,
1: no?
2: 4 anys són, 2031.
1: 4 anys? Ah, 2030. Sí, és veritat. Sí.
2: La xifra final que pot arribar a sobrepassar si es compleixen aquestes variables als 70 milions d'euros. Un Rodri, com deies, Ballera, que ha arribat a Barcelona, ha saludat a la premsa i amb la màxima ambició possible deia això.
6: Feliz por estar en el Barça, Rodri.
7: Contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se resuelva todo Encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Por supuesto, jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
2: Doncs bé, absolutament a per tot, Rodri. I simplement un detall, un apunt. Flick valora molt positivament aquesta incorporació. Abans de tancar-se, el tècnic alemany li va transmetre a Rodri en una trucada que seria important i que en un equip tan jove, una figura com la seva, amb experiència i talent, era fonamental. Per tant, aquesta jerarquia que portarà dins del vestidor i al mateix terreny de joc és molt ben valorada per Hansi Flick.
1: Creia que és un somni jugar al Barça. Rodri ha estat l'última bala que cou a Madrid ara mateix, eh?
5: I tant.
1: Perquè... Hi ha hagut un minisegon que... Jo crec que la prou... I després ha dit por supuesto, eh? Però hi ha hagut mig segon que s'ha hagut de pensar, però després ha dit por supuesto.
5: Però bé, és que al final jo crec que tots tenim una mica coll avall, no? Que el que semblava, fins i tot per les pròpies declaracions públiques de Rodri, era que ell, doncs, somiava més amb el Real Madrid, no? Però, a veure, aquí el que està clar és que el Madrid no... no ha calat d'apostar per ell. Sigui pel que sigui, ja sigui per una qüestió de que anava amb la candidatura d'Enrique Riquelme, de que no acaben de refiar-se del seu físic, de que té 30 anys, digue-li com vulguis, però el Madrid no ha acabat d'apostar per ell quan és un jugador que li hagués solucionat bona part dels seus problemes.
1: Mira, nosaltres no hem compartit vestidor amb Rodri, però tinc una persona en línia que ha compartit, diria, si no m'equivoco, 6 temporades amb Rodri al Manchester City. És l'ex ja analista del conjunt anglès, el Carles Planchar. Hola, Carles, bona nit i gràcies per atendre'ns.
8: Bona nit, què tal? Com esteu?
1: Bé, molt bé, i tu?
8: Jo també, molt feliç i molt content de veure Rodri en el Barça i no veure el vestit de blanc. Això és el que patia les darreres setmanes.
1: Perquè tu, allò, una conversa informal allà a Manchester, algun dia t'havia dit que era més blanc que blaugrana? O no havíeu parlat d'això?
8: No parlàvem d'això. Allà parlàvem només de nosaltres, dels rivals, de l'Arsenal i tal. Però jo sempre li deia, dic, ostres, no, sobretot no vagis al Madrid. I últimament que l'havia vist alguna vegada i havíem coincidit junts en plan informal, li tornava a recalcar moltíssim, sobretot no vagis al Madrid, i fins i tot en el seu agent li deia, fes el que sigui però no m'aportis al Madrid, fes el que sigui, i al final pues, veig que m'han fet una mica de cas, sí. Estic content.
1: Si tant li deies, potser és perquè li tirava una mica més el blanc que el blaugrana, però vaja, és igual, ha acabat aquí, Carles, vull dir que tampoc li donem tantes voltes. I per què creus que tria el Barça i no el Real Madrid? No sé, per un tema econòmic, suposo, per un tema de joc, de filosofia?
8: No crec que sigui en aquests moments, no sigui que sigui pel tema econòmic. Segur que també com a bon professional i mirant el seu futur, pues, haurà valorat tot i haurà posat en l'escala de prioritats tota una sèrie de conceptes que seran importants per ell. Però no crec que el principal concepte sigui pel tema econòmic. Jo crec que haurà valorat altres coses i ell el considero una persona amb un nivell intel·lectual bastant, bastant alt, i com a intel·ligent que crec que és, doncs haurà valorat el que és el conjunt, el protagonisme que pot tenir dintre de l'equip, la feina que ha de fer, el rol que ha d'agafar a cada equip, o va valorar en el seu moment, va comparar, i per això jo crec que s'ha decantat pel Barça, no? Perquè té els ingredients que ell necessita perquè ell pugui seguir disfrutant del futbol i sobretot en la part final de la seva carrera, i per l'altre costat que se senti amb un protagonisme absolut de poder aportar les coses que ha de portar amb un vestidor que crec que pot aportar molt en el vestidor del Barça, i potser en el Madrid pues, no hagués pogut aportar tant, no?
1: Parlaves d'un jugador intel·ligent, Carles, a mi em fa la sensació, no sé si com a analista va ser així a Manchester, que és d'aquells que fins i tot et fa alguna apreciació tàctica, que diguéssim que participa, no?, de la tàctica abans d'un partit. No sé, el veig molt, molt entrenador, molt entrenador dins del camp, també.
8: Bueno, jo sempre dic que com és una persona fora del camp és com es comporta dintre, i al revés, com és dintre del camp és normalment com reflecteix la seva personalitat a fora, no? I realment és una persona que, per damunt de tot, és un jugador diferent, és un jugador que del que no és habitual ara, del que trobes, és un noi que té una formació acadèmica, vol dir que té una vida normal, que té una parella normal, que viu d'una manera molt normal, i això fa que sigui, que el faci diferent, no? A nivell de futbolístic, pues això s'ha pogut comprovar. Vull dir, al final ha sigut una peça important en el Manchester City, ho ha aconseguit a base de anar creixent. Quan va arribar pues, era un jugador que havia de competir amb figures com Fernandinho, que era un jugador consagrat en el mig del camp, en el millor moment de Gundogan, o en el millor moment de David Silva, i això vol dir que per fer aquest pas i arribar a tenir el protagonisme i poder arribar a ser pilota d'or i poder aconseguir els títols que ha aconseguit, i després va a la selecció en diferents escenaris, en diferents contextes, i aconsegueix el mateix, vol dir que hi ha d'haver-hi una part d'intel·ligència per poder arribar a aconseguir tot això, i això és el que jo crec que té ell, que potser no tenen tots els jugadors, no? Podrà tenir el talent futbolístic, però a part s'ha de tenir aquest talent que altres jugadors no tenen.
1: El fitxeu, crec que el 2019, la temporada 2019-2020,
8: sí.
1: El Pep n'estava enamorat? És a dir, és ell qui diu, escolta, hem de fitxar aquest futbolista sí o sí?
8: Bueno, doncs sí, en aquell moment ens havíem parlat, ho havíem seguit i realment veies que necessitaves, era un jugador que necessitaves, i sobretot en el futbol anglès, perquè a part de que et podia donar tota l'ordre, el control del partit, el marcar una mica el temps, el saber estar en el mig del camp a nivell de posicional, doncs tenia tot el que havia de tenir, doncs també era un jugador que també a nivell físic et podia donar alguna cosa que dintre de la Premier es necessita, perquè la Premier, igual que totes les lligues, avui dia el futbol s'ha tornat molt més exigent, però també la Premier encara un punt més, i això era una cosa que et podia donar aquest equilibri, sobretot a nivell físic, que potser altres jugadors no et podien donar.
1: Precisament creus que és això probablement el gran salt que li pot donar al Barça, futbolísticament?
8: Home, Carles, per descomptat, vull dir, la gent que seguim el Barça s'ha pogut veure que el Barça, pues, ha patit quan s'ha enfrontat amb equips

0: tot quan jugues a Europa i quan ja jugues amb equips de molt, molt, molt tops, doncs això es notarà, o podrà donar-nos aquest equilibri defensiu amb les transicions, que jo crec que això és molt important.
1: És molt interessant perquè el Barça de Flick durant aquestes últimes dues temporades, durant les dues temporades que ha estat Flick a la banqueta, ens ha demostrat, no?, a vegades aquest futbol esbojarrat d'anar a l'atac, de no tenir massa calma, i gairebé sempre li ha sortit bé, no? En alguns escenaris determinats a la Champions no ha acabat de sortir, no? Però gairebé sempre li ha sortit bé. Clar, hem d'esperar que amb Rodri doncs el Barça sigui una mica més cautelós en aquest sentit, que vagi amb més calma, que tingui més possessió, més control,
0: no crec,
1: o no té
0: que
1: res
0: el Barça,
1: a veure?
0: Exactament, no té res a veure. No crec que el Barça canvi ni que el Hansi Flick estigui pensant en una altra manera de jugar. Simplement es produirà per perfil de jugadors, es produirà perquè tots hem vist que el Barça ha patit o que el Barça li genera moltes ocasions de gol. Per què? Perquè ataquem molts, amb molta gent, i amb una pèrdua d'aquestes és molt fàcil, no hi havia mig de camp. Per què l'Eric ha jugat tan bé i ens ha donat tanta bon rendiment en el mig del camp? Perquè és un jugador més de perfil defensiu, un jugador que està més acostumat a jugar més de defensa, de central, de veure-ho des de darrere, i això fa que de seguida qualsevol jugador, qualsevol equip se'ns plantava un contra un ja amb superioritat o amb inferioritat, inclús contra centrals i home contra home davant de mà allà davant del Joan Garcia. I amb aquesta situació doncs fa que necessites un jugador que t'equilibri una mica tot això, i jo penso que ell ens ho podrà donar. Demà és de la part ofensiva, que et generarà joc, que et controlarà el partit, que et donarà temps, que donarà lideratge, que sap estar, que sabrà fer el que s'ha de fer en cada moment del partit, que això també és important, que ho ha de transmetre a la resta d'equip, perquè estem parlant d'un equip molt jove, on tenen molt talent, però a vegades no n'hi ha prou amb el talent, doncs també a nivell defensiu tot això jo diré que farà un pas endavant molt important per l'equip.
1: En resum, que no li poses cap pega a aquest fitxatge, a aquesta incorporació, Carles.
0: Mira, avui he parlat amb molta gent, amb molts mitjans, i els deia que l'únic però que segurament molta gent ja m'han preguntat i tal, és amb el Marc Bernal, no? L'arribada de Rodri pot generar que ell pues tingui menys minuts. Jo ho intento vendre, de dir, pues el que penso jo és que hem de mirar la cara positiva de tot això. Si ho mirem la part negativa, home, està descomptat que dels minuts que jugui un, pues seran menys minuts que tindrà probabilitat de que jugui l'altre. Però en aquest cas, jo penso que s'ha de mirar del punt de vista positiu, perquè Marc Bernal, no tinc cap dubte, serà el mig centre del futur del Barça. Però com tots els jugadors joves, perquè ara estem acostumats que un jugador als 17 anys ha d'explotar i als 20 anys ha d'estar consagrat en l'equip, si no és que ja no serveix, doncs jo penso que ha de fer la maduresa, l'etapa de maduresa que ha tingut que fer ell, el mateix Rodri, quan va arribar al Manchester City, i que ha de fer molts dels jugadors. No tots tenen el talent com per amb 18-19 anys pues ja ser un jugador amb tot el pes, que sàpiga el que s'ha de fer, que sàpiga com s'ha de jugar, i que ha de fer totes les etapes i ha d'anar madurant. I jo penso que si té la paciència i és intel·ligent, que crec que ho és, perquè el Marc Bernal també per mi és un mig centre de futur, doncs té aquesta paciència i pot aprendre. Jo crec que li donarà el temps suficient perquè maduri i perquè pugui arribar a ser el que pensem tots que serà pels propers anys del Barça, no?
1: És curiós que tothom pensa en els minuts que perdrà Marc Bernal i que ningú se'n recorda de Frenkie de Jong, que encara és a la plantilla del Barça, tot i que està lesionat, té l'asterisc de que està lesionat.
0: Bueno, però evidentment, potser per això, no? Quan sapiguem que estigui disponible, després podrem comptar. Si està disponible 100%,
1: sí,
0: després segur que podrem saber. Mira, tenim almenys un mes al mig del camp, però fins que no estigui disponible no sabrem quin rendiment ens podrà donar el Frenkie de Jong. Tot i que el Frenkie de Jong també el poso jo dintre del grup de migcampistes del Barça que tenen un perfil
1: més
0: que li
1: ofensiu.
0: Agrada molt arribar,
1: sí, sí.
0: Més ofensiu, que li agrada arribar a l'àrea, que t'arriba molt bé, i clar, i d'aquests jugadors en tenim molts. Tenim el Dani Olmo, tenim el Fermín, que els considerem migcampistes, però no deixa de ser gent que els hem construït de migcampistes quan érem puntes, no? Els hem reconvertit tots, aquesta gent. I d'aquesta manera jo penso que també es necessita tenir una mica de gent propis

0: Migcampistes de mig camp, no? I
1: sí,
0: més
1: sí.
0: Ara...
1: Que I això no vol dir que Rodri, quan arriba a la frontal, sigui coix. Vull dir que va donar una Champions a Istanbul, suposo que te'n recordaràs,
0: exactament,
1: Carles. Vull dir que no és un futbolista que quan arriba a la frontal no sap què fer, al contrari. Vull dir que
0: no,
1: té
0: no,
1: gol, també.
0: Això mateix,
1: vull dir que...
0: I a nivells de generar joc, també és capaç de generar joc.
1: Sí, és molt complet. Hi ha d'altres que no són tan complets, ja està. Vull dir, estem parlant del millor mig centre que hi ha ara mateix al món, si està sa.
0: Bueno, per això l'han escollit millor, l'han escollit pilota d'or i l'han escollit el millor jugador no el darrer mundial, estem parlant de fa mesos enrere, no? Doncs algú vol dir, no? Que hi ha molta gent que opina i doncs ens hem de remetre al resultat del que ha opinat la gent, no? Dels que hi entenen, per dir-ho d'alguna manera, no?
1: Aquí a la taula hi havia algú que volia fer una pregunta, Albert.
2: Carles, què tal? Soc l'Albert Ral, del diari.
0: Hola, què tal?
2: Dels mitjans que aquesta tarda t'hem contactat, com has dit abans.
1: Sí, jo crec que he parlat amb 55 mitjans. Nosaltres amb el número 56. Ja per tancar el dia, se'n va dormir, diguéssim, amb l'última atenció a la premsa.
2: Jo t'ho torno a
0: agrair,
2: Carles.
0: Encara me'n queda un després.
1: Ah, vaja, encara no has acabat, Déu-n'hi-do.
2: T'agraeixo de nou i t'afegeixo una pregunta. Ara hem parlat molt de l'encaix amb Marc Bernal, però l'encaix amb Pedri, com el veus tu? Com te l'imagines al Barça?
0: Pues veig que també...
2: amb Pedri.
0: Sí, el veig perfecte. O sigui, jo crec que ja es coneixen del que és la selecció i la veig perfecta, perquè el Pedri estic convençut que millorarà el seu rendiment i no patirà tant físicament, perquè és el que us explicava abans. El Barça, quan hi havia Pedri sol al mig del camp, que hem jugat molts partits de Champions amb Pedri sol al mig del camp, com a migcampista únic, perquè recordem que els altres eren, vam jugar partits amb Dani Olmo i amb Fermín i amb Pedri, i Pedri, que era al mig centre, té la capacitat per jugar de mig centre, però el que dèiem, amb les transicions defensives i haver d'estar tot arreu i haver de desplaçar i haver de lluitar contra aquestes monstruos que tenen tots els equips en el mig del camp, amb aquest poderio físic, pues segurament ha patit més. I això li ha marmat a l'hora de ser el constructor, el que pot dirigir aquest Barça de la part ofensiva. Per això jo penso que ell el deslliurarà i podran ser un complement perfecte. Un es complementarà a l'altre, un li aportarà, li traurà feina de construcció ofensiva i a l'altre li traurà feina d'estar molt a nivell defensiu. Vol dir, pot ser una dupla perfecta. Si un juga més avançat que l'altre, si un juguen de costat o juguen... Però bueno, jo crec que són complementaris i que serà perfecte per aquest joc del Barça.
1: I aquesta visió que el Mundial Luis de la Fuente no va saber, no? Trobar...
2: Sí, que va acabar preferint hi ha més històries també
1: a veure, que el recanvi de Pedri era Fabián, vull dir que no era migcampista qualsevol, també, no? Potser Pedri
0: no, jo penso que el Mundial no ens ha de servir de referència.
1: No, per això.
0: No ens ha de servir de referència perquè, en definitiva, potser l'entrenador que els veia entrenar, que veia l'estat de forma i el rendiment, doncs potser va valorar de dir, no, doncs que en aquests moments m'estimo més un altre jugador, que em donarà més rendiment, que em farà coses que jo vull fer de la manera que jo jugo. O sigui, això nosaltres opinar des de fora i sense estar a l'equip, sense veure'ls entrenar i sense conèixer el perfil. Clar, jo, per exemple, tampoc conec a Fabián. Vull dir, no, és que havia d'haver jugat Pedri, jo havia de jugar l'altre. No ho sé, jo penso que això és molt agosarat, i en aquest cas jo penso que Fabián va fer també molt bon Mundial i va ser un complement perfecte, però que si hagués jugat Pedri, potser Pedri va arribar que venia, mira, del que parlàvem, no? L'exigència física que va tenir tota la temporada, perquè la va tenir, nosaltres som conscients de que la va tenir, perquè va jugar molts partits amb la lesió de De Jong, va jugar molts partits i va acabar molt maremat, doncs potser li va passar factura també de cara al Mundial, que no va arribar en plenitud de condicions, no?
1: Prova
0: i per això
1: que
0: potser
1: està...
0: va escollir més l'altre,
1: sí,
0: no?
1: Sí, prova d'això és que està fent un pla específic ara la pretemporada per posar-se a tot.
2: Totalment, sí, sí.
0: Ara doncs aquest és el motiu de que necessites a Rodri al seu costat, segurament.
1: Ara seguim parlant de Rodri, que avui sentia el Ferran Corrés, l'Albert Nadal i el Jaume Naveira parlar del que per mi és un fitxatge extraordinari, però abans, Carles, abans de deixar-te marxar, has compartit també vestidor amb un altre nom que sona i que cada dia en parlem a les tertúlies, que és el de Julián Álvarez. Tu el veus amb el caràcter suficient per plantar-se o enfrontar-se amb el club, amb la direcció general de l'Atlètic de Madrid? Ho dic perquè des de fora es veu un nano que no ha trencat mai un plat i que, en fi, no es plantarà ni aixecarà la veu més del compte ni res de res.
0: Jo, personalitat, crec que la té i que és capaç. I clar que sí, ara, si jo sigués el seu pare o el seu germà o sigués en el seu entorn immediat, seria l'últim que li diria que fes. Jo penso que ni amb ell ni cap jugador aquest és el camí adequat. És la meva opinió. Des del punt de vista professional, ells el que han de fer és rendir com a professionals i quan pensen que confirmen un contracte, el contracte el firmen les dues parts. I no es tracta de dir qui té raó, perquè en aquest cas no hi ha cap conflicte, però quan firmes el contracte, de la mateixa manera que ara vingués l'Atlètic de Madrid i li digués no, és que ara et volem fotre fora. I diria, bueno, sí, em voleu fotre fora, amb quines condicions em voleu fotre fora? Ara, jo estic aquí, vau firmar un contracte en el seu moment i si ara no us agrada com jugo, doncs us l'heu de menjar. I ara la situació és diferent. Vull dir, tenim el cas de Sirankov ara en el Girona, sí. i penso el mateix. Vull dir, penso el mateix, que els contractes són per complir-los per una part i pels altres. I entenc perfectament que si hi ha una opció que totes les parts surten beneficiades, doncs s'ha de facilitar. Quan no, ningú ha d'estar jugant a gust, de mal gust en algun equip. Vull dir, s'ha de treure rendiment precisament quan més els jugadors, com més disfruten i com més bon ambient hi ha i tot això, és quan el rendiment és més alt. Però, per l'altre costat, el que no pot ser és de dir, mira, quan no li interessi una part unilateralment decideix, ah, no, doncs no m'interessa, doncs me'n vaig i munto tot el pitote per anar. Això és el que penso jo, no del cas de Julián, penso de qualsevol cas relacionat d'aquesta manera. Per això veig difícil de que el Julián pugui acabar en el Barça. Primerament, per la muntana econòmica que suposa que vingui, estem parlant ja d'una xifra molt alta, i per l'altre costat, doncs això, penso que no seria el camí ideal de que hagis de venir ja amb aquestes circumstàncies. Jo penso que els jugadors han de ser intel·ligents i han de venir, si poden venir, perfecte, però ha de ser un joc a tres bandes, on els jugadors surti beneficiat, on l'Atlètic de Madrid estigui disposat a fer el que sigui per complir el que ell vol, i per l'altre costat el Barça pues, també surti beneficiat perquè vol aquest jugador i el pot tenir, però amb unes condicions normals i unes circumstàncies normals.
3: Jo, si pot ser una pregunta ràpida al
1: Carles. Sí, ràpida, que hem de tancar. Que... Sí.
3: Perdó, que no... Carles, què tal, com estàs? Soc el Jaume Naveira. Et volia preguntar ràpidament sobre... parlant un altre cop sobre el tema de la importància de Rodri. Vosaltres, en el moment en el qual es lesiona Gravetat a la temporada 24-25, quan el perdeu, diguem que en aquell moment, en el vostre... en el vostre foro interno penseu, ostres, se'ns ha acabat la temporada, però o sigui, sabíeu que era tan important que era el moment de no tenir-lo estructuralment no a patir tant, i que això parla de la qualitat que té aquest futbolista?
0: Exactament, no és que ho penséssim, és que es va demostrar. Vull dir, l'equip sí que va arribar a la seva plenitud quan vam guanyar el triplet a Anglaterra, que no és fàcil guanyar un triplet al lloc, però menys a Anglaterra, i després va, i em sembla que va ser el primer partit que va jugar, el primer partit de Lliga que va jugar contra l'Arsenal, es va lesionar. Vol dir que imagina el que va suposar per nosaltres, va ser el declive d'un conjunt. I que van haver-hi molts factors, que no va ser l'únic que es va lesionar en aquell moment. Teníem a Kevin De Bruyne també, que es va començar a lesionar, que va tenir una lesió molt important, ja que li venia de la final de la Champions, i que no vas poder comptar amb jugadors importants, segur. Que es van sumar molts factors, segur. Que factors inclús a nivell general de dir, ostres, que costa molt guanyar després de guanyar, que és un dels mèrits més grans que ha tingut el Pep. Però, tot i així, està claríssim de que va ser un pas enrere que ens va fer pensar tots de dir, bueno, no és el que ens ho fes pensar, que ens va demostrar tots de dir si realment pel que era l'esquema del nostre equip, el pes que suposava pel nostre equip i la manera que teníem de jugar, pues va ser un pas enrere. Està clar, a partir de llavors pues ens ha costat molt, fins que ha arribat el moment que s'ha tingut que renovar tot moltíssim, no? Tornar a començar amb un equip nou, amb una idea nova i una manera de fer nova, no?
1: 4 minuts i un quart de 12. Carles, t'agraeixo moltíssim que després d'aquesta tournée del dia d'avui pels mitjans hagis volgut entrar també aquesta nit.
0: Molt bé. No.
1: Una abraçada molt forta.
0: Al contrari, igualment, una abraçada a tots.
1: Que vagi bé, una abraçada al Carles Panxart, ex-analista del Manchester City, 6 temporades amb Rodri allà al vestidor del City i també amb Pep Guardiola.
4: Rodri 2030, tenies tu raó.
1: Ah, veus?
4: Sí, sí, per aclarir-ho, per deixar-ho ben clar, que la gent... Sí, sí,
1: ostres, m'he tornat una mica boig.
2: Mira que portem dies amb això, jo també he de 31, també ho he escrit 50 vegades al diari.
4: Li havia posat un any més a Rodri.
1: Val, val.
4: Per aclarir-ho.
2: Per espaiar el salari, també, no?
4: Exacte. No estaria malament aquesta, eh?
1: Si algú teniu algun dubte, després d'escoltar el Carles Planchar, és que poc més es pot dir d'un fitxatge com el de Rodri, un fitxatge que per mi és extraordinari, extraordinari. Jo sóc del parer, i sé que aquí hi haurà gent que pensarà al contrari, que per mi t'apropa més a guanyar la Champions Rodri que Julián Álvarez. Per mi t'apropa més Rodri a guanyar una competició com la Champions, que és una obsessió, o que està sent una obsessió pel Barça ja en els últims anys, que Julián, que és veritat que és un futbolista extraordinari, que marca la tira de gols extraordinaris, però que no té l'equilibri que li pot donar l'equip i aquest Barça el fitxatge de Rodri.
3: El que és evident és que Rodri és, si està bé, el millor del món a la seva posició, i Julián no ho és. O sigui, és dels millors, però jo crec que no és el millor. I això doncs, crec que marca una diferència important. Ara, el Barça és veritat que per una qüestió de confecció de plantilla i de que ara mateix no té nous més enllà de Hamza Abdelkarim i altres jugadors que potser podrien arribar a jugar com a nous, doncs clar, necessita un. I queden pocs dies ja de mercat, o sigui que a veure si hi ha algun moviment.
1: Alguna pega, fitxatge de Rodri, Ferran, Albert?
5: Jo cap. Em sembla un gran fitxatge per dues raons, una que té a veure amb el Barça i una que no és Barça, i és evident... No, però és evident que és el fitxatge. O sigui, quan moltes vegades durant aquest estiu m'han preguntat: et fa por el Madrid, el nou Madrid de Mourinho? I jo deia, sí, ha fitxat bé, Diomandé és un bon futbolista, tot i que jo tinc els meus dubtes perquè té 18 anys, però bé, Dumfries està bé, Cucurella em sembla un molt bon fitxatge, Berardo els hi farà feina, de Konaté no parlo perquè em sembla molt dolent o bastant fluix, però clar, jo deia, clar, però és que ara quan, si fitxen a Rodri sí que faran molta por.
2: Començaran a funcionar, no?
5: Clar,
2: si fitxen a Rodri.
5: És el que necessitaven. O sigui, tu passaves d'un Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, que home...
2: Això és pantalón, no Ferran, no del camp que...
5: Virtuosos amb la pilota, passaves a tenir el tio que ha demostrat al City... Jo crec que no només el City, és el Villarreal, a Madrid, el City i la selecció espanyola, que és per mi el millor migcentre que he vist mai, és Sergio Busquets. Però és que Rodri és el que més s'assembla a Sergio Busquets. De fet, té coses que milloren a Sergio Busquets. Per exemple, té més gol que Sergio Busquets, té més físic que Sergio Busquets.
1: Un punt més de físic, no?
5: Sí. Tot i que jo continuo dient que Sergio és el millor migcentre que he vist mai, Per tant, és un tio que era ideal pel Barça. Sí, és cert, jo crec que quan va marxar del Villarreal a l'Atlètic de Madrid ja era un jugador a fitxar al Barça, però en aquell moment encara estava Sergio Busquets al Barça. Se'n va a l'Atlètic de Madrid, després del City, i primer pel Real Madrid, perquè no el tingui el Real Madrid i que sembla ser que no fitxen a ningú més per tan perfecte, i després el tens tu, i tu el tens per tot el que ha dit el Carles, perquè t'aportarà experiència, perquè Bernal, que és cert que jugarà potser menys del que s'esperava després de la lesió de Frenkie, però creixerà segur i jugarà molt, perquè estic convençut que Rodri coneix perfectament el seu cos i amb setmanes de tres partits descansarà en algun partit. O sigui, no és la Lamine Yamal que ho vol jugar tot,
1: Es va operar l'esquena
4: Abans he preguntat, encara està a la recta final de la recuperació.
1: D'entrada, ja les primeres dues, tres setmanes, Bernal...
5: Però quan tu tinguis el mes de gener, Alavés, Liverpool i no sé...
1: No saps què va passar durant la temporada.
5: Potser jugar contra el Liverpool, però contra l'Alavés i el Getafe...
1: I algun dia potser ens trobem a Rodri i a Bernal, els dos, que poden ser compatibles perfectament.
4: Això el que et fa és millorar la segona unitat, que és fonamental per guanyar títols.
5: Però ara parlo de Rodri, però parlo de la resta. És a dir, tu necessites dos jugadors bons per posició, és així. O sigui, ve Cancelo, Valde, no? Però és que hi ha Cancelo i Valde, els dos. No, Eric García al lateral, Eric García i Koundé. Necessites dos. O sigui, a mi, per exemple, aquesta pretemporada de Christensen m'està agradant molt, perquè crec que Christensen és molt bon futbolista, però ha tingut mala sort amb les lesions. Pues estàs sumant un nou central. No, que, clar, Joan Cubarsí i Gerard Martín o Eric... Bueno, també tens a Christensen. És que has de tenir dos per posició, Rafinha i Gordon, Lamine i Adeyemi. Sí, només tindràs un davant de centre, no sabem qui, però tindràs un davant de centre, però tindràs Olmo i Fermín.
4: Més Hamza, també, que, no?
5: Més Hamza. Crec que el Barça el que ha de fer és, si vol guanyar la Champions, necessites això. Mira el PSG. El PSG, hi havia molts jugadors...
1: I això que, diguéssim, l'exigència que té ell a la Lliga...
5: Arriba a la final de Champions sense jugar a la Lliga, pràcticament.
1: Clar.
3: És que estem en un futbol on segurament la fórmula per confeccionar les plantilles potser ha pogut canviar una mica, no? Perquè fa alguns anys, quan Guardiola va guanyar tot amb el Barça, doncs jo crec que podies observar que una fórmula que era positiva era tenir, com diria aquell, no? 16-17 titulars. I que a més doncs, hi hagi una sèrie de jugadors que siguin polivalents. Però és veritat que ara, doncs, en un futbol de 5 canvis, en un futbol on hi ha una sobrecàrrega de partits increïble, en un futbol on crec que el físic juga una part importantíssima, doncs crec que tenir-ne dos bons per posició, com és diu que, el Ferran, és que jo, crec que és molt necessari.
5: Jo recordo perfectament les temporades de Guardiola al Barça, al mes de gener, que és quan es jugava la Copa sencera, Guardiola feia pràcticament dos equips, un jugava la Copa i l'altre jugava la Lliga.
2: Sí, tenia sorpreses.
5: I normalment el bo jugava a la Lliga i els teòrics suplents jugaven la Copa, excepte un any que va tenir una Copa molt complicada, no me'n recordo, però era en Real Madrid, no sé si l'Atlètic de Madrid, i va fer el revés, i va perdre la Lliga. Aquell mes va perdre la Lliga.
3: Sí, l'11-12, per tant, suposo, no? L'última temporada.
5: Sí, has de tenir dos grans equips.
2: Ja, a mi és que és un de... Si mirem els fitxatges dels últims anys, a mi potser és el que em fa més il·lusió, l'arribada de Rodri. I és un nom que, quan veiem la retirada de Busquets, llavors hi havia Xavi d'entrenador, que és... Si se'n va a Busquets, que el van apretar perquè allargués un any més el contracte i va dir que no, que ja en tenia prou, tots veiem un abisme, no? Allà, un forat, perquè no hem confiat mai en De Jong com a pivot, tampoc ho ha demostrat que pugui ser pivot només del Barça, diguéssim, pivot ell sol aguantar al mig del camp, que, de fet, ser pivot en un equip com el Barça és de les posicions més difícils que hi ha, i això Rodri t'ho pot fer, i t'ho farà bé, per mi eleva moltíssim el nivell de l'equip, i és això, quan se'n va Busquets, no hi havia calés, i les opcions eren Xavi i companyia volien anar a Zubimendi, i el Barça li va dir o Romeu o Parejo, i va venir Oriol Romeu, i no és per matar ningú, però clar, l'abisme de passar de Busquets a Romeu el vam notar, llavors amb Hansi Flick s'han provat com un doble pivot, on De Jong amb Pedri s'han entès, i ara trobes una peça que és que si el Barça de Hansi Flick ja ens diverteix, és que ara elevem el nivell. És que ara ja tens algú que et pot aguantar al mig del camp i el que deu de Bernal. Bernal, quan jugava el planter, que sembla que faci molt i es no fa tant, tenia molta arribada, també. Són compatibles, ho heu dit. Els dos es poden repartir els minuts i és que els dos poden coincidir al mig del camp. Jo és això, és que miro enrere un fitxatge que m'hagi fet il·lusió, és que és el de Rodri.
4: El tema de Bernal, la setmana passada hi ha una reunió amb el seu agent, amb Raúl Verdú, que va a la Ciutat Esportiva, i ha fet una de les coses que se li transmet és que serà un jugador important i que amb Rodri millorarà. És a dir, que la presència de Rodri a l'equip el que farà és treure el millor de Marc Bernal, no? I pensant en el futur, aprendre al costat de Rodri, que és ara mateix possiblement un dels millors pilots defensius d'Europa, evidentment això li farà bé a Bernal, segur.
2: Quan Rodri va al City, a Fernandinho, ho explicava el Carles.
3: Un Fernandinho que li rendia molt bé al City. Simplement dir sobre capital, Bernal que a veure, quan acabi el contracte que ha signat Rodri, que potser està més anys, però vaja, quan passin els 4 anys, Bernal tindrà 23. O sigui que crec que ell ha de ser el primer que sigui conscient doncs de que bé, l'arribada de Rodri li treu la possibilitat a ell de segurament ser titular del Barça doncs més ràpid o de manera doncs més precoç, que estic segur que li hagués fet una il·lusió increïble i ell hagués correspost, però escolta'm, és que al final tenir un tutor com Rodri i saber que quan passin aquests anys doncs ell seguirà sent super jove, és que crec que és un escenari que si ell el mira en perspectiva jo crec que pot ser...
1: Aquí el missatge del club és claríssim. El missatge del club és sí, hem fitxat a Rodri, però Marc, vull dir, ens reunim amb el teu representant, et volem cuidar, volem que aprenguis al costat d'aquest tio que ha estat i que segueix sent el millor en la seva posició, i el missatge és per Frenkie de Jong, jo crec.
2: Sí. Jo crec que, de fet, qui veurà reduïts els minuts, més que Bernal, per mi serà Gavi. Sí? Frenkie de Jong, òbviament, pel tema de la lesió, etc, perquè amb aquest tractament...
1: Però també és un jugador que li agrada molt a Hansi Flick. Jo realment suposo que hi haurà minuts per tothom, eh?
2: La direcció esportiva també agrada molt, Gavi, però...
1: Sí, sí.
2: Però al final on l'acabes posant?
1: Jo sé que tots no hi caben, ja ho sé, però... I també hi ha Fermín i Olmo, que si estan sants, cosa que no ha passat en les últimes dues temporades, semblava que quan un estava sa l'altre lesionava, però que si estan sants també hauran de compartir minuts, no? I així,
4: sí. És fonamental, Gavi.
2: Sí, sí,
1: però al final,
5: sí, sé que si tu mires al mig del camp titular,
2: on el veus?
5: Penses en Rodri, Pedri i o Fermín Olmo.
1: Clar. Sí. Sí, però que ens podem endur alguna sorpresa, no ho sé, vull dir, jo crec que Gavi serà important.
5: Jugaran tots molt.
4: I que hi haurà molts partits, és el que dèiem abans.
2: El tema és aquest, sí, que
4: per això es pot tenir el que diu el Ferran, tenir una segona unitat potent.
5: És que ara ja, d'inici, la setmana que ve, comença la Lliga pel Barça, i aquella setmana tindrà tres partits amb molts jugadors, encara que estan al 70-80%, per tant, sí, és que no podran jugar 270 minuts.
2: El mateix Pedri que el tens en Cotofluix, per dir d'alguna manera, vull dir... Minuts al principi pels migcampistes que a priori no veiem com a titulars, n'hi haurà.
1: Has donat, Albert, un detall, crec que al diari ara, que és la variable més difícil de complir pel que fa al traspàs, que és guanyar la Champions, no?
2: Pel que tenim entès nosaltres, són aquests
1: 60 més 11
2: fixos, llavors uns 11, 11 i mig, hi ha la diferència pounds, euros, però... 11,5 milions d'euros que són variables de fàcil assoliment, que al final és jugar minuts a la Lliga i tal.
1: Però i llavors... poden ser 71 fixos, ja, si no es trenca Rodri, no?
2: Garantits és una paraula molt gruixuda, però poc per sota de garantits. I llavors l'altra variable que hem pogut saber nosaltres és si guanyes la Lliga de Campions i no sé el percentatge exacte de partits, però amb una participació de Rodri. Això també la tenia Ferran, per exemple. Ferran, si el Barça guanyava la Champions amb ell, si ell participava en un 60% dels partits, que això vol dir jugar com a mínim 45 minuts, era una variable que havies de pagar al City, a l'antic contracte de Ferran, que ara ja és un altre tema. Però Rodri té una similar. No sé si el percentatge és 60%, com era el cas de Ferran, però són aquests variables més difícils d'assolir. Tot i que jo els pagaria encantats, eh? Si guanyem la Champions amb Rodri de protagonista.
1: És que són variables
2: aquests
1: que tinc una cosa.
2: Aquests 5 milions al City...
1: Et dic una cosa, hi hauria algú que diria... Quan són 50? 50, sí, saps? Vull dir que si són 100, ens venem a dos laterals si fa falta i...
2: La cosa és això, que el City volia arribar al 70-80 i amb aquesta...
1: I fem més anelles VIP al Camp Nou per veure si arribem al que demanen. Jo ja he dit abans que veient els termes en els quals es mou ara el mercat futbolístic, a mi em sembla preu de mercat o fins i tot barat. Jo crec que és fins i tot barat tenint en compte el futbolista que és Rodri, ara mateix. Hi ha l'asterisc del físic, és veritat, de les seves últimes dues temporades, potser per això crec que s'ajusta el preu, però és que veient que es paguen ara mateix 70 milions Naveira per aquell que narraves tu al multi, no sé, el que feies no, 10, que feia 10 gols a l'Europa League, 70 milions demanen.
3: Sí,
1: vull dir...
3: Sí.
2: I que el venedor no té necessitat, al final ho fa perquè el jugador vol sortir.
3: Sí, sí, sí, és
4: li quedava l'any de contracte per això, eh?
2: Sí, però...
1: No, per això... I
5: però sí, que... a Ferran també està clar, 50.
3: Sí. Sí, sí.
5: Gràcies a aquell gol del Mundial.
4: És una molt bona operació la del Barça en Ferran.
5: Mm. Sí, home,
2: el mateix,
5: amb aquell... El gol de la final
2: és de 55 milions. De pagar el City també un plus si el venies per més de 55, o sigui que...
5: Sí, però això és el que jo dic enginyeria financera.
3: Ferran i Rodri són dos jugadors que...
5: És a dir, segurament si el Barça aquests 55 i hagués pagat una mica més el City, aquests que ja no han ingressat al City, estan en Rodri.
2: Suposo que sí,
5: sí, això és enginyeria financera.
1: Una de les derivades del fitxatge de Rodri és el que hem dit de Bernal i Frenkie de Jong, l'altra el pont aeri a Madrid. Que curiós que aquesta setmana, que a priori alguns mitjans de Madrid explicaven que havien de presentar els 6 fitxatges, que curiós que al final no hi haurà presentació de cap dels 6 fitxatges.
2: Ni de Mourinho.
1: Ni de Mourinho, que entenc que parlarà divendres en la prèvia de l'Espanyol Real Madrid. Però... vull recordar que, per exemple, s'han gastat 125 milions d'euros en un futbolista que no serà presentat. És espectacular. Sí. I impropi del Madrid de Florentino Pérez, que presentava Galàctics cada temporada i cada estiu. I per mi això té relació, d'entrada, amb el fiasco que han tingut amb Rodri, I després, amb el caldo de cultiu que hi ha hagut en l'última temporada al voltant de Florentino Pérez, malgrat que ha guanyat les eleccions, etcètera, etcètera, i jo crec que amb el, hi ha un sector important de l'afició del Real Madrid que està emprenyat amb com està fent les coses a la directiva del conjunt blanc. A mi m'ha sorprès molt, sincerament, que aquest any, doncs, escolta, Florentino Pérez digui res, no presentem a ningú.
3: No, és que realment... Això que dius, i que sobretot doncs, vingui després que s'hagi confirmat que Rodri arribarà al Barça, és que jo crec que dona, o sigui, dona imatge, o crec que és una gran prova del que ha suposat aquest moviment. És que al final potser al Madrid no estaven del tot segurs de tirar endavant, però jo crec que ells a la vegada saben que no haver tancat aquest fitxatge simplement per, jo crec, manca de decisió, manca de tenir-ho clar, és que pot ser un terrabastall. Al final, o sigui, hi ha una cosa que és molt clara. Jo crec que, i a més, quan parlem del Madrid i el Barça, que són vasos comunicants entre ells, ara és un altre exemple de què ho són, però és que, a veure, els equips dominadors del futbol sempre són equips amb un gran mig del camp, i és que és just el que li falta al Madrid, i és just on el Barça ara té, fins i tot et diria, excedent. O sigui, el Barça té elements de tot tipus i d'una qualitat contrastadíssima al mig del camp per dominar els propers anys del futbol. Potser aquesta temporada no és per X qüestions.
1: Aquí ja l'està dominant, sí, a la Lliga Espanyola, sí, a la Lliga Domèstica.
3: Parlo també a nivell continental.
1: I al final, sí, però també a la Champions. Ja ho sé que al final, mira, s'ha demostrat que el Paris Saint-Germain ha estat el millor equip les dues últimes temporades i ha guanyat la competició, que a vegades això no passa, també. Però és una competició tan curta que a vegades la pots dominar, però te'n pots anar a casa igualment, no? Però la Lliga, que és la regularitat, aquí és on realment, igual, els últims dos anys, vull dir, el Barça l'ha dominat, no, de pe a pa.
2: I el PSG té molt bon atac, però també té un senyor mig del camp, eh?
1: Clar, no, per això ho diu el Jaume,
3: I si pensem en el Madrid de les 6 Champions en 10 anys, és que què tenien també? Un gran mig del camp. És que tenien a Casemiro, a Kroos, a Modric...
2: Tota la davallada ve quan els hi marxa Kroos.
3: Efectivament, sí.
2: I així estan.
3: És que és així, i llavors, doncs, potser...
2: Posar-hi Bernardo.
3: Que aquest any no se li dona al Barça.
2: O posar-hi Bernardo.
3: Que potser aquest any no se li dona al Barça a la Champions, doncs pot ser, perquè al final són 1.000 detalls que has de controlar i, escolta, i ara mateix doncs no tens un nou 9% titular, no? Que al final també és una qüestió important, però és que jo crec que tens l'equip pràcticament fet per, si no aquest any, el que ve, doncs, escolta, sí? El tindràs?
5: Home, jo crec que un nou tindrà.
3: Això espero. Però...
1: No serà Hamza. Pràcticament dos quarts de 12.
5: Això que n'hi han presentat a tots per l'efecte Rodri, doncs espera't a la pilota d'or. Perquè la pilota d'or ara pinta que la guanya o Rodri o Lamine.
1: Sí. Veurem qui... Veurem per qui es decanten, no? A Madrid veurem per qui es decanten, perquè ara mateix no...
5: Entre Rodri i Lamine es decantaran per Rodri.
1: Sí?
5: No sé,
1: perquè està el Gicou.
2: Ara s'ha quedat un escenari que...
1: El Gicou.
5: Que segurament...
1: Ara mateix, et dic una cosa, ara mateix estan trucant a Anglaterra, no, a Múnich, per veure si Harry Kane ja pot fer una entrevista intentant vendre alguna cosa, saps? Venem a Harry Kane pilotador i ja està.
5: Ara, a més d'això, jo estic convençut que una de les coses que Rodri ha valorat o ha posat a una balança és que el Real Madrid va passar d'ell olímpicament quan va ser pilotador. El Real Madrid el va deixar, o sigui, van decidir no anar a la cerimònia sent Rodri pilotador simplement perquè no li donaven a Vinícius.
4: I la manera de jugar
1: al vestidor, aquí té els col·legues a Barcelona, a Madrid només té Cucurella,
5: i el que deies tu, que
1: tampoc,
5: no
1: tampoc sé si tenen una relació molt estreta amb Marc Cucurella, final, vull dir que...
5: Si Florentino aposta per ell, diu 60, no, pues 70, saps?
2: Quan se li ha escapat un fitxatge així a Florentino?
5: Correcte, això.
2: Llavors no se l'ha acabat mai de creure del tot.
4: És un cas similar.
3: Si han arribat a pagar 130 milions per Jan Diomande, que és, que és una bogeria. O sigui, que Diamandé és un gran jugador, és un gran projecte de jugador, i ho pot fer molt bé. Té 8 anys. Sí, sí. O sigui, per arribar a desencallar el fitxatge dient, hòstia, posem 130 quilos sobre la taula, i en canvi, no posar 10 quilos més per Rodri, endur-te'l.
1: És l'obsessió, és l'obsessió per intentar buscar el seu Lamine Yamal, que no tenen. Això ho dic de veritat, eh? Jo crec que és així. Es van precipitar amb Mastantuono, que van pagar 60 quilos, devia ser un... i segurament és un jugador, un bon jugador.
3: Però que pas... fa un bon any a la Fiorentina, sí. I tornarà a revaloritzar.
1: Però 60, però està clar que 60 milions, milions, i ara han dit, no, 60 no, 120 per aquest, a veure si és en que... surt com Lamine, perquè té algunes característiques similars, però que el senyor Florentino Pérez ha de saber que no hi pot haver.
5: Han pagat 120 quilos per Diamandé per culpar Florentino Pérez.
2: Perquè sabien que els tenia...
5: Va dir, no, jo, no, a les eleccions va dir 150 sí. per un crac.
2: Llavors no va ser el Liceu, esperant.
5: Sí, va, sí. Va fer aquella... aquella, no sé com catalogar allò que va fer amb Julián Álvarez, perquè no va haver
4: ni oferta.
5: El Leipzig sabia que tenia 150 quilos.
1: Ràpid, que he de fer una pausa, va.
4: Ràpidament, el tema de Rodri és similar al del Barça. El Barça realment, Bernardo no era una prioritat. Si el Barça hagués volgut fitxar Bernardo, jo estic convençut que Bernardo el fitxa. I és un cas similar, que realment...
2: El Barça li va dir que s'esperés, i l'altre al Madrid hi va arribar amb unes maletes plenes de calés que també es pot entendre.
4: El Barça entra fort, se l'emporta. Si el Barça hagués apostat per Bernardo, jo estic convençut que
1: al final va ser una decisió brillant no fitxar Bernardo Silva perquè has pogut fitxar Rodri, perquè no haguessis fitxat Rodri. No hagués fitxat Rodri.
2: El de Julián fa que hagis de pagar més per Diomandé. Explicar a tothom que tens 150 quilos. I llavors, fitxar Bernardo també afavoreix que tu puguis acabar fitxant a Rodri. O sigui, col·lateralment, l'impacte que ha tingut les operacions de mercat del Madrid han beneficiat el Barça.
1: Dos minuts per sobre, 11:45. He de fer una pausa. Demà seguirem parlant de Rodri perquè passa revisió mèdica a la Ciutat Esportiva i perquè hi ha d'haver una presentació, si tot va bé, si tot va bé al migdia. Esperem
4: tot va bé.
1: Esperem.
3: Si no hi ha algun, com la de Gordon, no?
1: Si hi ha algun retard, que no sigui com el dia d'Anthony Gordon.
4: Van canviar a la presentació de Jamie, el que van fer és, abans de convocar els mitjans de comunicació, van anunciar el fitxatge i després... I faran el mateix ara.
1: Esperem que no hagueu d'esperar.
4: A Gordon i Cancelo, que també va passar una cosa similar.
1: Avui li hem sentit dir que estava molt content, que després d'uns dies, suposo que complicats també per ell, doncs que tot s'ha acabat solucionant i enllestint, i que era un somni jugar al Barça, a banda de que evidentment
2: aniran
1: a la Champions i a per tot. Demà segurament haurà de respondre perquè ha triat el Barça i no el Real Madrid, entre d'altres qüestions. Demà segurament li preguntaran a Rodri. Pausa, i de seguida tornem.

0: 7 minuts per sobre 2:15 de la nit. Parlant de Taeyong a les publicitats d'autodires. Ja no...
1: El pla B.
0: Fa mesos...
2: Fa mesos
0: que ha deixat de ser el...
2: O desaparegut.
0: El pla Z, fins i tot. Sabeu que... Mira, Taeyong no, però... Saps que ara tens el teu aliat professional de la construcció i la reforma al mòbil, Jaume Naveira?
3: No.
0: Perquè sí... Sí, ja és aquí, la nova app d'Obramat. Oh. Consulta preus i estoques canejant codis de barres, troba productes a l'instant amb una foto i crea llistes per projecte per agilitar les compres i els pressupostos. Descarrega't, Naveira, la nova app d'Obramat. 20 anys construint junts Obramat. If you don't wanna play these games, just tell me what you need and we can go there. Only for the Per tancar un parell de coses que ens havien quedat pendents, s'ha acabat el partit a primera divisió, fa estona, entre el Depor i l'Elx, tal i com ens l'havia deixat el Miquel Agut. Deportivo 1, Elx 1. Ha marcat el gol del Deportivo l'ex del Barça, Aubameyang. Segon empat en aquesta primera jornada de Lliga. Ahir van empatar el Villarreal i el Racing. Racing 2, Villarreal 2. Avui ho han fet el Deportivo i l'Elx. L'Elx, recordo, el primer rival del Barça a la Lliga. Diumenge a 9:15 de la nit al Martínez Valero. I que sapiguem, si no és com el jugador de l'Espanyol, Cabrera, que es va perdre el partit per una redacció de l'acte que ningú sabia pràcticament i que li van ensenyar vermella, que sapiguem, no hi ha hagut cap vermella de l'Elx i som a la primera jornada, per tant, no hi ha cap jugador sancionat per aquest partit de diumenge. Hem parlat durant la primera hora del programa de Rodri. Hi ha un segon fitxatge que està al caure. De fet, també ha sortit avui a l'aeroport i ha parlat ja com si fos jugador del Barça, que és Joao Cancelo. Aquest ja ens el coneixem perquè serà la seva tercera temporada aquí a Can Barça,
1: sí,
0: Àlex.
1: I ho ha fet amb un somriure d'orella a orella. De fet, portava ja setmanes Cancelo fent alguna piulada a Instagram en referència al Barça. Feia molt de temps que esperava aquest moment. Cancelo arriba gratis després de desvincular-se de l'Al Hilal. El Barça, per tant, no haurà de pagar traspàs per ell. El portuguès signarà per les pròximes 3 temporades. El Barça feia temps que donava per descomptava la seva incorporació, però s'havia ajornat unes setmanes per qüestions fiscals. Cancelo tenia clar que el seu futur era jugar al Barça o estar una temporada sencera en blanc.
4: Sí, bueno, muchas ganas. La verdad es que estuve entrenando aparte hace una semana, lo que no es fácil para un jugador que ama el fútbol como yo. Pero bueno, no, lo que dijo Adeco y él lo sabe es que o venía aquí o estaba un año ahí sin jugar y a cobrar mi salario.
1: Tant Rodri com Cancelo estaran, com dèiem abans, dimecres a la presentació de l'equip al Gamper. Per cert, a Cancelo en principi no se'l presentarà perquè el club entén que és una continuïtat de la sessió de la temporada passada. Per tant, el que hem escoltat avui de Cancelo és el que
2: tenim. Ja ha fet una mica de presentació,
0: sí.
2: No?
0: Va, és a dir, sí que hi haurà l'anunci, no?, de que rescindeix el contracte amb la Lilal.
1: Que primer serà el Barça, vol fer primer Rodri i després Cancelo. És a dir, que no s'anunciarà primer Cancelo i després a Rodri. El primer serà Rodri.
0: Els dos demà? Això ja és una altra cosa. No ho sabem.
1: Demà
0: la idea és que Rodri, després potser a la tarda... No?
2: I que els dos siguin dimecres a la presentació.
0: Dimecres a la presentació. Sí, aquest seria l'escenari ideal. Culer ho és, i molt, Cancelo, no? Vull dir, no ho pot demostrar més, Correas.
2: És un tio que
3: aquesta és la tercera vegada que jugarà al Barça, però és que abans ja...
1: I ara per fi traspassat.
3: Ja ho va intentar
1: en propietat.
3: Sí, sí. Jo recordo que...
5: I 0 euros abonats pel Barça, eh?
3: Exacte. Bueno, 0 euros de fitxa...
5: Sí.
3: No, però, a veure, és un tio. Va fitxar quan se'n va anar, s'ha dit al Bayern, ja volia venir al Barça, el que passa que en aquell moment no va poder ser per fair play. Va acabar venint després fent un esforç de fitxa, per això quan va venir ahir i Joao Félix.
2: L'últim dia de mercat, sí.
1: Que els presenten els dos junts.
3: Va ser un esforç ell i un esforç Eric García, que se'n va haver d'anar al Girona.
2: Al Girona, tot s'ha de dir.
3: Però és que després marxa, torna al City i segons em consta a mi, torna, el Barça té un deute amb ell. Perquè hi ha una mica un compromís que es quedaria al Barça, però clar, per fair play no pot, i llavors és quan marxa l'Al Hilal, però a mitja temporada torna cap aquí, i ara una altra vegada, i a més aconsegueix venir lliure, o sigui, jo crec que sí, més que ahir.
1: I a més,
3: pocs jugadors hauran fet més per jugar al Barça que
1: amb l'Al Hilal. aquest estiu ha estat fent piulades a xarxes amb referència al Barça constantment.
2: Sí, es va
1: presentar amb samarretes del Barça.
2: Amb una convocatòria es va presentar amb una samarreta del Barça, no? Amb la samarreta, la segona o tercera equipació aquella de color negre. Sí, sí.
0: Sí que m'ha sorprès que amb 32 anys, és veritat que hi ha el cas de Rodri, que en té 30 i signa un contracte per 4 temporades, però que en aquest perfil de futbolista siguin 3 anys, no? M'ha sorprès perquè a vegades, no? Amb aquest...
2: La fitxa.
3: La
2: ja. Espaiar la fitxa.
0: Per espaiar la
2: fitxa. Si no seria un només 1, però
3: aquí
2: has d'espaiar
3: fitxa. Ve tot. Aquí va, deu venir la fitxa... o sigui, no haver de pagar a l'Hilal, haver renunciat a la fitxa, no ara, sinó la primera vegada que
0: perquè
3: va venir...
0: Perquè si no, jo, Deco, sí, sí. El veig un director esportiu que a vegades busca...
2: Mendes és un solucionador, però es com els seus favors.
0: Si no, busques un contracte curt, no?, amb un futbolista com aquest, un o dos anys, no tres anys, no? Sí que m'ha sorprès, però, clar, deu venir per aquí...
2: Espaiar salari, espaiar amortització. Sí, en aquest cas no, perquè no hi ha traspàs, però...
0: No, però Fair Play, com més salari. Anys, més
2: sí,
0: espai.
2: Sí, absolutament, sí. Ho has de llegir així. Aquests...
0: I com a incorporació, què?
5: Escolta, jo crec que ha estat un futbolista que ja l'hem vist aquí, que crec que ha rendit bé, que fins i tot doncs, ha passat per davant de Valde, la veritat, i és un futbolista... que crec que ha aterrat bé al Barça. Crec que és un jugador doncs, que té també els seus defectes, o sigui, crec que és un futbolista doncs, que en defensa té certes coses que s'haurien de millorar i que, escolta, i ara que Flick doncs, el tindrà ja a temps complet, no? I no només mitja temporada, doncs a veure si el pot ajudar, no?, a millorar certes coses que jo crec que són molt, molt clares en el seu cas. Crec que Joao Cancelo té una dificultat important per defensar les centrals al segon pal, crec que és la jugada que normalment el deixa més en evidència, i jo crec que defensivament no seria el més destacat, no? Ara, en atac, el flux de futbol que et genera és molt important, o sigui que jo crec que en aquest sentit és un futbolista que ve doncs, a generar aquesta competència amb Valde, un futbolista que a més jo crec que es complementa amb Valde en el sentit que crec que quan arriba a dalt doncs pren millors decisions, o sigui que crec que és una peça de bon nivell.
2: Jo és un futbolista que me costa imaginar veure'l rendir a dia d'avui, amb 32 anys i després de l'etapa final de la seva carrera, que no sigui el Barça. O sigui, ell vol jugar al Barça, i amb Hansi Flick la incògnita quan va arribar l'any passat era, físicament, ell es va posar a to bastant ràpid, en 2-3 setmanes, i dos, quin rendiment tindria, perquè ara el Jaume explicava això de les centrals al segon pal, hi ha un partit de Champions amb Xavi, entrenador, que matem Araujo perquè s'expulsa, però és que Cancelo sí. També...
3: Fa
2: també
3: penal.
2: Sí, també té un dia bastant per oblidar.
1: Hi ha dos seguides, que sí. És el dia del PSG i tres dies després vas al Bernabéu, sí. I et fan un gol així, i de fet el cos tècnic de Xavi insistien moltíssim amb Cancelo en els entrenaments, amb vigilància.
2: Sí, sí. Crec que l'agradava, a diferència de no Joao Félix, imatge, Cancelo...
3: No és la mateixa imatge de Cancelo de la primera etapa.
1: Res a veure. De fet, Flick tenia dubtes i l'acaba convencent. De fet, acaba la temporada com a titular, Cancelo.
2: I és una de les virtuts de Flick de millorar futbolistes, sí, i ho ha aconseguit no només amb xavals joves, sinó també amb Cancelo. Per tant, ell, amb les ganes de venir, l'esforç que ha fet de renunciar a l'últim any de contracte amb l'Hilal, que se li convencerà en certa manera amb el contracte del Barça, i veient com va funcionar en Flick la temporada passada i també veient les prestacions que està donant Valde, perquè Valde va fer molt bona lliga la 22-23, però des de llavors entre lesions mai ha acabat de ser regular, i Cancelo és competència al carril esquerre. Si et despistes, Valde haurà de sortir a mossegar. Ara, veient la temporada passada, jo crec que tots ens imaginem, no a inici de temporada, perquè Cancelo ve d'una setmana entrenant a part i Valde ha tingut alguna molèstia, però ha fet pretemporada, diguéssim, normal i corrents, però jo crec que li acabarà guanyant la posició per perfil de futbolista. Però és el que dèiem abans, necessites dos tios per posició i que la diferència entre que jugui un o l'altre sigui disminuïda, no hi hagi un gap molt gran entre el titular i el suplent.
0: És un jugador diferent, no? Realment, sí. Costa trobar un lateral com Cancelo a la plantilla.
3: Tant Valde com Cancelo són millors atacant que defensant.
2: Sí,
0: sí, això és veritat. Per això ve Rodri.
1: Exacte.
0: No, per tapar els forats. Per tapar els forats de Cancelo.
5: Ja sap el que és fer-li cobertura de Cancelo.
0: Sí. Ja sap el que és fer-li cobertura i segurament sap que ara, o sigui, en comptes d'estar al mig, ha d'anar al segon pal. Naveira?
5: Però la frontal de l'àrea és molt difícil, o sigui, és molt important de parlar també. Hi ha hagut molts partits que potser amb Frenkie de Jong no estava tan bé.
0: Ah, vinga, una altra paleta, Frenkie de Jong.
1: Que després carregarà contra tu,
2: és veritat.
0: Sí. Però relacionat amb això de Frenkie de Jong, sí que avui em sembla que hi havia a la cadena ESPN, el mitjà brasiler, apuntava a la possibilitat de que, bé, el fet de que Rafinha sigui el primer capità del Barça aquesta temporada, no? A la 26-27, per davant de Frenkie de Jong, que és veritat que ara està lesionat. És a dir, que la lògica diu que sí, que en aquests primers mesos Rafinha ha de ser el capità perquè Frenkie de Jong està lesionat. Clar, de dimecres hi ha el Gamper, hi ha d'haver un discurs amb Frenkie de Jong lesionat. El farà Frenkie de Jong, el farà Rafinha. Això, a priori, demà ho sabrem tot, no,
1: sí,
0: Àlex?
1: Recordeu que l'any passat també hi havia tota la polèmica amb Ter Stegen. Es suavitza la relació amb Ter Stegen pocs dies abans. Després, és quan el president va a casa de Ter Stegen.
5: Jo recordo estar parlant amb gent del club el dia abans dient, però farà el discurs o no el farà? I era, no ho sabem encara, i al final el va fer, i de fet es pensava que tindria una rebuda dolenta.
1: No, i no va ser així. Doncs aquesta és una informació que han publicat els companys d'ESPN Brasil, que apunten que els 5 capitans del Barça serien Rafinha, Frenkie, Pedri, Eric i Gavi, per aquest ordre.
5: Però això, teòricament, s'ha de votar.
1: Hem preguntat al club,
2: i
1: el club ens ha dit que exactament això no és així, i que demà ho explicaran. Per tant, demà en principi ens explicaran i ens matitzaran aquesta informació.
5: Que no estigui Rodri ja entre els quatre.
0: però aquí el que més sobta d'aquesta informació, d'entrada, és que Frenkie deixi de ser el capità. Vull dir, la lògica diu, no? Com va passar amb Araujo, que se'n va Ter Stegen, és Araujo el capità. Se'n va Araujo, és Frenkie el capità, no? Per tant, aquí ens hauran d'explicar molt bé si és que Rafinha demà dimecres fa el discurs o que ha passat a ser primer capità, què passa. Perquè una cosa és Ter Stegen, que estava lesionat i després va acabar marxant, recordo, va acabar marxant, i l'altra és Frenkie de Jong, que està lesionat, però que sabem que no marxarà. Vull dir, que farà la recuperació aquí i que començarà la temporada
1: al final,
0: amb el Barça.
1: Al final és especular, però potser va més pel discurs del Gamper, perquè al final, com a capità, si està lesionat, escolta, és tan fàcil com els 3, 4, 5 o els minuts que estigui lesionat.
0: Sí, però hi ha un precedent, que és el de Ter Stegen de l'any passat. Per què el va fer Ter Stegen i no el pot... O sigui, no entendria una altra cosa que no fos... O sigui, a nivell de lògica... diguéssim que argumental pel que hem vist en els últims anys, després el vestidor pot dir, jo ho entendria, el capità Rafinha i Frenkie segon, perquè Rafinha ha fet mèrits suficients per ser capità i a més crec que seria molt millor capità que Frenkie de Jong, amb tots els respectes a Frenkie de Jong, a Naveira, però dit això, per lògica argumental, em costaria de creure en un vestidor que si li... Bé, és com retirar-li la capitania que li pertoca, és
2: no,
0: que
2: i el vestidor té els seus codis.
1: Això decideix el vestidor.
2: Sí,
0: clar, això votació, hi ha una votació.
2: I dius, hosti, com és que el vestidor del Barça, el capità era Ter Stegen? Sí que hi ha una votació, però hi ha com unes normes no escrites, que és el criteri de qui porta més temps al club. I això el vestidor... Nosaltres podem parlar molt des de fora, però hi ha uns codis que dins s'acostumen a respectar. Llavors, el tercer, quart, cinquè capità, ja es va votar Rafinha, es va votar Pedri, i, per exemple, Gavi porta més temps al Barça que Rafinha, diguéssim. Llavors, jo crec que si respecten aquests codis, De Jong és qui du el braçalet fins que es faci la nova votació, que no sé si s'ha fet, entenc que no, perquè encara no es tancat plantilla... Però llavors la lògica et diu que hauria de parlar Frenkie dimecres.
1: Si es manté el que s'ha fet els últims anys, és De Jong, Rafinha, Pedri, i es voten els capitans, que en aquest cas, segons aquesta informació, apunten que serien Eric i Gavi.
5: No, però s'hauria de votar.
2: Sí, sí.
5: No sé que s'hagi votat. S'hagi votat i no ho sabem.
0: Però es vota abans... Normalment es vota abans del Gamper, no?
5: Per això dic, no, igual, potser si ho diuen és perquè s'ha votat.
1: I jo recordo que el club, quan es fan aquestes votacions, ens ho comunica, vull dir...
2: Sí, fan la foto amb els capitans. No ens diuen el resultat de la votació, però diguéssim tota la quantia dels vots.
1: Els capitans, però, veus, capitans que són...
2: Per això que els tres primers sí que segueix una lògica de veterania, si ho voleu dir així, però llavors...
1: Demà ens ho explicaran.
5: També es podria fer com feia Cruyff. Escollia ell els capitans.
2: Que el triï l'entrenador. Sí.
0: Molta gent a l'estiu passat, quan hi va haver aquest debat de si Ter Stegen o no Ter Stegen havia de ser capità, demanava això, precisament, que Flick fos el que triés. i al final va acabar triant el vestidor el que volia. Per tant, demà el club ho explicarà de la millor manera possible i en fi, sortirem de dubtes amb aquesta informació dels companys de ESPN vinculada a Rafinha i el possible sorpasso a Frenkie de Jong a la capitania.
2: Titular molt de premsa sí, web, aquest,
0: sí, eh? Sí, premsa web, sí. Aquí sí, he tirat una mica dels vostres titulars.
2: Li pispa.
3: Jo, de fet, realment, la lògica és que sigui Frenkie. Una altra cosa és que Rafinha faci el discurs per protegir a Frenkie.
1: Per això dic que sigui potser un tema només de discurs, clar, però que després durant la temporada el primer capità sigui Frenkie, que com que estarà molt de temps lesionat, doncs entri Rafinha, que serà el següent.
0: Sí, no sé. En tot cas, estarem d'acord els que estem aquí a la taula, que no? Sé, que si haguéssim de votar nosaltres...
3: El Humboldt li van treure la capitania perquè marxava Gonzalo i ara passa el mateix amb Dicamem.
0: Sí.
3: Dicamem continua aquest any, sí, però deixa de ser capità, perquè com que marxa li treuen.
0: Sí, uh-huh. És així.
2: Sí, però amb Ter Stegen no ho vas fer, per exemple. Vas tindre el Sarau, va jugar un únic partit a la Copa.
0: Va, perquè cada vestidor és diferent i l'Embola, si és l'entrenador, efectivament, com diu el Correas, i aquí, no. I se respecta el...
2: És un vestidor potent com el del Barça d'Embol, sí.
0: Dit això, en Rodri Cancelo, avui, de fet, l'única operació oficial, malgrat hem sentit els dos futbolistes del Barça...
2: Una sortida.
0: Els ja futbolistes del Barça, que seran en les pròximes hores de manera oficial, l'única operació oficial és la sortida de Jofre de Torrents a l'Ajax, Àlex.
1: Que estava tancada, va viatjar ahir, avui s'ha fet oficial, signa fins al 2030... El defensa deixarà uns 6 milions d'euros a la caixa blaugrana i a més es guarda el Barça el 50% dels drets del futbolista en cas d'una futura venda.
0: És aquest nou modus operandi, no?, que està aplicant Deco als futbolistes joves, de mirar, de treure'n profit sense perdre el control del futbolista. Amb els bons, això ja no cal fer-ho, perquè els bons es queden al primer equip, no? En el cas de Lamine o Cubarsí o d'altres futbolistes i tenen l'oportunitat de brillar. Amb els que també són molt bons, però que no hi caben, com és el cas de Jofre Torrents, o poden ser els casos d'altres futbolistes, com el de Tomi Marquès, que encara s'ha de fer oficial.
3: Els Fernández.
0: O els cosins Fernández, sí. No? Que són molt bons, però que no hi caben pel que sigui, doncs intentar fer calés, però mantenint aquest control del futbolista. Que a mi em sembla bé, eh? Em sembla bé, perquè... final, el Barça Atlètic, per molts d'aquests jugadors, és que se'ls hi queda petit. No? Ara ha sortit el cas de Xavi Espar. Sembla un perfil que es pugui quedar perfectament al primer equip amb la seva versatilitat i la seva qualitat. No? Per tant, aquest sí que és un jugador a monitoritzar i veure si, escolta, no se'l pot vendre, es pot quedar al primer equip i pot tenir oportunitats al lateral dret, que és la posició ara mateix que potser balla més i d'aquí un temps ja, o si aquest estiu no sembla que n'hi hagi d'haver cap sortida de Jules Koundé o d'algun altre futbolista, però veurem què passa, sí. Perquè
2: queda, Koundé encara no posaria la mà al foc que es quedi.
0: Queden dies de mercat, però en tot cas, sí que aquest sí que és un perfil de dir, dels bons sembla dels més bons. I per tant, aquest sí que no el venem o no el posem a l'aparador, i intentem que tingui l'oportunitat, no?, de créixer al Barça i de no vendre'l. Bueno, no? Però és que s'ha d'escollir. Has d'escollir al final.
3: Hi ha dos, tres casos. O sigui, tenen clar que Jofre sortia, que Tomi Marquès sortia, que els Fernández sortien. Tenen clar que Hamza serà jugador del filial i ajudarà. Hi ha tres casos que crec que s'han de decidir també amb aquestes dues setmanes.
0: Brian Fariñas, no?
3: Brian Fariñas, Espar i Álvaro Cortés. Sí.
0: I Tunkara, que és molt jove, al car del filial, sí, encara. Malgrat que a Hansi Flick li hagi agradat. Sí, sí, sí.
2: 16 anys.
0: Sí, sí.
2: Goren 17.
0: Cada vegada pugen tan joves...
2: Goren 17 i Tunkara són filial.
1: Ahir em va sorprendre que no jugués Cortés ni uns minuts.
3: Ja. Sí, va jugar ja el Martín tot el partit.
1: Em va sorprendre perquè jo realment me l'imagino el primer equip, aquesta temporada, i per això.
3: Sí, ell a l'estaix va dir que era el primer equip, o marxava.
2: Sí, sí, ell ha donat per acabar.
3: I crec que és part tres quarts del mateix, o sigui, és primer equip o marxen. Ara, depèn, potser marxen cedits, no marxen traspassats.
0: En el cas de Xavi Espar, jo crec que ja sé que...
3: Jo crec que Xavi Espar es queda, eh?
2: Es queda,
0: sí.
2: Jo diria que sí.
0: I al final ja sé que en aquest traspàs hi ha aquest dret de recompra, que sempre inclou el Barça, però jo en alguns futbolistes sí que vigilaria de mantenir, encara que encara que puguis mantenir-lo a la plantilla o intentar mantenir-lo en dinàmica o cedir-lo en algun model de joc que sigui bastant similar al del Barça.
3: M'ha estrenat amb Jofre. Jo crec que Jofre marxaria cedit, sense ni opcions ni res, perquè hi confiaven molt en Jofre. I és molt jove. I després sempre està que si Valde segueix o no segueix.
1: Sí, a Toni Marquès, a Flick li agrada moltíssim. I aquesta temporada apareix, pretemporada apareix Brian Fariñas i guanya
2: ho tenia fet amb el Girona, sí, és la Girona de Jong i Flick
1: li guanya la torrada i el que marxarà és Tommy.
3: És important, encara que jo sóc dels que sempre havia dit que un jugador arribarà, jugui al filial a primera FEF, segona FEF, sí, però és important que el filial estigui, no, ja no dic a primera FEF, estigui a segona. Perquè molts jugadors
2: es quedarien.
3: No, però és que es quedarien. Segur.
0: Jugant al futbol professional, sí, una categoria més agradable que no la primera.
2: El que dieu de mantenir el control... El que dieu de mantenir el control, potser no és l'exemple més recurrent, però Víctor Muñoz, ex del Barça, llavors planter del Madrid, juga a l'Osasuna, amb una temporada primera fa el pet, i Liverpool te'n paga 40 quilos o 50, no sé quants són. 40. Per això és important que mantinguis o un 50% dels drets, o si pots fins i tot una mica més, això ja ho has de negociar quan fas la quantitat de traspàs, però sobretot mantenir
1: aquests drets. El Madrid s'ha portat pasta, no?
2: Sí, crec que el Madrid tenia, no sé si un 50% dels drets o 50, sí, crec que era la meitat del traspàs.
1: Imagina't.
2: O sigui, t'entren així, que vull dir, no tots seran Víctor Muñoz, però que és important que els que tinguis assenyalats tinguis un dret preferencial important.
3: Bueno, tu tens amb Abde, una bona
2: possibilitat d'ingressar. Amb Jan Virgili, amb Estanislau Pedrola, ho has anat fent.
1: En els últims anys ho està fent el Barça, això.
3: I ara encara ho farà més, perquè...
1: Clar, és que
3: amb, la nova estructura que Deco
2: passa a ser del filial
3: també.
5: I veurem com funciona, però jo sóc bastant optimista que Jofre Torrents a l'Ajax pot tenir un molt bon paper. És un futbolista que entén el futbol d'una manera que crec que encaixa a la perfecció amb el model de Mitchell i amb el model amb el qual juga l'Ajax. Crec que és un futbolista que té un enteniment del joc molt bo, la veritat, que passa també de jugar per dins i de portar doncs, a la circulació o de sorprendre, diguem, doncs, amb entrades pel carril central a l'equip rival, o sigui que vaja, no sabem exactament per què, no ha acabat de confiar-hi al Barça, però jo crec que és un futbolista que l'Ajax pot destacar.
2: I un molt ràpid, que el Bellera que vol anar...
0: No pressiono ningú, si és el meu primer dia aquí,
3: però tens publicitat, no?
0: Sí. Estaria bé que anés ràpid.
2: Jofre és esquerra, Xavi Espar és dreta, però sí que hi ha un punt més d'aposta de Flick amb Xavi Espar, i també hi ha un punt que comencen a entrenar hivern de la temporada passada de forma gairebé paral·lela, i els entrenaments es per convenç una miqueta més a Flick que Jofre, per això també s'acaba guanyant, diguéssim, una mica més la posició
1: la polivalència també de Xavi Espar.
2: Sí, i un és dreta i l'altre esquerra, però igualment has de pujar un lateral del filial, i aquí Flick ha apostat una miqueta més per Xavi Espar.
0: Un minut i la mitjanit. Us penseu que no parlarem ni que sigui 5 minuts de Julián Álvarez? Doncs després de la publicitat ens hi posem.

0: Reies per sota el nas.
1: Perquè el nou...
0: Reies per sota el nas.
1: No quedarà lliure, no, el nou?
2: Jo crec que no, no?
3: No,
2: has perdut a dos davanters centres, sí, o sigui, sí, un ha d'arribar.
1: Un segur.
4: El tema és a qui li dones.
2: El que arribi.
4: Sí, sí. Jo li puc donar el nou a qualsevol,
0: El primer que passi. El primer que passi. No.
2: A Rodri, li donem el nou a Rodri.
0: D'entrada, el més significatiu és que 18 d'agost, ja 18 d'agost, el Barça continua esperant Julián, no? Jo no em pensava que aquestes alçades del mercat de fitxatges el Barça continués esperant a Julián. Això vol dir d'entrada que el Barça sap que aquesta setmana és la seva última bala. Demà, per exemple, és un dia important perquè ha de comparèixer el Cholo Simeone a les 10 del matí a la Ciutat Esportiva de l'Atlètic de Madrid i segurament haurà de donar la seva versió. Rodri, pilotes fora. Correas, entenem que Simeone no es mullarà...
1: Demà li preguntaran si jugarà, jo crec. Demà la pregunta és...
0: Però, efectivament... Jugarà... Vaig aquí. No? Efectivament, la pregunta ja no és tant de... Que clar, sembla que vulgui marxar, etcètera, sinó...
1: Directament.
0: Aquest futbolista està disponible per jugar dimecres contra el Màlaga, el Metropolitano, o no està disponible, no? Jo crec que aquí és la primera incògnita. Si Julián està disposat a jugar, si fa un Sigankov... que ho dubto, però és que tenint en compte el que expliquen des de l'entorn del futbolista està tan emprenyat que vés a saber, jo ho dubto, sincerament, que fes un Sigankov, que és bàsicament negar-se a jugar, però jo continuo esperant que passi alguna cosa. Avui no ha passat res. Ell s'ha entrenat amb normalitat, ha arribat a la Ciutat Esportiva i ja està.
1: I de fet, l'11 que ha provat, o teòric 11 que ha provat Simeone de cara al dimecres davant del Màlaga, els dos de dalt eren Kang In Lee i Julián.
4: Julián.
1: Que això no vol dir que sigui dimecres, però...
2: No, bé, normalment quan el que prova
1: Simeone... Simeone normalment...
2: Els que fem Vivenger ho sabem.
1: No enganya, eh?
2: Els que prova Simeone normalment és l'11.
3: No, el que passa és que, clar, o sigui, estem en aquestes dates i... Ostres, que jo Julián el veig pràcticament impossible, la veritat. O sigui, crec que... o sigui, ell hauria de fer un gest que per personalitat no sé si el farà i és que no sé tampoc ja què més pot fer, no? O sigui, sí, fer un Sigankov, val, però jo crec que ja és cremar absolutament qualsevol pont, no? Amb el teu propi club, no?
1: Això no et garanteix... Que clar, sortir.
3: Correcte, és que per això ho dic. O sigui,
1: és a dir, aquesta actitud o aquest pas endavant suposa un risc, que és el risc que t'has de quedar.
3: Sí, sí, totalment.
1: I com ho resols?
2: Sí, però jo crec que sí, és un pas més, però crec que l'afició de l'Atlètic de Madrid ja està emprenyada amb Julián. Sí, sí, seria un pas més i encara s'emprenyaria.
0: I és buscar...
2: Però ja està emprenyada amb Julián.
0: Sí, però és buscar, no?, posar-se en contra l'afició per forçar que el senyor Gilmarín, que és qui no vol que Julián fitxi pel Barça, es desdigui de la,
4: jo no ho
0: de
4: veig,
0: la seva idea inicial.
2: Jo veig, no ho veig, que faci un gest públic. Ho continuo veient complicat, però...
4: A mi l'única bala es diu...
2: A mi hi ha alguna cosa que no sé cap... Sí, sí. Jo és el que penso, eh? Jo crec que el Barça... té un pla B i estic convençut. O sigui, veient com ha anat aquest mercat, que Gordon ha estat fitxat en dos dies, o no en dos dies, com a mínim nosaltres ens hem assabentat en dos dies.
0: Àlex Pintanel se'n va assabentar una mica abans que tots nosaltres, perquè va ser qui va treure el nom el primer de tots, però sí, va ser una operació força
2: ràpida. Adeyemi, tres quarts del mateix, Rodri, bueno, fa dies que ho parlem,
1: però
2: el dia que es va saber Rodri ha dit si el Barça va ser ràpid, estic com a dir que Deco té el pla B, si no l'activa encara, tenint en compte que no té nou, perquè no té, és que no és que no tingui a Lewandowski, és que no té a Ferran tampoc, o sigui, han deixat marxar Ferran, i el pla B el deu tenir lligat. El que no entenc és perquè no l'activa. Ja, si no l'activa, és perquè encara hi ha alguna cosa que no sabem que pot passar amb Julián. Què? No ho sé, no en tinc ni idea.
4: El tema també és que nosaltres ho mirem, òbviament, des del prisma del Barça, però l'Atlètic de Madrid... avui que estem, 17 d'agost...
0: Cada dia cada que passa, dia un dia menys per trobar un substitut, no?
2: Així programat. Té claríssim que no som, va.
4: Clar, ells ho tenen claríssim, és l'entrenador l'està provant com a titular. Jo públicament, pel que em consta i pel que penso també, difícilment crec que tensi més la corda, i si no ho ha fet abans, ho faràs ara abans de començar la Lliga, que ja et poses a l'ull de l'huracà. Llavors jo penso que hi ha un pla B, que el Barça té un pla B de Deco.

0: no sabem quin, tant de bo ho sapiguéssim, que el té lligat, el que passa que serà un pla B amb molt menys cartell que Julián. Llavors, a veure quin és el relat que t'haurà d'explicar el club, que això ja és opinió meva, de dir...
1: És que Julián no ha volgut.
0: Clar, Julián no...
1: Julián ha volgut de l'Atlètic de Madrid.
0: No han pogut, l'Atlètic de Madrid no l'ha alliberat, teníem el futbolista convençut, però hem fitxat un pilota d'or i hem fitxat el millor jugador del Mundial. Llavors, dic, no has portat l'objectiu principal, que era un nou com Julián, però has fet molt bon mercat i tens com una cortina, si voleu dir-ho així, que és fitxar Rodri. Llavors no podràs dir que el Barça hagi fet mal mercat o que no has fet els deures. No els hauràs fet amb la parcel·la del nou, però hauràs reforçat bé l'equip. I llavors, qui pot jugar de nou? Avui he entrevistat amb el Xavi Hernández, el meu company del diari Ara, hem entrevistat a Fermín, surt demà al diari. I ja li hem preguntat, per Julián, òbviament, no s'ha volgut mullar, jugador d'un altre equip, però llavors hem preguntat, tu et veus jugant de nou i tal, o qui farà els gols, qui jugarà davant de centre? He dit, bueno, pot jugar Rafinha.
2: Pot jugar Gordon.
3: Opcions en tens moltes.
0: He dit Rafinha, molt jo. Vull dir, ja se li ha entès tot. A mi Gordon em costa més de veure. Pot fer-ho, però em costa més de veure.
2: Pot fer-ho en algun moment puntual, sí, no?
0: Però és que Rafinha...
2: També em costa més de veure Adeyemi, però...
1: Sí. A mi Rafinha també em costa. De fet, les vegades que ha jugat pel mig, sigui de davanter o sigui de mitja punta, no.
0: Però és que a mi em costa veure... Però quan Rafinha ha jugat a l'esquerra, té tendència a cap a dins. No és un extrem obert. Té molta tendència a cap a dins.
2: Sí, però canvi, no és el Gordon, mateix.
1: Una cosa és la zona... Una cosa és partida allà i una altra cosa
0: quan ha jugat de mitja punta, no m'ha convençut. I m'ha agradat més separat de la Min que junts.
2: Que al final,
0: al camp.
2: No té, no, el Barça no té... I això, amb Julián Álvarez, que és un davanter complet, però tampoc viu a l'àrea permanentment. No, el Barça no té ara mateix Correa, és un davanter... Hamza seria el més semblant a un davanter amb instint, amb instint a l'àrea petita.
3: És l'únic nou que té el Barça.
2: Amb instint a l'àrea petita. No sé si m'explico, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Julián és un jugador que moltes vegades no trepitja a l'àrea petita perquè li agrada participar a la frontal, perquè té un xut, per mi, com a davanter, des de fora de l'àrea... pocs n'hi ha que el tinguin millor que ell, aquest xut que té que va gairebé sempre a l'escaire, que va molt col·locat i molt potent, però no és un jugador que com Lewandowski que visqui permanentment a l'àrea, no? I aquest és un perfil per mi interessant, no sé si Hamza el pot fer o és jugador al filial, però és un perfil que no té el Barça. Vull dir que si no és Julián pots anar potser per un altre perfil de davanter que et solucioni aquesta...
0: Serà un davanter,
1: n'hi ha pocs.
0: Serà un davanter suplent. Hauràs de jugar amb algun invent, un Rafinha, un Olmo, un Fermín, no, i tindré un davanter suplent.
2: I què vols pagar? 100 milions per un davanter que no sigui top mundial?
0: Pues que per això.
2: Vull dir, és que no n'hi ha. No n'hi ha. Vull dir, no n'hi ha.
0: O Julián o una alternativa que més difícil d'imaginar a dia d'avui.
2: Per això,
3: i Harry Kane no ha renovat encara, no?
2: No ha renovat, és veritat. Sí. L'ha renovat oficialment, però...
0: però
2: totes les converses... Totes les converses...
0: Jo veig molt difícil.
1: Haaland i Harry Kane no els veig.
3: Que seria l'home, realment. Harry Kane seria l'home.
2: Totes les informacions des d'Alemanya apuntant que renovarà aviat amb el Bayern. Sí. No, però és que és això. Vull dir, digue'm un altre davanter. Naveira, tu que en coneixes uns quants, quin perfil ara mateix, si no és Julián, diries, bo, aquest és el nou. Que sigui... que puguis tenir un acord amb ell i que el club de procedència el pugui deixar marxar amb una oferta, amb una bona oferta.
4: Jo és que crec que si no estigués lesionat ara mateix, i crec que li espera un temps de lesió, doncs potser Krupi del Bournemouth podria ser una opció.
3: Ahir ho vam explicar, hi havia dos jugadors, Aslan i Krupi, són dos jugadors que la direcció esportiva els tenia a la diana.
4: A més, aquest moment concret en el qual estem, moment concret dic, 18 d'agost del 2026, és un moment difícil per trobar nous, perquè crec que molts dels que estaven ben avaluats al mercat fa un any, pel que sigui, doncs han fet un salt a equips més importants i no els ha acabat d'anar bé i s'han devaluat.
2: Jokeres, per exemple,
4: que és claríssim.
2: Que ha sonat en les últimes hores.
4: Sí,
0: sí. Sí, però no crec que sortia de l'Arsenal, però ho veig difícil. Però...
4: Et parlo també, també d'altres jugadors inabastables, tipus Isak, que es va pagar 140 milions per ell l'any passat, que això no entra ni a dins dels plans.
2: Isak,
4: parlo més des d'una visió.
2: Amic de Sigankov, Isak.
4: Sí, correcte. Sí,
2: es va negar, per qui no recordi l'estiu passat.
4: Sí.
2: Més o menys cap a aquestes dates, no, es va negar a jugar amb el Newcastle.
3: Al fitxar l'últim dia de mercat, al Liverpool.
2: Sí. Bueno, és que...
3: El dia 1, crec, el dia 1.
0: Però aquí també hi ha un tema que a l'aficionat, si pagues Krupi, ja no es farà, evidentment, per la lesió, però si pagues 100 milions per Krupi, ho ha de fer molt bé, eh? Perquè
4: i tant,
0: si no,
4: tant,
0: arribem a una llosa...
4: sí.
0: Que només ho hem vist amb Dembélé, i està una mica, consagrant-nos és la paraula, però està una mica, diguéssim, amb més, una miqueta més de trajectòria que Krupi, i llavors són noms que és difícil d'explicar a l'aficionat, que si no et surten bé hagis pagat 100 milions per un desconegut. Per Julián, si t'equivoques, poca gent et dirà...
4: Sí, està clar.
0: Però un Krupi, jo crec, i això són coses que els despatxos del Camp Nou també es tenen en compte. Ja no dic direcció esportiva, una miqueta més amunt.
2: Bon. 3 minuts i un quart d'una. Demà en seguirem parlant, com dic, a les 10 roda de premsa del Xolo Simeone, i sortirem de dubtes.
0: Amb qui començarem la lliga de davant de centre titular? Contra l'Elx.
2: Rafinha i Fermín intercanviant-se la posició. Sí. Seran aquests els dos nous
0: atac mòbil
2: del Barça. Canviarem de terç, deixarem el Barça. Recte final del Tu diràs. Avui, un equip català ha tornat a jugar al futbol professional al Centre d'Esports Sabadell. La temporada passada en teníem tres, els tres a primera. Aquesta temporada, malauradament, només n'hi ha dos a primera. Però, com a mínim, n'hem sumat una altra a la categoria de a la segona divisió. S'ha estrenat el Sabadell, el Molinón, amb un empat a 0 contra l'Sporting, amb una bona posada en escena dels arlequinats. Hola, Pau, on està? Bona nit de nou,
5: Hola, Gerard, què tal?
2: I, de fet, l'empat, no sé si té aquest regust amarg, perquè és que han fallat un penal també en el tram inicial del partit.
5: Mira, ara el sentirem a Ferran Costa en roda de premsa, que ha posat en valor com un equip nou a la categoria ha fet aquest partit, en un escenari com és el Molinón, davant d'un Sporting que té l'objectiu, i així ho ha dit la seva propietat, de pujar de categoria, pujar a primera divisió. Fa una dècada que l'Sporting juga a segona i, per tant, tenen la pressió de pujar a primera. No és el cas del Sabadell, que avui ha rendit a molt bon nivell. A nivell col·lectiu i també individualment hi ha molts jugadors que avui s'han estrenat per primer cop a la categoria de plata. Com diem, bones sensacions dels sabadellencs. Sentíem Ferran Costa dir que l'equip ha de tenir respecte per la categoria, però jugar sempre des del convenciment en el joc, ha demanat ser constants al llarg de la temporada i en la seva línia diu que cal ser fidels a l'estil.
6: Sento que hem fet un partit com per marxar amb els tres punts i ens queda aquest punt de frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropi a mig termini a ser un equip competitiu, i sento que fem partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre, això és important.
5: Hi havia quatre jugadors a l'11 titular que fa dos anys jugaven a segona federació i tots ells, de fet, han tingut un bon rendiment en un Sabadell encara en construcció, amb peces noves que han arribat al mercat d'estiu, algunes amb poc rodatge, però que avui han començat a tenir minuts, i jo crec que en general han tingut prou rendiment. Per cert, a la tarda han anunciat un fitxatge que ja ha tingut minuts, Nico Giacchini, que és un futbolista amb experiència a la MLS, que estava a prova a Sabadell aquests dies i que, bé, s'ha guanyat la confiança de Ferran Costa.
2: Mira, un d'aquests que ha hagut de picar pedra des del futbol català, el no professional, fins a arribar a debutar a segona divisió, és el capità del Centre d'Esports Sabadell, l'Albert Urriols, conegut com a Urri, el futbol català i també a Sabadell. Hola, Urri, bona nit.
7: Bona nit.
2: I deixa'm dir-te enhorabona per l'estrena que heu tingut al Molinón, malgrat l'empat a zero. No sé si marxeu satisfets de Gijón després d'aquesta primera jornada.
7: Bé, sí, crec que ha sigut un bon debut a la categoria. Hem fet un partit complet. Hem estat molt bé en línia general, sobretot a la primera part crec que hem estat superiors. I, clar, sempre sortim a guanyar, però un punt a fora de casa és un bon punt.
2: Clar, no sé fins a quin punt, Albert, l'escenari, el fet d'enfrontar-vos contra l'Sporting de Gijón fa que hi hagi un punt de respecte inicial, però no ho ha semblat, no? Vull dir, la primera part, de fet, heu dominat més que la segona.
7: Bé, sí, sempre ho diem, respecte per tots els equips, com un històric com l'Sporting, igual, però por cap ni una. Al final són 11 contra 11, sabem del nostre potencial, del que som capaços quan estem bé, i així hem sortit, i crec que hem fet molt bona primera part, ells a la segona s'han tirat endavant, però hem competit molt bé.
8: La llàstima al penal, clar.
7: Sí, bé, això forma part del futbol. Ja li he dit a Yanis que el pròxim anirà cap a dins, no en tinc cap dubte.
8: Com a capità de l'equip, Urri, no sé de què n'estàs més orgullós, del que has vist avui dels teus futbolistes.
7: Bé, de l'actitud de tothom, crec que la nostra essència és aquesta, de competir totes les pilotes, d'ajudar-nos, de ser un bloc, de no tirar d'individualitat, sinó del col·lectiu, i crec que avui així ha set. Hem fet un partit en línies generals tots molt, molt i molt bo, ningú ha destacat per ningú per damunt de la resta, però molt orgullós de tot l'esforç dels companys, de l'estaf, d'una pretemporada que ens hem preparat molt i molt bé, i ara a seguir.
8: A nivell personal, no sé si has fet una mica de vista enrere durant el dia d'avui, especialment quan eres al Molinón, en un estadi mític del futbol espanyol. Escolta, fa 6 anys estaves jugant a categories com Primera Catalana, i ara et trobes sent titular com a capità del Sabadell a segona divisió al Molinón. No sé si hi ha un punt de dir, ostres, Déu-n'hi-do com m'ho he currat per arribar fins aquí.
7: Sí, hi ha un punt de mirar enrere i fa una mica de vèrtica, però no, al final intentar concentrar en el partit. Sí que he rebut molts missatges durant el dia desitjant-me sort, amb gent que m'estima, que em té molt apreci, i bé, jo concentrat en el partit, crec que al final ha estat un premi a la perseverança d'arribar fins aquí, i ara a seguir, que això no para.
8: Urri, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort en el proper partit. Encara no és a casa, el calendari us fa esperar una miqueta més, per debutar a la nova Creu Alta, que suposo que en teniu ganes.
7: Sí, però per una bona causa, que ens fan la casa nova, així que anem a Castellón i després ja tornarem amb la nostra gent, que també hi ha ganes.
8: Molta sort pel que resta de temporada, que és molt, evidentment, que això acaba de començar tot just avui. Una abraçada.
7: Moltes gràcies, una abraçada.
8: Castelló-Sabadell, la pròxima jornada, el cap de setmana que ve, i després ja arribarà el debut a casa, com comentàvem ara amb l'Urri. Empat a 0, bones sensacions del Sabadell, i el cacau, el sidral, el serial, com li vulguis dir, Miquel Agut, que hi ha a Girona ara mateix, amb Víctor Sigankov...
9: En renou,
8: exacte. Ara t'obriran el micro.
9: En renou,
8: que és la paraula correcta que s'ha de fer servir.
9: El sidral també està bé, cacau, també està bé.
1: En renou sona molt suau.
8: Sí, jo merder, ho trobo... El merder. El merder.
0: Fora d'antena, què diries, Miquel?
8: El merder, que hi ha...
9: Fora d'antena.
8: ahir deia això, l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, sobre el fet de que Sigankov no hagués volgut participar en el partit contra el Leganés.
10: Jo el que he de dir és que estava bé, en teoria, estava convocat i no ha volgut canviar-se, ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
8: No puc dir res més. I el que vol dir encara alguna cosa més és Sigankov, que avui, escolta, s'ha deixat anar, eh?
9: Sí, aquesta tarda ha publicat correus interns del club via Instagram, el compte personal del futbolista els ha publicat. Amb quina intenció? Denunciar que no el deixen explicar-se, diu ell. Els correus que ha fet públics se li recorda, des del club, que ha de tenir el vistiplau del Departament de Comunicació per parlar amb la premsa. I l'última publicació d'avui és el dibuix d'un home que li tapen la boca amb la llegenda "Algun dia hablaré". Obro un parèntesi breu: en 4 anys, que jo sàpiga, no ha donat cap entrevista i ara vol parlar. Tanco parèntesi. Arran d'aquest episodi, reaccions, evidentment, a la massa social. Per exemple, comunicat de la Federació de Penyes del Girona. Entre d'altres coses, si llegeix, la samarreta del Girona no és només una peça de roba, representa una història, una ciutat i una afició, i mentre es formi part del club, el compromís i el respecte han de ser irrenunciables. O, per exemple, en el cas del jovent gironí, el grup d'animació més freqüent a Montilivi i en els desplaçaments, el que ha fet Víctor Sigankov és una falta de respecte intolerable, ets un desagraït i un deshonrat. Per cert, no sigui dit, en aquests comunicats, tant els uns com els altres critiquen el model de fitxatges del club, diuen que obeeix certs interessos i no respecta la identitat del club. Per tant, no només rep el jugador, sinó que també rep el club.
8: Sí, Déu-n'hi-do. Ara que ens hem situat i que hem explicat l'última hora d'aquest cas, quines conseqüències podria tenir el fet de que Sigankov
2: hagi fet un Sigankov, és a dir, negar-se, o un Isak, per exemple, que és negar-se a jugar amb el seu club que en té contracte en vigor.
9: O el que alguns voldrien que fes Julián, per exemple. Li queda un any, és veritat? Li queda un any de contracte a Sigankov i hem parlat amb l'expert en dret esportiu Josep Vandellós per saber quines sancions pot imposar el Girona al futbolista per haver-se negat a jugar.
11: La falta d'assistència a un partit oficial és una infracció molt greu que porta tant la possibilitat d'aplicar multes que poden anar fins a un 10% del salari mensual, multes econòmiques, com l'acomiadament del jugador. I en cas de que és un acomiadament, òbviament després de tramitar un expedient disciplinari contradictori on la direcció del club ha de prendre una decisió, doncs hi pot haver sancions addicionals previstes al contracte.
2: L'acomiadament del jugador és el que voldria Sigankov, potser, perquè és el que vol, quedar lliure.
9: Al final està tothom condemnat a entendre's del d'alguna manera, perquè ell se'n vol anar i el club el vol vendre. Però, clar, el que cal és trobar la fórmula. En tot cas, també li hem preguntat per aquests correus que ara comentàvem, que avui ha publicat això, publicar correus de consum intern és sancionable?
11: Sí que és cert que és una falta de lleialtat del jugador envers el club i, per tant, doncs crec que també hauria de ser sancionable de conformitat amb el propi reglament intern del club.
9: Recordo el que dèiem ahir també amb el Pau Bonastre. Una sanció és de codi intern i fins i tot pot anar a l'àmbit judicial si no hi ha una solució pactada, tot i que aquesta última opció, la de la solució pactada, és la que, segons Vandellós, s'hauria de contemplar en aquest cas.
11: Intentar trobar una solució abans d'arribar a conseqüències majors. Crec que tant el club com el jugador són conscients de que queden 15 dies de mercat i, per tant, hi ha la possibilitat, no, de que aquest jugador surti traspassat a un tercer club. La solució normal, no, hauria de passar per aquí, no, per trobar una solució negociada, més enllà que, òbviament, la conducta del jugador és completament reprovable.
9: I improcedent, afegiria jo. Per context, Sigankov té contracte amb el Girona fins al 30 de juny de l'any que ve, vol marxar a cost zero i ja ha manifestat el club que no es tornarà a posar la samarreta del Girona, i avui el diari es publica que el Celta el vol fitxar i que pensa oferir 8 milions pel jugador. Seria la pera, tenint en compte com estan les coses a dia d'avui entre Sigankov i el Girona, que entrés aquesta quantitat, que, en cas que fos així, es partirien el 50% al Girona i el Dinamo de Kiev, que és el club de procedència del futbolista.
2: Quan passa això, habitualment veiem més un traspàs a última hora, una sortida a última hora, que no un any o mig any a la graderia. Però les hem vist de tots colors. Hem vist jugadors a la graderia, no?, contracte, que s'han quedat sense jugar, i sí que després hem vist, no?, jugadors que han forçat i han acabat aconseguint el seu objectiu, que és marxar. Vull dir que és una situació arriscada. També quan parlem de què ha de fer Julián Álvarez, té el seu risc, no?, segons quina decisió ha de prendre. Sigankov ha pres una decisió amb risc i, evidentment, clar, és una decisió que no... O sigui, és difícil que aquest futbolista pugui tornar a jugar ara mateix un partit amb el Girona, amb tota l'afició en contra, amb tot el que ha fet. Vull dir, jo me l'imagino o traspassat o l'agradaria, però al Girona tampoc li compensa ara mateix tenir un futbolista que cobra, no sé si 2 o 4 milions d'euros.
9: Ha d'alliberar massa salarial per poder inscriure futbolistes.
2: Clar, l'està condicionant la temporada que ha de ser el retorn de descens a primera, l'està condicionant la sortida d'aquest futbolista, no? Aleshores, és que és difícil. No sabria dir qui té la paella pel mànec ara mateix, eh? Perquè Sigankov pot fer molta pressió i potser al final s'acaba trobant una solució que ell li agradi més que no pas al club.
4: I que per l'equip que el fitxa, doncs també està veient una cosa que en el curt termini és positiva, però potser en el llarg termini és negativa, que és que al final el futbolista és capaç en un moment de dir, doncs ara no jugo, i li generes un incendi importantíssim o li pots arribar a generar un incendi, doncs a l'equip on arribes, si és que arriba a la situació, no?, d'aquí un temps, doncs acabar volent deixar al club, no? O sigui que realment un cas gestionat per Sigankov, que no sé quina conseqüència li portarà, i que no sé si aconseguirà el seu objectiu de sortir del Girona i anar a un equip, entenc, que la primera divisió, que és el que ell vol, evidentment.
2: Sí. Alguna cosa més, segut, a banda de Sigankov?
9: Que el club no farà cap comentari sobre aquest cas fins que s'emeti un comunicat, que serà l'única manera que el club es pronunciarà sobre això. I pel que fa al mercat de fitxatges, Sigankov, recordo que és l'únic que s'ha negat a jugar estant en condicions físiques de fer-ho. S'ha parlat d'altres casos, com el de Banat, que avui en un mitjà ucraïnès s'ha explicat. Ahir era suplent i havia d'entrar al camp quan es va lesionar Júnior, que tenia molèsties físiques, i el van haver de canviar. Si no, havia d'entrar ell al camp. Per tant, que ningú no posi Benat al mateix cistell que Sigankov, perquè no és el mateix cas en cap cas, per la redundància, i per si algú en tenia dubtes, avui Quique Álvarez i el futbolista ho han aclarit tot, primer en una conversa privada i després davant del vestidor. I acabo amb la borsa del mercat gironí. Pel que fa a les altes, demà hauria de ser oficial Mimen, que és el central que jugava al Rayo Vallecano. Avui s'ha acomiadat de l'afició vallecana a les xarxes. Diuen a Portugal que el central esquerrà Mauro Furtado interessa i molt al Girona, que el tindria gairebé tancat, producte del planter del Benfica i tercer millor jugador de l'últim Mundial Sub-18. I pel que fa a les baixes, gairebé al 100% se'n van Sigankov, Unagi, Arnau, Àlex Moreno i Ivan Martín. Aquests tres últims van jugar ahir a l'11 titular. Per tant, honor a aquests futbolistes que, tot i tenir el futur penjant d'un fil, juguen amb el Girona, que és qui els paga, el partit d'ahir, i no s'hi deixen res. I d'altra banda, baixes probables, Doni i Benat. Encara queden dies, per desgràcia, de mercat, i veurem què és el que passa.
2: Com la temporada passada, el Girona començarà la temporada amb la plantilla real al mes de setembre.
9: Primer partit amb tota la plantilla, Gijón.
2: Ara és fictícia. La plantilla que ja és fictícia i, evidentment, això condiciona, malgrat el bon partit d'ahir, condiciona el rendiment de l'equip i la planificació de la temporada.
0: I farà els gols del Girona, Miquel?
9: Jo espero que els faci Benat. Espero que els faci Benat, perquè no el puc donar.
0: Si se'n va Benat, difícil, eh?
9: Clar, l'únic que vaig molt ràpid, però són jugadors que tenen sous alts, tenen sous de primera, estàs a segona.
2: O de Champions, alguns.
9: Sí, has d'alliberar fitxes i has d'ingressar diners de traspassos. I això passa per Unagi, passa per Sigankov, i passa per Arnau i per Àlex Moreno. Fran Beltrán té una clàusula d'1 milió d'euros després del descens a segona. El club hi ha parlat i ell s'ha compromès amb el Girona i ahir va jugar i després va fer publicacions a les xarxes dient que hi ha un objectiu clar, que és el de tornar a primera divisió. Per tant, marcat per futbolistes, i que es queda no se'n va, n'hi ha per molts, però no tots reaccionen igual, i espero que Benat acabi quedant-se, si no el Girona haurà d'anar a les últimes hores del mercat amb calés, sí, a la butxaca, però amb uns quants equips en passar muntanyes esperant-lo, perquè sabran evidentment que tenen calé fresc.
2: Pràcticament 2:15, divendres el Córdoba-Girona a través de l'Àpia Web, a través de RAC+1 a les 9 de la nit amb el Miquel. Gràcies, Miquel, eh?
9: A disposar.
2: Gràcies, Àlex Pintanel, Jaume Naveira, Albert Nadal i Ferran Correas. Una abraçada. Una última pausa i de seguida rematem el Tuiràs.
12: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
13: Vídeos i històries exclusives.
12: Notícies.
13: Entrevistes.
12: Reportatges.
13: Descobriu com és la ràdio per dins.
12: Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
13: RAC1 oficial.
12: RAC1.
13: Seguiu-nos.
12: Som 1. Diràs, amb Gerard Ballera.
2: Un minut per sobre, 1:15 de la matinada. Salta alguna cosa per saber, Pau Bombardó? Bona nit.
14: Bona nit. Doncs mira, que s'està jugant en tennis la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati. A aquesta hora juga Rafa Hodder, que s'enfronta al xilè Alejandro Tavilo. Ara mateix guanya el madrileny per 3-1. Tot just estem al primer set i a punt de fer un break i per col·locar-se amb el 4-1. I en bàsquet avui hem sentit per primera vegada Billy Hernán Gómez des que va marxar del Barça. Ha estat a la seva presentació com a nou jugador de l'Unicaja i es referia d'aquesta manera a la seva etapa al club blaugrana.
15: El capítulo, la etapa del Barcelona se cerró ya hace muchos meses. Sinceramente, no salió como ellos querían ni como yo tampoco esperaba, ¿no? Yo, por supuesto, también tengo mi parte de culpa, yo la asumo, soy consciente de muchas cosas, pero creo que tampoco salió ni como yo quería ni como ellos salían.
14: Per tant, Billy, que d'alguna manera doncs, també ha entonat el mea culpa. I en ciclisme, Primoz Roglic ha anunciat que competirà a la Vuelta. El ciclista eslovè s'ha recuperat a temps d'un atropellament que va patir el mes de juliol mentre entrenava. Per tant, arriba, però això sí, sense massa ritme de competició i per tant serà difícil que lluiti per la general. A més, recordem que també serà el seu compatriota Tadej Pogacar, que és el principal favorit. Qui, en canvi, no competirà més aquesta temporada és Jonas Vingegaard, que va lesionar-se després de caure al Tour de França i ha anunciat que no participarà en cap altra competició del que resta temporada.
2: Gràcies, Pau.
14: Bona nit.
2: Ho deixem aquí. Demà més t'ho diràs a partir de 11:15, eh? Com cada dia entre setmana, també a 11:15 a l'agost, el t'ho diràs. Que vagi bé, bona nit.
16: Tu diràs.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. Tot el que vols de RAC 1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC 1 és
1: a rac1.cat.
0: El portal de RAC 1.
2: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, Peu a Terra, que és dimarts, 18 d'agost del 2026. Ahir vam tornar a tenir algunes tempestes fortes a la tarda, però avui, com a molt, hi haurà algun ruixat entre mitja tarda i el vespre entre el nord d'Osona i el sud del Ripollès. Calor intensa, això sí, amb màximes en general de 33 a 38 graus a l'interior i molta xafogó a la costa un dia més. Puntualment, s'arribarà als 40 graus un dia més, també al llarg d'aquest estiu, a la Ribera d'Ebre. Avui que arrenca als Estats Units un judici que pot canviar de dalt a baix les xarxes socials tal com les coneixem. Meta, la gran empresa propietària d'Instagram, de WhatsApp i de Facebook, avui s'asseu al banc dels acusats després que 30 estats l'hagin denunciat per violar les lleis de privacitat infantil i provocar, diuen, una crisi general de salut mental. Més enllà de reclamar-li 1.000 milions de dòlars, li exigeixen que faci un rentat de cara a les seves aplicacions. Entre les mesures, atenció, reclamen que deixi d'existir el botó de m'agrada, que eliminin l'escroll infinit i que fins i tot eliminin les històries que desapareixen al cap de 24 hores. En funció de com vagi aquest judici que comença avui als Estats Units, podem tenir un abans i un després històric en les xarxes socials. Mentrestant, a casa nostra, quan queden menys de 3 setmanes per començar el curs escolar, sembla que tot continua de la mateixa manera com va acabar. Si res no canvia, ja podem explicar avui que el primer dia d'escola, el 8 de setembre, hi haurà vaga de mestres i professors. Els sindicats la mantenen tenint en compte que el Departament d'Educació no els ha convocat a cap reunió per reprendre les negociacions, diuen. Per tant, ara per ara, vaga el primer dia i curs acadèmic sense colònies i sense excursions. De tot això i d'altres coses en parlarem avui durant la tertúlia amb l'Alberto Fernández Díaz, la Gina Rigol, el Borja Aitor Arriaga i l'Isabel Lleuger. Amb ells, avui parlarem de vi, parlarem de vinyes, perquè el sector, tant del vi com del cava, està en crisi. La gent cada vegada en veu menys i les ampolles s'acumulen a les bodegues. Avui en parlarem amb algú que ho viu en primera persona, amb un viticultor, amb l'Oriol, per saber cap a on anem i què pot passar. A Lleida tenim novetats sobre aquest últim cap de setmana. La ciutat es blinda per intentar posar frels als aldarulls i baralles dels darrers dies. Incrementarà molt la vigilància policial als carrers després d'un cap de setmana amb, entre altres coses, una baralla multitudinària que va acabar amb diversos apunyalaments i menors detinguts. Els esports, Rodri, Cancelo ja són a Barcelona i aquest matí passava la revisió mèdica a la ciutat esportiva. Si tot va bé, demà al migdia, abans del Gamper, presentació oficial de Rodri. En canvi, a Cancelo no se'l presentarà com a tal, perquè el club entén que és una continuïtat de la sessió de la temporada passada. I us heu plantejat mai qui tria a quin carrer, a quina platja o a quin indret es gravarà una escena d'una pel·lícula? Avui, a partir de les 11 aquí al MoRAC1, saludarem una persona que la seva feina és bàsicament això. Es diu Manuel Manteca i és localitzador. Ha participat en rodatges de pel·lícules com Terminator o Vicky Cristina Barcelona, entre d'altres. Després parlarem amb la Mireia Vilanova, ella és productora de cinema als Estats Units, i aquest any vota els Emmy. I per tancar el programa, com cada dimarts, cuina amb la Cristina Domingo, que avui ens porta un menú complet de diumenge. I amb tot això més el que pugui passar, arribarem a les 12. Són les 7 i 4 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: Un cop d'ull a la matinada. Violeta Martos, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Ruge, això farà molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Abel Caral, molt bon dia.
4: I bon dia i bona hora.
0: Més son o menys que ahir?
4: Em sembla que més.
0: Ja passa, el segon dia és el pitjor sempre. Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Violeta?
2: Sí, que avui als Estats Units arrenca un judici que pot canviar la manera com utilitzem les xarxes socials. Una trentena d'estats dels Estats Units porten Meta als tribunals. És el judici més important de la història de l'empresa. La sanció podria enfilar-se fins als 1.000 milions de dòlars. Aquest judici es farà a Califòrnia. Acusen l'empresa propietària d'aplicacions com Instagram, WhatsApp o Facebook de contribuir a l'addicció a les xarxes i d'empitjorar la crisi de salut mental en menors i adolescents. També critiquen que Meta recopili dades personals de les criatures i demà demanen canvis substancials en la manera de funcionar de les aplicacions, com la desaparició dels m'agrada, l'escroll infinit o el contingut que desapareix a les 24 hores. Els demandants asseguren que les eines de seguretat, com els controls parentals o les restriccions de contingut, no són prou eficaces i demanen aplicar mesures més estrictes.
0: Aquest contingut que desapareix a les 24 hores són
2: els stories.
0: Els stories. Les històries com a tal. Clar, és a dir, haurem de veure com avança el judici i haurem de veure com acaba i haurem de veure la potestat del jutge d'obligar o no a Meta a aplicar això. Ara ens ho deia la Violeta. Instagram, Facebook, WhatsApp. Clar, si han de desaparèixer els m'agrada, desapareix l'escroll infinit, que és allò que ens manté a tots enganxats a les xarxes socials, que és anar tirant cap avall i cada vegada i l'algoritme que llegeix està interessat aquest vídeo, ens te'n tira un altre i no saps com, han passat dues hores. Si a més a més també han d'eliminar els stories, vull dir, Instagram
2: tornaria als inicis.
0: Seria una altra xarxa social directament. Clar, més d'aquells
2: dels inicis,
0: les fotos, però sense els m'agrada. Bueno, veurem, és molt, molt interessant això que comença avui en ple agost als Estats Units. Mentrestant, a casa nostra, a 3 setmanes de començar el curs escolar, Educació i sindicats no s'han assegut encara a negociar.
2: I per tant tot fa pensar que es mantindrà la vaga del 8 de setembre. Els sindicats denuncien que el departament no ha mogut fitxa i avisen que tot el que es proposi s'haurà de sotmetre a votació dels mestres. Per tant, creuen que la vaga del primer dia de curs es mantindrà. Ho va dir ahir al vespre la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, al 9C de RAC1.
3: A part de l'última novetat que va ser finals de juliol sobre el tema de PISA, ja no tenim cap més contacte, no ens han dit res i, per tant, doncs bé, esperem a veure què passa a l'inici de curs, si tenen intenció o no de convocar-nos, de dir alguna cosa i de mirar de posar fil a l'agulla a aquesta qüestió.
2: El 9C Segura també va dir que cal negociar molts aspectes i acabar de polir l'acord subscrit amb Comissions Obreres i UGT, el que finalment USTEC no va subscriure. Si, a banda de la vaga, molts centres també s'havien plantejat que aquest curs no hi hagi colònies ni excursions.
0: I mentrestant, Catalunya torna a viure a temperatures extremes i bat rècords un dia més.
2: Sí, la calorada sembla que no marxa i Catalunya ja ha acumulat 18 dies aquest estiu en què el termòmetre s'ha enfilat per sobre dels 40 graus. L'any passat es va trencar el rècord anterior amb 16 dies. A més, Barcelona, aquesta nit, ha tornat a ser de mal dormir. L'estació del barri de les Corts ja ha registrat 53 nits tòrrides aquest any, és a dir, nits en què la mínima no baixa dels 25 graus. La EMET avisa que si les temperatures continuen sense baixar la nit, s'haurà de començar a plantejar un nou concepte per les nits en què el termòmetre no baixa dels 30 graus.
5: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Ahir t'ho vaig preguntar sí. I tu vas dir no podem concloure com a tal, jo no mullo i no dic que desapareixin definitivament els 40 graus aquest any i patapam.
4: Patapam, i no 40, sinó 41 amb
0: 3.
4: A Vinebre. Sembla que ens hem anat acostumant. Parlàvem amb el Martí Oliveres a la tarda, perquè estàvem pendents de si queien aquests 49 i finalment van caure. És l'únic lloc, amb dades del Meteocat, on es va arribar als 40 graus, però bé, 38-39 en diverses zones de l'interior, del Bages, del Priorat, altres sectors interiors de les comarques de Tarragona, per tant, molta calor que repeteix avui. De fet, avui, de nou, màximes en general de 33 a 38 graus a l'interior de Catalunya, no tant a la costa, però amb molta xafogó. Al centre de Barcelona, al Raval, la mínima ha sigut de 27,6 graus, o sigui, és una cosa realment insuportable. A Badalona, 26,4. De fet, tota la façana litoral, pràcticament, per sobre dels 25 graus i en molts sectors, també, del prelitoral. Per tant, una mica ha sigut de molt mal dormir, molta humitat i alguns núvols baixos, molta xafogó. I això que dèiem, xafogó intensa a la costa durant el dia, 33, 35, 38 a l'interior i, puntualment, a la Vall de l'Ebre es pot tornar a arribar als 40 graus. Ahir vam tenir algunes tempestes fortes al final en alguns sectors de la Catalunya central, algunes àrees del Prepirineu fins i tot. Avui no s'han de repetir, però sí que a la tarda hi pot haver algun ruixat entre el nord d'Osona i el sud del Ripollès.
0: Menys fort, diguéssim.
4: Creiem que sí, però és que ahir tampoc ens esperàvem...
0: Clar, clar, clar.
4: És que estem en una situació una mica d'incertesa, que no ens hi havíem trobat mai perquè venim d'un estiu que segurament serà més càlid des que hi ha registres a Catalunya, i a la mínima que hi ha una mica d'inestabilitat, doncs ahir també ho parlàvem amb Jaume Martí, dèiem que a la mínima que hi ha una mica d'inestabilitat tenim pedregades i tenim tempestes fortes. Ahir no van ser tan extenses com a cap de setmana, però puntualment sí que en alguns llocs doncs, hi va haver pedregades i alguns sectors, fins i tot cotxes una mica abunyagats per aquesta pedra.
0: I a Barcelona la gent que es calci, per les nits encara?
4: Sí, sí, sí, tot i que dijous baixen ja les temperatures, però la propera nit pot tornar a ser molt mal dormir, i perquè ens fem una idea, demà de fet pugen més les temperatures de dia, demà farà més calor, serà el dia més càlid de la setmana, Tindrem uns 1.500 metres, que és l'àrea que agafem de referència a l'altura per veure què fan les masses d'aire, uns 24 graus de temperatura, això demà a 1.500 metres, mentre que divendres haurà baixat els 15-16. Per tant, dijous-divendres. Per tant, la baixada de temperatures, sobretot divendres, serà clara.
6: Gràcies, Abel.
4: De res.
1: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
5: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
1: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: 7 i 10, Roger, Rodri, Cancelo ja són a Barcelona.
7: Sí, tots dos van aterrar a l'espera dels anuncis oficials. Tant Rodri com Cancelo passaran aquest matí a les 9 la revisió mèdica a la ciutat esportiva. I el club treballa amb la idea de presentar Rodri demà al migdia. Com ja vam explicar ahir al Món RQ, el Barça pagarà 60 milions d'euros fixos al City i una sèrie de variables en funció del rendiment i dels títols que guanyen els pròxims 4 anys de contracte com a blaugrana. Amb aquests variables, la xifra final pot arribar a sobrepassar els 70. A l'arribar a l'aeroport, Rodri va dir que jugar al Barça es un somni.
8: Contento de llegar, ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se resuelva todo. Y jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor.
9: Por
8: la Champions, por todo lo que se pueda por delante.
7: Ja ho veieu, el madrileny arriba amb la màxima ambició possible, assegurant que vol guanyar la Champions i tots els títols possibles. Per cert, Rodri, que podrà portar el seu mític dorsal 16, ja que Fermín hereta el 7 de Ferran i li deixa el lliure.
6: T'he de dir que el 7 crec que li queda perfecte.
7: Sí, a mi m'encaixa molt Fermín amb el 7, Rodri amb el 16.
0: Sí, serà un dels grans 7 de la història del Barça.
7: Sí, millor que Ferran.
0: I Cancelo.
7: Cancelo arriba amb la carta de llibertat i el Barça, per tant, no ha de pagar traspàs per ell, com ja vam explicar, i el lateral portuguès doncs, va arribar també amb un somriure d'orella a orella i signarà per les pròximes 3 temporades. Això sí, no se'l presentarà perquè el club entén que és una continuïtat de la sessió de la temporada passada. I un últim apunt, blaugrana, perquè ahir el club va anunciar que Sergio Busquets s'incorpora com a tècnic assistent de Juliano Belletti al Barça Atlètic. Curiosament, el mateix dia que es va fer oficial el fitxatge de Rodri a la posició de pivot que ell havia ocupat tant temps marcant una època.
0: I el Sabadell, que debuta a segona divisió amb un empat a 0 al camp de l'Sporting.
7: Sí, els vallesans van desaprofitar un penal minut 13 que el va provocar Edgar i el va fallar Ramani. Tot i això, es van emportar un punt. Ara els arrequinats tornen a jugar diumenge que ve al camp del Castelló. Sense marxar de segona, a Girona l'embolic protagonitzat per Tsigankov es fa més gros. El futbolista, que no vol tornar a jugar amb l'equip, tot i tenir un any més de contracte, va publicar correus interns del club a Instagram. Són missatges en què recorda el futbolista que només pot fer entrevistes si el club l'autoritza. Tot plegat el dia que s'espera que el club faci oficial l'arribada del central Mumin, que arriba lliure procedent del Rayo. I a primera, ahir es va jugar el Depor 1, Elx 1. El gol dels gallecs el va fer l'ex-blaugrana Aubameyang, un golaç, que té 37 anys i ahir debutava amb el Depor.
0: Que continua fent la seva celebració, fent aquella tombarella.
7: Sí, això ni jugadors amb 20 anys ho poden fer.
0: 11 de cada 10 metges li deuen dir que no ho faci més i ell continua fent-ho. I és un golaç d'aquells que pocs nous encara al món te'l poden fer.
7: Sí.
0: Aquell control.
7: L'efecte golejador no es perd.
0: Intacte, totalment. Són les 7 i 13, a Violeta, a Ceuta. Aquesta nit, 1.500 migrants han pogut dormir sota sostre.
2: Per primera vegada des que van arribar a la ciutat autònoma. Ara que la frontera ja està assegurada, el govern espanyol diu que treballa per normalitzar i millorar les condicions de vida dels milers de persones que malviuen encara als carrers de la ciutat. Totes dues administracions, espanyola i saudí, han pactat obrir 4 nous espais on acollir els migrants mentre siguin a la ciutat autònoma. Ho anunciava ahir la ministra de Migracions, Elma Saiz.
10: Creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
2: En aquests nous espais s'ha habilitat fins 1.500 llits, dutxes i lavabos que han permès que aquesta nit, com dèiem, un miler de migrants l'hagin passat sota un sostre. També s'ha ampliat la capacitat del centre d'internament temporal de migrants a Ceuta. La crisi humanitària ha donat pas a la picabaralla política. Això sí, el govern saudí popular retreu a la Moncloa una resposta que consideren massa tèbia. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha llançat un ultimàtum i avisa que la situació s'ha de resoldre abans d'un mes.
0: Lleida viu uns dies excepcionals i ara ha decidit augmentar la vigilància i la presència policial per evitar nous aldarulls.
2: Sí, això després que les picabaralles dels darrers dies hagin acabat amb 5 detinguts, 4 d'ells menors i diversos ferits d'arma blanca. L'alcalde de la ciutat, Félix Larrosa, ha explicat que l'origen de la baralla multitudinària de dissabte és la venjança per uns robatoris a locals de pakistanesos.
9: S'han reforçat els efectius que procedeixen d'altres àrees bàsiques, però que, insisteixo, estan a absoluta disposició per resoldre aquesta situació. Segueix la investigació, els serveis d'informació segueixen investigant, analitzant els fets, per tenir clar, si tenim clars els fets, podrem actuar amb major seguretat i segurament també amb més eficàcia.
2: La Rosa també ha aprofitat per desvincular l'incendi que ahir va cremar un taller a la mateixa zona. Assegura que tots dos són fets que no tenen res a veure els veïns afectats, però no hi podran tornar perquè les flames que van malmetre el bloc de pisos s'haurà d'enderrocar.
0: La Generalitat utilitzarà intel·ligència artificial per detectar pisos buits.
2: Amb l'objectiu d'agilitzar els tràmits i poder posar-los en lloguer o vendre'ls directament. L'eina creua dades com el padró o el consum d'aigua i troba quins pisos no hi viu ningú. L'últim any que hi ha dades, el 2021, Catalunya tenia més de 400.000 pisos buits. Amb la normativa vigent, només estan obligats a comunicar quins habitatges estan desocupats als grans tenidors.
0: I els Mossos han detingut un home que va abandonar el seu acompanyant després de tenir un accident de cotxe.
2: L'ocupant va acabar morint. L'accident va passar dilluns a la tarda a Golmés, al Pla d'Urgell. Els Mossos van rebre l'avís i quan van arribar al lloc dels fets van trobar-se el vehicle bolcat dins d'un canal amb l'acompanyant mort a dins. Ahir van detenir el conductor, l'acusant d'homicidi imprudent i omissió del deure de socors i de conduir sota els efectes de l'alcohol.
0: I a Brians 2 a la presó han restringit l'entrada a una visitant.
2: Després que la dona agredís físicament una funcionària i l'amenacés de mort. La treballadora hauria dit a la dona que s'esperés a agafar l'ascensor i aquesta se li hauria abraonat, l'hauria colpejat i fins i tot l'hauria mossegada. També va agredir un altre visitant que va intentar ajudar la funcionària. La dona tindrà l'accés prohibit a la presó una temporada.
0: Mentrestant, als Estats Units, la CNN ha hagut de sortir en defensa d'una de les seves periodistes després d'un nou estirabot de Donald Trump.
2: No és la primera vegada que passa. Enmig d'una roda de premsa a la sala Oval, mentre la periodista li fa una pregunta, Trump la fa callar, li diu que és estrident i l'acusa de propagar notícies falses. Hores després, el perfil oficial de la Casa Blanca a Twitter ha carregat durament contra la periodista, assegurant que els seus fills se'n penediran de tenir una mare tan insensible i vengativa.
0: El perfil oficial de la Casa Blanca, això?
2: Exacte, sí.
0: Mare meva.
2: L'incident arriba després d'un doble revés per Trump. Les últimes hores, el Tribunal Suprem ha tornat a bloquejar per segona vegada l'apel·lació pel cas d'agressió sexual del president dels Estats Units a l'escriptora Elizabeth Jean Carroll. I una enquesta de Reuters i Ipsos situa la popularitat de Trump sota mínims. Només un 33% dels nord-americans dona suport a la gestió del president.
0: Doncs pel que fa als conflictes internacionals que té oberts, Trump amenaça ara amb bombardejar Oman.
2: Diu que el país s'està ficant el nas a les negociacions per la pau amb l'Iran i ha amenaçat amb arrasar-lo si no se'n manté al marge. Oman està negociant amb l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz i obrir noves rutes marítimes al marge de les decisions nord-americanes. Segons Trump, una bona opció per sortir de l'embolic seria declarar l'estret d'Hormuz territori nord-americà.
0: I Rússia veta l'únic partit en contra de la guerra amb Ucraïna i no es podrà presentar a les eleccions.
2: La justícia assegura que el partit està finançat per Occident i no es podrà presentar a les properes eleccions que es faran al desembre. La justícia també ha condemnat a 11 anys de presó un dels dirigents d'una organització pacifista per criticar la guerra a Ucraïna.
0: I atenció a això, una prova d'exercici físic de menys de 10 minuts podria determinar quin és el millor tractament pels malalts de càncer.
2: El resultat determina l'agressivitat del tractament en funció de la fragilitat del pacient. Per trobar aquest factor s'analitzen elements com l'equilibri del pacient, la velocitat en caminar i la seva força muscular. L'estudi del Parc Sanitari Pere Virgili en col·laboració amb la Vall d'Hebron també ha trobat que mantenir-se actiu durant el tractament és beneficiós pels pacients i incrementa les possibilitats de supervivència. A l'estudi han participat pacients majors de 65 anys diagnosticats amb càncers de pulmó, pròstata, colorectal i altres gastrointestinals.
0: Avui tenim noves dades sobre turisme a la ciutat de Barcelona. L'arribada de creueristes continua absolutament disparada.
2: Fins al juliol la ciutat ha rebut més de 3 milions de passatgers, un 5% més que el mateix període l'any passat. Juliol ha sigut el mes amb més afluència i la quantitat de turistes ha augmentat un 17% respecte al 2025. Si les xifres continuen augmentant al ritme que s'espera, Barcelona podria tancar l'any havent rebut la visita de 4 milions de creueristes.
0: Això avui que fan 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca.
2: L'exèrcit franquista va fusellar el poeta, considerat un dels grans noms de la literatura espanyola. 90 anys després, encara es desconeix on són les seves restes, perquè els militars van abandonar el seu cos a una cuneta. D'aquí poc més d'un mes, per cert, arribarà als cinemes l'adaptació d'una de les seves obres que va deixar per acabar, que va deixar incompleta. És La bola negra, que està dirigida pels Javis i explora les vivències d'homes homosexuals en diferents èpoques.
0: I Bad Bunny anuncia dos concerts per sorpresa.
2: El cantant de Puerto Rico vol acabar la seva gira allà on la va començar, a casa seva. Després de rondar pel món amb més d'una trentena de concerts, Bad Bunny tancarà oficialment la gira de Tirar Más Fotos amb dos últims concerts aquest cap de setmana a San Juan, la capital del territori centroamericà.
0: Centre què?
2: Centroamericà.
0: Són les 7 i 20, pràcticament, a la resta dels esports. Ens falta alguna cosa per saber, Roger?
7: Sí, que en tenis el madrileny Rafa Hoder s'ha classificat pels vuitens de final del Masters 1000 de Cincinnati. El número 11 del món s'ha imposat aquesta matinada en dos sets al xilè Alejandro Tavilo, i la següent ronda la jugarà demà contra l'italià Flavio Cobolli. Avui torn per Dani Mérida, que s'enfrontarà als setzens de final a Taylor Fritz a partir d'un quart de set de la tarda, hora catalana. En ciclisme, Primoz Roglic ha anunciat que competirà a la Vuelta. Qui, en canvi, no hi estarà serà Jonas Vingegaard, que va anunciar que no participarà en cap altra competició del que resta de temporada per la caiguda que va patint el Tour de França. I en hoquei herba, avui comença el Mundial als Països Baixos i Bèlgica. La selecció masculina s'enfronta a Austràlia a les dues del migdia i la femenina a Bèlgica a dos quarts de nou del vespre.
1: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
0: El trànsit. Un parell de punts d'entrada que a l'A2, en el tram entre Ribera d'Ondara i Montmànau, és a dir, a Lleida, hi ha un avís per boira densa que emet el Servei Català de Trànsit a aquesta hora. També heu de saber que a l'AP7, a l'Ametlla de Mar, en direcció Ulldecona, hi ha un vehicle aturat al voral. Això provoca certa acumulació de cotxes. Aquest vehicle està aturat al voral per una avaria, i per l'altra, les retencions habituals a la Ronda de Dalt de Barcelona per aquestes obres en sentit Llobregat a aquesta hora. Per la resta, absoluta calma i tranquil·litat. Avui parlarem molt de cinema aquí al Món a RAC1, perquè aquest estiu, amb la pel·lícula de l'Odissea de Christopher Nolan, segur que us han aparegut a les xarxes socials publicacions que deien: mira, la cova del Cíclop estava aquí, on s'ha fet Troia, i, no? Doncs aquest ofici de les localitzacions del cinema, no sé si us heu preguntat mai, doncs qui tria una platja, qui tria aquell prat preciós on gravar no sé quina escena, qui tria si s'ha d'anar a Girona per gravar la catedral de Girona, l'escena X de Joc de Trons. Aquí hi ha, darrere, hi ha unes persones que són els localitzadors i que tenen una feina que realment d'entrada, a priori, sembla especialment apassionant, que és voltar pel món i trobar la ubicació perfecta per gravar una escena concreta d'una sèrie o d'una pel·lícula. Avui en parlarem amb un d'ells, amb el Manel Manteca, que és director de fotografia i que ha treballat com a localitzador en diverses pel·lícules. I després parlarem amb la Mireia Vilanova. Qui és la Mireia Vilanova? Ella és productora de cinema, viu als Estats Units, viu a Los Angeles, i participa a les votacions dels Emmys d'aquest any, que ara han entrat ja en la seva fase més important, i a veure si aconseguim que ens expliqui alguna intríngulis o algun detall intern sobre com funcionen les votacions dels Emmys. Dit això, el Tu Diràs, a banda de ser el millor programa d'esports de Catalunya, és també un bon lloc on escoltar bona música, perquè depenent del tècnic que hi hagi, sonaran unes cançons o unes altres d'un estil o d'un altre. I aquest estiu, venint cap a la ràdio primera hora, escoltant la repetició de matinada, he sentit una cançó força vegades que està molt bé i que parla de l'estiu, parla del summer, i de les 7 del matí, diuen 7 a.m. Així que aquí va.

0: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
1: 7 i 27.
2: Romauto Nissan patrocina aquest espai.
1: Arribarem a 8:15 amb el periodista cultural Jordi Garrigós i, com sempre, com cada matí aquest estiu, una cançó que ens proposa ell i que ens apropa a un racó concret del nostre país.
3: No és estrany creuar-te al Guillem Gisbert si vius a Vallcarca, sempre amunt i avall de l'avinguda principal del barri, amb els seus aires despistats i desperdigats a la vegada. No sé els anys que fa que viu aquí, però el cas és que, potser en visió d'un futur, va situar l'acció de Teresa Rampell al pont de Vallcarca. Per cert, no és un pont, és un viaducte, que no és important per l'acció de la cançó, però que consti en acte. Un dels grans temes d'amor que han passat mai en aquesta ciutat. I segur, la millor cançó situada concretament a

0: Mataró,
1: Blanes
0: i Santa Coloma de Farners.
1: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
0: Romautonissan.com.
1: Romauto.
2: Són 2:15 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Què hem de saber? Aurora Rodríguez, Violeta Marto, Roger Jofre, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Meta va avui a judici. Una trentena d'estats dels Estats Units van denunciar la plataforma propietària de WhatsApp, Facebook i Instagram ara fa 3 anys. L'acusen de contribuir a la crisi de salut mental. A part d'una sanció multimilionària, l'empresa també podria haver de canviar com funcionen les seves aplicacions i eliminar els m'agrada i l'escroll infinit.
3: A 3 setmanes de començar el curs escolar, Educació i Sindicats no s'han assegut encara a negociar i, per tant, tot fa pensar que es mantindrà la vaga del 8 de setembre. Els sindicats denuncien que el departament no ha mogut fitxa i avisen que tot el que es proposi s'haurà de sotmetre a votació dels mestres. Per tant, creuen que la vaga del primer dia de curs es mantindrà.
2: Catalunya continua batent rècords i acumula 18 dies aquest estiu per sobre dels 40 graus. I a Barcelona ja són 53 nits tòrrides, és a dir, en què la mínima no baixa dels 25 graus.
4: En clau Barça, Rodri Cancelo ja són a Barcelona. Tots dos van aterrar a l'espera dels anuncis oficials. Els dos futbolistes passaran aquest matí a les 9 la revisió mèdica a la ciutat esportiva i el club treballa amb la idea de presentar Rodri demà al migdia.
3: A Ceuta, per primera vegada en 18 dies, un miler de migrants ha dormit en un llit sota cobert. El govern espanyol, en col·laboració amb el de Ceuta, han obert 4 espais on acollir els migrants mentre són a la ciutat.
2: Lleida es blinda amb més policies després dels aldarulls dels últims dies. La batalla multitudinària i diverses agressions han acabat amb 5 detinguts, 4 d'ells menors i diversos ferits per arma blanca.
3: Als Estats Units, el Tribunal Suprem ha tornat a bloquejar l'apel·lació de Donald Trump per la condemna per agressió sexual a l'escriptora Elizabeth Carroll. El president nord-americà volia evitar de totes pagar la indemnització milionària per haver agredit l'escriptora ara fa 30 anys.
4: Pel que fa a la resta dels esports, el Sabadell va empatar 0 al camp de l'Sporting en el seu retorn a segona divisió 5 anys després. En tenis, Rafa Joder s'ha classificat per als vuitens de final del Masters 1000 de Cincinnati i en ciclisme, Primo Roglic competirà la Vuelta.
0: El temps.
5: Edificar.com, refresquem els preus. I ara us oferim aquest espai.
0: Abel Caral, bon dia.
6: Bon dia. Un dimarts de nou de calor intensa i vam recuperar els 40 graus, 41, de fet, a Vinebre. Avui, en general, màximes de 33 a 38 graus a l'interior del país. Puntualment podem tornar a arribar als 40 a la zona més interior de la Vall de l'Ebre, amb xafogor intensa a la costa. Una mica tramuntana lleugera al nord de l'Alt Empordà i de Mestral a les Terres de l'Ebre. També poca cosa, però es notarà una mica i a la tarda anirà a menys. I amb algun ruixat de tarda, entre la mitja tarda i el vespre, al nord d'Osona i també cap a l'àrea del sud del Ripollès.
5: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
0: I amb Naturgy sapiguem la qualitat de l'aire. Abel.
6: En general, bona o raonablement bona al conjunt del país, però és regular per micropartícules a Juneda, a les Garrigues, i també a Montcada i Reixac.
7: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
8: Senyora rentadora, sempre que pot rentar amb aigua freda.
9: I tant, per estalviar.
7: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
9: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
8: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
7: Torna l'equip estalvi.
10: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: El trànsit.
11: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
0: Hi ha un avís per boira densa a l'A2 en 5 quilòmetres del tram entre Ribera d'Ondara i Montmaneu. Hi ha circulació intensa a l'AP7, a l'Ametlla de Mar en direcció Ulldecona, per un vehicle que està aturat al voral per una avaria, i les retencions habituals d'aquest estiu a la Ronda de Dalt de Barcelona, en aquest tram on hi ha un carril menys tallat per obres en direcció Llobregat.
12: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Obrim el diari del món a RAC1.

0: I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Roger Jofre, hola de nou.
1: Bon dia.
0: Bernat González, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mariona Martínez, bon dia.
3: Bon dia.
0: Lluna Belani, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui el gran protagonista de totes les portades torna a ser Rodri. El futbolista ja és a Barcelona i avui, finalment, ja es farà oficial el seu fitxatge pel Barça. Els diaris destaquen les paraules de felicitat del gran fitxatge del club blaugrana aquesta temporada i la promesa de guanyar molts títols en els propers mesos i anys.
5: En aquest sentit, el Mundo Deportivo cita en portada unes paraules de Rodri. Anem a totes. Expliquen que el futbolista ha aterrat feliç a Barcelona per complir el seu somni de jugar al Barça. Després de la revisió mèdica que ha de passar en les pròximes hores, el jugador firmarà el seu contracte i serà presentat oficialment com a blaugrana. Cristina Cubero destaca la personalitat de Rodri. Diu que s'assembla molt a Carles Puyol o a Sergio Busquets. I ho remata afirmant que Rodri és la diferència entre una pizza napolitana i la pizza amb pinya. Senzillesa contra esnobisme.
0: Ara.
6: El diari Esport titula en Rodri ja està a Barcelona i destaquen també una cita del madrileny que ahir va assegurar que tot plegat és un somni. Intentarem guanyar la Champions i tot el que se'ns pugui posar al davant. Javier Giraldo diu que després de tota aquesta gran operació es treu el barret davant el fitxatge de Rodri i destaca que genera un sentiment d'unanimitat total i absoluta. Assegura que fa la sensació que alguna cosa molt estranya hauria de passar perquè aquest futbolista no acabés triomfant al Barça.
7: La Vanguardia també porta una gran foto del futbolista sortint de la terminal de l'aeroport del Prat a Barcelona i titula citant unes paraules del jugador Vinca guanyar tot el que es posi al davant. En pàgines interiors, Juanjo Pallàs titula el seu article Rodri més que un fitxatge i afirma que el Barça ha contractat el millor migcampista del món, el que ell diu que és un Busquets actualitzat. I destaca que tant Flick com Deco valoren moltíssim l'experiència de Rodri, una característica molt buscada en una plantilla amb jugadors molt joves.
8: El periòdico titula Volem la Champions amb una gran foto del nou jugador del Barça somrient a la seva arribada a Barcelona. Joan Domènech ressalta que el Barça i Flick tindran a partir d'ara un gran pivot clàssic, posicional i amb experiència i sentencia que Rodri, tot i anar curt d'entrenaments, està totalment preparat per jugar.
5: A l'Ara avui entrevisten a Fermín López, que entre d'altres coses també dedica unes paraules a Rodri. Assegura que és un gran jugador, pilota d'or i campió del món. Celebra haver pogut compartir espais a la selecció i afirma amb rotunditat que és el millor pivot que hi ha al món.
0: Més enllà de l'actualitat esportiva, a Madrid s'agreugen les tensions entre la Moncloa i el govern de Ceuta, gairebé 3 setmanes després de l'entrada irregular de migrants. Tots els diaris, qui més qui menys, coincideixen que el govern espanyol no està actuant amb prou urgència per solucionar la crisi a la ciutat.
6: A casa nostra, la Vanguardia, Susana Cuadrado lamenta que Ceuta bull després de 18 dies en què milers de persones continuen malvivint als carrers i en què els metges i les ONGs estan al límit. Li retreu al ministre Álvarez l'afirmació que s'expulsarà a tots els migrants irregulars de la ciutat. Sembla rotund i senzill, però no ho és, subratlla, i avisa que per retornar, per exemple, als menors, cal seguir un procediment legal que amb prou feines s'aplicava ja abans d'aquesta crisi. Per tot plegat, demana al govern espanyol que parli clar davant la crisi de Ceuta.
7: El País, de fet, titula la seva editorial en aquesta línia i parla d'urgència per a Ceuta. Avisa que la crisi humanitària excepcional a la ciutat requereix una mobilització de recursos i lleialtat institucional per recuperar la normalitat. El diari toca el crostó a la Moncloa per intentar transmetre un missatge de normalitat i control des de les institucions. Això xoca de front, diu, amb la realitat que es viu dia a dia sobre el terreny, que continua sent penosa tant pels migrants com per la població ceutina. I acaba demanant que el govern espanyol concreti com i quan pensa garantir la tornada de migrants als seus països d'origen.
8: En la mateixa línia, el Mundo, Ana Palacio opina que és de mínims esperar que el govern espanyol posi en marxa un pla d'emergència generós i multidisciplinar que rebaixi la catàstrofe, però considera que la Moncloa té una responsabilitat molt més gran més enllà d'aquesta qüestió, actuar amb més fermesa i implicació en la defensa de la seva sobirania. Per això acaba demanant que les necessitats de Ceuta i Melilla no quedin relegades fins al proper conflicte.
6: I la raó, en titula en portada, la Moncloa decideix atacar Ceuta per defensar-se de la crisi. En pàgines interiors, José Antonio Vera opina que el govern espanyol continua sense saber què farà a Ceuta, lamenta que bona part dels ministres no gestionen el que els correspon. Creu que l'anunci d'ahir de la ministra d'Inclusió, Emma Saiz, explica d'aixecar campaments provisionals per als migrants és correcte, però arriba tard, com tota la resta de mesures, quan la situació als carrers és insuportable, i acusa la Moncloa d'actuar només per l'amenaça del president de Ceuta, Juan Jesús Vives, de portar la situació als tribunals.
0: I avui també ens ha cridat l'atenció l'article que publica Betty Badia al diari, en què es pregunta per què és important tenir un pastell a l'habitació quan tens fills.
7: La psicòloga i sexòloga assegura que, tot i sembla una obsessió estranya, per ella és un petit detall carregat de significat. Posar un pastell a la porta, diu, és posar un límit i protegir un espai d'intimitat. Explicar que quan no n'hi ha, el missatge implícit és que estem disponibles en qualsevol moment. Què passa amb aquelles estones en què necessitem estar a soles, es pregunta. A més, diu que posar un pastell també és una manera d'educar, ensenyant als nostres fills i filles que la intimitat intimitat és un dret, i conclou: l'objectiu de tot plegat no és altre que el de cuidar la relació de parella, recordar-nos que abans de ser mare o pare també som persones i amants.
0: Aquest article l'hem trobat, aquest article de la Betty Badia l'hem trobat al diari Ara, que no ho he dit. Un minut i mig.
1: Des que se'n té registre, a més de 1.350 dones les van estimar a mort. Ni una més, ni una menys. 016.
2: Me quiso morir.
1: Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
3: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
4: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
3: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
4: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
3: Important, en un refugi climàtic natural.
4: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
9: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
10: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el
11: 65.256. 6-5-2-5-6.
10: Sèrie
11: 20-020.
10: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
12: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: 7:41. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. Aquí se li entrevistarà, què me diu, Xuxu?
8: Aquest matí els metges i infermeres dels centres d'atenció primària s'hi llegeixen l'article que signa Maria Pasqual al Punt Avui. Diu que darrerament anar al metge és com anar a un jutjat. Assegura que mentre que abans t'escoltaven, t'entenien i et prenien seriosament, ara només ets un número amb diverses patologies i una equació contra el qual s'ha d'anar. Pasqual denuncia el nul contacte visual, poquíssimes exploracions i escepticisme davant del que expliques, i acaba demanant que l'empatia i la humanitat s'ensenyin a les facultats de la salut.
0: Joan Ribó, bon dia.
13: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui?
13: Un estudi assegura que la crema solar augmenta el risc de càncer de pell. Per les xarxes circulen algunes publicacions que asseguren que aquest estudi, fet amb més de 470.000 participants, demostra que utilitzar protector solar pot desenvolupar molts càncers diferents, però és fals. L'estudi només detecta una associació, no que la crema solar en sigui la causa, en informe Neutral.
0: La notícia que fa la volta al món.
14: Roma Kuruma, concessionari oficial Mazda i Suzuki a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi, patrocina aquest espai.
7: Netanyahu ha comparat Zoran Mamdani amb els líders d'Iran i Hezbollah en una tanca electoral a Tel Aviv. El partit del primer ministre israelià ha difós un cartell on apareix el batlle de Nova York al costat del líder suprem iranià, el cap d'Hezbollah i el president turc. La campanya acusa aquests dirigents de voler que Netanyahu perdi les eleccions israelianes el pròxim octubre. El cartell arriba després dels enfrontaments entre Netanyahu i Mamdani, que ha acusat el primer ministre israelià de ser un criminal de guerra, n'informen diversos mitjans internacionals.
15: Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb...

0: recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Kuruma.
1: Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia.
1: L'onada calor marina del Mediterrani s'intensifica.
2: Sí, i ja ha arribat a la categoria d'extrema a gran part del Mediterrani Occidental. Tant és així que la boia de Sa Dragonera, a l'oest de Mallorca, diumenge va superar els 30 graus durant 20 hores seguides, un fet excepcional. Tot plegat fa que, en cas d'arribar a situacions d'inestabilitat al que queda d'estiu i a la tardor, que seria el normal, hi hagi més possibilitat de pluges torrencials i inundacions.
1: Marc Margarit, bon dia.
3: Bon dia.
1: Una allau de superherois envaeix Buenos Aires.
3: Uns motociclistes disfressats de superherois i personatges Disney han recorregut els carrers de Buenos Aires. L'objectiu era l'Hospital de Garrahan, on van anar per repartir joguines als nens ingressats amb motiu del Dia del Nen. Ha sigut la 20a edició d'aquest comboi solidari organitzat pel Club de Motociclistes Caua Club des del 2006. Ho llegim al Washington Post.
1: I atenció amb aquest perill a la carretera. Qui està provocant accidents de cotxe?
4: Taylor Swift, però no ella en persona, sinó la seva música. Segons un estudi de la Universitat de Harvard, les morts en accidents de trànsit als Estats Units han augmentat significativament quan ha tret nous àlbums. Segons els investigadors, la irrupció d'elements nous distreu el còrtex prefrontal del cervell i pot provocar més sinistralitat, n'informa El Mundo.
1: A qui li ha ensenyat Donald Trump els seus dots d'interiorista?
5: A George Washington, el primer president dels Estats Units. Trump va penjar ahir a Truth Social un vídeo fet amb IA on li mostra a Washington la seva gran obsessió al saló de ball que ha redissenyat a la Casa Blanca. El text que acompanya el vídeo li agraeix al primer president els seus consells de decoració. Ho llegim a The Independent.
1: Descobreixen que un donant d'esperma era un soldat nazi.
6: Als anys 60, un exsoldat de les SS hauria fet de donant d'esperma a un hospital a Suècia i seria el pare biològic de, com a mínim, 15 persones. Ara els seus fills ho han descobert i no entenen com se li va permetre fer de donant si estava empresonat. Sospiten que tot plegat formava part d'un projecte d'eugenèsia racial. Ho ha destapat la televisió pública danesa.
1: I atenció, aquesta protesta en pilota picada.
3: L'Associació Naturalista Nudista d'Usuaris de la platja d'Illa Roja, Begú, ha organitzat una cadena humana nua a la platja per reivindicar que continuï sent un espai nudista. Critiquen que la platja viu una regressió per la invasió de tèxtils, el mot que fan servir per referir-se als qui duen banyador. Ho llegim al Punt Avui.
1: Ja sabem on ha estat Esteve Giral aquestes últimes hores. Qui és el centre de totes les mirades a Amsterdam?
4: El Nimis, un gat que recorre a diari els canals de la ciutat amb una armilla salvavides fosforescent i la paraula policia estampada.
1: Oh.
4: La seva propietària, Lydia Faber, li va posar fa anys per evitar que el gat s'ofegués cada cop que sortia a passejar per la ciutat. Ara el Nimis és tota una icona i hi ha turistes que van expressament a trobar-lo. Un informe al diari Ara.
1: Encara amb gats, quina curiosa oferta de feina hem trobat avui?
5: Cuidar gats abandonats a canvi d'allotjament gratuït i esmorzar. Això és el que ofereix una associació de l'illa grega de Siros. La feina són unes 5 hores al dia. Entre les tasques hi ha donar a menjar als animals, netejar, administrar-los medicació i també jugar-hi. Això sí, no és una feina remunerada i els voluntaris han de pagar el viatge i l'assegurança. Ho llegim al Nacional.
1: I quina notícia agradarà a tots aquests gats?
6: Un camió ha bolcat 18 tones de calamars a una carretera. Ha passat a Rhode Island, als Estats Units. L'incident ha obligat a tallar la circulació a la zona durant més de 7 hores i van haver de desplegar operaris d'obra, grues i bombers per retirar tots els moluscos de la zona. El problema ara, segons els veïns, és desfer-se de l'olor de mar. Ho llegim a NBC News.
1: La intel·ligència artificial acusa de lladre a un client per error.
3: Ha passat a un supermercat de Londres, on les càmeres de videovigilància fan servir aquesta tecnologia per combatre els furts. Les caixes d'autopagament van reconèixer un suposat lladre i van alertar els treballadors. Aquests es van negar a atendre el client i li van demanar que abandonés el supermercat. Ara s'han hagut de retractar perquè la intel·ligència artificial es va equivocar. Ho llegim a la BBC.
1: Doncs mira, encara sobre la IA, la intel·ligència artificial decideix les vacances de la majoria dels viatgers.
7: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
4: 7 de cada 10 espanyols han dissenyat i planificat les escapades d'estiu amb la IA. Els viatgers demanen aquesta eina que els faci recomanacions de la seva destinació i personalitzi el seu viatge, una realitat que ja estan aprofitant les cadenes hoteleres. De mitjana han invertit gairebé 300.000 euros per aparèixer al xat d'intel·ligència artificial, n'informa El Mundo.
8: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
9: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
10: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
1: I a veure què ens recomana avui el Guillem Tarrés per desconnectar de les xarxes.
11: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
1: Bon dia, Guillem.
12: Bon dia. Aquests dies he rellegit Esmorzar Tiffany's, de Truman Capote, i hi ha una frase del llibre que m'ha obsessionat. Diu així: No pots lliurar el cor a una bèstia feréstega. Com més li donis, més fort es tornarà, fins que sigui prou forta per fugir cap al bosc o volar cap al cel. Cregui'm, si mai s'estima una bèstia feréstega, acabarà mirant al cel. Una frase que és pràcticament la definició de Holly, la protagonista. Viu a Nova York, va de festa en festa i sembla absolutament lliure, però la seva llibertat depèn sobretot d'una cosa, de no pertànyer a ningú. De fet, té un gat, però no li posa nom perquè diu que no es pertanyen. Ni tu ets meu, ni jo sóc teu. I després hi ha la pel·lícula. Capote va escriure la història d'una criatura salvatge que no volia ser atrapada. Hollywood, en canvi, va convertir aquesta mateixa història en una història d'amor. I és per això que, després de rellegir-lo, encara prefereixo el llibre.
13: A Xocolata Xolong, elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
2: La notícia fric.
14: Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
6: Un home a Didao acaba de batre el rècord mundial de plegar samarretes i no ho ha fet sol, ho ha fet acompanyat amb l'ajuda concretament de 10 companys de feina i un mentalista. El repte era plegar 12 samarretes en un equip de relleus de 12 persones en el menor temps possible i després de molts intents ho han aconseguit en només 2 minuts i 19 segons.
1: Sembla molt, no?
6: I a mi també m'ha semblat molt. He pensat, si sou tanta gent, plegueu un 5 que, segons.
1: A veure...
6: Però és que, clar,
1: no,
6: que
1: puc tirar, no em vull tirar aquí relleus, jo a la fitxa, però...
6: Tu amb quanta estona plegues de samarretes?
1: Ah, hi ha cursa, eh?
6: Clar, hi ha aquí una cursa de relleus.
1: Jo em veig capaç de plegar 12 samarretes en menys de 2 minuts i 19 segons. Clar, a partir d'aquí s'hi ha de fer una cursa.
6: Però han d'estar ben plegades.
1: Quan penses que plego jo la roba?
6: T'hi vens aquí tot arrugat.
1: Què dius? No, perquè ja portem 4 hores desperts. Ah, avui ho provaré. On ja som aquest
6: demà
1: matí?
6: Demà parlem. A La Vanguardia, que explica que han fet baixar d'un vol a l'actriu de Derry Girls, Jamie Lee O'Donnell. Els fets van passar diumenge en un vol de Barcelona a Edimburg. L'actriu nord-irlandesa, que viu a Catalunya, va estar mantenint una actitud conflictiva amb la tripulació durant el trajecte i en aterrar a l'aeroport escocès la policia la va esperar i la va acompanyar fora de l'avió.
1: I avui, que Sant Agapit és l'aniversari de...
6: Del cantant Mika, I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, que fa 43 anys, l'actor...
1: No s'ha acabat, no s'ha acabat. Acaba.
6: No m'he vist en cor. I could be hurtful, I could be purple,
1: no, tot,
6: I could
1: no,
6: be
1: si
6: anything
1: no,
6: you like.
1: Com era? I could be brown, I could be blue.
6: Fes-ho tu.
1: Sí, home.
6: Ara no puc continuar.
1: Bueno, quants anys va, Mica?
6: Van per 43.
1: 43.
6: 43 anys, Mica. L'actor Edward Norton, el Club de la Lluita, les dues cares de la veritat, que en fa 57, la comunicadora Olga Viza, que en fa 68 anys, i el cineasta Roman Polanski i el pianista Chinatown, que en fa 93.
15: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
16: Esto promete, Manu.
15: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
16: Voy a comprar, Manu.
15: A ver, huele. Va. ¡Y pago 24 horas!
16: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
15: Venga. Ocasión Plus.
1: I could be brown, I could be blue, I could be out of the sky. Bueno, ja posa una mica d'actitud, ja està. I poca vergonya. Amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del RAC1 d'avui, Lluna?
5: Amb la de La Vanguardia, que conversa amb Raül Ribas, doctor i catedràtic de microbiologia, sobre com els microorganismes que viuen dins nostre poden influir en el nostre comportament. Explica que la microbiota intestinal pot afectar l'alimentació, l'agressivitat, les emocions o fins i tot el comportament sexual. Assegura que de vegades creiem que decidim i decideix un microorganisme i que alguns paràsits poden arribar a modificar la conducta dels animals per afavorir la seva pròpia supervivència.
1: 8 i les 8.
17: Ganarles el derbi es lo único que pido.
18: Volver a ser grandes.
19: Un altre sextet serà massa.
20: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
21: Lucía traduce. Pablo adquiere una caja de acuarelas a buen precio, así como una camiseta de marca.
22: Lucía se ha pasado el juego. Caja de acuarelas Pelican, 12 colores, 5 euros. Y camisetas de marca de Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack and Jones o LS por 10 euros. Quien afloja pasta en otro lado no se entera de la película, literal.
23: Back to cool. Teddy, un mundo de ideas.
24: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
25: 5 d'agost de 1966.
24: I el número de la sort, el...
25: 1.
24: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
2: Tens alguna imatge gravada d'aquí?
3: Buah, que lo hemos pasado genial. Más de un millón de personas, creo, por las calles. Buah, de Barcelona.
2: És que feia 14 anys que no es guanyava la Champions.
3: La gente con mi camiseta.
4: Unes ganes tremendes.
3: Ah, clar. No era normal.
2: I cridaven, no?
3: No era normal.
2: Sí.
3: Esto me hizo muy feliz, de verdad.
0: Cada vespre d'estiu repasquem el millor de tots els programes.
7: Veure quina relació tinc amb el teatre, saps? Perquè pateixo molt i penso, dic, no s'ha de patir tant. La putada és que no sé si ho podré deixar mai, saps?
8: Clar que no. Perquè t'agrada massa.
7: És que no sé si puc no fer-ho, saps?
0: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
9: I a la repesca els la donarem.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, la repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu. El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
1: 6 i les 8. Posem aquesta hora el català a la maleta amb el lingüista de RAC 1, dels lingüistes de RAC 1, l'Abel Espinosa. Avui marxem a Mèxic.
26: Avui tenim un topònim exclusivament mexicà. Es tracta de l'illa catalana, ubicada al Golf de Califòrnia. Però aquest nom tan nostrat està en perill, ja que el Servei Cartogràfic dels Estats Units va anomenar-la en una carta marítima com a Illa Santa Catalina, segurament per un error de transcripció. Quin ha estat el resultat de tot plegat? Doncs que el que a Mèxic s'anomena illa catalana, a la resta del món respon al nom d'illa Catalina o illa Santa Catalina perquè la nomenclatura estatunidenca s'ha imposat a escala internacional. Però per què es va batejar aquest territori així? Doncs no se sap del cert. Hi ha algunes teories, però la més plausible o la que més ens agrada, de fet, és que l'escrivà major de l'expedició que les va catalogar es deia Antoni Major i era de Barcelona. I el que és possible és que trobés a faltar casa seva i aquell tros de terra enmig del mar li recordés d'alguna manera.
1: I a aquesta hora... Som al temps de descompte ja, eh? Cada vegada queden menys programes per acabar aquesta temporada d'estiu. Per tant, si encara hi ha algun oient que ens vulgui compartir el seu consell sobre la vida o aquell aprenentatge que hagi anat adquirint mentre anava vivint, encara és a temps de fer-ho amb una nota de veu al 669-10-10-10 per WhatsApp. El 669-10-10-10 és el WhatsApp del món a RAC1, com per exemple ha fet avui.
6: Com ha fet avui la Marina, amb un consell, mira, que jo també el vaig descobrir fa poc i realment m'ha canviat la vida, que és un consell que farà que no hagis de llançar paelles mai més.
1: A veure.
27: Doncs un consell que em va dir el meu pare és que s'ha de tenir una paella per ús exclusiu per fer truita de patates. El meu pare no és el gran cuiner, però justament l'únic que se li dona bé de cuinar és la truita i té molta raó. A mi m'ha canviat la vida.
6: 100% d'acord amb la Marina. Jo sempre em passava que jo feia tot a la mateixa paella, en una paella més o menys barata, i cuinava la carn, l'ou... Això al cap de 3 dies ja està tota la paella ratllada, s'enganxa tot. Jo des que potser estem compartint aquí una cosa que ja sabia tothom, eh? Però realment les dues paelles t'estalvien. Si tu sempre fas l'ou en una paella i la resta en una altra, és que no es ratllen, no passa mai res... Es queda
1: tot... És un tema de l'ou, eh? Tot el que impliqui ou.
6: Sí, no sé si és per l'ou o no.
1: Patata francesa,
6: sí, i queda més bona.
1: L'ou ferrat...
6: Sí, perquè si no també jo crec que el fet de fer la carn al mateix lloc on fas l'ou, la carn també fa que després quedi tot més enganxifós, l'ou ja no s'adhereix, o sigui, ja no queda tan bé. No sé, ous a banda, i queda molt millor. I amb aquí jo volia compartir una reflexió que una vegada una persona molt intel·ligent va dir que el fet de com cadascú guarda les paelles a l'armari demostra de quina classe social ets. Si tu has d'apilar una paella sobre l'altra...
1: Sí.
6: Per poder-ho des de l'armari,
1: sí,
6: que crec
1: sí
6: que és
1: soc.
6: El que ens passa. Sí, sí soc, sí, tu soc. També, Lluna.
5: Igual.
6: És que no som de classe alta. Això diuen. Perquè suposo que, si no, clar, podries guardar-la una al costat de l'altra, no?
1: Doncs és com
6: un poc...
1: Doncs no ho som. Clarament no ho som. Clarament no ho som. Important, paper.
6: Paper.
1: Entre sí. Paella i paella,
6: pues,
1: per evitar
6: pometes.
1: Que ballin.
6: Això és un invent del futur, eh?
1: Sí, sí.
6: Has vist només coses importants aquí, al Monarracú, no, aquesta hora del matí, eh?
1: Clarament no som classe alta, tampoc necessitàvem aquest truc de la paella per descobrir-ho, però ens ho han reconfirmat. Va, Lluna, i arribarem a les 8, com sempre, fent un repàs dels concerts del dia d'avui en què puguem anar. Què dius?
5: Doncs, per començar, avui podeu anar a veure Miguel Ríos, que serà l'encarregat de tancar el Festival Cap Roig a Calella de Palafrugell. Serà a 1:15 de la nit i encara podeu comprar entrades a partir de 51 euros.

0: de Rumband o els Tets, que no els Tiets. Les entrades per a tots són gratuïtes. Que la rumba no té amo.
1: La rumba perfecta surt del cor. El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
2: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
3: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Una de les seccions dels diaris que val la pena llegir sempre és la de les cartes dels lectors. Allà hi trobes temes més quotidians, més del dia a dia, que queden ocults al radar de l'actualitat, però que formen part de les converses de la gent. Majoritàriament amb més intensitat que segons quina notícia que els mitjans hem considerat que mereixia encapçalar un informatiu. Avui, per exemple, el Sergi agraeix a les persones que es van quedar fa uns dies a fer-li companyia a ell i a la seva família mentre venien els bombers a rescatar-lo després d'una desafortunada caiguda en plena muntanya. O aquest estiu, fa no gaire, a les cartes al director de La Vanguardia es va muntar un debat sobre com tractem els gossos, on han de poder anar i què se'ls ha de deixar fer. La discussió va durar dies i va fer que parléssim diverses vegades aquí al Món a RAC1. És un espai clàssic dels diaris, on bàsicament hi trobes històries que li passen a la gent del carrer i que tot sovint haurien d'ocupar titulars que, pel que sigui, no ocupen. Per exemple, la que signava ahir, la Isabel Moreno, que denunciava que molts viticultors ho estan passant molt malament perquè els cellers s'estan fent enrere a última hora i els cancel·len les compres de raïm que tenien pactades. Ens va cridar l'atenció i durant la tertúlia vam parlar amb el Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos, que va llançar una advertència molt clara. El sector del vi i del cava de casa nostra està en crisi.
1: Hem de retirar superfície i això s'ho està plantejant pràcticament tota Europa i Espanya també, i és aquest el debat que s'ha de tenir i potser doncs, aquí a Catalunya sobrarien uns milers d'hectàrees. I hauríem d'aviam com ho fem perquè no sigui una desbandada i puguem sortir una mica com una mica amb dignitat, no? Perquè aquesta situació no es pot allargar en el temps, la gent no pot aguantar això, d'anar a treballar i pujar i diners. Això no es pot aguantar.
0: El vi i el cava formen part de la cultura de casa nostra, però el sector arrossega una profunda crisi per culpa d'una tendència que ja no és cosa d'una moda passatgera, sinó que està molt consolidada. La gent cada vegada beu menys cava i menys vi i les ampolles es van acumulant a les bodegues. Després de baremes molt dolentes per culpa de la sequera, l'última ha estat molt millor. Però hi ha una cosa que és perversa. Pot ser que hagi estat massa bona? El que està clar és que tenim un dels millors productes del món, però cada vegada en venem menys. Les vinyes defineixen el paisatge de Catalunya, l'enriqueixen, el fan divers, el fan preciós. Però pot ser que amb la demanda actual del sector en tinguem més de vinyes de les que hauríem de tenir? De la carta al diari ahir a trepitjar la terra avui. Aquest matí, a partir de les 9, parlarem amb un pagès, parlarem amb un viticultor, amb l'Oriol, per saber què està passant i, sobretot, què caldria fer. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
2: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts, 18 d'agost del 2026.
3: Un dimarts que comença amb núvols baixos en molts sectors, sobretot de les comarques de Girona i Barcelona, que aniran a menys amb el pas de les hores, molta humitat i ambient molt xafogós, en un dia marcat per la calor. Màximes de 33 a 38 graus fàcilment a l'interior, puntualment arribant als 40, com ahir a la Vall de l'Ebre, i a la tarda, entre mitja tarda i el vespre, algun xàfec entre el nord d'Osona i el sud del Ripollès.
4: I pel que fa al trànsit de l'autopista P7, ja ha ocupat el voral a l'Ametlla de Mar en sentit sud per un camió avariat i això provoca intensitat a la Ronda d'Alia, intensitat entre el nus de la Trinitat i la Via Júlia en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carrer. La més hi ha retencions entre Horta i Collserola en tots dos sentits per obres i la Ronda Litoral de Barcelona i a Quà de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. També destaca que la boira redueix la visibilitat a la 2 entre Montmaneu i Ribera d'Ondara i cal extremar la prudència en aquest tram.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Avui, als Estats Units, arrenca un judici que pot canviar de dalt a baix les xarxes socials tal com les entenem i coneixem. Un judici que pot marcar, bàsicament, un abans i un després claríssim, evidentíssim, històric, en la manera en com ens relacionem a través de les pantalles. I és que Meta, la gran empresa propietària d'Instagram, de WhatsApp o de Facebook, s'asseu a partir d'aquest matí al banc dels acusats per encarar el procediment més gran de la seva història, un judici inèdit després que una trentena d'estats dels Estats Units, amb Califòrnia i Nova York al capdavant, la denunciessin per violar les lleis de privacitat infantil. Què demanen aquests estats? Doncs un rentat de cara complet de les aplicacions. Un canvi radical per acabar d'una vegada per totes amb els algoritmes que fan servir per enganxar-nos, per obsessionar-nos directament a la pantalla i que ens converteixen en esclaus del que hi passa dins, cosa que ha provocat, denuncien explícitament 30 estats dels Estats Units, una crisi enorme i general de salut mental. En aquest cas parlen de els Estats Units, però és una crisi que, evidentment, es fa extensiva a la resta del planeta. De fet, ja fa temps que els experts alerten dels perills d'Instagram, de Twitter o Facebook, de les conseqüències que poden comportar aquestes plataformes, bàsicament, pel que fa a la salut mental. Qui de nosaltres no s'ha passat una tarda sencera sense voler fent scroll infinit a TikTok, per exemple, i quan torna a mirar amunt ja és fosc? I és que ho hem sentit centenars de vegades. Aquestes plataformes activen els mateixos circuits que una droga i més enllà d'una addicció poden desencadenar altres problemes com depressió o trastorns de la conducta alimentària. I és clar, com sempre adverteixen els psicòlegs, les potencials víctimes d'aquestes xarxes són els més petits, els menors, que poden arribar a perdre el nord a dins d'aquestes aplicacions. Per acabar amb tot això, pot ser especialment complicat acabar amb tot això. Per això, aquesta trentena d'estats s'han unit en un front comú inèdit per aconseguir aturar com sigui aquesta problemàtica. Què demanen exactament a Meta? Doncs volen posar, entre altres coses, això al final ho haurà de decidir el jutge, volen posar punt final al botó de m'agrada de totes aquestes aplicacions. També volen acabar amb l'escroll infinit i volen obligar a Meta a prohibir les històries, les stories, aquestes que desapareixen al cap de 24 hores. També pretenen implementar un procés de verificació parental pels usuaris adolescents que sigui efectiu, que es canviïn els algoritmes que fan que ens quedem atrapats dins d'Instagram i que s'acabi la reproducció automàtica del contingut de vídeo. És a dir, que si en vols veure un, hagis de clicar al play. Però no només exigeixen això, també que s'eliminin els filtres d'imatge que canvien l'aspecte d'una persona a les fotos i eliminar el permís perquè una sola persona tingui més d'un compte. I per si no en fos prou, li demanen pagar a Meta una multa de 1.000 milions de dòlars. Això és un judici que ha de començar avui als Estats Units. No és una petició que faci un governant o un govern de torn o una empresa de torn. No, això per primera vegada està damunt la taula d'un jutge. Aquest judici d'avui arriba només 10 dies després d'una de les clatellades judicials més grans que ha patit Meta. Per tant, l'empresa ja arriba escaldada, en certa manera, al procés. Un tribunal de Nou Mèxic va condemnar Meta a pagar 570 milions de dòlars a un fons de salut mental per joves i va obligar a modificar el funcionament de les seves xarxes socials, ja que les feia responsables de perjudicar el benestar dels menors i de no protegir-los davant l'explotació sexual a les seves plataformes. Tot plegat, quan fa pocs dies també que us explicàvem que França ha prohibit les xarxes als menors de 12 anys. Austràlia ho va fer a finals de l'any passat i l'estat espanyol té pendent aprovar la restricció a aquestes plataformes als infants i adolescents de menys de 16 anys. Per tant, veurem què passa. Aquestes plataformes són molt poderoses. Veurem si s'acaba arribant o no aquesta situació. Però ara mateix hi ha un jutge que té sobre la taula una petició de 30 estats diferents dels Estats Units que demanen a la propietària d'Instagram i a la propietària de WhatsApp acabar definitivament amb el botó de m'agrada, acabar definitivament amb l'escroll infinit, allò que se't va reproduint un vídeo rere l'altre sense parar i que et manté allà enganxat, i tota la resta. Acabar fins i tot amb les històries d'Instagram, és a dir, bàsicament, tornar a Instagram als seus inicis i canviar radicalment aquesta xarxa social, una de les més populars del món, tal com la coneixíem fins ara. Estarem molt pendents, evidentment, de com avança aquest judici als Estats Units, que pot canviar com els nens i nenes es relacionen amb les xarxes socials. Uns infants que, de tornada a casa nostra, d'aquí a menys de 3 setmanes, ja han de començar el curs escolar. Ara bé, l'inici ja es pronostica complicat. De fet, tot apunta, a hores d'ara, que podria ser igual de convuls de com va acabar a l'anterior, amb el xoc entre sindicats i govern. El motiu és clar, el Departament d'Educació i els sindicats no han reprès encara les negociacions per mirar de desconvocar la vaga prevista pel primer dia d'escola, 8 de setembre. Per tant, a hores d'ara, la notícia és que la vaga es manté. A dia 8 de setembre, primer dia de curs, hi ha vaga convocada de mestres i professors. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, va confessar ahir a la nit, al 9C de RAC1, amb la Montse Martí, que el més calent és a l'Aigüera i que el departament no els ha convocat a cap reunió i que veuen difícil poder fer marxa enrere en aquesta primera aturada.
5: No tenim ni notícies, no ens han dit res i, per tant, doncs bé, esperem a veure què passa a l'inici de curs, si tenen intenció o no de convocar-nos, de dir alguna cosa i de mirar de posar fil a l'agulla a aquesta qüestió. Però la cosa és complicada també pel poc marge de temps i perquè, bueno, és que perquè la qüestió és de gran calat.
0: Es manté, per tant, la vaga prevista pel primer dia d'escola i també la intenció que en molts centres aquest sigui un curs sense colònies ni excursions. Jordi Casals.
6: La portaveu d'USTEC assegura que, de moment, el departament no ha mogut fitxa per reconduir la situació. USTEC avisa, a més, que, tot i que el Departament d'Educació els presenti una contraproposta a última hora, ho hauran de sotmetre a votació dels mestres.
5: Això també ens ho hauria de dir el col·lectiu, perquè el que tenim molt clar és que nosaltres això... Doncs nosaltres som la part negociadora i som, però estem representant el col·lectiu i hi ha unes assemblees ara constituïdes i això doncs, veuríem si ho veurien suficient o no, o voldrien tirar igualment la vaga del es voldria tirar igualment la vaga del dia 8, o com un senyal d'avís també de dir, bueno, nosaltres estem disposats a continuar.
6: Vostè creu que l'aturada del dia 8 serà un avís al Departament d'Educació a qui demanen un plec de compromisos per desplegar més recursos a les aules. El sindicat també assegura que prendran el pols als mestres un cop comenci el curs per veure si el nivell de mobilització és el mateix que el del curs passat, que va ser un dels més convulsos, amb més d'una vintena d'aturades convocades des del mes de febrer fins a Sant Joan.
0: Gràcies, Jordi. Per cert, encara relacionat amb educació, el govern espanyol escala la lluita contra el bullying per mirar d'ajudar a millorar l'eficàcia de les mesures contra l'assetjament escolar. Escoles i instituts, el Ministeri d'Educació ha publicat una guia redactada per experts per implementar nous protocols antiassetjament a totes les escoles. L'objectiu principal és retallar tant com sigui possible el temps d'acció perquè els menors afectats rebin ajuda tan aviat com sigui possible. Per això la primera alerta s'haurà de comunicar a la direcció dels centres en un màxim de 24 hores i les primeres mesures per protegir els infants s'hauran d'implementar en les 24 hores següents a tot estirar. També s'escurcen els terminis dedicats a recollir informació. S'haurà de fer en només de 5 dies i el del dictamen, que haurà d'arribar en 48 hores. A més, també destaca que el pla de seguiment del cas haurà de mantenir-se com a mínim mig any. Esperem que aquesta guia redactada ara pel Ministeri d'Educació, amb diversos experts d'arreu de l'Estat, pugui almenys acabar amb una de les grans injustícies que en molts casos de bullying es cometen, que és quan el nen o la nena assetjada és la que ha d'acabar abandonant l'escola i no qui comet l'assetjament. 2 minuts i arribarem a 9:15. Un dia més hem de parlar de la calor, perquè no ens acaba de donar treva, no hi ha manera. Catalunya continua patint temperatures extremes i polvoritzant rècords a cada dia que passa. Ahir a Vinebre van arribar els 41 graus i així el país ja acumula oficialment 18 dies en què en algun punt del territori s'ha arribat als 40 graus. És una dada insòlita. De fet, l'any passat, que fins ara s'enduia la palma, fins ara tenia el rècord, en vam tenir 16. Potser alguns ara us preguntareu, no em van dir 18 fa pocs dies? Sí, però és que hi ha un debat ara mateix sobre la taula entre els meteoròlegs. El Meteocat assegura que en són 18 i no 19 perquè consideren que una de les seves estacions, que va marcar 40 graus, s'hauria sobreescalfat. Són les dades de l'estació de Solsona el 30 de juliol. Això, però, no ho ha confirmat ara per ara el Servei Meteorològic de Catalunya. Sí, com sigui, fa calor, molta calor, i cada dia que passa es manté i aguanta i no hi ha manera que ens deixi enrere.
2: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Oh, clar, deixem enrere nosaltres. Vaja, Abel Caral, bon dia.
7: Bon dia.
0: A veure, expliquem primer aquesta discrepància de 18-19 dies.
7: Sí, va haver un dia que a Solsona, exactament, s'havia arribat als 40 graus, amb, oficialment la dada que sortia en origen era que s'havia arribat als 40 graus i després es va rebaixar una mica. Evidentment, aquestes estacions calibrades i amb dades rigoroses, doncs les dades s'han de validar i a vegades tenen aquests, doncs bé, s'ha de fer un manteniment i a vegades pot ser que per alguna raó doncs se sobrescalfin, però en tot cas són 18 dies que en són 2 més que en tot l'estiu passat, que ja, com deies, va ser el rècord, i hem de pensar que hi ha anys doncs que no s'hi ha arribat als 40 graus o tot just alguns dies, i en portem uns quants i portem també moltes nits tòrrides a Barcelona, a les Corts, portem ja més de 50 nits tòrrides, és a dir, mínima per sobre dels 25 graus.
0: És que és pràcticament dos mesos.
7: Sí, exactament, exactament. És pràcticament dos mesos i segurament, tot i que ara baixen les temperatures, ara ho explicarem, pot ser que acabem arribant als 30 dies. De fet, avui al centre de Barcelona, en aquest cas al barri del Raval, la mínima ha sigut de 27,6 graus.
0: Tot el dia.
7: Clar, és a dir, el moment que baixa més a la matinada és 27,6, però gran part de la nit estàs a 28-29, amb molta humitat, a més a més. Avui hi ha núvols baixos en comarques de Girona i Barcelona especialment, que n'hi ha a menys amb el pas de les hores, perquè és que vulguin a la platja i vegin el cel una mica rúfol o alguns actors de l'interior alguna boira, tot això anirà menys, i amb aquesta temperatura tan alta i aquesta humitat, evidentment, doncs són nits difícils de passar i doncs una mica insuportables a la costa, però també al prelitoral. De fet, a la costa hi ha hagut més nits tòrrides avui que no pas, o sigui, més mínimes tòrrides que no pas ahir, per sobre dels 25 graus, i al prelitoral també, en molts casos, 23, 25, 26 graus. Per tant, paciència, però, perquè això sembla que té una mica la data ja de caducitat.
0: Però avui encara aguanta.
7: Sí, i de fet avui, com ahir m'ho preguntaves, arribem als 40 graus, jo deia, home, podem arribar-hi, però sembla que ja és menys probable. Doncs no 40, 41 amb 3 a Vinebre, que sembla que hem normalitzat arribar als 40-41 graus. I no és el més habitual, malgrat que la calor pugui ser molt intensa a Catalunya, com ja sabem, sobretot en zones de l'oest del país. Avui és de nou cap a la Vall de l'Ebre, la zona més interior de la Vall de l'Ebre, on podem arribar als 40 graus en general. De 33 a 38 a l'interior del país, 35, 37, 38, sobretot a la Catalunya central, interior de les comarques de Tarragona, cap al Priorat, per exemple, interior de l'Ebre, també cap a Ponent, i a la costa no tant, però bé, amb molta xafogor, i com dèiem, tant de dia com de nit. Ahir, de nou, algunes tempestes, no tan extenses com les de cada setmana, però de nou, algunes fortes en sectors d'Osona, en sectors del Lluçanès, àrees de la Catalunya central, per tant, entorn del Montseny, les Guilleries, hi va haver algunes tempestes fortes. Avui, com a molt, sembla que hi haurà alguns ruixats entre mitja tarda i al vespre al nord d'Osona i al sud del Ripollès. Algun pot ser una mica intens, però en principi no cap tempesta forta ni cap aiguat. Una mica de tramuntana matinal al nord de l'Alt Empordà, a primeres dues de la tarda aniràs apareixent, i també al matí mestral, que no passarà de moderat a les terres de l'Ebre.
0: Has parlat de data de caducitat.
7: Sí. Sí, sí. Mira, de moment, de fet, demà encara pugen més les temperatures. A l'interior, a la costa no. A la costa, calcem-nos per la propera nit de nou demà al dormir. També en sectors del prelitoral i en algunes zones, per exemple, de la Vall de l'Ebre o de Ponent, Plana de Lleida, també costa baixar dels 21-22 graus. I demà, de fet, a l'interior del país, en molts casos, sumarem encara 1 o 2 graus. Serà més fàcil acostar-nos o arribar als 40. Això demà. Dijous comencen a baixar les temperatures i divendres el descens és clar, perquè ens fem una idea, si demà a 1.500 metres, que és una altura, una cota de referència que agafem per veure què fan les masses d'aire, demà a 1.500 metres, al damunt de Catalunya en general tindrem uns 24-25 graus, de cara a divendres la temperatura rondarà els 15 graus a 1.500 metres. Per tant, baixen les temperatures, es normalitzen i arriben precipitacions. Haurem d'anar acabant de final pronòstic els pròxims dies, però entre divendres, dissabte i diumenge les pluges poden afectar força comarques. Potser dijous ja n'entren pel sud del país. Diumenge, respecte a ahir, sembla que n'hi haurà menys. Per tant, el que deia, s'ha d'anar acabant de final, però hem de tenir una cosa en compte. Tenim molta calor acumulada, el mar clarament més càlid del que toca, amb aquesta onada de calor marina, i tot plegat fa que, en cas d'inestabilitat, com la que arriba a finals de setmana, les pluges torrencials puguin ser més freqüents, les pedregades, per tant, precaució, perquè podem acabar la setmana amb alguns aiguats i, de nou, calamarsades o pedregades.
0: Aquesta temperatura excepcional que ara repassàvem a l'Abel, entre altres dades, aquestes 18 dies, 19 dies superant els 40 graus, aquestes més de 50 nits tòrrides registrades a Barcelona, 53.
7: 53.
0: Són 53. Aquesta temperatura excepcional estaria afectant i de valent a les persones més vulnerables a la calor. Segons les estimacions de l'Institut Carlos III de Madrid, a Catalunya, durant la primera quinzena d'agost, hi ha hagut més de 500 morts atribuïbles a la calor. Són 5 vegades més que a la segona comunitat autònoma a la llista, que és Andalusia, on hi atribueixen poc més de 100 morts per les altes temperatures. I aquesta calor, que no para de apretar, amaga una altra problemàtica de fons per les persones grans. Segons un estudi que acaba de publicar The Lancet i que recull avui El País, els majors de 60 anys superaran els seus llindars de tolerància a la calor més aviat que tard. L'estudi assenyala que quan l'escalfament global superi ja de totes totes el grau i mig de temperatura, el 22% de la població d'aquesta edat estarà en risc per estrès tèrmic incompensable. diu The Lancet. Això és literal, estrès tèrmic incompensable. És una situació perillosa en què el cos no pot regular bé la seva temperatura i que pot agreujar problemes de salut i fins i tot podria acabar sent mortal. Aquest escalfament afectaria també els adults joves si s'arribés a una pujada de 4 graus de la temperatura mitjana global. Aquí hem anat a aquest famós grau i mig d'escalfament del planeta.
7: Sí,
0: que era un objectiu fa uns anys, que era, va, intentem a veure si aconseguim frenar-lo, que és un objectiu que ja en podem plantejar un altre.
7: Sí, era, diguéssim, que el protocol de París, de l'acord de París del 2015, deia que s'hauria de fer tots els esforços per no superar aquest grau i mig de temperatura per sobre de la temperatura que teníem abans de l'era industrial. Aquest grau i mig ja es va superar, és a dir, un grau i mig a nivell planetari per sobre de la temperatura preindustrial ja la van tenir l'any 2024. El que passa és que s'entén que ha de ser durant dues dècades, com a mínim, que cada any se superi aquest grau i mig. Ja vam arribar al 2024, no pas l'any passat, i, de fet, Copernicus avisa que al ritme actual d'escalfament, aquest grau i mig d'escalfament, de temperatura per sobre de l'era preindustrial, la podrien tenir ja a partir del 2030 de forma permanent. Per tant, 2030 ho tenim a la cantonada i sembla doncs, que això que el planeta s'està escalfant fins i tot més ràpid del que semblava.
0: Aquest concepte que ens posa sobre la taula, aquest nou concepte que ens posa The Lancet, estrès tèrmic incompensable. Gràcies, Abel.
7: A disposar.
8: Aquest estiu, regala't l'equilibri perfecte. Ara, amb el nou Amoda 5S Aquesa, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUP amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 22.390 euros. Amoda 5S Aquesa, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris Amoda Jaeco de Catalunya.
0: Obrim per primera vegada en aquests apunts la plana esportiva per parlar directament de dos noms propis, Rodri i Joao Cancelo, que ja són a Barcelona. Tots dos van aterrar ahir a l'espera d'anuncis oficials. Tant Rodri com Cancelo passaran aquest matí a les 9 la revisió mèdica a la ciutat esportiva i el club treballa amb la idea de presentar Rodri demà ja al migdia, per tant, abans de disputar el trofeu Joan Gamper, on serà el gran al·licient a la presentació de l'equip. Com ja vam explicar ahir al Món a RAC1, recordem que el Barça pagarà 60 milions d'euros fixos al City i tota una sèrie de variables en funció de rendiment i dels títols que guanyin els propers 4 anys de contracte com a blaugrana. Amb aquestes variables, la xifra final pot arribar a sobrepassar una mica els 70 milions d'euros. En arribar a l'aeroport, Rodri va dir que jugar al Barça és un somni.
9: Contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se resuelva todo. Y jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que en la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor.
10: Por la Champions, ¿no, Rodri?
9: A por todo, por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
0: Ja ho veieu, Rodri, que arriba amb la màxima ambició possible i que podrà portar el seu mític dorsal 16, ja que Fermín hereta el 7 de Ferran Torres i li deixa lliure. Per la seva banda, Cancelo arriba amb la carta de llibertat i, per tant, el Barça no ha de pagar traspàs per ell. El lateral portuguès, que feia molt temps que esperava aquest moment, va aterrar amb un somriure enorme d'orella a orella i signarà per les properes 3 temporades. El club blaugrana feia temps que donava per descomptada la seva incorporació, però s'havia ajornat unes setmanes per qüestions fiscals, que ara sí, ja s'han solucionat de totes. Cancelo, en arribar a Barcelona, també va atendre els mitjans i va confirmar que tenia clar que el seu futur era jugar al Barça o, en cas de no aconseguir-ho, s'estaria una temporada sencera sense jugar.
11: Sí, bueno, muchas ganas. La verdad es que estuve entrenando aparte hace una semana, lo que no es fácil para un jugador que ama el fútbol como yo. Pero bueno, no, lo que dijo Adeco y él lo sabe es que o venía aquí o estaba un año ahí sin jugar y a cobrar mi salario.
0: Això sí, a diferència de Rodri, a Cancelo no se'l presentarà perquè el club entén que és una continuïtat de la sessió de la temporada passada. En clau sortides, la direcció esportiva i Deco també continuen treballant i ahir al vespre es va fer oficial el que ja se sabia, que Jofre Torrents marxa a l'Àjax de Mitchell, a lateral esquerre català, que signa fins al 2030 amb els neerlandesos, deixarà uns 6 milions d'euros a la caixa. A més, el club es guarda el 50% dels drets del futbolista en cas d'una futura venda. I Jofre Torrents no és l'únic que fa les males maletes perquè Tomi Marquès, a l'espera que el club ho faci oficial, marxa traspassat al Braga portuguès a canvi de 10 milions d'euros fixos més 2 en variables. Mentrestant, moviments també a les banquetes. Sergio Busquets s'incorpora com a tècnic assistent de Juliano Belletti al Barça B, al Barça Atlètic. L'excapità blaugrana, que està immers en la seva formació com a entrenador, tornarà al club 3 anys després de posar punt final a la seva etapa com a jugador i a emprendre la seva experiència a l'Inter de Miami, on va jugar-hi 2 temporades i mitja abans d'anunciar la seva retirada al costat de Leo Messi. Curiosament, el seu retorn es va fer oficial el mateix dia que el fitxatge de Rodri, que juga a la posició de pivot defensiu on el de Badia va marcar una època en el Barça i en el món de futbol. Molt probablement estem parlant dels 2 millors pivots de la història recent del futbol, sense cap mena de dubte. Avui, per cert, cap al migdia, serà molt interessant escoltar el Cholo Simeone en la roda de premsa que faci prèvia al partit que juga l'Atlètic de Madrid demà contra el Màlaga, on molt probablement la majoria de preguntes que li facin a l'entrenador Matalasser vagin sobre Julián Álvarez. Recordem, operació molt complicada, però que el Barça, de moment, no descarta. Pel que fa a la resta d'equips catalans, el Sabadell va empatar 0 al camp de l'Sporting en el seu retorn a segona divisió 5 anys després, i això que els vallesans van desaprofitar un penal al minut 13 que el va provocar Edgar i el va fallar Rahmani. Les sensacions, però, van ser molt bones, tal com va explicar el migcampista Albert Urriols, l'Urri, al Tu diràs de RAC1.
10: Ha sigut un bon debut a la categoria, hem fet un partit complet, hem estat molt bé en línia general, sobretot a la primera part crec que hem estat superiors, i clar, sempre sortim a guanyar, però un punt a fora de casa és un bon punt.
0: Els arlequinats tornaran a jugar diumenge que ve al camp del Castelló. I mentre el Sabadell arrenca el seu camí a segona divisió amb bones sensacions, a Girona, fareu bé l'orella perquè l'embolic protagonitzat per Sigankov encara s'ha fet més gros a les últimes hores. El futbolista, que no vol tornar a jugar amb l'equip, tot i tenir un any més de contracte, va publicar correus interns del club a les seves xarxes socials. Són missatges en què es recorda el futbolista que només pot fer entrevistes si el club l'autoritza. El jugador, que no ha fet cap entrevista en 4 anys a Montilivi, ara vol dir-ne la seva. Recordem que diumenge es va negar a entrar a la convocatòria en el partit contra el Leganés. L'expert en dret esportiu, Josep Vandellós, explica a RAC1 a quines sancions es pot exposar Sigankov.
12: La falta d'assistència a un partit oficial és una infracció molt greu, que porta tant la possibilitat d'aplicar multes, que poden anar fins a un 10% del salari mensual, multes econòmiques, com l'acomiadament del jugador. I en cas de que és un acomiadament, òbviament, després de tramitar un expedient disciplinari contradictori on la direcció del club ha de prendre una decisió, doncs hi pot haver sancions addicionals previstes al contracte.
0: Aquesta conducta ha generat el rebuig d'una part importantíssima d'afició del Girona. Per cert, que avui s'espera que el club faci oficial l'arribada del central Mumin, que arribaria lliure procedent del Rayo Vallecano. A primera, ahir es va jugar el Depor 1-Elx 1. El gol dels gallecs el va fer l'ex-blaurana Aubameyang, un autèntic golaç que té 37 anys, i ahir debutava amb el Depor en el seu retorn a primera divisió. Tot i això, la primera jornada de la Lliga encara no s'ha acabat. Demà, a les 9 del vespre, l'Atlético s'enfronta al Màlaga, i recordem que encara queden 4 partits més ajornats que es disputaran entre el 25 i el 27 d'agost, entre els quals hi ha el Barça o el Real Madrid. Amb tot plegat, aquest mateix dijous, tot just un dia després de l'Atlético Màlaga, ja comença la segona jornada, que l'enceta un Rayo Vallecano a l'Avés. Un duel també marcat per peculiaritats, ja que s'haurà de jugar a Butarque i no a Vallecas, perquè finalment la Comunitat de Madrid no ha donat el permís d'obrir el camp del Rayo Vallecano per no complir els requisits bàsics de seguretat. Té tot tant sentit en aquest inici de Lliga, tant. Un últim punt de futbol, perquè l'enrenou de la FIFA continua portant cua. Ahir el francès Kevin Lamour, crític amb el projecte de privatització del Mundial de Futbol promogut per Gianni Infantino, va ser destituït del seu càrrec de director d'operacions de l'organisme. Un minut i mig i arribarem a 8:45. Mentrestant, després de 18 dies, més de 2 setmanes ja de l'arribada de milers de migrants a Ceuta, a partir d'ara, 1.500 persones podran tenir un sostre on passar la nit i refugiar-se durant el dia. Són 4 espais, un aparcament que cedeix la primera ciutat autònoma, la mateixa ciutat autònoma, i una hípica, un altre aparcament i un antic camp de futbol que va a càrrec del govern espanyol. Han hagut de passar 18 dies tot de picar baralles polítiques, estirabots amunt i avall, discussions sobre el reforç de les fronteres, etc, perquè s'habilitin quatre espais que, de fet, no serviran ni per acollir a la totalitat de migrants que encara hi ha a Ceuta. Sí, com sigui, és una mesura que va anunciar ahir la ministra de Migracions, Elma Saiz. Hi haurà més d'un miler de llits i també dutxes i lavabos. Saiz va visitar la zona des d'on explicava que el govern aposta plenament per la legalitat a la qüestió migratòria. A més, la Moncloa també ha ampliat la capacitat del centre d'internament temporal de migrants, que habilitarà diversos sectors per protegir les dones. Anem cap allà, connectem amb Ceuta, enviada especial de RAC1 a la zona. Júlia Manero.
13: Sí, fins a 1.500 migrants han pogut dormir aquesta nit sota un sostre després que ahir el Ministeri de Migracions, 20 dies després de l'entrada massiva de migrants, per cert, obrís la porta a quatre nous espais d'acollida. Tres d'aquests són

0: darrers dies i ara ha incrementat i molt la vigilància policial als carrers perquè no repeteixin situacions com les d'aquest cap de setmana. Dissabte a la nit hi va haver una baralla multitudinària amb un centenar d'implicats a la zona del parc que hi ha sobre les vies del tren. Ahir el PAE en cap, Félix Larrosa, va confirmar que l'origen de la picabaralla hauria sigut la disputa entre un grup de pakistanesos que feia dies que patia robatoris a les seves botigues. Dissabte els propietaris dels comerços van sortir a intimidar els presumptes lladres i tot plegat va acabar amb diversos apunyalaments i amb 5 detinguts. 4 d'aquests menors d'edat. Anem cap a Lleida per explicar-nos l'última hora d'aquesta situació excepcional a la ciutat amb el Julen Andrés.
1: Dos detinguts de 14 i 15 anys per una agressió el divendres, un detingut de 28 anys el dissabte per la baralla multitudinària i després, el diumenge, dos menors més per robatori, un d'ells en un supermercat de pakistanesos. No es descarten més detencions ni que hagi menors de 14 anys implicats, en parla l'alcalde de Lleida, Félix Larrosa.
2: Totes les persones que han estat identificades sota els tumultes, majoritàriament totes tenen antecedents policials. Estem parlant de persones que pràcticament totes són menors d'edat. Van des dels 14 fins als 17 anys acreditats, encara que hi ha indicis de que podria haver persones menors de 14 anys, la qual cosa també està sota investigació.
1: No només s'ha reforçat la vigilància policial en aquesta zona, també als barris del Clot, Pardinyes i Balàfia.
0: Gràcies, Julen. On també s'incrementarà la vigilància policial és a Tàrrega. Els Mossos i la policia local reforçaran els controls a la zona de lleure nocturn després que aquest cap de setmana hagin detingut un jove de 19 anys per participar en una baralla que va deixar un altre noi ferit. Encara a Lleida, i us explicàvem que un incendi havia calcinat un taller situat als baixos d'un bloc de pisos. Doncs bé, els veïns d'aquest bloc no podran tornar a casa seva perquè l'edifici s'ha d'enderrocar. Segons els bombers, 4 dels 8 pisos del bloc afectat han quedat en estat de ruïna i els fonaments del bloc no són segurs. Els que tampoc podran tornar a casa, de moment, són els veïns dels pisos propers. De fet, fins que no s'ensorri l'edifici principal, els tècnics no poden assegurar que sigui segur viure als voltants. El foc va començar diumenge a la nit en una zona molt propera en aquests aldarulls que ara repassàvem. Però, segons el PAE en cap, segons Félix Larrosa, els dos fets no estan relacionats entre si, Julen.
1: En aquest cas es tractaria d'una casualitat i d'aquesta manera Larrosa ha volgut tranquil·litzar l'opinió pública perquè es comentava que hi podien tenir relació.
2: En principi no té res a veure, per tant, està sota investigació també. Sembla ser que la causa podria ser la crema d'un material, acumulació de material brutícia, etc., que va generar aquest incendi. Sabeu que la casa ha quedat en situació de fallida, no?
1: Els bombers de la Generalitat van estar treballant ahir durant tot el dia i, per sort, tot ha quedat en un ensurt perquè, tot i esfondrar-se 3 plantes, no hi ha danys personals.
0: Gràcies, Julen. I un dia més hem de parlar d'aquest cas que us vam destapar al contenidor del món RAC1 ara fa 2 setmanes d'uns veïns d'un bloc del carrer Muntaner de Barcelona que van denunciar que en el seu pis hi ha un presumpte narcopís que els fa viure un autèntic malson des de fa un any i mig, que tot el sant dia hi entren drogadictes, repartidors de drogues, que hi ha baralles amb armes blanques, hi ha agressions físiques, hi ha agressions verbals. Després d'explicar-ho en antena, semblava que tot havia anat una mica millor i que la presència d'agents de paisà a la zona havia frenat els comportaments de les persones que malviuen a l'habitatge en qüestió, però la cosa s'ha tornat a capgirar i no només no s'han aturat els atacs, sinó que han anat a més. Ara, els que viuen al suposat narcopis han trencat la porta d'entrada al bloc, han destrossat una càmera de seguretat dels veïns i n'han instal·lat una davant la seva porta. La Lourdes, un nom fictici d'una de les veïnes de l'edifici, va denunciar de nou aquí al món a RAC1 que l'administració no els ha donat una resposta satisfactòria, que se senten sols i que ningú els escolta. Fins i tot s'han dirigit a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
3: La resposta que hem rebut els 3 veïns que hem contactat al senyor alcalde ha estat un corta i pega, exactament la mateixa resposta als 3, dient doncs, que estan al corrent de la situació i que saben que els Mossos s'estan ocupant del tema. Clar, tot això és com no fer res, no?
0: Això sí, assegurant que els Mossos d'Esquadra hi han posat més atenció des que RAC1 ha parlat del cas. Ahir cada veí va entregar un al·legat a la policia per posar en constància tot el que han viscut durant aquest any i mig, que s'està fent molt llarg, que semblava que potser arribava al seu final, però que ara, de moment, l'horitzó, malauradament per aquests veïns del carrer Muntaner de Barcelona, no és gens clar. Parlant d'habitatge, Però canviant de tema, la Generalitat farà servir un sistema d'intel·ligència artificial per detectar pisos buits i poder posar-los en lloguer o poder vendre'ls. Es farà creuant dades com el padró o el consum d'aigua o electricitat i

0: D'aquesta manera, Generalitat i Ajuntaments tindran un mapa més clar de quants habitatges hi ha on no hi viu ningú. El director general d'Habitatges del Govern, Jordi Mas, ho explica al 3CAT.
1: Nosaltres estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem també explicar a l'Ajuntament abans de començar. Escolta, d'aquí n'en tindràs segurament 22. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
0: El sistema és un encàrrec del govern i l'està desenvolupant una empresa de Lleida. L'últim any, des que hi ha dades, el 2021, a Catalunya hi havia més de 417.000 habitatges buits, 417.000, i per ara només els grans tenidors estan obligats a informar de quants habitatges tenen sense ocupar i els ajuntaments els poden arribar a multar. Per la resta, és tot una nebulosa difícil de concretar. Obrim plana de successos perquè avui ens ha cridat molt l'atenció el cas d'una visitant a la presó de Brians 2 que ha agredit una funcionària i l'ha amenaçat de mort. Això va passar ahir al migdia. La treballadora hauria dit a la dona que s'esperés per agafar l'ascensor per donar prioritat a unes persones grans amb mobilitat reduïda. A la visitant això no li va semblar bé, no li va agradar la proposta i se li va llançar a sobre, pegant-la i fins i tot mossegant-la. I la cosa no es va quedar aquí. Un home que també estava de visita, en veure la situació crítica, va intentar donar un cop de mà a la funcionària, però, per contra, també es van dur diverses mossegades de l'atacant. Després de l'incident, la direcció de la presó ha acordat prohibir l'accés al centre a aquesta dona durant un temps. El sindicat dels treballadors també hi fica cullerada i reclama més protecció pels funcionaris de presons. Més coses, els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor acusat d'homicidi imprudent per abandonar el seu acompanyant després de tenir un accident de cotxe al Canal d'Urgell. Ahir a la tarda la policia va rebre l'avís per un vehicle que havia volcat a Golmés, al Pla d'Urgell. Els equips d'emergència van anar-hi, van poder treure el vehicle del canal i a l'interior hi van trobar una persona morta. La policia ha detingut ara el conductor per haver fugit del lloc de l'accident sense ni tan sols avisar els serveis d'emergència. Se l'acusa d'homicidi imprudent, omissió del deure de socors i conduir sota els efectes de l'alcohol. Mentrestant, a Torrefarrera, al Segrià, els equips d'emergència han trobat un cos dins la séquia. Els bombers van activar l'avís que quan van veure que hi havia una bicicleta i una bossa de mà al costat del canal. La hipòtesi és que la persona hauria caigut a l'aigua de manera accidental i que després no hauria pogut tornar a sortir. I a l'Aldea, al Baix Ebre, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes amb més de 600 samarretes esportives falsificades. Eren principalment samarretes de futbol de diferents equips i models. Els agents van detenir dos homes de 34 i 49 anys després d'un control a la P7. Durant la inspecció del vehicle van comprovar que els detinguts tenien 7 sacs de grans dimensions amb moltes samarretes. Les peces no acreditaven ni la procedència ni la seva autenticitat. La policia catalana els va acabar detenint davant dels indicis clars de falsificació. Les víctimes dels atemptats del 17 d'agost denuncien que se senten desemparades 9 anys després. Asseguren que després de tot plegat no han rebut l'acompanyament correcte ni s'han aclarit moltes de les principals incògnites que envolten aquella tragèdia, com la possible relació entre el CNI i l'imam de Ripoll, per exemple. Ahir, Barcelona els va retre homenatge en un acte a la plaça Sant Jaume. A més de familiars, autoritats i serveis d'emergència, també s'hi van acostar una trentena de manifestants independentistes amb pancartes acusant l'estat espanyol d'estar-hi al darrere, Giró.
2: Va ser un acte senzill, sobri, amb poesia, actuacions musicals, convertit en un clam per la pau, la convivència i la memòria.
3: Renovar un compromís. El compromís de defensar una ciutat on la convivència, la pau, la tolerància, la solidaritat i l'entesa són els seus pilars principals. Valors que cap tipus de violència podrà derrotar mai.
2: Però tot i ocupar el centre de l'homenatge, les víctimes se senten poc acompanyades, ho deia en Javier Martínez, pare del nen de 3 anys, mort a la Rambla.
4: Home, m'agradaria transmetre que estem sols, que he parlat avui amb víctimes d'altres atemptats i també han estat tota la vida sols, és tan fàcil com parlar les víctimes que necessitem. I després, pues, bueno, mentre hi hagi papers classificats a Madrid, paper secret del CNI classificat, mai no sabrem la veritat. Què tenen que amagar?
2: Missatge que també compartien la trentena de manifestants independentistes que van seguir l'acte sense escarafalls, només amb unes pancartes on s'hi llegia estat assassí o exigim explicacions. En acabar l'acte, però, el diputat de Vox, Juan Garriga, s'hi va encarar generant un petit moment de tensió que va obligar a intervenir a la Guàrdia Urbana i als Mossos d'Esquadra.
0: Gràcies, Cesc. I a la tarda, a Ripoll, poble natal de gran part de la cèl·lula terrorista, també s'hi van aplegar desenes de veïns, víctimes i familiars que van comunicar commemorar els fets. L'alcaldessa Sílvia Orriols va conduir l'acte i va dir que cap dels ripollencs són culpables ni còmplices de l'atemptat. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa aquesta hora el periodista i col·laborador del Món Recupera, Cullell.
5: Han passat ja 9 anys i encara queden molts interrogants per esclarir dubtes sobre què va passar el 17 d'agost del 2017, o per ser més precís, sobre quina era la vinculació de l'imam de Ripoll amb el CNI, amb qui es comunicava sovint, o per què la Guàrdia Civil es va presentar immediatament a la casa d'Alcanar, que va esclatar quan Abdelbalki i el Sati preparava el producte que anomenaven la mare de Satan per fer saltar en l'aire la Sagrada Família. En aquell moment se suposava que ningú sabia res i que es tractava aparentment d'un accident amb butà. Ni se sap ni se sabrà. La sensació és que els dubtes no es resoldran mai, com ha quedat palès en diverses sessions parlamentàries que han esquivat les preguntes fugint d'estudi amb supèrbia o amb desinterès, que no sé què és pitjor. Sap greu, però la sensació és que l'atemptat fa nosa. Les víctimes se senten desemparades, per no dir abandonades, amb un homenatge anual modest i discret. Intrascendent. Només serveix perquè els de Vox es facin notar, que és el pitjor que es pot dir d'un acte públic.
0: Gràcies, Pere. Com sempre, farem una pausa i quan tornem, entre altres coses, us explicarem el nou revés judicial que ha rebut Donald Trump. És una de les notícies principals que ens arriben dels Estats Units, més enllà d'aquest judici històric que us comentàvem a l'inici, contra Meta, que comença avui a Califòrnia i que podria canviar de dalt a baix les xarxes socials com Instagram. Us explicarem també una nova malaltia als ulls que estan a l'alça entre els homes joves i que està vinculada directament a l'estrès, i us explicarem on seran els dos concerts que ha anunciat, per sorpresa, Bad Bunny. Un segon.
6: Ganarles el derbi es lo único que pido.
7: Volver a ser grandes.
8: Un altre sextet serà massa.
9: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
10: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
11: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
13: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
12: Truca a Verisure al 900-903-744.
14: Verisure.
15: RAC 1.
16: Ai, que bé s'està en aquesta platja, Alba, de veritat, que bé!
17: Això és glòria, nen. Escolta una cosa, ara pensava, no li hauríem de dir al Bala que vingués?
16: Bueno, però ara està molt enfeinat, vols que el truquem?
17: Ai, sí, va, fer-me una trucadinha.
16: Bala?
17: Bala!
16: Ui, ui,
17: què és això? Ai, no, la nena! Merda, l'hem despertat! Ai. Calma-la, calma-la, Estadella!
16: Escolta el camp!
17: No es calma així una criatura!
16: Ah, jo què sé!
17: Bueno, que truquem per dir-te que està tot controlat, eh?
16: No preocupis, està tot l'estiu dels taloners ja programat perquè soni i aprendre a passar les migdiades amb el ventilador.
17: I la de la teva filla també.
16: Ara.
12: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
16: Un mojito, sisplau!
17: Dos!
12: RAC 1. Tots som un milió.
0: Doncs 12 minuts i les 9, ho dèiem, Donald Trump ha rebut un nou revés judicial. El Tribunal Suprem dels Estats Units ha tornat a bloquejar, ja és la segona vegada, l'anul·lació del cas d'abús sexual que va fer l'actual president dels Estats Units, l'escriptora Elizabeth Jane Carroll. Trump es volia estalviar la indemnització milionària a Carroll. Recordem que el president li ha de pagar gairebé 6 milions d'euros per haver-la agredit sexualment en uns provadors ara fa 30 anys. Per cert, que potser lligat amb això i amb tantes altres qüestions, una d'elles és on ara aprofundirem just després d'això, La popularitat de Trump seria ara mateix la més baixa de tota la seva presidència. Segons una enquesta de Reuters i Ipsos, el president nord-americà només rep el suport d'un 33% dels nord-americans. 6 de cada 10 desaproven la seva gestió i una gran majoria assegura que la guerra amb l'Iran durarà molt temps. Tot això a les portes de les eleccions de mig mandat als Estats Units, que seran durant aquesta propera temporada regular aquí a la ràdio, el proper 3 de novembre. Encara als Estats Units i encara parlant de Donald Trump, ara el que acaba de fer és amenaçar novament d'escalar el conflicte a l'Orient Mitjà. A les últimes hores, Donald Trump ha assegurat que bombardejarà Oman si s'interposen les negociacions amb l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz. Això després que en els darrers dies, davant la negativa dels Estats Units per arribar a un acord, l'Iran hagi obert converses amb Oman. Doncs bé, aquesta matina, des de la Casa Blanca, el president nord-americà assegurava que seria molt senzill atacar Oman i adquirir com a propi l'estret d'Hormuz.
7: Crec que és una gran idea, sí, vull dir, ho controlem amb el bloqueig. Tenim un bloqueig i m'agrada la idea de declarar-ho com a territori. Tenim el control total de l'estret.
0: L'Iran, però, ja li ha contestat. El portaveu del ministre d'Afers Exteriors del país, Ismail Baghaei, assegura que no cediran davant les pressions dels Estats Units i confirma que estan a punt d'acabar les negociacions amb Oman per arribar a un acord sobre el pas de petroliers per l'estret. I, és clar, tot aquest conflicte a l'estret fa que el preu de la benzina s'enfili ràpidament pels núvols a la mínima. Qui més s'ha lucrat d'aquestes pujades han sigut les grans petrolieres. Han guanyat més diners que mai en aquest segon trimestre del 2026. Segons les últimes dades publicades per Bloomberg, han guanyat 70.000 milions de dòlars. Penseu que el màxim anterior era d'uns 60.000 milions el 2022 amb la guerra a Ucraïna. Aquesta llista de grans petrolieres inclou gegants de la talla d'ExxonMobil, Chevron, Shell, Total Energies i BP. Encara en plana internacional, però en aquest cas passant per Rússia, ara ja és del tot oficial, el Tribunal Suprem ha prohibit que l'únic partit polític que està en contra de la guerra amb Ucraïna es pugui presentar a les pròximes eleccions al país, que s'han de fer el 18 i 20 de setembre. Segons el jutge, el partit polític, anomenat Yabloko, estaria finançat per Occident. El líder del partit, Nikolai Rybakov, ha qualificat l'acusació d'absurda i ja assegurat que esgotaran totes les seves bales portant el cas al Presidium del Suprem, que és l'òrgan judicial més elevat del país. A més, la justícia va condemnar ahir a 11 anys de presó un dels dirigents d'una reconeguda organització pacifista per criticar la guerra contra Ucraïna. És a dir, en resum, un dia més a Rússia. 9 minuts i clavarem les 9 en punt del matí. Obrim plana de salut perquè una prova física de menys de 10 minuts pot determinar quin tractament contra el càncer és més adequat per cada pacient. La decisió, però, dependrà del seu estat físic. És la conclusió d'un estudi fet pel Parc Sanitari Pere Virgili, la Vall d'Hebron. Els metges determinen el nivell de fragilitat del malalt amb un test que avalua l'equilibri, la velocitat en caminar i la seva força muscular. Tot i que ja existien proves similars, aquesta permetrà agilitzar-ne el procés. Joan Capel.
18: El resultat de la prova serà clau per escollir un tractament més agressiu o menys en funció de la fragilitat i no tant de l'edat. El director general del Parc Sanitari Pere Virgili i investigador principal del projecte Profit, Marco Ingitari, ha explicat a RAC1 que portar una vida activa és vital per tenir unes millors reserves.
19: Tot el que és mantenir una vida activa o una vida saludable, cosa que incorpora molts factors, evidentment estar actius d'un punt de vista físic, una bona nutrició, mantenir relacions socials, tenir projecte de vida i propòsit, entre altres factors, tot això està molt demostrat que contribueix a reduir la fragilitat o a augmentar la reserva.
18: També explica que mantenir-se actiu i fer exercici mentre es fa el tractament és beneficiós. L'estudi conclou que els pacients de càncer que tenen un estat físic dolent tenen el doble de probabilitats de morir al cap d'un any que no pas aquells que porten una vida activa. La investigació s'ha fet en persones de més de 65 anys diagnosticades amb càncers de pulmó, pròstata, colorectal i altres càncers gastrointestinals.
0: Gràcies, Joan. Seguint amb noves troballes en l'àmbit sanitari, les dones tenen la meitat de possibilitats que els homes de sobreviure a una mort sobtada cardíaca. Ho diu un estudi liderat pel SEM i que publica la revista Resuscitation Plus. M'ha quedat molt raro. Resuscitation Plus. No, clar, el Dani Simón està rient i ara jo aconsegueixo així. Resuscitation Plus, o com sigui, una revista que està molt bé. Segons l'informe, elles tenen poc més d'un 4% de possibilitats de sobreviure. En canvi, en el cas dels homes, la xifra s'eleva fins al 10%. Jordi Dotres.
2: Els motius d'aquesta diferència són diversos. De mitjana, les dones els passa quan són més grans i, per tant, estan més febles. Però no és l'única raó. Ho explica RAC1 l'investigador principal de l'estudi, Youssef Azeli.
20: En concret, les dones presenten més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol que els homes. De fet, una de cada quatre dones que presenta una mort sobtada té antecedents de malaltia psiquiàtrica, com ara la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
2: També té a veure el ritme cardíac. Els desfibriladors no detecten tant els ritmes cardíacs de les dones i, per tant, no es poden fer servir aquests aparells amb tanta freqüència com amb els homes. Per l'estudi s'han analitzat més de 600 casos de mort sobtada cardíaca registrats entre el 2014 i el 2017.
0: Gràcies, Jordi. Encara relacionat amb la salut, els oftalmòlegs alerten d'una malaltia, ho dèiem abans d'anar a publicitat, que afecta sobretot homes joves. Es tracta de la corioretinopatia serosa central, una de les malalties més freqüents a la retina. Segons podem llegir al periòdico, els metges encara tenen incògnites sobre com afecta a la vista i continuen investigant-la. De moment, se sap que provoca una pèrdua important d'agudesa visual i que la seva causa està relacionada amb l'estrès. Es calcula que 2 milions de persones pateixen aquesta malaltia arreu del món. I encara en plena salut, 9 de cada 10 queixes, però en aquest cas anem a parlar de la salut del català, que rep Plataforma per la Llengua sobre la Generalitat, són de l'àmbit sanitari. És a dir, per casos de discriminació als hospitals o als CAPs. L'entitat ha donat aquestes dades des de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent. Allà hi tenim, enviat com a enviat especial de RAC1 a la Catalunya Nord, el Víctor Massip.
21: A banda d'aquestes queixes, les últimes dades de l'entitat recullen que un 13% dels sanitaris ni tan sols entén lo català. Des de Plataforma per la Llengua remarquen que la majoria de metges que arriben de fora tenen predisposició per aprendre'l. Ho ha explicat a RAC1 el president de l'entitat, Òscar Escudé.
22: Els metges que venen de fora, el 80% diuen que voldrien aprendre o millorar el català. Doncs, sí, posem-los-hi fàcil. Bueno, ho tenen difícil perquè ningú els hi demana i saben que ningú els hi demanarà mai. Però tenim una llei que fa 28 anys que cap govern ha fet complir.
21: Per posar-hi remei, l'entitat proposa fixar un marge de 2 o 3 anys perquè els sanitaris se treguin el nivell C1, tal com fan països com Dinamarca o Islàndia. A més, Escudé anima tothom que detecti una discriminació al metge a denunciar-ho tant a Salut com a la Plataforma per forçar la Generalitat a actuar.
0: Gràcies, Víctor. Mentrestant, a Barcelona, l'arribada de creueristes a la ciutat torna a batre tots els rècords. Fins al juliol, al port de la ciutat, hi han arribat més de 3 milions de passatgers. Això és més d'un 5% que en el mateix període de l'any passat. Juliol ha estat el mes que més ha augmentat la quantitat de passatgers respecte al 2025, un 17%. L'expectativa és que a finals d'any se superin els 4 milions d'usuaris, una xifra que seria absolutament inèdita a la ciutat. Més coses, les oficines d'atenció a la ciutadania de la Generalitat, mòbils i virtuals, ja han superat els 5.000 tràmits des que es van posar en marxa ara fa un any. Les dues iniciatives formen part del Pla de Reforma de l'Administració Pública que impulsa el govern i que pretén estrènyer el contacte entre la ciutadania i l'administració, Udal Puig.
23: Per una banda, les oficines virtuals que es van posar en marxa a l'octubre han fet més de 3.500 videotrucades i han gestionat una desena de tràmits. Per l'altra, les oficines d'atenció ciutadana mòbils, que van començar a circular a l'abril, han fet més d'un miler d'atencions en uns 200 municipis, principalment rurals. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca la necessitat de reforçar l'administració per acostar-se al ciutadà.
24: Evitar que tant la burocràcia com a vegades a l'àmbit digital en si mateix contribueixin a generar una distància entre la ciutadania i les seves institucions. I això significa tenir tràmits més senzills, però a la vegada la possibilitat de poder operar de forma més senzilla, més còmoda, no només en l'àmbit virtual, sentint-te acompanyat, sinó també tenint-ho més proper a casa nostra.
23: D'entre els tràmits que més s'han sol·licitat hi ha l'alta i la baixa, el registre de parelles estables, el reconeixement i revisió tant del grau de discapacitat com el de dependència, o també la petició per fer certificats digitals.
0: Gràcies, Audal. I en parlàvem al davantal. El sector del vi del cava està en crisi perquè cada vegada hi ha menys demanda, però la mateixa producció, cosa que fa anar cada cop més amb l'aigua al coll els productors. Però això no és l'única cosa que fa anar de corcoll els pagesos. Aquesta situació, aquest any, cal afegir-hi una nova problemàtica. Els pagesos denuncien que alguns cellers s'estan fent enrere de les compres de raïm que tenien pactades. A més, asseguren que els estan pagant la fruita per sota del preu de cost. Els cellers, però, s'espolsen les puces de sobre i ho atribueixen a un problema estructural del mercat. Diuen que ha baixat la venda del cava i això fa que ara mateix s'obri molt raïm. Ona, perdó.
25: Totes dues parts
1: expliquen que hi ha massa raïm i els pagesos estan enfadats perquè creuen que se n'estan enduent la pitjor part. Denuncien que alguns cellers s'estan fent enrere en les compres i això s'hi afegeix al baix preu del raïm. Ho va explicar al Monarracu el membre d'Unió de Pagesos, Josep Marrugat.
3: La major part dels cellers estan comprant a un preu per sota del cost i això doncs, que es pugui liquidar o cobrar 35 amb una cosa que costa de produir 53, doncs és terrorífic, no?
1: Els cellers, en canvi, creuen que el problema és que hi ha un desajust entre l'oferta i la demanda. En va parlar la presidenta de la DEO Cava, Marta Vidal, i el president de l'Associació d'Elaboradors de Cava, Joaquim Toses.
4: Poder compartir també la situació per entendre bé quin és el punt de partida, quines són les causes i, sobretot, quines solucions podem tenir.
5: Entre tots plegats, reanalitzem en quin punt estem per veure si s'obre hectàrees de vinya actualment a Catalunya, no?
1: De fet, la DEO Cava assegura que estan parlant amb els pagesos i esperen que s'acabi la barema per estudiar el problema a fons.
0: Gràcies, Ona. I arribarem a les 9 en punt del matí explicant-vos que avui fan 90 anys que les tropes franquistes van afusellar Federico García Lorca, un dels grans escriptors de la història espanyola. Coincidint amb la data, l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica ha demanat al govern espanyol que es desclassifiquin tots els documents secrets que tinguin en relació amb la mort del poeta. Diuen que, tot i que la Llei de Memòria Democràtica és vigent, encara està en vigor la Llei de Secrets Franquistes que oculta els crims de la dictadura. Entre ells, doncs, aquest afusellament de Federico García Lorca. Durant tot el dia es faran diversos actes per commemorar l'assassinat, ara que en fa 90 anys. Un dels més grans serà Alfacar, el poble on es creu que el van afusellar, i a hores d'ara encara no se sap on romanen. Fins i tot les restes de l'escriptor, 9 dècades després, i se sospita que podrien ser dins d'una fosa comuna a la zona. I hem clavat les 9 en punt. I el que fem és anar cap a Tarragona, perquè el Museu Nacional Arqueològic de la ciutat reobrirà portes el proper Nadal, 8 anys després d'haver tancat portes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho va avançar ahir en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies. És un dels equipaments claus de Tàrraco. Des de Tarragona, Esteve Giral.
6: El museu és una peça clau per entendre la història de Tàrraco i el conjunt del patrimoni romà de Tarragona, però també d'arreu del país. El deteriorament de l'espai va obligar a tancar el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i a engegar un projecte de renovació i modernització molt profund. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho explicava a l'Agència Catalana de Notícies.
25: Estem parlant d'obrir pels vols de Nadal. Després de 8 anys, jo crec que Catalunya es mereix tenir aquest museu, Tarragona es mereix doncs, tenir aquest museu.
6: La Generalitat ha finançat la nova museografia amb gairebé 4 milions d'euros. El museu no només obrirà renovat del tot a la part alta el seu edifici històric de la plaça del Rei. S'ha fet en paral·lel una feinada per renovar algunes de les peces més icòniques i valuoses, com el mosaic romà dels peixos del segle III, per mostrar-les al públic ara en tot el seu esplendor.
0: Gràcies, Esteve. Pareu bé l'orella a tots els seguidors del ballet, perquè la companyia de Kif s'instal·la avui i fins al dia 30 al Teatre Tívoli de Barcelona i presenta per 5è estiu consecutiu El llac dels cignes. Barcelona va ser la primera ciutat que va acollir la companyia l'any 2022, quan la invasió d'Ucraïna per part de Rússia va obligar el ballet de Kif a reorganitzar la seva agenda internacional. 5 anys després, és una de les companyies de ballet clàssic amb més projecció internacional de tot el món i actua tant a Europa com a Amèrica i a l'Àsia. I un dels cantants de l'any ha sorprès a tothom després d'anunciar 2 dates més dins de la seva gira mundial.

Bad Bunny havia acabat oficialment la seva gira, devia tirar més fotos el 22 de juliol a Brussel·les, però ahir, per sorpresa, va anunciar que l'allargava amb dos concerts més a casa seva, a San Juan, a Puerto Rico, i actuarà dissabte 22 i diumenge 23, i les entrades es posaran demà a la venda. En total, segons Billboard, el cantant hauria venut més de 3 milions d'entrades als 55 concerts que ha fet amb aquesta gira mundial. I pel que fa a l'agenda de concerts d'avui de casa nostra, Miguel Ríos tanca el Festival Cap Roig.

El cantant hi presenta l'Último Vals, serà un concert en format electroacústic que suposa un nou capítol a la música popular espanyola. Avui que també es deixa veure Orquestra Europea Galante al Festival Portaferrada.

0: L'orquestra, fundada l'any 1989 per Fabio Biondi, interpretarà les quatre estacions de Vivaldi. Biondi és avui un dels intèrprets més influents de la música barroca actual. I a la Festa Major de Gràcia hi actua gratis Every Night.
1: Sota la nit d'una llarga travessia hem amagat les històries que hem après. Sota la pell una terra que somia que aquell malson s'ha acabat per sempre.
0: A la mateixa festa també hi sentirem les bandes Fora de Lloc, The Rum Band i Els Tets. Falta menys d'un mes, per cert, perquè s'estreni la pel·lícula Cronos sobre l'atemptat terrorista a la Rambla.
2: Zonas unidades, atención inmediata.
0: Aquesta producció, que recrea l'operació policial dels Mossos d'Esquadra, que va durar 124 hores per enxampar els terroristes, arriba a sales el 4 de setembre i ahir va passar pel món a RAC1 el director Fernando González Molina, que va assegurar que en tota la producció havia una gran línia vermella, el respecte per les víctimes.
3: Para mí, de las líneas rojas fundamentales de la película era que estábamos haciendo un thriller dramático, un thriller de personajes que se enfrentan a una situación extraordinaria y que me parecía cinematográficamente, como te digo, apasionante, pero bajo ningún concepto ser morbosos, enseñar más de lo que debíamos. La película no muestra el atentado, sino que se mueve segundos después del atentado. Y esto era fundamental, no recrearnos.
0: Per cert, que al muntatge hi ha un cameo de Jordi Basté. I tot i que la pel·lícula està gravada originàriament en català i que es podrà veure en català i que va haver de fer la mateixa escena tant en català com en castellà, el cameo de Jordi Basté a la cinta definitiva, ens va explicar ahir el Fernando González Molina, ha quedat en castellà. Per tant, ja podem concloure que Jordi Basté, que per cert té una pàgina a l'IMDB llarguíssima, que sembla Leonardo DiCaprio, busqueu Jordi Basté IMDB, és millor actor en castellà que en català, pel que sembla. Encara parlant de cinema. Ah, no, i per cert, hi ha una altra persona de RAC1 que fa un cameo a Cronos. Una persona de la secció d'esports. Fins aquí poder leer. Al setembre en parlem. Encara parlant de cinema, el Festival de Cine de Santander lliurarà el premi Faro de Honor a l'Albert Serra, guanyador d'un Goya pel documental Tardes de Soledad.
4: Como los pueblos antiguos, la música.
0: El rebrà, segons l'organització del festival, per la llibertat creativa i l'experimentació que hi ha a les seves pel·lícules. I de la gran pantalla, als escenaris, perquè l'adaptació musical de 10 raons per odiar-te ja té data d'estrena a Broadway. L'adaptació de la popular pel·lícula del 1999 començarà les representacions a Nova York d'aquí un any menys un dia, el 17 d'agost del 2027. I una altra estrena que ja té data, Ghost Rider, la nova pel·lícula de Marvel protagonitzada pel Ryan Gosling. Que arribarà als cinemes el 28 de juliol del 2028. D'aquí dos anys. D'aquesta manera es converteix en la tercera pel·lícula de Marvel que ja té data d'estrena per aquell any. Abans arribarà X-Men, prevista pel 5 de maig del 28, i més endavant serà el torn de Black Panther 3, que sortirà el 15 de desembre d'aquell any 2028. Passen 7 minuts de les 9 en punt del matí, ara de seguida la tertúlia. Avui amb la Gina Rigol, el Borja Aitor Arriaga, l'Alberto Fernández Díaz i l'Isabel Lleuger, però abans fem un repàs a la resta d'actualitat esportiva i ho fem parlant de tennis, perquè el madrileny Rafa Joder s'ha classificat pels vuitens de final del Masters 1000 de Cincinnati.
5: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: El número 11 del món s'ha imposat aquesta matinada en dos sets el xilè Alejandro Tabilo i la següent ronda la jugarà demà contra l'italià Flavio Cavoli. Avui torn per Dani Mérida, que s'enfrontarà als setzens de final a Taylor Fritz a partir d'un quart de set de la tarda, hora catalana. En ciclisme, Primoz Roglic ha anunciat que competirà a la Vuelta. L'eslové s'ha recuperat a temps d'un atropellament que va patir el mes de juliol mentre entrenava. Per tant, hi arriba sense ritme de competició i serà difícil que pugui lluitar per la general. A més, també serà el seu compatriota Tadej Pogacar, que és el principal favorit, evidentment. Qui, en canvi, no competirà més aquesta temporada ja directament és Jonas Vingegaard, que ha anunciat que no participarà en cap altra prova per la lesió a la clavícula que es va fer durant el Tour de França. En bàsquet, Willy Hernán Gómez va parlar ahir per primera vegada des que ha marxat del Barça. El jugador va assegurar que la seva etapa blaugrana no va ser el que esperava.
6: El capítulo, la etapa del Barcelona se cerró ya hace muchos meses. Sinceramente, no salió como ellos querían ni como yo tampoco esperaba, ¿no? Yo, por supuesto, también tengo mi parte de culpa, yo la asumo, soy consciente de muchas cosas, pero creo que tampoco salió ni como yo quería ni como ellos salían.
0: Són declaracions que Willy va fer a la seva presentació com a nou jugador de l'Unicaja, on lluirà el dorsal 41. I en hoquei herba, avui comença el Mundial als Països Baixos i a Bèlgica. La selecció espanyola masculina, com històricament plegada de catalans, s'enfronta a Austràlia a les 2:00 PM. I la femenina, com històricament plegada de catalans, a Bèlgica a 8:45 PM.
5: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: I el trànsit?
7: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Connectem directament amb el Servei Català de Trànsit. Allà hi tenim la Mireia Camats. Bon dia, Mireia.
8: Hola, bon dia. A hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però destacar-vos que l'autopista AP7 i intensitat a Sant Gregori en sentit Barcelona per un accident entre un camió i dos vehicles més que talla un carril. A la mateixa AP7 i intensitat a Aiguaviva en sentit Girona per una furgoneta variada, en aquest cas també hi ha un carril tallat. A la Ronda del de Barcelona la B20 hi ha retencions entre Horta i Collserola en tots dos sentits per obres. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
9: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia i power del Qashqai i l'X-Trail, o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas, gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info, Nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: I acabem aquests apunts aquí al Món a RAC1 parlant de gossets. I és que fa setmanes que debatem quin han de ser el paper dels gossos al tren. Poden pujar-hi? No poden? Nosaltres no tenim la resposta, però el debat continua ben viu. És veritat que ens hem despistat amb altres temes, com l'eclipsi històric o l'arribada de Rodri al Barça, temes, evidentment, molt menys importants que els gossos. Però què ha passat? Doncs després de tant debat a les cartes del director de La Vanguardia, després de parlar-ne tant aquí al Món a RAC1, doncs ha passat que ells mateixos, fars que els ignoressin, perquè només hem donat veu als acompanyants dels gossos, als propietaris dels gossos, però ells no n'han pogut parlar d'aquesta qüestió. Els animals han decidit recuperar el timó d'aquest vaixell a la deriva i amb les seves potetes han anat fent feina. Ahir mateix, en plena trucada amb la Lourdes i el seu cas del contenidor, el seu pelut va decidir irrompre en antena i deixar un missatge molt clar. Aquest era el moment.
10: És habitual, hi ha un moviment constant.
0: Escoltem. Escoltem, una altra vegada, podem repetir, Dani? No sabem si era la Lourdes, que tenia un cas del contenidor, o més aviat el seu gos, que volia que dediquessin minuts i lladrucs als temes que importen. Però ja fa dies que el tema porta cua, perquè divendres passat, parlant del col·lapse de Rodalies post-eclipsi, amb l'Arnau Urgell del Nació, el seu gos també en va fer de les seves. Escolta.
11: Quins trens s'havien duplicat i quins no?
0: Què ens estan volent dir? Patir amb Rodalies és un dret que també volen per ells, els cànids. La paranoia ens ha portat a uns nivells de deliri que ja no sabem si apareixen gossos amagats a les trucades que fem al programa. Això és un fragment de la nostra conversa d'ahir amb el Jordi Marrugat. El que està clar és que hem de retornar els gossos a l'espai que els pertoca, així que col·laboradors, tertulians, us encoratgem a presentar-nos les vostres mascotes i recollir les seves reivindicacions, i nosaltres seguirem treballant per fer d'aquest món un lloc més just i més animalista, valgui la redundància. No us penseu pas que estem fent el gos només perquè sigui agost. Aquesta broma, a veure, aquesta broma, Zoé Ribaudí, ja l'he fet dues vegades en els apunts finals d'aquesta temporada. Segur que podem trobar una altra. Fins a nou avís, nosaltres anirem fent amb el que ens proveeixi l'equip i no m'adreço a ningú. Jordi Balaguer. Miau!
12: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
0: Mira com escriu. Mira.
13: M'expliques un conte, papa? I tant! Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
14: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
12: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: 9:14.

0: l'advocat Alberto Fernández Díaz, la filòloga i experta en relacions institucionals Isabel Lleuger, el politòleg i director de comunicació Borja Aitor Arriaga i la periodista i creadora de contingut Gina Rigol.
1: A veure, si sou oients habituals del món a RAC1 i heu anat escoltant el programa aquest estiu, segurament sabreu que l'Alberto Fernández Díaz va començar, ara fa 15 dies, més o menys, sí, o fa una setmana, una ruta en moto molt envejable per part de tots, per tota la part del nord d'Espanya, etc. Clar, aquí han passat diverses coses. És a dir, primer de tot, l'Alberto estava de cos present a la tertúlia dimarts passat. Avui també hi és. Jo li he preguntat, ja has acabat la ruta? I m'ha dit, no, no he acabat la ruta. I llavors li he preguntat, dic, però, clar, l'Alberto, que és de l'Espanyol, he dit, estaves en el debut a Cornellà de Lliga aquest cap de setmana contra el Llevant? I em diu, sí, sí que hi era. I llavors li he preguntat, però n'hi has al partit del Madrid d'aquest cap de setmana, segona jornada? I em diu, sí. Llavors, m'agradaria saber, de veritat, com són les teves rutes en moto, Alberto, i on és la moto?
2: La moto la tinc ara en un poble de Navarra.
1: Val.
2: Aquesta tarda agafo el tren... Sí. I torno a Navarra.
1: Si vas fent,
2: Agafo la moto. Demà, si Déu vol, a aquestes hores estaré per una carretera perduda a les Merindades de Burgos.
1: D'acord.
2: I més endavant, la Sierra Palentina i a lo que surja. I després hi tornes de base a aquest poble a Navarra, agafes el tren perquè el dissabte a les 9:30 de la nit estigui a l'Espanyol Real Madrid. I dies després hi torno a buscar la moto i retorno a Barcelona, però ja fent el nord de Navarra, Pirineus, Osca i lo que surja, perquè vas improvisant moltes vegades.
1: És a dir, és l'Espanyol i el món a RAC1. El que et va tallant.
2: Evidentment, i aprofites per tenir també una base 24 hores a Barcelona que va molt bé per passar pel despatx i avançar feina.
1: Hola, Gina Rigol, bon dia.
3: Hola. Tinc la sensació aquest estiu que tinc més detalls de les vacances de l'Alberto que dels meus pares, directament.
1: Bueno, a veure, els pares de la Gina, que, sisplau, actualitzin una miqueta. Han marxat fora els teus pares o estan per aquí?
3: Fora de Barcelona.
1: Fora de Barcelona.
3: Sí.
1: Aixat a buscar la calma fora de la ciutat.
3: Sí, platgeta no, eh? Més aviat cap a l'interior, però
1: molt
3: sí.
1: Bé, molt
3: descans.
1: Bé. Molt bé. Borja Aitor Arriaga, bon dia.
4: Què tal? Bon dia.
1: Molt
4: jo
1: bon
4: estava
1: dia.
4: Més amb el tema dels gossos. Mira, ara just ha tornat el meu del passeig matiner i que m'ha fet molta gràcia. Segurament el meu té ganes ja de deixar els vents de l'Empordà i poder anar cap a una altra zona, perquè yeah. Pobre. Hauríeu de veure l'oporuc que és.
1: Sí, eh? És petitonet o gran?
4: És mitjà. Jo li dic que és un hacendado, perquè no sabem exactament quina raça és. El vam agafar d'una protectora, era d'aquells gossos de pandèmia.
1: Sí.
4: I la veritat és que, clar, a mesura que va creixent, doncs vas coneixent cosetes d'ell. I hi ha una cosa que li té molta por, que és el vent. Ah? Si ara pogués, jo crec que ho criticaria en antena.
1: Bueno, sí, veiem la dinàmica dels últims... Tot això que hem repassat, aquests talls de veu que hem escoltat, ha sigut només en els últims dos dies de programa, que van entrant els gossos per antena. Aquí estaria bé intentar saber què ens estan dient. Isabel Lleuger, bon dia.
5: Molt bon dia. Jo ara, quan us sentia... Primer, estic una mica esgotada amb les excursions a l'Alberto. És a dir, penso, jo estic esgotada.
1: Hi ha l'eclipsi i les excursions.
5: No, en sèrio. Dic, bueno, quina capacitat d'autosuperació diària, no? I després, també, Alberto, crec que deus tenir una vida interior tremendament rica, perquè tot això... o m'equivoco, ho fas sol moltes vegades, no?
2: Aquesta sí. Aquesta sí.
5: Bueno, per això et dic,
2: és a dir, que... anem en grup, etcètera, no?
5: Però... Sí, però vull dir que aquesta sí. Per tant, aquest estiu la teva vida interior és rica, el qual mereix totes les felicitacions al món.
2: Per conèixer tots els castells, ermites, esglésies romàniques, preromàniques, gòtiques o de l'estil que sí. Inclosos el no? Desert dels Monegros, que ja t'he dit jo que ahir sí que vaig patir.
5: Sí,
4: jo diré el
1: què dius, Borja?
4: Alberto, que una de les coses que més gràcia m'ha fet és que segurament el que estàs buscant és la neutralitat zero, combinant la moto amb el tren.
2: Sí, sí. T'estalvies molts quilòmetres, si fas aquesta intermodalitat de transport.
1: Sí, sí. Bueno, va, avui parlarem de vi. Avui parlarem també d'un cas del contenidor que molts oients del món RAC1 tindran present, perquè és el segon capítol, o tercer capítol, potser diria jo, d'un misteri que passa en una comarca, que passa al Penedès, on vam explicar la temporada passada que es van produir en diversos pobles de la comarca, pobles tots ells petits, amb poca vigilància, robatoris de Seat Ibiza. I això ho vam explicar, estava produint en aquell moment. Va haver-hi un segon capítol on va haver-hi una persecució policial dels Mossos d'Esquadra a un Seat Ibiza borrat, que va, robat, que va acabar amb dos dels, de les persones que anaven en aquell cotxe mortes en caure d'un barranc. En aquell moment es va relacionar una cosa amb l'altra. Per tant, semblava que aquella onada de robatoris al Penedès s'acabava. De fet, es van reduir molt els robatoris, pràcticament ja no n'hi havien. I mesos després hem descobert que els robatoris continuen. I no només això, sinó que els lladres han canviat completament el seu modus operandi. Després en parlarem del contenidor. Però abans, i començo amb tu, Borja, com a representant del sector de les aules, diguéssim. 8 de setembre, primer dia de col·le, i escoltàvem la Yolanda Segura de l'Austec, el 9C, de RAC1, amb la Montse Martí. Ja podem dir que, si la cosa no canvia gaire, avís a pares i mares, primer dia de curs, ja en vaga. Com ho veus, Borja?
4: Bé, doncs que no deixa de ser una continuïtat del que constaten molts docents i molts equips directius, no? I és que el sistema educatiu ha col·lapsat. Jo moltes vegades explico i intento compartir amb la gent que el sistema no només ha col·lapsat per una qüestió de recursos, que també, no? És a dir, jo l'altre dia escoltava una entrevista que li feien al president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que parlava que s'havia de fer un gran acord de país, però és que aquest acord de país ja existeix, que es diu Llei d'Educació de Catalunya, i que una de les coses que diu és que s'ha d'invertir un 6% del PIB de Catalunya, s'ha d'invertir en educació, i aquí encara no hi hem arribat. No? Però tot i així, encara que hi arribéssim, hi haurà coses que no les solucionarem només amb els recursos, i que, per tant, de les reivindicacions dels docents hem d'escoltar coses que van més enllà, i fins i tot et diria més enllà de l'USTEC i d'altres sindicats i d'altres moviments, no? És a dir, jo crec que tenim un problema greu de sistema, perquè, entre d'altres coses, i deixem que, com a representant de les aules o com a persona que ha participat directament del que és gestionar una aula, no? I dedicar, perquè jo vinc de l'escola concertada i nosaltres, el professorat de l'escola concertada, estem 24 hores lectives amb nanos, doncs jo recordo que hi havia una cosa que a mi, en comparació amb l'escola que jo havia viscut com a alumne, em cridava molt l'atenció, no? Que era com hem convertit les aules en una mena de parc d'atraccions on el professorat ha d'entretenir en els nanos, on el que és l'excel·lència, la cultura de l'esforç, etc., ha desaparegut pràcticament. És a dir, el sistema s'ha impregnat, no?, d'una mena de cultura que, quan et fas gran, veus que no té res a veure. Jo sempre dic que l'educació secundària obligatòria s'ha convertit en una gran mentida. Aleshores, per molts diners que posem, per molt que escoltem els docents o els representants dels docents pel que fa a les seves necessitats, no? Doncs per atendre l'escola inclusiva, etc., fins que no canviem una qüestió més de fons que també existeix, que és la de la cultura que impregna les nostres aules, doncs estem perduts i anirem de vaga en vaga, i qualsevol polític, no?, que assumeixi la Conselleria d'Educació, avui Esther Niubó, demà ja ho veurem, serà un conseller o consellera que estarà contínuament visquent de vaga en vaga.
1: Alberto, què dius?
2: Bé, a mi, això que el curs escolar pràcticament comenci amb una vaga... El professorat...
1: Pràcticament no, segur. Vull dir, ara per ara està convocada, queden sí. 3 setmanes per davant, però ahir des dels sindicats ja deien que no són especialment optimistes.
2: Sí, sí, a més ho van anunciar ja abans que acabés l'anterior curs escolar. No? Vaja, jo no veig en aquest moment, diguem, cap tipus de lògica, i menys perquè al final, en aquestes vagues, qui acaba sent... els hostatges són les pròpies famílies i els propis alumnes, que són els que paguen les conseqüències d'aquestes vagues. No? És evident que és legítima, segurament tenen moltes raons per justificar, diguem, aquesta protesta, però s'hauria d'intentar aunar el criteri d'exercir la teva reivindicació legítima amb el dret dels alumnes i les famílies a que els seus fills puguin accedir a la classe. A partir d'aquí, a més, s'inicia un curs escolar amb una controvèrsia encara per mi no suficientment resolta ni explicada, que és el fet que a Catalunya no es podrà avaluar amb el sistema PISA, és a dir, una errada que es va dir absolutament tècnica, i d'altra banda també, que jo crec que el que hauríem d'afrontar de debò és de quina manera podem millorar els estàndards de qualitat de la nostra educació, dels nostres fills, dels nostres nets, per aconseguir el que és més important, no? Un ensenyament de qualitat i en valors, de qualitat per formar els millors professionals del present i del futur, i en valors per formar a les millors persones. Jo crec que aquest hauria de ser l'objectiu i la forma d'encarar, tot inici de curs escolar, i, evidentment, fent una radiografia, si es destinen els recursos necessaris, si el personal, el professorat, té tot el suport que es mereix i tot el reconeixement, també en l'àmbit retributiu, que es mereix, però insisteixo també posant els estàndards de qualitat, d'assignació d'equipaments, i d'altres decisions que jo crec que molt sovint queden al marge del veritablement debat que correspon a les polítiques educatives.
6: Gina.
3: Sí, a veure, jo diria que començar el curs amb una vaga és símptoma de que el sistema realment està molt perjudicat, i és evident que les famílies i els infants en són víctimes, però probablement les primeres víctimes són els mestres, que fa temps que demanen canvis i no se'ls escolta, fins al punt que el primer dia d'escola comencen en vaga, quan la immensa majoria de professors, com a mínim tots els que estan al meu entorn, ja et dic jo que no tenen cap ganes de començar el curs sense estar pels infants, perquè són persones que pensen molt i principalment en els seus infants. Dit això, no sé si teniu la mateixa sensació, però a mi sí que em passa que moltes vegades quan parlem dels problemes del món en general, no, sempre tendim a dir que la resposta és educativa, no, i que des de l'educació, des de l'escola, fins i tot des dels espais d'educació en el lleure, o sigui, no només en l'educació reglada, diguem-ne, és des d'on es poden produir uns canvis potser culturals, socials, que poden després traduir-se en canvis en el món, no? Llavors, cada vegada que això passa, diguem-ne, estem afegint una capa de complexitat a l'escola i de feina al mestre, que ha d'incorporar aquest nou ensenyament, aprenentatge, digue-li com vulguis, a les aules, no? Llavors, a mesura que la societat és més complexa, evidentment la complexitat a les aules també augmenta. Això és així. No podem pretendre que els mestres continuïn funcionant com fa anys, quan cada vegada exigim més coses a les escoles, exigim més coses a les aules, i vivim una societat que és socioeconòmicament cada vegada més difícil.
6: Isabel?
5: Sí, a mi em sembla que, primer de tot, començar el curs amb aquesta notícia, estem tots d'acord que és un molt mal precedent del que puguem trobar-nos durant el curs, i, per tant, no és una notícia que fins i tot avali les possibles reivindicacions lícites i legítimes dels mestres, perquè també és veritat que les famílies van acabar esgotades del final del curs, no? Jo em sembla que era a partir de gener que van haver-hi tota una sèrie de vagues que van condicionar la vida de les famílies, i això, tenint en compte que sí que és veritat que hi ha unes reivindicacions legítimes per part dels mestres i dels directors, etc., també és veritat que hi ha una realitat familiar que implica que les famílies que opten per l'escola pública, que a més també això hi ha vegades que és una qüestió de necessitat, és a dir, no em plantejo anar a una escola concertada perquè no tinc la situació econòmica com per fer-ho, però també moltíssimes vegades, en el meu cas va ser així, opto per la pública perquè és una acció que a mi em sembla que un país ha de tenir un sistema educatiu públic que respongui a les necessitats de la seva ciutadania. Quan això no passa, doncs hi ha les vagues que ens estan demostrant els mestres, que condicionen la seva vida com a professionals i la vida de les famílies i, evidentment, la vida dels alumnes, no? Perquè les vagues no són innocues, no? És a dir, no són innocues a nivell de formació també, a nivell de contingut acadèmic. Per tant, hi ha moltes connotacions que tenen a veure amb el que representa una vaga en l'àmbit de l'educació situació. Jo estic d'acord amb Borja una cosa que deia, no? Parlava de que no és només un tema de recursos, segur, també és un tema de valors, i estic d'acord. Però aquest és un meló, diguéssim, de què vol dir la cultura de l'esforç, què vol dir l'autoritat, per què l'autoritat deixa de tenir un valor o una premissa davant de l'aula. Per què? Perquè hem estat d'acord que l'autoritat entesa com la teníem fins ara no era un sistema pedagògic que ens semblés coherent i bo, no? I aquí vull lligar també una mica amb el que deia la Gina, que al final, si als mestres se'ls demana unes responsabilitats cada vegada més complicades, amb més pressió i amb més condicionants per l'hora d'elaborar la seva feina pedagògica, educativa i de formació, és molt complicat. És molt complicat perquè sempre ens faran falta recursos. Sempre ens faran falta recursos econòmics. I realment, si no arribem en aquest percentatge del PIB que hauríem d'assignar-hi, doncs primer arribem-hi. Però després hi ha tota una sèrie de connotacions que té a veure amb la societat en la que estem visquent i aquelles qüestions que, si jo no li dono autoritat al mestre perquè considero que no l'ha de tenir respecte al meu fill, com llavors puc intentar o puc demanar que el mestre sigui el model educatiu o formatiu del meu fill. El mestre no ha de ser el model educatiu del meu fill o de la meva filla. Ha d'ajudar-lo a formar en una sèrie de qüestions acadèmiques i també si podem transmetre valors. Jo me'n recordo quan jo donava classe i jo soc filòloga hispànica, per tant jo donava normalment llengua i literatura espanyola, però en un moment donat, amb això que fan els horaris, vaig haver de donar ètica. En un moment donat, quan parlàvem, va tocar en una classe de tutoria parlar del suïcidi. Clar, jo els hi vaig dir, a veure, tothom està d'acord que des de la meva perspectiva jo expliqui els valors o no valors o el problema o no problema del suïcidi en la classe de tutoria amb alumnes de 12 anys o de 13 anys? A mi em sembla tremendament delicat. Per què? Perquè aquesta és la meva visió i no és la visió que possiblement algunes de les famílies que estan aquí, jo vaig ser professora de la pública, això fa 20 anys, o sigui, 25, per tant, les realitats eren unes altres, però que és un replantejament global, no? És a dir, que jo al mestre li he de demanar una sèrie de qüestions, o sigui, potser no vull que el mestre X expliqui una sèrie de coses a nivell de valors, etc., en els meus fills. Per què? Perquè potser no són els mateixos que els meus.
1: Borja, vols dir alguna cosa més per acabar el tema o canviem?
4: No, és que totalment d'acord amb vosaltres. És veritat que qualsevol vaga... clar, jo entenc que una vaga sempre ha de tenir unes condicions de proporcionalitat, no? I especialment quan parlem de serveis públics, els dongui la concertada, és a dir, titularitats privades, o els dongui en el sector estrictament públic. Però també és veritat que jo entenc aquesta vaga com una oportunitat d'un moviment sindical, que, si no estic malament, hi haurà eleccions sindicals, és a dir, ara ja intento analitzar més com si fossin partits polítics, davant d'una conselleria i en concretament d'una consellera que està... Que és molt feble. I aleshores, quan tu vols aconseguir, segons doncs, qüestions tangibles, no? Millores per a que els teus representats visquin millor i treballin millor, doncs entenc l'oportunitat d'aquest moviment sindical per convocar noves vagues, en aquest cas en l'inici de nou curs, per poder aconseguir els seus objectius. Altra cosa és si aquestes vagues són... doncs proporcionals, d'acord amb el que hem viscut a final de curs, si podrien tenir com a moviment una certa empatia vers les famílies perquè a l'inici de curs, després de 2 mesos dels nanos de vacances, pogués ser aterrar l'escola, donar una oportunitat a la conselleria per poder moure's i, en tot cas, si veuen que les coses no van com volen, doncs llavors convocar les noves vagues. A partir d'aquí, l'oportunitat l'haurem de jutjar en funció dels resultats que aconsegueixin aquestes noves vagues.
3: Però si la conselleria ha tingut molt de temps per moure's i no ho ha fet... Bueno, no, que ara bueno, dius, a veure si comencem el curs amb normalitat i tenen temps. Home, van estar mesos, no?
4: No seré jo qui defensi aquesta conselleria, però van acabar el curs amb diferents acords, amb diferents millores, tant amb l'escola concertada com amb l'escola pública, amb els seus representants. És veritat que va haver un revers en aquella consulta, no?, per part d'USTEC, i aleshores ara ja veurem. Jo intento analitzar simplement per què ara seguiran aquestes vagues. Seguiran perquè hi ha una necessitat de seguir millorant, perquè no hi ha hagut les solucions absolutes, no?, que buscaven aquests moviments sindicals, també perquè hi ha una consellera que és molt feble, és a dir, tenen al davant una consellera molt feble i, per tant, poden apretar, i ho poden apretar a través d'aquestes vagues. El que critico és si podrien donar una miqueta de respir de cara a les famílies perquè els nanos puguin tornar a l'escola amb normalitat, també una oportunitat

0: els teus drets, has de malmetre els drets dels altres, en aquest cas de la gent que va treballar o que va, per exemple, a l'hospital o que va a fer alguna gestió imprescindible amb la família, etc. T'han de tallar el carrer, l'autopista, l'autovia, una carretera principal? Cal cridar l'atenció d'aquesta forma, tallant carrers, que vagin a protestar al Parlament de Catalunya o davant de la conselleria, però no, per defensar un dret no cal vulnerar permanentment la normalitat i els drets dels altres.
1: Bueno, és evident que fent-ho amb aquesta normalitat, entre cometes, que demanes, no ha funcionat, no? Perquè no han arribat als acords que volien. I després una cosa que veig que, com està sortint molt al debat tot això de l'esforç i la cultura, estic d'acord que l'escola s'ha de replantejar què vol ser i què ha de ser, però jo que vaig sortir a l'última protesta que van fer els professors abans de l'estiu i vaig parlar amb 10 aleatòriament, que no estaven vinculats els uns amb els altres per res, no? Vull dir, fent una mica de reportatge, tots, absolutament tots, quan els preguntaves què volien, què és la primera cosa que farien, si fossin consellers, deien baixar les ràtios. O sigui, l'únic que volen els professors és, com a mínim els que continuen sortint al carrer, és tenir més espai i més temps per atendre millor cadascun dels infants que tenen a l'aula. Vull dir, és que més empàtic que això, no sé què hi pot haver.
2: Alberto, tu tens fills?
0: Sí, 3.
2: Quina edat?
0: Bueno, ja són grans, 30, 26, 20.
2: 30, 26, 20. Isabel, tu tens fills?
3: Sí, però també grans, molt grans, però bueno, sí, van a la pública tots.
2: No, i entenc que la Gina i el Borja no teniu fills. No, res, llavors, si ja són grans, no, era perquè si tinguéssiu fills en edat escolar, per preguntar-vos una cosa que em sembla molt interessant també, que és com ho veuen els alumnes. És a dir, fan costat a les reivindicacions dels seus professors, o si també pensen, hosti, el final del curs passat doncs va costar molt el tema. M'interessava també saber l'opinió dels alumnes. Clar. A veure, digues, Borja.
4: Perdó, Sergi, per acabar, jo em vaig parlar amb alumnes, no? I evidentment, com deia la Isabel, a vegades pots coincidir amb ells, a vegades no. El meu alumnat era sobretot de batxillerat, per tant ja són unes edats amb un esperit crític, no? I amb capacitat d'entendre com funciona una miqueta el món i de posicionar-se. Evidentment les posicions són molt de blanc o negre, els grisos encara no els coneixen, però són bastant conscients de la necessitat de manifestar-se. I et diré més, a mi el que més m'emocionava, fos quin fos el moviment pel qual anaven a sortir als carrers, tant si es simpatitzaven amb el professorat com si eren per altres motius, és que es manifestaven. Per mi, tenir alumnes que fan servir els carrers per manifestar-se democràticament i per manifestar-se de forma pacífica, per reivindicar i per intentar que la seva societat sigui una miqueta millor, i que en aquell moment no estan mirant per ells, sinó que estan mirant per quelcom que va més enllà, no? Per un col·lectiu, per drets col·lectius, etc. Per mi és un èxit de l'escola, perquè l'escola sí que educa en valors, i un dels valors pels quals educa és anar a la societat democràtica. Per tant, a mi m'emocionava quan jo veia alumnes meus que deien sí, aquesta tarda sortirem a reivindicar no sé què, o aquesta tarda hem vist no sé quina manifestació i ens ha agradat molt per no sé què, no sé quantos. Trobo que és molt saludable que això passi a les aules.
2: 21 minuts i arribarem a les 10. Canviem de tema, parlarem d'aquesta història que ens va enganxar a tots ara fa un any i de la qual resulta que encara no s'ha escrit l'última pàgina i que a més sembla que aquest capítol que estem vivint en aquests moments és força, força diferent als anteriors. Ara ho descobrim, un segon.
5: RAC 1.
6: Ganarles el derbi es lo único que pido.
7: Volver a ser grandes.
8: Un altre sextet serà massa.
9: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
10: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, en bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem...
11: Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
12: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas,
13: Però si a aquesta hora la platja està buida.
5: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.

0: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
1: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
2: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
0: Val més que en busquem un altre.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: de tot plegat.
1: 18 minuts i les 10, anem amb aquest nou cas del contenidor del món RAC1 que ens ha arribat a la redacció i que segur que us sona. De fet, sembla que estiguem vivint un déjà vu. Recordeu que fa un any us explicàvem que una onada de robatoris a pobles petits de l'Alt Penedès havia, doncs, començat a escampar certa boira de misteri per la zona. Eren robatoris de cotxes en pobles petitonets, la majoria eren Seats Ibiza, i com dèiem, encara no s'ha escrit l'última pàgina d'aquesta història, i a més, sembla que la història ha fet un gir de 180 graus i el capítol que viurem a partir d'avui és força diferent als anteriors. Però abans ja ho sabeu, si esteu vivint una situació especialment greu o surrealista i teniu la sensació que ningú us ajuda, contacteu amb el contenidor del món RAC1 i almenys nosaltres el que segur que farem és escoltar-vos. Ho podeu fer amb un missatge escrit al WhatsApp del món RAC1, al 669-10-10-10. Si ho preferiu, també ho podeu fer amb una nota de veu en el mateix WhatsApp, al 669-10-10-10. Però això sí, que aquesta nota de veu sigui breu. No cal donar tots els detalls d'entrada, no cal fer tota l'explicació. Ens feu un primer resum, nosaltres escoltarem la nota de veu i us direm alguna cosa. A partir d'aquí, comencem a treballar. També ho podeu fer amb un correu electrònic a elmon@recu.net. elmon@recu.net, i allà sí que us podeu estendre una miqueta més. Saludem a aquesta hora al Josep Anton. Bon dia i moltes gràcies per atendre'n, Josep Anton.
2: Bon dia.
1: On vius?
2: A Sant Joan de Mediona.
1: Sant Joan de Mediona. Això és al Penedès?
2: Sí, això és el límit ja de l'Alt Penedès, amb la Noia.
1: Quants habitants té, més o menys, Sant Joan?
2: Sant Joan en deu tindre uns 800, aproximadament, i el municipi uns 2.000 i pico.
1: D'acord. Què està passant?
2: Doncs està passant que fa uns mesos es dediquen a robar peces de cotxes, però de cotxes que no són nous, sinó que són més aviat antics o vells, però quirúrgicament. Ens roben les peces quirúrgicament. Com? Vol dir que és un professional qui les treu.
1: A veure, clar, primera novetat que tenim amb la onada de fa un any. En aquell moment parlàvem de robatoris de cotxes sencers.
2: Sí.
1: Tu, Josep, has dit peces,
2: no,
1: i has fet servir un concepte. Has fet servir el concepte quirúrgicament. Què vols dir amb quirúrgicament?
2: Doncs que, per exemple, el meu cotxe, jo tinc un clàssic, i que és un SAP, i, per exemple, per treure, em van robar... Primer em van robar, fa un mes em van robar el mirall retrovisor, però només el vidre, i per treure el vidre has de treure una placa per darrere, que s'ha de fer amb un tornavís, després amb uns altres tornavisos has de desmuntar el que és el vidre i després desendollar-lo. Doncs tot això es van entretenir a fer-ho durant 10 minuts. Així. I llavors un altre, al cap d'un mes em van robar dues rodes del cotxe.
1: Hosti.
2: Que també van vindre i es van dedicar a robar-me
1: SAP,
2: les rodes. Sí, el meu és un SAP, sí.
1: Quan diries que fa que s'allarga aquesta situació? Un mes, una mica més, potser?
2: Mira, donant-li voltes, jo crec... Sí, jo crec que fa un mes o una mica més. Però ara, l'altre dia, la meva dona em comentava, dius, escolta'm una cosa, del cotxe nou,
1: sí.
2: Fa dos anys ens van robar les plaques de matrícula. Això ja és una cosa molt estranya.
1: Ja, yeah.
2: O sigui, les plaques de matrícula d'un cotxe nou. Això va ser la primera cosa que em va vindre al cap. Mira, és veritat.
1: Clar.
2: Sí,
1: on aparques? També per anar lligant una cosa amb l'altra. Recordo que sí. En aquell moment vam explicar als oients que van intervenir aquí al programa, ens explicaven que tots deixaven el cotxe al carrer. On aparques?
2: Sí. Aquí la gent deixa el cotxe al carrer, perquè tampoc hi ha molts parcs, vull dir, cada, el que té casa seu... entre casa seu, però els altres aparquem al carrer. I aquí l'Ajuntament ha habilitat, diríem, dos descampats que estan darrere d'unes cases i una plaça i tal, doncs aparquem aquí. Està il·luminat, sí, però és igual, està, diríem, solitari. I aparquem aquí, la majoria de gent del poble aparquem aquí. El que passa que ara ja no aparquem. Ara la gent ja té por i aparquem pel mig del poble. Als carrers del mig del poble.
1: Ho has denunciat als Mossos d'Esquadra?
2: Ui, això és una altra història. Sí, vas als Mossos... Vosaltres que treballeu amb estadístiques, jo crec que la gent no fa denúncies. Per què? Perquè vaig anar als Mossos d'Esquadra, tant per les plaques de matrícula com per les rodes. Vaig arribar, la comissaria de Vilafranca buida completament, i vaig dir, vinga, fer una denúncia. Diu, ui, ha de demanar hora. com que haig de demanar hores? Està buida la comissaria. I diu, sí, sí, aquí anem per hores. I llavors, clar, vaig marxar i ja no vaig denunciar. El que passa que les rodes del SAP, sí, demà tinc hora a Sant Sadurní, que és una comissaria una mica més petita, i allà, bueno, les coses van diferents que Vilafranca o Igualada.
1: El Carles Fernández és redactor del MoRQ i, a més, és un gran coneixedor de tota la zona del Penedès. Carles, bon dia.
0: Bon dia, Sergi.
1: On ets tu ara mateix, Carles?
0: Mira, jo sóc precisament en aquest pàrquing, en aquest descampat que explicava el Josep Antoni, és precisament aquí on ell li van robar les rodes i el mirall i on han passat la majoria d'aquests robatoris d'aquest estiu aquí a Sant Joan.
1: I com és aquest descampat? Té diversos accessos?
0: Té un sol accés. Us l'heu d'imaginar com un descampat de terra allargat en un cantó i queda el poble, però de fet només hi ha un parell de cases que donguin cap aquí i les portes d'accés estan a l'altre cantó. Per tant, no hi ha accés directe en aquest pàrquing i l'altre cantó ja és bosc completament. Per tant, és un pàrquing que està molt allunyat del que és el centre o les cases del poble com a tal.
1: Hi ha cotxes aparcats ara, Carles?
0: Ara sí, ara hi ha vora una trentena de cotxes, però parlant amb els veïns em comentaven que això ja no es veu de nit. És a dir, a primera hora del matí ve molta gent a treballar, de l'Ajuntament o altres negocis, i sí que durant el dia encara s'atreveixen a deixar el cotxe aquí, però a la nit hi ha gairebé ningú i deixa el cotxe, perquè hi han sigut varis robatoris que han tingut lloc aquí.
1: Clar, el Josep Anton ens ha explicat que ell, en primera persona, ha viscut dos robatoris, però ara us n'explicarem uns quants més de veïns del poble. D'un poblet, i ara ho expliquem, Carles, que podríem dir que és un poblet. Vull dir, Sant Joan de Mediona és un poblet petit.
0: És un poble molt petit, sí. Us heu d'imaginar que no hi ha blocs de pisos, tot són cases adossades, carrers estrets. És un poble molt maco, però que realment està molt apartat de la resta del Penedès. S'ha d'arribar per una carretera secundària i tenim tant mitja hora tant per anar a Igualada com per anar a Vilafranca, que són les ciutats grans.
1: Tan petit el poble que entenc que no té policia local?
0: Exacte, sí, és un poble que depèn exclusivament dels Mossos de Vilafranca. Clar, això, com comentava una mica el Josep Antoni, és un problema en el sentit que necessiten mitja hora per arribar fins aquí. Per tant, ells el que denuncien és que sovint o tarden molt o fins i tot ja ni arriben els Mossos en aquesta població.
1: Quants afectats, a banda del Josep Anton, tenim comptabilitzats com a mínim nosaltres, Carles?
0: Clar, no ho tenen clar. Nosaltres hem comptat uns 8 afectats. És a dir, gairebé 10 afectats en aquest últim mes i mig per aquests robatoris. Alguns amb un desenllaç i d'altres amb un d'altre, ara en parlarem. Sí. Però ja gairebé són 10 afectats i sempre passen de matinada. Diuen que normalment un parell de cops per setmana han anat comptant que passa això.
1: Se'n deu parlar bastant d'això al poble, m'imagino, Josep.
2: Sí, bueno, a sectors. Per exemple, aquest dematí estava parlant amb un veí, diu, oh, no m'he enterat, però clar, tenim un grup de WhatsApp intern al poble i llavors allà pengem notícies o tal, o sigui que la majoria de gent del poble s'està enterat.
1: Ens pots posar altres exemples? A tu van robar el mirall del retrovisor i dues rodes. Ens pots posar altres exemples d'altres peces de cotxes que hagin robat a veïns teus?
2: Sí, el veí una mica més avall d'on jo visc té una caravel, una Volkswagen Caravel d'aquestes d'autocaravana, i li van robar el pilot sencer, que deu fer uns 20 centímetres, i també li van obrir, li van extreure quirúrgicament. Jo què sé, mira, el diumenge a un Toyota RAV, que és l'electricista del poble, li van prendre la roda i la pinça de freno. O sigui, van anar a buscar la pinça de freno i van pensar, mira, ja que estem, suposo, ja que estem, li fotem la roda i tot. M'entens? Després el mirall retrovisor, uns quants. I un Hyundai li van prendre el catalitzador, que val més diners el catalitzador que no pas el cotxe. És que, clar,
1: sí, de cada cotxe s'enduen alguna part concreta. Aquests cotxes tenen alguna cosa en comú entre ells? Són models similars, tipus de cotxes similars?
2: No, què va. Bé, no tenen que veure una amb l'altra. L'única cosa que tenen que veure és que tots, la majoria són vells, o sigui, vells. són antics, no, no...
1: Clar, clar, clar, ja t'entenc. O sigui, que tenen més de 10 anys, podríem dir.
2: Sí, sí, sí, efectivament, no? És aquest. Tenen més de 10 anys, és l'única cosa que tenen en comú.
1: Mm-hmm. Màrius, bon dia.
3: Bon dia.
1: Bon dia, Màrius. Tu ets veí, també, de Sant Joan de Mediona.
2: Bon dia, Màrius.
3: Sí, sí. Bon dia a tu i jo.
1: El teu cas és una mica diferent al del Josep Anton. Per què?
3: Perquè em volien prendre el cotxe sencer. Això de quirúrgicament i peça a peça, no. Volien prendre el cotxe sencer.
1: Quin model?
3: Ja tenia l'esport, un Seat Ibiza.
1: Un Seat Ibiza.
3: Un Seat Ibiza, que van molt buscats, que ja hi va haver una onada... Bueno, no sé, deu haver-hi molt mercat de segona mà, entenem.
1: Val.
3: Que ens ho van dir els Mossos, que aquests cotxes anaven molt buscats. Sí. Això sí que ens ho van dir.
1: Sí, sí. Són aquest i el León i un altre model són els tres models, sí, de cotxe més robats cada any a tot l'estat espanyol. Has dit, sí, sí, doncs... volien treure. Sí, això és, sí, perquè, sí, no el tenien... van aconseguir?
3: No, no, no. El tenien obert i ja tenien el pont fet i tot. Ja hi havia el contacte, van aconseguir ficar el contacte i tot. O sigui, com les pel·lícules, saps? Els cables de sota arrencats i volien fer el pont. Però va sonar l'alarma i nosaltres vam sortir i a l'hora de sortir vam marxar, vam pujar dins un cotxe i es van escapar.
1: O sigui, els vau pillar infragant.
3: Però va anar... Sí, sí, sí, va anar de 10 segons. 10 segons més i crec que ens quedem sense cotxe.
1: Quants eren?
3: Va anar de res.
1: Era,
3: a dins del cotxe n'hi havia dos, hi havia dues persones a dins del cotxe, i hi havia una altra persona amb un cotxe esperant-los, amb un cotxe engegat esperant-los. I anaven vestits de negre, amb passamuntanyes i tot, o sigui que no...
1: I això era de matinada,
3: Sí, sí, eren 3:45 de la nit, o així, la nit de diumenge a dilluns, del 9 al 10.
1: D'agost.
3: Sí, sí, 3:45. Sí, sí, sí, d'agost, estem parlant d'agost, sí.
1: Vas poder veure de quin model era el cotxe que portaven els lladres?
3: Vam estar parlant amb el veí, perquè, clar, tothom va cridar, els veïns van cridar, llavors ells van espantar i van marxar, no? I vam estar parlant amb el veí i vam creure que era com un Volkswagen passat, però dels anys 90 o així, un cotxe familiar dels anys 90. El que sí que tenia el tubo com trencat o alguna cosa i feia molt soroll aquell cotxe. Mm.
1: Tu ho has denunciat als Mossos d'Esquadra?
3: Sí, sí, sí, sí. I de seguida van trucar al 112 i van vindre aquí. Van tardar 3 quarts d'hora en vindre, però van vindre.
1: I què et van dir?
3: Bueno, doncs que havien fet una volta, que no havien fet res, que no havien vist res i que anéssim a denunciar a la comissaria. I clar, l'endemà va anar la meva dona a denunciar a la comissaria. Sí que deien que això de les hores, no?, que deia el Toyo, però no, es va esperar allà i li van agafar la denúncia. Aquell cotxe ja no es podia quedar al carrer perquè, clar, en 10 segons més te'l prenen. Vull dir que si haguessin tornat... me'l prenen, saps? Ja no el puc deixar una nit més allà fora. Jo no el podia moure perquè com que hi havia tots els cables arrencats i això, no podia fer anar la clau del cotxe.
1: Mm. I ara això ho has pogut arreglar?
3: Està al taller. Sí, ja vam... L'endemà a la tarda ja vam trucar a la grua, com que ja vam fer el part amb els Mossos, el seguro ja ens va acceptar, doncs, portar-nos a la grua, que ens... i està al taller. Mm. No el podíem deixar aquí al carrer, no.
1: El teu, Màrius, ha estat l'últim robatori que s'ha produït o n'hi ha hagut algun?
3: No, em sembla que el dissabte 15 va haver-hi un que ha explicat el Toyo d'un noi que li van treure la roda i la pinça de fren.
1: Ah, aquest va ser... dissabte 15, per tant, aquest dissabte passat, fa dos dies.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Sí, bueno, jo t'he dit que el diumenge era la nit del dissabte, diumenge, sí. Sí.
1: Dissabte al diumenge. O sigui, per tant, fa literalment dos dies.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. I estàvem a casa amb la meva dona sopant a la terrassa i vam sentir el cotxe. Vam sentir el soroll i vam dir, hosti, són aquells, saps? Vam dir, segur que són aquells. Vam dir, va, no donis alarma perquè potser no ho són, saps? No t'equivoques.
1: Clar, veu que ho va sentir dir... el soroll del cotxe,
3: sí, sí,
1: aquest,
3: que fa
1: tant soroll que amb el que van venir els lladres, sí, sí, us van trobar, sí, vosaltres.
3: Sí, sí, sí. És que, de fet, van passar per davant de casa. I van afluixar i van tornar a donar gas, saps? Que jo crec que van vindre a veure si hi havia el nostre cotxe aquí fora.
1: Clar.
3: I llavors l'endemà em vaig enterar que havien robat una roda i una pinça i llavors li vaig dir a la dona i van dir, sí, sí, és que devien ser ells, segur, saps? Però bueno, això.
1: Josep o Màrius, heu parlat amb l'Ajuntament?
2: Jo sí.
3: Jo no.
1: Què diu?
2: Jo sí.
1: Josep, què t'ha dit l'Ajuntament a tu?
2: Jo el mateix dia que em van robar les rodes vaig anar a l'Ajuntament, volia parlar amb el regidor de Seguretat i en aquells moments hi havia l'alcalde. I li vaig dir a l'alcalde, dic, escolta, mira, ha passat això, diu, ja ho sé. Perquè, clar, com que les noies que treballen a l'Ajuntament aparquen també al pàrquing quan arriben al matí, suposo que ja li devien dir, mira, un altre robament. I ja li devien comentar, i em va dir, sí, ja ho sé. I llavors li vaig dir, bueno, què hem de fer, Servant? Vull dir, aquí s'han de posar càmeres d'una manera o altra. I em va contestar que a la seva filla li havien robat el catalitzador del seu cotxe. I vaig dir, bueno, això no és una contesta. Vull dir, és que posar càmeres és molt complicat, bueno... No sé, va haver com una...
1: Sí, la resposta que em va donar és a la meva filla també l'han robat, estem tots igual,
2: sí, sí,
1: no?
2: Sí, aquesta, sí, efectivament. I després que era complicat posar càmeres. Jo suposo que deu ser complicat per permisos i no sé què i tal. I segur, segur, eh? I el que passa que vaig acabar la conversa perquè resulta que en aquell moment m'estaven trucant els Mossos. I llavors, clar, vaig agafar el telèfon dels Mossos i vaig atendre els Mossos, que em van dir, en aquell moment em deien, miri, noi, no podem pujar perquè tenim altres coses més importants que fer, em van dir. I llavors, quan ja vaig donar-me la volta per veure on estava l'alcalde, ja no hi era. Ja no vaig poder sentir seguir la conversa. I és l'única cosa que he fet, no? No he fet res més.
3: Jo, si em permeteu, vull fer un incís aquí, que els pobles petits tenen molt pocs recursos i és difícil, vull dir, gestionar això. Crec que no ha de ser una cosa fàcil, vull dir, parlo ja per tots els pobles de Catalunya, eh? Perquè, clar, si la policia tarda 3/4 d'hora per vindre, saps? I el tema càmeres, jo crec que hi ha una normativa que si no tens cos policial t'impedeix tindre càmeres a la via pública. Mm. És una cosa que s'hauria d'arreglar, això, no sé com, eh? Però, clar... Els pobles estem bastant... Bueno, és una de les coses dolentes que tenen els pobles, no? Que... passen aquestes coses.
1: Recordo que estem parlant d'una desena, o pràcticament una desena, de robatoris en diferents cotxes, peces concretes de cotxes, intents... Sí, sí, clar, sí, és a dir, són, si suméssim el del Màrius, que va tenir la sort d'enxampar-los infraganti, ja estaríem a la desena clavada en menys d'un mes i mig. Carles, sí, vols dir alguna cosa més, tu, que hagis vist per què ara que has voltat aquesta estona pel poble?
0: Clar, ara parlant una mica de la gestió de l'Ajuntament, el que sí que m'he fixat jo ara tombant una mica pel poble és que molts cotxes estan aparcats sobre les voreres i en llocs on no es pot aparcar, precisament perquè la gent té per por de deixar-lo als pàrquings, no? Habilitats. De fet, també parlava amb unes persones que tenen un negoci de turisme rural que ells recomanen als seus clients que no aparquin en aquests pàrquings. Aleshores, el que passa és que diversos veïns s'han trobat amb cartells de l'Ajuntament que deixen sobre el cotxe avisant que allà no s'hi pot deixar i que si hi ha un tercer avís hauran de prendre mesures. Aleshores, es troben amb aquesta dicotomia, no? Tenen por de deixar-lo al pàrquing habilitat, però tampoc el poden deixar al costat de la majoria de cases i això té el poble ara mateix una mica col·lapsat perquè són estrets, carrers molt estrets.
1: Em diuen que a petició de l'Ajuntament o a petició dels Mossos d'Esquadra es poden posar càmeres de lectura de matrícules. No càmeres de videovigilància, perquè no pots tenir càmeres si no tens personal que en faci seguiment, però sí que es podrien instal·lar càmeres de lectura de matrícules, cosa que podria permetre, per exemple, si tornés a passar aquest cotxe amb aquest soroll tan identificatiu que ens deia el Màrius, que clarament és el cotxe amb el que s'estan movent els lladres, poder-lo tenir fitxat. Per tant,
3: sí,
1: potser podria ser una solució.
3: Però el poble veí ho va fer, té lectors de matrícules i han entrat a robar cases igualment.
1: Ja.
3: Clar, jo no crec que siguin tan il·lusos de vindre un cotxe amb una matrícula normal, si es dediquen a fer això, saps? No sé, vaja, potser sí, eh? Però perquè també venen amb el cotxe que fot soroll i venen sempre amb el mateix cotxe, eh? Però, bueno, no ho sé.
1: Ja.
3: Jo crec que això és més de la Generalitat que dels ajuntaments, perquè si un poble no pot tindre cos policial, ni el tindrà perquè és un cos molt elevat, doncs, no sé, que fiquin les càmeres i que el tanquin el disc dur que es graven les imatges en un armari de seguretat a l'Ajuntament i que només tinguin accés als Mossos. I quan passi alguna cosa, que puguin anar els Mossos allà i mirar-ho, no ho sé. No sé, que rumien una mica, no sé, saps? Més a la Generalitat que no pas als ajuntaments, eh? Això,
1: tots
3: jo crec
1: els veïns,
3: que...
1: perdona, disculpa, eh? Tots els veïns que heu patit robatoris, tots heu presentat denúncia als Mossos d'Esquadra? Per tant, els Mossos poden fer una mena de investigació conjunta amb totes les denúncies que heu presentat, perquè ja en tenen unes quantes, mínim mitja dotzena.
2: Jo vaig demà. Sí, jo vaig demà.
3: Però jo, com vam, fa uns anys darrere em van entrar a robar a casa, ja estic parlant de fa 4 anys, potser, i quan vaig anar a fer la denúncia a la comissaria m'ho van dir, és que ells, amb la feina que tenen només a la capital del Penedès, que és Vilafranca, és que ja van desbordats. Llavors, com podem pensar que poden vigilar tot un territori immens? És que no, bueno, no ho sé, jo no... Jo crec que fa, és com tot, no? Falta personal a tot arreu i ja està. No hi ha diners, doncs no hi ha personal. O les prioritats són unes altres i no aquestes. Però a nivell de Generalitat, eh? Ja no parlo d'ajuntaments, jo.
1: No.
3: Bueno, no sé.
2: Tenim una veïna que és Mossos d'Esquadra. Espera. A mi m'ho...
1: Torna, que no et sentíem. Digues,
2: ah, perdona. Ara sí. Dic que tenim una veïna que és Mossos d'Esquadra i ella ens deia que és impossible, amb els efectius que tenen, és impossible que puguin abastar tot el que està passant. Sí, és així de clar. Vull dir,
1: clar.
2: És que no donem a coll.
1: Clar. Ara repassava una mica la documentació del contenidor i recordo que el desembre del 25, bueno, no ho recordava però m'he trobat ara aquí la documentació, vam explicar per antena que s'havien tornat a activar aquests robatoris. Després d'uns quants mesos de calma per aquests fets que us explicàvem al principi, al principis de setembre havien desballestat dos cotxes, Seat Ibiza, a Torrelles de Foix i al Vendrell. Per tant, aquesta mena de banda o de grup criminal que va amunt i avall de l'Alt Maresme robant o bé vehicles sencers o bé peces, és veritat que ja teníem indicis clars que el desembre es tornaven a activar. I ara ens trobem amb aquesta situació en aquest poble del Penedès, insistim, com a mínim, amb una desena de robatoris i tot el que hagi de venir. Màrius, Josep Anton, moltíssimes gràcies per confiar en el món a RAC1. Esperem que a partir d'aquí pugui haver-hi moviments i novetats. Qualsevol cosa ens la feu saber, d'acord?
2: Molt bé. Gràcies, Sergi.
3: Molt bé.
1: Una abraçada. Gràcies
3: a vosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Vinga, fins ara.
1: Carles, vols dir alguna cosa més o ja reculls?
0: No, això seria una mica tot, només recollir que això passejant per aquí el poble sí que realment sí. Hi ha una sensació de preocupació. A veure si el fet d'haver-ho comentat per aquí la ràdio ajuda a que es moguin coses, com deies.
1: Carles, gràcies, una abraçada, bona feina.
0: Vinga, igualment.
1: Curiós, eh, Alberto, com a mínim.
4: Molt curiós, a més, tot apunta, evidentment, ni sóc investigador, ni tinc cap lògica més enllà del que he escoltat, no?, de deducció, cap lògica de deducció, no?, però tot apuntaria, primer, que aquests lladres saben el que fan, com fer-ho, i el que volen, perquè van quasi a tiro hecho, és a dir, van a peces molt concretes, estan seleccionades, això no t'ho fa qualsevol lladre, és a dir, que el que faria és que trencaria el retrovisor per treure no sé què, no. Si, com deien en les seves explicacions, que feien unes accions quirúrgiques, per tant, això és un professional, és un lladre molt professionalitzat, probablement un mecànic que sap, insisteixo, el que vol, com fer-ho, i el que l'estan reclamant. Probablement perquè un taller a demanda d'algun taller que tenen una petició de determinades peces molt concretes per reparar vehicles amb una relativa antigüetat, no? I per tant jo crec que això és un altre element a més i que, evidentment, és un foraster, és a dir, és una persona que comet els seus delictes en un radi també relativament allunyat d'allà on promou els seus fets delictius, precisament per no ser detectat amb aquesta immediatesa. És veritat que té un cotxe cafetera que fa molt de soroll i que seria fàcilment reconegible, que es podria reconèixer fàcilment, però bé, és evident, hi ha un mercat, és a dir, molt sovint quan vas a un taller amb un cotxe amb una certa antigüetat i diuen, home, és que aquest vehicle ja està descatalogat i el que és difícil no és la reparació sinó trobar les peces, i per tant a vegades hi ha peces en aquest mercat de segona mà que són més cares que si fossin noves en un vehicle matriculat recentment, no? Jo fa uns dies vaig intentar reparar una moto meva vella i em deia, no, Alberto, és que està això descatalogat i probablement la teva moto, si no trobem la peça que et falta per reparar-ho, que és molt difícil, és una moto que té 18 anys, etc. Probablement la teva moto en aquest moment val més per peces que no pas per la pròpia vehicle en ell mateix. I per tant, tant de bo que això es pugui, però vaja, aquest és un fet molt concret, però per exemple a Barcelona hi ha altres episodis que és molt freqüent els robatoris de les scooters, no? que és una plaga, no? A tot arreu, però molt en particular a la ciutat de Barcelona. En aquest cas és aquest mercat de segona mà que cada cop anirà a més, no? Perquè molt sovint també fins i tot hi ha tallers que et diuen, escolta, tens la possibilitat de que posem una peça nova o de segona mà. O de segona mà que et sortirà més barat, però evidentment jo crec que la garantia no és la mateixa, ni molt menys. I en aquest cas jo crec que tot apunta que és un mecànic, és una persona que sap el que fa, que no és de la zona, que va exprofessament a una zona on ell se sent segur, allunyat d'allà on hauran de vendre o posar aquestes peces robades en altres vehicles que ho han demanat.
1: I és evident
4: que busca, que van a demanda.
1: És evident que busca un poble petit, que sap que no,
4: policia,
1: que sap que no té policia local, que sap que els veïns tot el que vulguin ho hauran d'anar a reclamar als Mossos d'Esquadra de Vilafranca, que deu ser perfectament conscient de que les comissaries i els departaments dels Mossos van com van a nivell de saturació. És un poble on, si avises a la policia, ja ens ho deien el Josep Antoni, ens ho deia el Màrius, has de fer una carretera de pràcticament mitja hora per arribar-hi, per tant, té marge per entrar, fer, fer i desfer tantes coses com vulgui i sortir pitant, i fins que es pugui dur a terme alguna acció una miqueta més dissuasiva per part, o dissuasòria per part de l'Ajuntament amb instal·lacions de càmeres, etc, hauran passat, doncs, com a mínim, un mes i mig a dia d'avui i hauran pogut robar el que necessitin.
5: A mi el que em sembla curiós és aquesta... Això que comenten, no? També ho deien ells, la veïna del seu poble, que és mosso, de la falta d'efectius, perquè jo, d'uns anys ara, tinc la sensació de cada dos per tres, com aquell qui diu, llegir titulars de tants més efectius de Mossos s'obren, tantes places de Mossos, llavors tots aquests Mossos on van? Aquelles manifestacions de 10 persones que hi ha un desplegament de la Brimo que dius exactament sou més vosaltres que els que ens esteu aquí manifestant? Vull dir que potser també s'hauria de fer un reajustament aquí.
4: És que les deficiències són molt importants, no? I a sobre, per exemple, jo posava l'exemple que conec millor, que és, per exemple, a Barcelona, la Guàrdia Urbana de Barcelona. L'Ajuntament no para d'anunciar que la Guàrdia Urbana cada cop assumirà més competències de violència, de gènere, de poder presentar la denúncia a qualsevol comissaria de la Guàrdia Urbana per qualsevol delicte, no tan sols a la dels Mossos d'Esquadra, que té un conveni amb Fiscalia per perseguir delictes menys greus, etcètera, etcètera. Cada cop més hi ha mancances d'efectius per atendre tota la necessitat de seguretat i de convivència a la ciutat, però cada cop més assumeixen més funcions i en paral·lel, per exemple, a Barcelona es signa un conveni laboral, que no critico en el fons, jo constato, diguem, el fet de que es redueix la jornada laboral dels agents de 37 hores i mitja a 38, a 35. Per tant, si, per exemple, hi ha mancances d'efectius policials i a sobre cada cop, en aquest cas una policia local, cada cop assumeix més competències, més serveis i treballen menys hores, per molt que incrementis la plantilla, les deficiències es mantenen. I després hi ha un altre element dissuasori, és a dir, molt sovint diuen no, els delictes no pugen, i és que hi ha molta gent que ja no presenta la denúncia. Si no és per cobrar l'assegurança, que necessites justificar la denúncia, no presentes denúncia, dius, escolta, m'he de perdre temps anar-hi allà i tal, i fer cua, o que em diguin un dia per una cita prèvia, etc. Jo crec que també hi ha una certa desmobilització i desmotivació de molts ciutadans de presentar denúncies, perquè al final diuen, si no servirà per res, malauradament, hi ha gent que pensa així, i únicament ho subsanen quan el delicte o és molt greu, o necessiten presentar la denúncia per justificar el cobrament davant del cost del que ha sigut sostret davant l'assegurança.
1: Què dius, Isabel?
6: Bé, jo soc de les persones que sempre penso que jo confio en la meva administració. Sempre penso que l'hem de millorar, l'hem de reivindicar que sigui millor, hem de demanar el que estava plantejant ara la Gina, també, no? De veure si realment no hi ha prous Mossos d'Esquadra, prou policia, doncs que n'hi hagi més. És a dir, jo, però també sóc de les persones que sempre recomano posa una denúncia, encara que et sembli estèril, perquè crec que és l'única manera de millorar el sistema. Queixar-te, però també participar del propi sistema. És a dir, jo crec que desvincular-te del sistema i només queixar-te, doncs és una manera de fer les coses, però que no és la meva i ni és la que jo mai recomano, perquè crec que només siguent corresponsables d'aquest propi sistema podem intentar intentar que es vagi millorant. I això jo entenc que també hi ha molta gent que està tremendament desencisada amb tot això i amb el propi sistema. I sentint el que avui hem sentit, aquestes persones que ens parlaven de tota aquesta realitat que estan vivint, el que passa és que, clar, quan la ciutadania percep que l'administració no arriba en allò que per ell és important, que és la seva peça, és a dir, la seva realitat diària, el que acaba passant és desacreditant aquest propi sistema i el que fa és que et desvinculis i que, per tant, puguis dir amb tota la raó del món que això no funciona, no m'interessa, no hi vull participar. I jo crec que aquest és el problema d'aquesta societat i el problema del que estem visquent, no? Avui amb un exemple molt clar d'aquesta situació i aquesta indefensió i aquesta sensació que estàs a la intempèrie institucional o de responsabilitats per part de l'administració perquè passen tota una sèrie de coses en una àrea que, a més, doncs ja està de difícil accés, etc. I per tant, ho tenen encara molt més difícil. Jo crec que és evident que les administracions i la policia ha d'estar més present i que tingui més capacitat per execució. I és molt difícil poder recomanar o poder entendre, poder recomanar que ho segueixin fent, perquè jo crec que és això el que s'ha de fer, i també a la vegada no entendre aquest desencís, no? És a dir, aquesta manera de dir, escolta'm, és que jo ja no sé què més fer, jo faig tot el que com a ciutadà he de fer, però em trobo amb la intempèrie, no? I bueno, jo crec que està molt bé que un contenidor se'n faci ressò, perquè jo tinc molt clar, i des de que existeix el contenidor, que és un element tremendament efectiu, cosa que a mi em preocupa molt. És a dir, crec que està molt bé que existeixi el contenidor i està molt bé que les coses es solucionin quan algú té accés i està disposat a explicar-ho en el contenidor, però això també és pervers en si mateix. No hauria de passar que haguéssim d'apel·lar al contenidor del món RAC1 per tal de que un tema flagrant s'acabi solucionant. Jo que sóc oient i participo a RAC1 des de fa molt de temps, moltes temporades, he vist clarament que el contenidor soluciona problemes enquistats. I això, que com he dit abans, està molt bé i la feina que es fa des de la ràdio està molt bé, però això no hauria de passar.
5: Un matís superbatit que la Isabel ha dit, que jo he dit que falten Mossos, i això no és en cap cas el que jo he dit. Jo no dic que faltin Mossos, he dit que ens sobren a la Brimo.
6: Disculpa,
5: doncs. No,
4: però sí que falten Mossos.
6: Sí. Bueno, no, però jo trobo que sí, és a dir...
5: Que no poseu aquestes hagi... paraules en boca meva, sisplau, perquè jo no ho diria mai.
4: Els segurs són els delinqüents.
6: No, jo sí que dic una cosa. No, jo no crec que els delinqüents estiguin segurs, tampoc, Alberto. És a dir, jo crec que la policia està fent el seu paper i el fa bé, i la delinqüència s'està corregint en la mesura de les realitats socials i policials i delinqüents que tenim en el país, i la realitat és que les ràtios estan baixant. O sigui que no, jo tampoc voldria fer això. I jo sí que crec, o sigui, a mi els cossos de seguretat de l'Estat autonòmic i de l'Estat espanyol em semblen perfecte que siguin. És a dir, a mi em donen seguretat i tranquil·litat. Sempre me n'han donat, i crec que en un sistema democràtic els cossos de seguretat donen seguretat.
1: Ara t'escolto, Borja, un moment, però és que deixeu-me llegir un missatge que em reenvien des de la redacció, me'l reenvia el Jordi Balaguer. És un missatge d'un oient que es diu Gemma, i ens diu, us volia explicar una cosa, el llegeixo directament, val? Diu, visc a una urbanització de Corbera de Llobregat, on a prop de casa meva hi ha una casa ocupada on uns ocupes es dediquen a arreglar cotxes vells. Explica que hi va haver el cas d'una furgoneta robada i que la van vendre i van detenir el comprador mentre estava circulant. Diu, ho fan dins d'un garatge gran que té la casa. Van venir un dia els Mossos d'Esquadra i van detenir a un dels ocupes infraganti. Després, explica la Gemma, estic llegint literalment un missatge que ens ha enviat un oient, amb qui ja hem parlat per un altre cas del contenidor. Diu la Gemma, després el van deixar anar de seguida i aquí estan arreglant cotxes vells des de fa 3 anys. La policia local ho sap i els Mossos també. I diu, podria ser que per la zona del Penedès també hi hagués algun taller com aquest que demanes peces per encàrrec, o aquests mateixos de Corbera de Llobregat, vés a saber, ens diu la Gemma. I un altre oient ens explica que aquests robatoris, evidentment de robatoris de cotxes, n'hi ha a tot arreu, malauradament, però ens explica que només passen als pobles, que a Granollers, en una zona molt transitada, en ple dia, em van robar el catalitzador d'un 4x4. ens explica aquest altre oient que es diu Cesc. Borja, que no t'he sentit, vols dir alguna cosa? Canviarem de tema també ara aviat.
7: Sí, del que estàvem comentant, una de les coses que també m'ha cridat l'atenció i que he volgut anar a veure, aprofitant que tinc l'ordinador davant meu, que és el que diu el Departament d'Interior, i és que en principi crec que no tanca la porta a que les càmeres, més enllà, és a dir, quan tu no tens policia local, no tens competències, no pots pagar una policia local, els ajuntaments petits sí que podrien arribar a signar un conveni amb el Departament d'Interior perquè les càmeres tinguin finalitat de seguretat pública. Això ho diu el propi departament a una pregunta que diu: l'Ajuntament pot instal·lar una càmera de videovigilància fixa a la via pública? En principi és, com bé dèieu vosaltres, per càmeres lectores de matrícules per vetllar per la seguretat pública, però més enllà d'això no tanca crec que no tanca la porta, almenys el redactat d'aquesta resposta no tancaria la porta a això. Per tant, seria bo poder-ho reconfirmar. Tot i així, aquest és el país del contenidor, no? O dels contenidors. De fet, no sé si coneixeu aquest home, però hi ha un tio que es diu Sergi Embudio, que ha escrit un llibre que es diu Podries ser tu.
1: A mi m'han dit que està bastant bé.
7: Sí. Va ser un bon regal de Sant Jordi. Aleshores, clar, jo una de les coses que veig és, i que em té bastant frapat és com la societat espanyola en el seu conjunt, no? Doncs és, per exemple, és el segon país del món amb més estafes, en aquest cas estafes digitals, no? Crec que la setmana passada parlàvem d'una estafa més aviat digital, només per darrere del Japó. I, de fet, el 20% és una estafa bastant coneguda per tots, que és el phishing, tant per si l'hem patit com si hem tingut un intent de phishing, no? Uh-huh. I a mi, més enllà del cas real aquest, o de tots aquells que podem trobar en el llibre o en els, sí, o en els diferents àudios de que ens aneu compartint, és com això va modulant la cultura del país, no? I nosaltres, com a societat, som una de les societats que més desconfiança tenim, no només vers les administracions, ara deia, de fet, és el 70%, el 30% estaria la Isabel, doncs el 70% de la societat desconfia molt de les seves institucions, sinó també la desconfiança vers les persones. És a dir, tu vas caminant pel carrer, no? I hi ha una desconfiança enorme vers les persones. Això explicaria en bona mesura per què moltes vegades, no sé si us ha passat, però diem, ostres, des de fa un temps, com que la gent està més enfadada, hi ha més enuig, la gent està més crispada. Doncs això té a veure amb la desconfiança. I si l'administració no és capaç de posar els recursos suficients i administrar-los amb eficiència i distribuir-los amb eficiència, això anirà increixendo. Per tant, hem de veure com hem de resoldre aquesta situació, que jo sempre dic, l'administració no ho pot fer tot, però tot allò que faci l'administració ha de ser de forma excel·lent.
1: Una font de molt bona mà em comenta que el que deies al principi, Borja, ha de ser a petició específica i justificada dels Mossos d'Esquadra davant d'una casuística específica i evident, i això, molt justificada, d'inseguretat.
7: D'acord. Sí, sí, i de fet s'ha de fer mitjançant un conveni i vull dir que segurament és molt complicat, no? Però, bueno, doncs està bé saber-ho. Segurament aquest ajuntament doncs podrà veure si això es va... M'imagino que li demanaran doncs una reiteració, no? Mm-hmm. És a dir, si és una qüestió extraordinària no, si és una qüestió més ordinària, aleshores sí.
1: I una altra bona font també em diu que aquest llibre que ara citava el Borja, que es titula Podria ser tu, que és molt recomanable. M'ha dit una altra molt bona font en la qual tinc molta confiança. Va, són les 10:20. Potser recordeu que ahir explicàvem l'estira i arrons entre productors i cellers amb la Verema, en concret el Penedès. Els pagesos denuncien que molts cellers de la denominació d'origen cava a última hora s'estan fent enrere de les compres de raïm que tenien emparaulades amb els pagesos, amb tot el que això pot suposar per ells. En alguns casos són contractes, en d'altres senzillament es desdiuen del que havien acordat de paraula. A més, asseguren que els estan pagant la fruita per sota el preu de cost. Els cellers, però, s'espolsen les culpes, ho atribueixen a la baixada de la venda del cava. I asseguren que ara mateix sobra molt raïm. I amb això, i parlant amb un representant de Unió de Pagesos, va venir a dir una cosa que ens va agafar una mica per sorpresa a tots, que després la Sílvia Barrosó va explicar, que és aquesta tendència confirmada des de fa molt temps, que per un tema de gustos ara es veu molt menys vi, es veu molt menys cava, és una tendència completament confirmada, a partir d'aquí això és un tema. L'altre, que ell va posar sobre la taula, va dir, potser tenint en compte això, ens hem de plantejar si tenim massa vinya a Catalunya. Sobre això, un segon, en parlem amb un dels viticultors afectats en primera persona, que a més ens ha demanat, si us plau, preservar el seu anonimat per aquesta tensió que respira ara mateix en el sector. És un moment, publicitat, i ho fem.
8: RAC 1. Ganarles el derbi es lo único que pido.
9: Volver a ser grandes.
10: Un altre sextet serà massa.
11: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
12: Sabies que els esquimals fan la distinció entre 30 blancs diferents? Doncs a Lidl sabem distingir entre un blanc de 18 cèntims la rentada i un altre de 36 cèntims. Saber triar és emportar-te el detergent Formil per només 6,69. Lidl, val la pena.
13: Què et passa?
14: Que no em tanca la maleta.
13: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
14: Bé, si trec uns quants banyadors...
13: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
15: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
13: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: RAC 1.
17: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
18: Avui, a la tertúlia, amb l'advocat Alberto Fernández Díaz, la filòloga i experta en relacions institucionals Isabel Lleuger, el politòleg i director de comunicació Borja Aitor Arriaga i la periodista i creadora de contingut Gina Rigol.
19: El perquè de tot plegat.
1: Saludem a aquesta hora un viticultor afectat per tota aquesta situació que viu el sector i per aquestes pràctiques que denuncien els pagesos per part dels cellers. Li diem Oriol, no és el seu nom real, com dèiem, perquè ens ha demanat preservar el seu anonimat. Bon dia, moltes gràcies, Oriol.
20: Hola, bon dia.
1: Algunes empreses s'han fet enrere i no t'han comprat el raïm que teníeu acordat?
20: Que teníem acordat és una mica... Fa de mal dir, és a dir... Hi ha com un acord una mica, un acord tàcit, podríem dir, de que els cellers cada any més o menys et compren el mateix. És a dir, jo els hi vaig entrar l'any passat X quilos, més o menys, i ja conto que aquest any que ve, doncs, més o menys, els hi compraré el mateix. Llavors, a mi se m'han tirat enrere dos cellers, que això implica la meitat de la meva explotació. I un d'ells se'm va tirar enrere amb una mica de temps, a l'abril, i l'altre se'n va tirar enrere, doncs, el juliol. Llavors, sí, amb la barema molt a sobre, diguéssim.
1: Això què suposa per tu, que de cop la meitat de la teva collita no la puguis repartir almenys amb qui tenies emparaulat? Vull dir, no sé si tens altres alternatives o és una cosa que, perdona l'expressió, però que t'hauràs de menjar.
20: No, me l'he de menjar bastant. Implica, per mi implica la viabilitat de la meva explotació, potser, perquè estem parlant... Jo soc un pagès que acabo de... Bueno, soc un pagès jove, que no vinc de tradició pagesa, tot i que estic acompanyat pel cosí del meu pare, diguéssim, però jo m'he incorporat al sector com a cap d'explotació, diguéssim, des de fa 3 campanyes. I les terres que jo tinc no són meves. Llavors, jo de tota aquesta collita, un 20% va pel propietari. Per tant, és com si jo sobrecollís un 40%, no? Si ho mirem així una mica fredament, no? Llavors, pot comprometre la viabilitat de la meva explotació. Encara no he volgut fer números per poder encarar la barema, diguéssim, amb una mica d'alegria, però bueno, és un moment bastant complicat, sí, sí.
1: No tenir un contracte signat i que siguin acords una mica com aquests que deies, hem paraulat de dir, mira, l'any passat em vas demanar aquest, per tant, contem que l'any que ve també serà el mateix. És habitual que el sector funcioni de paraula?
20: És habitual. Hi ha una, bueno, i depèn del... Cada celler és un món i cada cas. Sí que jo en aquest cas, estic amb un celler que sí que tinc un contracte 3 anys, per exemple, però aquest any s'acabarà. Per exemple, aquest contracte, no? Llavors, clar, sí, hi ha diverses casuístiques, però sí que és bastant habitual que no es firmin els contractes. De fet, el contracte d'aquesta mateixa barema, que vaig començar aquest dilluns, el vaig signar jo aquest cap de setmana, que és una cosa habitual, saps? Uh-huh. En la qual cosa allà a vegades et trobes el preu i et trobes fins i tot que t'han retallat quilos, com va ser aquest cas, també, que em van dir, mira, escolta, havíem acordat de paraula uns quilos i encara en tinc, encara em podré entrar menys dels que havíem acordat.
1: Explica'ns tu, Oriol, perquè ens has demanat preservar el teu anonimat.
20: Bé, tampoc vull fer molta incidència amb això, però bueno, a vegades vas amb una mica de por, no? Perquè sí que sents que tenen bastant la paella pel mànec i dius, ostres, ara jo no vull aquí, com sembla que estic aixecant catifes, estic parlant malament de cellers perquè m'hi va la feina, no? I poc tinc a dir, no? Yeah. I llavors és una mica per prudència. Yeah. Passa que tampoc volia fer tanta incidència en aquest aspecte, una mica per prudència, per no semblar que vinc aquí a carregar-me amb algú, sinó que vinc a fer una denúncia una mica pública perquè ens està tensionant moltíssim i la denúncia sí que va cap als cellers, però no només va cap als cellers, també va cap a l'administració.
1: Clar, deixa'm fer-te una pregunta més sobre això i ara em expliques. És l'última que et faig,
20: Molt bé.
1: Hi ha, pel que dius, aquí és el teu cas personal, però m'imagino que entre els viticultors aneu parlant, amb companys de gremi, companys de sector. Aquesta certa por que ara transmetia una mica a través de les teves paraules pel tema de la por a perdre la feina, està estesa entre els viticultors? Hi ha por entre els viticultors?
20: Suposo que sí. Suposo que hi ha una mica de por, hi ha poca coordinació, diguéssim, entre els viticultors. No estem organitzats, diguéssim, com per dir... Cada any se sent dir... No s'hauria de firmar cap contracte, però hi ha aquest condicional i mai ningú s'atreveix a no firmar aquests contractes, no? Que t'estan comprant per sota peu diguéssim, del que et costa produir el quilo de raïm. Llavors, ningú... No, hi ha falta una mica d'unió, diguéssim.
1: Com s'entén que us puguin estar pagant la fruita per sota el preu de cost?
20: Jo crec que és bastant senzill d'entendre... I és una explicació una mica populista, però és perquè l'administració no està fent la seva feina des del meu punt de vista. És a dir, tenim una llei de la cadena alimentària, la qual ha de garantir que tu, el que et costa produir un quilo de la teva fruita, sigui el teu producte, és igual, el gra de cibada, és igual, no ho vendràs per sota preu de cost. Llavors, paral·lelament, tenim l'Incavi que fa un estudi que diu, mira, produir un quilo de parellada està al voltant, em sembla recordar, dels 55 cèntims, ho dic de memòria, Tenim aquestes dues coses, no? La cadena alimentària, tenim aquest estudi, i no tenim un organisme que vetlli perquè es compleixi la llei de la cadena alimentària. Llavors ens trobem desemparats i ens trobem que som els viticultors els que hauríem d'anar a denunciar en aquest que ens està comprant el raïm de que ens està comprant a sota preu de cost, hauríem de guanyar aquesta lluita i després potser ens hauríem de fer les manetes i canviar de feina perquè no? aquest nano que està aquí i que no la para de liar constantment, doncs jo potser tampoc li compraré el raïm, no? Yeah. Clar, ens deixen una mica... No es dota de pressupost, no es dota d'un organisme competent que pugui fer complir aquesta llei de la cadena alimentària. Llavors, jo m'he trobat en casos, disculpa, ja acabo, que algun celler m'ha fet firmar una clàusula dient que jo no venc per sota a preu de cost. I ho he hagut de firmar perquè, si no, no li entrava el raïm i, si no, doncs no puc entrar en un altre lloc perquè ja és molt tard, perquè ja ningú em vol, perquè... Llavors, et trobes una mica aquí encerclat en aquest cercle.
1: Perdó, Oriol,
20: sí, tant.
1: Per si ho entes bé. Et digues, fan signar una clàusula prometent que no vens per sota del preu de cost, però te'l paguen per sota el preu de cost?
20: Clar, perquè... Sí. Bueno, clar, jo m'hi vaig trobar amb això l'any passat.
1: Però això és extremadament pervers.
20: Bueno, clar, però ells et diuen, et poden dir, no?, des d'aquest punt de vista, mira, jo li he dit la responsabilitat de saber què s'ha gastat produint aquest quilo de raïm. És el viticultor, jo no ho puc saber, no? El celler, el seu argument, jo crec que pot ser aquest, i és totalment legítim, no?, aquest argument de com ho sap el celler que m'he gastat jo. No ho pot saber. Però, paral·lelament, hi ha un estudi que tampoc és com un estudi, no sé com dir-ho, vinculant, o que no hi ha cap organisme públic que estigui com garantint que... No? Llavors, és com aquesta cosa de fem una llei, el paper ho aguanta tot i encabat, doncs no es pot complir. És a dir, que no es pot complir si no s'hi destinen recursos públics.
1: Ja.
20: S'entès?
1: Sí, s'entès perfectament. Oriol. Clar, l'administració, al teu entendre, ara parlaves d'aquest organisme competent de control, què hauria de fer? Què li demanes tu?
20: Que actuï d'ofici.
1: Com a viticultor a l'administració.
20: Que actuï d'ofici, que agafi, que agafi estudis o que, si, el refaci estudis de què costa produir un quilo de raïm al Penedès, al Priorat o allà on sigui, i que en funció d'això actuï si hi ha cellers que estan venent per sota aquest preu de cost. Que actuï d'ofici, que no haguem de ser els viticultors. I ho anem a denunciar.
1: Ja. Tens la sensació, Oriol, com ahir ens explicaven des de Unió de Pagesos, ens ho deia el Josep Marrugat, sí, gràcies, que s'obren vinyes, tenim massa vinyes a Catalunya per la dinàmica actual de consum de cava i vi?
20: I és que jo soc un pagès petit i això és una pregunta molt gran. Ja, no t'ho sé dir. Jo el que et sé dir és que tinc altres cultius i dur endavant altres cultius que no siguin sembrat, altres cultius on jo tinc fruiters, en una terra que no és de fruiters, és molt més difícil que obtenir vinya perquè tot està encarat a la vinya. Saps? El Departament d'Agricultura ve aquí pues, a fer controls de plagues o de fongs a la vinya, no? Fan com uns avisos. Sortir una mica d'aquí és difícil, a vegades, en una comarca on tot és vinya. Yeah. Però jo no et sé respondre si hi ha massa vinya o no, però tot et condueix, tot et porta tot a que tinguis vinya.
1: Et fa patir la viabilitat del teu negoci en concret i del sector, potser una mica més en general?
20: Sí, sí, sí, em fa patir, sí. La meva viabilitat em fa patir, sí, és que ja ho he explicat abans, que jo estic, quan acabi la barema, faré números i llavors, doncs hauré de decidir què faig, perquè jo em vull viure d'això i em vull malviure. I els cicles són d'un any, per tant, la decisió s'ha de prendre en acabat de la barema, s'ha de prendre ràpid perquè ja comences a podar, com qui diu. Llavors, i has de desfer contractes amb propietaris, vull dir que... sí, em fa patir. Estic patint bastant.

0: picant, no s'estan arribant els quilos que ens esperàvem.
1: Val.
0: Vull dir que ha fet la planta està molt estressada, eh? Totes les plantes, eh? Vull dir, només cal mirar els boscos com estan, eh? Però els meus arbres, tot i tenir rec de suport, estan patint escandalosament. Les vinyes també, ara estàvem collint aquí un chardonnay, que aquest chardonnay està pansificat, és a dir, n'hi ha algun, hi ha algun que té gust de pansa. Sí, sí.
1: Quanta gent depèn de tu, Oriol?
0: Jo.
1: Tu.
0: Jo, en moments puntuals, diguéssim, tinc collidors o gent que m'ajuda amb l'esporga o amb la clarida dels fruits, i tinc el cosí del meu pare i mon pare, doncs, que estan jubilats i que em foten un cop de mà, gràcies a això.
1: I alguna cosa més que vulguis comentar, que creguis que no haguem dit i que valgui la pena que la gent ho sàpiga?
0: Diria que no. Segurament quan pengi sí, però diria que
1: ja
0: no.
1: Passa, això sempre passa.
0: Sí que... Bueno, jo torno a fer una mica d'incidència amb l'administració pública, perquè vull dir que jo m'estic trobant amb bastanta problemàtica, que igual no és del sector del vi igualment... explícitament, però a mi se m'estan denegant ajudes que reuneixo tots els requisits i he hagut de trucar portes i he hagut de parlar amb els serveis centrals de Barcelona. Vull dir que l'administració, quan hauria d'estendre una catifa a la gent jove que comencem en aquest sector i que no venim de família directa, diguéssim, de tradició familiar directa d'incorporar-nos, doncs hauria d'estendre una catifa vermella, donar-nos totes les facilitats i poder garantir una mica la supervivència del primer sector a Catalunya. I no ho està fent, al contrari. Jo, en el meu cas, m'estic trobant com està posant molts pals a les rodes i se'n desresponsabilitzen. L'administració em diu, no, si t'entenc, però és que és una llei, això no depèn de mi, és que no, és que aquesta llei, això és el que posa aquí, i, bueno, es piquen portes i te n'adones que igual a vegades piques una porta i t'ho poden arreglar. No sé com... No m'estic sabent explicar gaire bé, no?
1: Ens esperem, bueno, perfectament, Oriol, creu-me.
0: Jo fotria una mica la lupa, també, en el Departament d'Agricultura. Jo crec que ens hauria de donar suport, si volen, que continuï una mica el sector i que els pagesos petits puguem perviure, no? Perquè si no en quedaran uns quants i seran grans. No passa res, no estic en contra dels grans, però els petits també està bé que hi siguin, no? Fan mosaic, també aturen focs, també tot.
1: Uh-huh. Oriol, moltes gràcies de debò per explicar-te el món a RAC1. També una forta abraçada i molts ànims.
0: Gràcies, que vagi molt bé.
1: Igualment. 21 minuts i les 11. Qui vol començar?
2: Jo volia dir una cosa,
1: sí,
2: si em permeteu.
1: Isabel, sí.
2: Jo tinc relació amb aquest món perquè, com que he demanat permís per dir-ho i m'han dit que sí, que ho podia dir, el meu cosí es diu Juan Colomer i és membre de la Junta de l'Associació de Viticultors i vocal del Consell de la Denominació d'Origen del Cava.
1: Sí.
2: I primer, que estava també escoltant ara l'Oriol, em deia que ho ha explicat perfectament bé, no? És a dir, que ha explicat una situació... Ell sí que ve d'una tradició de fa molts anys, de moltes generacions, i per tant és l'altra cara, segurament, d'una mateixa realitat, no? L'Oriol era, doncs, un novell en aquest món i Juan Colomer m'explica... Per tant, la realitat és la mateixa per a tothom, no? I em deia que realment els esforços que s'estan fent per part dels viticultors és uns esforços, doncs, molt i molt importants, i que, per exemple, el que parlava ara l'Oriol, no?, que la burocràcia realment és un gran lastre que ocupa tant de temps i condiciona molt a l'hora de poder prendre decisions. També em deia una cosa, i em deia que... vosaltres heu dit abans que la gent veu menys vi, diguéssim, no? És veritat, però en canvi es veu que el tema de les bombolles, és a dir, el cava sí que va estar pujant, no? És a dir, que hi ha menys demanda de raïm per fer vi, però en canvi el vi baixa, però en canvi les bombolles pugen, no? I que això implica que no és que realment acabi faltant o sobrant molt de raïm. Sí que és veritat que ens sobra i que també hi ha una reflexió. Amb el canvi climàtic, el fet d'arrencar vinyes podria implicar que si després hi hagués una sequera, no? És a dir, tornés a haver una sequera que condicionés molt el fruit que es produís, les denominacions d'origen

0: anessin a comprar raïm en un altre lloc. Per què? Perquè llavors ja no tindrien la possibilitat d'anar aquí, no? I també crec que és important fer una reflexió que escoltant en l'Oriol i també a la conversa que he tingut amb el Juan Colomer, era la següent, i és al final són l'escala, són l'exponent de l'escala o l'esgraó més dèbil de la cadena, no? I aquí l'administració ha de poder intervenir, no? Ha de ser un element regulador i fiscalitzador, és a dir, que pugui actuar, com deia l'Oriol, d'ofici, no? I que estigui fent el paper que se li demana que ha de fer, no? Perquè si no, tornem a deixar un sector, que és el sector inicial, primari, de nou, en una situació quasi d'un xantatge, no? És a dir, si jo he de vendre i, per tant, doncs mira, si me'l pagues al 0,12 i hauries de pagar-me'l al 0,56, doncs tot això que jo perdo i a on ho vaig a reclamar, no? Jo crec que al final, quan escoltes de diversos interlocutors que tenen una mateixa visió, s'ha de fer una reflexió i, evidentment, per part de la conselleria entenc que s'ha d'escoltar a totes les parts, no? És a dir, segurament aquí també ens faria falta escoltar representants dels cellers.
1: Sí. Nosaltres hem demanat, per cert, o sigui, la presidenta de la dominació d'Origen Cava, i vam fer la petició ahir i de moment no hem obtingut resposta. 17 minuts i les 11, deixeu-me 2 minuts i continuem parlant d'aquest tema, evidentment, i amb això ja anirem a acabar la tertúlia, però em vull parlar amb calma i tranquil·litat. Res, són 2 minuts i tornem.
2: RAC 1.
3: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
5: Lucía traduce. Pablo adquiere una caja de acuarelas a buen precio, así como una camiseta de marca.
6: Lucía se ha pasado el juego. Caja de acuarelas Pelican, 12 colores, 5 euros. Y camisetas de marca de Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack and Jones o LS por 10 euros. Quien afloja pasta en otro lado no se entera de la película, literal.
7: Back to cool. Teddy, un mundo de ideas.

0: per què de tot plegat.
1: 14 minuts i les 11. Què dius, Borja?
2: Sí, mira, m'ha agradat molt escoltar l'Oriol perquè, de fet, representa una gran minoria, no? Perquè és d'aquests pocs joves que avui dia estan treballant en el camp. Se'ns està envellint moltíssim la població que treballa en el camp. I l'Oriol parlava amb certa por, però hi ha hagut un moment que no parlava amb tanta por, i era quan situava l'administració, no tant com la culpable, però sí com la responsable de tot això que està passant. I efectivament és així. És a dir, l'administració té molta responsabilitat del que està passant, perquè per moltes lleis que s'estiguin produint, i ell n'ha citat una, no?, que era la llei de la cadena alimentària, no?, que es va aprovar per evitar això, no?, la venda de pèrdues en el camp, assegurar preus justos per la pagesia i també per garantir la transparència en els contractes. Clar, per exemple, no s'està evitant la venda de pèrdues, no s'estan assegurant els preus justos i tampoc la transparència en aquests contractes. És a dir, només aquestes tres idees ja no s'estan complint. I és que una de les coses que ens passa és que, i això s'estudia molt en ciències polítiques, és que Espanya és un dels països que té un dels sistemes legislatius més ineficients. És a dir, té molta capacitat per generar lleis, no aquesta legislatura, ja sabem per què, però ha generat moltíssimes lleis, però després és incapaç de que aquestes lleis es puguin desenvolupar i puguin servir a la ciutadania en el seu conjunt, i per tant s'acaben convertint algunes d'elles en paper mullat. No només ha passat amb la de la cadena alimentària, ha passat també, per exemple, amb la llei de dependència, no? I tot això passa també perquè aquestes lleis després necessiten reglaments, necessiten recursos. I com deia abans, tot això al final forma part de... També explica una miqueta com som, no? I és que, per exemple, l'estat espanyol és un dels més incomplidors, per exemple, amb la normativa europea. I això alguns diran, bueno, però això a mi m'és igual perquè tots són iguals, no? No, això ens costa milions d'euros a la ciutadania, perquè la Unió Europea, no?, la Comissió Europea, multa a Espanya per aquest compliment normatiu. La pregunta és, quan Espanya té lleis pròpies que no s'estan complint, qui hauria de multar als responsables de l'executiu per no estar fent allò pel qual han estat escollits? Perquè al final, si no, dona la sensació que surt gratis tot això. I a qui no li està sortint de franc és, per exemple, a l'Oriol, no? L'Oriol, m'atreveixo a dir que segurament serà un autònom, i amb això acabo, una d'aquestes últimes lleis que tampoc s'està complint en relació a la Unió Europea és el tema de l'exempció de l'IVA. I així estem. I per tant, aquí s'ha de fer una feina brutal quan escollim els nostres representants, que siguin representants que no només omplin titulars de lleis que s'aproven, sinó que sobretot omplin titulars de aquests són els objectius d'aquesta llei i hem aconseguit aquests objectius o no els hem aconseguit. Perquè omplir titulars és molt fàcil, però nosaltres no volem polítics que omplin titulars, volem polítics que solucionin les coses. I el problema que tenim és que estem generant una frustració enorme a la població, perquè veiem polítics que s'omplen el dia, que fins i tot inauguren eclipsis, però que resulta que després ens tenen totalment eclipsats amb la falta de consecució d'objectius.
1: A mi hi ha hagut una cosa del que ens ha explicat l'Oriol, que ho hem comentat, que m'ha semblat especialment pervers, que és que amb ell li facin signar un paper assegurant que no ven per sota de cost de producció, així es renten les mans i es protegeixen les esquenes, però després amb ell li compren per sota de cost de producció. I això em sembla terrible.
3: Això és un delicte. Que sigui un delicte, és un frau com de llibre, no? I una altra cosa és si algú ho vol denunciar i vol aportar proves perquè es pugui perseguir aquesta pràctica, que és evidentment irregular, i a més és un veritable xantatge a l'esglaó més feble de la cadena alimentària, que són els nostres pagesos, aquells que estan patint aquestes situacions o aquestes propostes. És evident que els nostres pagesos, qualsevol suport que se'ls pugui donar, sempre serà poc, no? Perquè molt sovint es parla, diguem, del que representen en la cadena alimentària, del que representen com a activitat econòmica de país imprescindible des del sector primari, tant els pagesos com també la ramaderia, etc. però també la seva funció de reglament del territori, és a dir, probablement sense els nostres pagesos o sense els nostres ramaders, quants pobles haurien de haver deixat d'existir. I abans es comentava també la dificultat del relleu, és a dir, perquè les noves generacions no hi volen continuar per la duresa, la manca d'oportunitat de vida que et dona doncs, la terra per continuar doncs, el que és probablement una tradició familiar o una econòmica d'un que vulgui ser un nou emprenedor. I jo crec que aquí també l'administració s'hauria de plantejar, és a dir, el govern de l'Estat, la Unió Europea, que és una mestra en... que és mestra en aprovar normes que al final no deixen de ser traves, exigències pels pagesos i també burocràcia per omplir si un dia has de rebre un ajut o si reuneixes tots els condicionaments, per exemple, sanitaris per la teva producció del producte aquest de la terra, no? I que a sobre afegeix una competència deslleial perquè a vegades posen tantes traves, tants requisits als nostres pagesos en la seva producció que el mateix producte, per exemple, el tomàquet, doncs pot venir d'altres països, o la taronja, on no hi ha aquests condicionaments laborals i de productes sanitaris o fitosanitaris per poder tirar endavant la seva activitat. I després ja, per acabar, doncs hi ha una qüestió que és sagnant. Tothom té el dret a guanyar-se la vida i qualsevol esglaó de la cadena alimentària evidentment té la seva funció imprescindible. Però, clar, que a vegades els consumidors paguem 10 vegades més per un producte que el que se li ha pagat al pagès en origen, home, és normal que hi hagi un increment, perquè hi ha un encariment a mesura que surt, s'allunya el producte de la terra i del seu productor, perquè els intermediaris, insisteixo, tenen una funció imprescindible, però fins a 10 vegades més... que és el que molt sovint passa, o altres guarismes, doncs jo crec que és excessiu i també aquí s'hauria d'intervenir.
1: Ara, Isabel, que m'ha demanat la paraula, i Gina, també, que m'ha demanat la paraula.
0: Jo només volia dir, fer una reflexió sobre una qüestió que planteja en Borja, no? En Borja, perdona. Sempre dic Borja i després... No, Borja. La qüestió és que deia en Borja que Espanya és dels països de la Unió Europea que més incompleix les seves pròpies lleis. Jo crec que aquesta afirmació no és certa en si mateixa, no? És a dir, necessita una font, perquè no existeix cap rànquing oficial europeu que comptabilitzi quantes vegades cada estat incompleix les seves pròpies lleis. La Comissió Europea sí que compara els 27 estats en la matèria d'estat de dret, etc. No? I aquests informes no situen Espanya en el país que més incompleix la legalitat, el qual no vol dir que la incompleixi a vegades no estigui molt malament, no? Però crec que hem de apel·lar a les estadístiques i hem d'apel·lar, no? I jo crec que també hem de situar-ho amb que totes aquelles lleis que incompleix qualsevol estat de les seves pròpies lleis, doncs les hem de censurar i hem de buscar que aquest sistema, en aquest cas amb els viticultors, no impliqui que hi hagin generacions que hi ha, o per exemple el que ens explicava l'Oriol, que s'hagi de decidir si finalment vol seguir optant per aquesta manera de viure o si haurà de canviar de sistema de vida i haurà de canviar de fons de finançament.
2: Per al·lusions, puc intervenir?
1: Pots. És que, com que us tinc a distància, costa. Per tant, us agraeixo molt que sigueu tan educats, de veritat, perquè m'ho poseu molt fàcil.
2: Jo encantat de poder compartir amb la Isabel les fonts d'informació. No estic acostumat a anar-les dient constantment. No només podria citar-les, sinó que fins i tot et podria fer el rànquing. Sí que existeixen aquests rànquings d'incompliment dels estats de la Unió Europea amb la normativa europea. Espanya és la número 1, després ve Itàlia, després ve Hongria, i en l'altre cantó tindríem Finlàndia i Lituània, per exemple. Per tant, sí que existeix. I que l'estat espanyol, com a capacitat de producció de lleis, i que després aquestes lleis no s'acabin aplicant del tot, que això està estudiat per la ciència política, i que quan jo estudiava polítiques això ja era així i que continua sent així, això també ho trobaràs en qualsevol departament de Ciències Polítiques de les universitats. I després també dir-li a l'Alberto, la Unió Europea no és una qüestió aliena al nostre sistema polític. La Unió Europea sobretot està governada històricament per Partit Popular i per Partit Socialista europeus, i que per tant teniu una responsabilitat enorme, els dos grans partits en aquest cas del sistema polític espanyol, en relació al que els hi està passant en el camp i que ve molt determinat per les directives europees, efectivament.
3: jo crec que el que no subratlles, Borja, és que, per exemple, quan la Unió Europea fa esment als estats, inclou les normatives que s'apliquen a cada estat, i en el cas d'Espanya s'apliquen normatives de l'estat i també les autonòmiques, i per tant és un tot, no es pot fer un anàlisi des de la part, ignorant que a Espanya les normatives en matèria d'agricultura tenim a la Generalitat de Catalunya unes amplíssimes competències des del Departament d'Agricultura Ramaderia.
2: Quan parlo de l'Estat, espanyol, no parlo de l'administració, parlo del conjunt de l'Estat espanyol, que són totes les seves administracions.
3: Però quan parlaves tota l'estona d'Espanya, Espanya,
2: no,
3: doncs...
2: No, he parlat d'Estat.
3: Hem de recordar que a Espanya la normativa és de l'Estat i de autonòmica. Si en el cas de Catalunya, i més en el tema d'agricultura, té amplíssimes competències.
2: Pots recuperar-ho a la carta, que és molt interessant, en tot el que hi ha penjat a la web de RAC1, i veuràs que sempre parlo de l'Estat espanyol en el seu conjunt.
0: Recupunga. Sí que està bé compartir.
4: I d'haver el que vull escoltar. Sí.
5: Bueno, jo vull
0: tancar la carpeta. És important compartir fons.
4: Val, Gina, sisplau.
5: Bueno, no, vull dir que si vol acabar l'Isabel, jo tanco carpeta d'administració, que vull parlar dels privats. Vale. O sigui que l'administració té aquí una responsabilitat, a mi em sembla evident, i crec que ho heu discutit àmpliament. A mi em sembla molt interessant l'aportació que fa el Borja, perquè sí que és una cosa que, sense haver consultat jo mai prèviament aquests rànquings, va sortint, no? Que sí, no, la llei diu això, però després no hi ha gent que ho executi, no hi ha, vull dir que és un ronron que em sembla que podria confirmar bastant el que comenta el Borja. Tancada aquesta carpeta, obrim un moment la carpeta també dels privats, no? O sigui, fins la rebaixa del consum del vi i dels escumosos en general segurament és una cosa que ve passant des de fa molt de temps, no? Però en canvi la reducció de la demanda de raïm per part dels cellers als viticultors, en aquest cas, és més recent, no? Llavors, si un celler petit o gran, però sobretot els que acumulen més poder, que són més grans, han estat comprant sistemàticament el raïm, probablement els mateixos viticultors, perquè se'n poden desfer a última hora sense assumir cap responsabilitat, només perquè faran més beneficis comprant el raïm a una altra banda o senzillament deixant de fer aquell producte específic, i tota aquesta pèrdua se l'ha de menjar el viticultor, que no té a qui repercutir-la, no? I això es permet que passi sense cap problema, i aquí la normativa sí que funciona perfectament per protegir en aquest cas aquestes empreses privades. Vull dir, per què no dir, val, si tu a tal temps, o no sé, s'haurien de definir unes característiques més determinades pel sector concret, et retires i per tant deixes el viticultor tirat, dit allò clar i català, has d'assumir una part d'aquest cost, perquè el viticultor no el pot assumir. Vull dir, es queda amb uns quilos de raïm a casa, que ja m'explicaràs què en fa.
4: Va, un minut i mig i les 11, publi, i anem rematant la tertúlia. Un segon.
6: RAC 1.
7: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
8: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
9: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
10: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
9: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
11: Truca a Verisure al 900-903-744.
12: Verisure.
13: RAC 1.
14: I ara desapareixerà aquest diamant i teòricament veurem les perles de Baileys. Wow. Carajillo!
15: Ai, ai.
14: Ahí está! Efectivament.
15: Ai.
14: La mare que l'ha matriculat, ha de dir algú per aquí a prop.
16: L'últim raig de sol.
14: Ja no
15: hi ha sol. Uau!
6: Va, nenes, piqueu de mans, si voleu ser cabareteres.
15: Però llavors parles francès?
16: No, el practico.
17: Ai, va, ja pot ser.
18: Si tu veux, on peut parler en français. On peut parler en français.
15: Pere, volies xulear i no sé si t'ha quedat gaire bé.
19: De dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
20: Amb Pere Mas, jo mateix.
21: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
22: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
21: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
23: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
21: Tu diràs, de dilluns a divendres de 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió.
24: El perquè de tot plegat.
4: Són les 11 i 1. Alberto, compte. Ara ja estan els micròfons oberts i... el que queda entre la Gina, tu i jo, doncs pot quedar aquí, però clar, si ho sé en Catalunya, imagina't. Té una agenda de contactes interessant, Alberto Fernández Díaz, i hasta aquí ho podeu leer. Són les 11 i 2 minuts, pràcticament, si us acabeu de llevar de saber que... Què hem de saber, Marçui? Bon dia.
25: Bon dia. Doncs que el govern espanyol torna a fer pinya amb Marroc per la crisi humanitària de Ceuta i assegura que la col·laboració amb el Rabat sempre ha estat a l'altura de les circumstàncies. Ho ha assenyalat la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Said, en una entrevista a la SER.
26: Esta solución y esta respuesta que se ha dado no hubiera sido posible sin la colaboración de un país, de un socio fiable y un país vecino como es Marruecos. Me remito a todos, a las diferentes declaraciones que han hecho tanto el ministro Marlaska como el ministro Álvarez. Marruecos no es ni una amenaza para Ceuta ni para España.
25: La ministra ha aprofitat també per avançar que no descarten que les 1.500 noves places habilitades en els 4 nous dispositius d'atenció humanitària a Ceuta puguin passar-ne a ser 4.000.
4: Als pagesos els preocupa no poder continuar treballant al sector del vi i el cava per la baixada de la demanda.
25: Sí, el fet que cada vegada es venguin menys begudes d'aquest tipus i que les ampolles quedin a les bodegues amenaça el futur del sector. Ho ha advertit un viticultor, l'Oriol, aquí al programa.
27: Per mi implica la viabilitat de la meva explotació, potser, perquè jo sóc un pagès que acabo de... sóc un pagès jove, que no vinc de tradició pagesa, tot i que estic acompanyat pel cosí del meu pare, diguéssim, i les terres que jo tinc no són meves. Llavors, jo de tota aquesta collita, un 20% va pel propietari.
25: A més, el fet que aquest any els cellers rebutgin part de la producció a última hora encara fa anar més amb l'aigua al coll a tots aquests pagesos.
4: Avui tinc l'equip més ràpid de l'oest, de l'est, del nord i del sud. Estàvem parlant fa 5 minuts i pam, ja tenim notícia.
25: Ja tenim tall. Pim.
4: Per altra banda, pim, pam. Per altra banda, veïns de Sant Joan de Mediona a l'Alt Penedès denuncien una onada de robatoris insòlit al poble.
25: Els lladres s'enduen peces dels cotxes que deixen a l'aparcament municipal. La roben de nit i ho fan amb molta precisió. No deixen ni una marca i de primeres ningú es pensa que hagin intervingut cap cotxe. Un dels afectats, en Màrius, ha explicat aquí al Món RAC1 que els lladres han fet un pas més i fa pocs dies van intentar-li robar el cotxe sencer, un Seat Ibiza. Ells, però, per sort, el van enxampar infraganti.
28: El tenien obert, ja tenien el pom fet i tot, van aconseguir ficar el contacte i tot, o sigui, com les pel·lícules, saps? Els cables de sota arrencats i volien fer el puent. Però va sonar l'alarma i nosaltres vam sortir i a l'hora de sortir es van escapar. Van anar 10 segons més i crec que ens quedem sense cotxe.
25: El poble és tan petit que no hi ha policia local i, tot i que ho han denunciat els Mossos, no hi ha manera de desencallar la situació. Des de l'Ajuntament, a més, ja els han dit que no poden posar càmeres a l'aparcament perquè és molt complicat.
4: I tenim novetats de Lleida, oi?
25: Sí, perquè els Mossos confirmen 7 detinguts després dels aldarulls d'aquests últims dies. Han fet un primer balanç del dispositiu que han desplegat a la zona entre els barris de Balàfia i Pardinyes. I això tot plegat després que ahir el col·lectiu pakistanès de la ciutat fes una manifestació per protestar contra les agressions de les últimes nits. Eren unes 150 persones i la policia informa que després de la concentració, un grup de 20 joves es va negar a marxar armats amb pals i armes blanques i va ser en aquest moment quan els Mossos en van detenir alguns per desobediència i desordres públics. Per això, la policia mantindrà el dispositiu desplegat a la zona encara els propers dies.
4: Per cert, s'ha registrat... Digues, Marc.
25: Això anava a dir.
4: No, vols dir tu?
25: No, digues tu.
4: No, anava a dir que s'ha registrat un nou terratrèmol a Granada. Recordem que divendres ja hi va haver un, i ara fa poques hores informa l'Institut, fa pocs minuts, informa l'Institut Geogràfic Nacional que hi ha hagut un nou terratrèmol de magnitud 4.6. Seria la magnitud més intensa des del començament de l'episodi sísmic divendres passat. I, Marc, també tenim un tall a Rodalies.
25: Sí, exacte. Hi ha la circulació interrompuda entre Vilanova i la Geltrú i Sitges per una incidència per l'atropellament d'una persona. Per tant, a aquesta hora tots els trens que passen per allà no poden circular.
4: Això és R16.
25: Així és.
4: Pot ser. Sí, R16, efectivament. Gràcies, Marc Suí.
25: A tu.
4: Passen 6 minuts de les 11, ho anem deixant aquí, si us sembla bé.
0: Molt bé.
4: Avui tenim una última hora del programa molt cinematogràfica, perquè ara parlarem amb una persona... Bé, amb les dues persones amb les que parlarem, crec que ens poden explicar coses molt interessants, bastant diferents entre elles. El primer es diu Manel Manteca, és director de fotografia i és localitzador de pel·lícules i sèries. És aquesta persona que li diu al director o a la directora d'una pel·lícula: aquesta escena que vols gravar l'has de fer aquí, mira, jo t'hi porto. Que fa voltes pel món i busca aquella cova, aquella piscina, aquell prat, aquella casa, aquell carrer, aquella cantonada perfecta per aquella escena. Em sembla superinteressant aquesta feina. I després una persona que es diu Mireia Vilanova, que és productora de cinema als Estats Units i que participa en la votació dels Emmys. Veiem si ens pot explicar cosetes de dins. I després, amb la Cristina Domingo, avui un menú complet de diumenge, perquè quedeu estupendament bé aquest proper cap de setmana amb els vostres convidats. Gina Rigol, Alberto Fernández Díaz, Borja Hitor Arriaga i Isabel Llaugé, moltíssimes gràcies a tots quatre.
1: Gràcies.
4: I la setmana ve.
2: És una altra.
4: Vinga, una pausa i continuem aquí.
3: El perquè de tot plegat.
5: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, en bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
7: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
8: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
10: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
8: Truca a Verisure al 900-903-744.
16: Verisure.
29: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
4: 11 i 9.

0: Els últims dies s'ha fet viral una imatge que ens resulta molt familiar. Els quatre actors protagonistes del nou biòpic dels Beatles caminant pel pas de vianants d'Abbey Road i recreant la mítica portada del disc que els Beatles van publicar el 1969. Però arribar a una imatge com aquesta no és tan fàcil com posar quatre actors a caminar. Darrere de cada rodatge hi ha tot un equip buscant els espais que encaixin amb allò que demana la història. I aquí entren en joc els localitzadors, els professionals encarregats de trobar la localització, com el seu propi nom indica, perfecta per cada escena. Avui volem descobrir una mica més aquest ofici amb el Manel Manteca, localitzador que precisament també ha treballat en aquest The Beatles a Four Film Cinematic Event, però també Terminator, també Uncharted o a la meravellosa Vicky Cristina Barcelona. Manel Manteca, bon dia i moltes gràcies.
1: Bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Home, només faltaria. M'imagino que la mítica escena d'Abbey Road no l'has viscut tu o sí?
1: No, no, aquesta no s'ha rodat, no ha vingut a rodar-la a Barcelona, no. No, no, això suposo que buscaran la més semblant que puguin a Londres, perquè l'original l'ha canviat bastant, però no, no, aquesta no és de les que han vingut a rodar aquí a Barcelona.
0: Però tu, Manel, sí que has treballat, estàs treballant en aquesta sèrie de quatre pel·lícules dels Beatles, exactament, per saber-ho, quina ha estat la teva feina, és a dir, quan les anem a veure al cinema, hi haurà moments en què podrem dir això ho ha fet el Manel, això està aquí perquè ho ha decidit ell o ho ha proposat ell.
1: Home, jo espero que no, perquè si es veuen les costures, malament. Mala feina de tothom. O sigui, la meva feina era precisament trobar espais que poguessin semblar a les localitzacions reals, que a la pel·lícula no passen ni a Barcelona, ni a Tarragona, ni a Espanya, sinó a altres localitzacions internacionals, i si es notés és que algú no ha fet bé la seva feina. Exacte.
0: Això com funciona, Manel? És a dir, tu tens com una zona del mapa que tu domines, i llavors són les pel·lícules que diuen, mira, volem gravar aquí, busca'ns el millor lloc per poder fer això o allò altre?
1: A veure, quan una productora, sobretot estrangera, decideix venir aquí és perquè tenim un país privilegiat, i tenim un país que és una meravella, amb una diversitat tremenda, tant arquitectònica com paisatgística, i això ens dona moltíssimes possibilitats. Uh-huh. Respecte a una zona geogràfica determinada, no, la veritat és que ens acostumem a moure per tot el territori nacional. En el meu cas, o la major part dels casos dels localitzadors d'aquí catalans, no toquem Madrid, perquè Madrid, igual que Barcelona, és una ciutat molt gran que necessita molt de temps de feina per tenir-la controlada, no? Uh-huh. Llavors, ells no venen aquí, nosaltres no anem allà. Però a part d'això, és tot el territori nacional. I sí, ens movem per allà on necessitem per trobar allò que ens demanen.
0: Uh-huh. Quan diem localitzador, ens referim a això? És a dir, a trobar el lloc idoni pel que us demanen?
1: Sí, exacte. Dintre de l'àrea de localitzacions hi ha dos figures bastant diferenciades, que en molts casos és la mateixa. En el meu cas, jo sóc localitzador pur i dur, o sigui, el que en anglès és un location scout, que només em dedico a buscar els espais. Però hi ha una altra figura, que és el lock manager, el location manager, el cap de localitzacions, que gestiona les localitzacions i tot el que té a veure amb la localització durant el rodatge, també. Hi ha caps de localitzacions que també fan de scout i hi ha molts caps de localització que només es dediquen a gestionar. Mm.
0: Clar, com trobes els llocs? Clar, deus tenir un coneixement del territori bestial.
1: Bueno, a veure, en el meu cas és que porto 30 anys, llavors, per dolent que sigui, hauria de tenir-ho. Però la veritat és que ara és molt més fàcil que quan vaig començar, perquè abans era el tema de la documentació per trobar una localització en concret. podria, bueno, de fet es feia, o sigui, necessitaves dies, de vegades més temps de documentació que no pas de localització pura i dura. Ara amb internet s'ha facilitat tot moltíssim i en general és tot molt més senzill, és molt més fàcil. De fet, d'aquí no gaire, la meva feina segurament desapareixerà.
0: Sí.
1: Sí, sí, entre la IA i que, bueno, cada vegada és més fàcil. O sigui, Google ho ha facilitat tot, la IA ho està multiplicant exponencialment. Sí, és, cada vegada les produccions més petites no necessitaran de la nostra feina. De fet, ni de la meva feina, ni de la major part de la feina de producció, per desgràcia. Sí, sí.
0: Yeah.
1: És la meva opinió, eh? Mm-hmm. Hi ha altres professionals del sector que no pensen el mateix, però jo crec que, per desgràcia, la IA ens acabarà deixant sense feina en no massa temps.
0: Yeah. Quina llàstima.
1: Sí, sí, sí. Almenys en el que és la vessant de publicitat, perquè nosaltres no només treballem per, almenys és el meu cas, i la major part dels casos dels localitzadors de Barcelona i de Catalunya, no només treballem per cinema. Tant de bo poguéssim treballar només per cinema, però no és així. O sigui, jo fa 30 anys que em dedico, i si hagués d'haver sobreviscut només en cinema ho hauria tingut més difícil. Ara és més, ara hi ha moltíssima producció per al tema de les plataformes, etc. Però molts de nosaltres, o la major part de nosaltres, hem treballat en totes dues vessants, tant la publicitat, que serà la primera en caure, mm-hmm. Com en cinema. En cinema trigarà, afortunadament, molt més per al tema de la creativitat, sens dubte. Però en el que és la vessant de publicitat, de fet, ja està passant. Ja està passant. Sí.
0: Perquè amb això que deies, Manel, de la documentació... Com ens hem d'imaginar exactament la feina? Un cop tu reps l'encàrrec, és anar amb el cotxe amunt i avall perquè si has de buscar un bosc... No sé si són així, eh? Posa'm tu algun exemple, concretament ens aniria bé. Però si reps un encàrrec estil, mira, busquem un bosc frondós, amb punts foscos, amb arbres molt alts i amb una estètica similar a X... I que tu potser diguis, ah, doncs mira, boscos d'aquests en tenim, a la Garrotxa, aquí i aquí, i llavors que sigui anar amb el cotxe, visitar aquests tres boscos i a veure quin t'encaixa més. No sé si ho he... Com que no en tinc ni idea, explica-m'ho tu en un cas com concret.
1: Ho has descrit bastant bé. A veure, depèn moltíssim de la localització i de la concreció que et demanin. Si és una cosa bastant genèrica, com aquest bosc del que parles, pues sí, seria bàsicament així. Si és una cosa molt més concreta, doncs igual a través de la documentació, en un cas d'un bosc complicat, però si és un altre tipus de localització, podem afinar més la búsqueda, i de vegades és així, és donar voltes com un idiota fins que la trobes. Sí, és exactament així, és exactament així.
0: Se n'ha parlat molt, per exemple, ara amb l'última pel·lícula de Christopher Nolan, amb l'Odissea, que hi ha la cova del Cíclope. I la gent deia, bueno, no, perquè com que Christopher Nolan té la cosa aquesta de que no li agraden els efectes especials i que, no, de que ho podria haver gravat en un plató de Hollywood, però que es diu que va anar a una cova concreta a fer-ho. Clar, aquella cova l'ha trobat un localitzador.
1: Si és una localització real, sí, exacte. Mm. Sí, sí, és així. A veure, hi ha molt poques produccions que es puguin permetre el luxe de pagar la logística, que significa rodar en una cova. Igual que una cova, doncs altres localitzacions, són altres tipus de localitzacions que signifiquen... Clar, és que quan la gent veu una determinada escena en una pel·lícula, en el 90% dels casos ha de pensar que darrere de la càmera hi ha 20 camions tràiler, vale? I si no estan just al darrere, estan a 3 quilòmetres, a 5 quilòmetres, vale? Que això és la bord del log manager. O sigui, no només ens demanen tenir la localització, sinó que tingui un accés decent, que no sigui una bogeria logística i, per tant, econòmica rodar-hi, etcètera, etcètera. No?
0: Clar. Tu podries dir, mira, aquest lloc ideal per aquesta escena que em proposes, al cim del Pedraforca. Allà, just allà dalt, és meravellós, no? I clar, potser et diuen, sí, escolta, puja i tu al cim
1: del Pedraforca. No? Exactament. Hi ha produccions que sí s'ho poden permetre, ja. Vale? però per desgràcia són les menors. O sigui, no... Les que menys... Sí. En general, els diners marquen moltíssim el tipus de localització que finalment veiem a la pel·lícula.
0: Hi ha alguna
1: localització... En el cas del Sant Mendes, per exemple, no sí. és així.
0: Val. Clar, perquè, per exemple, a quines zones de Catalunya s'ha gravat o s'està gravant les pel·lis del Beatles?
1: Ja ha acabat el rodatge aquí a Catalunya, a Espanya.
0: Hi havia Montjuïc, no?
1: Sí, exacte. A veure, jo tinc... Jo, com tota la resta de l'equip, hem signat un contracte de confidencialitat, val? I teòricament no podíem parlar d'aquest tema, però la veritat és que ha sortit tot, absolutament tot, ja publicat a premsa, o pràcticament tot, i sí, hi havia localitzacions aquí a Barcelona, Montjuïc, hi havia localitzacions a Tarragona, Salou, sí, Palamós, sí.
0: Clar, més enllà de conèixer el territori i de fer molta documentació, Manel, aquí també m'imagino que hi ha un... que no sé si això és la teva feina o no, un contacte molt directe, molt estret amb les administracions. No sé que donin permisos, la gestió dels permisos és algo que costa o no costa gaire.
1: És una bona pregunta. Sí, costa. Depèn moltíssim de la producció i depèn moltíssim de l'administració amb la que estiguis parlant. Una producció com aquesta, per exemple, de la que parlàvem, dels Beatles, obre portes. Val? O sigui, no és ni molt menys el mateix anar a fer una gestió per aquesta pel·lícula que per una pel·lícula petita o un spot publicitari o per una pel·li que no coneix, que ningú no coneix ni el director ni res. O sigui, dir Sam Mendes, evidentment, i aquesta producció en concret obre moltes portes i facilita moltíssim, moltíssim les gestions, moltíssim. O sigui, no té res a veure. És una feina més del log manager que meva, però sí que és veritat que jo l'he d'iniciar. Però sobretot és feina del log manager.
0: Has dit que algunes administracions es posen millor que d'altres?
1: Sí.
0: La Generalitat, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, què tal?
1: En termes de cinema he de dir que molt bé. I des de la Film Commission ens ajuden molt i fan tot el que poden per nosaltres. Jo, com et deia, he treballat i treballo en totes dues vessants. I a mi m'agradaria dir, si m'ho permets, defensar una mica la vessant de la publicitat. Per què? Perquè nosaltres, o sigui, moltes productores venen aquí a rodar, no només per les localitzacions que tenim, sinó també per el teixit professional que tenim. D'acord? Aquest teixit professional no existiria si no fos per tota la publicitat que s'ha rodat aquí. I aquí hi ha no només professionals, sinó empreses punteres en termes de material que no haurien arribat a on han arribat i els nivells de qualitat que tenen si no fos per la enorme feina de publicitat que s'ha fet a Barcelona durant els últims anys. Val? I per desgràcia, en el que respecta a la bona predisposició de les administracions de cara a un rodatge, la publicitat és el germà lleig, vale? I és una llàstima perquè insisteixo, només amb el cinema no s'hauria arribat amb el nivell de qualitat professional que tenim ara a Catalunya.
0: Totalment. Manel, perdona, et puc demanar un favor? Si estàs amb els auriculars fent de micròfon,
1: sí.
0: Te'ls pots separar una mica, allò, agafar-lo una mica amb els dits? Perquè no sé si pica amb,
1: sí,
0: o amb la barbeta o amb la samarreta i és més que res per poder-te escoltar amb més claredat, que si no va repicant.
1: Sí,
0: quina diries que és, o potser alguna que recordis, alguna petició especialment curiosa o especialment surrealista o que et cridés especialment l'atenció que t'hagin fet al llarg dels teus 30 anys de carrera?
1: Vols dir en termes de dificultat de localització?
0: Bueno, alguna que et cridés l'atenció per alguna cosa.
1: A veure, En termes curiosos, recordo que per una producció en la que necessitàvem rodar per un vehicle, en aquest cas publicitat era, rodàvem al Delta de l'Ebre i el realitzador, que no era molt coneixedor de la zona, em va dir: pujat a un lloc molt alt per tenir un punt de vista elevat. Clar, el Delta de l'Ebre, pel que no hi hagi estat, és la cosa més plana que tenim a Catalunya. Pues mira, vaig tenir l'enorme sort de que un tio que estava tornant de Sabadell de fer una revisió a un helicòpter d'aquests que es fabriquen ells mateixos en un garatge, va parar al restaurant on jo estava menjant. Li vaig demanar si em podia donar una volta i vam tenir fotografies aèries del Delta de l'Ebre. Però sí, una d'aquestes casualitats de la vida que passa una vegada i bueno, el realitzador va tenir aquelles fotos bueno, d'una manera pràcticament impossible. Sí, sí, però vamos, moltíssimes coses. Moltes vegades... Nosaltres és que alguna vegada, jo sempre ho dic, alguna vegada se'n menjarà un gos o perquè de vegades hi ha localitzacions en les que per força has d'entrar per fer quatre fotos perquè si no tens les fotos no pots acreditar com és l'espai. I hi ha determinades localitzacions que potser estirem més el braç que la màniga, no sé si m'explico.
0: On t'has arribat a ficar, Manel? A veure, explica't.
1: Pues mira, recordo abans quan la zona en la que s'està fent des de fa molts anys l'estació de Bac de Roda és...
0: Sí, Bac de Roda.
1: El nom, sí. Abans ja era una zona bastant, bastant deteriorada i hi havia, recordo que hi havia una zona d'abocador de ferros, etc. I pues, vaig picar, eren les tantes, ningú no contestava, però jo necessitava aquelles fotos, em vaig colar i precisament dic lo del gos per aquell gos, perquè va sortir un gos gegant i un pobre home que s'estava dutxant en una garita cutre en la mateixa localització, que ja sortia i acabava la feina, i em va dir: hòstia, compte que hi ha un gos molt perillós, i el gos venia amb mi des de la porta que estava 200 metres més enrere, no? Pues això em refereixo, no? Que hem de... Bueno, a veure, hem de ficar-nos a llocs que moltes vegades no hauríem de fer. Però bueno, que al final primer aconsegueixes la foto i després aconsegueixes el permís. Però bueno, coses de la feina.
0: Més val demanar perdó que permís.
1: Sí, per un fotògraf, sí.
0: Hem repassat que has estat treballant fent les localitzacions dels Beatles aquí a Catalunya. També has treballat amb Terminator.
1: Mm-hmm. Sí, però no surto als crèdits.
0: Com que no?
1: No surto als crèdits.
0: I això?
1: No. Bueno, el tema dels crèdits en cinema, la veritat és que és bastant injust, perquè hi ha produccions en les que he participat molt poc i surto al mateix nivell que altres localitzadors que han fet tota la producció.
0: Com per exemple?
1: Vicky Cristina Barcelona seria una d'elles, i jo vaig participar molt poc, si em van trucar per trobar dues localitzacions amb les que tenien problemes, però tota la producció l'havia fet el Lluís Botella. I en canvi d'altres produccions com Terminator, pues, no surto als crèdits. Quan vaig estar des de bon inici, de fet la producció de Terminator la va portar aquí Albert Morera, productor executiu ara de Fast and Films, perquè havia tingut contacte professional amb el John J. Kelly, que és un productor anglès que ara està als Estats Units, i que havien fet TV Movies junts i de més, i es va posar en contacte amb ell a veure si podien aconseguir, bueno, per veure quines localitzacions es podien trobar a Espanya que poguessin semblar Mèxic, que era on teòricament passava la història. Mm-hmm. Amb l'Albert, que treballem junts des de fa molts anys, pues em va demanar un primer paquet de localitzacions i se'ls va convèncer per venir aquí. Després, al final, es va rodar pràcticament tot a Andalusia i centre d'Espanya, que, bueno, i per diferents raons van marxar allà. Però jo havia estat des de l'inici amb la producció i, de fet, alguna de les localitzacions d'Almeria són meves, però no surto als crèdits. Per això dic que és una mica injust de vegades lo de...
0: I Uncharted, amb Tom Holland Uncharted... i companyia.
1: Uncharted, exactament igual. Exactament igual. Potser el 80% de les localitzacions de rodades d'Uncharted aquí a Catalunya són meves, sí. però no surto als crèdits. Hi ha un equip de 10 persones en els crèdits, però jo no surto. Bueno, és el que dic. De vegades són... Sí, ja... Si jo miro la meva pàgina d'IMDB, hi ha produccions en les que no recordo haver participat, sincerament. De veritat, m'ha passat fa molt poc amb Mano de Hierro, que després de veure la sèrie, per curiositat, moltes vegades em quedo mirant els crèdits i vaig veure que hi era. I no recordo ni la localització que els hi vaig aportar. O sigui que i estic al mateix nivell d'altres localitzadors que es van currar tota la sèrie. Per això dic que és injust. Moltes vegades és injust el yeah. dels crèdits.
0: Mano de Hierro és aquesta sèrie. Clar, hi ha l'Eduard Fernández, no? A Mano de Hierro, el Chino Darín, el Jaime Lorente...
1: Exacte, sí.
0: Clar, parlaves del tema de la intel·ligència artificial. Volia acabar preguntant-te de com t'imaginaves. La part de publicitat ja has dit que és com el que més ràpid pot caure. Però d'aquí 10, 15 anys a tot estirar, ni que sigui la branca cinematogràfica del teu ofici, com te l'imagines? Directament ja desapareguda o...
1: No, amb cinema, afortunadament, no. Sobretot perquè és molt diferent. La gent, crec jo, vol sentir una certa... té una certa sensibilitat respecte de les actuacions. És absolutament diferent. No, crec que no. Espero que no. Mm-hmm. Seria molt trist. Mm-hmm. Seria molt trist que fos així. Crec que no. Però la intel·ligència artificial, segurament, sí, igual que abans per un spot de cotxe o per una sessió de fotos de cotxe, doncs em demanaven una localització determinada. Vale, la vull així, però voldria que aquest paisatge tingués roca. Ja, pues, Milagros a Lourdes, pues, ara es pot fer. Ara es pot fer. I de fet, per això dic que ja s'està notant. En aquelles escenes en les que no necessàriament tinguem actuació, que tinguem una interpretació d'un actor, això, sens dubte, també es farà. Segur. Mm. Segur. Mm. Sí.
0: Manel Manteca, director de fotografia, localitzador en pel·lícules, sèries i també en publicitat. Moltíssimes gràcies per atendre'ns al món RQ i res, una abraçada molt forta, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres, Sergi. Que vagi bé.
0: Igualment. Són les 11:32, dos minutets, i saludem a la Mireia Vilanova, que està participant en les votacions dels Emmys.

0: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
1: 11:34.
2: The prodigal son returns.
1: En menys d'un mes, el 14 de setembre, se celebrarà a Los Angeles la gran nit de la televisió, la gala dels premis Emmy. Al capdavant de la llista de nominades hi ha The Pitt, amb 25 nominacions, Hacks amb 24, Widow's Bay, que és sensacional, amb 19, Pluribus amb 18, drames i comèdies que segur que heu vist durant la temporada, però potser us preguntareu, com han arribat fins aquí? Qui determina que una sèrie tingui 25 nominacions i una altra 18 o una altra directament cap? Avui descobrirem com és el glamour hollywoodià entre vestidors amb una convidada de luxe que ha matinat per nosaltres. Una catalana que és una de les privilegiades que votarà i que determinarà el resultat dels premis. Mireia Vilanova, molt bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
1: Estàs a Los Angeles, oi?
3: Sí, ara mateix sí.
1: Quina hora és?
3: Són 2:45.
1: Dos quarts de tres. No te n'has anat a dormir encara o t'acabes de despertar?
3: M'acabo de despertar. És com anar a l'aeroport, bàsicament.
1: La Mireia és productora de cinema i televisió a Los Angeles. Exactament de què treballes, Mireia? Com has arribat a ser productora de televisió i cinema a Hollywood?
3: Jo vaig estudiar, soc de Barcelona originalment, vaig arribar aquí fa 8 anys

0: A veure, Mireia, ara esteu votant ja les sèries que han de guanyar els Emmy? Esteu en aquesta fase?
1: Sí, sí, ara mateix ja estem a l'última fase. Ahir dilluns, a les 9 del matí, vam començar les votacions i tenim fins al 26 per votar i per determinar qui guanyarà.
0: Fins al 26, o sigui, queden 8 dies.
1: Exacte.
0: Com funciona això? És a dir, votes per cada categoria quina ha de ser per tu la guanyadora?
1: En aquest moment sí, el que passa és que no tothom vota per totes les categories. Els Emmy és una cosa que jo crec que no tothom entén i és que si comptes tot, no només les categories que surten a la gala, que normalment es retransmeten per televisió, però en realitat són, crec que són 3 o 4 nits que es donen premis i són 80 o 70 categories. És impossible que una persona sigui qualificada per votar a totes. Yeah. Llavors, a un li toca votar segons el grup del que formi part dintre de l'acadèmia. A l'acadèmia hi ha com 35 grups, 35 que s'anomenen peer groups, que depenen de la teva professió. Llavors, pel que serien les categories generals de millor sèrie de comèdia, millor sèrie de drama, millor sèrie de reality, tots els 20.000 votants votem. I després, per categories més especialitzades, com seria guió o direcció o actuació, voten segons el grup del qual formis part dintre de l'acadèmia.
0: 20.000 votants, has dit?
1: Sí, crec que són, de fet, crec que més de 20.000 en aquest punt.
0: Uau, de tot el món, entenc.
1: Sí, però principalment, no tinc les dades demogràfiques, però jo crec que majoritàriament és gent que està establerta als Estats Units.
0: Ah, tu pel fet de ser catalana pots votar sèries que s'hagin fet a l'Estat espanyol?
1: No, perquè això serien els premis dels Emmys internacionals, que no entenc molt bé perquè estan separades i jo crec que a vegades hi ha una mica de confusió. Jo no formo part dels Emmys internacionals, llavors crec que l'any passat va haver-hi alguna sèrie nacional que va guanyar en els Emmys internacionals, jo no vaig poder votar.
0: Va. Quines categories pots votar tu?
1: Jo puc votar totes les que són de millor sèrie de comèdia, de drama, de reality, millor minissèrie, millor sèrie de variety. Puc votar moltíssimes categories de game show, d'aquestes de, que jo tampoc no miro, en plan la ruleta de la suerte, la versió americana, el que sigui. A vegades és una miqueta estrany, perquè jo no vull dir, jo miro tota la televisió que puc, però hi ha formats que igual no són els que a mi m'interessen. I després, com que jo específicament formo part també del grup d'animació a dintre de l'Acadèmia de Televisió, també puc votar per millor sèrie d'animació i per millor interpretació de voiceover.
0: Val. Que això és? Què vol dir?
1: Que això serien millor interpretació d'actuació de veu.
0: Ah, val. Tens clar quina ha estat per tu la millor sèrie d'aquest últim any?
1: Sí, i no penso fer com que sóc aquí totalment objectiva. La meva sèrie preferida de la història de les sèries de televisió, sens dubte, és Hacks.
0: Home.
1: I no tinc cap, tot i que Widow's Bay també em sembla una sèrie fantàstica en la categoria de comèdia, però sens dubte votaré per Hacks.
0: Sí, eh? Això ho pots dir, tu, obertament? Entenc que sí, perquè ho estàs fent, eh? Mireia, qui votaràs? Entenc que no hi ha problema.
1: Sí, jo crec que, aviam, en general, la gent és molt sincera, jo crec, en el sentit de que és molt difícil mantenir un tipus, inclús quan una persona penja les festes a les que va o els esdeveniments als que va durant la campanya, és fàcil determinar una miqueta que cadascú té els seus preferits.
0: Per què t'agrada tant Hacks?
1: És una sèrie intergeneracional que em sembla preciosa i que cada vegada que un que la mi, bueno, sé que l'he mirat milions de vegades, jo crec, en aquest punt, i és una sèrie molt complexa i és una sèrie que genera tantíssims que pots trobar tants detalls, i aquesta última temporada ha sigut preciosa i no sé, crec que he plorat tantes vegades veient el final de la sèrie. I em fa tanta pena que s'hagi acabat, però bueno, al final són aquestes coses que tot s'ha d'acabar, suposo.
0: És HBO, oi?
1: Sí, és HBO Max aquí, sí. I suposo que és el mateix.
0: Sí. Widow's Bay, jo he de dir que l'Alejandra Palés em va dir Sergi, has de mirar Widow's Bay. I jo li vaig dir, Alejandra, ja l'estic mirant i m'està encantant. I m'ha fascinat. O sigui, m'ha encantat com una sèrie pot ser divertida, pot ser incòmode,

0: a parts iguals, pot en aquell moment posar-te la pell de gallina en algun moment i posar-te tens al sofà. O sigui, em sembla meravellosa i extremadament original. No sé si estàs d'acord.
1: Sens dubte, jo crec que és molt difícil trobar sèries que siguin de terror, però que també siguin de comèdia. Sí. És una línia molt interessant i està molt ben feta, i està molt ben fotografiada, i totes les referències, és tan rica en referències també. És una sèrie excel·lent, i l'equip que hi ha darrere s'ha portat molt bé durant tota aquesta campanya amb tothom, i tant de bo tinguin moltíssimes més temporades, que suposo que sí, perquè de moment és una sèrie que aquí està tenint molt de momentum, i que jo crec que li anirà molt bé als Emmys.
0: Què et semblen 25 nominacions per The Pitt?
1: Em sembla bastant normal. Jo crec que The Pitt és una sèrie molt estimada. Com a mínim, sí, és molt estimada com a mínim aquí. No sé a Catalunya, suposo que també.
0: Sí, també.
1: Vull dir, aquí també una de les grandíssimes avantatges que té The Pitt és que és una de les poques sèries, o una de les poques sèries així com importants que roden a Los Angeles, que no sé, suposo que les notícies també arriben. Hi ha hagut una baixada molt gran a nivell de produccions que es roden localment a Los Angeles. Hi ha hagut molta gent que ha perdut la seva feina, i The Pitt és una de les poques sèries que podem rodar a Vancouver o on fos, que podrien endur-se un incentiu fiscal. Roden localment i, per tant, generen molts llocs de feina, que després és gent que igual són acadèmics i que voten, i llavors està bé tot el missatge de mantenir la producció aquí.
0: I alguna sèrie que diguis s'hagués merescut alguna nominació més?
1: Ui, interessant. Bueno, la que no s'hagués merescut cap nominació, s'han dut poques nominacions i em sembla correcta, és The Bear, i de fet inclús si hagués anat menys. Jo crec que hi ha una miqueta de consensos. Les primeres dues temporades estaven molt bé i després ha fet una miqueta de baixada, i no és una sèrie de comèdia en cap manera. Després et diria The Gilded Age. Per mi és una sèrie que m'encanta. Crec que aquest any s'han endut com 7 nominacions, que és un bon número, però no estaria alguna més. Tampoc molestaria, especialment perquè és una sèrie molt diferent. A més, una sèrie de prestige, però és una sèrie una mica diferent, perquè és molt més, una miqueta més soap opera.
0: Sí.
1: Però generalment està bé que hagin estat ben suficientment repartides les nominacions.
0: Pots repetir el títol d'aquesta última, perquè no li hagi tingut temps a pillar-lo?
1: Sí, The Gilded Age, que suposo que en castellà serà L'edat dorada.
0: Vale.
1: També a HBO Max.
0: Vale.
1: Que és del creador de Downton Abbey.
0: Ah, perfecte. Mireia Vilanova, t'he d'agrair moltíssim que ens hagis atès aquest matí. Jo crec que tornarem a parlar amb tu les properes setmanes, perquè aquí al Món Arracú seguim moltíssim els Emmys, i jo crec que si algun altre dia estàs disposada a matinar, ja et tornarem a trucar durant la temporada regular i els propers dies, d'acord?
1: Cap problema, jo de fet aniré als Emmys, a la gala dels Emmys,
0: el
1: dia 14.
0: Doncs compte que et truquem.
1: I que podem parlar després i intercanviar opinions.
0: Perfecte. Mireia Vilanova, productora de cinema i televisió a Los Angeles. Moltíssimes gràcies, de veritat.
1: Moltes gràcies.
0: Estarem molt pendents. Ara tornem un segon.
2: RAC 1. Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
3: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
2: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
4: Verisure.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
7: Però si a aquesta hora la platja està buida.
6: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
7: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
6: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Val més que en busquem un altre.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: El Món a RAC 1. amb Sergi Ambudio.
0: 13 i les 12.
1: Cristina Domingo, molt bon dia.
11: Bon dia.
1: Com estàs, Cristina?
11: Súper.
1: Tu molt sempre estàs súper. Sí, és que és una alegria en potes, la Cristina.
11: Bueno, la vida l'hem de gaudir.
1: Totalment d'acord, totalment d'acord. I hi ha una cosa que es gaudeix molt, que gaudim molt els catalans, és un tema molt català, que és a taula el diumenge.
11: Sí, totalment.
1: I avui ens proposes un menú complet de diumenge.
11: Sí, un menú que és molt xulo.
1: Val.
11: Jo crec que us agradarà
1: una
11: molt.
1: Mica de tot, ja? És a dir, anem des de...
11: Farem un entrant.
1: Sí.
11: Farem un altre entrant.
1: D'acord.
11: I acabarem amb un principal.
1: Perfecte. Comencem amb una llimonada amb Maria Lluïsa.
11: Amb Maria Lluïsa.
1: Oh, què ens cal? Maria
11: doncs,
1: Lluïsa?
11: No? Maria Lluïsa. Unes llimones i una mica de suc. Val. I una mica d'aigua. Suc, no, amb les llimones. El
1: sí, el suc jo el feia amb les llimones.
11: Doncs mireu, la Maria Lluïsa és una herba que és molt aromàtica, que té aquest puntet cítric i que és, a més, molt digestiva, no? Mm-hmm. Aleshores, què li farà aquesta Maria Lluïsa? Li donarà una frescor, una... increïble,
1: perfecte.
11: No? I passem de tindre la típica llimonada, que és molt bona i ens agrada a tots molt, mm-hmm. però aquesta li dona aquesta gràcia diferent, no?
1: Perfecte.
11: I jo us animo molt. Mireu, molt fàcil, el suc de dues llimones.
1: Dues llimones?
11: Agafeu i tritureu una mica de Maria Lluïsa amb sucre. El sucre, la quantitat que a vosaltres us agradi. Coleu.
1: I una mica de Maria Lluïsa, quan seria?
11: 5-6 fulletes.
1: Val.
11: Suficient, sí? Mm-hmm. Perquè al ser fresca és molt aromàtica. Colem aquesta Maria Lluïsa amb el sucre i afegim el suc de llimona, una miqueta més d'aigua i a veure, llestos.
1: I ja ho tenim.
11: Què fem amb aquestes closques de la llimona?
1: Això anava a dir. Jo és una cosa que mai he sabut... Sempre penso, saps, allò, vas tallant, allò també a vegades si te la poses a l'aigua amb gas, si te la poses una mica a la Coca-Cola, vas fent i vas fent servir la llimona per diferents coses, i després dic, i ara?
11: Què en farem? Un entrant. Farem uns musclos.
1: Val.
11: Al sud de França fan uns musclos que es diuen brassucat, que són uns musclos que fan a la brasa i posen llimona confitada amb sal. No? Mm. És una cosa que no és molt difícil aquí de trobar, ells tenen com molt per la mà. I són realment molt bons.
1: Val.
11: I els farem a la meva manera. No?
1: Vinga.
11: Perquè sóc una gran consumidora de musclos. La meva família els tinc fregits amb tant de musclo. Molt facilón. Agafem aquestes closques de llimona.
1: D'acord.
11: Les tallem a deuets i les posem a bullir. 30 minuts. Veureu que se'ns queden les tovalletes i ara ja les podem fer servir per qualsevol cosa. Però en aquest cas, amb uns musclos, els tallem petitonets. Quan ho tenim, ens fem un sofregit. All, al principi, perquè ens agafi bé de gust. Unes cues de ceba tendra o la ceba tendra. Ho deixem sofregir, però foc alt.
1: Mm-hmm.
11: Quan se'ns vagi cremant, una cosa que fem molt els cuiners és que una cosa, volem accelerar la cocció, ho posem a foc alt i tallem cocció amb un líquid. Mm-hmm. Doncs en aquest cas el que farem serà tallar la cocció amb un vi blanc o un cava. I això ho farem un parell o tres de vegades. Quan ho tinguem, afegirem aquestes closques de llimona talladetes petitones, un altre cop, un cop de vi, reduïm, tirem els musclos, que els tindrem nets,
1: mm-hmm.
11: crus, tapem.
1: Quant més o menys? Un quilo?
11: Un quilo, és fantàstic. Tapem, 5 minuts i ja els tenim. Que s'obrin amb el propi sofregit i amb el seu gustet.
1: En 5 minuts n'hi ha prou perquè s'obrin la majoria.
11: S'obrin la majoria.
1: Què si fem amb aquells que gairebé és una batalla, cos a cos, entre tu i la closca del múscul?
11: Hi ha dues coses. Abans de ficar-los a la cassola, mirem si estiguin tots tancats. Si estan tots tancats i alguns no se'ns han obert, retirem els que ja sí que s'han obert i els deixem un parell de minutets més.
1: Ah.
11: I s'obriran. Per contra, si no hem fet aquesta neteja prèvia de triar quin sí i quin no, fora.
1: Val.
11: Vull dir, no ens podem menjar un musclo que hagi entrat a la cassola sense estar bé. I per estar bé han d'estar completament tancats.
1: O sigui, per tant, això entre una cosa i l'altra, amb 10 minutets,
11: màxim.
1: 15, ho tenim
11: sí,
1: fet.
11: Sí, sí, sí, superràpid, perquè aquesta pell de llimona la pots tenir a la nevera, confitada.
1: I per acompanyar tot això, proposes, Cristina, una bona amanida.
11: Sí. Mm. Però sí que és veritat que una amanida pot ser molt maca o pot ser quatre coses tirades en un plat.
1: Sí.
11: No? I a vegades, amb molt poquet, fem una amanida molt xula. Us proposo un tomàquet amb esqueixada.
1: Mm.
11: heu de comprar un bon tomàquet gros, que sigui fàcil de buidar, no? L'escapcem per dalt i ens queda com un barret, i aquest barret no el llanceu, perquè després el talleu i el poseu en una altra amanida, en un sofregit, allà on vulgueu. El buideu amb una cullera, que ja veureu que no té cap mena de dificultat, i posarem bacallà esqueixat i figues. Oh. No? Molt en la línia aquesta, que a mi m'agrada molt barrejar,
10: sí,
11: no? La fruiteta, aquest puntet dolç amb aquest puntet salat. La figa és molt dolça i el bacallà salat té aquest puntet salí que li lliga molt bé.
10: Bacallà i figa, no se m'hagués acudit mai barrejar-ho.
11: Mira, la meva germana va dir, n'estàs segura? El meu cunyat va dir, tu d'això també n'estàs segura? I tu tasta.
10: Yeah.
11: I em va dir, és espectacular. L'esqueixada habitualment porta ceba. Jo faig servir la cua de la ceba. Per què? Perquè li dona un color molt més maco. Mm-hmm. I a més, com la figa és molt suau, si jo li poso la ceba, potser m'emmascara el gust. I la cua és molt suaveta, no emmascararà res. I tota la dificultat que té és, agafem aquest tomàquet, el buidem. Consell.
10: Clar, amb allò que hem buidat, què?
11: Amb allò que hem buidat, ho tallarem petitet per fer el farcit.
10: Ah, val.
11: Però aquest tomàquet el deixeu boca baix 10-15 minuts, perquè tregui aigua.
10: Mm.
11: Sí? Perquè si llavors, quan hi poseu l'amanida, us quedarà igualit.
10: Val.
11: Es boca baix i que vagi traient
10: l'aigua. Així és allò que després queda com tubet.
11: Sí, i no val la pena.
10: Val. O sigui, el girem, però en un
11: sí,
10: plat?
11: Sí, en un plat mateix.
10: En un plat mateix.
11: Sí. Talles el tomàquet que has buidat.
10: Sí.
11: I poses el bacallà esqueixat tallat petitonet, amb les mans mateix. Una cua de ceba tendra tallada primeta. Un parell de figues tallades a deuets. I també li poses, a mi m'agraden molt, les anxoves. Un parell d'anxovetes, tallades petitonetes, sal, una mica d'oli.
10: Un oli bo?
11: I, sí, la llei de tenim olis fantàstics. Sí?
10: Uh-huh.
11: I el que fem és deixar-ho 30 minuts, reposar junt, perquè tots els gustos se'ns amalgamen.
10: A la nevera o fora?
11: Jo deixo una nevera.
10: Val.
11: A l'estiu, res fora.
10: Yeah.
11: A la nevera, tapadet, perquè no ens agafi olors ni reparteixi olors. 30 minutets i ja està. Omplim i gaudim. Tasteu.
10: I ens falta un plat principal.
11: Sí. És un plat que és molt nostre. Sí? Fideus de barca.
10: Home.
11: I veureu que són molt senzillets. Farem servir la canana avui. La canana és un cosí germà del calamar, no és el mateix.
10: Val.
11: Té la pell més fosca, més morada, és més gruixut i és més dur. Sí? Però per contra és molt saborós. Necessita coccions una miqueta més llargues.
10: I com ho fem, això?
11: Mireu, agafem per un cantó una picada, all, julivert i ametlla.
10: D'acord.
11: Piquem amb morter, raig d'oli i hi ha una olla. Ho enrossim, que veureu que enrosseix molt ràpid. 2 minuts. 3 màxim, perquè clar, l'ametlla no se'ns cremaria.
10: Uh-huh.
11: Retireu una cullerada i la reserveu, que en farem un allioli.
10: Val.
11: I després, en aquesta picada que ja tenim a la cassola, li tiro una miqueta de pimentó fumat, li tiro un tomàquet ratlladet i sofregeixo. Quan ho tinc, m'hi tiro morralla, aquell peix que ningú vol. Sí, que no te'l menjaries només per sopa. Aquí ens el menjarem.
10: Uh-huh.
11: Cobrim d'aigua freda, és important, i que arrenqui el bull, 30 minuts. És molt xulo si li podeu posar també unes patatetes. Agafeu una patata, la peleu i l'esbarleu. Quan parlem d'esbarlar,
10: sí,
11: el que volem dir és que clavem ganivet i trenquem, perquè per allà on trenquem allibera el midó durant la cocció.
10: Mm.
11: I ens queda un caldo una miqueta més espesset i també ens agafa molt més el gust del nostre brou.
10: Pot ser que així s'hagin de fer les truites de patata, també?
11: Jo la faig sempre així, amb patates barlades. Les llevo petitones...
10: És que això va haver un dia que m'ho van dir. Va dir, però trenca-la, sí, l'has d'esbarlar, tal. I dic, però quina diferència hi ha d'haver?
11: Infinita!
10: I resulta que sí que hi ha diferència.
11: Molt, perquè a més...
10: I quan... és per aquest procés del
11: mirar. Clar, per on trenques,
10: sí,
11: nosaltres en diem que la patata queda viva, no? Queda rugosa. Tu quan talles una patata, la toques i és fina, però en canvi, si la trenques, queda tota rugosa. Per aquell tot rugós s'allibera el midó i absorbeix els gustos. Un estofat, un guisat, una truita de patates...
10: Sí, sí, és que el sabor es multiplica.
11: Sí, perquè a més, clar, com està tallada de manera irregular, es queda uns puntets més torradetes, aquell puntet
10: sí,
11: dolcet que té.
10: I una mica de...
11: Una meravella.
10: Bueno, llavors estem allà, estem clavant i destrossant patates.
11: Destrossant patates. Wow. I ens hi posarem la morralla, la patateta, aigua freda, i a bullir, màxim 30 minuts. Sí? I sempre que bulli a un foc mig baix, que no trenqui molt, perquè si no la carn se'ns trencarà. Al final són peixos petitons, no? Aranyes, cintes... Vull dir que són més delicadets. I mentrestant, que em faig, no?, amb els fideus, aquesta canana, que ja me l'hauran netejat i me l'hauran tallat o me l'hauré tallat jo, la poso en una cassola, on vagi a fer els meus fideus. I la començo a enrossir. Com té cocció llarga, jo us recomano, que és l'única cosa que he canviat, això és una recepta que jo vaig aprendre amb l'espai del peix de Palamós. I l'únic canvi que he fet és que hi poso una miqueta de vi. Perquè m'ajuda a estovar-la. No? M'estova la canana, i quan aquesta canana ja està estovadeta i cuinadeta, uns 20-30 minuts en funció com la tingueu tallada, ens hi tirem els fideus. 3 o 4 voltes. Quan tinc el brou, retiro el peix, retiro les patates i li tiro el brou en aquests fideus. Mentre es va fent el xup-xup, que són 10-12 minuts, el que vaig fent és que em vaig traient la carn d'aquest peix de morralla, no? Que és un peix que és molt gustós, el peix, la morralla o el peix de roca. Li vaig traient la carn, i quan tinc aquests fideus, poso el peix, poso les patates, i amb aquella picada que havíem guardat ens en fem un allioli. Hi posem un ou, oli d'oliva, suau, i ho muntem. I ho servim, i tenim un platàs de diumenge.
10: Totalment.
11: Econòmic. Molt de casa nostra, fem homenatge a la memòria dels nostres pescadors que surten i que realment és espectacular.
10: Uau, quina gana, sempre em passa el mateix, és que a més aquesta hora escriviral. Cristina, moltíssimes gràcies.
11: Gràcies a tu.
10: Una abraçada, Cristina Domingo, fins la setmana que ve.
11: Fins la setmana que ve.

0: Un minutet i arribarem a les 12 del migdia. Demà, al meu RAC1, perquè veieu que en aquest programa pot passar absolutament qualsevol cosa, demà coneixerem a un grup de grallers. Sí, sí, els que toquen la gralla. Un grup que es diu Canya d'Or i que fan unes autèntiques barbaritats amb la gralla, i demà tindrem la sort de descobrir-los. Coneixerem el Jaume Agusa, el Titus Prats i el Pol Figuerola. I demà també, aprofitant que aquest dijous s'estrena un documental que els amants del món del tennis tenen moltes ganes de veure, és el documental sobre Novak Djokovic, el que per molts és el millor jugador de la història d'aquest esport ja, que s'estrena a Prime Video, doncs amb l'Alba Pascual de Serializados farem les millors sèries i documentals sobre el món de l'esport. Tot això demà al món RAC1, més tot el que pugui anar passant, la tertúlia, etc etc. Com sempre, des de les 7 en punt del matí, moltíssimes gràcies per la vostra confiança. Fins demà. Adéu, adéu.
1: RAC1. Notícies. Mar Pollato.
2: Bon dia, són les 12. El govern espanyol obre la porta a ampliar fins a les 4.000 les places d'acollida pels migrants a Ceuta. Ja s'han començat a instal·lar les infraestructures que, de moment, han d'acollir 1.500 persones. Ara bé, la idea és que se n'hi puguin encabir moltes més. Ho ha explicat la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz. N'ha parlat a la cadena SER.
3: Insisto, no quiero poner un techo, lo importante es que de manera inmediata van a estar 1.500 dispuestas, pero son, como ayer anuncié, 4 espacios que en total pueden sumar y pueden dar cabida a más plazas.
2: Pel que fa als menors, segons l'últim recompte que ha fet la policia espanyola, n'hi ha 2.168 d'identificats que s'han posat a disposició del govern de Ceuta. A Catalunya, a Lleida, els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones en el marc de l'operatiu que s'ha posat en marxa conjuntament amb la Guàrdia Urbana per evitar el Darulls, un dispositiu centrat en la zona del parc sobre les vies entre els barris de Balàfia i Pardinyes, on hi va haver la batussa multitudinària el cap de setmana. Les detencions es van fer després d'una manifestació amb unes 150 persones, totes pakistaneses, a qui les últimes setmanes han estat increpant un grup de joves, molts d'ells menors. Segons la policia, quan la concentració es va dissoldre, s'hi van quedar una vintena de persones que duien pals i armes blanques, que es van negar a marxar perquè volien revenja. Aquestes 7 detencions s'afegeixen a les 5 que la policia ja havia fet relacionades amb aquestes baralles multitudinàries. A aquesta hora hi ha problemes en algunes línies de Rodalies. Se circula per via única entre Vilanova i la Geltrú i Sitges arran d'una incidència per un atropellament. A l'R2 Sud circulen 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França. I a l'R13, 14, 15, 16 i 17 els trens circulen amb retards d'uns 3 quarts d'hora de mitjana. A Cambrils aquest matí han recordat les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 d'agost de fa 9 anys. L'Ajuntament ha homenatjat les 5 persones que van quedar ferides i la veïna de Sagragossa que va morir durant l'atac terrorista. Tarragona, Esteve Giral.
4: Amb un acte sobri i senzill just davant del Club Nàutic, Cambrils ha volgut fer memòria i recordar l'atac dels terroristes jihadistes a la seva fugida al passeig marítim de la vila turística. L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha fet lectura d'un manifest on s'ha condemnat la violència. Al seu costat, una de les víctimes, ferit durant l'atemptat, ha destacat la voluntat de seguir fent vida normal a Cambrils. Josep Maria Rovira, avui de 87 anys, ha afegit que no recorda res del que va passar i ha explicat això del tracte rebut per part de les administracions.
5: Em van estar trucant directament del Ministeri quasi moltes vegades.
4: L'acte ha acabat amb una ofrena de flors a l'espai d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats de Cambrils i també de Barcelona.
2: Ara els esports. Amb Roger Jofre.
6: El Girona obre un expedient disciplinari a Víctor Chigankov. El club considera que les actuacions suposen un incompliment de les seves obligacions contractuals en negar-se a jugar el primer partit de Lliga. En clau blaugrana, Rodri i Joao Cancelo han passat la revisió mèdica aquest matí a la Ciutat Esportiva i el club presentarà a Rodri avui mateix. En canvi, no hi haurà presentació de Cancelo, ja que el club entén que és una continuïtat de la sessió de la temporada passada. Això sí, demà tots dos estaran en el trofeu Joan Gamper. En bàsquet, el Barça és molt a prop de tancar la incorporació del pivot francès Joan Macondo. Tal com ha avançat Basket News, hi hem pogut confirmar a RAC1, francès de 26 anys i 2,07, arriba del Mònaco i pot jugar a les dues posicions interiors, mentre que l'hivern a Lleida, l'alè pivot Auri Masmaiauskas s'assuma a la plantilla amb un contracte no garantit. I en ciclisme, el mallorquí Enric Mas serà el líder del Movistar en la 81a edició de la Vuelta, que començarà aquest dissabte a Mònaco amb una contrarrellotge individual i acabarà a Granada el 13 de setembre.
2: Pel que fa al temps, les properes hores la xafogor serà intensa a la costa. De fet, també la propera nit les temperatures es mouran en general entre els 33 i els 38 graus, arribant puntualment als 40 a la Vall de l'Ebre. Hi ha una mica de tramuntana al nord de l'Alt Empordà que anirà desapareixent i entre mitja tarda i el vespre pot aparèixer algun ruixat entre el nord d'Osona i el sud del Ripollès. De moment és tot. Actualitzem la informació a la una.
7: Ciutadans de Catalunya.
1: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
8: Especial 50 anys.
9: A tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
10: I benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós diferit.
9: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
10: Avui, per exemple, sentirem una de les millors connexions de la temporada amb el nostre company de la redacció d'informatius, en Josep Ferrer, des de la Torre de Collserola.
9: Ai, sí, que divertit que va ser. Ara ho reviurem avui,
10: Sí,
9: per
10: sí,
9: tot
10: sí.
9: El tema dels senglars, aquells de Collserola, de la pesta porcina...
10: Tot.
9: Els senglars van en katana pel carrer, no? Tot allò de...
10: No, això de la katana ja és collita seva, no? No van en katana pel carrer, els senglars.
9: Ja. Bueno, és que hi ha molta inseguretat.
10: Sí, això sí.
9: Jo aquest estiu he deixat la Consolina al meu pis perquè no me l'ocupin.
10: Eh?
9: Ara la Consolina es diu... No es diu Consolín.
10: Ah, no
9: s'ha canviat el nom, ara es diu Berixur.
10: Molt bé, felicitats per la Consolín.
9: Va, que també sentirem un dels dietaris de Jean Laporta avui.
11: Una cosa, sabeu que en Jean Laporta també li fan gràcia els seus dietaris?
9: Ah, sí? Qui t'ho ha dit, això?
11: No ho sé, però al meu cap sí. Molaria, que li agradés.
9: Va, que també recordarem el moment en què es va saber la identitat de l'artista conegut fins fa poc com a Banksy, aquest artista de pintures murals.
10: Sí.
9: I a tothom li va ser una mica igual, la veritat.
10: Sí. Sentirem l'entrevista a un afectat, en Josep Maria Rodríguez Banksy, un pintor però de parets.
9: Hòstia, de vegades me foteu gràcia de debò. Sí. Passa un cop cada 6 o 7 temporades, però bueno, sou com el cometa Harvey.
10: Sí, tot això i molt més a la competència especial 50 anys, un programa que no passarà la història.
9: Però us farà companyia.
10: Vinga. Catalunya no té pressupostos des del 2023.
12: Molt bé. I? Quin és el problema?
10: Home, el problema, no li sembla rellevant que no tinguem pressupostos, encara que siguin autonòmics, des de fa 3 anys?
12: No.
10: No?
12: Trobo més alarmant que l'Espanyol no guanyi un partit des que va començar 2026.
13: Bueno, és un robo de la setmana passada.
10: Són dades diferents. Però ja que li agrada el futbol,
12: sí.
10: L'últim cop que es van aprovar els pressupostos de la Generalitat, li explicaré així,
12: sí.
10: L'entrenador del Barça era Xavi, bueno. I el president de Catalunya era Pere Aragonès, perquè sembla
12: qui?
10: Que... Perdoni?
12: Qui? Xavi.
10: No.
12: L'altre que heu dit, de president?
10: Pere Aragonès, president de la Generalitat, no se'n recorda?
12: Pere Aragonès?
10: Sí.
12: Ah, aquell nen amb barba i corbata.
10: No,
12: que semblava sortit de la sèrie aquella dels dibuixos animats de Doraemon.
10: No és...
12: Sí, home, que ara treballa en un hotel,
10: però,
12: no?
10: Escolti, un respecte...
12: No treballa en un hotel. El pare tenia hotels, o...
10: El que sigui, però un respecte pel president aragonès. En tot cas, un respecte... com es diu això? Administratiu...
12: Institucional.
10: Perdona, sí.
13: No, i administratiu, també.
12: Sí, administratiu també, burocràtic.
13: Sí. Estàs matisant molt bé.
10: Autàrquic.
13: El tema és que el president Illa governa des del primer dia... amb els pressupostos heretats d'un altre govern de fa 3 anys, com dèiem.
11: Buah, és que sóc literalment jo,
12: Sí?
11: Sí.
12: Per què?
11: Bueno, perquè no sé, per me sento totalment representant. Pensa que la meva mare sempre me posava roba heretada dels meus cosins,
12: Tu també, ho heretes tot.
11: Ho hereta tot, i no m'anava bé cap peça.
12: Bueno, això passa, però...
11: Bueno, això passa, però és que cap peça és ni els mitjons. Quan no eren massa... no m'anaven balders, m'anaven estrets.
13: Heretaves els mitjons? Vull dir que alguna cosa era un jersei, però els mitjons?
11: Tu no has sigut ni mig pobre, no? Ai, o sigui, els calçotets. O sigui, de petit anava a l'escola vestit amb uns pantalons de pana, sis talles més grans, com de pallasso.
12: M'hagués agradat veure't, eh?
11: Ja, sí, sí. Anava amb una samarreta d'Iron Maiden, perquè el meu cosí, com que era de Rubí, era heavy. O sigui, a Rubí ja surts i te fan heavy.
12: Sí.
11: I també anava amb un gorro de la meva cosina amb una banya d'unicorn. O sigui, tu imagina't...
0: Tota l'hora.
11: Sí, tot, home, clar, tota l'hora.
12: Escolta'm, sí, una cosa us diré. No patiu tant pels pressupostos de la Generalitat, no, perquè, total, cap pressupost, al final, es respecta.
10: No, bueno, aquí ho sabem.
12: Per molt que l'aprovin totes les parts, tu has vist mai un lampista o un paleta?
10: Sí.
12: I arriu la gent. No. La gent ja riu, ja sabeu com acaba, això.
10: Sí, acaba pagant el doble, sí.
12: Un instal·lador d'aire condicionat que et passi un pressupost i després allò es compleixi?
10: Bueno, no sol passar ni... Bueno, una cosa és el que es pressuposta i una cosa el que s'executa també i una altra cosa també és el que acaba passant.
12: El pressupost és com el final del franquisme. La data de caducitat és orientativa.
10: Sí, val, però què té a veure tot això amb els pressupostos de la Generalitat?
12: Bueno, doncs és el mateix, hòstia. Salvador Illa és un paleta fent el pressupost i dient, miri, li faré el bany de marbre de Carrara i li costarà només 1.000 euros.
10: Bueno, ja és sospitós,
12: I al final t'ho fa amb rajoles a la Bisbal, et clava 25.000 euros i en comptes de plat de dutxa tens una galleda amb aigua de la pluja.
10: Bueno, però com a mínim tens les rajoles a la Bisbal. Bueno,
12: sí, home, sí.
10: En tot cas, per saber què passarà amb els pressupostos, avui trucarem a la Generalitat i intentarem parlar directament amb Salvador Illa.
12: Deixa'm endevinar. Trucareu a la Generalitat i us atendrà per telèfon una operadora que es diu Saraida?
10: Deixi-ho estar.
12: Sí.
10: Veig que s'ha llegit el guió avui. Sí, avui sí.
12: Perquè tot això és que dieu ho teniu escrit, no?
10: No tot, el 97%. Sí, el 3%, que és el que no tenim escrit, és el que fa gràcia.
13: Sí, exacte.
12: Però sí que sou tontos, no?
0: Sou tontos? No, home, no. Perquè
12: La vida.
0: Sí.
12: A la vida no anem amb guió.
10: No, bueno, però
12: no s'ha escrit res. Jo surto al carrer i li dic a la Pilarina, ets una doncs això, ets una porca, per exemple, no?
14: Ha semblat que calia guió, precisament.
0: Sí. Una cosa.
12: Bueno, perquè
0: una cosa,
12: el que li hagués hagut de dir no us ho he dit, però vull dir, això que li dic no ho tinc escrit, me surt així, de natural.
0: Ja, vostè diu que no hi ha res escrit, però en canvi creu en l'horòscop.
12: Sí, claro.
0: Bueno, per tant, ja hi ha coses que ja estan escrites, que ja venen per...
10: Però els astres, però no pels guionistes.
0: Els astres són guionistes?
10: Els astres són astres. Sí, com si... del Barça en parlarem...
12: Bueno, ja podem parlar del partit del Barça,
10: no,
12: sí?
10: No.
12: Pues si encara no han jugat. Juguen avui.
10: Per això en parlarem, però demà.
12: Parleu de la derrota d'ahir de la Champions, del Real Madrid contra el Manchester Chiqui.
10: No.
12: Que al final va guanyar el Madrid.
10: Sí, va guanyar el Madrid l'eliminatòria.
12: Ojo.
0: I el partit, una
12: que dos. Que Arbalo al Berloa...
10: Sí.
12: Què rieu? Està a riure?
10: Home, és que és difícil, perquè hi ha una R, una B i
12: però
10: tal.
12: Però serà difícil per tu, jo ho he dit bé.
10: No, és que...
12: Arbalo al Berloa.
0: I si fos japonès, ni te digo.
10: Sí.
12: Pues a l'Arbalo aquest ha guanyat. Ojo, esteu rient aquí, però aquí hi ha culers, no?
10: Aquí hi ha algun culer, quedarà, sí, suposo.
12: I aquí hi ha algú de l'Espanyol que posa un nom la vam.
10: No, de l'Espanyol o del Madrid, que últimament... Tu ets de l'Espanyol, no?, pel gest que has fet.
15: Atlético de Madrid.
10: De l'Atlético de Madrid, bueno.
12: Tots tenim la nostra pena, avui. Pues escolta'm. Álvaro Arbeloa ha guanyat en 4 partits de Champions al Mourinho i al Guardiola.
10: Sí, senyor.
12: Ojo, eh?
10: Això sí.
12: A veure si al final resultarà que l'Arbeló Arbeloa aquest no serà tan dolent. I al final, Guardiola no era tan bo,
10: Perdoni, Guardiola no era tan bo.
12: A vosaltres us feia gràcia perquè el Guardiola és un indepe que sap parlar anglès.
10: Sí.
12: I vosaltres sentiu un català parlar una altra llengua i us cauen els calçotets de terra. Però, escolta'm...
10: Guardiola és un dels millors entrenadors de la història, si no el millor.
12: Sí, però al final ha perdut contra el Madrid del Berlola.
10: Bueno, i clar, home...
12: Amb un equip, el Real Madrid, amb jugadors que, vamos, que són de saldo.
10: Home, de saldo.
12: Jugadors que tenen noms com Jacobo, Gonzalo, Borja, Sancho, Pocholo...
11: Hòstia, Jacobo, Borja, Sancho i Pocholo. Jo els conec, són relacions públiques del Sutton, no?
12: Podria ser, sí. Bé, avui a la competència també parlarem de Rodalies, sí, perquè hi tornem a tenir avaries i retards. Hòstia. En aquest cas per un incendi a les vies.
10: Ja era hora.
12: Que ha afectat les línies R1.
10: Ah, no, que no és la gent, això.
12: No, ha estat un incendi provocat.
10: Ah, són les pròpies vies que diuen fins aquí hem arribat. Bueno, una via que diu fins aquí hem arribat.
12: Perdoni, incendi a les vies del tren que ha afectat les línies R1, RGU i R4, eh?
10: Una cosa, incendi a les vies. Sí. Quedem-nos amb aquest concepte. Com s'incendia una via? Que són de fusta. Encara van...
12: No,
10: tan antiga, que són putes
12: vies de fusta. Bé, hi ha travesses que són de fusta, però això ha estat un incendi...
10: No són de fusta, les travesses.
12: Ja no, eh?
10: No, home, no.
0: Són de ciment.
12: De ciment. Va,
10: sí, no, són de formigó.
0: Per mi és que el ciment de formigó...
10: No parlen.
0: És el mateix.
12: Hi ha algun enginyer a la sala
0: aquella
12: que...
0: Cosa gris, aquella cosa
14: hi ha algú que no sigui del 1864.
12: Ha estat un incendi prop de les vies, o sigui, no és que s'hagi incendiat les vies.
10: És
12: el que s'han cremat uns cables.
10: Uns cables. Pot ser que a Rodalies li passi tot el que li pot passar... Incendis, sí. Esllavissades, sí. Robatoris de coure,
12: també.
10: Llamps a les catenàries. Sí. Només falta que vingui Godzilla i es mengi 6 vagons per berenar.
12: Bueno,
10: I que els cagui i almenys alguns vagons arribaran a temps.
12: Això passarà.
10: No parleu
12: de menjar, que se'n posa malament, eh?
10: El què?
12: El Jordi Basté s'ha passat el matí parlant de menjar insectes, eh?
10: Sí.
12: Menjar cucs i serps i paneroles i grills...
10: Una hora i mitja he estat, sí. Avui en Basté és veritat que ha parlat sobre l'auge de les granges d'insectes que es crien per fer d'aliment als humans.
12: Sí,
10: en comptes de tenir porcs, doncs tens grills.
12: Com si no en tinguéssim prou amb els nostres problemes, com perquè ara ens diguin que haurem de menjar nocilla d'escarabat.
10: Us
12: imagineu el que ens faran menjar?
10: No ho sé, però en tot cas... Que...
12: Leche?
10: Sí.
12: Cacau?
10: Sí.
12: Avellanes? I xinxes? Per l'amor de Déu.
10: Per l'amor de Déu.
0: Està venint. Fins ara això no era una obra de la calòrica, però...
12: L'amor de Déu.
10: A veure,
12: entre això sí que el Telenotícies cada migdia. Jo no sé si us aneu adonant, nenes. Okay. A l'hora de dinar, el Telenotícies, estàs allà dinant.
10: Sí.
12: I de cop i volta, sempre, cada dia, que parlen de metges, posen imatges de pacients que els posen una indicció...
10: Ah, sí?
12: Que veus allà la carn que els agafen en pacient. Per a més, són plans de tall, eh?
10: Són plans curts, sí.
12: Sí. Res em pot fer més fàstic.
10: Sí, home, però escolta...
12: L'angúnia.
10: Una injecció, doncs...
12: No m'estranya que la gent faci des de juny intermitent, perquè, escolta, veient els Telenotícies al migdia, l'alternativa és vomitar.
10: Home,
11: us adoneu, no?, de tot plegat, que aquesta setmana tots són notícies d'animals apoderant-se del món.
12: Mm. Sí, tots són notícies d'animals.
11: Sí, per una banda tenim els senglars ocupant l'àrea metropolitana.
12: Sí,
0: és veritat.
11: Metropolitània. Després...
12: Bueno, ja ho havies dit bé.
11: Sí.
0: Que ja han dit que això anirà... Serà xungo, eh?
11: Serà xungo, vale. Sí. Pues,
12: bueno. No els han pelat, encara?
0: No, ja han dit que serà complicat.
12: Ja van dir dijous, de dir, escolta, hi ha 500 senglars que corren per aquí...
0: Tenen no sé quants drons buscant els senglars i tot. Plegat, jo li donaria tot això d'atrar.
11: Els drons guapos els tenen ara subllogats a Iran.
0: De fet, a l'Iran no queda ni un senglar ara mateix.
11: Després, primer, lo dels senglars que han baixat a la metropolitana.
12: Sí, notícies d'animals,
11: Després, els insectes, que es veu que ara són més nutritius que els macarrons. Sí,
12: diuen que té proteïna, l'insecte.
11: Bueno, clar, hi ha moltes coses que tenen proteïna i no te les menges. Per exemple...
12: És igual.
11: El que sigui. I us heu perdut aquesta altra notícia dels animals apoderant-se del món, que és una notícia de RAC1, que és la web de Caupeta.
12: Sí, ja ho sé.
11: Que és l'has vist, la notícia, o no? La del gat.
12: La del gat?
11: Sí. El gat domèstic.
12: Diu, el gat domèstic responsable del 25% de les extincions d'ocells a tot el món.
11: Vale.
12: És un dels depredadors més nocius del planeta.
11: Primer, anem per parts. Com sap el gat fer una regla de 3 per saber que és el 25%?
12: Primer, un moment. Si anem a PAMS, jo diria que l'autor del titular té gos.
11: Per què?
12: Home, hi ha un odi visceral cap al gat, però s'han tret un titular aquí dels gats que mengen ocells.
11: Bueno, sí, que
0: tampoc seria una novetat, és una cosa que ja sabien des de Piolín, vull dir que no...
11: I molt abans, perquè ja saps que te'ls porten com a regal, de moltes vegades el gat que vol fer números...
12: Sí?
0: Números com a bona mascota.
11: Com
0: a bon amic.
12: Vol fer mèrits.
11: Ells no saben que són mascotes.
14: També estava entenent que volia fer càlcul mental.
12: Jo també, no nom tenia?
11: El què, perdona?
12: El número... Vol fer mèrits.
13: Vol fer mèrits, el gat.
12: El gat, no? Sí. Ho deies en aquest sentit.
11: No, no sé, no me'n recordo el que deia fa mig minut.
13: Que et porta, el gat et porta l'ocell que ha enxampat i ha matat.
11: I te diu, té escombraria humana, això és per tu. O sigui, perquè jeràrquicament el gat, ell es pensa que està per sobre.
14: Sí, com està?
11: I jo crec que està per sobre, sí.
13: Ah, és a dir...
12: Els egipcis, eh?
11: Ah,
12: els egipcis kings. Els reis egipcis.
14: Els faraons, sí.
12: Els faraons, el que deien els reis egipcis kings.
11: Exacte.
12: Tenien els gats, bueno...
11: Els gats eren com sagrats i sabien de paleteria.
12: Surten els jeroglífics, surten de perfil, sí.
11: Exacte, però surten de perfil perquè no s'havien inventat.
12: Surten gats de perfil, però no surt ratolí. Els ratolins no surten, els jeroglífics.
11: No s'havia inventat Tom i Jerry, encara.
13: En tot cas, no sé on hi ha la novetat que un gat enxampi un ocell per menjar-se'l, vull dir que no sé. Vull
11: bueno,
13: dir...
11: però la pregunta és com se'ls mengen, al forn, arrebossats, i però el més important... Home, clar, el més important, els gats són els nous xefs amb estrelles Michelin, perquè, clar...
14: Per això d'on ve?
11: És que a mi m'encantaria anar a un restaurant i que el cuiner fos un gat, per exemple. Això al Japó, no sé si ho heu vist, al Japó o a la Xina, des dels meus respectes. Jo vaig veure un reel que s'ha revelat un cambrer que era un robot.
14: Sí, ahir corria per la xarxa, sí.
11: Un cambrer que se va tornar boig, un cambrer robot que va començar a picar tota...
14: Una taula?
11: Una taula, no, la vaixella, diguem, o sigui, els plats i... els plats i va començar a ballar després. O sigui, això és la rebel·lió de les màquines abans que hagin començat a...
13: És que els cuiners tenen una vida molt dura i acaben cremats, vull dir... Vale.
11: Bueno, totalment. A més, si existís aquest cuiner...
14: Que tu t'encantaria anar a un restaurant?
11: Si existís aquest cuiner, m'encantaria que es digués, aquest cuiner gat, que es digués Ferran Adrigat. Aleshores, el millor cuiner del món.
14: No us rieu, això. Feu-nos un favor, perquè és que no sortirem d'aquí.
11: Pot ser que per sota en Manel Vidal hagi dit, hòstia...
14: No. Ho he pensat. Com dir?
11: Doncs ho has pensat molt en veu alta.
14: Ho he pensat en veu alta, sí. No controlo encara els codis de la ràdio.
11: Doncs això que tens davant és un micròfon.
14: Gràcies. Aquest és un dels teus somnis, eh? Tenia Ferran Adrigat que et servís els plats, eh?
11: Ferran Adrigat dient...
14: El nou bulli, eh?
11: T'explota la boca.
14: De la boca
11: que m'estic cagant a la boca. No? Bueno, doncs així. I ja està, bàsicament. I tu...
14: Bueno, escolta'm... perdó.
11: La Rosa Colomí.
14: Perdoneu que interrompi jo aquest debat tampoc interessant, però volia fer esment aquesta altra notícia tampoc que us heu passat per alt.
10: Però què és avui? Llegir notícies de la web de RAC1?
14: Bé, sí, la vida va com va. Si no, doncs escriviu un guió i...
10: Sí, home...
14: El seu millor, vull dir.
10: Si estava el guió...
14: Sisplau, a mi em fot fàstic llegir, però llegeix aquest titular.
10: Diu, enxampen
14: 6 persones aquí.
10: Sí.
14: Que diu que copiaven.
10: Enxampen 6 persones copiant...
14: Sí, amb una càmera.
10: Amb una càmera.
14: Amb una càmera, perquè si llegeixes només enxampen 6 persones copiant, no té la gràcia, no?
10: No, deixi'm acabar el titular.
14: Vale, acaba, que diu amb una càmera en l'examen teòric de conduir, aquesta d'aquí.
13: Però no li feia fàstic llegir, vostè.
14: Bueno, però li estic donant les instruccions.
10: Sí, però
14: jo... Llegeix tu, jo no vull llegir.
10: Sí, però ja ho ha llegit.
14: Ok, no he llegit, que em fa fàstic llegir-la.
10: Si ja ho sé, li fa fàstic, però en tot cas ja ho ha llegit. Jo què he de dir?
14: Llegeix la notícia, llegeix la notícia.
10: Enxampen 6 persones copiant amb una càmera en l'examen teòric de conduir.
14: Pues si això ho havia dit jo.
10: No, ja.
14: Bueno, la qüestió.
10: Sí.
14: Veieu on hem arribat, no?
10: Bueno, doncs que la gent fa trampes, sí, però això ha passat tota la vida.
14: Bueno, fa trampes.
10: De qualsevol manera. Lo raro és que hagués estat a l'examen pràctic. Però, bueno,
13: amb càmera.
10: Sí, amb el teòric.
14: Aquí tothom es queixa de que la gent copia els exàmens teòrics de conduir. Sí. Quina és la solució?
10: Bueno, estudiar...
14: Exacte. Suprimir els exàmens.
10: No, home, no.
14: Claro? Si tu suprimeixes els exàmens, aquí no copia ni Cristo. Ni Cristo.
10: Home, clar, mort.
14: S'acaba amb la picaresca.
10: Mort l'examen...
14: Escolta'm, la gent ja sap si sap conduir o no.
10: No, bueno, sí, però anant de pet... O sigui,
14: Escolta'm, estarem d'acord que hi ha gent, hi ha ampollons, que aproven l'examen teòric... Però tu els veus i dius...
10: Yeah.
14: Hòstia santa, ara ve el pràctic, nen.
10: No, ja. Això li sabria dir jo de mi mateix.
14: Ojo, eh? Tothom sap que treure't el teòric no serveix per res, per treure't el carnet. T'has de treure la pràctica.
10: Uns rudiments, una mica saber les tres senyals...
14: No. El carnet bo de conduir te'l dona ton pare.
10: Sí, home,
14: un pare com ha de ser, un pare.
10: Sí.
14: T'ha de portar amb 14 anys... 14 anys tu, no ell.
10: No, clar.
13: Hi ha famílies de tot.
14: Sí, no, podria ser un pare molt, molt prematur, diguéssim.
10: Molt prematur. Però, bueno. No el nen, sinó el pare, pare prematur, no?
14: T'ha d'agafar el crio amb 14 anys i portar-lo un polígam industrial.
10: Sí, polígon.
14: El teu pare t'ha de fer seure al volant?
15: No, el seient.
10: El seient, el volant, sí, sí, sí.
13: Bueno, però seure al volant és una expressió,
10: home. Sí, sí, sí, és com seure a taula, no? Doncs
14: pues tu,
10: ja,
14: com a pare...
10: Ja dones per descomptat que no seuràs a sobre la taula i et fiques...
13: Bueno, avui dia...
14: A veure, un moment, farem una enquesta ràpida. D'aquí del Gol Sur, hi ha algun pare amb fills?
16: Algun pare amb
15: fills? Algun pare sense fills?
14: Recordem que això és ràdio, per tant, si aixequeu la mà, no serveix de res.
13: Podeu
14: heu d'emetre un sí!
16: Sí!
14: Mare, Déu-n'hi-do. Gol Nord o el Gol Sud, no sé quin és aquest. Sí. Hi ha pares aquí amb criatures?
16: Sí.
14: Sí, vale. Bueno, heu d'agafar els vostres fills, 14 anys. Qui diu 14? Diu 12, 11. L'edat és orientativa.
15: Que puguin caminar.
14: Efectivament. Mentre ja caminin... Els emporteu un polígam industrial, els feu seure davant del volant i els hi dieu... Encenta un cigarro i aparca'm amb bateria.
10: I
14: ja està. Aquest és el carnet bo. Aquesta és la prova de foc.
10: En fi, bueno.
14: Saber encendre't un cigarro
10: i aparcar amb bateria.
14: Sí, sí, sense tenir un accident, eh?
13: Vull sempre dir. Posant la mà en el respatller del seient.
14: Per aparcar, sempre.
10: Doncs
14: sempre.
10: Ja ho teniu. Segona autoescola Jack Cabestany. Moltes gràcies. Parlem d'art urbà. Perquè ja sabem qui és Banksy, el famós grafiter que fins ara era un senyor anònim.
14: Ah, sí? Perdoneu, una cosa, però...
10: Sí, a veure, què vol ara?
14: Perquè esteu elevant el to del programa, el nivell...
10: No, elevant tampoc. Sí,
14: perquè sí. Ho entengui jo. L'art urbà.
10: Què? Sí.
14: Què és l'art urbà?
10: L'art urbà és una forma d'expressió artística que es fa a l'espai públic, normalment al carrer, murals, grafitis, pintura...
14: O sigui que tècnicament...
10: Sí?
14: El senyor que es dedica a pintar els passos de cebre...
10: Sí.
14: És pintura?
10: Sí.
14: Es fa a l'espai públic?
10: És l'espai urbà, sí.
14: No. Sí. Sí o no? És pintura?
10: És pintura.
14: És pintura?
10: És pintura, és pintura. Sí. Sí. Pintura, sí.
14: Es fa a l'espai públic?
10: Sí, sí, clar, és la carretera.
14: És art urbà, no?
10: No
13: té ni l'intenció.
14: Confirmem?
13: No confirmem.
14: No, però això és art urbà?
10: No és art urbà, és un senyor...
14: Escolta, a mi una vegada diré una cosa. Tot el que porta la paraula urbà...
10: Sí?
14: Al darrere són coses de gent que té massa temps lliure i poques ganes de cotitzar.
10: Què diu ara?
14: Art urbà.
10: Sí.
14: Hort urbà. Ojo, l'estafa de hort urbà. Bueno, en definitiva, gent que no ha fet la mili.
10: Sí, I la Guàrdia Urbana?
14: La Guàrdia Urbana porta esprais de pintura?
10: No.
14: Porta? Què porta? Pistola?
10: Ja.
14: Tu juga... amb un guàrdia urbano, tu surt amb un pot d'esprai a pintar una paret i juga amb un guàrdia urbano a pedra, esprai o pistola.
10: No, clar.
14: Veuràs qui guanya.
10: Ja, bueno continuem. Ja sabem qui és Banksy, d'acord?
14: Tres periodistes de l'agència de notícies Reuters han publicat una investigació a fons sobre aquest artista. La recerca va començar l'any 2022 i quatre anys després han resolt el misteri.
10: I la persona que s'amaga darrere el nom artístic de Banksy és... el britànic Robin Cunningham. Sé que us heu quedat igual, perquè tal...
13: Ningú sabia qui era.
10: Ja s'havia dit algun cop, la veritat. La qüestió és que és un artista de Bristol.
14: No sé qui és, no sé, allò del Bristol... No sé, no me sona, Bristol.
11: No, Bristol és com Sant Sebastià de... Bueno, jo què sé. Jo és que faig xarta.
14: Me calla una estona, Jean-Paul, perquè avui en directe tenim una exclusiva internacional.
10: Què dius ara?
14: Hem aconseguit el telèfon d'aquest artista urbà, d'en Banksy, i ens agradaria trucar-lo en directe, trucar aquest artista urbà en directe. No sé si serà possible...
13: Sí, perquè seria la primera entrevista que concedeix des que s'ha sabut la seva identitat.
14: A veure si és possible. Sí, Àlex, tens el...
13: Sí, una trucada.
14: Hi ha senyal.
17: Sí!
14: Senyor... Hòstia, quina potència.
17: Sí.
14: Senyor Banksy, bon dia.
17: No, perdona, Banksy.
14: Banksy? Perdó, no, Banksy.
17: No, jo que em dic Banksy, Josep Maria Rodríguez Banksy.
14: Banksy, però no és Banksy?
17: No, jo soc Banksy, m'ha de dir vostè qui soc jo, què passa?
14: Però vostè és pintor?
17: Sí, senyor.
14: El famós pintor anònim d'art urbà.
17: Bueno, no, jo soc Banksy i ell és Banksy.
14: I pinta?
17: Ell?
14: No, vostè...
17: O sigui, jo tinc una SL, que pintem pisos, naus, oficina...
14: Sí.
17: S'ha ser Johan Cruyff, on juga el Barça femení?
14: Sí.
17: Doncs no el vam pintar nosaltres. Vam estar a punt allà, sí. Però bueno, al final no.
12: Escolti, no m'interessa la seva vida.
17: Perquè no teníem prou pintura plàstica, plàstica i és molt de mur.
12: Sí, sí, hi ha molta paret allà, sí. Vam estar... Escolti, vostè, si em permet la pregunta, què fa el nostre programa? És que no...
17: Vostè m'ha trucat Oriol de Balançó.
0: Què diu ara?
17: Perquè no, m'ha dit, no, tu ens expliques la teva història personal. Pensi que a mi fa anys que m'assetgen perquè sóc pintor i em dic Bansky.
12: Sí.
17: I la gent a Bansky li deia Bansky. No, a Bansky li deien Bansky.
12: Com?
17: Tu pots imaginar que la meva vida ha estat poc més que un infert al telèfon.
12: Però com li ha afectat...
17: Bansky, jo no. Bansky sí, Bansky no.
12: El veig traumatitzat, eh? Com ha afectat, en el seu dia a dia, com ha afectat dir-se gairebé com un pintor de fama mundial?
17: Molt malament, sí. Molts nervis. M'han caigut els cabells. Jo abans era calvo, però ara encara més.
12: Ja em dirà.
17: La gent trucava i preguntava, és Bansky? I jo, sí, però ojo que Bansky no és Bansky. Potser s'ha equivocat de persona, i clar, la gent flipava.
12: I
17: la gent flipava, és el que li dic, no?
12: No, que dic que si vol afegir alguna cosa més.
17: Bueno, vull afegir, teniu capilaritat, humitats, filtracions, això també ho arreglem, pintura plàstica, truca i en parlem. És en Bansky que us ho diu.
16: Comença l'hora de difusió.

0: Estàs escoltant la competència.
1: Especial 50 anys, carnusos!
2: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda sortida amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
3: Sabies que els esquimals fan la distinció entre 30 blancs diferents? Doncs a Lidl sabem distingir entre un blanc de 18 cèntims la rentada i un altre de 36 cèntims. Saber triar és emportar-te el detergent Formil per només 6,69. Lidl, val la pena.
4: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
5: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
4: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
5: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
4: Important, en un refugi climàtic natural.
5: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
6: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
7: Què et passa?
8: Que no em tanca la maleta.
7: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
8: Bé, si trec uns quants banyadors...
7: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
12: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
11: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Truca a Verisure al 900 903 744.
13: Verisure.
5: Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
1: La competència.
2: Especial 50 anys.
3: Que la Porta va guanyar ahir les eleccions a la presidència del Barça.
2: Efectivament, guanya la Porta, guanya la Porta, guanya la Porta, guanya la Porta, guanya la Porta, guanya la Porta, la Porta, la Porta, la Porta, la Porta.
3: Tanca la Porta.
2: Guanya la Porta, guanya de gol de xilena.
3: Sí, Xavi Carol.
2: Sense mirar.
3: Sí, un moment.
2: Sense baixar de l'autocar.
3: O una de dos, o de gol de xilena o sense baixar l'autocar, perquè fer un gol
2: de xilena des de dins de l'autocar amb una de les finestres abaixades. Crec que l'única que es pot abaixar és la del conductor.
3: Anava a dir l'autocar.
2: Fixa't tu si fot una virgueria, una filigrana.
3: Sí, senyor, Charlie, què? Estàs content amb el resultat a les eleccions al Barça?
2: Efectivament, soc sí. Charlie Carol i això és passió pel futbol. Passió pel futbol. El Barça, necessitem un president com la Porta.
3: Sí, està content.
2: Un president que sigui pràcticament com Jordi Culé.
3: Què diu?
2: Un president que faci botifarres a l'aire.
3: Veig que ets laportista, Charlie, una cosa que...
2: Sí, sóc pràcticament l'únic periodista esportiu de tots els mitjans catalans que és laportista.
3: Sí, home.
2: Som jo i en Joan Poquí. Gent que cridem molt fort. Barça!
3: Molt bé. Felicitats per la victòria, doncs.
2: Moltíssimes gràcies. No podia ser que el Barça caigués en mans dels clavacolzes. La gent que té el Barça en un ordinador. El Barça en una taula d'Excel.
3: Veig que...
2: Aquest era Víctor Font.
3: Sí, ja ho he entès.
2: El Barça es porta al cor.
3: Sí.
2: Igual que l'escut.
3: Sí.
2: Som-hi tots! Som-hi, Barça!
3: Sí. No te la saps, no?
2: Porto l'escut al pit!
3: Va, d'acord.
2: Em protegeix el cor.
3: Cadascú va per la seva...
2: Porto l'escut al pit. La Porta campió.
3: No diu això. Bueno, ja
2: doncs canviarem la lletra.
3: No,
2: anirem directament al torró.
3: Et recordo que ets periodista i que tu has explicat les coses, que potser...
2: Objectivament, sí, com no, ho estic fent ara.
3: Ja no m'he atrevit a dir objectivament, perquè sabem... O sigui, si tens
2: jo t'he donat any... el titular objectiu,
3: què?
2: Que és... Guanya la Porta!
3: Sí, objectiu no, però si...
2: Qui guanya? La Porta! Qui guanya?
4: La Porta!
2: La Porta!
5: T'has apropiat d'un cant de la penya que, per cert, va guanyar 12 punts al Barça de bàsquet. O, bueno, o aquells senyors que juguen a bàsquet i un equip de bàsquet.
6: Un altre que va a Víctor Font, eh?
5: Sí, Bueno, doncs això, ja s'ha entès perfectament. Moltes gràcies, Charlie.
2: Menys powerpoints
5: sí.
2: I més macarrons.
5: Ja saps, que sembla que ho hagis escrit tu tot. Charlie, va, que t'agafarà un atac de feridura.
2: Passa que vaig veure aquest tall,
5: sí.
2: El vaig veure a través de l'Instagram de 3CAT.
5: Sí.
2: I el subtitulador, aquell sí. Que de vegades és automàtic, posava menys canelons,
5: sí.
2: Més macarrons.
7: Càntic estrany.
2: Bueno, jo vaig pensar...
7: Totes dues coses.
2: És la portista, és halà.
6: És anar contra la cuina catalana en un 50%, perquè els macarrons són tan nostres com els macarrons, per tant...
7: Els canelons, vols dir.
6: Correcte.
7: Les dues coses són correcte. Italianes.
6: En canvi, els powerpoints, doncs el powerpoint va en contra de la rauxa, no? El
7: sí, home,
6: powerpoint
7: sí,
6: és com la metàfora de ho tinc tot organitzat.
5: Però ara tots veiem molt clar, no?, el Víctor Font, però la setmana passada, Charlie, tampoc et veia tan categòric.
2: Escolta'm, la victòria de la Porta té una notícia encara més bona adjacent,
5: sí?
2: Que és que ens assegura la continuïtat

0: és carnaval.
1: A on? Ja l'hem passat.
0: Al món.
1: El món
0: i
1: és
0: tot
1: que...
0: gràcies a la victòria de Jean Laporta.
1: Home, carnaval.
0: I de Hansi Flick.
1: Sí.
0: Un home que no ha après català i, per tant, encara no sap que estem tots completament llampats.
1: Sí, molt bé.
0: Hansi Flick és el meu pastor.
1: Sí.
0: Res em manca amb tu, Hansi.
1: Sí, molt bé.
0: Som soldats de Hansi Flick.
1: Molt bé.
0: Som legionaris de Flick.
1: Bueno, calmis una mica. Com us havíem avançat, el nostre departament de periodisme d'investigació...
0: I no heu dit res del Barça-Sevilla, eh?
2: El Barça-Sevilla, però...
0: 5-2, eh?
2: 5-2, amb un partit bastant...
0: Gràcies a qui?
2: A Rafinha.
0: Gràcies a Laporta!
2: I a Rafinha, que va marcar segurament el hat-trick més trist de la història. 2 gols de penals una mica pitjor, i un tercer gol, però vaja, som com 5-2. I
3: parla per tu, però sí? Cancelo, com li diguis això, Cancelo a la cara...
2: Cancelo no li dic res a la cara ni a l'esquena, perquè la por que em fa...
3: Cancelo agafa una clau de les petites, de bústia,
2: sí.
3: I te pot treure tots els ossos.
0: I tu no
3: te n'adones, perquè té una mirada que te rebenta. I aleshores, pues, si Cancelo va a terra, és penal segur sempre.
0: Sí, home, sí, molt bé.
3: Bueno, doncs ja està.
0: Després d'aquesta anàlisi, i com ja us havíem avançat, el nostre departament de periodisme d'investigació, format per Manel Vidal,
3: hola,
0: Jean-Paul Desgrava,
3: hola,
0: i un senyor que no sap imprimir un PDF, ha tingut accés al dietari secret de Joan Laporta. Esteu a punt, nois?
4: Sempre.
0: Sí?
3: Endavant, Barça.
0: Vinga, ara veurem.
5: Dietari secret de Joan Laporta i Estruc, president del Futbol Club Barcelona, extractes dispersos.
3: Dissabte, 14 de març de 2026, 11 del matí.
5: Avui és la jornada de reflexió, perquè demà són les eleccions a la presidència del Barça. Aquestes eleccions són un motiu d'orgull, perquè ens converteixen en un club democràtic, a diferència de la gran majoria de clubs del món. Però també són una nosa, perquè és evident que el president del Barça he de ser jo, i no l'altre candidat, que és un senyor que llepa...

0: on és la papeleta de la Lliga Regionalista? Entre la gentada que hi ha, la suada que porto i que acompanyo a tothom a posar el vot a dins de l'urna, això sembla les eleccions d'un país del sud-est asiàtic. Molt content amb la festa de la democràcia.
1: Diumenge 15 de març de 2026, 4:45 de la tarda.
0: Comença el partit a l'Spotify Camp Nou, que avui ja hi ha 62.000 espectadors i fa molt de goig. Juguem contra el Sevilla i jo trobo a faltar el seu president d'abans, en Del Nido, que a mi em feia molta gràcia perquè parlava andalús i em recordava Juan y Medio, el millor entrevistador de gent sense dents de la història. El partit és plàcid, principalment perquè el Rafinha ha sortit al camp pujat sobre una moto de cross Riejo del 1993 amb el cilindre i el carburador trucats i es dedica a perseguir jugadors del Sevilla a tota metja. A la mitja part ja guanyem 3-1, o sigui que em passo tota la segona part dormint a la llotja. Però jo ja fa temps que tinc perfectament entrenada la meva cara de dormir a la llotja i és impossible de distingir la meva cara d'estar desperta a la llotja. M'adormo molt profundament i somio que Víctor Font guanya les eleccions. Però com que és tan impossible, és un somni d'aquells que quan els estàs somiant en el fons ja saps que allò no està passant.
1: Diumenge, 15 de març de 2026, 7 de la tarda.
0: Torno a ser a la meva zona de votació i van apareixent els jugadors del primer equip del futbol masculí, el que tota la vida n'havíem dit, el primer equip. Tots els jugadors m'estimen molt, perquè jo faig sentir tothom com si fos el millor del món en lo seu. Quan agafo un taxi, quan baixo del taxi, el taxista té el convenciment que és el millor taxista del món. Doncs amb els esportistes del Barça, igual. Tu els dius que són els millors i ells ja s'ho creuen. Són gent simple. Els jugadors comencen a votar i a cridar-me president, president, i els dic, nois, hem de mantenir les formes, que això és un procés electoral net, i hem de tenir respecte per l'altre candidat. I tots riem molt i mantegem Hansi Flick, Bojan Kirkic i un senyor que sembla lleugerament a Nicolau Casaus. Surt el sondeig de TV3 i com que guanyem d'una de pallissa, obro dues ampolles de cava, una per beure amb la d'un glob i l'altra per tirar-me-la per sobre.
1: Dilluns, 16 de març de 2026, 3:45 de la matinada.
0: Arribo a l'Ut de Gas i, com sempre, se'm connecta el wifi tot sol. Arribo amb la corbata al cap, l'americana lligada a la cintura, els pantalons dels turmells i un tatuatge que posa salit i disfrutat al front. Només de passar per la porta crido, què és això? Un tanatori. I demano que em portin al meu pack celebració l'Ut de Gas. 40 ampolles de cava, 6 elefants mecànics, 12 colles sardanistes, 25 dobles de Johnny Depp, 14 funcionaris de presons, un trailer de 3 eixos, l'actor que feia de Flusky al Club Super 3 i una ampolla de mig litre de Vichy. Com que és un dia especial, també demano que em portin una calçotada. El personal de l'Utegas em diu, una calçotada, president? I jo dic, sí, vull mig quilo de calçots molt prims i sucats amb una droga tan nova que encara no està ni prohibida. Cantem tots junts, lo, el Barça és la nostra vida.
1: Dilluns, 16 de març de 2026, 10:15 del matí.
0: Surto d'un after molt maco de prop de plaça Urquinaona, on un senyor molt simpàtic ens ha fet passar a través d'una nevera i hem caminat 3 quilòmetres per uns túnels subterranis fins a arribar a una planta baixa on hi havia, com sempre, el millor de cada casa. Hi havia membres de la meva junta directiva, el pare de la Minya Mal, Travis Scott... Gent molt maca i molt sana i amb moltes ganes de passar-s'ho bé. Cap a les 8 del matí, el senyor simpàtic que regenta l'after m'ha dit, senyor Laporta, hauríem d'anar tancant. I jo li he dit, mira, garçon, et dono 600 euros i una llotja VIP al Camp Nou de les que van vendre els moldavos i ens deixes quedar una estona més. Quan surto de l'after, truco a totes les redaccions dels mitjans del país per donar-los el condol i finalment truco al Víctor Font i li dic, és a Can Casa Coberta? I ell em diu, no. I jo li dic, i quan plou, què fan? Em poso al llit i penso, per últim cop, visca el Barça i visca Catalunya.
2: Molt bé, nois. Gràcies per tornar-ho a fer.
3: Part de Collserola, que continua tancat per evitar que es propagui la pesta porcina africana després que es detectés un senglar infectat al terme municipal de Barcelona.
4: Ah, on Satanàs, mira que en sou de pixapins, hòstia santa.
3: Un moment, Salvadoret.
4: Achafacharcos!
3: Molt bé.
4: Castellans!
3: Prou. Salvadoret de Calvajol, calmis una mica.
4: Que no em calmo, què collons mai de calmar? Estic fins los collons de Valtros, los farigoleros, que només veniu al poble a collir farigola.
3: Ja, sí.
4: I espàrrecs de marge.
3: Sí.
4: Que mos buideu tot el poble d'espàrrecs.
3: Bueno, doncs em sap greu, jo en aquest cas no puc parlar pels barcelonins.
4: On és que pareix que només us preocupa el tema dels senglars quan la pesta arriba a Barcelona, hòstia.
3: No, és veritat, n'havíem parlat...
4: Calla ja, Carnús!
3: Bueno, un moment, però...
4: Que te fotré una estassola que te canviaré de código postal.
3: Bueno, hòstia...
4: Que t'hauran de posar betadina en un rodillo.
3: Prou. Per tenir més detalls de com va aquest tancament de Collserola i si es compleix o no, tenim el company Josep Ferrer des de la carretera de les Aigües.
5: Bon dia, Josep.
6: Hola, molt bon dia.
5: Josep.
3: Sí, Josep.
5: Per favor, eh?
3: Sí.
5: Tingues cuidado, eh?
3: Coneixement.
5: Que tu, bueno, un jamelí, bueno, te pot matar, eh?
3: Sí, et pot matar.
5: Te'n vesteix i, bueno, baixen a... Bueno, ja us ho vaig dir, que ara baixen al Passeig de Gràcia i atraquen a la gent a Punta de Navalla.
3: Sí, ara no estan gaire actius. T'hem sentit avui al matí, Josep, al món a RAC1, fent pràcticament de policia, evitant que la gent se

0: saltés la prohibició d'entrar al parc de Collserola. Explica'm com ha anat això.
1: Doncs mira, estic una mica trist i decebut perquè no m'han fet cas.
2: Aquí falta una pistola, hòstia santa, una pistola i un tricorni, Josep.
0: I què?
1: No. La gent se'ls explicava que no podien accedir, però vaja, jo crec que sí que és molt una guixeta per cobrar multes, potser en feien aquesta, perquè ha estat molta més la gent en la norma que no pas els que hem fet carrera.
0: Ai, no és que, no, el Josep no és que estigui emocionat i s'entretalla.
3: No,
0: no,
3: això és que l'estan atacant els cors senglars.
4: Que també... Sí. Que, no, home, no l'estan atacant els cors senglars.
3: Els cors senglars ho mengen tot, es mengen els cables dels micròfonos.
4: No, no, no, és veritat, no, no. Això són les rates.
3: Per això que no el podeu sentir.
0: Es produeix la plataforma, si no m'equivoco, Josep, que estàs a sota la torre de Collserola, és així?
1: Sí.
0: Sí, crec que dic que sí.
1: Marco, tenir millor comunicació.
2: Ja, ara no va bé. Això és ara puta mare, home, sota de l'antena, que dona cobertura mòbil a tota la ciutat de Barcelona i tota l'àrea metropolitana, i resulta que aquest senyor està a sota de l'antena mateix,
0: però no
2: que li podria caure un llamp i el mataria,
0: no,
2: i resulta que no se sent bé el mòbil. Vinga, home, per l'amor de Déu.
4: Però no dones cobertura al mòbil a tota la ciutat de Barcelona. Els mòbils van per un altre tipus d'antena.
2: Tot això és Maga Colau, eh?
0: Sí, home. Ara, això, si no m'equivoco, els que sabem d'enginyeria l'anomenem efecte paraigua. Que és que tu a sota, doncs no et mulles, a sota l'antena, o sigui, i per agafar antena, doncs has d'anar, doncs, no ho sé, 300, 400 metres, m'ho estic inventant tot.
4: La pluja seria la cobertura,
0: la
4: però...
0: La pluja seria la cobertura, va. Sí, i no tenir cobertura seria estar sota el paraigua. Però bueno, potser no és l'hora... la gent continua pujant, és això?
1: Sí, sí, continua pujant i continuen passant, no fan cap els cartells, hi ha un cartell on diu que no es pot accedir, una cinta de la Guàrdia Urbana, una cadena, però res, la gent s'ho mira, alguns ni s'ho miren, i tot i que els diem que no poden passar, no ens fan cas i segueixen la seva ruta.
2: Home, per l'amor de Déu.
4: S'està prenent de manera molt personal, eh?
2: Pues jo què sé, a fer el que sigui.
0: Sí, el que sigui.
2: I veus una cinta.
0: Sí, home.
2: Una cinta de plàstic.
0: No,
2: que posa, no passeu. Sisplau.
0: Sí, no, no,
2: això és de les pel·lícules americanes.
0: Sí.
2: Quan no pots passar, sí, te posen d'on traspàs.
0: Sí, no et moris.
2: O te matarem, sí, a tiros.
0: I traspassaràs tu, no?
2: I traspassaràs tu, efectivament. Sí. Però, si traspasses, traspasses. Saps què te vull dir?
4: I el tipus de gent que passa, que és gent que va fer activitat esportiva, Josep, són turistes que no s'han assabentat o que no...
2: Runners! Mateu-los a tots!
1: Són gent que fa esport de forma habitual. Val a dir que els que van corrents, alguns sí que giren, els que no respecten la normativa són les bicicletes, i també veiem algú que ve a passejar amb els gossos.
2: Escolta, Josep...
4: No, perquè els gossos no saben interpretar el senyal, pobre gos.
2: Però una cosa, Josep, m'has de dir si és fàcil de saltar la tanca aquesta, perquè que justament aquesta tarda volíem anar amb el Kevin a donar-nos el lote,
0: sí,
2: a Collserola, que hi ha un mirador a la mar de fantàstic, sí, i allà anem amb el seu, bueno, el seu cotxe, que hi ha més intimitat.
0: Però, sí, però...
2: Llavors ens tanquem els seguros,
0: sí, millor, perquè...
2: i llavors s'entelen els vidres.
4: Una cosa, que
2: des de fora no hi veus, eh? No. Des de fora no veus, sembla com un vidre d'aquest...
4: Titànic, eh? Això passa a Titànic, hi ha una seqüència de Titànic.
1: El que haurà de fer serà deixar el cotxe on el tinc jo i anar a peu i perdre's per aquí pel bosc, perquè hi ha llocs per perdre's i fer el que volen fer.
2: I on el tens, el cotxe?
1: Doncs al costat d'unes cases, just fins al lloc on te podem accedir.
0: Ja sé on és.
4: No expliquis exactament on és,
2: perquè
4: la gent te'l podrien... Vaja, és igual, deixem-ho.
0: Això sí que no m'esperava, que és en Josep Ferrer.
1: Mireu, tenim notícia.
2: Ah, digues. Ojo!
1: Endavant. Hi ha una persona que acaba d'arribar, ha vist la tanca, ha vist el cartell i ha fet mitja volta.
2: Ja pensava, no? Un aplaudiment per Salvador Illa.
0: No.
2: El molt honorable runner.
5: Un aplaudiment per aquesta persona que ha pensat ja entraré per una altra cosa.
6: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
7: Bueno, ya tú sabes, ¿no?
8: La competencia.
6: ¿Qué pasa? Especial 50 años.

0: Hola, com esteu?
1: Tinc caga.
2: Mare de Déu, senyor.
3: Aquest programa està basat en fets reals.
4: Feu una reclamació a cotxó.
3: La competència.
5: Especial 50 anys.
6: Senyores i senyors, la pesta porcina arriba a Sabadell.
7: Hòstia, com si no en tinguessin prou amb l'Uxeu, no, la gent de Sabadell?
6: Què vol dir?
7: Que l'únic consol que tenen és que no són de Terrassa.
6: Bueno, deixa la gent de Sabadell a la Terrassa.
7: I mentrestant continua l'operació per eliminar tots els senglars a Collserola,
8: sí, el Departament d'Agricultura ha mobilitzat el cos d'agents rurals i 17 tècnics destinats exclusivament a la unitat de drons.
9: Hola, Frank!
6: Hola, Marc Antoni Mateu, actor de doblatge professional. Bon dia, bona hora.
7: Tot això dels porcs senglars de Collserola és un drama,
6: Frank. És un drama, sí.
7: Som davant d'un genocidi. I tu?
6: Què?
7: Què estàs fent, tu? La història ens jutjarà, Frank.
6: Però no
7: què explicaràs als teus nets?
6: Jo, calmi's una mica, jo l'explicaré, però...
7: D'acord, em calmo. Vinc a ensenyar-vos el teaser de la nova pel·lícula que he doblat sobre els senglars que estan sacrificant.
6: Val, d'acord. La pel·lícula de què va?
7: Bé, tu i jo representa que som els dos únics porcs senglars del parc de Collserola que han sobreviscut a la gran cacera.
6: Ah.
7: La pel·lícula la protagonitza en un porc, que seràs tu,
6: ah,
7: i Timothée Chalamet, disfressat de porc, que seré jo.
6: Home, un moment. Quin sentit té que un actor sigui humà i l'altre sigui un porc?
7: En Timothée Chalamet ven molt, Frank.
6: Ja, bueno,
7: és
6: sí.
7: És guapo, està boníssim.
6: Sí?
7: La gent li vol llepar l'aixella.
6: A veure...
7: No saps com funciona la indústria. Sembles nou, me caso en ronda.
6: En fi, bueno, d'acord. Com es diu la pel·lícula?
7: La pel·lícula es titula Salvar el senglar Ryan.
6: Què?
7: Frank, la pesta porcina ha arrasat amb tots els nostres congèneres, Frank.
6: Sí.
7: Només quedem tu i jo a tot el parc de Collserola.
6: Ja, sí, és molt trist.
7: Sí. Para. No t'he dit que eres un porc, Frank.
6: Ah, no.
7: Has de parlar la vella llengua porcina.
6: No, un altre cop no.
7: T'has de netejar la cera de les orelles, que no m'entens quan parlo?
6: Sí, l'entenc perfectament, però...
7: Doncs ja t'ho he dit, Frank. Tu ets un porc i jo sóc Timothée Chalamet disfressat de porc.
6: Sí, però per què he de parlar d'un porc? I vostè no, si tots dos són porcs senglars.
7: Tornem a començar, sisplau.
6: Bueno.
7: Oh, Frank. La pesta porcina ha arrasat amb tot, Frank. Només quedem tu i jo en tot el parc de Collserola.
6: Sí, és molt trist.
7: Sí, te'n recordes quan vivíem tranquils aquí, al parc de Collserola?
6: Totalment. Quins records, eh?
7: Quins records. Tots els nostres amics han estat exterminats pels caçadors malparits. Què fas?
6: Estic rient.
7: Ah, doncs ara no toca riure. Estic parlant dels morts.
6: Perdona.
7: Recorda l'ullalet.
6: Oh.
7: Ens va deixar també en pell dura la trufeta. Te'n recordes de la trufeta? Robava els entrepans de mortadela dels excursionistes i se'ls menjava.
6: Sí.
7: Els entrepans, no els excursionistes, clar. El seu preferit era el de mortadela.
6: Sí.
7: Recordes?
6: Sí, també trobo a faltar en Bigotis.
7: Oh, en Bigotis.
6: Sort que encara ens queda en Napoleó.
7: Sí. Vaja, descansi en pau en Napoleó.
6: Oh.
7: Bé, escolta, avançarem la pel·lícula perquè ara ve una seqüència on tu i jo parlem durant 35 minuts de la vida i de la mort.
6: Hòstia.
7: Anem a l'escena més moguda. Aquesta on diu persecució.
6: Persecució.
7: Corre, Frank! Apaguem-nos aquí darrere d'aquests matolls. Aquí no ens trobaran els putos caçadors.
6: No cal que ens trobin. Els caçadors han posat trampes per tot el...
7: Doncs ja saps què et toca. No mengis res del que trobis per terra, Frank.
6: Massa tard.
7: Per què?
6: Estic mastegant una aglà.
7: Però què fas mastegant?
6: Amb un gust molt fort de cicuta.
7: Un moment, això no ho diu en lloc del guió, Frank.
6: Eh?
7: Què collons fas inventant el diàleg?
6: Ho diu, però no ho puc evitar. Ah.
7: Ara no cal que facis el porc, imbècil.
6: Ah, va, perdona,
7: pots sortir del personatge que hem parat de gravar.
6: És veritat.
7: Acabem amb això d'una vegada. Tornem-hi, presa 2, acció. Corre, Frank! Amaguem-nos aquí, darrere d'aquests matolls. Aquí no ens trobaran.
6: Un moment. Mira allà al fons.
7: Què?
6: Són treballadors dels serveis de neteja de l'Ajuntament de Barcelona amb armilles reflectants. Barcelona neta. I porten metrallet.
7: Oh, sisplau, no disparin.
6: No.
7: Som els dos últims senglars de Collserola.
6: No
7: tenim la pesta ni patim cap mutació.
6: No.
7: Simplement podem parlar perquè això és una pel·lícula de ficció.
6: Sí.
7: Ens rendim, no disparin, sisplau. No! Frank! Frank!
6: Què?
7: M'han abatut.
6: T'han abatut?
7: M'han abatut. Vigila.
6: Sí.
7: Ara venen a per tu, Frank.
6: No. No. A mi no m'ha passat res.
7: Però...
6: De moment, eh?
7: Per què no mors, Frank?
6: Perquè sóc un porc senglar. I tinc la pell molt dura. I puc sobreviure. A diferència de Timothy Chalamet, que ets un pringat. Entens?
7: I tu un malparit, Frank.
6: No, no, no, no volia ser Timothy Chalamet. Pues venga, a cagar la cuia.
7: Déu meu.
6: Algú pot trucar una ambulància?
7: Sí.
6: S'està dessagnant, aquest.
7: Anem a publicitat jo i no. Tornem de seguida.
6: Jo estic... Hem de parlar un dia més de llengua.
0: No, sisplau, sí, un altre sí, cop, sí. No, del català.
6: Home, sí, clar, és la nostra, vull dir, no en tenim...
0: Home, escolta'm, doncs dieu ràpid, perquè és que si no avorrirem l'audiència. El català s'està perdent a Barcelona.
1: No.
0: I ja està, escolta'm, si s'ha perdut ja el trobaran, no?
1: No, perdoni una cosa, el català no es perd ni a Barcelona ni enlloc. Les llengües no es perden, es perden les claus o la cartera, però una llengua no es perd, les borren o la maten.
0: No, això... no me grite usted, eh? Si no, por favor, eh? Yo he sido muy educado con usted, eh?
1: Però un dia que no he cridat, i ara resulta que he cridat?
0: Si llamo la policia, ja sabe qui em pediran la identificació, eh?
1: Però
0: esto...
1: Ha escalat molt ràpid, això. Vostè és un racista, escolti.
0: Bueno, digues, Noel, digues. Noel. Això,
2: avui perquè... hem sabut que el PSC s'absté de demanar el B2 dels professionals sanitaris i rebutja el districte universitari català.
1: Com? Volen prohibir les universitats a Catalunya?
0: No.
1: Que fora ara que estava a punt de llicenciar-me, o com es digui ara.
0: No, rebutgen el districte universitari català. Això vol dir que volen mantenir el districte universitari únic.
1: A tota Espanya. Tota Espanya.
0: No sé si queda gaire clar, però és el sistema pel qual les places de medicina s'assignen a escala de tot l'estat espanyol.
1: Una, grande y libre, ja està, és aquest, no?
0: I no va per districtes de cada comunitat autònoma.
1: Sí, ja us ho tradueixo. Mira, el districte universitari únic fa que ens quedem sense metges catalans i els que venen pues, no parlin català per un tema. M'entens? Ja està, ja està traduït.
0: Noelia, més dades.
2: D'altra banda, tot i l'abstenció del PSC, tirem davant la proposta de demanar als professionals sanitaris del nivell B2 de català un any després de començar a treballar i el nivell C1 al cap de 2 anys.
0: Mm-hmm. Però escolta'm, no obliguem ara els metges a parlar el català. Si ja parla en castellà i ja ho entenem. Escolta, què passa si és un bon metge?
1: Si no parla la llengua pròpia del país, és un bon metge? Pregunto.
0: Home, l'espanyol és de tots.
1: I el català, de tots els catalans, un metge que no parla l'idioma del malalt no és un metge, és un veterinari.
0: No, us fiqueu amb els veterinaris.
1: No,
0: ara.
1: Jo no m'he ficat amb el veterinari, no. Però un veterinari no parla l'idioma del gos.
0: No.
1: Quim bup. No parla l'idioma de... Borni, no parla l'idioma.
0: Doncs seria molt divertit que parlés...
6: Que parlés
0: Agaporni. L'idioma de l'Agaporni.
6: O sigui, està més a favor de que un veterinari parli l'idioma de l'Agaporni que un metge parli català.
0: Però escolta'm, una cosa, a veure... Sí. Què passa si un metge no sap català, però ha estudiat molt i molt de temps per ser, no ho sé, cardiòleg?
1: Si ha estudiat tants anys, però ha estat incapaç d'aprendre una llengua romànica, potser no està llest. O sigui, jo no posaria les mans d'aquest metge.
0: Però què prefereix vostè, que el metge el curi o que l'entengui?
1: Totes dues coses!
0: Però és clar, que...
1: No passa nada, vull tot!
0: És que ho voleu tot!
1: Clar que sí, el pa sencer, volem la panificadora! Vull els mateixos drets lingüístics que un senyor d'Albacete! És que no demano més!
0: Ara voleu que Albacete parli en català?
1: No.
0: Ens agafaran mania!
1: No m'entès!
6: Ja ens entenen, sí. No. Ja venia de lluny, això,
1: no. Vull tenir la seguretat que quan vaig al metge al CAP m'entendrà en la llengua pròpia del país, que és exactament el que li passa a un senyor d'Albacete quan va al CAP. Un senyor d'Albacete va al CAP i diu tingo fimosi. I ho entenen perfectament.
0: També li diré que anar al metge del CAP per preguntar per la fimosi hauria d'anar al neuròleg, si és el metge del CAP.
6: No, el centre d'atenció primària, senyor.
0: És un petit acudit. Escolta'm, és que posem-hi una mica d'humor, perquè si no, al final els metges castellano parlants s'enfadaran i no ens voldran curar, és que clar...
1: Doncs quins metges tan bons, no? Por a que el metge no et curi perquè parles català. Por que el policia no faci el DNI perquè parles català. Por que el jutge te fiqui a la presó perquè vols declarar en català. Aquí no hi veieu un patró o sóc jo l'únic que veu un país ocupat?
0: Escolta'm una cosa. Calmem-nos una mica perquè, escolta'm, aquest cap de setmana...
6: Què?
0: Compte, eh?
6: Què passa aquest cap de setmana?
0: Aquest cap de setmana...
6: No s'emocioni.
0: I a la Fira de Forjadors i Artistes del Ferro a Besalú. Visca!
6: Qualsevol cosa...
0: Home!
6: Menys parlar de la llengua.
0: Els mestres de la Forja es reuneixen per mostrar el seu art amb la farga i el martell, eh?
6: No despisti. Estàvem parlant del que parlàvem. O sigui, parlàvem del que parlàvem.
0: Però és molt més alegre, això. Home, la Fira de la Forja.
6: La Fira de la Forja, doncs, bueno, no sé.
0: Saber que podràs tastar els embotits, els formatges i la mel de la comarca mentre un senyor amb bambes està forjant allà una espasa.
6: La típica...
0: No et fa il·lusió, això?
6: Sí, bueno, molta il·lusió.
9: Fins aquí la competència especial 50 anys d'avui.
8: Un programa realitzat per Oriol de Balanzó,
9: Noelia Caranetzi,
8: Manel Vidal,
9: Àlex Arbiol,
8: Òscar Andreu
9: i Òscar Dalmau.
8: Feu bandaix.

0: Notícies. Marc Pollato.
1: Bon dia, és la una. El Partit Popular insisteix que els migrants que van entrar de manera irregular a Ceuta han de tornar al Marroc. Els populars diuen, per tant, que no cal cap infraestructura per allotjar-los a la ciutat autònoma. La vicesecretària del PP, Cuca Gamarra, diu que els reforços que calen per part del govern espanyol han d'anar encaminats a gestionar aquestes sortides. N'ha parlat a Telecinco.
2: 19 días después no tenemos datos oficiales de cuántos todavía siguen en la ciudad, pero todo el mundo coincidimos en que no son menos de 10.000. Reitero, no son menos de 10.000 en una ciudad de 85.000. Por lo tanto, para poder articular todos esos procedimientos, se necesitan un refuerzo extraordinario por parte del Estado y la ciudad autónoma, empezando por los funcionarios en el ámbito de Policía Nacional.
1: Mentrestant, el govern espanyol obre la porta a ampliar fins a 4.000 les places d'acollida pels migrants a Ceuta. Ja s'han començat a instal·lar les infraestructures que de moment han d'acollir 1.500 persones. L'independentisme fa mans i mànigues per allunyar-se d'Aliança Catalana davant l'auge del partit d'extrema dreta a la majoria d'enquestes. El president d'Òmnium, Xavier Antich, i el president del Parlament, Josep Rull, han aprofitat una conferència a la Universitat Catalana d'Estiu per carregar contra els discursos d'odi. Anem cap allà amb l'enviat especial a Prada de Conflent, Víctor Massip.
3: Sí, el missatge de rebuig cap a qualsevol plantejament que busqui la divisió ha estat molt contundent, tant des de la societat civil com des de la segona institució del país, asseguren que aquests discursos fan inviable el projecte independentista. Ho han dit el president d'Òmnium, Xavier Antich, i el president del Parlament, Josep Rull.
4: Per nosaltres hi ha una línia roja, que és la línia del principi democràtic, i per tant de no contemplar aquests grans consensos el que serien posicions xenòfobes que pretenen excloure de la catalanitat a una part dels catalans. I els catalanes.
5: Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació i el projecte d'independència. I, evidentment, parlo d'un partit polític, el que hem de ser prou atractius perquè aquest populisme no, diguem-ne, no sigui l'element de referència de molta gent.
3: I justament per combatre els missatges de divisió, tots dos han aprofitat la jornada per reivindicar la figura i el legat de Muriel Casals. En el desè aniversari de la seva mort, n'han volgut destacar la seva lluita per la cohesió social. També han recordat la idea d'un sol poble, se vingui d'on se vingui.
1: Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que hi ha hagut aquest dilluns a la nit a Badia del Vallès. La policia ha localitzat diverses veïnes després de rebre l'avís dels veïns que havien sentit els trets. No hi ha cap constància de cap ferit i, de moment, tampoc hi ha hagut cap detingut relacionat amb el que ha passat. I dos terratrèmols han tornat a sacsejar Granada aquest matí. Un ha estat de magnitud 4,6 a quarts d'11 i el segon ha estat de 4,2 una hora més tard. Els sismes no han causat víctimes mortals, però sí que han deixat 3 persones ferides lleus i han tornat a provocar danys materials com els que hi va haver dissabte. Com a mesura preventiva, s'ha desallotjat part de l'Alhambra, plena de turistes, un centre comercial i alguns edificis de la Diputació i de l'Ajuntament de Granada. Ara els esports amb Roger Jofre.
6: El Cholo Simeone ha parlat en la prèvia a la primera jornada de Lliga contra el Màlaga i el tècnic argentí ha insistit que Julián és jugador de l'Atlètic de Madrid i que vol formar un equip al seu voltant.
7: Es uno de los jugadores o el mejor jugador que tenemos ofensivamente, ya lo decía el año pasado, y sigo pensando en la misma línea, tratar de armar un equipo alrededor de él, pensando en toda su potencia, su calidad, su jerarquía, su talento y todo lo que le dio al equipo estos años que estuvo acá.
6: De fet, quan li han preguntat per si Julián seguiria, ha reafirmat la posició del propietari del club, Miguel Ángel Gil Marín. En clau blaugrana, Rodri i Joao Cancelo han passat la revisió mèdica aquest matí a la ciutat esportiva i el club presentarà Rodri avui mateix. Més coses, el Girona ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov. El club considera que el fet de negar-se a jugar el primer partit de Lliga suposa un incompliment de les seves obligacions contractuals. Mentrestant, l'equip gironí ara mateix presenta el seu nou fitxatge, el migcampista marsmenc Unai Hernández. I en hoquei herba, avui comença el Mundial als Països Baixos i a Bèlgica. La selecció espanyola masculina s'enfronta a Austràlia d'aquí menys d'una hora.
1: I el temps, calor intensa les properes hores amb temperatures que fàcilment es mouran entre els 33 i 38 graus a l'interior i que puntualment arribaran als 40 a la Vall de l'Ebre, amb xafogor marcada a la costa. Entre mitja tarda i el vespre pot aparèixer algun ruixat en zones de muntanya, Osona i al sud del Ripollès. Demà, després d'una altra nit de mal dormir, a la costa i al prelitoral, en molts casos se sumaran un parell o 3 de graus en espera de que dijous comencin a baixar aquestes temperatures. De moment és tot. Més informació les dues, el 14-15, amb Aurora Rodríguez i Gemma Montero.
0: A RAC 1, Vostè primer, amb Marc Giró.
8: Home, i amb el Joel Fortuny, l'Estor Romagosa i, per descomptat, l'Ernest
9: Ferrer. Bon dia.
8: Ernest, com estàs? A veure... S'ha pres l'SD, s'ha pres l'SD. Sí,
10: està cuir.
8: Sí, sí. Estàs cuir, eh? Cada dia estàs més mariquita, Ernest. A veure si serà... És que tenen raó els fatxes, que això de ser mariquita, quan estàs al costat d'un mariquita, s'enganxa, sí, eh? Sí. S'acabes mariquita.
10: Jo he conegut molts heteros que s'han tornat mariquita.
8: Ah, sí? Doncs ja me'ls presentaràs. Quina mandra, ja la que ens faltava. Escolta, Esther, si mires el mòbil, ho estàs
9: parlant? No, estàvem mirant que avui és Santa Helena, per confirmar-ho.
10: Ai, felicitats, mama.
9: Per tant, hem de felicitar les Helenes que tinguem a prop.
8: Però, moment, nosaltres, però això no ho hem fet encara.
9: Ja, però sabia que avui era el sant d'algú proper. I...
8: Però qui es diu Helena?
9: Gent propera que tinc. I llavors
8: la teva mare es diu Helena.
9: Veus? I la mare del Joel.
8: Ah, clar, ho has fet per la mare del Joel. Aquest podcast quedar superbé. Bueno, sí. Nosaltres avui tenim un programa que serà genial, perquè vindrà la Begoña Gómez Urzay, després la Lola Quintero i la Lucía Péquer, l'Audiocracia en el fondo de la derecha.
10: Oh, bueno, i fa lo de bodes, la Lola.
9: Què era allò de bodes?
8: Ja anava a bodes, les bodes que, la convida, que les convidava a anar a bodes moltíssim.
10: A mi que no em convidin.
8: No, estàvem ahir, perdonin...
9: Jo tinc un casament ara, al setembre,
8: favor.
9: Perdona. Sí. Perdona, Marc, és que estem...
8: No, perquè tens la cara de l'altre en el casament. Bueno, escolta, no, que anàvem a dir que estàvem fent teràpia de grup.
9: Ah, sí?
8: Estàvem deduint que l'Ernest... Ai, l'Ester va dir que l'Ernest, tu ets la teva persona més odiada del grup,
9: sí,
8: nostre.
9: Sí, sí, sí.
8: Jo vaig dir que tots em calleu super, perquè sou com els meus fills, que no podria escollir, perquè em calleu tots genial. Sí. Joel, tu, entre els tres, entre Marc Giró, Ernest Ferrer o aquesta senyora...
9: L'Ester Romagosa.
10: L'Ester m'està dient que et digui a tu, però per mi...
8: És xivata, perquè ella és dolenta, ella és cizanyera. No, perquè no la deixem cizanyar, però ella és cizanyera.
10: Però jo soc Tim Ernest.
8: Tim Ernest, què vols dir?
10: Que estiu a casa de l'Ernest.
8: A més, vosaltres parceu molt
10: alt. Perquè tu tens l'Ester a l'estudi durant una hora, però és que jo tinc l'Ernest.
8: Ja t'entenc.
10: I jo hauré d'anar...
8: A dintre la cabina.
10: A dintre la cabina. Jo hauré d'anar a Gaes, ara, aquest estiu.
8: Per què?
10: Perquè m'estic tornant sordo per culpa seva.
8: Ah, sí?
10: Home, i tant. O sigui, això m'haurem d'indemnitzar l'empresa.
9: Perquè posa el volum altíssim, no?, dins del control.
10: És molt bèstia.
8: És que la gent que fa ràdio de fa molts anys...
10: Està sorda.
8: Els Òscars, també, quan agafes els cascos...
10: Ui, sí.
9: Estan molt forts.
8: Molt forts, perquè estan sorderetes.
9: Sí, és veritat.
8: Estan sense audició.
9: I l'Albert Bassa és igual, eh? Té el volum a tope.
8: Que nosaltres, doncs no, som més discretes. Què tal? Ella ens estima tots, que m'acaba de dir per cas que ens estima tots.
10: També et diu una cosa, no tens aquí més estimar a la ràdio.
9: Home,
10: està tot el dia amb nosaltres, amb qui més vols que estigui.
8: Si després ens troba a faltar, quan ha d'anar a fer el món...
9: Però nosaltres també t'estimem en el fons. En el fons també t'estimem.
10: Jo soc de no mentir a la gent,
8: A mi l'Ernest em va molt bé de tècnic. T'ho juro, nosaltres som una gran parella radiofònica.
9: Sí, això és veritat.
8: Perquè l'Ernest i jo estem, encara que sembli increïble...
9: Esteu al límit, hi ha una línia molt fina, no?
8: Hi ha un límit de bogeria que nosaltres compartim, i compartim una sintonia.
9: Una freqüència, no? Una freqüència que segons com, però segons com també salten espurnes, eh?
8: Bueno, perquè jo de vegades
9: no entenc... Segons quina línia...
8: Perquè jo sóc una persona molt educada, però a les 150 vegades que dius una cosa molt educada o fent gestos, per exemple, quan no em trobo una música escarosa, diguéssim, doncs ja al final...
9: Ernest! Ernest!
8: Sí, exacte.
10: I és curiós que segueix sense entendre't igualment, eh?
8: Però estem en una freqüència. Jo des de les relacions humanes... T'ho dic sincerament, Ernest, t'ho dic a la cara. Més còmodes que tinc. O sigui, perquè som com germans. O sigui, és veritat, som germans radiofònics. Saps la persona que tens molta confiança, que tu pots dir tot, que tenim cintura... A mi, Ernest, també pot dir el que vulgui. Foto cada turra, macho, me'n menjo cada turra, però tinc com confiança. O sigui, ens tractem com si fos germà. Tinc la confiança com familiar. Bueno, podem veure el programa aquest de ràdio tan genial.
9: Escoltar-lo, si
8: no et sap greu. Escoltar-nos a nosaltres mateixos, com que som narcisistes, a més. Amb tots vostès, Begoña Gómez Urzay. No puc més!
9: Ara!
11: Avui anem, vamos!
8: Mare de Déu, eh? Escolta, Begoña, avui vens amb muñeco, eh?
11: Sí, vinc amb muñeco.
8: És com els pisos, saps que a vegades es lloguen pisos i dintre hi ha un muñeco, es venen pisos, però va com muñeco. I tenim aquí un muñeco que és...
11: Interessant, amb el Javier Gil, autor, doctor en sociologia, investigador
8: del CSIC. Bravo.
11: Aquí
8: no ve qualsevol. Efectivament, ell acaba d'escriure un llibre que es diu Generació Inquilina, a Capitán Swing, i és un llibre que té les solucions al problema de l'habitatge.
11: Sí, perquè a més aporta solucions.
8: A més aporta solucions, però estábamos hasta el moño. Ja, ¿qué tal estás? Parla.
12: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy contento de estar aquí.
8: Fantàstic.
11: Abrumado.
8: Abrumado, pues el que t'espera.
11: Molta sort.
8: Molta sort. Una cosa, ahir hi havia una enquesta de no sé què. Eder, ¿de qué era la enquesta? Es que tenemos un centro de dades.
12: Vale.
8: Ell supera amb calma, joder. Les noves generacions. Què, xiquet?
13: Era el baròmetre del CIS.
8: Sí, i què?
13: Que va sortir ahir, i el que diuen és que... Bueno, era un baròmetre sobre les pors dels espanyols, i el que diuen és que el que més por fa als espanyols és perdre un familiar o que hi hagi una guerra mundial. Però l'important és que el 30% dels espanyols els fa molta por no poder pagar el lloguer o que els ingressos no els permetin viure amb dignitat. I això els fa més por que morir.
14: O sigui, la gent té més por a no poder pagar el lloguer, Javier Gil, que a morir-se. ¿Cómo debe estar la cosa?
12: Eso, lo que nos está diciendo es que vivimos en una sociedad donde el rentismo básicamente está ya acabando con la vida de la gente y con las expectativas de vivir y de vivir bien.
14: Clar, una, et vull fer una pregunta. L'altre dia, vull dir, aquest cap de setmana es van celebrar les eleccions. Perdona, bé, conya, és que aquesta pregunta la tinc al cap. Ui, què tens aquí? T'han tret una paiga?
15: Sí.
14: Ah, vale, em pensava que estaves fent acupuntura. No, és una piga, t'han tret, eh? Vale, vale. Que té una tirita. Escolta una cosa, s'han fet les eleccions a Castilla y León i han desaparegut allò que en diuen els partits que estan a la izquierda del PSOE, no sé com en diuen. Cap al meu alucine, Vicente Valles a Antena 3 diu la extrema izquierda.
15: Ah, l'extrema izquierda.
14: Que és exactament la que a mi me gusta, por cierto. Bueno. Llavors, han desaparegut aquests partits en aquestes eleccions. Però tu assegures que el PSOE, i la gent ara vota el PSOE perquè el vot segur o no sé què, no sé quantos. Tot i que desapareixen aquests partits, estan desapareixent, eh? També hauríem de preguntar-nos per què no es posen d'acord, com diria Gabriel Rufián. Però es veu que el PSOE, segons tu, legisla, regula i intervé a favor dels fons d'inversió. I que el 60... Però! Que el 63% dels seus votants, dels del PSOE, no volen que això sigui així i que, a més, estan en contra que la gent tingui dues vivendes. ¿Puedes explicarme aquesta dada que te, no sé, sabes?
12: Claro, eso básicamente lo que vemos es que el tema de la vivienda se está yendo tan de las manos que de repente está cambiando el sentido común de lo que piensa la gente sobre la vivienda y sobre la propiedad inmobiliaria. El PSOE llegó al gobierno central diciendo que iba a solucionar el problema de la vivienda y lo que vemos es que durante los últimos años solo ha ido a más, ¿no? Dice que va a intervenir y no lo hace. Los precios siguen subiendo, la generación inquilina cada vez vive peor, etcétera. Entonces, claro, esto genera desafección entre sus votantes, que quieren un tipo de intervención, quieren alternativas, quieren que se regule para proteger a la población frente a los inversores, y el PSOE no lo está haciendo. Entonces, claro, aquí de alguna manera lo que yo planteo en el libro es que quien marca la política de vivienda en el Estado español son los fondos de inversión, porque tienen muchos intereses y muchos beneficios en juego.
15: Ell està estudiant ara el CSIC, els megatenedors, és una de les coses que està estudiant, i hi havia una dada al·lucinant al llibre, unes operacions financeres que se produjeron en 2023, que en 6 operacions canviaron de manos, no sé si 24.000 viviendas.
12: No, casi medio millón de
15: casi viviendas. Medio millón de viviendas.
12: Sí, claro, lo que vemos es que dicen, no, es que es el mercado, no podemos regular, y lo que no nos dicen, que lo cuento yo en el libro, es que entre 2012 y 2013 el gobierno de Rajoy, con su mayoría absoluta, cambió muchísimas leyes para que los bancos pudieran deshacerse de sus viviendas, pero que, claro, ¿quién iba a pagar? ¿Quién iba a comprar esas viviendas en 2012 cuando a la gente le estaban desahuciando, los bancos no daban dinero a las familias? Tenían que entrar los fondos de inversión, cambiaron muchas leyes y los fondos de inversión colonizaron el sector inmobiliario español, ¿pero por qué? Porque se reguló a su favor. Ahora lo que necesitamos es que el gobierno, que Pedro Sánchez, lo haga con la fuerza que lo hizo Rajoy, pero para intervenir y regular a favor de la población y no a favor de los especuladores.
14: Es decir, que al mercat es pot intervenir.
12: Claro,
14: és a dir, no, que hi ha moltíssima gent que diu el mercat no es pot intervenir perquè marxarà la inversió, que tu dius que ha de marxar la inversió. Perdona, i que estem d'inversió,
12: no
14: està
12: és que no se puede intervenir, és que està ja intervenido.
14: Això t'anava a dir.
12: Muy intervenido a favor de la especulación, que, tant, de que suban los precios, de que el rentismo pueda tener unos beneficios espectaculares. La generación inquilina, su característica central es que no puede acceder a una vivienda en propiedad, pero no porque no haya casas, sino porque vemos que desde 2008 hasta ahora la concentración de la propiedad se está concentrando cada vez en menos manos, y eso lo que lleva asociado también es una fuerte concentración de la riqueza. De 2008 hasta ahora, la riqueza entre el 1% más rico de la población y el 50% más pobre se ha disparado. Ese 1% controla ahora 3 veces más de riqueza que el 50% más pobre de toda la población. Eso, claro, eso lo que nos indica es que la sociedad se está rompiendo. Se está rompiendo porque crece la desigualdad y es culpa principalmente de la situación de la vivienda.
14: Tu dius que equipares d'alguna manera la generació llogatera, la generació inquilina, que dius que és subjecte d'explotació, l'equipares al que havia estat la classe obrera, per exemple. És a dir, cada la generació llogatera s'ha de convertir en subjecte polític. I, a més, crides a la desobediència dels, i a l'expulsió i a l'expropiació dels fons voltors. És a dir, tu cries a la desobediència d'aquesta generació llogatera. Qui són la generació llogatera? Qui som? I com hem de desobeir?
12: Claro, la generación inquilina, el rasgo central, y por eso nace a partir de 2008, es que no puede acceder a una vivienda en propiedad, pero no puede acceder a bienestar ni tener una vida digna porque vivir de alquiler ahora mismo significa inestabilidad, empobrecimiento, precariedad. Entonces, se ha transformado en un sujeto de explotación central, porque lo que vemos es que no es algo coyuntural lo que está pasando con la vivienda, es que entramos en un capitalismo rentista, donde el rentismo se sucede, cada vez se vuelve más
16: capitalismo rentista
12: para
16: funcionar,
12: para sostenerse. Entonces, claro, yo digo, ¿cómo? ¿Por qué tenemos derechos hoy? ¿Por qué tenemos derechos laborales? ¿Por qué los niños de 8 o 10 años no pueden trabajar? ¿Por qué si nos ponemos malos tenemos un seguro? ¿Por qué también si nos despiden tenemos un seguro de desempleo? ¿El derecho a la vejez? ¿Por qué?
16: Claro.
9: Por la lucha, ¿no?
14: ¿Por qué las mujeres pueden votar?
12: Por la lucha. Por las luchas. Porque históricamente, cuestiones que estaban naturalizadas como lo normal,
16: la esclavización,
12: que se organiza, las desobedece, hasta que esa desobediencia se transforme en ley.
14: Pero ¿com desobeïm?
9: Pues ¿huelga de lloguer? ¿Huelga de alquiler?
14: ¿Huelga de alquiler?
12: Principalmente, huelgas de alquileres, o simplemente, yo creo que también hay que empezar, hay que extender este relato de que se le diga al casero, no, tú me estás cobrando 1.500 euros por esta vivienda, yo creo que tendría que estar pagando 1.200, de ahora en adelante te pago 1.200, pero eso no lo puedes hacer de manera aislada o autónoma, porque también vemos que las luchas históricas que han transformado las sociedades
14: son
12: una
14: comunidad.
12: Organización, comunitarias y sindicales. Esa organització sindical.
15: Aquí has estat molt lligat al naixement del sindicat de llogateres aquí a Espanya. Estem veient l'articulació d'aquesta identitat política, no? Com tu deies, perquè la gent evidentment veu que això el converteix en un subjecte explotat. Com està funcionant també l'articulació d'aquesta creació de comunitat? Ho vam veure, per exemple, a Nova York, no? Sempre es diu que per la victòria de Zoran Mamdani va ser molt important que va saber interpelar aquestes persones que es definien com a llogateres.
12: Claro, bueno, aquí en Cataluña tenéis muchos casos de éxito. Hace poco una huelga contra CaixaBank, por ejemplo, es decir, inquilinas que
16: se
12: organizaron, que han estado un año en huelga y lo han construido, es decir, cada vez más empieza la cuestión, y como hemos visto en el caso de Nueva York, la cuestión de los alquileres se vuelve una cuestión central de les campanyes electorals i de los gobiernos.
14: Es poden perdre eleccions per la qüestió de l'habitatge, i el PSOE possiblement perdrà les eleccions probablement per la qüestió de l'habitatge.
12: Las perdió el gobierno sueco, las perdió la alcaldesa de Berlín, i el PSOE probablemente lo pierda por la cuestión de la vivienda.
15: Però també hi ha gent creient al·lucinantment que serà l'ultradreta qui li solucionarà el problema de l'habitatge.
12: Claro, eso es la cuestión. Ese es el problema, que lo que yo un poco planteo es que si no hay un programa, yo hablo de un nuevo paradigma de vivienda que necesitas, no vale con una medida o dos. Necesitas lo que hizo Rajoy, que fue una reforma integral para regular a favor de los especuladores, pues lo mismo para democratizar el sistema.
14: O sigui, en lloc de salvar la banca, per dir-ho ras i curt, s'ha de salvar a la població. Perdona, tu, el llibre a base de gràfics, de dades, etcètera, etcètera, vull dir que això és una cosa que aquest senyor és investigador, no com nosaltres que som unes papanates. O sigui, tu dius que el preu de l'habitatge, o sigui, desmuntes idees que hi ha, que corren i que s'han instal·lat com a naturals.
15: Això és el que ja està fent el físic, és derribar mitos.
14: Derribar mitos. Un d'ells és que el preu de l'habitatge no té a veure amb la llei de l'oferta i la demanda. És a dir, moltes vegades ens diuen, no, puja el preu de la vivenda perquè com que ve tota aquesta panda d'immigrants, no sé què, no sé quant, largar de platos, trauran les cases perquè puja el... Això és mentida.
12: Eso es mentira porque lo primero es que es una demanda especulativa. Hay que diferenciar una demanda residencial, gente que compra para vivir y gente que compra como inversión para especular. Ajá. Y lo que vemos es que ahora, sobre todo, se están comprando las casas sin hipotecas y cada vez más.
14: Sí, el trincu-trincu, això claro, n'hem parlat aquí també.
12: Claro, desde que Rajoy intervino el mercado inmobiliario, cuando se reactiva el mercado inmobiliario en 2013, aquí en el Estado español, ¿quién compra viviendas y quién las compra sin hipotecas? Nadie. O sea, había casi 5 millones de parados en todo el Estado, ¿no? Entonces, claro, esa es una diferencia central. Y que además, en general, los mercados financieros, los mecanismos de oferta y demanda tienen que ver más con expectativas, es decir, si hay expectativas de que siga subiendo, se puede y haya dinero que entra, eso puede, yo hablo de esquema Ponzi directamente, ¿no? En el libro, ¿no? Una pirámide, una estafa piramidal, donde mientras haya liquidez y entre dinero, se puede seguir inflando el precio, pero ya vivimos en una situación donde la economía real, donde los salarios no sostienen esos precios. ¿Y cómo se sostiene? Con la intervención del Estado, con la intervención de los bancos centrales. Por eso necesitamos otra regulación, que baje los precios, que lo vuelva a conectar con los salarios de la población.
14: Una altra cosa que també desmuntes al llibre és una altra cosa que sempre apareix en aquests debats, que és una senyora gran que té un piset de lloguer, una pensió,
15: senyora Maria,
14: que si no arriba a final d'àmbit, no sé quantos. I resulta que aquestes persones que tenen dos habitatges és perquè ja són no riques, però vull dir que la renta que tenen, si els hi traguessis tots els beneficis que treuen... Explica aquesta dada,
12: claro,
14: per favor.
12: Simplemente sé, nosotros lo hemos desmontado allá, además, con varios informes, este mito de la casera vulnerable, ¿no? Que no puede llegar...
14: Sí, la casera vulnerable. Sí.
12: Entonces, claro, porque lo que busca
15: es... Qué perverso que se feminice también, ¿no?
14: A més.
15: Es que sí, sí. La jubilada... No es casualidad.
12: La jubilada que necesita eso, ¿no? Esto dice muchas cosas. En primer lugar, lo que busca es invisibilizar que, como hemos demostrado con los datos, es que la población de caseros forman parte de la población con mayor renta del país. Pero es que incluso si esta población deja de percibir ingresos por el alquiler de sus propiedades, no es que reduzcamos el ingreso que perciben, es que les quitemos, digamos, el mes que viene no cobran alquileres todos los caseros de este país. Su renta sigue más que duplicando la renta de la población inquilina. Uh-huh. ¿Qué nos dice esto? No solo que la sociedad se está partiendo, sino que el mercado del alquiler funciona como una redistribución de renta de hacia abajo, de los que menos tienen, hacia arriba, porque además el inquilino que paga 200 euros más, que le suben 200 euros el alquiler, es 200 euros que se quita de cañas, de ocio, de estudios, de vacaciones. El casero que recibe estos 200 euros no se los va a gastar. ¿Sabéis para qué lo va a utilizar?
14: ¿Para qué?
15: Para otro piso.
12: Para comprar otro piso, para alquilarlo, etcétera. Entonces, esto está partiendo a la sociedad y esto está generando tensiones sociales cada vez más profundas. Y es lo que yo digo, que precisamente el que no se intervenga en el mercado desde una perspectiva social y democrática, lo que está haciendo es alimentar que las nuevas generaciones digan, ¿para qué trabajo, para qué me esfuerzo si esto no me beneficia este sistema? Y ahí es cuando aparecen lo que decías, estos discursos que dicen, no, es que no es el culpa de la concentración de riqueza o de los caseros o del rentismo, es culpa de los migrantes, de las feministas, claro. De los jubilados que nos dicen ahora que...
14: Los jubilados, porque también se enfrentan ellos a jubilados.
12: Estos discursos buscan establecer conflictos civiles, guerras entre pobres, ¿para qué? Para que no miremos hacia arriba, para que no se articulen conflictos de esquema de clases. Insisto, vimos, esto está pasando en un contexto de fuerte concentración de la riqueza y de la propiedad.
14: Una altra cosa que també es diu és que els joves, efectivament, segons les dades en mà, sí que possiblement tinguin més feina de la que ens pensem, sí que tinguin salaris, el que passa que no es poden emancipar, que és una cosa molt diferent, diguéssim, és a dir, que podrien emancipar-se, però com que no està resolt el problema de l'habitatge, no es poden emancipar. És a dir, que una cosa no és que porti l'altra, sinó que realment es topen amb un mur, que és el de la falta d'habitatge.
12: I això se ve superbien en el gráfico, és perquè l'alquiler se va comiendo su salari. Entonces, claro, eso es los jóvenes que dicen, ¿para qué trabajo? ¿Para qué me esfuerzo? Y yo hago un modelo muy simple entre dos jóvenes, uno... que viven en el mismo sitio, trabajan en el mismo sitio, mismo salario, misma vida, pero uno hereda una vivienda y el otro no. A lo largo de 40 años, su capacidad de vivir, su capacidad de consumir y de acceder al bienestar no tiene nada que ver. Entonces, ¿eso qué genera? Malestar y frustración. Y eso, cuando no hay una articulación política que busque redistribuir, lo que hace es generar, básicamente, a esta población joven que no se puede ir de casa a los padres, es decir, cada vez que este malestar... Yo lo vinculo, insisto, porque lo vinculo mucho con el auge de las extremas derechas.
14: Sí, sí, tal.
12: Está muy vinculado esta crisis de bienestar y estos nuevos malestares con la incapacidad de impulsar una salida redistributiva e igualitaria, no? a este tipo de problemas.
14: Tu adverteixes, bueno, recordes que la Constitució, el seu punt 33.1, diu que tenim dret a la propietat privada i tot això, però immediatament el 33.2 de la Constitució assegura que aquesta propietat privada, de la qual tots tenim dret, gràcies a la Constitució, perquè és el punt 33.1, el punt 33.2 diu que està subjecte a la funció social, que és el que també sempre se'ns escapuleix.
12: Ese se nos olvida y muchos insisten, y lo vemos todo el rato en los medios de comunicación, que nos dicen, no, cada uno puede hacer con su propiedad lo que quieras,
14: no es un
12: derecho
14: mitad,
12: fundamental.
14: No,
12: dices, claro. No solo en el caso español, sino que en Europa, en Estados Unidos en general, el derecho a la propiedad privada nunca es un derecho absoluto. Eso es propio de las sociedades feudales. La propiedad se reconoce como un derecho fundamental, pero está sujeta a su función social. Y en otros cambios, por ejemplo, si durante la pandemia hay una empresa que concentra y acumula todas las mascarillas, espera un año que llevemos en casa sin poder salir, ¿por qué? Porque va a ganar mucho más dinero si la saca un año después. ¿Eso se permitiría? Obviamente no.
14: Claro.
12: Eso es lo que está pasando con la vivienda. Y se permite que haya concentración... Y que esa concentración de la propiedad por un lado y exclusión de la propiedad por otro hace que permitas que le saques más y más y más a los inquilinos.
14: Això ho hem portat, un moment. Això ho hem portat també, ho hem parlat moltes vegades, amb en Jordi, el professor historiador Jordi, que se me'n va al cap.
9: Sí, el...
14: Jordi Serrano, que efectivament tu proposes al llibre coses
9: això.
14: Que no són flipades, sinó que no són flipades d'extremista, d'izquierdas, no sé què, sinó que realment, bueno, parla que aquest senyor és un senyor que paguem tots perquè això del CSIC, que és una cosa que no sé per què no es truquen més a capítol, digue, els investigadors del CSIC, perquè els polítics no els truquen al despatx i els diuen, escolta, això com funciona l'habitatge, com va el coto de Doñano, com està l'aigua i tal, la qual, perquè ets ho saben, diguéssim. Bueno, que no són flipades anaves a preguntar això, Esther?
9: Sí.
14: Ah, és que estem separades al nacer.
9: Total. Com regulem?
15: Regulem això que ha dit. No. Jo no et pagaré 1.500, et pagaré 1.200.
9: Vale,
14: però això ja s'ha fet aquí a Catalunya. No, però jo el que deia que les solucions no són solucions flipades, són solucions que ja s'estan portant a terme a Viena, a Alemanya. A Nova York el 50% del lloguer està regulat. I els propietaris no poden fixar els preus, diguéssim. Per tant, són solucions que ja corren a ciutats i a estats i a estructures capitalisticíssimes. Per tant, que el collos no es fa a Espanya.
12: Sí, sí, todas estas alquileres indefinidos, ¿no? Claro. Es decir, lo que pasa aquí es que te echan para poner otro inquilino que pague más. Y eso en la mitad de Europa está prohibido,
14: pues no.
12: Cuando estás pagando. Control de precio de los alquileres, impuestos a la vivienda vacía... prohibir las compras especulativas, etcétera. Todo está ahí, pero yo creo que algo central es que no valen con medidas aisladas. Y una y algo central del nuevo paradigma de vivienda este que propongo yo es que el Estado dé un paso al frente, es decir, que intervenga en las operaciones especulativas y se quede con esas viviendas. Y amplíe el parque público de vivienda, pero no solo a través de la construcción, sino también a través de adquirir estas viviendas que se las están quedando los especuladores. Es decir, yo lo que hablo es de un fondo de inversión público, que haga lo mismo que hacen los fondos buitre, pero no buscando rentabilidad, sino buscando garantizar un derecho fundamental como la vivienda.
14: Buscando democracia.
12: Buscando democracia, porque eso lo que hace es democratizar el sistema inmobiliario.
14: Tu dius que la construcció és l'última de les... Això també ho diu la Itziar González, d'aquí en aquest programa, de mil vegades, que la construcció seria l'última de les solucions. I tu, una cosa que a mi que em sembla que és molt... que és increïble i que sembla una cosa fantasiosa, una cosa com màgica, però que s'ha de posar en circulació, que és que necessitem que caigui la inversió. ¿A qué te refieres con eso para acabar?
12: Mira, ahora mismo en los
14: últimos... Que caigui la inversió, perquè diuen... O sigui, vamos, compte, perquè se n'aniran els inversors. Segons què, se n'aniran els inversors, perquè se'n vagin.
12: Claro, ahora mismo, si tú quieres construir vivienda asequible, tú dices, bueno, este suelo, una cooperativa, Sostre Cívica aquí en Cataluña, da 10 millones de euros para comprarlo, y llega un fondo de inversión y dice, no, es que yo doy 15. Fondo de inversión puede pagar más para subir los precios. Sostre Cívica, no. El tercer, si hay asociaciones de inquilinos que quieren construir, no van a poder pagar, subir ese precio si quieren construir vivienda asequible. Aquí lo que ha pasado es que en los últimos 10 años la rentabilidad de comprar vivienda para ponerla en alquiler ha superado, según el Banco de España, más del 10% anual. Eso lo que hace es que inversores de todas partes vengan aquí a invertir en vivienda porque ofrece una rentabilidad que no ofrece ningún otro mercado. Entonces, cuando nos dicen, si regulamos, se van a ir, va a caer la inversión. Necesitamos que se vayan, necesitamos que esta demanda especulativa desaparezca. Y no podemos simplemente detenerla, sino que cuando el Estado dé un paso al frente y empiece a comprar vivienda y a gestionarla con criterios sociales, y tú fomentes también a sectores como el cooperativismo en cesión de uso, Sostre Cívica, etcétera, los especuladores, ellos solo salen escopetado. ¿Por qué los especuladores no entran en Viena? Porque no hay sitio para ellos, porque hay un sector tanto público como de cooperativismo que controla dos terceras partes del mercado que no les deja hueco. Pasa lo contrario, porque ahora mismo un fondo de inversión que en Barcelona compra, alquila y vende viviendas paga menos impuestos que cualquiera de los que estamos en esta mesa. Entonces, les estás premiando por venir aquí a especular. En el momento en el que tú regulas de otra forma, salen escopetados, y eso es lo que necesitamos. Pero por todo el rato nos dicen que no se puede hacer, que es el mercado, que si no va a caer la inversión, que van a vender las viviendas. Necesitamos que vendan las viviendas y que caiga la inversión. ¿Por qué? Porque igual así ya la población puede comprarse una vivienda, o se pueden promover alternativas, eso, desde el tercer sector, el cooperativismo, etcétera.
14: O sea, que sí que se puede, ¿no? Sí,
12: se puede. Se puede, por supuesto. Por supuesto. Y es algo político, depende de voluntad y decisión política y por supuesto de fuerza política.
14: Nos escolta Javier Gil, Generación Inquilina, un nuevo paradigma de vivienda para acabar con la desigualdad. Joel, et dic una cosa, no estem a la tele, si estem parlant no em digueu coses pels cascos, perquè sóc una persona que tinc dèficit d'atenció, m'entens, i em dius unes merdes que són increïbles. Si m'has de dir alguna cosa per cascos, mentre jo estic parlant, que sigui alguna guarrada que em posi cachondo, però les merdes aquestes que em diu unes ordres que jo no l'entenc, macho. I estava intentant quedar aquesta entrevista amb una persona intel·ligent davant d'aquest del tesi i estic quedant com una mamarratxa una vegada més. Joder, és que em volava enfonsar el programa.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
8: Lola Quintero, bravo.
17: Hola, hola, hola. Ara canviem una mica de tema.
8: No passa res.
17: És que avui porto un tema que m'agrada molt parlar d'aquest tema perquè a mi em sembla una burrada. I és que vinc a parlar de lo que és la bogeria i la tirania de les bodes d'avui en dia.
8: La tirania de les bodes d'avui en dia.
17: La tirania de les bodes d'avui en dia.
8: Molt bé.
17: I concretament, la tirania de les bodes pijas.
8: La tirania que tu suposo que són les que gastes.
17: Bueno, una mica sí, una mica sí, perquè com saps, jo visc a Madrid.
8: Sí.
17: I bueno, és veritat que allí els cercles són o per un costat o per l'altre. Gent així normaleta no hi ha.
8: Ja t'entenc.
17: I com mai he sigut de... Pues,
8: digue-ho.
17: Mai he sigut perroflauta. Mai.
8: Perroflauta. Tot arribarà,
17: Pues tira més a pija, llavors.
8: Tira més a pija, sí. Ja t'entenc.
17: I jo, clar, ja tinc...
8: Cuidao amb la taula, perquè abans sí que això podies fer-ho, però sí. Aquí ara és ja...
17: No, és un material bo, es veu.
8: No, exacte. Llavors, per tant, tu tens molta boda pija, clar, per edat, s'estan casant les teves amigues?
17: S'estan començant a casar les meves amigues.
8: Quina edat tens, tu, ara?
17: 27 anys.
8: La gent es casa als 27 anys, a mi m'agafa alguna cosa.
17: Sí. Jo ara ja començo a tindre... Els pijos, sí. Invitacions de boda per primera vegada de la meva vida, no?
8: Jo t'entenc.
17: I, bueno, és que és molt heavy les expectatives que hi ha... en aquestes bodes.
8: A les bodes pijas.
17: A les bodes pijas.
8: Va, escolta un moment, 902-477-100. Si tens alguna anècdota de boda o estàs a punt de casar-te...
0: 902-477-100.
8: o trobes que això de les bodes hi ha un desmadre...
18: 902-4777.
8: Com es diu desmadre, ara que practiquem el davant del correllengua? Una disbauxa increïble, per favor, truca'ns i dona'ns l'experiència.
18: 902-4777.
8: Digues, carinya.
17: En lloc d'una celebració, s'han convertit en una gimcana social, no? És una logística impossible, perquè, clar, tu has d'anar, si la padrina de la nòvia és d'Extremadura, pues ale, tothom cap a Extremadura. I clar, no és la boda sol, és la preboda.
8: Ara en diuen preboda, això també és increïble.
17: Clar, llavors és un cap de setmana on tu t'has de gastar uns diners, hotel, anar cap allà, cap a Extremadura, arribar com puguis. I bueno, una cosa que a mi em sembla fascinant, que és que ja no existeixen els regals físics. Ara és tot regal money, en cash money. I està establert que...
8: Clar, quan és el preu? Això, ens preguntem tot. A veure, vostès, quan es paga? Una de pija, quan es paga?
17: Mínim per persona, 150.
9: Ah, encara, em pensava que seria més.
17: Si ets testigo... com es diu testimoni?
9: Testimoni.
17: Pot arribar... Tu ja vine sempre.
19: Sí, sento un servei lingüístic.
17: Pot pujar fins a 400 o 500. Sí, sí.
8: A sobre de ser testimoni, has de pujar.
17: Exacte, quanta més responsabilitat tens a la boda...
8: Què heu posat? Les últimes bodes, vostès que han posat el...
20: 75 per persona.
8: Vostè, per persona, i quants éreu?
20: Dos.
8: Hòstia.
17: Tu, clar.
8: Jo l'altre dia vaig a una boda pija a Madrid.
17: Sí?
8: I entre el bitllet... el bitllet, anada, tornada... A més, havia de tornar en el dia. El cotxe que em va portar, el cotxe que em va treure, que és un col·lega meu que em portava de vegades a la tele de Madrid, i el vaig dir, pots fer aquest favor? Quan serà? Clinc, cataclinc, cataclinc, tal. Havia de fer l'ingrés del... I doncs no ho vaig fer.
9: No va ser l'ingrés?
8: Ni el penso fer.
9: Clar.
17: Home, ara t'has avançat. El regal
8: no.
17: I després ja no parlem de la gent que diu em casaré i a Eivissa, sense ser-ho, vull dir, em casaré a Eivissa. Us pago els bitllets?
21: Això es diu Destination Wedding.
17: Destination Wedding, sí, que està també...
8: Però sense ser d'Eivissa.
17: Sense ser d'Eivissa.
8: Gent que es casa a Formentera, a tocar els collons a les Posidònies.
21: Tots de blanc.
17: Tots de blanc, sí, de tot molt xulo.
8: Que t'has de fer la manicura, perquè... Ui, mira, el de Mallorca...
17: El de Mallorca està tan
8: nerviós. Apareix de gent, total. I vas... És que s'ha de dir que no.
9: Clar, s'ha de dir que no, no.
17: Això és una altra cosa que vull dir. A veure, ningú té 300 persones properes a la seva vida. Llavors, per què les bodes són de 300 persones?
8: És veritat, és veritat.
17: Jo no estic en contra de les bodes. Jo sóc una dona tradicional, feminista, moderna, que li agrada molt l'amor i l'enamorament.
8: Ja t'entenc.
17: Jo em vull casar, pot ser d'alguna manera, però a mi 30 persones i tot lo demés ja em sobra.
8: De totes maneres, això ho començava a dir, les que us voleu casar, i de sobte dius, no, només de 30 persones...
9: Farem una festa.
8: I acaben, la que comença així, acaba amb 500 persones, no se'ls donaran sortir.
17: Clar, però perquè els pares comencen
8: home,
17: a dir...
8: Home, si ara qui paga mana,
9: clar, depèn de qui pagui.
17: Bueno, és que a mi la meva... Aquesta és la diferència entre els pijos de veritat i els pijos com jo de mentira, que a mi la boda me la tinc que pagar jo, els pijos de veritat...
8: Però jo trobo que els teus pares alguna cosa, la teva mare sobretot...
17: Els pares, la meva mare, potser em aconsegueix que la Rosa Clara m'ajudi amb el vestit,
8: però... No, doncs jo se la molt.
9: Ja és algo, però ja és algo.
8: Recordeu que aquesta senyora és la filla de Joana Bonet, per favor, un aplaudiment. Directora del magazín de La Vanguardia.
21: Que es porta molt de boda esponsoritzada. Boda que fan les influencers.
17: No m'ho puc creure.
21: Clar, anar aconseguint, doncs jo et posaré, si després la poses a xarxes i tagueges, etiquetes a la gent, que et va, els preus proveïdors...
8: Sí.
21: Doncs vas posant cosetes, poses un... Saps?
17: Com sí, patrocina Nesquik, patrocina los cafés d'esta boda.
8: Ja t'entenc.
21: Un petit estant.
8: Llavors hi ha una altra cosa, perquè la pregunta és per què hi anem nosaltres a aquestes bodes, si realment et deixes allà 1.000 pavos per persona que et descuides.
17: Perquè hi ha una xarxa invisible de jo vaig a la teva boda i tu vindràs a la meva boda. Està tot, diguéssim, d'una manera, no sé com dir-ho, però que la gent se sent obligada moltes vegades. La gent se sent obligada, potser et diuen les teves amigues, escolta, Lola, has d'anar. I dius, ja, però és que tinc 20 bodes aquest any. La gent, un noi deia, mira, abans la gent treballava per drogar-se els caps de setmana. Ara sí, la gent treballa per pagar-se les bodes als caps de setmana. Perquè, clar, 20 bodes a l'any, tu et pots imaginar.
8: Però qui fa 20 bodes a l'any? Quantes Quantes bodes tens ara, per exemple, en marxa?
17: A mi m'han invitat a 10.
2: Aquest any?
17: Aquest any. I jo soc una persona de l'escalafón bajo. Jo conec a gent amb 25 bodes.
2: Uf.
17: Sí.
2: Lola, una cosa. Ara, sí. O sigui, perquè va haver una època que casar-se era un negoci. És a dir, amb sí. el que tu recollies...
8: Ah, tu vas trincar.
2: Jo poquet ja, perquè vaig pillar cap al final, però jo sé de gent més gran que jo que, va, bueno, que feien un superviatge perquè van recollir calarons bonics. Ara no.
17: Depèn, o si, te, sí. si tu paguen els pares, definitivament és el negoci del segle. Si tu paguen els pares, allò és anar a recollir. I clar, com les bodes ara són en caix, que et fiquen el... No us sembla una mica lleig lo de ficar el número de compte?
8: Bueno, és que jo ja et dic, jo es que no poso.
17: No és una cosa que em sembli bonica. I ja s'ha perdut que de repent una...
8: Anaves al Corte Inglés i veies a veure els aparadors...
17: O la tieta de la teva padrina, unes tovalloles ben boniques, bordades, amb les inicials... S'ha perdut aquesta màgia.
8: Un joc de te que vas a les cases et foten el te amb got de...
17: Jo reivindico bodes més petites,
2: les tovalloles i a les portes de casa.
8: Senyora, vostè estava dient una...
17: Tu ets el team de recaude.
2: Home, és millor que l'he, no?
8: A veure, senyora, vostè...
19: Jo deia que fa anys que ho posen el número del compte, que no és d'ara.
8: No és d'ara.
19: No és d'ara, com a mínim.
8: Vostè s'ha casat? S'ha casat quantes vegades?
19: Jo m'he casat una vegada.
8: Sí, i li va funcionar o va ser un nyap?
19: Cadascú que va venir es va pagar el seu cobert.
8: Ara. On et vas casar, tu?
19: A Corbera de Llobregat.
8: Molt bé. I cadascú va pagar el seu?
19: Sí, els
8: pues com ara, això també, no?
19: Sí.
8: Si és que al final sembla que et convida, però la desembutxa sense tant de ser... Que quasi prefereixo una arma que a l'Isidre, a sopar o al Tòpic. M'entens que ho dic o no? Que et costa més barat, a més a més.
19: Havíem de triar entre viatget o convid, i vam triar el viatge...
8: Jo ara cada vegada que em conviden a una boda diré, me'n vaig al Via Veneto a sopar, en lloc de la boda. I ja ho celebraré i faré una videollamada, una videotrucada. Felicitats,
2: per fer el
8: els nubis, exacte. I estiraré el Via Veneto d'en Pichichi. Clar, perdona'm, què recorda? Et va regalar algú alguna cosa que recordis que encara et mantinguis?
19: Sí, vam fer llista de noces.
8: On la vas fer?
19: Allà on es feia.
2: Clar, es feia llista de noces.
19: A
8: Can Costa, veus? I tant. I recordes alguna? Encara mantens alguna cosa? Per exemple?
19: Sí, hi ha les copes, molta cosa, els coberts.
8: Els coberts, veus? Mira, sí, és que
2: una bona coberteria.
8: És que després les gent vas a les cases i...
2: És el millor que et van regalar.
8: Exacte. Bueno, llavors, anem al tema vestuari. Perquè, clar, 10 bodes, que en tenen 25, això de què va?
17: Clar, que et penses que pots anar amb el mateix vestit a 2 bodes? Ni de broma. Això és un altre desembolso cada boda que tens. I ara hi ha un negoci.
8: Guapa, jo t'agrairia que desembolso davant del senyor de Correllengua. Perdó.
22: Jo és que no sóc filòleg. Aquí m'estàs tractant.
8: Ah, doncs llavors tranquil·la. Jo... Vinga, pues desembolso. Endavant.
22: Jo sóc psicòleg.
8: A veure, dic abans, totes amb els codos per corbata.
17: Algú sap com es diu?
8: Desembutxacamenta.
17: Sí.
8: Però, escolta, va, però si no és filòleg, endavant.
17: Important. I ara hi ha negocis que s'estan fent d'oro amb els vestits d'alquiler, que sí, que han existit fa temps, però ara mateix estan, estan amb auge. Jo ho sento.
8: No,
2: estan en auge.
8: Tu tens, i com tu faràs? Tu tens, però jo, per exemple, he vist que la princesa Anna d'Anglaterra...
17: Sí, bon exemple.
8: Repeteix abrics d'aquests, que té uns abrics que li deuen passar a aquella dona 500 quilos d'abric que porta i el repeteix moltíssim. Si aquesta que és aristòcrata repeteix, jo crec que els aristòcrates repeteixen i canten pichichis, eh?
17: Ja, bueno, jo per començar les 10 bodes no aniré, ja t'ho dic ja.
8: Jo vaig anar a una boda.
17: Sento, si algú m'està escoltant, que jo a les 10 bodes...
19: A les 10
17: bodes
19: no hi anirà.
17: No, a les 10 bodes que m'han invitat...
8: Vols que fem la llista de la que sí, de la que
17: no? No. I això no és, per lo menos la majoria són castellans, ja veurem, ni ho entendran. Clar. Però jo és que opino...

0: Lola, ¿te quieres venir a cazar conmigo este fin de semana? I li vaig dir no.
1: Era literal, eh? Era caçar...
0: Sí, com a pla romàntic, en lloc d'anar al cine, anem a caçar. I dic, tu m'has vist a mi la cara que tinc jo de feminista catalana.
1: Tu perquè ets llesta i vens d'una família de persones llestes. A mi em diu un tio, ¿quieres venir a cazar este fin de semana? I dic, por supuesto, caballero. I llavors poso una escopeta a la mà. Y esto es de, ¿sabes?
0: Dale al pato.
1: Dale al pato. Mira, esto que tengo aquí es un pato para ti.
0: Pues això, bodes una mica dispara, més íntimes, faixa. Dona, bodes una mica més especials. Jo no vull que vingui la dona del meu jefe a la meva boda. Bueno, mira, qui seria la dona? Bueno, si el teu marit, si em caso, tu i el teu marit podeu vindre.
1: Sí, però nosaltres no posem pasta, eh? O sigui, ja. Mira, aquest era una... Mira, ha passat diverses coses. Respecte al... perdó, que faig un bodasplaining. Va tenir aquesta, és una molt bona amiga meva, la seva filla es casa, és un encant. Es va casar amb un tio que el va trobar guapíssim i simpatiquíssim, estava ple de pijos, d'aquells que van amb xaquer a Madrid, a una finca i a una mena com de lloc de bodes, molt bonic tot. Però ara nosaltres vam arribar amb aquest col·lega meu que és xofer, pum, ens vam estar a la porta, vam fer una mica la volta, tu, i abans del segon plat ens en vam haver d'anar perquè la vessa en tornava a anar, perquè tenia els gossos penjats a casa. Bé, és que és tot un lio, eh? Llavors, diverses coses. Aquests dos vaig descobrir jo que vivien a Austràlia.
0: Els nubis.
1: Ella... una fortuneta. Ell, vaig preguntar una mica, també, vaig pensar jo, els meus diners no necessiten per res. Total, m'han anat abans del segon plat.
0: Clar.
1: El jamón, perquè a Madrid...
0: No l'has ni tastat.
1: Va anar total. Vaig estar simpatiquíssim. El vestit que portava era un vestit que tenia jo de gris, perquè era pel matí, d'any de la Quica. El meu marit anava un vestit que no sé on vam treure, perquè de sobte el meu marit, quan ja t'has de posar un traje, no hi ha no dic, escolti, però vostè els trajes els té? No té. Doncs anava un vestit d'estiu que semblava, no sé. Però vaig veure clarament que no t'hi has de matar. Va aparèixer un senyor, que no diré el títol, però era un duque d'aquests de tota la vida de Madrid, una cosa increïble, d'aquests que crien cavalls, pura sang, que anava el tio, pantaló de pana, la camisa d'una manera, l'americana llantiada, la corbata mal col·locada, i perquè era duque, i vaig pensar, però aquest és el camí.
0: Fixa't.
1: Si el duque aquest grande d'Espanya passa de tot, nosaltres, que som obreres...
0: I si li comprem un títol al Marc?
1: Que sóc republicana. No, que sóc republicana. A no ser que fos la reina del cava. La primera, això sí que m'hagués encantat, la reina del cava, la primera reina del cava alcohòlica. Bueno, alguna altra reina del cava alcohòlica.
0: Segur,
1: no?
0: Segur.
1: Bueno, voleu la Quintero, visca els nubis i molta paciència.
0: Vale.
1: Estàs
0: invitada a la meva boda.
1: Ara tornem, gràcies.
2: Bravo. Vostè primer, amb Marc Giró. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
3: valorado
2: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra. Valorado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Hi ha tres coses imprescindibles per fer aquest mes. Relaxar-te a la piscina, quedar amb amics i renovar casa teva amb les ofertes de Leroy Merlin. Perquè és temps de fer la llar, ara tens fins a un 20% de descompte per pintar, renovar la teva cuina, els teus mobles de jardí... Només fins al 24 d'agost. Aprofita els darrers dies.
1: Amb tots vostès, Luciana Péquer. Brava. Bueno, hola, un altre cop. Hola. Què tal estàs, amiga?
0: Muy bien.
1: Ella és una de les periodistes més importants i més reivindicatives i que més ha arriscat a l'Argentina i tot el que seria Llatinoamèrica. És punta de llança en moltes coses. Practiques un periodisme feminista, diguéssim, no? Bueno, sí. Un feminisme en general, no? A banda de periodista, suposo que... I avui la tenim aquí perquè, gràcies als llibres del CAO, tenim sobre la taula un llibre que es diu La odiocràcia, al fondo a la dreta, amb pròleg de la nostra estimadíssima amiga Lucía Ligmaer. Bé, molt recomanable el llibre, és exhaustiu, o sigui, fila primíssim, i explico una mica la història de l'arribada del poder de Milei i com aquest poder es desplega i com el poder de Milei està connectat amb, diguéssim, el feixisme global o internacional. En la portada aparece un collage de la motosierra, aquesta, i després apareixen els rostres en un collage de Trump, Elon Musk, aquest al Milei i Santiago Abascal. Els relaciones, per tant. És a dir, estan com empastados. Es un, como, forma un, es como un mismo monstruo, no? Un...
6: Exacto.

0: Doncs escolta, nosaltres no hi podem fer més. Ha estat genial, una cosa genial. Estan trucant de, vamos, de l'IBEX 35 per contractar-nos, perquè, clar,
1: home, tu diràs.
0: És una cosa increïble. Premis a Dojo. Aquest programa d'avui ha estat monumental, vaja. Monumental. Joel, trobes que sí o no?
2: Sí, sí.
0: Sí, sí, però no ho dius molt convençut.
2: No, està empanat, perdó.
1: No estaves escoltant res del que deia, Joel, ni el favor, Marc, ni has escoltat res del programa.
0: Programa, de veritat.
3: Pues mira,
1: Joel, o sigui...
3: El Ramon Giro.
4: Bon dia, són les dues. La calor provoca més de 500 morts en 15 dies d'agost i encara n'hi haurà més.
5: Durante los próximos 5 días, basándonos en las temperaturas y en lo que ha pasado, podemos decir que con una probabilidad del 100%, la mortalidad va a estar por encima del 10% de lo atribuible a calor.
4: És Diana Gómez, investigadora de l'Institut Carlos III de Madrid, que estudia les xifres de mortalitat relacionades amb la calor. Catalunya és la regió de l'Estat més afectada per aquesta estimació. Unes dades que s'expliquen per un estiu especialment calorós, amb fins a 18 dies a 40 graus en algun punt del país.
6: 14-15. Amb Aurora Rodríguez i Gemma Montero.
4: De seguida ampliem aquestes dades. Mentrestant, a Ceuta avui ja s'han començat a muntar els espais per atendre 1.500 persones de les que van arribar a la ciutat autònoma en l'entrada massiva de finals de juliol. Avui el govern espanyol ha dit que no descarta ampliar aquestes places fins a les 4.000. Mentrestant, el PP no en vol ni sentir a parlar i només demana l'expulsió de tots els migrants. I quan falten just 3 setmanes per l'inici de curs, Educació no diu ni asa ni bèstia sobre el conflicte amb els docents que mantenen la vaga pel primer dia de les classes. Els sindicats es posen les mans al cap que en totes aquestes setmanes el departament no hagi donat senyals de vida per mirar de reconduir la situació. Gemma Montero, bon dia.
7: Bon dia.
4: Rodri i Cancelo ja han passat la revisió mèdica amb el Barça.
7: A l'actual campió del món el presentaran aquesta tarda. Demà també serà el Gamper, tot i que no saltarà la gespa. Diego Simeone, d'altra banda, insisteix que Julián Álvarez és jugador de l'Atlètic de Madrid i que, de fet, vol formar un equip al seu voltant. El Girona ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov. El club considera que el fet de negar-se a jugar el primer partit de Lliga suposa un incompliment de les seves obligacions contractuals. Mentrestant, l'equip gironí ha presentat avui el nou fitxatge al migcampista maresmenc, Unai Hernández. I segons ha pogut saber RAC1, el Barça de bàsquet incorporarà en breu el francès Joan Macondo, de 26 anys i ara mateix jugador del Mònaco. Un cop es resolgui la paperassa, els propers dies serà el 14è jugador de la plantilla de Sekulic.
4: I l'últim titular per la previsió del temps, perquè les properes hores estaran marcades per la calor intensa i la xafogó. Abel Caral, bon dia.
8: Bon dia. Temperatures que, com ahir, fàcilment es mouran entre els 33 i els 38 graus a l'interior del país, puntualment, com ja va passar ahir, arribant als 40 o 41 a la zona més interior de la Vall de l'Ebre, i entre els 29, 32, 33 a la costa, amb molta humitat i molta xafogor. Entre mitja tarda i el vespre pot aparèixer algun ruixat en zones de muntanya de la comarca d'Osona i també cap al sud del Ripollès.
4: Són les 2:02. Comencem.
6: 14-15.
4: La calor afecta de valent Catalunya i ja és la regió de l'Estat amb més morts atribuïbles a les altes temperatures aquest mes d'agost. Segons el sistema de monitoratge de l'Institut Carlos III de Madrid, els propers 5 dies creixeran un 10% les morts per calor a Catalunya, sobretot a Barcelona, on hi ha un 100% de probabilitats que s'arribi a aquesta xifra. Això després que les dues primeres setmanes d'agost s'hagi arribat a les 500 morts per calor a casa nostra. Les víctimes acostumen a ser gent gran de 65 a 85 anys amb altres patologies que empitjoren amb aquest temps, amb la calor. Eulàlia Carrascal.
9: Sí, aquesta xifra és una estimació que es fa a partir de dades. El sistema rep cada dia les morts que hi ha arreu de l'Estat. Les compara amb les de fa 10 anys, veu si estan per sobre o per sota de la mitjana i les creu amb dades de calor. D'aquí treu el número. El que passa és que cada territori té un llindar de temperatura extrema diferent. A Catalunya, per exemple, està per sota els 34 graus i per sobre els 34 graus, i quan se supera ja hi ha alertes de calor. En canvi, en altres zones, com Andalusia, la temperatura és més alta. Això explicaria per què Catalunya és el territori amb més morts per calor si les temperatures han estat per sota que en d'altres zones. N'ha parlat a RAC1 la investigadora de l'Institut Carlos III de Madrid, Diana Gómez.
5: Utilizamos los umbrales de impacto en salud. Estos umbrales nos los da el Ministerio de Sanidad cada año. No es el mismo en zonas de Andalucía, que son mucho más altos que en zonas de Cataluña, que son más bajos. Quizás durante estas dos semanas de agosto, aunque el calor en grados haya sido más en Andalucía, el superar esos umbrales ha sido más en otras zonas.
9: I apunta que els propers dies tampoc pinten bé. A Barcelona hi ha un 100% de possibilitats que fins diumenge hi hagi un 10% més de morts per calor cada dia.
2: Aquestes dades s'expliquen per l'estiu excepcionalment calorós que estem tenint, en què fins ara hem arribat a 18 dies diferents, hem arribat als 40 graus en algun punt o altre del país. L'últim, ahir, a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on es va arribar als 41, Abel.
8: Fins no fa gaire s'arribava als 40 graus un parell o tres de dies l'any, fins i tot cap dia, per exemple, els anys 2013 i 2014, i alguns estius molt càlids rondàvem els 10. Però els últims anys la dada s'ha disparat. El 2022 vam arribar als 40 graus 14 dies, l'any passat 16, i aquest any ja en portem 18. I entre avui i demà en sumarem algun més. Un altre tema és la calor nocturna. El nombre de nits tropicals, amb una mínima per sobre dels 20 graus, ha anat a més. I també el nombre de nits tòrrides per sobre dels 25 graus de mínima a Barcelona i altres zones de la costa. En el cas de Barcelona, en concret al barri de les Corts, l'estació que el Meteocat té a Can Bruixa, amb 40 anys de dades, ha mesurat aquesta nit un nou rècord, amb la 53a mínima per sobre dels 25 graus.
2: L'altra conseqüència d'un estiu tan calorós és el del risc d'incendi disparat, sobretot al terç sud-oest del país, pel que fa a la previsió d'avui, al Camp de Tarragona, Ponent i Terres de l'Ebre. Ara ve l'Alt Empordà, el risc també és molt alt, ara hi ha més de 160 municipis amb risc molt elevat de focs, per això Protecció Civil ha activat el Pla Infocat en fase de prealerta. De fet, a aquesta hora, els bombers treballen amb 5 dotacions per extingir un foc que crema a Vilaseca, al Tarragonès, a tocar de les 7. És un incendi de vegetació i els efectius intenten ancorar els flancs perquè les flames no saltin la carretera. Mentrestant, a Osca, els bombers continuen treballant per apagar l'incendi que crema des de fa 8 dies i que ha afectat 17.000 hectàrees. El perímetre està estabilitzat, però el foc continua actiu i ha revifat en alguns punts. Per això, el miler de persones evacuades que havien de tornar avui a casa encara no ho podran fer. Els propers dos dies seran claus, com explicava aquest matí el conseller d'Interior aragonès, Roberto Bermúdez.
3: Ha sido una noche más o menos tranquila, aunque lógicamente sí que ha habido, como va a suceder en los próximos días, ha habido alguna reproducción puntual. Nos enfrentamos a dos días complejos porque la situación del tiempo estos próximos dos días es muy mala.
2: A la zona de l'incendi les temperatures són altes, poden arribar avui als 35 graus i bufa el vent i la humitat és molt baixa. A Ceuta, el govern espanyol obre la porta a ampliar fins a les 4.000 les places d'acollida pels migrants. L'executiu de Pedro Sánchez insisteix que estem davant una crisi humanitària i que s'ha de complir amb el que diu el dret internacional. Per això ja s'han començat a instal·lar les infraestructures que de moment acolliran unes 1.500 persones. Les entitats socials i les organitzacions humanitàries s'encarregaran de seleccionar els migrants que hi podran anar, que seran els que estiguin en situació més vulnerable. Segons l'últim recompte de la policia espanyola, hi ha 2.168 menors identificats. Una idea que al Partit Popular no li agrada gens ni mica perquè el seu objectiu és que tots els migrants tornin al Marroc tan aviat com sigui possible. Els d'Alberto Núñez Feijóo diuen que calen reforços per agilitzar tots els tràmits. Madrid, Roger Perciba, bon dia.
10: Sí, bon dia. L'enfrontament per Ceuta entre el govern espanyol i el Partit Popular ja és obert i frontal, fins al punt que aquest matí la ministra d'Inclusió, Migracions i portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, a la SER, retreu als populars i en concret a Cuca Gamarra que vagin a Ceuta, diu, escalfar l'ambient més que ajudar.
11: Cuando vemos la presencia del Partido Popular aquí en Ceuta, pues la pregunta para mí es muy clara, ¿no? ¿Vienen a colaborar, a mejorar la situación en Ceuta o vienen a, pues incluso a hacerse fotos con agitadores o venir a tensionar?
10: Gamarra, que precisament avui és a Ceuta per reunir-se amb el president Vives i els sindicats policials, contesta la ministra Sainz en una entrevista a Mediaset. Recorda que a Ceuta encara hi ha inseguretat i por.
12: Evidentemente nosotros no estamos aquí para calentar nada. Aquí nosotros estamos para exigir y para demandar y para reclamar para Ceuta la normalidad.
10: Mentrestant, Feijóo des de Galícia acusa el govern de Sánchez d'estar absent i indiferent davant aquesta crisi de Ceuta.
2: Doncs ara ho sentíem, Feijóo aquest matí ha participat en un acte homenatge a l'expresident del govern espanyol i exdirigent de la UCD, Leopoldo Calvo Sotelo, i ha aprofitat per criticar Pedro Sánchez per haver pujat a les xarxes socials un vídeo titulat La banda sonora del meu estiu i fer-ho en plena crisi a Ceuta.
13: ¿Acaso imaginan ustedes al presidente Calvo Sotelo rodando unos vídeos sobre sus canciones veraniegas preferidas en un sofá del Palacio de la Moncloa cuando se está ocupando una parte del territorio español?
2: Bé, mentrestant, ja tenim el calendari de compareixences, de la bateria de compareixences que diversos ministres faran la setmana que ve al Congrés dels Diputats per explicar la gestió dels seus departaments en aquesta crisi de Ceuta. La primera que hi anirà serà Margarita Robles, dimarts que ve, dia 25, dos dies després, ho faran el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, i la ministra de Sanitat, Mònica García. Divendres 28 donaran explicacions als màxims responsables d'exteriors, José Manuel Álvarez, el d'interior, Fernando Grande Marlaska, i la ministra d'Inclusió i Migracions, Elma Saiz. L'última en compareixer serà Cira Rego, ministra de Joventut i Infància, que anirà al Congrés el 31 d'agost, dilluns. En canvi, cap d'ells anirà al Senat, tal com els ha reclamat el Partit Popular aquests dies. I a Granada, avui hi ha hagut dos terratrèmols més. El primer ha estat de magnitud 4,6 a quarts d'11 del matí i una hora més tard hi ha hagut una rèplica de 4,2. Tots dos han tingut l'epicentre al sud de la ciutat. No hi ha hagut víctimes, però sí tres persones que han quedat ferides lleus i diversos danys materials. Com a mesura de precaució, les autoritats han desallotjat part de l'Alhambra, plena de turistes, empleadors, i edificis de la Diputació i l'Ajuntament de Granada. Dissabte ja hi va haver un altre sisme de magnitud 5 que es va notar a bona part d'Andalusia. I de retorn a Catalunya, la Conselleria d'Educació manté el silenci mentre els sindicats avisen que començaran el curs amb més vagues. Queden només 3 setmanes, exactament 3 setmanes, perquè arrenquin les classes i USTEC denuncia que el departament no ha fet cap gest per reprendre les negociacions. Per això, si res no canvia, el primer dia de curs, el 8 de setembre, ja hi haurà vaga. A tot això, el departament no diu ni piu i no confirma ni desmenteix les paraules d'USTEC. Eulàlia.
9: Els sindicats lamenten que el Departament d'Educació no s'hagi posat les piles als mesos d'estiu per negociar i arribar un acord i apunten que ara ja és molt tard per desconvocar la vaga del dia 8. Si els citessin les properes setmanes, diuen, haurien de fer votar la proposta als mestres per decidir si l'aproven o no. Apunten que la vaga del primer dia de curs servirà per calcular el nivell de mobilització del professorat. Yolanda Segura deia ahir al 9C de RAC1 que serà complicat reconduir aquesta crisi.
14: L'administració i el govern de la Generalitat han de posar molt de la seva part per reconduir una crisi que és una crisi greu, que és una crisi greu que evidentment no ha sorgit del no-res, sinó que es ve arrossegant de fa molt temps, però ara estem en un punt d'inflexió important en el qual cal decisions valentes i decisions fermes.
9: De moment el curs començarà amb vagues i molts centres tampoc faran colònies ni tampoc excursions.
2: I obrim plana, breument plana política, perquè l'independentisme fa mans i mànigues per distanciar-se d'Aliança Catalana en ple auge de l'extrema dreta a les enquestes. El president d'Òmnium, Xavier Antich, i el president del Parlament, Josep Rull, han aprofitat aquest matí un acte de la Universitat Catalana d'Estiu per traçar una línia vermella als discursos d'odi. Asseguren que el moviment sobiranista no ha begut mai d'aquests valors. Enviat especial a Prada de Conflent, Víctor Massip, bon dia.
15: Bon dia. Aquest avís arriba en ple debat sobre la immigració i l'auge d'Aliança Catalana a les enquestes. El president d'Òmnium i el president del Parlament, Xavier Antich i Josep Rull, diuen que comprar discursos excloents per esgarrapar vots és un error que perjudica el projecte independentista.
16: Hi ha una línia roja, que és la línia del principi democràtic, i per tant de no contemplar en aquests grans consensos el que serien posicions xenòfobes.
17: Sense tenir les competències per gestionar adequadament el repte de la immigració, serà difícil que ens en puguem sortir, i aquesta ha de ser la gran batalla, perquè o liderem nosaltres, al final hi haurà molts ciutadans que agafaran dreceres terribles.
15: La recepta que proposen per contrarrestar-ho és recuperar la idea d'un sol poble per allunyar-se de visions etnicistes. Tots dos ho han defensat aprofitant el 10è aniversari de la mort de Muriel Casals i han reivindicat el seu llegat per tornar a posar la cohesió social al centre de tot.
2: Fem una pausa de 2 minuts i actualitzem com està la situació a Lleida.

0: 14:15.
1: 7 persones més detingudes a Lleida, en aquest cas arran del dispositiu especial d'ahir entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, que s'ha dissenyat per evitar més aldarulls com els d'aquest cap de setmana passat a la zona del parc sobre les vies entre els barris de Balàfia i Pardinyes. Alguns dels detinguts anaven amb pals i armes blanques amb la intenció d'anar a buscar els agressors d'aquests dies. Lleida, Julen Andrés, bon dia.
2: Bon dia. L'operatiu va començar a les 7 de la tarda. Tot es va desenvolupar amb normalitat fins a les 11 de la nit, que és quan va acabar una manifestació d'uns 150 pakistanesos, un col·lectiu que aquest cap de setmana ha sofert robatoris per part d'un grup de joves, la majoria menors i de diferents comunitats. Una vegada acabada la manifestació, una vintena de persones, alguns amb armes blanques i pals, volien revenja i anaven a buscar precisament a aquest grup de joves. Els Mossos els van invitar a marxar i després de negar-se van quedar detingudes aquestes 7 persones per desobediència i desordres públics. Durant els pròxims dies es continuarà amb el dispositiu i els Mossos, a través de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat, reforçaran els contactes amb la comunitat pakistanesa per mirar de trobar una solució.
1: També a Lleida aquest matí alguns dels 30 veïns desallotjats per l'incendi d'un taller sota un bloc de pisos ja han pogut passar a buscar les seves pertinences. A les 7 de la tarda hi podran anar la resta. L'edifici on hi va haver l'incendi s'haurà d'enderrocar, Julen.
2: De fet, aquests dies encara s'hi veurà fum perquè no és segur pels bombers entrar dins per acabar-lo d'extingir. L'edifici de l'incendi, que és el que s'enderrocarà, és el número 3 del carrer Vallès. El foc ha destruït 4 dels 8 habitatges. El bloc número 5 del mateix carrer no té danys, però sí la mitgera que l'uneix precisament amb el bloc afectat. Així que en aquest cas estarà precintat fins que es faci l'enderroc de l'edifici sinistrat i es pugui fer la valoració pertinent de dins del bloc número 5. El bloc número 13 de Corts Catalans està intacte i també s'han inspeccionat dues cases unifamiliars del carrer Hospitalers, que en aquest cas tampoc presenten danys.
1: I a Cambrils avui s'ha fet un acte de record a les víctimes dels atemptats jihadistes de la nit del 17 d'agost, ara fa 9 anys. L'Ajuntament ha fet un homenatge a les 5 persones que van quedar ferides i la veïna de Saragossa que va morir en l'atac terrorista. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
3: Bon dia. Sí, amb un acte sobri, senzill, just davant del Club Nàutic, Cambrils ha volgut fer memòria aquest matí i recordar l'atac dels terroristes jihadistes en la seva fugida pel passeig marítim de la vila turística. L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha fet lectura d'un manifest on s'ha condemnat la violència i s'ha fet una crida a la convivència.
4: La victòria més gran és continuar vivint junts, lliures i sense por.
3: Al seu costat, una de les víctimes, ferit durant l'atemptat, ha destacat la voluntat de seguir fent vida normal a Cambrils. És en Josep Maria Rovira, de 87 anys, ha afegit que no recorda res del que va passar aquella matinada i ha explicat això respecte al tracte rebut per part de les administracions.
5: Em van tractar bé, van seguir tot el procés, em van estar trucant directament del ministeri, quasi moltes vegades.
3: L'acte ha acabat amb una ofrena de flors al mosaic d'homenatge i record a les víctimes de l'atemptat de Cambrils i també de l'atemptat que va tenir lloc un dia abans, poques hores abans, a Barcelona.
1: L'Ajuntament de Barcelona dona de baixa més de 4.000 persones del padró municipal en un any i mig després de detectar presumptes fraus per falsedat documental. És una xifra que ha avançat al periòdico. La majoria d'expedients, uns 3.000, corresponen a altes registrades el 2025 i les 1.000 restants a la primera meitat d'aquest any, Joan Capel.
6: L'Ajuntament admet preocupació per l'auge d'irregularitats relacionades amb el padró. Ho relacionen amb la crisi de l'habitatge que motiva l'aparició de màfies que s'aprofiten de les persones més vulnerables. La policia espanyola i els tècnics municipals col·laboren per detectar aquesta mena de fraus, gràcies també a les denúncies dels veïns. En altres ciutats de Catalunya també s'han donat de baixa persones del padró pel mateix motiu. Sabadell, per exemple, ha tret del registre 66 persones i Santa Coloma de Gramenet, 28.
1: I les oficines d'atenció a la ciutadania de la Generalitat, mòbils i virtuals, ja han superat els 5.000 tràmits des que es van posar en marxa fa un any. Les dues iniciatives formen part del Pla de Reforma de l'Administració Pública que impulsa el govern i que pretén reforçar el contacte entre la ciutadania i l'administració, Eudald Puig.
7: En el cas de les oficines virtuals, es van posar en marxa a l'octubre i ja han fet més de 3.500 videoatencions, mentre que les oficines mòbils, en marxa des de l'abril, han fet un miler de tràmits. Són oficines que permeten fer el tràmit des de casa, amb una videotrucada, o bé fer-lo des de la plaça del poble. En parlava el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
8: Ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona. I és per això que ho he dit. Obrim oficines d'atenció ciutadanes arreu del territori, repartides a totes les vegueries, però a més estem portant-les porta a porta en els municipis rurals amb l'objectiu d'atendre directament presencialment a les persones.
7: De moment ja s'han fet més de 2.000 sol·licituds per videoconferència per fer el registre de parelles estables i prop de 600 en el reconeixement i la revisió del grau de discapacitat. A les oficines mòbils, sobretot, s'han fet tràmits relacionats amb els certificats digitals.
1: I matí complicat a Rodalies, fa uns minuts que s'ha recuperat la circulació entre Vilanova i la Geltrú i Sitges. S'havia aturat a mig matí, segons ha explicat l'empresa, per un atropellament. Tot i això, la incidència encara es nota amb retards importants de 45 minuts a les línies R13, R14, R15, R16 i R17. També hi ha problemes a l'R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, on només passen dos trens per hora. I avui, que ja fa dues setmanes que va començar la vaga de Ground Force a l'aeroport del Prat, i els treballadors continuen en peu de guerra, segur en què l'empresa encara no ha mogut ni un dit i insisteixen que no aturaran la protesta fins que la direcció no vulgui negociar una part d'ho.
0: Aquests dies s'han cancel·lat uns 270 vols i més de 6.000 maletes no han pujat a l'avió que els tocava. Els treballadors expliquen a RAC1, però, que Ground Force no sembla que tingui intenció d'arribar a un acord. Ells, en canvi, asseguren que tenen força per allargar la protesta, almenys fins que s'avinguin a negociar condicions de treball dignes. La portaveu de CGT a Ground Force, Esther García, insisteix que l'empresa fa com si sentís ploure.
9: O sigui, nosaltres hem fet tots els passos perquè l'empresa ens escoltés, no va voler. Ja ens va quedar convocar vaga i amb la vaga convocada l'empresa continua sense voler ni escoltar-nos ni res. Tot i que hem posat mesures a sobre de la taula.
0: Mentrestant, continuen els serveis mínims a l'aeroport. Calculen que estan fent vaga un 80% de la plantilla.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig. Ara, a Badia del Vallès, la policia ha trobat diverses veïnes de bala al carrer. Marc Colls.
10: Segons ha avançat el caso i ha pogut confirmar RAC1, la policia va rebre l'avís ahir a 11:15 de la nit, després que diversos veïns sentissin trets. La policia va trobar restes de bala a terra, però no hi havia cap persona ferida a la zona. Els agents continuen investigant-ho i, de moment, no han detingut ningú.
1: I els Mossos han denunciat un ciclista que va tenir un accident a Monistrol de Montserrat, al Bages, i va donar positiu en alcohol i drogues. L'home quadruplicava la taxa permesa.
10: L'home conduïa la bicicleta amb indicis evidents de circular sota els efectes de l'alcohol. En caure i quedar ferit lleu, els Mossos el van identificar. Els agents van descobrir que el ciclista no només conduïa begut, sinó que també havia consumit drogues. En caure i quedar ferit lleu, els Mossos el van identificar. Els agents van descobrir que el ciclista no només conduïa begut, sinó que també havia consumit drogues.
1: I a Sant Boi de Llobregat els Mossos han detingut un conductor que anava sense carnet. Ha sigut després d'una persecució de pel·lícula. L'arrestat conduïa contra direcció per fugir de la policia i va atropellar un ciclista.
10: La persecució va començar a Sant Boi de Llobregat després que la policia local detectés una conducció temerària. El detingut va conduir diversos quilòmetres fins a Gavà. En aquest municipi va circular contra direcció i va embestir un ciclista que no té ferides greus. El conductor va continuar fugint fins a xocar finalment contra un vehicle aparcat. L'home va baixar del cotxe i va mostrar una actitud violenta quan el van intentar reduir. Va donar negatiu a les proves d'alcoholèmia.
1: I la policia espanyola ha desarticulat una xarxa que portava migrants irregulars d'Alacant a França. Hi ha 3 persones detingudes i es calcula que l'organització s'hauria embutxacat prop de 100.000 euros.
10: La investigació va començar després que les autoritats franceses detectessin moviments sospitosos a la frontera. Això els va dur a identificar diversos vehicles que haurien fet més de 20 trasllats entre els dos països. En cada viatge duien entre 5 i 6 persones. L'organització cobrava presumptament 20 euros a cada migrant per facilitar

0: trasllat.
1: I veïns de Sant Joan de Mediona, a l'Alt Penedès, denuncien una onada de robatoris insòlita al poble. Els lladres s'enduen peces dels cotxes que els ciutadans deixen cada nit en un aparcament municipal. Ho han explicat els veïns al contenidor del Monarracú, on també han lamentat que ni l'Ajuntament ni els Mossos els donen solucions. Marçui.
2: Els robatoris van començar fa un mes i des d'aleshores els veïns ja en tenen comptabilitzats pel cap baix una desena. Els lladres roben, entre d'altres, miralls retrovisors, rodes, pinces de frens i catalitzadors dels vehicles que els veïns deixen en un dels dos aparcaments municipals del poble. I el modus operandi sempre és el mateix. Actuen de nit, quan ja és fosc. Desmunten els cotxes, prenen la peça que els interessa i els tornen a muntar. Fins ara només eren peces, però els lladres ja estan perdent la por i fa només 4 dies es van intentar emportar directament un Seat Ibiza. Per sort, en Màrius, el propietari, els va enxampar infraganti i van acabar fugint amb les mans buides.
3: El tenien obert, ja tenien el pom fet i tot, van aconseguir ficar el contacte i tot, o sigui, com les pel·lícules, saps? Els cables de sota arrencats i volien fer el pont. Però va sonar l'alarma i nosaltres vam sortir i a l'hora de sortir es van escapar. Va anar de 10 segons més i crec que ens quedem sense cotxe.
2: El poble és tan petit que no hi ha policia local. Per això els veïns ho han denunciat als Mossos. Però ara per ara la situació no es desencalla. L'Ajuntament també n'està al cas, però ja han dit que posar càmeres a l'espai és molt complicat.
1: I a Los Angeles avui comença un judici que pot fer història. L'empresa Meta, de Mark Zuckerberg, s'enfronta a un judici que pot marcar un abans i un després, perquè la multinacional, propietària de Facebook, Instagram o WhatsApp, ha rebut denúncies des del 2023 contra les estratègies que dissenya per enganyar els menors a les xarxes. Una trentena d'estats nord-americans, encapçalats per Califòrnia i Nova York, han posat d'aquesta manera en qüestió davant la justícia i reclamen a l'empresa una multa de 1.000 milions de dòlars. Júlia Bellver.
4: Els estats argumenten que aquesta manera de funcionar té un impacte molt gran en la salut mental dels joves. Reclamen, per exemple, acabar d'una vegada amb l'escroll infinit i la tecnologia que permet navegar per una pàgina sense límit de contingut. També assenyalen els algoritmes que inciten a estar-se hores i hores davant d'una pantalla, la reproducció automàtica de vídeos o filtres que modifiquen la imatge dels joves. La demanda recorda que, segons els psicòlegs, els menors són un dels col·lectius més afectats per les plataformes. Per això exigeixen aplicar tots aquests canvis un sistema de verificació parental i la limitació d'un únic compte per persona.
1: Barcelona commemorarà al setembre els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. El Centre Cultural García Lorca de Nou Barris, l'únic dedicat al poeta a Catalunya, organitzarà diferents actes per recordar que avui fa 90 anys les tropes franquistes van afusellar el poeta. L'entitat es va crear fa 45 anys i avui és un espai d'exposició dedicat a García Lorca. Bàrbara Padilla.
5: El Centre Cultural va néixer el 1981 per homenatjar el poeta. És un espai dedicat al dramaturg, amb un teatre i fotografies de l'escriptor. Una la va portar al centre la neboda de Lorca. També organitzen activitats en nom seu, com un concurs internacional de poesia. Després de les vacances, recordaran els 90 anys de la seva mort. Ho explica RAC1 el president de l'associació, Alfonso Flores.
6: En setembre tenemos pensado hacer alguna actividad de García Lorca con algún poeta y también haremos unos bailes folclores de García Lorca. Invitamos también a alguna casa de Andalucía, la Casa Andalucía.
5: Més enllà del que es farà a Barcelona, avui hi ha actes de record al Fakar, a Granada. És el poble on es creu que el van afusellar. Les restes de l'escriptor, encara sense identificar, estarien enterrades allà, en una fossa comuna. Tot plegat quan queda una mica més d'un mes per l'estrena de la pel·lícula sobre Lorca, La bola negra, dels Javis.
1: I a partir d'avui, els amants del ballet clàssic tenen una cita a Barcelona perquè la companyia de Kif s'instal·la al Teatre Tívoli fins al 30 d'agost, on hi presentarà per cinquè estiu consecutiu el Llac dels Cignes. Barcelona va ser la primera ciutat que va acollir la companyia el 2022, quan la invasió d'Ucraïna per part de Rússia va obligar el ballet de Kif a reorganitzar la seva agenda internacional. Cinc anys després, és una de les companyies de ballet clàssic amb més projecció internacional i actua tant a Europa com a Amèrica i Àsia. I en música, en agenda de concerts, el Festival de Cap Roig tanca avui amb la veu de Miguel Ríos.

El cantant i presenta l'Último Vals. Serà un concert en format electroacústic que suposa un nou capítol en la música popular espanyola. I pel que fa a les novetats musicals del dia, els irlandesos Fontaines D.C. han tret nova cançó.

0: Es diu Marianne. Els concerts que han fet fa poc per diferents ciutats de l'estat ja l'havien tocat en directe. També avui han anunciat que el seu nou àlbum, titulat Dopamine Chamber, sortirà el proper 16 d'octubre. I pel que fa al temps, tindrem una nova tarda de molta calor en espera de canvis, Isabel.
1: En conjunt, les properes hores entre 33 i 38 graus a l'interior del país, puntualment arribant als 40 a la zona més interior de la Vall de l'Ebre, a la costa de 29 a 32, 33, amb una marcada sensació de xafogor. De cara a demà, atenció que en molts casos sumarem 2-3 graus més que avui, tot i que al litoral sud en molts casos recularan 2-3 graus les temperatures, però en conjunt farà més calor i serà més fàcil a l'interior de Catalunya passar dels 35 graus i acostar-nos o arribar als 40. I podrem arribar als 40 a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. Però de cara a dijous baixen les temperatures a l'interior del país i un descens que anirà més divendres i arribaran precipitacions a la tarda, ruixats i tempestes al nord de les comarques de Lleida.
2: 14:15 amb Aurora Rodríguez i Gemma Montero.
0: Aquesta tarda veurem Rodri com a blaugrana.
3: A l'actual campió del món el presentaran finalment aquesta tarda. Demà també serà el Gampard, tot i que no saltarà la gespa. D'altra banda, Diego Simeone insisteix que Julián Álvarez és jugador de l'Atlètic de Madrid i que vol formar un equip al seu voltant. També us explicarem que el Girona ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov. El club considera que hi ha hagut un incompliment de les seves obligacions contractuals, tot plegat el mateix dia que el club ha presentat Unai Hernández. I segons ha pogut saber RAC1, el Barça de bàsquet incorporarà en breu el francès Joan Macondú, jugador ara mateix del Mónaco i de 26 anys. Un cop es resolgui tota la paperassa, serà nou jugador de la plantilla de Sekulic. De seguida, en Dani Aguilar ens en dona més detalls.
2: A RAC1, 14:15.
3: I avui sí, avui dimarts 18 d'agost és el dia de Rodri. Rodri, que ha passat la revisió mèdica aquest matí. Marta Ramon, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: I el Barça té previst presentar-lo aquesta tarda.
4: Sí, el migcampista ha superat les proves mèdiques habituals a la ciutat esportiva Joan Gamper i a 2:15 del migdia ha tornat al seu hotel esperant que s'enllesteixin els darrers tràmits per convertir-se oficialment en jugador del Barça per les properes 4 temporades. El club blaugrana treballa per tenir tota la documentació en ordre a temps per presentar-lo aquesta tarda a les oficines del Camp Nou. Rodri ha passat la revisió amb Joao Cancelo, que també va aterrar ahir a Barcelona per incorporar-se a la plantilla de Hansi Flick com a agent lliure per les properes 3 temporades. Pel que sabem, Rodri jugarà al Barça a canvi de 60 milions d'euros fixos més 16,5 en variables, una xifra que, tot sigui dit, des del club blaugrana encara no han desglossat de manera concreta. De moment, ja vam sentir-li la veu ahir a la tarda quan va aterrar a l'aeroport del Prat, un Rodri il·lusionat i ambiciós afrontant aquesta nova etapa a la seva trajectòria.
5: Contento de llegar. Han sido unos días intensos, pero ya feliz de resuelto todo. Y jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. Por todo, por la Champions, por todo lo que se pueda por delante.
4: El primer contacte de Rodri amb l'afició serà demà a la presentació de l'equip en el trofeu Joan Gamper. Rodri lluirà el dorsal 16, el que fins ara portava Fermín. El del Campillo es quedarà amb el 7 que ha deixat lliure Ferran Torres.
3: Doncs amb la incorporació de Rodri, el Barça superarà, Marta, la inversió en fitxatges de l'estiu del 2022. L'estiu, recordeu, de les famoses palanques.
4: Sí, fins ara el Barça s'havia gastat 70 milions per Anthony Gordon, 22 per Adeyemi, 8,5 per Bissibu i 1,5 per Hamza Abdelkarim. Si sumem el 60 de Rodri, la xifra s'eleva a 162 milions d'euros invertits en fitxatges, superant els 159 gastats l'estiu del 2022, en què van aterrar el club Lewandowski, Koundé i Rafinha, a més de Pablo Torre. Depenent del que el Barça acabi invertint per la peça que falta, la del nou, la xifra pot acostar-se a les referències prepandèmiques, tot i que encara no arribarà als números de l'estiu del 2019. El mercat de l'arribada de Griezmann, el Barça va gastar-se 304 milions en fitxatges. Recordem que aquest és un mercat estratègic per al Barça, Barça perquè ja sap que l'estiu que ve tindrà moltes dificultats per inscriure fitxatges a causa de la davallada d'ingressos pel retorn a Montjuïc per la instal·lació de la coberta del Camp Nou.
3: Doncs dia de feina als despatxos, també sobre la gespa, perquè el Barça de Flick s'ha entrenat avui pensant ja en el Camp per la demà.
4: Sí, ha estat la segona sessió de la setmana al Camp Tito Vilanova. Hansi Flick ha pogut comptar amb tots els futbolistes disponibles del primer equip, com és habitual en aquesta fase de la temporada. Diversos jugadors del filial i del juvenil també han participat en l'entrenament. Aquest cop, 8 futbolistes s'han exercitat amb el primer equip: Álvaro Cortés, Xavi Espart, Brian Fariñas, Ebrima Tunkara, Orian Goren, Jordi Pasqué, Hamza Abdelkarim i Eder Aller. Està especialment il·lusionat per jugar al Camp Nou Anthony Gordon, que entrarà per primer cop en contacte amb l'afició. N'ha parlat als mitjans del club.
6: Està sent una experiència increïble. Tothom m'està fent sentir molt benvingut. Els companys són molt agradables i amigables. Ja coneixia la idea de l'entrenador abans d'arribar i per això volia venir al Barça, perquè m'agrada aquesta manera de jugar. Tinc moltes ganes i estic molt il·lusionat per veure l'estadi i posar-me a l'equipació blaugrana al Camp Nou. Vull passar temps amb els aficionats, veure'ls per primer cop. Tant de bo marcar un gol, guanyar el partit, tot. Score a goal, win the
4: game, everything. L'activitat continuarà el mateix dia de partit, perquè demà està prevista una última sessió abans del duel contra l'Al Ahly egipci. Serà l'últim amistós abans de l'estrena a la Lliga aquest diumenge a Elx.
3: Ja no hi serà, però, el lateral del filial, Jofre Torrents, perquè ja és oficial des d'ahir al vespre el seu traspàs de l'Ajax.
4: Sí, a canvi de 5 milions i mig d'euros pel 50% dels seus drets. El traspàs va trigar a concretar-se per dificultats burocràtiques a l'Ajax. El seu vincle amb el club neerlandès és fins al 2030. Caldrà veure ara si es queda a Amsterdam o bé juga cedit aquesta temporada un altre equip, una opció que encara no es descarta.
3: Gràcies, Marta.
4: Fins ara.
3: Demà, recordeu, una cita imprescindible. A les 8, el Barça 2026-2027 comença a rodar, es presenta en societat amb el trofeu Joan Gamper. Des de les 7 en podreu seguir tota la prèvia. El Barça juga a RAC1. Encara pel que fa al Barça, hi ha encara un cas obert que s'ha allargat molt i que té un futur incert. És el cas de Julián Álvarez, que continua entrenant-se amb el seu club ara mateix, és l'Atlètic de Madrid, tot i el seu interès i ganes per marxar al Barça. Avui n'ha parlat Diego Simeone, el tècnic matalasser, que insisteix en que Julián Álvarez és una peça clau per la temporada del seu equip.
7: Estuvimos hablando, como siempre lo hacemos, y bueno, entiendo de lo deportivo que todavía tiene que tener un puntito más de entrenamiento para poder llegar de la mejor manera al domingo, y entiendo desde lo deportivo que necesitamos más entrenamiento con él. ¿Para qué? Para que esté mejor. Es uno de los jugadores o el mejor jugador que tenemos ofensivamente, ya lo decía el año pasado, y sigo pensando en la misma línea, tratar de armar un equipo alrededor de él, pensando en toda su potencia, su calidad, su jerarquía, su talento y todo lo que le dio al equipo estos años que estuvo acá.
3: De fet, Simeone ha apel·lat a les paraules de Gil Marín sobre el jugador, que deia taxativament que tenia contracte i era jugador del club matalasser.
7: Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto es como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro.
3: Simeone, per tant, continua cuidant el jugador i el farà jugar quan ho cregui oportú.
7: Esperar que estén las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar, y espero que en estos 4 días ya evolucionemos un poco más y bueno, y estemos más cerca de lo que queremos.
3: L'Atlètic de Madrid, recordem, s'enfronta demà al Màlaga a partir de les 9 del vespre.

0: El migcampista francès del Real Madrid s'ha entrenat avui amb el grup. En la setmana que l'equip blanc prepara el debut a la Lliga, dissabte serà al camp de l'Espanyol. Martí Villegas, bon dia.
1: Bon dia, Gemma. Tchouaméni, que va tornar de les vacances després del Mundial amb unes molèsties musculars, encara no havia treballat amb la resta de la plantilla del tècnic José Mourinho. Ara treballa contra rellotge per estar a disposició de l'entrenador portuguès a la llista de jugadors que estaran a l'RCD Stadium en el partit de la segona jornada. Endrick va continuar amb el seu treball individual, mentre que Éder Militao i Rodrigo Goes, el francès Ferland Mendy, Raúl Asensio i Thiago Pitarch segueixen fent recuperació al marge. El Real Madrid s'estrenarà oficialment aquesta campanya de Lliga a la segona jornada, ja que el partit de la primera davant la Real Societat va quedar ajornat per la disputa del Mundial, un partit que jugarà dimecres que ve 26 al Bernabéu a partir de les 9 de la nit.
0: Aquest inici irregular de la Lliga de Primera Divisió. Pel que fa a la resta de partits d'aquesta categoria, ahir es va completar el primer tram de partits d'aquesta jornada 1 amb un empat a 1 entre el Depor i l'Elx, a Riazor.
1: Sí, empat del Depor en el

A la segona meitat, però, l'Elx va aconseguir l'empat gràcies a una rematada de cap de Marc Aguado. Les grans intervencions de Leo Román, que s'estrenava ahir a la porteria de Riazor, van evitar la remuntada dels il·licitants. Amb aquest resultat, com dèiem, es tanca aquest primer tram de partits de la primera jornada, a falta de disputar-se demà el Màlaga Atlètic de Madrid i la setmana vinent els València Betis, Madrid Reial Societat, Celta Osasuna i Barça Atlètic Club. De moment, a l'Alavés Espanyol i Sevilla comparteixen el liderat a la classificació amb 3 punts, seguits per Racing, Villarreal, Elx i Depor amb 1 punt. I les posicions de descens les ocupen el Rayo, el Getafe i el Llevant.

0: Podríem dir que hi ha una guerra lletja ara mateix al Girona amb Tsigankov. El jugador s'enfronta al club perquè diu que no li permeten donar la seva versió de tot el que està passant i, paral·lelament, el club ha obert un expedient disciplinari al jugador per la seva actitud. Nil Piera, bon dia.
1: Bon dia, Gemma. Doncs sí, el club entén que les últimes actuacions del jugador poden suposar un incompliment de les seves obligacions contractuals i que no s'ajusten als estàndards de conducta exigits per l'entitat, motiu pel qual han decidit expedientar-lo. Aquesta decisió arriba després que Tsigankov filtrés en les últimes hores missatges interns del club amb la intenció de denunciar que no el deixen explicar-se. En aquests missatges que ha fet públic se li recordava des del club que ha de tenir el vistiplau del Departament de Comunicació per poder parlar amb la premsa, a banda d'advertir-li que no és una recomanació interna, sinó un deure contractual. Tsigankov va acompanyar aquestes publicacions d'un últim story amb un dibuix d'una persona a qui li tapen la boca amb el text "Algun dia parlaré". L'episodi va aixecar polseguera entre l'afició blanquivermella amb reaccions de la Federació de Penyes Gironina i el grup Jovent Gironí, que van carregar durament contra l'ucraïnès mitjançant diferents comunicats.
0: Doncs veurem com acaba tot plegat el dia que el conjunt gironí ha presentat, Nil, el seu darrer fitxatge, que és Unai Hernández.
1: El migcampista de Malgrat de Mar ha estat presentat aquest matí acompanyat del president del club, del fill Geli, i del director esportiu, Quique Cárcel. Unai ha reconegut que havia tingut ofertes d'altres clubs, però que tornar a casa era la seva prioritat.
2: Sí que és veritat que hi havia doncs, altres equips, però un cop va sortir l'opció de venir aquí a Girona no m'ho vaig pensar dues vegades. Crec que és el club ara mateix perfecte per mi en aquest moment de la meva carrera i com et dic, un cop va sortir aquesta opció sabia que havia de venir cap aquí, havia de tornar a casa meva, que és el Girona.
1: Tot i la situació que s'està visquent amb Tsigankov, el migcampista ha dit que s'ha trobat un bon ambient al vestidor i ha parlat de l'ascens com a principal objectiu.
2: Al vestuari hi ha un ambient bo, la veritat, i bueno, l'objectiu és òbviament doncs, tornar l'equip a primera divisió, però sobretot també crec jugar un bon futbol i disfrutar tots junts com un equip.
1: Un Unai que va ser a la grada el passat diumenge al partit contra el Leganés, ja que encara està lluny del seu millor to físic després de mesos sense continuïtat. El migcampista ha reconegut que encara ha d'agafar ritme competitiu i que és dubte pel compromís d'aquest divendres contra el Còrdoba.
2: Vinc d'estar una mica parat, crec que encara em falta una mica de rodatge, és normal. No sé si podré estar per Còrdoba, estic treballant aquests dies al màxim per posar-me a to.
1: Recordem que Unai arriba cedit amb opció de compra de la l'Ittihad Saudita, una opció de compra que, segons ha explicat Quique Cárcel, es tornarà obligatòria en cas que l'equip pugi i Unai jugui una quantitat de minuts que no ha especificat. Per cert, avui s'espera que el club faci oficial el fitxatge del central Abdul Mumin, que arribaria lliure procedent del Rayo Vallecano.
0: Doncs amb força més tranquil·litat viu la setmana el Sabadell, que ahir va empatar 0 al camp de l'Sporting en el seu retorn a la segona divisió. Roger Jofre, bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, els arlequinats tornaven a disputar un partit a la categoria de plata del futbol espanyol 5 anys després i van deixar molt bones sensacions davant d'un dels equips que, sobre el paper, hauria de lluitar per estar a la part alta de la classificació. Els de Ferran Costa van entrar millor al partit i ben aviat van tenir l'opció més clara de tota la tarda. Al minut 13, l'àrbitre va assenyalar penal a favor del Sabadell, provocat per Edgar González, però Yanis Rahmani no el va transformar i el seu xut va marxar directament a fora. El Sabadell va perdonar el 0-1 i l'Sporting va reaccionar. Els asturians van anar guanyant metres, però els arlequinats van defensar-se amb ordre i van arribar al descans amb l'empat a 0. A la segona meitat, l'Sporting va fer un pas endavant i va tenir més domini, però li va faltar profunditat i encert. De fet, quan els locals van aconseguir acostar-se a la porteria arlequinada, Diego Foli va respondre amb seguretat.

0: Sabadell va resistir fins al final i va acabar sumant un punt important per començar la temporada amb una bona dinàmica. Tot i això, Ferran Costa lamentava no haver-se endut els 3 punts.
1: Sento que hem fet un partit com per marxar amb els 3 punts i ens queda aquest punt de frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropi a mig termini a ser un equip competitiu, i sento que fem partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre, això és important.
0: Mentre que el migcampista Albert Urriols, Urri, va valorar de manera molt positiva el primer punt a la Lliga de l'equip. Són declaracions al Tu diràs de RAC1.
2: Ha sigut un bon debut a la categoria, hem fet un partit complet, hem estat molt bé en línia general, sobretot a la primera part crec que hem set superiors, i clar, sempre sortim a guanyar, però un punt a fora de casa és un bon punt.
0: Ara el Sabadell torna a jugar aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. I un últim apunt, perquè el club va fer oficial ahir, tot just abans del partit, la incorporació del davanter centre de 26 anys, Nicolas Joachini, que va debutar contra l'Sporting i signa un contracte fins al 2028.
3: Deixem la Lliga Espanyola de primera i de segona divisió per refrescar com està la relació de Gianni Infantino, el president de la FIFA, amb la resta del món. Continuen les crítiques al president del màxim organisme del futbol internacional. Encara hi ha veus que surten a defensar-lo. L'última d'elles, Nil, la del president de la Confederació Asiàtica, Salman Al-Khalifa.
4: El dirigent de Bahrein ha carregat contra la Federació de Qatar per qüestionar la seva autoritat després que aquesta s'assumís a les crítiques de la UEFA i la CONCACAF a Infantino. Ho ha fet a través d'una carta que arriba després que el president de la Federació Qatarí, Khalifa Al Thani, qüestionés la setmana passada que l'AFC pogués parlar en nom de les 47 federacions que la formen sense haver-les consultat prèviament. Salman ha assegurat que forma part de les seves competències defensar els interessos de les seleccions asiàtiques quan aquests entren en joc. I aquest matí també ha fet públic el seu suport al president de la FIFA, la Federació d'Antigua i Barbuda. La Federació Caribenya ha explicat que recolza Infantino per les oportunitats de creixement que ha ofert a les seleccions petites. D'aquesta manera, Antigua i Barbuda se suma a Mèxic i a San Cristóbal i Nevada com les seleccions CONCACAF que recolzen el president de la FIFA. Una postura contrària a la que defensa la mateixa CONCACAF, que s'ha mostrat molt crítica amb el suís.
3: Doncs hores abans havia rodat un altre cap, el francès Kevin Lamour, que era força crític amb aquest projecte de privatització del Mundial de Futbol, doncs l'han cessat del càrrec de director d'operacions de la FIFA.
4: Lamour, de 45 anys, havia expressat a finals de juliol en un comunicat la seva oposició a obrir el Mundial a inversors privats, com volia el president de la FIFA, Gianni Infantino, un pla avalat pel mateix president dels Estats Units, Donald Trump. Lamour va assegurar que Infantino havia enganyat els treballadors de la FIFA respecte a aquest projecte de la FIFA Forward Enterprise i que era un projecte d'una sola persona. Segons l'equip, un portaveu de la instància que governa el futbol mundial va confirmar que la relació de treball entre la FIFA i Kevin Lamour, en qualitat de director d'operacions, va acabar el 17 d'agost del 2026. La sortida de Lamour s'assuma a la de Carlos Cordeiro, un dels principals assessors d'Infantino, que va dimitir el passat mes de juliol per la seva oposició al mateix projecte.
3: El mercat de futbol avui, un dia força tranquil, amb novetats per al Newcastle. Xavi Morlans, bon dia.
5: Bon dia, Gemma. Sí, el Newcastle fitxa a Amar Dedic. El conjunt anglès ha fet oficial avui la incorporació del lateral bosnià per les pròximes 5 temporades. Dedic arriba procedent del Benfica, on ha jugat una sola temporada, i ho fa a canvi de 36 milions d'euros. Amb 24 anys, el futbolista ha passat ja per clubs europeus com el Salzburg, l'Olympique de Marsella, el Benfica, i ara se li suma aquesta nova etapa al Newcastle. Joey Bierman es converteix en nou jugador del Borussia Dortmund per 22 milions d'euros. El migcampista neerlandès de 27 anys arriba del PSV, on ha jugat les últimes 5 temporades. En els 198 partits que ha jugat en l'equip dels Països Baixos, Bierman ha marcat 31 gols i ha repartit 66 assistències, acabant en dues ocasions com a màxim assistent de l'Eredivisie. A França, Djibril Sidibé, campió del món l'any 2018, fitxa per Le Mans. El defensa de 34 anys firma per les dues pròximes temporades i arriba després de finalitzar el seu contracte amb el Toulouse. Sidibé compta amb una llarga trajectòria al futbol francès, on, a banda del Toulouse, ha jugat equips com el Troyes, el Lille o el Mònaco. I ahir al vespre el Feyenoord va fer oficial la incorporació de Javi López com a nou jugador de l'equip per aquesta temporada. El lateral espanyol arriba cedit de la Reial Societat per un sol any amb una opció de compra no obligatòria de 7 milions d'euros. Aquesta és la segona sessió consecutiva per Javi López després de la viscuda l'any passat a l'Oviedo.
3: 9 minuts i mig i les 3. Repassem ara altres titulars de futbol.
4: L'Associació Espanyola d'Àrbitres de Futbol, l'ESAF, ha condemnat les declaracions de José Bordalás, entrenador del Getafe, en què va carregar contra el criteri arbitral i la diferència de tracte després de la derrota del seu equip contra l'Alavés. En un comunicat publicat aquest dimarts, l'ESAF condemna els termes i la sobreactuació de Bordalás i considera que les seves declaracions són un intent de culpar l'estament arbitral del resultat del seu equip. Demà s'estrena la docusèrie A Beautiful Obsession a Prime Video, un documental sobre l'etapa final de Pep Guardiola al Manchester City. En un nou avançament s'ha pogut veure a un Guardiola més personal, revelant aspectes de la seva personalitat i vida desconeguts fins ara, com el divorci de la seva dona i com li va comunicar a la plantilla aquesta separació. Durant el documental també es veuen altres moments clau de la seva etapa final a Manchester, com la marxa de Kevin De Bruyne l'estiu de 2025 o la relació amb la directiva quan l'entrenador els va comunicar que plegava del seu càrrec. Més coses, nou gir de guió al cas Memphis Depay. El president del Corinthians, Omar Estabile, ha anunciat la renovació del davanter neerlandès una setmana després que el club paulista decidís no allargar-li el contracte. La decisió va generar una protesta massiva per part de l'afició, que va arribar a amenaçar de mort a la directiva. Estabile ha explicat que el club ha hagut de demanar un aval per poder dur a terme l'operació, ja que travessen una situació econòmica delicada, tot i que Memphis ha rebaixat les seves pretensions econòmiques per poder seguir al Timau. I aquest vespre comença l'última ronda prèvia de la Champions League amb un triple partit. El Dinamo de Zagreb rep el Viking noruec, el Levski Sofia s'enfronta a l'AEK d'Atenes i el plat fort de la jornada, un Fenerbahçe Olímpic de Lió.
3: This is Moscow. Temps ara pel bàsquet. A poc a poc els equips catalans van tornant a la feina amb els primers entrenaments i les revisions mèdiques pertinents, mentre els despatxos es treballa per enllestir les plantilles. Dani Aguilar, bon dia.
6: Hola, Gemma, bon dia.
3: I en aquest sentit, avui hem conegut el que serà, quan s'acabi de resoldre tot plegat, un nou interior del Barça.
6: Sí, el francès Joan Macondo, 26 anys, 2'07, prové del Mònaco, un jugador que l'any passat ja va estar a punt d'aterracar en Barça, però finalment l'equip monegasc el va reclamar. Ara, un cop es resolgui tota la paperassa els propers dies, acabarà vestint de blaugrana convertint-se en el 14è jugador de la plantilla i, pel que sabem a RAC1, l'objectiu és completar-la amb un 15è jugador, un altre jugador interior, en un mercat en el qual, tal com va dir el director esportiu Xavi Pujol, es vol tenir la serenitat adequada per encertar les peces. Pel que fa a Macondo, respon al perfil de les incorporacions d'aquest estiu, jugador versàtil que pot alternar les posicions de 4 i 5, físic, es convertirà, atenció, en el desè fitxatge del Barça en aquest mercat.
3: I no només hi ha canvis a la plantilla, Dani.
6: No, 10 jugadors fitxats un cop s'acabi de concretar la incorporació de Macondo, nou entrenador Alexander Sekulic, nou director esportiu Xavi Pujol i també nou director de scouting. Ho ha anunciat avui al club, el turc Kuzey Kilic s'incorpora al Barça en aquesta funció, 26 anys i ja molta reputació en el bàsquet continental, ha treballat en clubs com Fenerbahçe, Zenit o Dubai. I més enllà del Barça, els altres equips catalans segueixen també completant la feina als despatxos. L'Ilerna Lleida anuncia la incorporació de l'interior a Aurimas Majauskas, lituà, 33 anys, de moment amb contracte no garantit, i el dia que ha aterrat a Girona, la que ha de ser una de les sensacions no tan sols del bàsquet de casa nostra sinó de tota la CB, el fitxatge estrella del FIAC i triple campió del concurs d'esmaixades de la NBA, Mac McClung.
7: A RAC1 14-15.
3: Recuperem un moment el futbol, Marta, perquè crec que hi ha declaracions de Hansi Flick.
8: Sí, que les escoltarem més tard, però el que podem dir per destacar-ho és que ha donat detalls de com queden les coses a la capitania de manera provisional. Sí. Sobretot perquè diu Hansi Flick que fins que no es voti la situació no quedarà definitiva a la capitania, però de moment Rafinha serà qui parlarà demà com a primer capità davant l'afició al Gamper. Segon capità Eric, tercer capità Pedri, de moment és la situació com queda definida, fins que es voti, insistim, no seran els capitans ni l'ordre definitiu pel que resta de temporada. També ha especificat que deixa Frenkie de Jong fora d'aquesta equació perquè no està disponible, perquè està lesionat, i ha volgut subratllar, després de tot el soroll generat per les declaracions de Frenkie de Jong d'aquests darrers dies, que la seva relació amb el migcampista neerlandès és molt bona.
3: Doncs aquesta és la tripleta de capitans del Barça, de moment, Rafinha, Eric i Pedri. Moment ara per parlar de ciclisme, perquè avui molts equips han presentat el seu roster, la seva plantilla, el llistat de corredors de cara a la Vuelta, Martí.
9: Sí, una Vuelta que, recordem, comença aquest dissabte 22 d'agost amb una contrarrellotge individual al Principat de Mònaco. Ahir us explicàvem que la gran absència de la cursa serà Jonas Vingegaard, que no tornarà a competir en el que queda de temporada. Avui, però, hem sabut que el belga Wout van Aert és l'escollit per liderar l'equip Visma, on estarà acompanyat, entre d'altres, per Matthew Brennan i Sepp Kuss, guanyador de la Vuelta el 2023. D'altra banda, el 4 vegades campió de la Vuelta, Primo Roglic, estarà al capdavant de l'equip Red Bull Bora. El ciclista eslovè s'ha recuperat a temps de l'accident que va patir a finals de juliol mentre entrenava i que l'havia apartat de la competició des de llavors. Pel que fa a l'equip Decathlon, el corredor austríac Félix Gall, subcampió del Giro d'Itàlia, serà la referència d'un conjunt francès que no comptarà amb la seva jove figura Paul Seixas, mentre que el balear Enric Mas serà qui lideri el Movistar Team. I avui també s'ha presentat el roster de l'equip navarrès Kern Pharma, un dels dos equips convidats per l'organització. Tornen a la Vuelta després d'aconseguir 3 victòries d'etapa a l'edició de 2024.
3: I abans d'acabar, ràpidament, en tennis, Rafa Jodar, Xavi, jugarà els vuitens de final del Masters 1000 de Cincinnati i Dani Mérida juga avui el seu partit de setzens.
5: Començant per Jodar, el madrileny ha guanyat aquesta matinada el seu partit de setzens de final contra el xilè Alejandro Tabilo. El tennista espanyol de tan sols 19 anys s'ha imposat en 2 sets per 6-2 i 6-1. Ara Jodar se les veurà amb Flavio Cobolli en el que serà el primer cara a cara entre aquests dos tennistes. El partit està programat per a demà, encara amb hora per determinar. Mentre que Dani Mérida juga avui no abans de 6:45 de la tarda i ho fa davant de Taylor Fritz.
3: I Martí, què ens falta per saber?
9: Doncs que en handbol el Granollers disputa aquesta tarda el 36è torneig internacional Ciutat de Granollers. L'equip femení s'enfronta a Amistia Zúric a partir de les 6 de la tarda, mentre que el masculí tancarà el torneig a 9:15 del vespre contra el Wacker Thun. I als Mundials d'hoquei herba, la selecció espanyola masculina s'està enfrontant a Austràlia des de les 2 del migdia. Per la seva banda, la selecció femenina jugarà contra Bèlgica a partir de 9:15 del vespre.
3: Feu una pausa i ens actualitzem.
10: Des que se'n té registre, a més de 1.350 dones les van estimar a mort. Ni una més, ni una menys. 016.
11: Me quiso morir.
10: Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
12: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
13: Valorado.
12: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
13: 100% asegurado.
12: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
14: Ràdio en directe.
15: Actualitzada al minut.
16: Alertes d'última hora.
15: RAC més 1.
14: Notícies.
16: Podcast.
15: Contingut exclusiu.
14: Escolta.
16: Navega.
14: Descarrega.
15: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
14: Fàcil, còmoda.
16: Intuïtiva.
14: I renovada.
15: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: 5678 valorado.
12: Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
13: en España.
12: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
17: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
18: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
17: Truca a Verisure al 900-903-744.
18: Verisure.
15: Escolta el futbol a l'aplicació de RAC1 sincronitzat amb la televisió.
19: Pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
20: Fàcil, només amb un clic.
21: Obre l'aplicació de RAC1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
19: Ajusta la transmissió de RAC1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir.
21: Molt ràpid.
19: Molt còmode.
20: Molt RAC1.
15: Tots som u. Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
14: Intuïtiva i renovada.
1: Les tres recuperem titulars pendents de l'afectació de la calor en la mortalitat. Catalunya és la regió de l'estat amb més morts atribuïbles a les altes temperatures. En la primera quinzena d'agost hi ha hagut més de 500 morts per calor i en els propers dies la xifra continuarà creixent. Ho ha explicat a RAC1 la investigadora de l'Institut Carlos III, Diana Gómez.
2: Durante los próximos 5 días, basándonos en las temperaturas y en lo que ha pasado, podemos decir que con una probabilidad del 100%, la mortalidad va a estar por encima del 10% de lo atribuible a calor.
1: La calor, que també fa disparar el risc d'incendi, en especial avui al sud-oest del país i a l'Alt Empordà, hi ha avui més de 160 municipis amb risc molt elevat de foc. Per cert, que els bombers ja han controlat l'incendi de vegetació que havia tocat a la Set, a Vilaseca, al Tarragonès. I pel que fa a la crisi a Ceuta, fa uns minuts hem sabut que el Poder Judicial demana reforçar els jutjats de Ceuta per poder respondre a tots els requeriments derivats de la crisi migratòria. El màxim òrgan de govern dels jutges vol incorporar 2 magistrats més i personal experimentat perquè considera que la situació és excepcional i que cal aquest reforç. Un jutge s'hauria d'incorporar al servei de guàrdia i un altre a una comissió de serveis específica al jutjat de violència contra la dona i els delictes sexuals. I el Barça tria els seus capitans.
3: Seran Rafinha, Eric i Pedri. No és la tria definitiva i Hansi Flick ha explicat que té bona relació amb Frenkie de Jong, però que ara mateix el neerlandès està lesionat. D'altra banda, tant Rodri com Cancelo han passat avui la revisió mèdica amb el Barça i l'actual campió del món serà presentat aquesta mateixa tarda. El Girona ha obert un expedient disciplinari a Sigankov. El club considera que el fet de negar-se a jugar en el primer partit de Lliga suposa un incompliment del seu contracte. I segons ha pogut saber RAC1, el Barça de bàsquet incorporarà en breu el francès Joan Macondú, de 26 anys i ara mateix jugador del Mònaco.
1: I acabem amb el temps, perquè avui la calor encara no toca sostre, Bel Caral.
22: Exacte, avui molta calor, que fins i tot com ahir ens pot portar de manera puntual algunes màximes de 40-41 graus a l'interior de la Vall de l'Ebre, però és que demà sumarem 2 o 3 graus a moltes comarques, malgrat que, això sí, al litoral sud els termòmetres recularan lleugerament respecte avui. Però el conjunt de Catalunya demà més calor. Serà més fàcil a l'interior de Catalunya arribar als 35 graus o passar dels 35, i serà més fàcil que avui arribar als 40-41 a l'interior de l'Ebre, però també cap a la Plana de Lleida o al Priorat. Però dijous les coses comencen a canviar. Farà molta calor encara dijous, però a l'interior del país notarem que les temperatures ni de bon tros s'enfilen tant i un descens que serà més evident a partir de divendres i també al cap de setmana, quan les temperatures estaran per sota del que toca.
1: Doncs tanquem aquest 14-15 que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb la Glòria Vallejo i el Marc Selva al control tècnic. Continuarem pendents de l'actualitat, els butlletins informatius i el 9-C amb la Montse Martí.
3: I el tu iràs amb en Gerard Ballera.
1: Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb els taloners del versió RAC1. Bona tarda.

0: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala
1: i Guillem Estanella.
2: És un normal, home.
3: Passo de conya.
4: Pues vinga, anem.
5: Passen uns minutets de les 3, som els d'abans del claper.
6: Què li passa a la botbuma?
7: Però que no
6: treu la botzina.
7: A veure,
6: treu això.
7: Para.
5: Però que se t'ha encallat el dit.
6: Però que si no ho faig jo, qui fa, lo de la
5: botzina? Qui ho està fent?
6: Tenim un senyor aquí descomprimits o què?
5: Senyor, pari amb la botzina!
6: Pari, per favor!
5: Jo crec que li hauríem de fotre... Ara.
6: No, li hem de fotre un tret al cap.
5: Això t'anava a dir, un...
6: Ara.
5: Mira, ara ja està, ja ha parat. Ja no hi ha botzina.
6: Que és que si tu fot un tret al fetge o a la cama, sí, aquella persona sobreviu. És un tret al cap.
5: Si sobreviu, pot ser que vingui a rematar-te tu.
6: Exacte. I diràs, d'on he pres això jo? Jugant al Call of Duty, al modo zombies, que havies de matar els zombies amb un tret al cap.
5: Hòstia.
6: Llavors jo sempre...
5: Vale.
6: Jo no sé disparar, però si algun dia he de disparar, intentaré disparar al cap.
5: Al cap. A mi em passava això, jo sóc més boomer, el GoldenEye de la Nintendo 64.
6: Home, mira, sí que ets boomer.
5: Queien rodons, eh?
6: Sí, és que és un tret al cap, eh?
5: Sí.
6: És un tret.
5: A la ficció.
6: A la vida real, no.
5: No, violència...
8: No, violència,
5: zero. Vinga, va, com dèiem, passen uns minutets de les 3, som els d'abans del claper, som...
9: Els taloners!
6: Ara sí, ole! Ara tampoc tenim la gent aplaudint.
5: Aviam, és que has matat a la meitat del públic.
6: Que la gent ha sortit corrent.
5: Aviam, perquè... el del xiringuito al costat, que anem cap aquí.
6: A veure, que era broma.
5: Vinga, cap aquí.
6: Que no és sang, és ketchup.
5: Va,
6: espero.
5: Aplaudiu. Una, dos i tres.
9: Ara, ole!
5: Va, ara! Estaven enllaunadets aquests, eh? Aquí, a primera fila. Vinga, va, que comencem amb els millors moments de la temporada. Avui també, eh? Els millors, dels millors, dels millors. Avui, no sé si ho heu comentat, és el Dia Internacional de les Bromes.
10: Sí.
11: Ara ho dèiem, sí.
5: Sí.
11: No en antena, potser, no, però no, ara no recordo. Dic...
10: No,
11: a micròfon tancat ho han dit.
10: Sí.
11: No.
5: Per això hem decidit avui fer una ronda d'acudits amb vosaltres.
10: Ah,
11: que bé. Ai.
5: Abans hi havia una època que els monòlegs començaven viniendo hacia aquí.
10: Sí.
6: No, mi suegra.
5: Exacte. Viniendo hacia aquí mi suegra, i llavors ja era un reguitzell de tòpics. Vinga, acudits. Sabeu per què els catalans mengen cargols?
10: No.
5: Perquè no els agrada el fast food. Mira, la de Lleida.
12: Com van morir els soldats? Abatuts. Doncs sí que em van veure, devia ser el sucre.
6: Mira, aquest és boníssim. Això és un funcionari que arriba a TV3 i un company li diu, escolta, vols un cafè? I diu, no, que m'espavilo.
5: Era del 324, aquest.
6: Ara li toca a la Núria.
5: Ah, vinga.
13: Només tinc aquest paper. De jove volia ser banquer, però de mica en mica vaig anar perdent interès.
11: Mira. Quan parles ets com una ciutat. La romàntica París, la imperial Viena, la màgica Venècia, potser l'energètica Nova York. No, Kansas.
12: Si no hi ha una mica de masclisme, no per riure, eh?
11: Perdona.
5: Jo,
11: perdona. Vull dir que llegeixi, eh? Vull dir que, a veure, un moment. Potser els masclistes són uns altres, o no?
12: Ah, no, són... Ah. És qui ha fet aquest acudit.
11: Perdona, però aquest acudit no parla de sexes, eh?
12: Bueno, ja queda bastant clar, val, em sembla.
11: Sí?
12: Perquè un home no parle.
6: Bueno, fins aquí la dosi de cunyadisme, sí, del programa.
11: Vinga, doncs, gràcies per tot.
5: Bueno, però és que havíem de celebrar el dia de les bromes.
6: Sí.
5: De les brometlles.
0: Estàs escoltant els taloners
14: del versió RAC1
0: en rigorós refregir.
5: I pareu atenció a tots aquells que us faci por que us treguin un queixal, perquè avui hem sabut que escoltar un podcast és una tècnica efectiva per calmar l'ansietat, sobretot els que patim abans d'anar a la consulta del dentista.
15: Mira, segons aquest estudi de la Universitat Pompeu Fabra, 7 de cada 10 pacients es tranquil·litzen quan escolten històries de ficció o paisatges sonors. De fet, aquest anàlisi confirmen que la ficció sonora comporta més efectes relaxants que els paisatges sonors. És una gran notícia, sobretot pel 15% de la població de tot l'estat que pateix odontofòbia.
1: Mare meva, jo et dic una cosa, no sé si escoltar un podcast de crims et pot treure la pot, ja t'ho dic jo, eh? Home, potser... Ara, clar, Carles Porta, t'ho imagina't allò?
15: No.
1: Realment és un capítol de crims, això,
5: home,
1: eh?
5: Home, és que hi ha aquest efecte de so...
1: Que t'ho imagina que les portes que hauria de començar a partir d'ara dient, ostres, posarem llum a les càries, no? O posarem fluor a les càries, comencem amb l'extracció, clar, és un altre tema.
15: Poca broma, Estadella, perquè la majoria de pacients van notar que es relaxaven i van percebre que la intervenció era més curta de l'habitual. Fins i tot la freqüència cardíaca dels pacients va ser 10 batecs per minut més baixa que els que estaven sense escoltar res.
1: Jo dic una cosa, eh? Aquí crec que els taloners tenim molta cosa a dir. Crec que podem ajudar els nostres oients que tinguin por al dentista, sobretot els que ens escolten per podcast.
5: Home, i tant.
1: Jo crec que som una molt bona manera per relaxar-nos, no?
15: I la ràdio lidera tindrà en compte aquesta
1: ara,
15: gent,
1: eh? Ara, jo crec que nosaltres som l'oportunitat perquè aquella gent que és talonera i que pateix els efectes d'anar al dentista, doncs es relaxi. Per això he decidit sortir al carrer per generar un espai de calma.
15: Oh, wow.
1: I tranquil·litat.
2: Això tu, Guillem?
15: Wow.
2: Ho he fet. Com
1: ho he fet jo?
15: Estadella i calma és com un oxímoron.
2: No, perdó. No. Que és un tot terreny aquest.
1: He de sortir al carrer per generar aquest espai de calma.
15: Vale.
1: Tranquil·litat.
15: Oh.
1: Gent que ens escoltes des del podcast. A l'hora que sigui, això va per tu. Atenció, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu de caries. El que fem, bàsicament, és sortir al carrer amb la intenció de recopilar tècniques de relax...
5: Quin contrast, sí, nen!
15: Pobre oient que s'estava relaxant.
1: Aquí no es pot perdre el ritme, amics i amigues. He sortit al carrer, bàsicament, per recopilar aquestes tècniques de la gent i saber com podem relaxar els nostres oients que ho fan des del podcast. Atenció, perquè m'he trobat a un nano que m'explica les tècniques que ell té per a dormir a un nadó.
3: Tu sabries fer algun so, si rotllo ASMR, alguna cosa per relaxar...
5: Com
3: alguna...
5: Què seria ASMR?
3: ASMR, no saps què és ASMR?
5: No.
3: És allò, els sons del... Aquestes merdes.
5: Sí, el que li faig a la meva filla.
3: Ah, tu li fas la... Sí?
5: Clar.
3: Ah, vale, m'agrada. Tu què li fas a la teva filla perquè s'adormi? Que això també ens aniria bé per als oients que ens escolten a través del podcast i es relaxin. Què fas?
5: Jo li canto.
3: Què li cantes?
5: Cançons en italià. O, si no, una melodia fina. Oh. Tipo... I si no, faig... Així.
3: M'agrada molt. I així s'adorm?
5: No.
1: Està molt bé perquè aquesta tècnica de moment no li funciona bé.
5: No funciona.
1: Però li canta cançons en italià. Jo li dic, escolta, potser podem provar la tècnica de les cançons en italià. I atenció, perquè no és Eros Ramazzotti.
3: I escolta, una cançó en italià, home, això m'encantaria. Jo et faig els coros o algo.
5: Jo canto Celentano.
3: Què és això?
5: Adriano Celentano.
3: I no sé què és.
5: Un cantant italià molt conegut.
3: I tu li cantes això a la teva filla?
5: Sí.
3: A veure, foli, va, vinga, va.
5: Io non so parlar d'amore. Na na ni na, nona voce. I així.
3: I s'adorm o tampoc?
5: Sí, s'adorm una miqueta. Això servia quan era més petita.
3: Ara.
5: Quan era un bebè.
3: Ara Bad Bunny.
5: Ara, quasi, reggaeton, perreo i ja està. Quin tamarro.
1: Jo crec que el que podem fer és que els nostres oients que estan escoltant el podcast ens vagin dient quines tècniques els hi funcionen. Aquesta, la tècnica de l'italià, pot ser que funcioni, pot ser que no, cançons en italià.
5: Cantando a sotto voce.
1: Exacte.
15: Segons com fa més por un tio italià que 8 dentistes, eh?
1: També és veritat. Us he dit que no deixem de banda els idiomes perquè m'ha tocat fer ASMR en francès.
15: ¿Qué?
1: Sí, mira.
3: Bueno, hombre, ¿qué pasa? ¿Tú peor qué?
4: Language français.
3: Ah, français. Je parle français un peu.
4: Ah, ok.
3: Où tu habites?
4: Moi, je viens de la Côte d'Ivoire.
3: Ah, la Côte d'Ivoire. Ah, oui, c'est magnifique. Je suis un reporter de la radio leader de Catalogne, RACU.
4: D'accord.
3: Tu connais?
4: Non, j'ai jamais
3: connu. Ah, c'est la meilleure radio du monde.
4: Ah, d'accord.
3: Ah, d'accord. Aujourd'hui, ça informe un étudiant qui dit que les gens qui pâtissent anxiété pour aller à la dentiste, si écouter un podcast, un radio podcast, c'est meilleur pour la relaxation. Hein? Tu savais ça?
4: Non, je ne connais pas.
3: Aujourd'hui, tu sais informer. Hein?
4: Oui, c'est vrai.
3: Tu peux faire un peu d'ASMR?
4: Ah oui.
3: Tu peux faire?
4: C'est très bien de se relaxer tous les matins avant de commencer la journée.
3: C'est magnifique, mon ami.
15: Quin fàstic.
5: Però tu us estàveu fent petonets.
1: No, estava fent ASMR.
15: No és ASMR, és una marranada el que heu fet. O sigui, heu fet de menjar amb la boca oberta, plena.
1: No, m'ha agafat del micro i feia...
15: Que puto fàstic, tio. Francès, sí. Havia de ser.
12: Oh, que maco.
7: Ara tenim les babes d'un francès al micròfon de la gravadora.
1: Exacte. Bueno, i vés amb les babes que vindran ara, perquè m'he trobat una noia que té molt clar el que li relaxa amb ella.
14: Estic buscant a gent que m'ajudi a relaxar els nostres oients que ens escolten al podcast, perquè hem sentit que hi ha un estudiat de l'UPF que diu que si escoltes un podcast abans d'anar al dentista, et relaxa. Tu tens por del dentista o què?
16: Els dentistes han de tenir por de mi.
14: A tu què et relaxa?
16: A mi un bon meneo.
1: Un bon meneo. Un bon meneo.
16: A primera hora del matí.
1: Ah, primera hora del matí, un bon meneo.
16: Si pot mandra. Ser després de cada àpat, també et dic.
1: Perdona un moment.
16: Sí, ni ASMRs ni res, un bon meneo.
1: I tu quants cops menges? Sense comptar lo del meneo.
16: Tres.
1: Sí, per tant, tres meneos al dia.
16: Tres meneos al dia.
1: Sí, i amb sí, això sí. Tu vas relaxada.
16: Avui quantes hores portem? Porto desperta 5 hores, ja me n'hem portat 2.
1: Perdona, que has fet dos meneos? Sí. Però un moment, però...
16: No, no.
1: Llevat
16: a les 7, hi ha hagut una a les 7 i mitja i una altra a les 8 i quart.
1: Per tant, el que et relaxa tu abans d'anar al dentista és un bon meneo.
16: Home, i tant. Ni ASMRs ni res.
1: Hi ha gent molt afortunada,
17: pum, pum, pum,
1: eh?
17: Ni pam, pam, pam.
1: Ah, exacte, que no sap...
15: Hi ha gent que menja davant dels pobres, eh?
1: Sí, i que no sap què és Quaresma.
7: I també t'he de dir que se li notava la veu que estava relaxadeta, la noia.
1: Sí. És fort perquè la vida i el carrer té aquestes coses que passem d'un extrem a l'altre i també he descobert que ens podem relaxar en un pla... menys terrenal.
14: És per saber si tu tens pols dentistes o què.
1: No.
14: Hem vist una notícia que diu un estudi que si la gent que escolta podcast abans d'anar al dentista, diguéssim que no pateix tant. I és per saber si tu tenies alguna cosa, no?
18: No, jo no.
14: Tu normalment com et relaxes?
18: Resant.
14: Resant, molt bé.
18: Sí.
14: Ara mateix nosaltres, jo estic intentant que la ràdio, som RAC1 els taloners, crea un moment d'espai perquè la gent quan ens escolti en podcast es relaxi. Mm. Tu podries pregar ara mateix en directe?
18: Sí.
14: Sí? Em fas un exemple? Sí, doncs sí, endavant, sí. Foli.
18: Per la nostra, estem aquí... Com et dius?
14: Guillem,
18: el meu amic Guillem, que ens hem trobat aquí de sobte. Et demano que el cuidis, que tinguis cura d'ell, que ell pugui estar amb tu, que ell pugui estar caminant amb certesa, que tu l'acompanyes i que tu l'estimes amb tot el teu amor. I sí, et preu per això, perquè ell també tingui aquest cor per buscar-te més i conèixer el teu amor.
1: Amics oients del podcast, que us saludem a una altra hora. Jo no sé si això us relaxarà o no. Si heu d'anar al dentista i us fa una mica de respecte, us recomano que no escolteu un podcast dels taloners, sinó no. Que directament escolteu Ràdio Estel.
0: Els taloners del versió RAC1. I a prendre pel sac la digestió.
7: Hem sabut que Vilaseca, el tarragonès, és el municipi més feliç de tota Catalunya. El rànquing està clarament dominat per localitats tarragonines.
1: Home!
7: Amb Salou en segona posició i Tarragona en tercer lloc.
1: Home, dic una cosa, el nom no fa honor a la seva gent, eh?
7: Per què?
1: Com un lloc que es diu Vilaseca. Vull dir, jo m'imagino que tothom ha de ser una mica borde, no? Una mica més... una seca.
7: Doncs podria ser.
1: Saps? La gent una mica seca.
15: Mireu, aquest rànquing que l'ha elaborat Spain Happy Index 2026 situa Vilaseca com el municipi...
1: Tot és en anglès, excepte el 26, no?
15: 2025.
1: Sí, 26.
15: Ai, 26. Verge, quin dilluns més dilluns avui, eh?
1: Molt bé, molt bé.
15: Anem poc a poc perquè anem lluny. Situa Vilaseca com el municipi més feliç del país amb 89,21 punts sobre 100. L'estudi evidencia que la felicitat no depèn d'un únic factor, sinó de la combinació de diversos elements, com per exemple el clima, la proximitat al mar, però també l'accés a serveis, la connectivitat i l'equilibri territorial. O sigui, Lleida ha estat malament en aquest sentit. Sí. Això explica que municipis del litoral i també àrees metropolitanes com Barcelona o Viladecans apareguin en posicions destacades.
7: Mireu, nois, això fa olor de reportatge a peu de telèfon, sí. Hem de comprovar si són tan feliços a Vilaseca com diu aquest estudi. Aquí comença un reportatge d'investigació a peu de Happy Papa.
15: Oh.
19: Happy Papa.
1: Olé.
19: Happy Papa.
7: Ara comprovarem si són happy papas, happy mames.
19: Happy papa.
7: Mireu, buscant botigues i comerços per Vilaseca, he anat a petar a un lloc que m'ha fet gràcia, que es diu Retalls de la Fina.
1: Ah, molt bé!
7: Mira, una merceria, també tenen teles per fer costura artística.
15: Molt total, que maco.
7: Segurament s'hi posarà la Fina. Aviam si ella és feliç.
20: Digui'm.
7: Hola, bon dia, truco de la ràdio. És per saber si són feliços aquí a Vilaseca.
20: Home, una mica.
7: Home, aquest home vol dir que hi ha matisos, no?
20: Home, sí. Els de Vilaseca són feliços.
7: O sigui que aquest rànquing no s'equivoca. Vostè podríem dir que és feliç.
20: Jo sí que sóc feliç.
7: Vale. Quina puntuació es posa vostè en la felicitat del 0 al 10?
20: 8.
7: Home, per favor, però està molt bé. Que al principi m'he dit, home, sí, home, està molt bé, un 8.
20: Perquè jo sóc del poble, sí. Sóc filla de Vilaseca, estem al mig de tot. Estem al mig de Reus, al mig de Tarragona, al mig de Cambrils... Som al mig, tenim la platja al costat.
7: Vostè, què li diria als altres municipis de Catalunya que no són tan feliços com els de Vilaseca perquè puguin millorar una mica els ànims?
20: Bueno, clar, quan hem de pagar impostos és quan no som feliços.
7: però que no en paguen a Vilaseca.
20: Com la paguem tants d'impostos, doncs el dia que ens toca pagar no som gaire feliços.
7: Clar. Això és una dada que no deia aquest estudi. Que a Vilaseca som molt feliços fins que han de pagar els impostos. De fet, la Fina, parlant amb ella, ha descobert que té claus per ser més feliços. Dic, home, m'ho has d'explicar, Fina, i he pres nota. Què és per vostè la felicitat?
20: Bueno, a l'aixecar-te cada dia, veu que la gent i que es vagi amb el cap acotxat i enfurismat, li preguntes, què, com estàs avui? Bueno, d'aquella manera... Ja. Però estic bé, sóc feliç. Jo, vale, pues molt bé, jo també sóc feliç.
7: Tu tens algun truco, Fina, sí? per animar-te, per ser més feliç, allò que et funcioni?
20: Que cada dia que obro els ulls dic, ja tinc un dia més. La felicitat és que tinc un dia més.
7: Ets aquelles persones que s'anima amb una cançó o així?
20: Ara, avui per avui, la Morocha!
7: Home!
20: Avui per avui, la Morocha!
7: Ostres, Josefina, vas a tope, eh?
20: Vaja, tope, tope. I mira que a mi tots aquests de les cúmbies i tots aquests no m'agraden gaire, però aquesta cançó m'anima. Que alguien saque a bailar a la Morocha que se muere de gana.
7: Ole!
20: Ja no me'n sé més.
7: La Morocha de Vilaseca, tu.
20: Sí, sí. I si em vegessi sóc així de divertida. Que...
7: La primera persona que truco és de les més felices que he conegut mai.
1: Com t'ho diràs?
7: Mireu, de retalls de la Fina vaig a Llibreria Vanessa.
12: Molt bé.
7: També m'ha donat bona espina.
17: Hola, bon dia.
7: Hola, bon dia, truco de la ràdio. Què és el poble més feliç de Catalunya aquí?
17: En sèrio? Bueno, jo sóc molt feliç, així que espero que sí, que la de més persones també ho siguin. En una llibreria les persones totes són felices, perquè tot el que hi ha és xulo. Llibres, pijades, bolis, colors... Ara. O sigui, sempre la gent serà feliç en una llibreria.
7: A tu se't nota feliç treballant en una llibreria, eh?
17: És la il·lusió de la meva vida, i ara fa 5 anys que per fi ho vaig aconseguir.
7: Oh, i abans a què treballava, si es pot saber?
17: Bueno, vaig tenir una botiga de roba amb la meva mare fa molts anys, sí. Després vaig estar en una gestoria, i finalment a Vilaseca vaig trobar que es traspassava a la llibreria i me lié la manta a la cabeça.
7: Home, amb tot el respecte, però no em comparis una gestoria amb una llibreria, eh?
17: No. He passat de menys 1.000 a 1.000.000 en positivo.
7: Home, per tant, aquest estudi és cert? Sou més feliços a Vilaseca? I tu en particular?
17: Jo crec que sóc la que fa pujar a l'estadística.
1: Molt bé. Aquesta Vanessa.
7: Doncs escolteu, li he demanat consells, perquè clar, com a llibretera segur que té llibres que parlen d'autoajuda, de sí? Com ser més feliç.
12: Clar.
7: Doncs que m'ho expliqui.
17: Pues mira, per exemple, els de la Marianne Rojas, Encuentra tu persona vitamina, com hacer que te pasen cosas buenas.
7: Ah. T'has llegit algun d'aquests, tu, Vanessa?
17: M'he llegit Hábitos atómicos y cómo hacer que te pasen cosas buenas.
7: Mm. Home, pues m'has d'explicar una mica què puc fer perquè em passin coses bones.
17: Per regalos i béns.
7: Oh, quin honor.
17: Hola, Juan.
7: Ai, hola, Juan. Que ha entrat un client. El veus feliç, el Juan, ja que estem amb aquest tema, o no?
17: Juan, me pregunten si eres feliz.
12: Ai.
17: Con sus nietos.
7: Escolta, hi ha algun consell d'aquests llibres per ser més feliç? Què em diries?
17: Tenir un pensament de la filosofia del pensament positiu i després també saber estar format i estar informat de com saber veure les bones oportunitats.
7: Sí, està atent a les coses bones, que a vegades no prestem molta atenció.
17: Exacte, i a vegades no prestem el suficient atenció a el que tenim molt a prop i és bo.
7: No parem atenció als petits detalls.
12: És veritat.
7: I això ho ha dit una llibretera. Un aplaudiment per tota la gent de Vilaseca.
1: Ole, visca Vilaseca! Ole!
7: Gent de Vilaseca, sou molt bona gent i molt feliç!
21: Saluners a publicitat! Yes!

0: veure, atenció a tota la taula, que us porto el menú d'avui. Tenim riures de primer, de segon tenim els millors moments de la temporada passada i, per últim, de postres tenim la millor selecció musical, a bon preu.
1: Això sí, l'aire condicionat el poses tu.
2: Estàs escoltant Els Taloners del Versió RAC 1 en rigorós refregit.

0: Bueno, hi ha una altra persona en aquesta redacció que tampoc s'apaga mai, tot al contrari, sempre s'encén. Ell és l'Albert Pedrol, expert en esports. I en Pel Rojos, bona tarda.
1: Ole! Bona tarda, què tal, comenteu? Tu sí que ets veient dels meus dies.
2: Esparregarí, esparregarí.
3: Això...
2: Jo no m'equivoco amb la foliola.
3: Esparregui.
2: Esparregarí.
4: Home, és temps d'esparreguins ara a Gavà, eh?
2: Ah, sí?
4: Sí, ara comença la temporada d'esparreguins.
0: Ja acaba la carxofa i ja comença,
4: l'esparreguins.
2: Ah, fixa't, molt bé. Mm. Bueno, escolta, que comencem o seguim parlant d'espàrrecs? Va, que avui us, avui us porto dues historietes xules. La primera és una presentació que em fa molta il·lusió fer. La de l'equip de Catalunya que més partits perd.
0: L'Espanyol?
2: Però... No.
3: Ai, què va perdre?
2: Jo no he dit l'Espanyol, no menteixis, no intoxiquis.
0: Si estaves anant per aquí.
2: No estava anant per aquí.
4: Un respecte cap a l'Espanyol, que el Xavi Lujas és tècnic de l'Espanyol.
5: Quina puta!
4: No, de Lujas!
0: Però si està parlant d'un equip que està perdent...
2: Què vol dir? És tècnic de l'Espanyol, vol dir que és entrenador de l'Espanyol?
4: No, no. Ah. Però potser ho faria millor que el Manolo González, eh?
3: És l'entrenador aquest.
2: Sí, exacte. Escolta, va, no perdem el fil d'això, per favor. A l'equip de Catalunya que més partits perd, però que millor s'ho passa i on més bon rotllo
0: no és espanyol,
2: respira.
0: No és espanyol.
2: És el Remat Futsal de Mataró. El Remat es va formar l'11
4: de desembre. Un moment.
0: Això no sé si canten pitjor o juguen pitjor, eh?
2: No, espera. Ara trepitgem, eh? Que és que ara ve la tornada.
4: Ah, vale.
3: Ai, ai, ai.
2: Ara ve. Vale. La trepitjarem perquè és una Nadala i vull evitar que diguin bon Nadal després. Però vaja, és una Nadala, però és molt xula.
4: Pensava que era l'himne del club.
3: Jo
2: no, és una Nadala. L'himne crec que no entenen, però és una Nadala estupenda.
0: Que em quedi clar, sí. Remat Futsal de Mataró.
2: De Mataró, això és correcte.
0: Un equip que sempre perd?
2: Sí.
0: Val. Aquesta és la teva proposta.
2: Sí, bé, sí, sí. Bé, i ja veuràs que t'agradarà. Com diu la cançó, és un equip femení de futbol sala fundat fa 2 anys, exacte, per jugadores sense cap noció de futbol. Prova d'això és que, de moment, només han guanyat 2 partits en 2 temporades. Mai abans no havien jugat a futbol.
0: Com l'Espanyol.
2: Però... No, i... Però esperonades per la Rebeta, van crear aquest equip tan especial. La Rebeta és la Roser Reventós, però es fa dir Rebeta. I a ella li hem preguntat per què van triar el nom de Remat per anomenar aquest equip. Exacte. La resposta, nois, no us deixarà indiferents.
6: Perquè quan vam començar ens movíem com un remat, tal qual. Anàvem totes darrere de la pilota i el de les posicions, el d'agafar amplitud de camp i així, doncs no en tenim ni fava. L'altre nom que també podia ser era les Disculpi. Perquè a cada passa que fem... Perdó. I llavors era entre Disculpi o Remat.
0: Les Disculpi Futbol Club també està bé.
4: Però t'he dit que m'agrada molt més encara el nom de Remat, perquè bàsicament m'imagino aquell equip que anava amunt i avall, no? Sense saber ben bé.
3: Heu vist mai la Canalla Petita quan comencen a jugar a futbol?
0: Sí.
3: És Remat 100%.
2: I el logotip, que aquí tenim la samarreta, evidentment.
0: Home, l'has portat!
2: Sí, l'he portat, l'he portat.
4: Ara mateix això va cap al nostre Instagram, eh? @
3: Escolta, no me'n podrien regalar una a mi?
2: I això, mira, ho has de parlar amb el David Valverde, que crec que té el David Valverde, el tècnic de so, vinculacions amb el Remat de futsal. Escolta, a la Rebeta no li va costar massa trobar jugadores per aquest projecte, per aquest equip, bàsicament perquè les premisses eren molt senzilles.
6: Sí, si tu quan xutes la pilota endavant, la pilota va endarrere, tu ets de l'equip. I aquesta era la premissa, no m'he jugat mai i xutar, bueno, fatal.
2: Ja està. Vale?
4: Perdona. Aquí hi ha un fitxatge que és el Massagarra.
2: Sí.
3: Sabeu que jo vaig jugar al partit de solteres contra casades a la Fuliola.
4: En quin equip?
3: Jo soltera en aquell moment.
4: Al partit de la Marató i el cop i volta.
3: No, solteres... Marató. Solteres contra casades a la festa major de Santa Anna de la Fuliola. El dia abans havia begut molt suc de cibada, diguéssim.
2: Fixa't.
3: I jo estava a l'animació amb un megàfon i quan vaig sortir vaig trepitjar el camp i ja demanava el canvi.
2: Ai, molt bé.
3: Vaig aguantar 8 minuts, però quan vaig veure que empenyeia una tieta meva, vaig pensar, tu, surt d'aquí.
2: I ara quin equip jugaries?
3: Va treure el pitjor que jo. Ara, soltera. Jo no he firmat cap paper, i no crec que el firma.
2: Endavant. Escolta, un cop presentada la Roser Reventós, àlies Rebeta, ara us vull presentar l'heroïna d'aquest equip, l'entrenadora. Es diu Núria Vigas, però no seria del Remat si no tingués un sobrenom. Es fa dir Pim, i com us podeu imaginar, destaca per la seva santa paciència.
7: Hauríeu de veure un vídeo de quan jo intento explicar alguna cosa a l'entrenament, les cares. Les cares d'estupefacció són increïbles. O sigui, no estic entenent res, llavors ho fem tot molt a poquet, ens acostem a la pilota, ho fem caminant...
8: És el més divertit els entrenaments i veure les nostres cares retrasades mentals que els partits...
0: Què? Recordem que han guanyat dos partits en dues temporades.
4: A partir per temporada, eh?
2: Sí.
4: La estadística és boníssima.
3: I el bon gust d'aquell dia.
2: Sí.
3: La il·lusió de guanyar.
4: Mira, precisament, sento l'equip rival, que saps que aquest equip no ha guanyat en dues temporades.
3: Que et guanyin.
4: Que et guanyin també és una mica de dios.
3: Molt humiliant, ha de ser.
4: Molt humiliant.
3: Molt humiliant.
2: Bueno, però allà, aquella lliga, tothom ho porta molt bé. Malgrat els mals resultats, com dèiem, el Remat té molts aficionats i tenen molt d'èxit a les xarxes socials. Té molts seguidors i també molta gent que les va veure. Però ves per on, Alba, tu que t'ho preguntaves, en la primera victòria de fa dos mesos, no hi havia ningú.
4: Com?
7: Era un dimarts o era entre setmana? Era un dimecres. I l'afició no va poder venir. I quan vam dir que havíem guanyat, l'afició no s'ho creia.
3: És l'únic partit que tenim gravat. O sigui que com a mínim va quedar registrada la primera victòria.
7: Podem demostrar-ho, perquè si no la gent no s'ho creia.
2: Van guanyar un partit i ningú les van a veure.
4: Sí. Però està gravat, això està bé.
2: Està gravat i està penjat a Instagram.
0: I deu haver-hi un acte oficial també que corrobora que van guanyar, no?
2: Segurament sí.
4: Perquè en quina lliga estan?
2: No estan federades i van jugar en partidets.
4: Sí.
2: Però...
3: A cada dada tot és més...
4: Millor.
3: Millor.
2: Doncs mira, no us perdeu, perquè he demanat un favor ja per acabar a la Pim i a la Rebeta. Comencem per la Pim.
0: Podria ser algú nou de l'SX3, eh?
2: Exacte.
0: En Titó, la Pim i la Rebeta.
2: I tindria futur. Pim, entrenadora, Catalunya vol saber quines indicacions dones abans a cada partit a les jugadores. Desig concedit.
7: Hem d'intentar fer el millor que puguem cada cosa. Ara. Molt concentrades, no perdem la concentració. Sobretot, molt d'espai i el més important de tot... Passant-nos-ho bé.
2: Vale, conquista.
4: Bravo.
3: Ben bé el que diuen quan saps que prendre, que perdràs.
0: Salit i disfrutar.
2: Exacte, com el Cruyff. Sí. I Rebeta, quin és el vostre crit de guerra? Spoiler, tenen el mateix marge de millora jugant a futbol que coordinant-se per les arengues.
7: Un, dos, tres, remat! Remat!
3: No, tornem-hi, Núria, perquè a vegades després del remat hi ha un bé. Un, dos, tres, remat!
7: Bé!
2: Vale. És el crit de guerra. Un, dos, té remat i els altres fan bé.
4: Et dic una cosa. Com a jugador professional de futbol.
0: Sí, a tots federats.
4: Exacte. M'apareix a mi el Remat Futbol Club i em fa aquesta arenga, jo marxo al camp. Sí. Aquí teniu les claus de casa meva.
2: Intimida més que les haques aquelles dels jugadors de rugby de Nova Zelanda. Home. Això intimida molt més. Va, per acabar, nois, a la Rebeta del Remat us ha fet aquesta promesa als taloners.
4: Ai.
8: Taloners, el pròxim gol que marquem al Remat us el dediquem amb una T. Esperem que no falti gaire, però quan el fem, serà vostre.
2: Bravo!
0: D'aquí a que marquin potser ja no hi ha taloners, eh?
4: Bueno, d'aquí un any o dos anys, no? Ostres,
3: mai havia sigut bravo, tant d'un equip com ara.
2: Nois, Catalunya, tothom a seguir el Remat Futsal de Mataró.
4: Vale.
2: I ara som fans. Ja,
4: Som fans.
0: Des de xiquitito.
3: I diners donaré jo, si
2: també,
3: cal.
2: Tot, el que faci falta.
0: Molt bé, ara coneixem aquest club, Pedrol, però anem tancant la paradeta o tens alguna coseta més?
2: Mira, us porto una última sorpresa, nois. Sabeu que jo sóc un periodista de raça, que arribo a totes les notícies i que trobo totes les històries.
4: Sí.
0: Perquè no
2: si
0: tens àvia,
2: no, eh? No, exacte, perquè si no m'ho dieu vosaltres, m'hauré de dir jo.
4: Però jo tinc un dubte. Digues. Tot això, aquesta història, al Basté no li portes.
2: Me la reservo per vosaltres. És contingut premium.
3: Exclusius, tio.
0: Però no veieu que aquestes merdes el Basté no les vol i ens les encoloma
3: no
0: nosaltres?
4: Perdona un moment, pel Pedrol nosaltres sou el seu OnlyFans,
2: sí.
4: Porta contingut exclusiu.
2: Premium, perquè sou els que pagueu.
3: I que no ho sap valorar el Basté. Li passarem la mà per la cara. Farem 900.000 naltres.
4: 900.000 què?
2: Vinga, la promesa feta. Escolta, a Suïssa hi ha un equip que trenca tots els pronòstics i que va líder destacat de la primera divisió, malgrat ser un acabat d'ascendir, és l'FC Thun. I té un dels pressupostos més baixos de tota la lliga i tot i així va líder i està fent història.
0: Què m'estàs dient?
2: Sí, exacte. Però el més important, allà hi tenim un català i ves per on, nois, com que jo faig la feina i m'hi dedico moltes hores, el tenim en línia a aquesta hora als taloners de RAC1. Genís Montoliu, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Perdona, és la primera vegada que parlem amb un jugador de primera divisió de futbol, eh?
2: Home! Fixa't.
3: Això és com el Barça.
0: Sí, és el Barça d'allà.
4: Que tu estàs a Suïssa, no?
5: No té res a veure amb el Barça, tranquil.
0: Vaja, ara ja ens hem destrempat.
4: Què paguen amb Toblerones?
5: Quasi.
4: Home, sense ser nena et pagaran bé un sou de futbolista professional, no?
5: Bueno, bé, però no és el que us penseu. O sigui, no és la primera divisió d'Espanya, clar. No té res a veure. Però bé, que no em queixo, home.
0: Puc preguntar per la fitxa de teva, per exemple, com a jugador de primera divisió?
4: A veure, Transfer Market, quan va?
5: Ui, fa nosa. No tinc ganes de dir-ho.
3: Però pots pagar-te un allotjament?
5: Res a veure.
4: Bueno, escolta...
5: Sí, oi tant.
0: Home, i dos.
3: Però que és molt cara allà, eh?
5: però et dic una cosa, els futbolistes no som els que millor ens guanyem la vida a Suïssa.
4: Jo tinc un dubte, clar. Bueno, clar, ja la gent vull dir, va pel carrer tranquil·la.
5: Clar, aquí hi ha molta gent sobrada per aquí, sí,
4: clar. Jo tinc un dubte, clar, si guanyeu la Lliga, entenc que fareu fase prèvia de jugar a la Champions, o com funciona això?
5: Sí, si guanyem la Lliga, que estem a un partit, doncs jugarem l'última prèvia a la Champions.
4: Però això és meravellós.
0: Sí, sí. Meravellós.
3: Això és increïble.
0: Sí, sí. I perdona que desconegui tantes coses, Genís, però tu en quina posició jugues?
5: Soc central, soc central.
0: Home, és molt important central, perquè tu defineixes l'estil de joc.
4: Ara, on juga un central, Bala? On juga?
0: Al centre.
4: No,
3: juga davant de l'àrea, seua. Protegeix el porter, és el Piqué.
4: Ara, molt bé, Alba!
0: Pues al centre.
4: És tremendo. I escolta'm una cosa, jo tinc dubtes perquè, clar, realment això, tal com ens explicava el Pedrola, és una mica revulsiu, no?, perquè sembla sorprenent que un equip que fa no res estava a segona divisió, de cop i volta vagi primer i guanyi la Lliga. Quin és el secret? Què ha passat? Vull dir, que, com us han motivat?
5: És que secret ningú. És que tampoc hi ha hagut una injecció de diners, seguim sent els mateixos jugadors que estàvem a segona divisió l'any passat.
4: Per tant, entenc que han baixat el nivell els altres, no?
5: Pot ser que és més per allà que per una altra cosa, no, però estem fent bé les coses.
3: Us estimeu.
5: No sé dir-te, exacte, és un grup bastant familiar, que això fa molt també. No sé, estem fent bé les coses, però no hi ha cap secret. També els altres han afluixat i nosaltres, pues, els fotem canya, ja està.
0: I si acabeu guanyant, hi ha un bonus també de pasta o no?
5: Sí, això s'està parlant ara.
0: Clar!
5: A principi de temporada, clar, ningú s'ho imaginava, ni molt menys. Aleshores, clar, això es sol negociar al principi de temporada, les primes de temporada. Aleshores, pues, el nombre s'ha parlat, s'està parlant ara.
3: Vale.
5: Ja estem negociant amb el club, veiem si podem rascar alguna
4: cosa. Escolta, i qui us entrena? L'entrenador és conegut o no?
5: Bueno, allà sí que és conegut, allà és bastant conegut. Òbviament aquí a Espanya ningú el coneixerà, però allà va jugar a primera divisió molts anys. I bueno, com a anècdota, el club va jugar un cop la Champions en tota la història i ell estava d'aquell equip i va marcar gol i així a la Champions. Bé, així que, bueno, allà és conegut.
3: Genís, tu tens alguna oferta per tornar a la Lliga Espanyola?
5: No tinc cap oferta. Tampoc és algo que se m'hagi passat pel cap abans i ara és algo que, bueno, que pot sorgir, però no, de moment no.
3: Un Osasuna.
4: No, o un Cunit. Jo estic a quarta catalana. Si vols, et fem fitxa ràpid,
0: Però que ell és de primera divisió, Que ha d'anar a jugar, Genís, a Cunit.
2: Ha passat pels planters del Barça, de l'Espanyol, del Villarreal, però tu què t'has pensat?
4: Però, perdona un moment, tu retirar-te a Cunit amb la platgeta quan arriba aquesta època i fer un vermut un dissabte abans del partit, no t'ho treu ningú. Això és veritat, no pot ser. Escolta.
5: Això és veritat. T'ho compro. Això t'ho compro. T'ho compro, això és vida, de veritat.
4: Jo et compro.
3: Si fes falta el Fuliola Tornabós, que és una fusió de dos equips que hem fet, també tindries fitxa, carinyo.
5: D'acord, me l'apunto.
3: M'ha sortit carinyo de cop.
5: Ja ho tindré en compte.
4: Tinc un dubte, Roger, perquè, clar, el següent partit...
3: Genís. Es diu Genís, però no passa res.
4: Molt bé.
0: Endavant.
2: Gerard.
4: Genís, el meu dubte que jo tinc ara és el següent partit contra qui jugueu?
5: Contra el Basilea.
3: Home!
4: Perdona, però el Basilea...
3: Basilea.
0: Crec que us esteu sorprenent i no teniu ni idea.
2: No, el Basilea...
3: Ha jugat contra el Barça, el Basilea.
2: Contra el Champions, sí, sí. Jugant contra el Young Boys, també, la Lliga. Escolta'm una cosa, Genís, què va passar? T'has lesionat, no, ara, una miqueta? Una miqueta, una lesió una mica dura, no?
4: Què ha passat?
5: Sí, bastant dura, sí, sí. Aquest dissabte em vaig trencar els lligaments.
3: Com la musca! Com la musca!
0: Genís, però això no ho sabíem.
3: Ostres.
5: Ja. Bueno, no passa res.
3: Potser sí que fitxis pel Cunit, ara.
0: I com, perdona, com estàs? Com et trobes?
5: Bueno, avui estic bastant més animat. Ah. Però sí, han sigut un parell de dies bastant difícils, perquè, bueno, costa. Quan una notícia d'aquestes costa, però, bueno, ja estic més animat i ja més conscient del que em ve de per davant i ja està. No,
3: Genís, amb pitjors places hem torejat, Fes-me el favor del cap amunt que et cau la corona, rei.
4: I que et dic una cosa, que has guanyat la Lliga tu també,
3: Exacte.
2: Ara. Sisplau, un aplaudiment pel Genís.
0: Un aplaudiment.
3: Genís, que ara els metges fan meravelles, et faran uns foradets, t'ho ajuntaran, no te n'enteraràs i ja tornaràs a córrer.
5: Moltes gràcies. Moltes
2: Abans, acomiadem del Genís, perquè crec que aneu fora de temps ja. Genís, saps dir jo, adéu amb Suís, Alemany, el que parleu allà, que ens
0: pugis... O el que sigui.
2: Clar, o visca els taloners, amb Alemany, amb Suís.
3: A la zona italiana, zona alemana, zona francesa?
5: És zona alemana.
3: Vale.
5: Zona alemana, sí. Bueno, danke schön, que és com moltes gràcies.
3: A tu.
5: I ja està, i xus, que és adeu, pues, amb això ja és suficient. No em feu parlar més.
0: Molt bé, Genís.
3: Visca tu, guapo!
0: Molts èxits i recupera't aviat. Adéu, adéu, guapo.
1: Adéu, adéu.
0: I també t'acomiadem a tu, Pedrol. Moltes gràcies.
2: Per sempre o per avui?
0: No, no, per avui, per avui, per avui, que hem d'anar a la publicitat.
4: Avui ve el Pedrol, eh?
0: Avui ho fem molt
4: avui bé.
0: Bravo, el Pedrol.
3: Guapo.
9: Del versió RAC 1 i aprendre pels sacs les migdiades.

0: Molt bé. Bueno, tu, sabeu que hi ha aquella cosa que cada dia és el Dia Internacional d'Algo?
1: Sí. Sí.
0: Una cosa que, bueno... Està tot inventat,
2: el
0: que
2: dia del moco incrustado.
1: Sí. El dia de la persona que saluda con la mano izquierda cada vez que se encuentra alguien que la saluda con la mano derecha.
2: Sí, hi ha un dia per tot.
0: Hi ha un dia per tot. I com que hi ha un dia per tot, doncs mira, avui és el Dia Mundial de l'Home.
1: Ah, guai. Sí.

0: estic entenent. Ve de la patata?
1: Clar, surts d'un cony.
0: Ah, val. Era això, era això, era això.
1: L'home ve de la patata perquè surt d'un cony. I una manera de dir cony en català es diu patata. Però, patatona.
0: Patatona, sí.
2: Da igual, jo pensava una cosa molt pitjor.
1: Què pensaves? Pensaves tu?
0: Què pensaves tu?
3: Hòstia. Atete, espavila.
2: Jo em pensava que això de l'home ve de la patata era una referència de que la patata venia d'Amèrica. No sé per què, de dir-la que cantava que la patata ve d'Amèrica.
1: I els que van anar fins a Amèrica a fer tot aquest genocidi,
0: d'on van sortir?
2: No, no sé, no sé. Clar, la patata...
1: Cristòfol Colom, que era un gos. Un dofí.
2: No sé per què, sempre pensava que era parlar d'una patata de veritat, no de la patata.
0: La cançó podria haver sigut l'home ve de la patatona.
2: Sí, sigueu més concrets, la tringa.
1: A més de diminutius.
0: Ara, reaccionant 40 anys més tard.
1: Bona tarda. Bueno, nois, felicitats, suposo. Celebreu el vostre dia ocupant tant espai com sigui possible, és a dir, feu el que feu un dia normal.
2: Vale.
1: Però és que avui, que és el dia de l'home, també és el dia internacional de la dona emprenedora.
0: Oh, emprenedora.
1: Emprenedora. Sí. A vegades em surt com un castellà de dins, tu. No d'una dona normal, eh? Vale. Perquè el dia de les... O sigui, les dones ho tenim el dia de la dona i punt. Sempre ha de ser la dona amb algun accessori, saps? El dia de la dona treballadora, 8 sí. de març. Avui és el dia de la dona emprenedora.
2: Val.
1: O sigui, aquelles dones que no siguen emprenedores, avui, xitón.
2: Però, per tant, la dona treballadora no és emprenedora?
1: Es veu que no. Ah. Es veu que la d'avui suposo que és l'empresària. Clar, el 8 de març és la que té el lloguer.
0: Si treballes per compte aliè...
1: No, exacte. No. Avui és el dia de la dona emprenedora, no és una dona normal, és només la dona emprenedora, i suposo que les dones hem de ser molt emprenedores per suportar els homes, i en especial el dia dels homes. Vinga, seguim. Escolteu.
2: Crec que aquí ha nascut una nova secció, que és l'Alba comentant els dies mundials,
0: sí,
2: una
0: però...
2: miqueta.
0: També t'he de dir, Alba, que no ens has felicitat el dia de l'home, eh?
2: No siguis tonto.
1: Us he dit felicitats, nois. El que passa que parleu damunt meu i no m'heu escoltat, que és lo normal. Bum!
2: Mira, Alujas, tira publi que hi entri clapés.
1: No, coquetes de llum, va. Ai. Escolteu, el portaveu de Vox a Catalunya, Joan Garriga, perquè també és un home, perquè Vox crec que està prohibida des les dones, ha presentat una campanya que es diu La T Deportación. Escoltem-lo.
4: Venimos a presentar esta campaña, la campaña T Deportación, para concienciar a todo el mundo de la realidad. La realidad no es la que nos quieren imponer nuestros políticos, nuestros gobernantes, y en especial el alcalde de Barcelona, que está empeñado en luchar contra la percepción. Él quiere que los barceloneses tengan la percepción de que Barcelona es una ciudad segura, pero para nosotros la obsesión no es que la percepción sea que Barcelona es segura, sino que Barcelona sea segura.
2: Es una mica Mariano Rajoy, ¿eh?
0: Un moment, pero Joan Garriga no era cantando la trova kung fu.
2: Com?
1: No, aclarim-ho, eh? Són dues persones diferents.
0: Ah, però es diu Joan Garriga, també.
1: Sí.
0: Ah, val.
1: Però de la troba kung fu toca l'harmònica i aquest toca els collons.
0: Val.
1: Són instruments diferents. No s'ho ha quedat clar, vale? Però el que defensa aquest portaveu sí. és que vol que Barcelona sigui segura.
0: Val.
1: I jo pensava, bueno, potser deu voler dir que vol que tinguem els joves i no tan joves accés a l'habitatge, no? Que la canalla pugui jugar pel carrer,
0: sí,
1: saps? Que no sigui un més car que menjar gourmet del Corte Inglés aquesta ciutat.
0: Venint de Vox, crec que van per una altra banda.
1: No,
0: eh?
1: mira per qui van.
4: Y nosotros lo que queremos son extranjeros que vengan aquí de forma legal, que vengan a adaptarse, que vengan a integrarse y que no vengan a robar. Todo aquel que venga a hacer de la violencia su modus vivendi debe ser deportado ipso facto y sin ningún tipo de lástima, porque es gente que viene aquí a hacer el mal. Y nosotros queremos aquí persones de bien i que vengan a sumar.
1: Pues,
2: està molt bé una persona que diu que gent que vingui a integrar-se, està molt bé. Amb aquest tot en lleuger, amb aquesta alegria,
0: sí.
2: Eh?
0: Sí, sí.
1: Clar, òbviament, han de ser estrangers. O sigui, els delinqüents d'aquí no, eh? Aquests es poden quedar.
2: Com lo de Netflix, Stranger Things.
1: Ah, no, han de ser de fora. O sigui, aquests, els que són locals, els delinqüents locals, sí, poden aquests... seguir sent presidents de comunitats autònomes, se'ls pot entrevistar en prime time, poden ser pastors evangelistes d'església, poden fer el que vulguin.
2: Vale.
1: Perquè són delinqüents.
2: Vale.
1: Però són d'aquí.
0: Però són d'aquí, sí.
1: M'explico?
2: Són de confiança.
1: I jo penso, petit Joan Garriga, ves que no se s'hagi colat una miqueta de racisme en aquesta campanya? No, diu que només volen que els immigrants s'adaptin. I clar, ja és important això d'adaptar-se i integrar-se, eh? Però és ben curiós que ell ho digui, no?
2: Mm-hmm.

0: fa una campanya a Catalunya sent el representant del Parlament de Vox, parlant d'adaptar-se, i ho fa en castellà.
1: Hòstia. Perquè l'adaptació és a la carta.
0: Sí. Perquè es veu que quan tu et preocupes molt per Catalunya, ho fas en castellà. Perquè quan tu et preocupes molt, molt de veritat, et surt en castellà. Surt. Perquè s'adapta a l'altre. Anem a la campanya purament. Han fet la campanya en què consisteix? Han fet unes targetes de transport copiant l'estètica de T-Mobilitat, però si t'hi fixes, no hi posa T-Mobilitat. Ai, trapelles. Hi posa T-Deportació. Bueno. Primer de tot, felicitats. Felicitats a la ment pensant d'aquesta campanya. Parla amb tu, petit saltamontes. Molt bé, coqueta de llum. Ai. Ho has pensat tu solet, això? Aquest joc de paraules de... Oh, té mobilitat, no, té deportació. Bum! Creativitat, no? Aquell plastidècor que et vas posar de petit pel nas ha fet la seva feina i ara ets una persona supercreativa. Ara et donarem un pin. Donarem un pin molt gran perquè ho has fet molt bé. Ara és important que li expliquis a tothom que aquesta targeta no funciona, vale? Que no és real. Vale, perquè encara hi haurà gent que pujarà a Renfe i voldrà pagar amb la T-deportació, saps?
2: I llavors te jodes.
0: Claro, perquè la gent que és capaç de votar a Vox segurament és gent que no sap que aquesta targeta no serveix, perquè segurament és gent que la lectoescriptiva no la porta molt bé, no és igual. I a part també hem de tindre en compte els de Vox, que venen d'una ideologia que es basa una mica en això de posar gent als trens. Vull dir, que no es confonguin, saps?
2: Si avui portem un dia.
0: L'objectiu d'aquesta campanya és posar remei contra la inseguretat. Una targeta per acabar amb la inseguretat.
2: Sí?
0: No? Allò, inseguretat, targeta, pum, seguretat. No? Amb què es deuen haver inspirat? No?
2: Què vols dir amb això?
1: On vols anar a parar?
0: Bueno, que hi ha molta gent que amb una targeta i una tassa de vàter ha vingut la seguretat de cop, tu.
3: No fem apologia a les drogues.
1: Ningú ha parlat de drogues aquí.
0: Jo faig apologia a teràpia i a les abraçades. I a que retiro el permís de votar molta gent. Jo faig apologia d'això, a les drogues ni una. Bueno, molt bé, Vox. En resum, moltes felicitats per aquesta classe de plàstica que heu fet, això està superat, i ara quan pugueu i vulgueu, poseu-vos a fer política, sisplau.
2: Bravo.
0: I seguim amb projectes de plàstica que en diuen política, vale? Perquè aquest dissabte 22 de novembre s'inaugura l'arbre de Nadal a Badalona.
1: Home, mític.
0: N'hi ha dos d'arbres de Nadal a Badalona. Hi ha un a la plaça de la Vida, a la Vila, de dimensions relativament normals, i llavors hi ha l'arbre. L'arbre de 40 metres d'alçada. L'arbre que ha posat a Badalona al mapa. Que com has d'estar com a ciutat que sigui un arbre el que et posi el mapa, eh? També té collons. Bueno,
1: al Google Streets t'hi posa segur.
0: Sí, exacte. És la gran aposta política de Xavier García Albiol per Badalona. Ell n'està superorgullós. Segons ell, és l'arbre més alt d'Espanya. Això és un tema seriós. I així en parlava l'alcalde de Badalona aquest estiu, al Versió d'Estiu.
4: No, anem a veure, i anem a parlar molt en sèrio, eh? Perquè aquest tema és seriós.
3: Sí.
4: L'arbre més alt és el de Badalona. Què fa el de Vigo? I per què sé que és el de Badalona? Perquè l'empresa que li subministra l'arbre a Badalona és la mateixa que subministra a Vigo. I per tant, més n'hi ha un de l'alçada que té. El que fa el de Vigo és que col·loca una estrella dalt de tot de l'arbre, que allò sembla un satèl·lit en lloc d'una estrella de Navitat. Aleshores, clar, amb el satèl·lit aquest que instal·la, que és una mega estrella que un dia li caurà a sobre d'algú, doncs aleshores sí que passa el de Badalona. Però l'arbre, el més alt, és el de Badalona.
0: Un moment, ara segueixo amb la secció, però saps què m'ha recordat una mica? Si tanques els ulls, ja quan l'Estadella fa de...
2: De Dumbledore.
1: Crec que tenen el mateix logopeda, eh?
0: Té un punt de...
5: Vamos a poner un árbol muy grande en Badalona.
0: D'aquest punt. A mi, de tot el que explica, el que vull remarcar és que aquí hi ha un tio que s'està fotent d'or a costa d'aquests dos alcaldes.
1: El guanyador no és ni Vigo ni Badalona.
0: No, és l'empresa de leds que, sense veure-ho vindre, ha trobat el negoci de la seva vida amb aquests dos que juguen, literalment, a veure qui la té més llarga. Perquè si pogués posar-li... Si sapiguessin que es poden posar leds allà baix, se'n posarien, vull dir, m'explico. Recordem com ho viu el de Vigo, perquè també déu-n'hi-do aquest senyor.
6: Pero dejadme que lo diga, yo sé que en este momento... El alcalde de Nueva York nos está siguiendo por streaming.
7: La música y la luz van a vivir en Vigo en el árbol. In our Christmas time. So we are going to listen just Happy Christmas de John Lennon.
3: Voilà, bien.
2: Déu meu, Déu meu.
0: Bueno,
2: Déu
0: com
2: meu.
0: Has de ser com a alcalde que el que et marquis l'arbre de Nadal que posis, en fi. Jo li dic a l'Albiol també, escolta, Albiol, menys arbre i més disseny del tríptic del tríptic de Nadal.
2: Ai,
1: sí, per què? Com
0: ui, l'heu de buscar.
2: Què ha passat?
0: Sí, allò, allò és lleig com una nevera per darrere. És lleig!
2: Sí, el tríptic que està circulant...
0: El tríptic que anuncia, que anuncia totes les activitats de Nadal, que no estan malament, a Déu-n'hi-do, Badalona.
1: Perdona, però coses. Potser ell, que és tan competitiu, és el tríptic més lleig del Nadal d'Espanya.
0: Això sí que ho guanyarà.
1: Clar.
0: Lo de l'arbre no ho sé, perquè, clar, l'Albiol està... Diu que l'altre fa trampes amb l'estrella, que l'arbre, arbre, només l'arbre, ell és el més alt. Jo crec que hauria d'entrar en aquesta competició, a veure qui fa el tríptic més lleig, i t'ho juro que guanya ell.

0: la què?
1: Això
2: és una cosa...
0: El què?
2: A veure.
0: La mama baila.
1: Mama baila a Barcelona?
2: Això és, nens. A mi em punxa si no em trobes sang.
0: Portes un dia avui, Alba.
2: Un tardeo.
0: Com?
2: Un tardeo, un tardeig,
1: un vespreig.
2: Un vespreig. És preciosa la paraula en català, perdoneu. Un vespreig...
0: Val.
2: Que es defineixen com el vespreig més lliure per dones.
3: Happy papa.
1: Happy mama, en aquest cas.
2: Sí, exacte. Llavors, és el divendres 30...
0: El happy papa.
1: A casa.
0: Happy papa a casa, no?
2: El proper divendres 30 de gener del 2026, que queden com 200.000 anys perquè arribi aquest moment, torna la festa només per les mares.
0: Oh, si fan la festa exclusiva per mares?
2: Sí. És una festa que consisteix en un vespreig de 3 hores per, diuen, literalment, ballar, riure i recarregar energia amb les teves amigues. Llavors, a les 12 de la nit, vale? Com si fossis a ventafocs...
4: Pobre Cenicienta, la molestan todo el tiempo, no la dejan ni un momento. Cenicienta, Cenicienta, Cenicienta!
2: Clar.
1: A l'Uber se't converteix a les 12 de la nit en un carro de nen,
2: exacte,
1: en un carro de nadó.
2: Com si fossis la ventafocs, saps? A l'horeta, has de marxar cap a casa, no fos cas que el teu vestit es convertís en vestit de llet materna, com el de la Pedrotxa d'aquelles campanades.
0: Sabem on es fa això?
2: A Sutton.
0: A Sutton? O sigui,
2: sí.
0: A Barcelona?
2: Es fa entre Barcelona i Sant Cugat, van canviant.
0: Ah, bueno, ja t'explica molt quin tipus de mares.
2: Però precisament van, no? Aquestes mares segurament poden sortir tota la nit.
0: Exacte.
2: Coi, que deuen tindre servei 24 hores. És la del servei la que no pot sortir mai de festa, no fotem? És una festa de mares que només hi ha mares. No fos cas que s'enganxés la malaltia aquesta de la mare, saps? Les hem d'aïllar. I posem-los un gomet vermell també pel carrer per identificar-les. I és una festa que dura només 3 hores.
0: 3 hores només?
2: Només. Home, clar...
1: No deixaràs...
2: Home, pilingonilla, 3 hores avui, llibertat i feminisme. Fes-te un cubata i 8 aigües després. Saps què necessita una dona que té fills i un home a casa?
0: Ara.
2: Una rave de 7 dies necessita una dona així. Però si la vol fer, que la faci. M'entens?
1: Sí, però això és molt comú, no sé si estareu d'acord amb mi, que quan tu surts de festa, i en aquesta festa hi ha algun pare o mare que fa dies que no surt...
0: Sí.
1: S'agafa aquella festa com si no hi hagués un demà, eh?
0: Sí, sí, i t'has d'apropar amb ells perquè la targeta va rolant.
1: Sí.
0: I això és qui conviden.
1: Sí.
0: Qui conviden.
1: La meva parella és a casa amb els nens i avui em toca a mi.
0: Tens fills? Ara?
1: No, estic fent el paper.
2: Van desbocats.
0: M'he espantat ara.
1: I aquella gent veu sortir el sol, eh?
2: Però tu els veus i penses aquesta gent està fent que Catalunya no moro.
1: Ara.
2: I jo el que hauríem de fer és... No, fer-los una festa només de 3 hores. No, no, no. Sí, qui begui pares i mares,
0: ara,
2: que els hi pago. El
0: ara,
2: gin tònic, la cervesa i el que faci falta.
0: Ara, bravo! Bravo!
5: Els taloners del versió RAC 1. El

0: I això és el que ha donat així el programa d'avui, Guillem
1: està
0: Estadella.
1: Bé, està bé, força bé.
0: Què vol dir està bé? Està molt bé.
1: Està bé.
0: Què vol dir està bé? No,
1: està bé. Per ser dimarts està molt bé. Aquest és el
0: aquests
1: tema.
0: Ànims més amunt, eh?
1: No, tot
0: com
1: bé, tot
0: diria
1: bé.
0: La nostra amiga Alba Sagarra, aixeca el cap que se't cau la corona, Cuca.
1: Exacte, és que estic fent un bízum.
0: Aquí li
1: estàs fent un bízum. Perquè avui he anat a portar a netejar el Paco.
0: Ah, sí?
1: I l'ha anat a buscar la Mariona.
0: Sí.
1: I m'ha dit, fes tu el bízum. I estic jo fent el bízum.
0: Però li estàs fent a la Mariona?
1: No,
0: o
1: l'estic fent a la noia aquella que li ha netejat el Paco, l'Aina.
0: Ah, sí. I l'Aina ha dutxat el Paco?
1: L'Aina ha dutxat el Paco. Ara t'ensenyem el guapo que estàs. Espera, estic fent el bízum, eh? Un moment, eh?
0: Confirmar. Quant t'ha costat?
1: 25 euros, prou bé.
0: Bé.
1: Li ha fet les ungles i tot, mira.
0: Aviam.
1: Mira que guapo està el Paco.
0: Estem fent ràdio, però...
1: Mira.
0: Perdona, però està
1: mira,
0: guapíssim.
1: Mira, està, mare meva.
0: Molt guapo el Paco.
1: És que no sembla un gos normal.
0: Des d'aquí una abraçada, perquè ja ho hem dit a vegades al programa,
1: sí,
0: que ens
1: home,
0: escolta.
1: El Paco cada dia ens li posa la ràdio, vull dir que ens escolta de fons.
0: Vols que tornem a fer allò que fèiem a vegades d'activar les Alexes de les cases?
1: Això. La gent es va queixar una mica,
0: sí?
1: Eh?
0: Ho sí, ho fem. Va, ho fem.
1: Vinga, va.
0: Alexa, pon RAC 1.
1: Vale. I posem la cançó com si no haguéssim dit un altre. Mira, avui porto una cançó de Quilòmetre Zero. Guillem Soler, Els Catarres i Henry Méndez.
0: No em fa falta que em
1: digui
0: no
1: res
0: més.
1: No és Miami.
0: No és Miami.
2: Hey! Ni les Maldives.
0: Mediterrània, aquí passem els dies.
1: Foli, va!

0: estudis centrals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
1: Bona tarda a tothom, benvinguts. Em sento com baix, no de volum, sinó de la cadira. Espera't, ara. No veus que està tot més amunt o més avall?
2: Sí, clar, és que la gent s'ajusta la cadira en funció de les cames que tinguis.
1: No, però el peu de micro aquest és més alt, el veig més amunt. Oi que l'han canviat?
2: És que ve uns tècnics i fan cosetes.
1: Bueno, me l'allunyo una mica. En fi, bona tarda a tothom, bona tarda particularment a la Yael Brusca. Com estàs, estimada?
2: Hola, molt bé.
1: Com va? A veure, tenim tantes coses per comentar que no sé per on començar.
2: Mira, jo avui he fet un pastís.
1: No, això el pastís no ens interessa, ja ho comentarem després.
2: Bé, prefereixo no comentar-ho.
1: Per què?
2: No, perquè sempre passen moltes altres coses durant el matí que són dignes de comentar.
1: Però si vols comentem el pastís. Però qui s'ha licut llevar-se més d'hora un dia al matí per venir a la ràdio amb un pastís en forma de cor?
3: I no fer-lo sense gluten.
2: Ja, mira, és el següent repte que tinc, no? De veritat.
1: Total, que la Yael s'ha presentat aquest matí molt mona, molt il·lusionada ella, amb un pastís que... Hem fet foto?
2: Sí, tenim foto. La pengem...
1: La podríem penjar a xarxes.
3: És pastís, no sé si... verd?
1: No,
3: era un de Mar i Juana.
1: I de què era? Com de mantega i com molt bo. Però vaja, sí. No és aquest el tema.
2: Quin és el tema? No, el tema és important. Verd.
1: Jo és que estic per dir-li al Martí d'Esports que vingui per informar... És que hi ha dos temes d'esports molt bons.
2: Molt gros.
1: Un que ja ens el comentarà quan vingui ara a la... abans, bueno, allò que fa, no?
2: El Martí Puig, sí, però expliquem-li l'important, sisplau.
1: Moment. És que, no, és la vexació dels capitans, val?
2: Ah, no, jo pensava que diries allò de la...
1: Ara hi anem, però que hi ha això del De Jong, que, vaja, que el capità... Bueno, ja, el Flick ha fet de les seves... Vaja, que han apartat el De Jong de la primera capitania, una mica, amb l'excusa que està tot
2: lesionat,
1: original.
2: Lesionat, no?, i tot.
1: Lesionat, però ara ho explicarà el Martí quan vingui.
4: Parlareu de femení, no?, també.
1: Bona tarda, Aitana,
4: no,
1: com
4: bon
1: estàs?
4: Matí.
1: No, bona tarda, Aitana, com estàs?
4: No, diferent... no, res de bona tarda ni de mala tarda.
1: Fixa't que no t'he dit Aitana bona tarda, he dit bona tarda a Aitana.
4: Mira, Pere, vols obrir aquest meló? L'obrim.
1: No, bueno, i tant. Doncs ha vingut el Martí. Mira, no l'hem demanat, però ha vingut. Martí, doncs va, ja que has vingut, vinga. Saludem el Martí Puigcoma, el nostre home dels esports.
5: Molt bona tarda.
1: No et volia, realment, però vaja.
5: M'has mencionat i he entrat de cop.
1: Efectivament. Doncs això...
4: No tens res a fer, no?
5: Home, tinc molta feina amb el guió.
1: Està preparant el temps de feina. A veure, Martí, és que què ha passat? Què ha fet el gamberro del Hansi Flick?
5: Aviam, el gamberro del Hansi Flick, com dius tu...
1: Sí.
5: A més, un comunicat a xarxes socials, un vídeo promocional,
1: sí,
5: en què deia...
1: Promocional, molt promocional. Unes declaracions, vaja.
5: Sí. I ha dit que els capitans, fins que es tanqui el mercat de fitxatges, que això és fins al 31 d'agost, seran Rafinha, Pedri i Eric García.
2: Molt bé.
1: Ojo.
5: I aquí, De Jong no s'ha mencionat.
1: No només no s'ha mencionat, sinó que s'ha mig apartat. Però, en canvi, ha dit que era molt amiguet del De Jong, i que molt bé i que són molt, molt amics, no?
5: Ho ha justificat dient que estava lesionat...
1: Sí.
5: I, per tant, no es formaria part d'aquesta capitania provisional, eh? No és la definitiva, que és la que voten els jugadors.
1: Però, vaja, s'ha entès que el convidaven a fer un pas al costat, com a mínim.
5: S'ha convidat,
1: una mica de moving. Perquè la pregunta que jo faig... L'any passat, que hi havia molt mal rotllo amb aquest noi, el Ter Stegen, era el Ter Stegen?
5: Era el Ter Stegen, sí.
1: I que no sé si estava lesionat o no, ja no me'n recordo.
5: Estava lesionat,
1: sí. Hi havia molt mal rotllo amb ell, exacte. No volia dir, no volia apartar-se allò dels mesos, la pasta i tot aquell rotllo. Se li va mantenir la capitania, oi?
5: Sí, es va aplicar una política diferent a la d'aquest any. I, de fet, en el discurs del Gamper d'aquest any el farà el Rafinha, l'any passat el va fer Ter Stegen.
1: Bueno, doncs en Rafinha té 24 hores per aprendre a dir coses en català. D'acord? Però la veritable notícia, després farem tota la salsa pertinent al temps afegit i ens ho vindràs a explicar, però la veritable salsa és Gemma Montero.
2: Que entri Gemma Montero.
1: No, no.
2: Pobre, no, que té feina.
1: Gemma Montero, que està allà al Departament d'Esports pencant, no com d'altres, que ha anat avui aquí al Corte Inglés de sota la ràdio. Mm. I qui s'ha trobat?
2: Gordon, Anthony Gordon.
1: Anthony Gordon, no l'aplaudim per Gemma Montero.
2: Estem, t'he de dir, escolta, estic molt emocionada amb Anthony Gordon, perquè aquest nano ens donarà moltes coses bones.
1: Molt bé, doncs després d'aquest comentari...
2: Sí o no? Mira, Martí diu que sí.
5: És molt bo aquest jugador.
1: Molt bé, doncs Martí Puig, com a, diu que aquest Gordon és molt bo. Maria...
2: Yael.
1: Maria Yael diu que... Algú més vol dir que Gordon és molt bo?
4: Yael.
1: O donem per... Maitana, bona tarda. Què em penses de Gordon?
4: Mamarratxo.
1: Vale, fora, mamarratxo.
4: Va! No soy Aitana.
1: Joder.
4: Ui, que se muere.
1: No, com ho feu? Ja està, està.
2: No, estem bé, estem bé. El Pere Mas estava bevent una mica d'aigua perquè...
1: Ha entrat algú... Saps que hi ha dos forats?
2: Sí, ha entrat per l'altre.
1: Ha entrat per l'altre. No sé què ha entrat, però ha entrat per l'altre.
4: Pel de baix?
2: No, crec que pel de baix, Rosalia, no.
1: No,
2: però...
1: tot s'està...
2: Tot bé, no?
1: Sí, sí, la meva mort potser es produirà avui, eh?
2: Seríem virals, segurament.
1: Bueno, sí, però llàstim... posem a gravar. Sí. Perquè les càmeres, si m'haig de posar... Va, podem avançar?
2: Va.
1: Després de tot aquest tema d'esports, però realment avui l'actualitat esportiva vindrà carregadeta. La calor. La calor.
2: Sí. Ja em fa aquí l'estudi.
1: No, ja, no, bueno, doncs no toqueu l'aire, ja està. Resulta que han fet un estudi, i un estudi no de 4 dies, eh? Han recollit dades entre el 2009 i el 2025 i s'ha detectat que hi ha una relació directa entre la pujada de temperatura i l'augment dels comportaments agressius, eh? A causa de la calor, ens enfadem més i ens estressem més.
6: Ladrones, ladrones, ladrones.
1: Puta mía.
6: La gente no sabe comportarse, collons.
1: Bueno, aviam una cosa, Lázaro.
6: Ladrones, ladrones. Gracias.
7: Ladrones. Sí, calma,
6: vale. Toda la gente que vino ayer a la fiesta de Gracia a decirme ladrones, ladrones.
1: Sí, va passar això.
6: Maricones.
1: No, també, també, vale, ja està, prou. Bueno, Lázaro, tu la calor com la portes? O sigui,
6: Yo sé controlarme, collons.
1: Vale,
6: hay que hacer un mindfulness.
1: Com? Això fas tu?
6: Un mindfulness.
1: Mindfulness.
6: Hay que hacer un mindfulness.
1: Mindfulness.
6: Cuando veo que me voy a enfadar, cuento hasta 10 carajillos. 20 carajillos.
7: ¿Cuántos carajillos estás?
6: 200.
7: 20.
6: 20.
7: Bueno, 200 me tomaré.
6: ¿Qué quiere decir?
1: Però, bueno, això és una...
6: ¿Qué quiere decir?
1: És una tàctica... és una tàctica... Diguem-ne, com es diu això? No sé, és una tàctica per intentar calmar-se o quan vostè està...
6: No vale la pena discutir.
1: Què?
6: No vale la pena. ¿Qué quiere decir?
1: ¿Qué quiere decir qué?
6: ¿Qué quiere decir? Lo importante es la comunicación asertiva, dialogar y estar tranquilo. El truco que utilizo yo es no discutir, es coger un palo y romperle las costillas para no discutir.
2: Pero no puede ser eso, Lázaro.
6: Pongo el Toyota, cago en Déu.
2: No.
6: Ladrones, ladrones.
7: Ladrones, ladrones.
1: Bueno, yo ya me perdono.
6: Ese truco calma mucho el ambiente, collón.
1: No, pero...
6: Y si no se calma el ambiente, lo cojo y lo meto en la silla de corriente.
1: No, pues la silla de corriente. Lázaro, gracias por los consejos, pero mejor que no los apliquemos.
6: Ladrones, ladrones.
1: Adeu, adeu, ya está, prou d'aquest color. Perquè la veritat és que arribament que... No, no, bueno, és que és molt cansat tot plegat. Que no...
8: Bueno, que cabe duda, no? Que al final...
1: Es que entre
8: la gente no, se queja, ¿no?, de que llevamos 40 y pico noches torridas.
1: No, es que aquí es noche torrida,
8: Pero bueno, yo llevo desde enero.
1: No, ya sí, toda la vida, ¿eh? En fin, pasa malamente, ¿no?, por la calor.
8: Bueno, la verdad que me pongo agresivo, ¿no? Ah. Abro cerveza con los dientes.
1: ¿Qué?
8: Casco nueces con... Bueno, con una parte de... De mi cuerpo.
2: Por favor.
8: Y la Pili y yo nos ensalzamos en peleas interminables.
1: De verdad.
2: Pues barallejo.
8: No llegan a ningún lado. Más o menos, ¿no?
1: La Pili es barallejo.
8: Nuestro ring en la cama, ¿no? Yo a veces pierdo por KO en el primer round. Porque, bueno, pues con las prisas, los nervios, pues uno acaba enseguida y, y luego te duermes.
1: Bueno.
8: Otras a veces aguanto con un campeón y le quito el cinturón, ¿no?
1: No vuelve a meter eso. Venga, adeu. Fuera.
8: Ahí estoy.
1: Fuera. Gracias. Adeu.
2: Ui. Ai.
4: Sí, aneu rient.
1: Ja, jo quan sento que... Ai, quan sento aquesta riada ja, quan sento aquesta riada... Yeah. Ara, professora Làctia.
4: Very good.
1: Quin problema hi ha?
4: Res bien.
1: Però pot ser que la professora Làctia hagi posat la temperatura a 26?
4: Jo no, és cosa de...
1: No.
4: Ja sabeu què. Ha
5: sigut l'Òscar.
4: Eclipsi.
1: Quin...
5: De manteniment.
1: Ah, sí? Què ens vol, matar de calor?
5: No, diu que s'ha de posar així.
1: Ah, molt bé, doncs que vingui no sé. A fer el programa. Ahir em poso a fer manteniment, no?
8: Bueno, si vol.
4: Oscar sí. Acaba refregit com un hot dog.
1: Bueno, en fi.
4: Molt bé. Very good, perra.
1: Professora Olivia Làctea, què li passa?
4: Tu segueix fent acudits, eh?
1: Tinc problema ja.
4: Et creus monologuista.
1: No puc fer ni acudits, no puc fer comentaris, no puc dir el que penso.
4: Home, amb la que està caient.
1: Sí.
4: I tu creient-te graciosa, eh? Quants dies portem superant els 40 gratos?
1: Doncs mira, la veritat
4: quants
1: és que...
4: Quants petriosca?
1: No, jo crec que les estadístiques o les xifres diuen que entre 18 i 19 sí. Aquest any, una barbaritat.
4: I això, segons meus càlculs, són 432 hores. I tu saps per què passa això?
1: No
4: per què
1: passa,
4: que diuen en francès?
1: Per què passa, No, ho diuen per... així.
4: Sí, diuen així.
1: Va, per que, quin és el motiu? Què?
4: Per l'eclipsi de 28 d'agost que causarà mort de tota humanitat!
1: Què? Una altra vegada amb el tema, no en teníem prou.
4: És que només queden 10 dies per un nou eclipsi.
1: No, això no és veritat. Bueno, sí que és veritat, però sí no és ben bé el mateix. No, hi ha prou d'aquesta mena d'idea.
4: Sí, cert. No. Just el dia
1: no,
4: que...
1: No, ara, no comenci a parlar en francès. No
4: mesclo rus en francès, deixa-me.
1: Sí.
4: Just el dia que quedeu al programa d'estiu. És quan nou eclipsi, així que morirem
1: tots. No, però
4: tots.
1: És un eclipsi de lluna, en aquell cas.
4: Sí, però el sol s'allunyarà tant de terra...
1: No, el sol no s'allunya de terra.
4: ...que la lluna implosarà, escoxa-me, a causa de la gravetat, i nosaltres morirem congelats com Frozen.
1: A veure...
4: En qüestió de segons. No. Tens sort perquè ja hauràs cobrat factura.
1: No, primera, que no hauré cobrat, i segona, que no morirà ningú a causa de l'eclipsi, i tercera, que el sol no s'allunyarà, el sol està al mig, i nosaltres anem donant voltes. Ens allunyem una mica nosaltres, però no gaire, tampoc. Prou.
4: Va, tu segueix rient, Petriosca.
1: Va.
4: A veure si any que viene estaràs aquí per fer versió estiu o versió ecliptiu, que li vull dir jo.
1: Va a la casa. Fora, s'ha acabat. Adéu, senyora Làctia. Prou d'aquest color. Prou. Ja està. Fora.
9: Dada Jové.
8: Bona tarda, Pere. Són moments emocionants,
1: veure,
8: querido.
1: Oriol Jové, què et passa ara?
8: Pere, m'estic fent la dada sobre...
1: Doncs fes una cosa, baixa de la taula, que s'embrutarà, digues la dada i posa la samarreta.
8: Ai, boi!
1: Posa la samarreta de passada.
2: No,
1: prou de guarrades, Marc Espejo.
8: És que he dinat aquí baix i he demanat mandonguilles amb sèpia. I avui han detingut a dues persones per falsificar 600 samarretes de futbol.
1: Però això no és ben bé una dada jove, és una xifra d'una notícia. Ja està.
8: La dada és que cap de les samarretes falsificades allà de la llei d'esportiu mai s'havia venut tan poc merchandatge no oficial des de que vaig comercialitzar Pitets el Lleida per l'àplec del Cargol 2001, on vaig tenir unes pèrdues de 12.000 euros.
1: Va, ja està. Pots deixar-ho aquí, gràcies per la dada.
8: Vols un pitet, Pere? Estic arruïnat.
2: Va, som-hi, sisplau.
1: Va, vinga, ja parlem després, d'acord? Jove...
8: Estimat Hansi, tal dia com avui...
1: Sí, no, deixa el Hansi tranquil.
8: El Barça va fer capitans...
1: De veritat, prou, Hansi...
2: Hem de parlar d'un rècord, em sembla, Pere Mas.
1: Quin rècord? Ah, sí, és veritat, que tens calor.
2: Una miqueta, però és... Ara em trec la...
1: No, tranquil, que ja estem arreglant això.
2: No.
1: Sí que és veritat que avui s'ha conegut una xifra segons la qual s'ha batut un nou rècord de turistes vinguts en creuer a Barcelona.
4: Vamos a ver. Mamarracho.
1: No, mamarracho, però...
4: Carapomelo.
1: No, prou de
4: cabeza
1: insulta.
4: Kiwi.
1: Sí.
4: ¿Y por qué no hablas también del récord de días que lleva Perro Sánchez de Cupa en la Moncloa?
1: A veure, però...
10: Jo sempre he sigut el PSC.
1: No, prou de insultar. sense ànims de defensar-lo, però Pedro Sánchez no està de Cupa a la Moncloa. Va guanyar... No va guanyar les eleccions, però va aconseguir formar govern. I ja
4: lo ves, cabeza litchi.
1: Sí.
4: En fin, pronto se le va a acabar el chollo porque lo voy a Sánchez, porque lo voy a mandar a declarar al Senado por la invasión de turistas en Barcelona y el colapso de la ciudad.
1: Pensava que referia al tema de Ceuta. No, o sigui, què li importa a vostè la massificació turística a Barcelona? No,
4: no puede ser más mamarracho.
1: Bueno, prou d'insultar.
4: Yo me quejo que esto sea en Barcelona y no en Madrid.
1: Sí.
4: Sánchez siempre beneficiando a sus socios separatas, mandándoles cruceros a Barcelona y no a Madrid.
1: Primera, Madrid,
4: venga,
1: però
4: hijo de manzana.
1: Madrid no té mar, això per començar. I després per on va enviar els creus? Pel Manzanares o què?
4: A ver, hijo de fruta.
1: No falti.
4: Si no tenemos mar, ¿por qué comemos bocatas de calamares?
1: Bueno, perquè es porten d'una altra banda, jo què sé.
4: ¿Eh?
1: ¿Qué?
4: Bueno, ¿por qué? ¿Y por qué tengo un ático a primera línea de mar, si no hay mar?
1: Sí que té un ático, que per cert, s'ha venut o no l'àtic aquest? Estaria bé saber si s'ha aconseguit vendre o no.
4: Està en Wallapop.
1: Està a la venda, però no...
4: ¿Quieres comprarlo?
1: Vale, senyora.
4: Hay oferta en mil anuncios.
1: Adéu, senyora Ayuso, Ventili, fora, marxi. Fins una altra.
4: ¿Va a perder fruta?
1: Silenci. Va, fora. Parlant de Pedro Sánchez, fa dies que no en sabem res d'ell, no? Que no se'l deixa veure, diguem-ne...
2: Sí, és veritat. Sí, només...
1: Se'l veu amb teleconferències, això. Però no se'l veu en persona, amb un fons normal, ni un lloc. Així que farem un truc per veure on para i per intentar... Vinga.
9: Hola. Hola.
1: Hola.
9: ¿Es el servicio de habitaciones? Mándame un poco de mojo picón, que son las 4 y todavía no he comido.
1: Va, de veritat, eh.
9: Con... patatitas.
10: Bueno, no. Son las 5, no he comido...
9: Con sí. Papas arrugas.
1: No, las 5. A veure una cosa, no som al servei d'habitacions, eh? Això és la versió estiu. Està en directe, senyor Sánchez.
9: Ah, espera.
1: Continua de vacances, eh?
9: Muy bueno.
1: Continua de vacances, deia.
9: Muy bueno el versió socialista d'estiu.
1: No, versió socialista.
9: Escucho siempre. Sí. Está aquí Edu Mutante.
1: Va,
9: qué risa me hace.
1: Prou de tonteries, ja. No es faci el boig, que està aquí cada tarda, igual que l'Anna Drames.
9: Tengo pendiente vostè... ir a verlo al Teatro Muntaner.
1: No, vale. No, però ja
9: no, este sábado.
1: No,
9: a les 10:30 con bueno. Su espectáculo de imitaciones.
1: Escolta, li enviarem una factura que fliparà ja de tota aquesta història. A veure...
9: Les entrades estan en Atrápalo, puede
1: sí.
9: Ser?
1: No va, sé, favor. I tant me fot.
2: Pedro Sánchez, sí, és a Lanzarote,
1: Lanzarote
2: vostè?
1: Exacte,
2: o...
1: què fa a Lanzarote, sisplau?
2: Calla, que potser està amb el Salvador Illa.
1: Ah, sí? Fa dies que no veiem l'Illa. Està amb Salvador Illa? Què passa?
9: No digáis dónde estoy, que me van a encontrar.
1: Clar, bueno, estem per la
9: Salvador lleva días haciendo running de país en país, buscando dónde estoy. Hoy hasta ha publicado una foto en Berlín.
1: Doncs és veritat, això, sí.
9: Pobre iluso.
1: Vale, molt bé, veig que l'està esquivant una mica, eh? Però una cosa, Illa Banda no crec que hauria de deixar les vacances potser en suspens per gestionar més directament la crisi de Cuba?
9: Va,
2: de Cuba o de Ceuta?
1: Ay, de Ceuta, de Ceuta, de Ceuta, de Ceuta.
9: La gente se está quejando de la llegada de gente del sur a la frontera española. ¿Crees que viniendo de Lanzarote seré bien recibido?
1: No sé.
9: Suficiente tuve con el barro de la Dana.
1: Pues va, ya seamos aquí, presidente.
11: ¡Ay, vasa magra!
1: No, no, de veritat, eh? Això és una casa de bojos. Va, sabeu quin és el moment que arriba ara, no?
2: Menja.
1: El moment amb Budio. Fot-li!
2: I Budio està escoltant-nos... M'he fet un embolic, així que anem a parlar
1: d'embolic. Pots preparar-te una lletra, però no.
2: Ja, m'he de preparar. No hi penso
1: una setmana
2: mai.
1: Guionistes,
2: ajudeu-me.
1: Va. Sempre és guionistes, ajudeu-me, eh?
3: Es diu entonar, eh? És una altra...
1: Va, també és molt bé...
3: Rosalia, sí.
1: Exacte,
3: Dani
1: Rosalia. Va, que és el moment d'escoltar el tall matinal de l'Embudió. Suposo que tothom s'ha escoltat el programa de 5, no, però de 7 a 12. I algú potser ha repetit els millors moments, que, vaja, és que tot és el millor moment.
2: I tant.
1: Les 5 hores de l'Embudió, tot és un millor moment. És un oasi, l'Embudió i el seu programa enmig del desert de la desinformació.
12: Uah.
1: És la pausa, aquest és el Sergi, que té encara que no sembli. La pausa d'hidratació informativa és ell, en persona, enmig d'un calorós partit contra les fake news. Fem silenci i escoltem el mestre de la ràdio, l'Aiatolà Suprem de les Ones, el batlle de la freqüència modulada. Amb tots vostès, la veu tenor de Catalunya... Don Sergio, Sergi Ambudio.
12: Com era? I could be brown, I could be blue.
2: Fes-ho tu.
12: Sí, home.
1: A veure una cosa. No sé qui és la companya que riu.
2: La Zoe Ribau dir.
1: Molt bé. Zoe, una abraçada. Estan cantant Mica, oi?
2: Sí.
1: Però no contents amb aquest moment de cantar Mica, és que no n'ha tingut prou i ha tornat encara pitjor.
12: I could be brown, I could be blue, I could be out of the sky. Bueno, li ha posat una mica d'actitud, ja està. I poca vergonya. Amb quina contraportada tanquem el repàs dels dies ja. Com el recu d'avui, Lluna?
1: Amb la contraportada musical, eh? En fi, gràcies, Sergi Ambudio. Una abraçada i seguim cada dia atents al que fas cada matí per aprendre una mica més de tu. Va!
2: Bravo!
1: La trucada...
2: Bravo. No sé, aplaudim al Sergi Ambudio.
1: Va, que tenim aquí el bombo... Dia 18 d'agost, 16 hores i 20 minuts, la trucada suïcida. Marquem un número que prové d'aquest bombo. L'ensenyem la bola. Ostres! Mira, jo no sé què passa, però estan una mica trucades aquestes boles, perquè jo diria que aquí vam trucar-hi l'any passat. Aquesta persona, que és una persona molt estimada.
2: Molt estimada.
1: Oi que sí?
2: Érem més a prop, per això, el dia que la vam trucar. Que vam trucar-li.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: És veritat, tens raó. Érem a Montoliu. Mira, poso l'altaveu aquí... del telèfon. A veure, no, espero que no surti el Pedrarol avui també de fons, per dir al mig com ens va passar ahir.
13: Digui'm.
1: Hola.
13: Hola.
1: Com estàs?
13: Molt bé, i tu?
1: Aquí a la ràdio treballant. Estàs en directe sortint per RAC1, eh?
13: Fantàstic, bona tarda, moltes gràcies. Jo de vacances encara.
1: Quina sort la teva. Bueno, de fet, és que està tothom de vacances menys nosaltres i la resta de companys de la ràdio. Vaja.
13: Algú ha de treballar a l'estiu, eh?
1: Exacte.
13: Ja, ja. Bueno, ja m'ha tocat alguna vegada,
1: és
13: això.
1: És veritat, tu a la tele alguna vegada havies fet algun estiu, oi? Crec recordar.
13: Sí, sí, algunes vegades. Vaig fer fa molts anys a un espai que es feia dins dels Telenotícies, que es deia de vacances, que ara ja no existeix, ja no es fa, i aleshores treballaves tot l'estiu, però molt a gust, és que també es treballa molt bé a l'estiu,
2: Ara ho has
13: dit. I a Barcelona sí està bé a l'estiu.
1: Però tu no vius a Barcelona, oi?
13: Jo visc a Barcelona,
1: sí. Ah, perdona, però bueno, sabeu qui és o no? Una veu superreconeixible.
2: Maripau Huguet!
1: Hombre! Hola, Maripau, carinyo.
13: Bé, carinyet, perdona. Com estàs, Pere?
1: No
13: bona
1: sé,
13: tarda.
1: No sé, que em pensava que estaves com vivies, bueno, per allà una mica com casa teva, diguem-ne, però no, veig que vius a Barcelona.
13: No, no, vinc a l'entrada de Barcelona, però visc a Barcelona, sí.
1: Molt bé. Bueno, i com estan a les vacances? Has anat a algun lloc o estàs a Barcelona gaudint de la calor i dels atracaments, robatoris de mòbils i tot això?
13: No, estic entre Lleida i el meu poble, el poble de la meva mare, Estopanyà.
1: Molt bé, estiu
13: i
1: calorós,
13: bé, descansant. Un estiu molt calorós, també aquí a la part de la Franja, que normalment els estius a la nit s'està bé, doncs no. A la nit també molta calor, però tenim una piscina fantàstica.
1: Ostres.
13: I mira, i ja està, i ens ho passem molt bé.
1: Home, doncs potser ens podríem autoconvidar, ja, i anar-te'l cap a la piscina de la Maripau Huguet.
2: Pobre.
13: Quan vulguis, ja saps que estàs convidadíssim i a més està l'aigua perfecta i es va de molt bé, i
1: home,
13: s'està molt bé.
1: Entre la teva piscina i la Pilar Invaies, que fa vídeos tirant-se a la piscina, tu no t'hem vist mai fer un vídeo tirant-te a la piscina, oi? Encara
13: No n'he fet mai cap, no. M'han vist alguna vegada en un reportatge fent aquagym, això sí.
1: Ah, aquagym.
4: Això també
13: sí,
4: ho faig,
13: al meu poble, a Barcelona, sí. Alguna vegada sí, això sí.
1: Ai, molt bé. I no tens previst fer cap desplaçament, allò que fa la gent que se'n va, no sé, a Xina o se'n va al Marroc o se'n van a París?
13: Aquest any no, perquè saps què passa? Que estan aquí al meu poble a l'agost, doncs són les festes majors dels pobles del costat i aleshores vivim bastant de nit i dormim de dia.
1: Què?
2: Bé.
1: O sigui, perdó, així? O sigui, ets una mica pendó, si es pot dir la paraula.
13: Home, sí, d'això se'n pot dir pendó, però jo no em diria d'això pendó, però sí.
1: Bueno, vull dir d'anar amunt i avall a la nit i bailoteo i uns gintoniquillos.
13: Mira, sense anar més lluny, ahir no estava a prop del meu poble, ahir estava amb l'Orquestra Maravella, Guardiola de Font Rubí, al costat d'Igualada, Capellades i tota aquella zona
1: molt
13: de la
1: maco,
13: noia.
1: Molt maco, Igualada.
13: Perquè de vegades amb l'Orquestra Maravella vaig a obrir els balls amb el que és la meva parella de ball.
1: Pues
13: i aleshores
1: sèrio?
13: Ahir vam estar doncs això, obrint el ball, després al concert també tornant a ballar i disfrutant i he arribat a casa a les 7 del matí.
2: Oh.
13: Mira.
1: Bueno, perdona,
2: Que o sigui, bé. Sí.
1: Però ja nosaltres quan anem a la Polo sortim a les 5 i anem a dormir, però no arribem a les 7 a casa, estic flipant. Bueno.
13: Doncs sí.
1: Bueno,
13: això va així.
1: Hosti, Maripau. Bueno, el verano de Maripau, home, arribant a casa.
2: Ara et prefereixo...
13: No. S'entén perfectament. El ball s'acaba a les 4 i quart de la matinada.
1: Sí.
13: Des d'allà al meu poble doncs, són 2 hores, imagina't. Clar, he esmorzat una mica i m'he posat a dormir.
1: Oh, aquella hora, uns ous ferrats amb patates venen molt de gust,
13: Buah, no, això no ho vaig bé perquè vaig sopar molt bé amb un restaurant que hi ha a Guardiola de Font Rubí, que és sensacional, i aleshores estava tipa, però clar, tan ballar tenia molta gana.
1: Home, doncs sí.
13: I he esmorzat, sí, he esmorzat bé, sí.
1: Ai, doncs escolta'm, però mira, celebrem...
2: Ara he de venir a ballar i a la piscina.
3: Em fan falta ballarines a mi pel show.
1: No, però la Maripau, mira, la Rosalía et vol fitxar de ballarina pel seu cos de ball.
13: Escolta'm,
1: m'alegra molt veure que tens tota aquesta superenergia. I...
13: Això ja no sé què dir-te. Saps què passa? Que amb la Maravella ens coneixem des de fa molts anys.
1: Clar.
13: Jo els vaig presentar el 50è aniversari i aquest any estan de celebració perquè fan els 75 anys.
1: Joder.
13: I van fer la festa, la gran festa a Caldes de Malavella, que és el lloc on assagen des de tota la vida. I els vaig presentar a la festa del 75, també vaig obrir el ball, etc. I aleshores em van contractant per anar obrint balls a alguns pobles de Catalunya. Està molt bé.
1: Molt
13: bé. I després balles tota la nit, què més vols?
1: No, i tu, Bojos pel Ball, que t'agrada molt ballar, vull dir que pelante.
13: Exacte.
1: Ball, pelante Maripau i pelante les festes majors. Doncs escolta...
13: Quan vulguis pots venir, amb mi.
1: Jo és que de ballar s'acompa el descombre i no en sé gaire.
3: El no rompes mas, mi pobre corazón.
1: Bueno,
3: un clàssic.
1: Doncs hi penso, si no, mirem al punt del gimnàs i ja veurem, ja farem alguna cosa. Doncs Maripau, que acabis de passar un molt bon estiu, et desitgem.
13: També vosaltres.
1: Una abraçada molt gran de part de tots els components de la versió estiu i no sé si...
13: Sí. Vosaltres quan fareu vacances, al setembre?
1: Bueno, no ho sabem.
2: Ja veurem.
1: Cadascú té un rotllo diferent, en funció de les feines que té la tarda.
13: És que ets molt pencaire, Pere,
1: Ara, bueno, deixem-ho aquí. Cuida't, estimada.
13: Igualment, carinyo.
1: Apa, que l'aplaudim per la Maripau Huguet. Estava... No, no estava escoltant, però, estava com fent les seves coses, diguem-ne, però almenys no estava ballant. Però 7 del matí, tios.
2: Déu-n'hi-do.
1: Cuidado. Escolta,
2: doncs, a veure si balla amb la cançó brusca que posarem ara mateix.
1: Molt ben lligat, molt ben lligat. Quina és la cançó brusca
2: mira,
1: d'avui?
2: Mira, endavant.
1: Dale. Com cada dia l'has canviat, eh? Molt bona, aquesta cançó, eh?
2: Molt bona. És el Bruce Springsteen amb el Waiting on a Sunny Day. I la poso perquè és que avui és el dia mundial de no rendir-se mai. Escolta'm-la, escolta'm-la.

0: Jo trobo que aquesta nana és massa jove per escoltar música de la meva edat.
1: No, sí.
0: És que sempre porta uns temes
2: sí, és que...
0: que tenen més anys que Tutankamon.
2: No. És veritat, és que m'agrada molt dir, la música d'altres èpoques. Però bé, aquesta bàsicament la poso perquè és una mica això, no? De no perdre l'esperança.
1: Encara està actiu, encara està fent concerts i tal.
2: Ja, però a veure.
1: És més vella que l'anar a peu, però... Jo sento Bruce Springsteen i estic a RAC1 i penso Jofre Llombart immediatament.
2: Sí, també. Jo penso en molts oients de RAC1 perquè té molts fans.
1: O Matian Riba, que és molt fan del Bruce, també, eh? Ha anat a molts concerts. I amb el Jaume Canyameres, aquell amic meu que va venir ahir, te'n recordes que hi ha un tio assegut aquí, que no va parlar gaire? Doncs aquest tio se'n va fer turisme de Bruce Springsteen. Sí, sí.
2: Molta gent, és que mou masses.
1: Vinga el Bruce Springsteen, i visca el Bruce Springsteen, i visca el Noel Guardino, que és el nostre estudiant en pràctiques, un dels estudiants Guardino.
3: Guarnido, però sí, ja estem a prop d'acabar el programa, Pere, i ho aconseguiràs, eh?
1: Bueno, guarnit com decorat.
3: Com els carrers de Gràcia.
1: És un dels dos estudiants, sí, exacte, un dels dos estudiants de pràctiques que tenim aquí, juntament amb la Judit Esposa.
3: Molt bé.
1: Espejo? No, Esposa. No, és igual, la Judit. Que demà la sentirem segurament, o demà passat. Endavant amb la mania del dia, tio.
3: Som-hi amb la mania. Avui vinc a parlar del que entra o surt d'un lloc i es queda aturat just al mig, que és el punt exacte on pot tocar més els collons.
1: Calma, no, intentem parlar fe, vale? No.
3: Ai, perdó. Es pensa que és un espai de reflexió. Porta minuts bloquejant l'entrada d'un restaurant per acabar una conversa que ja estava morta fa 2 minuts. Morta, Pere, com el temps de l'escaleta quan tu descobreixes una repregunta.
1: Vaja.
3: Quan intentes passar, encara et mira ofès, com si l'estiguessis desnonant. Escolta, filòsof del Marc de la Porta.
1: Calma.
3: Mou-te 3 metres i contempla l'existència allà. No cal que facis de duana, desgraciat.
1: Dale.
3: Perdó, altre cop.
1: Però podem parlar d'insultar i de
3: bueno,
1: falta.
3: És el que són. No és, que no són, no és un despistat, perquè no. Un despistat molesta per accident. Mm-hmm. És logística inversa. Com més espai hi ha, més al mig es col·loca.
1: Molt bé.
4: Ho fan a la porta del transport públic, a vegades.
3: Ho fan a totes les portes. A totes les portes, sí, perquè... Home.
1: A la porta del locutori també n'he vist
3: un empenta és el que necessiten. Apa, fins
1: sí.
3: Demà.
1: A la porta del locutori n'he vist algun jo també d'aquests, eh? En fi, gràcies, guarnidor d'aixòs. Líbia!
5: Hola.
1: Dissipi. Hola. A l'acústica de Figueres. És el Cesc que està fent unes fotos? Entra, entra, no, però vine, tio, vine.
2: En Cesc Giró d'Informatius, que avui estava maquinant un sopar conjunt.
4: Està maquinant moltes coses, també una petxanga, bueno.
2: Anirem a fer uns darts, també.
4: És un líder de masses. Aquí a la casa.
1: Ja m'he perdut. Però va, avancem.
2: Anem al tema. Perquè, sí,
1: bueno, estem sentint a Lluís Llach.
4: Patxanga, eh?
2: Així és.
6: Si saps que no veus les taques on estem tots lligats.
1: Tot torna, tot torna. Però no crec que canti ell a l'acústica de Figueres. Potser estic fotent la pota, eh?
2: Mm.
1: Ell en persona? A veure, expliqui'm això.
7: Del 27 al 30, Pere, ja saps que torna a l'acústica de Figueres, sí. El festival de música catalana més multitudinari del país, i ja és la setmana vinent. Acollirà més de 40 concerts de franc en 3 escenaris al centre històric de Figueres i tindrà 3 zones gastronòmiques. I una de les propostes musicals més interessants d'aquesta edició és el concert Llach Gener del 76.
1: Ostres!
7: En el que podreu reviure els històrics concerts de Lluís Llach, celebrats ara ja fa 50 anys.
1: Sí.
7: I atenció, perquè aquest és l'únic concert de pagament de les 40 actuacions del Festival Acústica. Totes les altres són de franc, però amb aforament limitat.
1: Bé, però nosaltres què regalem aquí?
7: El guanyador o la guanyadora d'aquesta setmana podrà gaudir d'una nit d'hotel a Figueres amb l'esmorzar inclòs i, a més, podrà escollir el dia dels concerts que més li agradi d'entre el 27 i el 30 d'agost.
1: Doncs, per participar només cal recordar el telèfon i allò dels oients que han de fer...
7: Sí, participa és molt fàcil, només han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit al WhatsApp del programa, el 680 70 70 60.
1: Sí.
7: Cada dia escoltem 3 acudits i escollirem el finalista del dia i el divendres resoldrem qui s'emporta aquesta nit d'hotel.
1: Molt bé, doncs escoltem els participants d'avui. Recordeu el telèfon, eh? Ara és el moment de gravar l'acudit.
7: És ara.
1: Si anar a dormir gratis a
7: Figueres,
1: al 680 70 70 60. Vinga.
7: Anem amb el primer, amb el Gabriel.
8: ¿Sabéis lo que come un león disléxico? Acelga.
7: Ah! Anem amb la segona, amb la Cristina.
9: Diria que només penses en menjar. A què et refereixes croquetament?
7: No.
1: Que bona.
7: I anem amb l'última, amb l'Elvira.
10: Era un home tan baix, tan baix, tan baix, tan baix, tan baix, que es va tirar un pet i va aixecar pols. Ah!
1: Bueno, és la manera de veure-ho.
7: Què et sembla, Pere?
1: En fi, anem
7: mira.
1: Al finalisme. No, s'ha d'agrair que són concerts... Ai, concerts. Acudits curts. Curts, per tant, directe i al pie, que llavors...
7: Són d'agrair. Anem al finalista, no?
2: Ara.
7: Qui passa a la final de divendres per entrar al sorteig i poder endur-se la nit d'hotel per l'acústica de Figueres és... L'Elvira!
1: Hombre! Pel pet, eh?
7: Sí.
1: Doncs recordem qui vulgui participar, què ha de fer...
7: Encara poden participar i per ser un dels finalistes i poder guanyar aquesta nit d'hotel només han d'enviar una nota de veu al 680-70-70-60 amb el seu acudit preferit. I recorda que si vols saber-ne més o vols l'entrada de Llach gener del 76, pots trobar tota la informació disponible a festivalacústica.cat.
1: Molt bé, doncs arriba el moment del repàs de l'actualitat del dia amb el Jordi Claret, que el tenim aquí amb aquella alegria que el caracteritza. Bona tarda, Jordi.
4: Com estem? Bona tarda.
1: Som-hi. Comencem, vaja, un dia més amb el tema de l'estiu, o un dels temes destacats de l'estiu.
4: A veure com es resol.
1: És el tema de Ceuta. El govern espanyol ha començat a posar fil a l'agulla una mica tard, almenys s'hi ha posat, amb l'emergència migratòria a Ceuta. Ja s'han començat a instal·lar els espais per acollir a la ciutat autònoma unes 1.500 persones. I ara, després d'aquest anunci, s'obren, obre la porta, el govern obre la possibilitat d'ampliar aquest acolliment fins a 4.000 places.
3: Sí, la ministra d'Inclusió i Migracions, Elma Sainz, no descarta haver d'ampliar aquestes places d'acollida temporal a Ceuta, encara davant d'una xifra de migrants total inexacta, però amb un nombre de menors no acompanyats que avui s'ha elevat fins als 2.168. N'ha parlat aquest matí a la cadena SER, on també ha contraatacat davant les crítiques del PP. Sainz lamenta que els populars es dediquin més a escalfar l'ambient que a donar-los un cop de mà davant d'una emergència així.
5: Cuando vemos la presencia del Partido Popular aquí en Ceuta, pues la pregunta para mí es muy clara, ¿no? ¿Vienen a colaborar, a mejorar la situación en Ceuta o vienen a, pues incluso a hacerse fotos con agitadores o venir a tensionar y hacer palabras altisonantes y declaraciones contra el gobierno de España?
3: Avui la portaveu dels populars, Cuca Gamarra, s'ha reunit amb el president de Ceuta, el també popular Juan Jesús Vives, i ha respost a la ministra per Mediaset, recordant que encara no s'ha fet prou a la ciutat autònoma.
11: Evidentemente nosotros no estamos aquí para calentar nada. Aquí nosotros estamos para exigir y para demandar y para reclamar para Ceuta la normalidad. Y eso es la recuperación de las libertades y de los derechos de los ceutíes que hoy no pueden caminar libremente por sus calles porque sienten miedo.
3: Pel que fa a les carpes d'acollida que s'estan començant a instal·lar, serviran per cobrir les necessitats més bàsiques dels migrants. Les entitats socials i les organitzacions humanitàries seran les que s'encarregaran de seleccionar qui hi pot anar, que seran els migrants que estiguin en situació més vulnerable. Una idea que al PP no li agrada gens, perquè el seu objectiu és que tornin al Marroc tan aviat com sigui possible.
1: Doncs veiem com evoluciona aquesta crisi, que sobretot té una gran part de crisi humanitària, evidentment també té la part de la crisi política, i enmig d'aquesta crisi política ha reaparegut Alberto Núñez Feijóo.
3: Sí, el líder dels populars ha participat aquest matí en un acte homenatge a l'expresident del govern espanyol i dirigent de la Unió del Centre Democràtic, Leopoldo Calvo Sotelo. Feijóo no ha desaprofitat l'ocasió per atacar a Pedro Sánchez. Diu que no és un bon moment per penjar xarxes la banda sonora del seu estiu en una situació tan delicada pel país.
12: ¿Acaso imaginan ustedes al presidente Calvo Sotelo rodando unos vídeos sobre sus canciones veraniegas preferidas en un sofá del Palacio de la Moncloa cuando se está ocupando una parte del territorio español?
3: Sánchez, que segueix mig de vacances, reunint-se amb els seus ministres telemàticament, ja prepara una bateria de compareixences que arrencarà la setmana que ve al Congrés. Fins a 7 ministres donaran la cara per la crisi a Ceuta. Cap d'ells, però, anirà al Senat, tal com reclamava el Partit Popular.
1: Bé, doncs mira, ostres, parlant tant de trucades i videotrucades, ens està entrant una trucada?
4: Sí. Sí.
1: Espejo.
13: Hola. Hola. Marlaska, ¿me escuchas?
1: Marlaska,
13: no. No te veo. Enciéndete la cámara, que quiero ver tu sonrisa.
1: Señor Pedro Sánchez, ¿qué fue usted aquí?
13: ¿Margarita eres tú?
1: No, home, no.
13: ¿Qué voz más bonita tienes hoy?
1: No soc ni en Marlaska ni la Margarita Robles, soc el Pere Mas, de la versió estiu, que acaba d'entrar en trucada al nostre programa, al mig de l'informatiu.
13: Vaya, Pere, mi querido socialista.
1: No,
13: me tenía que reunir con Marlaska, sí. Pero nos hemos enviado tantas fotitos que se me habrá perdido el enlace bueno.
1: Bueno, es igual, no vull saber las fotos. ¿Y de qué había de parar el ministro Marlaska?
13: Bueno, pues teníamos que planificar las próximas intervenciones sobre Ceuta.
1: ¿Qué? ¿Por fin donen explicaciones? ¿Anirá al Senat o alguna cosa
13: no,
1: aquesta?
13: No, estimado amigo.
1: Ah,
13: yo no pienso pisar la península hasta septiembre.
1: De veritat, ¿eh? ¿Hasta septiembre? Hòstia, quins collons.
13: Teníamos que debatir a qué ministro enviar mañana a dar explicaciones.
1: ¿Y qué fareu, doncs?
13: Mañana mi hermano dará una rueda de prensa, el jueves mi mujer atenderá a los medios en la frontera.
1: ¿Com?
13: Y para el viernes habíamos pensado en ti, Pere. Te enviaremos al islote
1: no,
13: de Perejil.
1: No, ni de l'islote de Perejil, però ja d'aquest color no he dit xumperies. A més, no pensa respondre a les crítiques de Feijóo, que el sentíem ara dient que...
13: Hola!
1: Només fa TikTok, de tonteries...
13: Eh!
1: Què?
14: ¿Me se escucha?
13: Vaya, espera, tengo alguna interferencia y no... Bien.
1: Ja, vale, ja, sí, ha quedat clar que...
2: Sí, no, què no, passa?
1: Molt oportú. Ja. Molt oportú aquest programa de quarto.
15: Volia dir-te alguna cosa, ja, eh?
1: Sí.
15: Ara aquí al final.
1: Que volies dir alguna cosa, ja?
15: No. El Sánchez, si sí. Deia alguna
1: cosa. Un altre moment comentarem el comentari del Calvo Sotelo, si pensem. Ja us diré per què. 23F i tot això.
15: Amb l'Àlex Cubero, després, si vols.
1: Ah, doncs sí, mira, m'ho apunto. Espera't un moment, que avui ve l'Àlex Cubero.
15: Agafa el boli.
1: Perquè...
2: Sí, no, tenim tot el temps del món. No,
1: aviam, Àlex Cubero...
2: Tranquil·lament.
1: Bueno, també podeu afegir-m'ho.
15: Ara ve un, tema dens, eh? Ara
1: però parlar-li de fer vídeos al pobre... El Calvo Sotelo,
0: Per què estàs fent un dibuix, aquest home?
1: Teo 23F. Si perquè el senyor estava allà quan van entrar els polis aquells tan simpàtics. Va, tu, són 4:45 de la tarda. Fem un comentari o esment d'una notícia que farà la volta al món. D'aquí unes hores ha d'arrencar a Califòrnia, als Estats Units, el que podria ser el judici de l'any o fins i tot de la dècada. Parlem d'una de les addiccions més establertes avui en dia, les xarxes socials. 29 estats nord-americans, que es diu ràpid, han aconseguit asseure Meta, és a dir, Instagram, Facebook i WhatsApp, que són tot, estan tot aquest tinglado, o sigui, el senyor aquell, el Mark Zuckerberg, que es diu així, el senyor, al banc dels acusats, per haver dissenyat una mena de droga digital que ens té tots enganxats, especialment els més joves. Bueno, no sé si especialment, perquè està tot Déu superenganxat a tot. Però
15: sí, tot i que WhatsApp quedaria fora d'aquesta denúncia, és un dels judicis més importants que afronta el gegant tecnològic fins al moment i que podria tindre conseqüències econòmiques en forma de sancions o indemnitzacions molt importants, un procediment que neix arran d'una denúncia, de com deies, una trentena d'estats del 2000, que el 2023 van denunciar a Meta per violar les lleis de privacitat infantil. Però contra l'empresa de Mark Zuckerberg pot anar molt més enllà. Aquesta denúncia l'acusen de dissenyar aplicacions amb funcions addictives, com el famós scroll infinit dels Reels d'Instagram, és a dir, que els vídeos no s'acaben mai, o la reproducció automàtica, la pluja de notificacions o els filtres de bellesa que per defecte s'inclouen en aquestes xarxes socials. A més, també volen prohibir el botó de m'agrada de les fotografies o vídeos que pengem i les històries que desapareixen al cap de 24 hores.
1: O sigui que volen convertir-ho tot en menys addictiu. Retirar totes les coses que ens tenen allà enganxats com uns desgraciats i intentar que enganxi menys.
15: Aquest judici arriba després que Meta ja hagi rebut algunes clatellades, com per exemple la indemnització de 570 milions d'euros que un tribunal de Nou Mèxic l'ha obligat a pagar per haver destrossat salut mental de joves i menors, o la prohibició de les xarxes als menors a França o a Austràlia. El judici arrenca avui i s'allargarà almenys unes setmanes, tot i que Meta segur que hi presentarà recurs, és a dir, molt previsiblement no sabrem quin desenllaç té fins d'aquí uns mesos.
1: Doncs per intentar entendre quina és la importància d'aquest macrojudici, per analitzar-ne l'inici contra Meta, contra aquesta empresa que agrupa totes les que hem dit, tenim el plaer de saludar el tecnòleg de capçalera de la casa, el Víctor Endrino. Molt bona tarda.
16: Hola, què tal?
1: Bueno, però, a veure, és que, o sigui, li hem dit de trucar-lo i no sabem d'on ha sortit, i se'ns ha presentat aquí de cos present, Endrino.
16: Aquí sota, és que estic a la planta de sota, a la planta 2.
1: Ah, estàs a la 2?
16: Treballant allà, sí.
1: Ai, o sigui que només has pujat una planta, ah. Vale, i no estàs de vacances.
0: Vinga, tothom a envair.
1: No,
0: a centrar-se al mateix estudi.
1: No està envair. A veure, que treballa el grup, que treballa amb nosaltres, tots treballa aquí el grup Godó, vull dir que no s'hi fiqui. A veure una cosa, a més és el Víctor Endrino, com és aquella frase de... Potser no fer-ho servir mai, però que cada matí el sentim al vestit.
16: Els gadgets, però no estava més saber-ho.
1: No estava més saber-ho, vale, és el del Consell Tecnològic de cada matí. A veure, Víctor, mirem de posar llum a la foscor amb tot aquest afer. Bueno, ho hem apuntat una mica, però quina és la trampa d'Instagram, de Facebook, de WhatsApp, segons com m'apuris, que ens té a tots enganxats a la pantalla i contra la qual s'intenta batallar?
16: La trampa és que sempre vol que tu vulguis més. I sempre fan... Saps allò dels últims 30 segons d'un capítol d'una sèrie que fan allò del cliffhanger?
1: Correcte.
16: Que et quedes amb les ganes de voler saber més i segueixes mirant i segueixes mirant. I això... Més que en la població adulta, especialment, a on fa mal, és en la població de nens i adolescents. I aquí és on han entrat en joc tots aquests denunciants, que en realitat han estat més de 3.000 denunciants entre els 29 fiscals dels estats, però és que també hi ha individual, gent particular, però també n'hi ha hagut molts el que es diuen els districtes escolars dels Estats Units, que són una mena d'entitats que regulen a nivell local i regional les escoles i tot el que s'ha de fer amb la gestió escolar. I aquests són els que s'han personat també per demandar no només Meta, sinó, com heu ben dit, també YouTube, també TikTok i també Snap, que allà als Estats Units es fa servir molt, fins i tot, no sé si més fins i tot que WhatsApp. El que passa és que... Els... Per què es parla tant de Meta, no? I per què no es parla que Google també es personarà? El problema és que Google, TikTok i Snap juguen més al perfil baix i han jugat més a fer pactes extrajudicials i no sortiran tant. I Meta es veu que aquí són més guerrillers i diuen, no, nosaltres no arribem a cap mena de pacte i, per tant, han estat els més exposats en aquesta demanda. Però sí que han estat demandats.
1: Per cert, el villano oficial del regne, que és el senyor aquest Elon Musk, sí, i el seu Twitter, aquí no surten tota aquesta salsa.
16: És molt ben parit, això. No, en realitat no. És que té un algoritme diferent. Mm-hmm. I, a més, ara, des que Elon Musk s'hi va ficar, Twitter ha quedat més en un segon terme, ha anat perdent usuaris, ha anat guanyant molts Instagram. Clar, Instagram és la gran xarxa actualment, la gran xarxa social, i després hi ha Facebook. No us penseu que Facebook és mort? Facebook continua tenint molts milers.
1: No, és veritat, és que sembla una explicació per ser gran.
16: Milers de milions d'usuaris.
1: És la que en té més, no?
16: Fins i tot s'ha notat una tendència

0: i et pensaves que havien passat 5 minuts.
1: I bàsicament el que volen les plataformes, suposo, és que et passis l'hora allà perquè et van colant anuncis i fan més negoci. Bàsicament,
0: sí,
1: o sigui, el que busquen és temps, que t'estiguis molta estona.
0: Sí, més que la sanció...
1: Tonto...
0: Sí, exacte, més que la sanció econòmica,
1: sí.
0: El que aquí li molesta a Meta és els diners que pot perdre un cop hagi hagut de modificar tots aquests algoritmes perquè no siguin tan addictius i aleshores es perdin oportunitats publicitàries. Els ingressos publicitaris els hi poden fer molt més mal que la multa de, que diuen que són d'uns 200.000 milions, no són 1.400 milions que els
1: han demanat. No és cap brometa, això. En general,
0: no,
1: aquest procés judicial...
0: És una picassada molt grossa, sí,
1: clar. Tants estats al darrere, no estem davant d'un procés judicial que sigui una cosa que no pugui fer patir.
0: I després vindrà la Comissió Europea.
1: Ah, amigo.
0: Sí, perquè també estan, sí. També estan amb això, i pràcticament pels mateixos motius. El que passa és que aquí fins i tot la Comissió Europea qüestiona les mesures que ja ha començat a posar Meta per intentar anul·lar o apaivagar una mica aquest poder addictiu amb els nens, que diuen, no, és que preguntem o intentem controlar l'edat que té l'usuari, que
1: bé,
0: si passa...
1: Yeah. Bé,
2: sí,
1: bé.
0: No, diuen, no, perquè això t'ho pots saltar com vulguis, hi ha moltes maneres, hi ha els controls parentals, però si els pares no tenen ni idea de tecnologia,
1: no
0: els podran gestionar.
1: I una cosa, fent una mica d'advocat del diable, clar, aquí parles de... Parles no tu, vull dir, el procés judicial vol limitar l'escrol indefinit, la reproducció automàtica, que no puguis posar m'agrada...
0: Sí.
2: Els stories, no?
1: Les
2: dèiem,
1: no sé quin és el filtre de la llesa. Clar, al final es convertirà en una cosa insípida.
0: Grisa,
1: no? Com,
0: sí.
1: Clar, si, o sigui, si la gràcia d'això és que et generi aquesta mena de, com es diu ara, engagement.
0: Engagement,
1: de, sí. D'estar enganxat, bueno, d'interactuar amb la interfície. Però, és com si
2: però no estàs interactuant, perdona que et digui. Sí, amb un escola infinit no estàs interactuant.
1: Si, però
2: és que potser...
1: Bueno, però estàs quedant enganxat. És com si es foten un de postres, un flam, amb nata, amb una mica de trossets de xocolata per sobre, un sí. Colís de no sé què, t'ho treuen tot i al final tens el flam allà avorrit.
3: Marajillo!
1: Bueno, no, que ja no me'l foto, el flam.
0: Però aquí la població adulta podríem escollir si ho fem o si no ho fem, aleshores jo crec que potser passaria tot molt més per un bon control de l'edat.
1: Sí.
0: Veus allò que dèiem de les pàgines d'adults, no? Allò que s'anomenava mal anomenat el pajaporte, allò que havies sí. De controlar...
1: Perdó, has dit pajaporte?
0: Sí,
1: cuidao.
0: Se li deia així.
1: Cuidao, és la paraula del dia, avui...
0: Pallaport.
1: Sí, sí, sí, ja l'entès a la primera. Ja.
0: Havies de... O sigui, una cosa, és una idea que hi ha, que no sé si no s'ha posat en marxa, que havies de contrastar la teva edat sí. De manera oficial per tal de poder entrar segons quins llocs.
1: Ah.
0: Doncs això també, per les xarxes socials, també s'hauria de poder fer d'alguna manera perquè quedin de banda la població que no hagi de ser clienta d'aquestes xarxes socials addictives.
1: I tu creus que això pot provocar algun canvi en empreses com Meta, que a mesura que vagi avançant el procés judicial poden arribar a reaccionar, o no els hi faran ni pessigolles als peus?
0: Els hi faran pessigolles, però se'n sortiran l'endemà, pràcticament. I, a més, trobaran altres maneres de generar ingressos. No em preocupa gens, el Zuckerberg? No, l'hauries que no.
1: Tant li fot, amb ell.
0: Sí.
1: Una última cosa. Vols fer-nos alguna recomanació? Ja sé que tu cada dia estàs recomanant cosetes i truquets simpàtics d'internet, que són útils, no són capullades per estar enganxat, però alguna recomanació per intentar fer una mica de desintoxicació digital aquí, els aquí presents i els oients.
0: Ostres,
1: que segurament...
0: desintoxicació digital, ara m'has
1: no
0: mort.
1: Perquè...
0: Sí,
1: ah,
0: sí,
1: no
0: sí.
1: Així, no
0: però jo em pensava que em volies demanar alguna cosa digital, no?
1: No, en principi, ja que estem...
2: Esnifar-se uns reels,
1: ara... no? No, això, sí, mica això.
2: Rosalia, amfetamina.
1: Algun consell?
4: Una dieta saludable.
0: Mira,
4: no?
0: aneu a fer senderisme, que a la muntanya no hi ha cobertura, moltes de les muntanyes.
2: Que bé que
0: i allà
2: està.
0: Sí que vulguis o no vulguis, hauràs de gaudir de la natura.
2: Ara ho has dit.
5: Llapis i bolis, no, jo sempre ho dic.
1: I encara n'hi ha alguns que es perden per la muntanya perquè no s'han veure que el cim és a dalt i que només cal pujar i que el baixes d'anar pel camí.
2: Clar, perquè no tenen Google Maps.
1: No tenen Google Maps.
2: Has posat molt el focus en els nens, però la població adulta, compte, eh?
1: Sí.
2: Perquè déu-n'hi-do com estem...
0: Sí, també són susceptibles. Sí, sí. No, també és veritat. Sí, sí, el que passa és que com que som adults, doncs ja no podem fer...
2: Que potser no ho mirem a través del mòbil, però ho miren a través de la tele, molts adults.
1: Bueno,
0: sí, jo tinc vídeos que el que més se m'ha mirat ha estat a través de la tele, no ho sabia.
2: És increïble.
0: Sí.
2: Molta gent gran.
1: Ho fas tu, això?
2: No, però sí, molta gent gran que mira a tot drap, per la tele, vídeos a TikTok, potser.
4: No, i amb els mòbils, també.
2: I amb el mòbil.
4: Que ja van agafar la traça.
1: Sí. Molt bé,
4: per doncs... mon pare, perquè jo sí que està enganxat.
1: Bé, ara ja sent que el teu pare està del dia... Una salutació al senyor...
2: Claret.
4: Jaume Claret.
1: El Jaume Claret, que és un senyor d'Igualada. Víctor Andrino, bueno,
0: gràcies.
1: Ja sent que et tenim aquí sota controlat. Gràcies per haver vingut a aquest ple.
0: I tant.
1: I que se vaia.
5: Marxa, casa teva.
1: No,
5: marxa.
1: Doncs això és el grupador i és casa seva.
0: Ho faré.
1: És de tots, tot és de tots aquí en aquesta casa.
0: En
1: fi, gràcies a Déu. Per cert, sobre aquest tema, un serrell final. No anem del tot pel bon camí, fins i tot quan es va al lavabo, perquè resulta que Espanya és el país del món més enganxat al mòbil, doncs això, quan es va... fer les tasques majors i menors, diguem-ne.
4: Sí, segons una enquesta de NordVPN, el 80% dels ciutadans reconeix aquest hàbit

0: i més de la meitat aprofita el moment per mirar les xarxes socials. Els psicòlegs adverteixen que el lavabo s'ha convertit en un refugi per amagar l'addicció digital i alhora per evadir-se, una pràctica que, a més de reduir els espais de desconnexió mental, també té un impacte físic directe. Els metges alerten que l'ús excessiu del telèfon a la tassa de vàter augmenta gairebé un 50% el risc de patir hemorroides per passar massa temps asseguts.
1: Bé, doncs això és el que hem comentat, el tema dels lavabos, que el deixem ja una mica de banda, el tema dels diferents estats i d'aquest judici contra l'empresa Meta, realment Facebook, tota aquesta gent, estan doncs una mica, bueno...
2: Avui literal, no? Sí, jo ho he vist aquest matí a la BBC. Sí. Buah, és que no us sembla, no sé, com una mica sema, mis perfectes? No, no, què
1: no
2: opineu?
1: Sí. No crec que sembla ser un llenguatge radiofònic i periodístic, però vaja, és una notícia important. El que no sabia és que t'informaves per la BBC. Tu.
2: Home, i tant. O sigui, literal, no? No va, o sigui, la BBC, literal, el compte de TikTok de la Bertins 99, va, la Bibi barra baixa Floretes i la Cookie barra baixa 97, no? BBC, o sigui, és el... La unió
1: ja,
2: de les comptes,
1: ja m'estanyem a mi. Deixem-ho aquí, ja, prou.
2: O sigui,
1: no.
2: O sigui, Pere, no puc imaginar la vida sense scroll infinit, o sigui, buidó màxima, no?
1: Sí,
2: o sigui, l'altre dia jo passava devorant pel túnel del Cadí i em vaig quedar sense cobertura dos minuts i encara arrossego ressaca emocional a mort.
1: De veritat.
2: O sigui, vaig haver de com es deia això?
1: Què?
2: Està atenta, saps? A la conducció?
1: Però tu mires TikToks mentre condueixes?
2: Home, perdona, clar que sí, faig unboxings també, saps?
0: Clar. Ara hi ha una cosa que detecta la gent que mira el mòbil mentre condueix.
2: Bueno, però a mi m'afecta.
0: Sí. Ho
2: paga el meu sugardadi, no passa res.
1: Vaja.
2: Bueno, boomer chilling, ¿vale? És que, ¿qué? Saps què passa? Si no, no em centro. El tema és que aquest matí he estat, com dieu vosaltres això, treballant.
1: Sí, clar,
2: i, o sigui, he estat treballant amb el meu sugar daddy i sembla ser que tirarem endavant.
1: Endavant, tireu endavant. Què?
2: Amb l'anúncia dels Estats Units per intentar prohibir la diversió.
1: Bueno,
2: no saben amb qui s'han ficat. O sigui, el meu sugar daddy és advocat, saps?
1: Vale, molta sort.
2: Red flag.
1: Vale,
2: l'anunciem ja mateix.
1: Vale, necessitaràs molta sort. Adéu, que vagi bé. Pot ser? És que avui tinc uns reflexos molt estranys. I ja està el nostre convidat aquí, oi? Hola, Gil, que el veig allà. Què tal, com estàs? Benvingut, eh? Bueno, fa molt que has arribat o no? Que ara queda una miqueta, per dos minuts, molt bé. Doncs benvingut a RAC1. Ben tornat a RAC1, això és com mig casa teva, eh?
3: I tant.
1: 10 minuts seran les 5 de la tarda, encara queda. Hem d'explicar algunes notícies. Ara me'n vull anar a Prada de Conflent, a la Catalunya Nord, a veure com està anant tota la Universitat Catalana d'estiu, perquè avui continua el programa d'activitats. Hi han anat cares conegudes, com el president d'Òmnium, el Xavier Antic, el president del Parlament, el molt honorable Josep Rull, i aquí tenim allà, aquí tenim allà fent el seguiment diurn i nocturn, el nostre home que va estar el dia de l'eclipsi amunt i avall amb el micròfon parlant amb gent de la NASA, parlant amb el president Illa.
4: Bueno, vestido de naranja.
1: Sí, anava vestit de
2: taronja.
1: Efectivament, el Víctor Massip.
5: Hola, hombre. Què tal?
1: Massip, què passa?
5: Hola. Doncs mira, saps què m'han dit avui respecte a l'outfit del dia de l'eclipsi? Que amb aquell outfit vaig tocar el cel, literalment.
1: Per què t'ho he dit això?
5: Clar.
1: Com t'havien situat? O sigui, qui hi ha aquí que estigués pendent del teu vestit? Del teu
2: vestit? Jo, sí, va de vorar, no? Sí,
5: puja
1: fotos. Ah, gent de RAC1, molt bé. A veure, primer la part informativa, després ja t'estirarem de la llengua, a veure quines coses rares passen per aquí, Prada, bueno, rares, coses tipus nocturna, diguem-ne, i el karaoke, que tenim un karaoke pendent d'ahir. Ah, és avui el karaoke.
5: D'avui, oh, és avui, és avui.
1: Vaja, aquest que no acaba d'arribar, aquest karaoke. Avui, informativament, què és el que ha estat, ja que hem enviat un senyor aquí, li paguem el desplaçament, l'hotel i tot això. Ai, bueno, per cert, has de passar el quilometratge de com és això, de Roquetes.
0: Vinga, apunta't.
1: Com es fa això? Bueno, ja m'ho direu.
0: Però dormiu en un hotel o...?
1: Home... Oh, no dormim a una, Víctor, casa de colònies.
5: Dormim a un alberg que és una mica estrany, us he de dir, perquè està una mica allunyat del que ve a ser el Liceu.
1: Oh,
5: i clar, si hi ha karaoke aquí a la nit i he de tornar caminant, perquè aquí a França és una cosa curiosa, esta a Prada, a partir de les 10 de la nit no hi ha llum al carrer.
1: Sí, no,
5: a cap lloc.
2: De quin color vas vestit, amorx?
1: Sí.
2: Posa't de color fluorescent perquè et vegin, saps?
1: Deixa'l parlar, de quin color va?
5: De blanc, avui de blanc.
1: Avui vas de blanc.
2: Ben pensat.
1: Molt bé, podem parlar de la part informativa o hem de seguir comentant tonteries?
5: Va, parlem.
1: Sí, a veure, procedeixi.
5: El que ha estat més destacat avui és, diguéssim, l'acte homenatge a Muriel Casals. Recordem que se celebra el 10è aniversari de la seva mort i el que s'han destacat, bàsicament, Xavier Antic, Josep Rull i Carme Forcall han destacat que ara toca a la independència escoltar i sumar, que mos hem d'unir, diu, que ha d'haver-hi una unitat. Això sí, tots tres s'han unit per a, diguéssim, dir que s'ha de tancar files, s'han tancat files los tres per a dir que Aliança Catalana és una línia vermella i que no s'ha de negociar amb ells, amb el feixisme i l'etnicisme. I això és el més important que han destacat avui.
1: Ah, perdona, pensava que tiraves un tall de veu. No, disculpa, que estic una mica distret, no, perquè normalment estan indicats aquí el guió.
0: Sí, si hi hagués un tall de veu, sortiria aquí el guió.
1: Bueno, escolta'm, i una altra cosa. Un dels temes destacats que es va posar damunt la taula ahir és la qüestió de la discriminació lingüística, oi? Què s'ha comentat sobre això aquí a la Universitat Catalana d'Estiu?
5: Sobretot discriminació lingüística en l'àmbit de la salut, perquè Plataforma per la Llengua diu que 9 de cada 10 queixes que reben sobre la Generalitat és sobre discriminació lingüística en l'àmbit de la salut, i també han destacat una xifra que és sorprenent, que és el 13% dels sanitaris a Catalunya ni tan sols parlen el català, i això és una mica les dades que ens van donar.
1: Molt bé, doncs, bueno, molt bé, no, molt bé que us ho hagi explicat, molt malament que estigui passant això. Lluís Víctor.
2: Sí. No, Josep. Sempre... Uau.
3: No volem estar sentossant a la nostra ciutat.
1: Vale, no volem estar
0: sentossant
1: a la nostra ciutat.
0: Els nostres estudis.
1: Aquesta nit, doncs, karaoke, eh?
5: És el que aquesta nit, karaoke, sí. El que passa és que m'han dit que resulta que és una festa clandestina.
1: Com clandestina?
5: Llavors s'organitza, sí, s'organitza de manera espontània, sorgeix de manera espontània entre els joves i comença a les 11:30 de la nit, no sé quina hora acabarà.
2: Hi haurà...
6: Segur que és un karaoke.
2: Meta. Fetamina.
0: Per cert,
1: no, un avui... laboratori de metamfetapina, no, deixeu-lo parlar.
0: A veure, avui que ve l'Àlex Cubero després, m'ha dit que fa un parell d'anys va estar cobrint la UCI, vull dir que després en parlareu.
1: Molt bé, doncs ja t'explicaré les batallites nocturnes. La gastronomia ve per aquí dalt o estem amb el Burger King de la cantonada?
5: No, és gastronomia, de fet, francesa. Més... Avui he menjat una baldana, que li diem, una baldana, i això, no ho sé, està bastant bona i és gastronomia una mica barreja. Ah. Està bona, m'han dit que en altres anys era pitjor, era menys suportable, però està molt bé, sí.
1: Molt bé, doncs ho deixem aquí a Prada Conflent. Si passa res durant el programa, aquí estem. Digues, digues.
0: No, dic que ara en principi ha de parlar amb l'Elisenda d'Alemany, que també està per allà.
5: Exacte, ara al 5 de la tarda, declaracions amb Elisenda Alemany. Sí.
2: Deixa't entrevistes i fes-te una selfie de l'outfit, va, i ho penja a les xarxes.
1: Dóna-li records de part nostra. A reveure.
5: Una abraçada.
1: Ha quedat clar, doncs, que el president de Plataforma per la Llengua ha reclamat l'exigència del català als metges, que és una de les preocupacions que es va denunciar en les últimes hores en aquesta...
0: La Universitat Catalana. Què passa? Què està passant?
1: Gràcies, Sarg. Què? Bueno.
0: Què sona?
6: ¿Qué es esta música?
1: No lo sé, es de esta vista.
7: Che, viste, les habla el presidente de la Plataforma per la Llengua.
0: Ahora lo entenc tot.
1: Sí, de veritat.
7: Y creemos que no será necesario llegar a los extremos de reclamar la exigencia del C1. Y muchos estamos aprendiendo sin necesidad de que sea obligatorio.
1: Interpreto que vostè, primera, president de la Plataforma de la Llengua, amb aquest accent es sentís curiós, i l'altra, vostè és metge.
7: Efectivamente, soy médico originario del Pampa. Y mi nombre es José María Toma, no pero podéis llamarme José Matoma. José Matoma. José Matoma. Matoma de José.
1: Prou, és un nom molt portuguès. Per tant, vostè està en contra de la mesura aquesta del català i tot això?
7: Solo pido que nos dejen un tiempo de aprendizaje.
1: Està prenent molta calma, eh?
7: Personalmente llevo 8 años con el método Duolingo.
1: I encara no parla català.
7: Y no he conseguido llegar a los pronombres débiles.
1: Sí que anem bé.
7: Ahora, sé decir que mi perro bebe leche de 15 maneras distintas.
1: Bueno, en fi, potser s'hauria d'apuntar a una acadèmia o esforçar-se una mica més o posar RAC1.
7: No creería las confusiones que pueden darse. Vino uno que le dolía la cama y lo envía que se la cambiaran.
1: No.
7: ¿Qué quilombo cuando le amputaron una pierna? Pensaba que se refería a su colchón y se ve que aquí es como le llaman a una pierna.
0: Mínims,
7: una divertida confusión, nos reímos mucho.
1: Gràcia,
7: hasta su padre dijo, me la habéis dejado cojo, pero nos hemos reído.
1: Bueno, va, prou d'aquest color, vostè no ha perdut la cama, vull dir que no li veig cap gràcia jo, de veritat, va.
7: Bueno, con el tiempo le encontrará la gracia. El tiempo todo lo cura.
1: Bueno.
7: También vino con un dolor de cabeza uno y con el tiempo se le pasó. Cierto es que falleció, pero el dolor de cabeza nada.
1: Bueno, prou d'aquest color. Va, 3 minuts i serà l'hora del butlletí de les 5, que arribarà amb uns minutets de retard, però de seguida ja estem acabant, es queda el temps, els esports i un parell de cosetes que vull comentar. Per exemple, aquest matí... Aquest matí, dos nostratrèmols han fet tremolar Granada, eh?
0: Sí, dos ensurts que no han deixat víctimes, tot i que hi ha tres persones ferides lleus i diversos danys materials en alguns edificis. El primer sisme ha estat de magnitud 4,6 a quarts d'11 del matí i una hora més tard hi ha hagut una rèplica de 4,2. Tots dos han tingut d'epicentre al sud de la ciutat de Granada. Com a mesura de precaució, les autoritats han hagut de desallotjar part de l'Alhambra plena de turistes i edificis de la Diputació i l'Ajuntament de Granada. Recordem que dissabte ja hi va haver un altre sisme de magnitud 5 que es va notar a bona part d'Andalusia.
1: I ara els bombers continuen treballant per apagar l'incendi d'Osca, que porta cremades 17.000 hectàrees.
0: Sí, que té el perímetre estabilitzat, tot i que el foc continua actiu i ha revifat en alguns punts. Per això, el miler de persones evacuades que havien de tornar avui a casa encara no podran fer-ho. Els propers dos dies són clau, com explicava aquest matí el conseller d'Interior aragonès, Roberto Bermúdez.
8: Ha sido una noche más o menos tranquila, aunque lógicamente sí que ha habido, como va a suceder en los próximos días, ha habido alguna reproducción puntual. Nos enfrentamos a dos días complejos porque la situación del tiempo estos próximos dos días es muy mala.
0: A la zona de l'incendi hi ha temperatures altes, poden arribar als 35 graus i també hi bufa el vent i la humitat és molt baixa.
1: Molt bé, i per d'això, ja que parlem de la situació dels incendis, parlem també de la situació de la calor, perquè resulta que Catalunya és la part de l'Estat que ha registrat més morts atribuïbles a la calor.
0: Sí, una situació que podria empitjorar i molt en els propers 5 anys, així ho indica el sistema de monitoratge de l'Institut Carlos III de Madrid, que pronostica un augment d'un 10% de les víctimes atribuïbles a les altes temperatures. N'ha parlat a RAC1 la investigadora Diana Gómez.
9: En Barcelona está el índice Kairos 3, que esto significa que durante los próximos 5 días, basándonos en las temperaturas y en lo que ha pasado, podemos decir que con una probabilidad del 100%, la mortalidad va a estar por encima del 10% de lo atribuible a calor.
0: Durant les dues primeres setmanes d'agost s'atribueixen 500 morts a casa nostra per la calor. Les víctimes acostumen a ser gent gran, de 65 a 85 anys, i també amb patologies que s'empitjoren amb la calor.
1: Aquestes dades s'expliquen per aquest estiu excepcionalment calorós que estem patint, que l'estem patint tots. De fet, fins ara, ja ho dèiem al principi, hem arribat a 18 dies de 40 graus en algun punt o altre del país, i per això saludem el Martí Oliveres. El Martí 1.
10: Hola, bona tarda, com esteu?
1: Molt bé, perquè tenim el Martí 2.
10: Sí, home, Martí Puig.
1: Martí Puig. Clar, que va de Martins, la cosa.
10: Sí, home. Està bé, perquè no hi ha gaires Martins, en general, a la ràdio, i, per tant, estic ben acompanyat.
11: Home, a RAC1 som uns quants, ara, eh?
10: Sí?
11: A l'estiu en som 3, sí. Hi ha un altre.
1: Hi
10: ha un altre Martí?
11: Sí, que és el que vas presentar ahir, en el butlletí de les 6.
1: Ah, molt bé, doncs aviam si
10: volies tornar. Ah, doncs el coneixem.
1: Sí. I avui és...
11: Avui em sembla que sí que l'avís a Ronda.
1: Entri. Bueno, en fi.
10: Ara ho demanarem, ara ho demanarem.
1: Demà farà una setmana, eh?
10: Demà farà una setmana. Quina setmana, eh? Jo encara estic en xoc.
1: Demà
10: et posaré... Uau.
1: Et posaré la musiqueta. Vés buscant la musiqueta, que demà la posarem tota l'estona i farem plorar.
10: Recuperem aquell moment.
1: Demà. Això ho farem demà.
10: Molt bé.
1: Sí, molt bé, no. Molt malament, perquè fa molta calor.
10: Sí, de moment no anem bé.
1: Previsió.
10: A veure, la previsió ens indica que toquem sostre demà. Demà ha de fer tanta calor o més que avui. A moltes comarques, de fet, força més, pot pujar 3 o 4 graus. Avui estem fregant els 40. No hi hem arribat, però estem pendents que en els propers minuts...
1: Vigila, Martí, sí, perquè l'últim cop que vas dir no hem arribat als 40, sí. Pum, va saltar el termòmetre.
10: Ja, estem pendent. 39,7.
0: Estem a 39,7.
10: Estem a 39,7 a Vinebre. 39,7, però, clar, és dada de les 4. Potser d'aquí una estona s'actualitza i tenim que Vinebre hi ha arribat.
1: Jo crec que hi ha un tio a l'Observatori de Vinebre que està apretant... No apreta l'enter per fotre-t'ho. Està escoltant la ràdio i quan es diu la temperatura, pum, sí. Apreta l'enter.
10: Però déu-n'hi-do, perquè també tenim 39 graus al Priorat, sí. A Torroja, però també s'han fregat aquests 39 al Masroig, fins i tot cap a la Conca de Tremp, 38 graus a Sant Romà de Vella, moltíssima calor. Demà, 40-41 garantits en aquestes zones de Ponent i del Sud. Avisos de calor nocturna i calor molt intensa de dia, però la bona notícia és que ja es va confirmant, ja es va veient el canvi de temps de cara dijous a la nit i divendres. Serà un moment que podríem parlar de xàfecs, tempestes fortes.
1: Aigua, també, o sigui,
10: sí.
1: Baixada de temperatures.
10: Baixada de temperatures divendres i cap de setmana. I després, entremig, anirem tenint períodes de ruixats, de tempestes, pluges que localment poden ser fortes a finals de setmana. O sigui que fins dijous al migdia, en principi, poca aigua o gens, fins i tot. Algun ruixat pot caure, com aquesta tarda al Pirineu, demà també, sobretot Pirineu, Prepirineu de la banda de Lleida, i seria la nit de dijous a divendres, quan aquestes pluges ja poden arribar a moltes comarques, divendres també amb intermitències, però s'anirà notant ja la baixada de temperatura divendres, i cap de setmana també, i dilluns, o sigui que sembla que per fi anem deixant enrere la...
2: I després...
1: Què passa?
10: No, i després viurem més bé.
1: L'eclipsi. Sí, hi ha l'eclipsi de lluna.
10: Això divendres, això el dia 28, la matinada del 28.
2: No caldrà que facis previsions.
1: Sí, caldrà, però hi ha de catastrofismes i de tonteries a les seves.
10: Bé, anirem seguint aquest canvi de temps que es veu a partir de dijous al vespre.
1: I aquest canvi de temps que ja ara estem a 18 d'agost, per tant ens plantem el 22, 23, una cosa i l'altra, ja anem de cara al setembre?
10: Home, fa pensar que aquest forn de 40 graus, en principi ens atrevim a dir gairebé que demà seria l'últim dia de l'any, o de l'estiu, sí? I per tant de l'any, que arribem a 40. El que passa que fa tanta por aquest estiu, que es va superant, que no ho sé, no ho acabo de veure clar. Jo vull pensar que serà l'últim dia que tenim 40 graus a Catalunya, i seria el 19è.
0: És aquesta la pregunta.
1: El 19è, arribarem al 19è.
10: Si no hi arribem avui. Avui seria el 19è, si arribem avui, demà el 20è.
1: Queda't aquí amb el mòbil.
0: Actualitza.
10: Ens quedarem mentre el Puig fa els esports.
1: Ah, sí? Quedes tu a controlar. El Martí 1...
10: Em quedo aquí,
0: aviam. Martí 1, Martí 2, i temps 1 i temps 2.
10: No, de moment no, però si arriba us ho dic, eh?
1: Perfecte, doncs aquí ens quedem pel plantat i arriba el moment del temps afegit. Un aplaudiment pel Martí 2, conegut com Martí Puig Coma.
0: Bona tarda.
1: El que ens va portar les orelletes l'altre dia dels seus familiars.
0: Boníssimes.
1: I encara estem menjant les orelletes.
0: Un gustet tenís molt bo.
1: D'on eren, exactament, que no me'n recordo?
0: D'així damunt, del Pla d'Urgell.
1: Magnífic. Visca aquella comarca, visca la bona gent d'allà. A veure, no tan bona gent com el Flick, que no s'està d'històries, eh? A veure, els esports.
0: El Flick no està per tonteries.
1: No, és un senyor que no li, diguéssim, no li tremola el pols a l'hora de prendre decisions. A veure, temps afegit, a partir de les 7, més o menys 5 minuts abans, 5 minuts després, encapçalat pel Martí, parlarem del Flick.
0: Parlarem del Flick i parlarem dels capitans del Barça, perquè ja sobre això...
1: Digue'ls als oients que no estiguessin al cas a les 4.
0: Doncs mira...
1: Gil, tu ets el futbolero o no? Sí o no?
12: Més o menys,
1: tot això de Frankie de Jong no tens res a dir. És la primera pregunta que farem. El teu llibre tant ens fot. Vull dir que ve estar preparant, val? El llibre ja n'has parat moltes vegades. Per tant, prepara't una resposta sobre el merder dels capitans del Barça. Bueno,
0: Flick.
1: Què passa amb el Flick?
0: Ha anunciat els tres capitans provisionals fins al 31 d'agost.
1: Sí?
0: I després, evidentment, això ho ha de votar cada un dels jugadors del club. Són Rafinha, que serà qui farà el discurs demà en el Gamper, Pedri i Eric García. I aquí no hi tenim a Frenkie de Jong.
1: I Frenkie de Jong, què passa?
7: ¿Quién quiere ser capitán? Todo el mundo sabe quién manda en vestuario.
1: ¿Qui manda en el vestuario?
7: Es capitán sin brazalete.
1: Sin brazalete, o sigui...
0: Pues mira, sense discurs aquest any, Frenkie.
1: Sí, no podrà sortir
7: capitán sin brazalete, bueno, igual que aquí, que sabemos quién manda, que no es el este de...
1: No, hi ha una cosa. Frenkie, diria que t'he sentit els últims dies...
7: Alain Afelú.
1: Escolta, un moment, silenci. M'ha semblat els últims dies que et queixaves del Mundo Deportivo, del Poquí, tots aquests, dient que la culpa tot el que passes d'ells, però ara no és el Mundo Deportivo, ara és el Flick, que t'ha posat una mica de costat.
7: Mira...
1: Què? Contesta.
7: Per lo que me queda...
1: Vaja,
7: exclusiva. Todo el mundo sabe... Pregunta dentro del vestuario quién es el jugador que más les ha impresionado.
1: Home,
7: no, això segur. Y yo quiero decir que este Gerard Romero dice que yo, que
1: deixa
7: si
1: Romero
7: me negué
1: tranquil, no
7: a jugar un partido de Champions, cuando
0: Gordon, diuen.
7: Todos soñamos...
1: I ara amb el Rodri, que per cert...
0: Avui el presentaríem, el Rodri, sí.
7: ¿Quién? De Champions,
0: a Gordon, diuen.
7: Todos soñamos...
1: I ara amb el Rodri, que per cert... Estem
0: avui el presentaríem, el Rodri, sí.
2: Qui més ja té un any més que tu, el Rodri, que dius que vam taca-taca.
1: Sí, Frenkie, una cosa. De moment, tu el que fas molt bé al Barça és aguantar la nevera.
7: Està massa arrugat. Està més arrugat que la frente d'un miope.
0: I les infiltracions?
1: De què més parlarem? Va, prou.
7: Iros con Gerard Romero a poneros la gorra.
1: Deixa el Romero tranquil,
7: pobre. Fernando Pollo i l'altre.
1: Deixa el Polo tranquil, també, que tinc aquí.
7: Oi, quien viene? No vendrá alguien de Mundo Deportivo.
1: No sé, ara ens ho diu.
0: Sí, mira.
7: Va, digo y haz algo.
1: Del Joan Poquí.
0: Joan Poquí, que et vas discutir amb ell.
7: Vinga, té un en uno.
0: I també la Gemma Mallorca, que és una altra que agafa l'avió per tornar de vacances.
1: Ah, molt bé. Doncs Gemma Mallorca, Joan Poquí, ara només que dir la pregunta al dia.
7: A veure què ara llega Gemma Mallorca, que sempre llega tarda.
1: Ah, prou, calla. Llavors també parlarem una mica del Rodri.
0: Sí, i sentirem a Simeone, també.
7: Rodri no era de pallassos.
0: Ha parlat sobre Julián.
1: I què ha dit?
0: En principi, content vell per l'equip. Però, evidentment, falta encara la conversa entre Gil Marín i Julián Álvarez.
1: Però això ho ha dit, ho ha realitzat.
0: Sí, ho ha realitzat a la prèvia del partit de demà.
1: Exacte. Els nostres ja no sentiran. Va, la pregunta del dia i anem al boleto.
0: La pregunta és sobre Rodri.
1: Perdó, no he posat anuncis?
0: No.
1: Ah, doncs hauré de posar... Va, després el tornar al boleto. Va, digues, perdona, estic parlant amb
0: la pregunta. Hem preguntat avui a l'audiència d'Instagram què n'espereu del fitxatge de Rodri. Quatre opcions. Una millora de l'ADN Barça, aconseguir la Champions, un efecte dominó per Julián Álvarez o que marxi de joc.
1: Oi, silenci. Però ja...
7: ¿Sabéis que os digo? No, que me vais a comer...
1: No, va, ja està. Sí, ja està. Va, le boleto. Això serà a partir de les 7. A boleto a les 5 i 7 minuts. El Jordi Casals, que té més sant, més paciència que un sant. Jordi, bona tarda.
12: Bona tarda.
1: I el Nil Piera, dels esports, amb les seves coses i tot això dels esports.
13: Hola, bona tarda.
1: Nil, com estàs? Comencem amb Brussel·les, que avala el retorn al Marroc de tots els migrants que queden a Ceuta.
12: Sí, la Comissió Europea defensa que retornin tots els migrants, inclosos els menors no acompanyats. En aquest sentit, assegura que el dret de la Unió Europea també en preveu el seu retorn. Ha parlat el portaveu de la Comissió Europea, Marcus Lambert.
14: El retorn està regulat pel que fa a la legislació de l'Unió.

0: Europea en virtut de la directiva de retorn, que aviat serà el reglament de retorn. De fet, hi ha disposicions per al retorn de migrants en situació il·legal, inclosos els menors no acompanyats, de manera que això també està cobert per la legislació europea.
1: Segons l'últim recompte de la policia espanyola, hi ha 2.168 menors identificats. Això mentre el govern espanyol es planteja ampliar fins a 4.000 les places d'acollida pels migrants a Ceuta i ha començat a instal·lar les infraestructures que de moment acolliran unes 1.500 persones, una idea que al Partit Popular no li agrada gens ni mica, perquè el seu objectiu és que tots els migrants tornin al Marroc tan aviat com sigui possible. N'ha parlat la vicesecretària del partit, Cuca Gamarra.
2: Tenemos unos instrumentos que permiten el retorno de los que ya han vuelto y el retorno de los que todavía están en la ciudad, que se pueden ver a muchos todavía aquí hoy en una playa a la que los ceutíes no pueden acceder. Y en este sentido, lógicamente y en el marco de la legalidad, hay que articular un mecanismo rápido con medios materiales y humanos suficientes que permita la devolución y el retorno.
1: En aquest sentit, els populars reiteren que calen reforços per agilitzar tots aquests tràmits. En plana internacional, Donald Trump insisteix a declarar l'estret d'Hormuz com a nou territori dels Estats Units. Ara ha estat en un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, on ha publicat un Trump insisteix a declarar l'estret d'Hormuz com a nou territori dels Estats Units. Ara ha estat en un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, on ha publicat un separa el Golf Pèrsic del d'Oman, amb un cercle assenyalant l'estret d'Hormuz i el text nou territori dels Estats Units. D'aquesta manera, el president nord-americà va un pas més enllà en l'amenaça d'annexió al territori. La setmana passada, Trump ja va assegurar que es planteja incorporar l'estret com a nou territori estatunidenc. Això mentre les negociacions per arribar a un acord de pau amb l'Iran continuen estancades. I en plena de successos, la Guàrdia Civil intervé una quarantena de bosses falsificades en una botiga de roba i complements a la Seu d'Urgell. El material està valorat en més d'11.000 euros. La policia va escorcollar l'establiment dimarts passat i va detectar irregularitats relacionades amb la importació i la facturació d'alguns articles. Ara investiguen la persona que presumptament hauria comès un delicte contra la propietat industrial. La investigació també continua oberta per determinar l'origen dels productes intervinguts. I en posta, els Mossos d'Esquadra han detingut un home amb més de 800 samarretes esportives falsificades. Ha sigut aquest matí en un control a la carretera N340. La policia ha escorcollat el vehicle i ha trobat bosses de viatge i d'escombraries plenes de samarretes d'equips de futbol falsificades. L'home no ha pogut justificar la procedència del material i ha confessat que tenia la intenció de vendre-ho al mercat setmanal d'Amposta.
3: Hansi Flick ha triat Rafinha, Eric García i Pedri com a capitans provisionals del Barça. Fins que no acabi el mercat de fitxatges i la plantilla pugui votar, tots tres assumiran el rol de capitans en lloc de Frenkie de Jong, que està lesionat.
4: Rafa will do it, because normally...
5: Serà Rafinha qui parli. Sé que Frenkie és el tercer capità, però el Frenkie ara mateix no està disponible. L'equip encara no està acabat. Quan estigui tot fet, aleshores votarem. Fins que això no passi, Rafa serà el capità amb Eric i Pedri.
3: Tot i la decisió, Flick ha reconegut que té una bona relació amb De Jong i la primera aparició de Rafinha com a primer capità serà demà al Gamper. D'altra banda, tant Rodri com Cancelo ja han passat la revisió mèdica amb el Barça. S'espera que l'actual campió del món sigui presentat al llarg d'aquesta tarda. El Girona ha fet oficial l'arribada del central Abdul Mumin. El ganès de 28 anys arriba lliure procedent del Rayo Vallecano i signa per les pròximes 3 temporades. I un últim apunt en bàsquet perquè l'Espar Girona ha anunciat el fitxatge de Marija Leković. La base montenegrina de 23 anys arriba procedent de l'Estepona i signa per una sola temporada.
1: I pel que fa al temps, a aquesta hora la calor és molt intensa a la Vall de l'Ebre i al Priorat, on alguns termòmetres han fregat els 40 graus. A la costa no s'enfila tant, però la humitat fa que la sensació d'aixafogor sigui molt marcada. Tot plegat amb el domini del sol a bona part del país i alguns núvols que mantindran el cel mig ennuvolat a les comarques de Barcelona i Girona i el Pirineu, on es pot deixar escapar algun ruixat o gotellada de poca estona.
6: Versió estiu, amb Pere Mas.
7: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
8: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
7: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
9: Truca a Verisure al 900-903-744.
10: Verisure. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
11: Però si aquesta hora la platja està buida.
10: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
11: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
10: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.

0: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
1: Val més que en busquem un altre.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.

0: 3, 2, 1, pam! Wow. Un quart de 6 de la tarda. Què
1: Feliç
0: passa?
1: Any nou! Ho has fet perfecte!
0: Home, clar que ho he fet perfecte, home, però si hi ha un rellotge aquí,
1: però,
0: no sóc jo.
1: Però en aquest rellotge no es veuen els segons.
0: Sí que es veuen, que és la boleta que va fent voltes.
1: Què dius? Hola. No en tenia ni idea, Pere Mas.
0: Vaja, m'està prenent el pèl.
1: No, t'ho estic dient de
0: veritat. Home, què penses que és la boleta que està acabant movent-se? Mira, ara seran i 20.
1: No m'hi havia fixat mai.
0: S'il·lumina més forta. Sí, sí. Jo sóc partidari que els rellotges de la ràdio tinguin els segons. Aquí has de comptar molt per veure quins segons. I a més enganyen molt, perquè quan està a punt de ser el minut següent, tu dius, és un quart de 6, però en realitat és quasi un quart i un minut. És una discussió que tenim aquí amb els diferents locutors de la casa.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: No, jo m'he quedat flipant.
0: No, perquè els de Matapera Ràdio han posat que es vegin els segons, de veritat. Llavors ara posaria 17, 15, 45.
1: I llavors, 45.
0: I en canvi has de fixar-t'hi molt, has de començar a fer números.
1: Ara,
0: ho veus, no? I a més, el punt del múltiple de 5 s'il·lumina quan arriba el botó al llum.
1: Sí, eh? És apassionant que estigueu ara embadalits amb
0: digital.
1: Això. Jo crec que podríem fer-li cas.
0: Tu t'havies fixat en això, Gil? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. No, és realment fascinant, això, aquest tema, eh?
0: Fixa't, quan arriba el segon 5, veta. S'il·lumina el LED, pam, té dues intensitats.
2: Sí, sí, sí.
0: I es poden canviar els colors, eh?
1: Ah, això sí, no sabia. Com una discoteca.
0: No, normalment és vermell, verd i com un groc raro.
1: Ah, molt bé.
0: Per més colors. Bueno, en fi, després d'aquest interessantíssim comentari sobre el rellotge de l'estudi, rebem com es mereix, amb un aplaudiment i una ovació de gala, a un senyor que s'està fent ric venent llibres, cosa que és pràcticament impossible, en Gil Prat sobre Roca. Bravo! Estic flipant, perquè jo que li volia dir, i t'ho diré, t'ho tornaré a dir, ets un habitual d'aquesta casa, no hi ha estat mai als Estudis Nous.
2: No. Això sí que no, eh? Jo havia vingut aquells que teníeu, que era com de fusta, com dels anys 80.
0: Vaja, ja estem
2: crits. Però ara s'ha de dir que la cosa... Va bé a la casa? Va bé a la cosa, no? O què?
1: T'agraden?
2: M'agrada molt. Veu diners, aquí.
0: Bueno, diners no, però, a veure, havíem estat 25 anys en els mateixos estudis.
2: Ah, joder.
1: Sí, eren una mica vintage.
0: És una tala fusteta molt mona. En fi, doncs benvingut aquí al programa.
2: Moltes gràcies.
0: T'he encarregat durant el butlletí que pensessis una pregunta sobre Frankie de Jong, però encara no te l'has pensat la resposta, eh?
2: Ostres, és que no...
0: No ets gaire futbolero, tu.
2: Molt per sobre, molt poc.
0: Bueno, però com a mínim ets del Barça, o ni això?
2: Sí, això
0: no passa
2: sí,
0: res,
2: sí,
0: si ets
2: sí,
0: espanyol,
2: sí.
0: No,
2: sóc del Barça.
0: Tenim uns quants per aquí rondant i no passa res, eh? No els hi fem mobbing i no...
3: Només faltaria.
0: Home, no els... Mira, ja n'ha parlat tu.
2: Home.
0: Molt bé, per qui no ho sàpiga, en Gil... És que no sé el cognom.
1: Prat sobre Roca, que és un cognom tot seguit, sí. Perquè podria ser Prats sobre Roca, no. Però és un, sencer.
0: És que és una pregunta... No sé si te la farem o no te la farem, sobre cognom més llarg, quants n'hi ha a Catalunya, tot això, perquè és una cosa que va sortint en certa freqüència.
2: Sí, i en el seu moment, com que vaig veure que generava tant interès, vaig fer com la recerca del cognom més llarg de Catalunya, i el més llarg de tots... O sigui, jo tinc 14 lletres, crec, o 15,
0: aviam.
2: I crec que 4, 5, el més llarg de tots és... Puig de la Vella Casa, que
1: wow.
2: En té com, no sé, gairebé si 30.
0: Aquest en té 14, efectivament. Bé, el joc del silenci, per si no ho saben, aquest senyor va treure un llibre que s'està venent com el xurro. No, que ens ha creat l'atenció. Vols que et diguem per què t'hem convidat?
2: Digues,
0: perquè estàvem l'altre dia entretinguts fent una cosa que fem habitualment amb l'Alba, que és mirar les llistes de llibres més venuts, i vam dir, hòstia, aquest tio torna a estar al número de les llistes més venuts, per si o no, és veritat o no?
1: Sí.
0: I va ser per Sant Jordi, va ser abans de Sant Jordi, va ser el Nadal o no sé quan, i per tant la gent, que no t'ha llegit per Nadal, que no t'ha llegit per Sant Jordi, que no t'ha llegit encara, aquest estiu ha dit, mira, me'n vull endur un llibre a la platja, m'enduc en Gil a la platja.
2: Sí, no sé, jo crec que hi ha hagut molt això que deien del boca-orella, molta gent que... Bé, tu també m'ho explicaves abans, no?, que també tenies ganes de llegir-ne perquè n'havies sentit parlar...
0: Bé, jo per culpa l'Ester i del dia que ens vam trobar per Sant Jordi. Però ara anem cap aquí. Abans t'hem d'estuar una mica, abans de començar el qüestionari, que tenim aquí moltes preguntes, molt xungues la majoria.
1: No, són bones.
0: Ah, sí? Molt bé. L'Alba és qui ha preparat, l'Alba Castellví, és qui ha preparat el qüestionari, qui ha estat investigant sobre la teva vida, sobre el teu passat... Home, clar, com que el llibre hi ha tanta merda i tant passat i tanta cosa, sí o no? És veritat?
2: Sí, no.
0: Aquí, o sigui, si el teu llibre surt en aquestes coses, nosaltres també hem estat indagant, hem anat a la Vall d'Aran a buscar traficants, hem anat per tot arreu a buscar de tot.
1: A Vic.
0: A veure què ens... Bueno, Vic, sí, a veure què ens hem trobat. Però ella sempre, per començar, té una sèrie de preguntes que les fem a tots els convidats, més o menys, vaja, no, les fem...
1: Amb tots?
0: Sí.
1: Doncs comencem amb la primera, si vols. Si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui, on series ara mateix i què estaries fent?
2: Avui és un dimarts a la tarda i jo crec que estaria escalant, suposo.
0: Com?
1: Escalant.
2: Sí,
0: suposo que té uns braços com bastant així, no?
2: Sí. Bastant estranys.
1: Sí, d'escalador. A veure les ungles...
0: Les ungles?
2: Curtes.
1: Curtes, clar, per agafar-se bé, si no, no pots.
2: Sí, sí.
3: Però llavors, i vas a la Roca? Vas fora?
2: Sí, el que passa és que ara a l'estiu tot el sector fa molt de calor. Clar, sí, sí.
0: Quina roca?
2: No, sí, sí.
3: Jo havia fet escalada també, jo puc assegurar.
2: Anar a Roca vol dir anar a l'exterior, no vol dir anar a
0: Roca.
2: Ah, val,
0: em pensava que referia una roca concreta, la Roca del Vallès, que és el
3: municipi. Ah, no, hi ha diferents llocs per Catalunya.
2: No, ara l'estiu faig indoor, perquè és que si no és impossible. Fa massa
0: calor. Per tant, un guitarrista no pot fer d'escalador. Suposa que s'han de deixar les ungles llargues per tocar la guitarra.
2: Jo tinc un col·lega que feia escalada i després d'accés escolars, i després feia guitarra.
4: No, no podeu tocar con una púa.
0: No,
4: amb
0: una púa.
4: Si tocar la guitarra acústica.
0: Sí, però és més complicat, fer-ho amb la púa.
4: Jo
0: sí.
4: Me dejaba la uña larga también, porque sí. A veces cuando te haces el cigarro, sí, por lo que sobra, sí, no, pues lo das con el meñique.
0: No, comencem amb els vicis. Bueno,
1: no, sí. Anem amb la següent.
0: Bueno, un escalador tenim aquí, eh?
1: Sí,
0: exacte. Que no un grimpaire.
2: No, és diferent, és diferent.
3: Has portat magnesi?
1: quina és la diferència?
0: Bueno, no, que el grimpaire té un sentit més pejoratiu, no?
2: Bueno, és
3: no,
2: el
3: que grimpaire és una altra cosa.
2: És escalar, no, és caminar a... com amb les mans una mica, no? Com les agudes, per exemple, que has de fer servir una mica les mans. Hosti, de Barna a Barna,
3: perdona,
2: tu.
3: Hi ha rutes de rutes per grimpar a Catalunya, eh? Hi ha un llibre amb la, no sé, rutes, això, per grimpar, i és diferent que escalar, òbviament.
0: Era un joc de paraules basat en el fet que la gent que la feina fot cops de cols i putades és un grimpaire. Estava dient
3: això.
0: Jo
3: no havia sentit mai.
0: No havia sentit mai un grimpaire?
3: No.
0: Home, que els oients comencen a enviar mails, tu
3: no,
0: tampoc
3: no,
0: ho havies
3: sentit. No, que a mi en un WhatsApp, 680-70-70...
0: Tu, Edu, perdona, Marc, tu tampoc ho havies sentit d'un grimpaire a la feina?
5: No, sí, però mai. Que tu tampoc, això t'ho has inventat. No pas.
0: No, però ser un grimpaire, sí, home, si a les feines, el típic tio cabron que va fent cops de colze, se li diu un grimpaire.
1: Potser és com a l'estudi de la planta 15, que era vintage, potser sí. Això també és vocabulari vintage.
0: No, no, estic clar, ara estic sorprès, perquè efectivament...
3: No, però existeix, una persona aprofitava, eh?
0: Home, clar,
1: mm-hmm. Sí, sí.
0: Home, cony, clar.
1: Que sempre s'aprèn alguna cosa nova, doncs ara sí, ja sabem aquesta paraula.
0: No t'aniràs a dormir sense saber una cosa més. No. Perdó. Perquè és una traducció xunga del... Mira, la professora de català, que ve ara, ho apuntem, al guió.
1: Grimpaire.
3: M'agrada,
5: S'ho apunta tot, aquest
0: això
5: jove.
0: És molt pejoratiu.
3: Escolta, grimpaire. L'hem de fer servir més, Pilarín.
0: Com es diu, no t'acostaràs sense saber una cosa més, com es diu en català. Míriam, si ens estàs escoltant, prepara la traducció. Sense saber, tu saps, Gil? Com es diu en català, no te acostaràs sin saber una cosa más.
2: No t'aniràs a dormir?
0: No. Segur que hi ha una frase genuïna.
2: Yeah.
0: Ens la dirà la nostra professora de català, sí. Per expats, que vindrà aquí una estona. Següent.
1: Si no fossis escriptor, a què et dedicaries?
0: Ojo!
2: Bona pregunta, eh? No ho sé gaire. Jo tinc el màster de profe de secundària. Llavors crec que faria... Perquè he fet polítiques... I amb això es pot fer profe d'història. Crec que aniria per
1: molt
2: aquí.
1: Molt bé, ara que els professors estan molt poc putejats, sí, és un bon moment per ser-ho.
2: Sí, sí, totalment. O sigui, seria intentar evitar aquest pla B tant com es pugui, i si no, ho acabarem fent. Sí,
0: home,
2: sí.
0: Ara no et pots queixar, diguem-ne.
1: Clar.
2: No, ara puc anar fent això durant un cert temps, sí, sí.
1: Molt bé, bones notícies, doncs. Ara, imagina que estàs en un bar a aquesta hora, ara que passen 22 minuts de les 5. Què faries? Què prendries? Un cafè? Una ratafia? Una cerveseta?
2: Jo crec que ara és ja massa tard per fer un cafè, perquè ja no dormiria, i llavors...
0: Tu també ets aquests que no dormen
2: sí, sí,
0: cafè.
2: Sí, jo crec que com a les 4 ja és com el màxim. Jo crec que ara faria una birra amb algun col·lega, suposo.
1: Sí, no, és momentet de birra.
2: Sí,
1: Terrassa interior.
2: Som a la Terrassa, però és que ara fot una calor que té la, llavors...
0: Bueno, això...
2: No, Terrassa, em mantinc, sí.
0: O que determina si fumes. Tu fumes o no?
2: No, fumo.
0: Llavors,
2: fumo.
0: Bueno,
4: i tabaco?
0: No, tabaco, ens referim a tabaco, no comencem.
2: Tabaco un poc.
0: Perquè la gent, els fumadors, sempre estan amb això, a Terrassa i tot aquest rotllo, per poder fumar tranquil·lament.
1: Però bé, el Gil, doncs no l'afecta. Escolta, m'estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Ja. Què fas? Vas a posar gasolina en aquell moment o t'esperes el pròxim dia per posar-ne?
2: Ostres, me'n falta moltíssima o no? O sigui, està vermell. O sigui, pampallugueja o està fix el llum?
1: No, ja pampallugues...
2: O sigui, és pitjor si està fixa.
1: És a dir, arribes a casa amb la que et queda,
2: vale,
1: però pel pròxim dia no podries anar enlloc.
2: O sigui, que el problema és que a casa meva al costat hi ha una gasolinera. Llavors, aquí aniria...
0: Oh! Home, és el primer cop que es passa això amb un convidat. Això sí que és bo.
1: Sí, clar, sí, aquí... només sortir de casa... Pues...
2: Clar, crec que ho posposaria pel el segon viatge, crec.
0: Clar, però si tens sí. Emergència l'endemà al matí i has de sortir corrents per anar no sé on, a la ràdio que arribes tard o...
2: I llavors...
0: Però
2: bueno,
0: ho té al costat de casa, clar.
1: Sí, aquesta pregunta la fem per veure si la persona és previsora o no. Crec que en aquest cas hem descobert que en Gil és un privilegiat.
0: Sí. Bueno,
2: sí. Crec que soc bastant previsor, si aquesta és la pregunta en realitat. Sí, sí.
0: Val.
1: Què tal l'eclipsi? Vas
2: veure? Bé, molt bé, sí. Vaig estar a Alforja, que és un municipi a prop de Siurana. i va ser molt guai perquè vam muntar com un... Hi havia un concert abans, i hi havia una xerrada astronòmica abans, i després la vam veure amb molta gent i va ser molt guai, sí, sí.
1: Molt bé, escolta'm, això podria servir d'inspiració d'una novel·la, no?, d'aquestes, així, novel·la negra.
2: Sí, un eclipsi.
1: De fet, home, sí. En aquest programa hi ha una professora que ens va avisar que potser el món s'acabava.
2: Wow.
1: I es podria fer una novel·la sobre això.
6: Efectivament, morts, sudoració...
0: Bueno, ja la professora Olvia...
6: Los latidos que deixen de funcionar.
0: És una impostora i una farsant. Vinga, com doncs, arribats fins a aquest punt, ara només et queda preguntar, al marge del temps que m'està parlant, quant temps que vols que duri l'entrevista a partir d'ara. I t'ofereixo 10 minuts més, 15 minuts més, 20 minuts més, 25 minuts...
2: Hòstia.
0: O et quedes fins al final, a les 8 del vespre, a la tertúlia esportiva del temps afegit.
2: Oh, jo és que he de tornar a Vic, eh? Vull dir, he d'agafar
0: Vic no es mourà de lloc, eh, aquesta tarda.
2: Ja, però és que vaig amb bus, jo.
3: Amb el mateix bus que el Jofre Verdolet, a l'E12, no?
2: Sí, el puto 12, sí, sí.
3: M'encanta.
0: Bueno, què passa? Ah, tu també vas amb bus?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Home, és aquella cosa que va tota llet, l'express que ets, home, va.
2: Bueno, va, va.
3: Bueno, no, perdona,
2: avui si comparàs
3: amb la Renfe...
2: Fred. Ah, sí, sí. Hi havia l'aire condicionat a tope. Estava tossint tot el rato, sí, sí. Però bueno, vull dir que això, que he de planificar la tornada.
0: Molt bé. Cada quan surt aquest bus?
2: No ho sé, és que a l'agost...
0: Ho has de mirar al mòbil.
2: Anar a l'agost a Barcelona... Hòstia, sí, és el primer que ho faig, eh?
0: Bueno, pots anar a fer un parell de compres o... Bueno, diguem-ho... No sé si tu posa un temps, una alarma, ja posa un temps.
2: No sé, ahir, jo què dic ara, jo.
3: La gent normalment diu 25 minuts.
2: 25 minuts, jo.
0: Te poso 24, perquè no tenies clar. Mira,
1: per ser diferent.
2: Vale, perfecte.
0: L'alarma, i quan soni ja veurem què fem. Per tant, no es queda el temps afegit.
1: Oh.
0: Doncs em sap greu perquè justament jo et volia preguntar si ets futbolero o no. No m'ha quedat clar. M'has dit que no vols parlar del...
2: No massa, no. O sigui, aviam, m'agrada, sí. Però crec que hi ha gent que hi entén moltíssim i jo sóc molt, sé, lo de la superfície, diguem-ne. I ja està.
0: Però tu fas cara de ser d'aquests... Ah, anava a dir oportunista, però no, perquè no vull...
1: Ui!
0: Bueno, de l'època Guardiola...
2: Sí, sí, sí, sí, sóc això. Jo vaig estar a tope quan estava a l'ESO, que hi havia en Ronaldinho i tal, jo sempre m'agradava com imitar-lo i això.
0: Rijkaard...
2: I després... imitar-lo? No, jugant.
0: Ah, pensava que... No,
2: o sigui, bàsicament no passava la pilota. No...
0: Ah, molt bé.
2: Però ja està, llavors vaig desconnectar molt i ara amb la sotana estic com tornant-ho a agafar bastant.
3: Ah, això home, passa, home, eh? Doncs... La sotana enganxa.
0: Sí, home, doncs la sotana ja fa dies que rula, diguem-ne, perquè
2: sí.
0: No és una cosa de fa un any o dos anys, en deu portar 7, 8 o 9, no sé, però per tant...
2: Ja, però jo m'he enganxat, jo crec que fa com a molt 2 anys, jo crec. L'època xunga d'en Sandro Rossell i això, sí? No, me l'he perdut de tota.
0: No. I no t'han convidat mai?
2: A què fer?
1: A la sotana?
2: No. Bueno,
0: missatge pel Joel Díaz, pel Andreu Jonola, pel Manel Vidal i pel Magí. Aquí teniu en Gil Prats Roca, que en un moment donat perfecta presència a la sotana.
3: 12 anys, la sotana.
0: 12.
1: Uau, ja.
0: Sí, han passat per molts llocs i els hi ha passat moltes coses, moltes, sí. A diferents llocs. Però estan estupendos, a la seva, autofinançats, i no han d'aguantar el rotllo de ningú, ni males cares de ningú. En fi, el teu llibre.
1: Sí.
0: Això. El joc del silenci. Jo és que necessito mirar-ho perquè no me'n recordo els noms, que avui ja li he canviat el nom a un dels convidats. Què ha passat que torna a estar al número 1? És que la gent se'l vol endur a la platja o...
2: No ho sé.
0: O no s'acabarà mai... O sigui, se sap? Ens pots dir o és un secret quants en porteu venuts ja?
2: És que jo ara mateix no ho sé, perquè ara estem de vacances la gent i no fa temps que no parlo amb els editors ni res. Però jo crec que estàvem al voltant de 45.000 o alguna cosa així.
0: Això és una... Sí. És una...
1: Wow.
2: Però això no sé què t'agost
0: que va. En català és una barbaritat. Sí, jo crec que quan en català es venen 5.000 llibres ja es parla d'un èxit. Perquè ja, bueno, són xifres amb... Quantes edicions porteu?
2: 11. 11 edicions.
0: I traduccions?
2: 10 llengües. Però que s'hagin fet, ara ja el castellà, a finals d'agost, el 26 d'agost surt en francès, i crec que a finals de setembre ja en italià. I em quedaran les 7 següents, que no sé quan surten encara.
0: I deu fer com molta il·lusió, no?, això, veure els fills
2: així. Sí, a més que te'ls envien a casa i, hòstia, perquè una cosa és parlar-ne i l'altra és veure-ho físicament, veure-ho el mateix llibre traduït, fa il·lusió. Sí.
0: Algun d'aquests idiomes el domines prou, com per llegir el llibre en la versió traduïda?
2: No. Bueno, el castellà.
0: Sí, bueno, clar, sí. Bueno, és que com que ets de Vic, potser
1: i no tant.
0: No saben parlar això, castellà. No. Bueno, però el vas escriure en català, que en castellà no se llega más sitios y hubieras hecho más dinero.
2: No, i mira, què vols que et digui? Jo parlo català.
1: Ho vas tenir molt clar, sempre, que havia de ser en català.
2: Home, clar. Bueno, sí. Crec que hauria sigut... M'hauria de costat, sí, fer-ho en castellà. Sí.
0: T'haig de dir que jo me l'he llegit, el llibre, però no me'n recordo pràcticament de res, que ja ho saben els aquí presents, i jo és que puc...
3: Estrany, no? Amb la bona memòria que tens.
0: No, Raquel, per tant, si hem de parlar d'alguna cosa del llibre... Bueno, tampoc es tracta d'explicar el llibre, perquè ja s'ha explicat moltes vegades, però sí que és veritat que... Perdó, és típica en la taula perquè és...
1: Per posar èmfasi.
0: Perquè una part de l'èxit del llibre potser té alguna cosa a veure amb aquesta casa. Home, i amb un senyor, i amb un senyor que seu en aquesta cadira cada dia de 6 a 12 durant l'any.
2: Sí, sí, 100%. O sigui, jo vaig... O sigui, en Basté va ser el que va dir que vingués aquí... I el primer boom va ser clarament el fet d'haver vingut aquí. Sí, sí.
0: O sigui,
2: hi havia un abans i un després, fins i tot amb les xarxes d'Instagram. O sigui, sí. Vaig notar-ho. No sé quanta gent més em va començar a seguir per l'entrevista d'aquí. Vull dir que sí, sí, que molt agraït sempre per això. Sí, sí.
1: A més, a l'inici d'aquella entrevista, el Basté diu...
0: Perdó, situem-la en el temps. Oi que és abans de festes, això, o no?
2: Sí, va ser abans. Sí, sí, sí.
0: Novembre, per dir alguna cosa? O...
2: Bueno, més sí, va sortir el 10 de setembre. Jo crec que devia ser... Sí, novembre o desembre devia ser, sí, sí.
1: No, que el que deia és que és molt divertida aquesta entrevista, si la voleu recuperar, perquè el Basté que diu és, t'he portat aquí, Gil, en principi no et coneix ara encara molta gent, vull avisar que no és ni el meu cosí, ni el meu nebot, ni un amic meu.
0: No, interès, vaja.
1: Clar, exacte.
0: No, perquè el Basté es va fascinar, va llegir llibres, va flipar.
1: Que genuïnament li va agradar el llibre.
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, i no explicarem res del llibre, que la gent si el vol llegir, que se'l comprin, o que vagin a la biblioteca, perquè ara deu estar a les biblioteques, suposo. Ja, bueno, que se'l comprin, no? Sí, se'l comprin i que facin gasto. Però volem saber una cosa que ja estem intuint que sí, però que no ens ho voldràs dir. El tema d'adaptació, sèrie, pel·lícula, Netflix i aquestes coses, què?
2: O sigui... Sí, sí, és que ha sigut un any bastant, bastant boig, eh? Mm. O sigui, la cosa és que...
0: No ens enganyis, eh? Perquè potser
2: no,
0: ho sabem...
2: No, t'explicaré un estic que tampoc és que pugui dir gaire res més, perquè o sigui, la cosa és que hi va haver un moment que es van començar a interessar a tope de productores i vam haver d'estar fent reunions i ara ens reuníem totes i anar decidint quin era la millor. I ara la fase que estem és que ja n'hi ha una de triada i aquesta productora el que ha de fer és trobar una plataforma, un canal o alguna cosa que doni la pasta per fer-ho. Llavors estem en aquesta fase, bàsicament.
0: I estem pensant més pel·lícula o sèrie?
2: Jo crec que sèrie per les trames que hi ha, perquè jo crec que podria ser més fidel al llibre. Però, no sé, si sortís una pel·li, no sé, jo mentre es faci, és que em fa molta il·lusió de plegat, vull dir que ja estaré molt content com es faci, la veritat.
1: Mm. Molt bé, és curiós que li faci il·lusió, perquè a vegades els escriptors... No, la meva obra s'ha de mantenir...
2: Jo crec que n'hi ha pocs, d'escriptors que diguin no, s'ha de ser pur i mantenir les lletres i no...
1: Clar.
2: No, jo crec que fa il·lusió que se t'adapti.
1: Fa il·lusió,
2: no?
1: Però clar...
2: A més, com que són tots uns morts de gana, si hi ha la possibilitat que se t'adapti audiovisualment, o sigui, difícilment... Has de viure molt bé per dir no... Que no,
1: a mi això
2: no
1: m'interessa.
2: No toqui un director, no? Jo crec.
1: Ja.
0: I escolta, bueno, la trama principal del llibre es desenvolupa amb una família, un pare, una mare i una filla, que se'n van a un poble del Pirineu, Arcavell, concretament, que són com una mena de pijipis de Gràcia, sí o no?
2: Sí, sí, totalment.
0: És que fa molta gràcia perquè tu ets de Vic, o sigui, llavors amb algú t'has inspirat amb això. O sigui, al teu entorn et deu haver deixat de parlar algú, perquè és
2: hòstia.
0: Un...
2: Jo és que... Jo
0: és que em fa pensar... Disculpa, que també, no. Em fa pensar com és aquesta sèrie de l'Aina Clotet.
1: Això no és Suècia.
0: Sí, que no és Suècia, que també té molt aquesta mena de...
1: Sí.
0: Cabronici d'aquesta mena de gent, no? Diguem-ne que no se'n fa cap dels orients, vull dir que...
1: Sí, però en lloc del Pirineu van a Vallvidrera. Sí.
2: Ja, no l'he vista. Me n'han parlat molt la gent, però sí. No l'he vista.
1: Uf, boníssim.
2: A mi el que em passa és que jo he viscut a Barna 9 anys, perquè vaig fer la carrera i el màster el vaig fer aquí. I llavors tinc molts amics de Barcelona. I el tema de... Bé, aviam, la gentrificació ens està passant a tots, eh? Vull dir, a Vic ja comença a passar també. I el preu del lloguer també és un drama a tot arreu. Però el fet de que potser sigui més accentuat aquí, perquè el turisme és molt més evident a Barcelona i en concret a Gràcia, crec que em donava molt més joc per fer la novel·la que no pas si ho situava a Vic o a Manresa o a un altre lloc diferent. Mm.
0: I potser t'ho hem preguntat altres vegades, i ja ho has contestat perquè has fet tantes entrevistes del llibre. Tu has fet coses còmiques abans, has escrit coses sèries, sí, per la tele, guions d'humor, per exemple, pel... Com es diu aquest? El
2: Marc Serrat.
0: Amb els Serrats i...
1: El Búnker, també.
0: El Búnker de Catalunya Ràdio. Ui, ha dit Catalunya Ràdio! Escolta l'antena, vale, perfecte, tothom tranquil. Doncs, i per què vas tirar cap a la novel·la negra? Podem fer coses més xistoses.
2: No sé, és que també...
0: Va sortir i ja està.
2: Sí, és que el tema del guió d'humor va ser molt... No sé, jo vaig escriure un guió d'un fals documental que va acabar sent una sèrie, El teorema del mico, sí. I això va ser com el que em va obrir la porta cap a l'humor i cap al guió d'això. Però tampoc era... No sé, sí que m'agrada el cachondeo i tal, però d'aquí a dedicar-me a fer monòlegs o així, tampoc no ha sigut mai la meva inquietud. Realment, o sigui, escriure novel·les i la ficció i escriure contes, això sí que sempre m'havia tirat més. Llavors, a través de Marc Serrat vaig poder contactar amb l'editorial.
0: Un gran, el Serrat, el saludem allà on estigui. Bueno, que un lloc deu ser.
1: Espera,
2: sí, un gran.
0: El teorema del mico és aquí on hi ha la idea que està fent una orgia a la plaça Major.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Ens ho pots desenvolupar una mica per la secció de sexe del divendres?
2: Hòstia, doncs mira, el teorema del mico és una sèrie que no va passar a l'estrellato, no sé per quins motius, però bueno, que va de... Són nou falsos documentals, tipus 30 minuts, o sigui, que intenten tenir el màxim de rigor i tal, i que van d'una bogeria molt heavy, i el documental més important de tots va de que l'Ajuntament de Vic va malament de pasta i decideix fer un gran acte per reactivar el turisme, que és convertir Vic en el nou Amsterdam d'Europa, sí, que... i és organitzant una macroorgia a la plaça Major.
0: La ciutat dels Sants,
3: que vull dir que...
2: Sí. I llavors el documental va de com l'Ajuntament fa l'organització del jovent...
0: La producció de tot això.
2: La producció, i perquè hi ha una mena de coreografia de que començarà a liar-se primer, però llavors anar com convidant de forma...
0: Però a mi que és tothom allà al mig de la plaça.
2: La gent. Sí, sí, la
0: aquella
2: plaça.
0: Sorra que té la plaça Major. Sí o no fan el mercat de Vic.
1: Que ve de gust.
2: Hòstia, és veritat, sí. Això no hi hem pensat.
0: Com que facin unes banquetes o facin alguna cosa.
1: A més, apareixen cares molt conegudes. Laura Rossell, sí, la Su... Sí, sí.
7: ¿Y cómo es que nadie me avisó?
0: Sergio Ramos, ¿qué pasa?
7: ¿Y cómo es que nadie me avisó para eso?
0: Bueno, no lo sabemos, porque potser, como que es español y eso es una mica como de Vic...
7: Bueno, pero en el momento de darle, de estrujar el boquerón.
0: Sí, va,
7: no hay idioma, ser. No.
0: No, efectivament. Bueno, doncs vagi,
1: la sacallona, destrujar la sacallona.
0: La sacallona, aquí sí.
7: I quitar-li la piel
0: al
7: salchichón.
0: Ja està, ja ha quedat clar, tot aquest tema. Ja per acabar una mica amb el llibre, o no, ja podem si tornem a preguntar, una de les grans trames del llibre, o de les grans discussions, és si tot és perdonable, i els secrets, i la mentida, dins la parella, tot això... No sé si tens cap tesi sobre això. Cal explicar-ho tot dins la parella?
2: Aviam, la novel·la va de secrets bastant bojos. O sigui, sí, són unes coses que realment sí que s'haurien d'explicar.
0: Potser hem passat a voltes,
2: Sí, sí, sí. També és la gràcia, suposo. O sigui, és una novel·la que hi ha gent que m'ha dit que si anessin a teràpia de parella, aquella gent que apareix allà, no hi hauria llibre. O sigui, bàsicament, si hi hagués comunicació entre la gent, no,
1: sí,
2: no hauria passat res.
0: Clar.
2: Llavors, jo crec que si són d'aquest nivell, els secrets sí que és important explicar-los. Però no ho sé, no sé si hi ha coses més insignificants que potser com es poden guardar. No?
8: Home, realment, jo crec que...
0: Hola.
8: No hi ha... Hola.
0: Rosalia, com
8: sí,
0: estàs, carinyo?
8: Bona tarda.
0: La perla de la Rosalia.
8: Sí, sí. Jo crec que hi ha coses que són imperdonables, no? Sobretot si la persona ha estat una perla, no?
0: Bueno, és que tu estàs una mica ressentida i amb allò del confessionari fas... No sé si has anat a veure la Rosalia, tu, o no...
2: Hòstia, no. M'agradaria, però no...
8: Saps qui sóc, almenys, no?
2: Sí, home, sí, clar.
0: Sí, que no ens passi.
8: No seria el primer que
0: perdona,
8: no ho saps,
0: va venir un convilat a teu l'altre dia.
3: El Jofre Bardolet, el
0: sí? Que li van preguntar per la Rosalia i no sabia qui era... La Rosalia o la cançó? No, la Rosalia
3: la
0: sí.
3: La cançó no
0: sí, la cançó, la perla.
8: Però l'artista sí.
0: Sí, la Rosalia sí que sabia qui era, però no sabia la cançó.
8: No era un Motomami fan.
0: No era un Motomami fan. Però saps que... Bueno, potser no ho saps, però posen un confessionari i entra algú o a explicar un pecat o a explicar algú que li ha fet una putada.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí que ho he vist.
8: Doncs ara et toca a tu. Hauràs d'explicar una perla que hagi passat per la teva vida o saber el pitjor, que és si tu has estat un perla.
0: Ojo!
8: De mucho...
0: Cuidado. Ojo! Que es posa interessant, eh?
2: A veure...
0: El llibre era per dissimular.
2: Fem una mica d'explicació. O sigui, perla vol dir com una putada o una cosa que hagis fet a la teva parella o algú que no sigui, diguem-ne...
8: Exacte, que no sigui... Perla,
1: sí,
0: un senyor que té parella i se'n va al llit amb un altre... O...
3: No, a veure, però
8: si cuernitos tontos...
3: O sigui, hi ha gent que potser diu que ha deixat la seva parella pel dia dels aniversari... O
8: ella, ell...
3: No, jo he deixat a tothom, però... No,
1: però hi ha un cas a prop que sí que és així.
0: No cal que entrem en detall.
2: A veure, jo crec que... Ja em deixem pensar... Hòstia, això és entre l'espai i la paret, eh?
8: Sí, s'ho ha de pensar malament, eh?
0: Vol dir que no?
2: Jo, no ho sé, potser... Jo potser quan tenia 19 anys vaig deixar... Té car-me això, eh? Vaig deixar a una noia per WhatsApp...
8: Què? Per WhatsApp!
2: I va ser molt dolent. Però al cap de 2 o 3 anys... em van deixar a mi per WhatsApp.
8: Toma, ja, el
2: llavors,
8: karma.
2: Que va ser un karma que vaig sentir el dolor, vaig sentir a la primera pròpia persona.
8: La vas
2: dir,
8: uau.
3: Jo no ho veig tan malament, he de dir, el que et
8: bueno,
3: per WhatsApp.
8: Sí, ja, tu ja, ell, és
3: que... Tu has estat molt santa. Depèn del temps que portis amb aquella persona.
1: Quan portàveu?
2: No, era un rotllo petit. O sigui,
8: Com que ha? Responsabilitat afectiva,
3: home,
8: noies.
3: No, em passa fins a un lloc, perquè no cal, diguem-ho per WhatsApp.
8: Uau, bloqueau.
3: Mira el Pere Mas.
0: Hi ha molta rata suelta en aquest estudi, no dic per tu, Gil, que et tinc el màxim respecte, però Però n'hi ha d'altres.
8: Doncs va, que Déu et perdoni.
0: Bueno, ja, no, Déu, Nostre Senyor, ja li va pagar amb la mateixa moneda.
2: Sí, sí, no, no, vaig haver de venjar-me.
0: I quina sensació vas tenir, a part d'en recordar-me del
2: que vas sentir el dolor de dir, hòstia, Déu, dona la cara. No,
0: bueno, ho expliques amb bastanta alegria, vull dir que ja està com bastant... Bueno,
2: doncs, fa temps, això.
0: Va, això ha plogut. Va, una mica de música.
9: No portis aquestes flors al cementiri perquè es podreixin, que jo des d'aquí...
0: Acaba de dir, ai, senyor, puja.
9: Tocar,
0: a veure, per què has dit ai senyor i per què t'has tapat la cara i has fet una cara de...
1: S'ha posat vermell i
0: tot. Quina colla de rates m'envolten. Per què has fet aquesta cara?
2: No, perquè això que esteu sentint és el grup que teníem amb uns col·legues a Vic, que es deia Gresca, i jo sóc aquest que canta. Sí, sí.
0: El nom, ets tu el que canta?
2: Sí.
0: Vam puja. Que entri una guitarra i li fem...
2: Gent.
1: Puc fer un petit incís?
0: Sí, tant.
1: Acabes de dir que teníem...
2: Sí, la veritat és que sí.
1: Com?
0: S'ha dissolt.
2: Ara ja... Uau. Sí, jo crec que ja deu fer un parell d'anys, jo crec, sí.
1: Oh.
2: Que no tenim més bolos, sí.
0: Però nosaltres que volíem portar, si havíem bolos, si seguíeu actius...
2: No.
1: Perquè volíem anar...
2: Sí, eh?
1: Sí, oi tant?
0: Sí.
2: Però vindríeu a la festa del barri del Remei de... No sé, vull dir que no eren en cap cas grans escenaris ni res, eh?
1: Havíeu vingut a festes de Gràcia, que estan sent ara?
2: Sí que vam venir un cop, sí, però fa molts anys, d'això. Sí, és que va durar 10 o 11 anys, aquest grup.
1: Uau,
2: sí,
1: per tant, vas començar molt jove amb aquest grup.
2: A quart d'ESO, sí.
1: Quart d'ESO.
0: Quart d'ESO, que és uns 13, 14 anys,
1: sí,
0: això?
1: Sí, 14.
2: Au, així, sí.
0: No, caram.
1: Uau.
2: Jo crec que 16, no? Quart d'ESO?
3: Sí, és més 16 que quart d'ESO, nois. Sí,
0: bueno, noi...
3: Sí. No passa res, no se'ls pot dir res, perdó.
0: Sí, jo estic tenint aquí per precisar les coses i per fer de notari a l'actualitat. Vull dir que molt bé. No? I el màrqueting el portava molt bé, el màrqueting d'aquest grup. Sí.
10: Ei, penya,
0: ens
10: veiem,
0: òbvia,
10: 25 de gener,
0: a l'Urteu. Va, treu, fa una cara de...
2: Mare de Déu.
0: Va, això, clar, si queda tan enrere, això queda molt enrere, no, també, això?
2: Jo això no ho recordava, ja, eh?
0: Ah, no, doncs puja.
1: Torna-ho a posar, que és molt curt.
10: Ei, penya, ens veiem, òbvia, 25 de gener, a l'Urteu, a les 12 de la nit. Tinc amb altres brutal, amb altres,
2: ets tu? Ah, no ho recordo ara mateix, això. Sí, que sí que era jo, sí.
1: Oi que sí que ets tu?
2: Sí. Això són els orígens. He hagut de fer scroll fort, per trobar això.
1: Això aquí... no ho hem robat de cap arxiu prohibit, sinó que sí. Això està a Instagram, al vostre grup, o sigui, a l'Instagram del vostre grup de música.
0: Hem dit el nom, si creus que... Jo ja t'he avisat que del teu llibre hi ha molts secrets i moltes cabronades, però aquí nosaltres teníem un...
2: Ja ho veig.
0: Uns detectius, però de bon rotllo, que quedi clar. Aquí és dimarts a la tarda... Estem tranquils, estem contents, tenim cafè... Tu no, perquè no vols aquesta hora. Però vull dir que sí o no, però anem de bon rotllo. No sé, potser està clar que el grup no segueix actiu, per tant no podem preguntar per bolos. Vols aplicar alguna mena de venjança anant a la fotocopiadora?
2: Contra vosaltres?
0: Per exemple, anant a la fotocopiadora.
2: Què?
0: Anant a la fotocopiadora.
2: Ostres, ara això no sé què vols dir.
11: Eso lo hemos hecho todos, ¿eh? De hacerte una fotocopia del culo,
0: no.
11: Claro.
0: No, ¿qué dius? A veure. ¿De qué va això?
11: Claro.
0: ¿Qué dius d'una fotocopia del culo?
2: Ostres,
11: bueno,
2: no sé.
11: Todos nos hemos sentado alguna vez en una fotocopiadora, ¿no? Y le hemos dado al estar.

0: Està bé perquè es pot explicar perquè...
1: Periodismo, más periodismo.
0: Sí, sí, sí, sí. Jo que es pot explicar ja perquè la cosa és que si vaig treballar en una feina de... Bueno, de Tània, d'oficinista i això, i hi havia una fotocòpia...
2: Una fotocopiadora.
0: Una fotocopiadora gran, d'aquelles així industrials i això. I quan ja estava ja a punt de marxar, vaig anar i vaig fer-me una fotocòpia de... Oh, cool, sí, sí.
2: Però com ho vas fer? Sí. Vas seure a sobre?
0: No, realment té problemes de logística aquesta idea, perquè ha estat completament tancada. O almenys aquella havia estat completament tancada. Llavors no va funcionar.
2: Ah, no vas poder-ho fer.
0: No va funcionar mai, no. Oh. Però és una idea que amb els col·legues fem broma, perquè sí que es va intentar.
2: Per tant,
0: sí.
2: T'ha quedat l'espineta, no?
0: Sí, en tenim una aquí o què?
2: Sí, aquí tenim diverses, de fet.
1: Però no sé, bueno, podem muntar...
2: Fem-ho.
1: No, podem muntar el Quantum. No, jo crec que l'episodi aquest ja el podem deixar. Però vaja, a veure, jo alguna vegada una fotocòpia a la mà sí que me l'he fet.
0: A la mà, eh?
1: De la mà.
3: Uau, no, sí, ja. No, quina passada, no?
2: Que boig.
3: Perdona, després de l'anècdota.
2: Has de que havia tocat.
1: No, noi, no, però ha dit que l'anècdota m'ha fet.
3: De la mà.
0: Exacte.
1: Bueno.
0: No, està bé.
1: Escolta, seguim parlant de tu o vols que parlem de...
0: Parlem d'una altra cosa, no?
1: Sí, parlem d'una altra cosa. Tinc més coses. A veure, molts oients ens estan preguntant si trauràs un altre llibre, perquè ja està treballant.
0: Sí.
1: No és la continuació d'aquesta història? Perquè...
0: No. La intenció és fer-ne una de diferent.
2: Mm-hmm. Yeah, que... Una de diferent.
0: O sigui, que sigui un thriller igual, però que no passi, no sigui la continuació de res de la família aquesta del silenci ni res. Mm-hmm. I sí, no sé, jo crec que encara queden recursos per anar explorant i per anar veient com fer-los anar. Llavors, sí, ara m'estic barallant amb la segona, però costa, perquè hi ha pressió, eh?
1: No, és que jo crec que la pressió de repetir l'èxit o igualar-lo o que s'hi costi una mica, o passa, tens els de l'editorial a sobre pensant, farem molta pasta, tens el no sé qui, tu mateix l'autopressió que et fotes. No m'agradaria estar al teu lloc, la veritat, eh, Gil?
0: Ja, no sé, hi ha molta gent que diu que la segona és la més difícil de totes. Mm-hmm. De fet, crec que em van dir que en Mendoza va tenir depressió amb la segona de la novel·la. Llavors, és com, hi ha molta... I fins i tot hi ha gent que m'ha dit, tu, la segona... Treu-te-la de sobre ràpida i després ja anàs amb les següents.
2: Per tant, podríem estar parlant de 2026 o...?
0: No sé si tant d'hora, eh? Mm. Jo crec que 2027 com a mínim.
2: 2027.
1: Home, estem a 18 d'agost.
3: Una llàstima, no arribarà mai.
1: No, sí que no morirem. No comencem la història aquesta de l'eclipsi i totes aquestes tonteries habituals. Però una idea del que serà sí que la tens.
0: Sí. No. De fet, ja està força avançada i ja hi ha fins i tot l'esquema pensat i ja m'estic començant a redactar com a tal. Sí. O sigui, ara... De fet, aquest estiu ja ha començat a agafar una mica el ritme d'escriure més o menys cada dia i tal.
1: O sigui, ets d'aquests que s'aixeca, sí. O ho fas al matí quan t'aixeques, o
0: és que si no, és com ho fas? Bueno, vull dir, si no tens una mica de ritme i una mica de rutina per fer, jo crec que és molt difícil, perquè sobretot, o sigui, tu pots fer un bon esquema abans de començar, però hi haurà molt assaig-error i molt anar fent aquest puzzle de que tot encaixi. Llavors, hi ha coses que tu tens a l'esquema que dius, vale, això funcionarà, que un cop ho veus sobre el paper, veus que això no fa aigües. Llavors és com enfangar-te i remengar-te. Sí.
2: I aquest assaig i error el fas sempre tu amb tu mateix o ho comparteixes amb amics, família?
0: Ho comparteixo quan ja està molt acabat. És a dir, quan ja gairebé... Quan ja hi ha una primera versió de la novel·la. O sigui, bueno, només he fet una, eh? Però aquesta primera vaig deixar-la llegir quan això ja hi havia una primera versió feta.
2: Vale.
0: Sí.
1: I no tens un pájaro de l'editorial que va dir, va, envia'm un capítol, va, envia'm...
0: No, es porten superbé, la veritat.
1: Sí? Sí. No estan especialment a sobre?
0: No, estan contents i em deixen fer tranquil, vull dir que... Sí. I de moment, vull dir, si tardo molt de temps, potser sí que llavors entran.
1: I el més important, si no vols sortir les notícies, com ho arxives tot això?
0: O sigui, com ho guardo, eh?
1: Sí, clar, perquè típic tio, ja ha passat, només ho guarda en un ordinador, però no té el núvol o no té una còpia en USB, li foten el portàtil, cosa bastant habitual, i es queda sense llibre.
0: Ho tinc al núvol.
2: Sí,
0: o sigui, sí que recordo haver fet com una primera novel·la abans d'aquesta, com intentava fer-ne una, i la tenia al Word, sí. I era anar a dormir amb taquicàrdia de dir, hòstia, és que això potser ho perdré, i tot, t'ho juro, o sigui, com ara dic el núvol.
1: Ho tens al núvol. Home, sí. No tens una còpia amb un USB, amb seguretat, o...?
0: No. Bueno, confio en el drive.
1: Et compraré, no te'n refiïs, que quan hi hagi la desaparició del planeta i els servidors s'apaguin tots...
3: Compte amb els núvols, amb els... que...
1: Sí, no, el núvol...
3: A vegades fa dies de sol.
1: No, estem parlant de núvols informàtics.
3: A vegades trona.
1: Ja està. Ja t'enviaré un USB perquè puguis fer una còpia en local, o tu vas imprimint, control-P, control-P, control-P, per si de cas. Al final s'hi peta tot.
4: Que vaig a la consultoria si lo imprimo.
1: No, però mira la fotocopiadora que...
4: Claro.
1: No és la millor idea. Perdona, aquí nosaltres tenim tot el núvol.
4: Oye, i ara que és famoso, no s'ha hecho ningún retoque.
1: El què?
4: No sé.
1: No,
4: preguntar-le.
1: Pregunta,
4: los famosos hacen retoques, se ponen botox,
1: no,
4: superen la nariz.
1: Tu t'has posat botox o alguna cosa d'aquestes?
0: No, no, de moment no.
1: No, no, no. Sé d'on tros aquesta idea.
4: Bueno, que lo diga él.
1: No, él no dice nada de moment.

0: Sino que venga el diario, claro.
1: ¿El diario de Patricia?
0: Qué coñazo.
1: Ah, no, ¿cómo has dicho el teu diario?
0: El diario de Jorge.
1: Ah, claro, pero no fas. Pero
0: está... Si viene gente a explicar, pues que se han operado, se han hecho algo.
1: Es el Jorge Javier Vázquez, que no sabe mai per on va. Ara he preguntat el fil jo.
0: No s'ha hecho nada.
1: Ah, no.
0: Ningún retoquito.
2: No.
0: Como Belén Esteban.
1: No, si diu que no, és que no.
0: Un Laura Fa, que s'ha hecho la nariz.
1: Laura Fa, s'ha hecho la nariz. Ah, tu estàs inventant. Deixa la Laura Fa tranquil·la.
0: No s'ha hecho nada, no s'ha hecho ningún retoque estético.
1: Diu que no, deixa'l tranquil.
0: Seguro.
1: No
0: s'acuerda.
1: Jo volia explicar el núvol. Jo volia explicar el núvol, que aquí nosaltres ho tenim tot al núvol, els guions, les planificacions, les tertúlies que farem, tot. Tot està al núvol i la primera setmana, el diumenge a la tarda, o sigui, el diumenge, que ja portava una setmana de programa, puf, va desaparèixer tot per un lío tècnic. Que no
3: sí, figures, sí, lío tècnic.
1: No. I se'ns van fotre els pebrots, aquí dalt, i vam venir un dilluns aquí a treballar, em sembla que tu tenies l'entrevista desapareguda.
4: Sí,
1: no, bueno, per sort,
4: la Yael aquell dia i jo l'endemà.
1: Vam començar a mirar converses de WhatsApp de si havien convocat a tertulians, perquè no teníem pràcticament res. I després ja està, ja s'ha arreglat tot, es va arreglar al llarg d'un matí, vam fer...
4: Però tu, què estàs volent, espantar el Gil?
1: No, li vull dir que
4: ell ho té tot controlat.
1: Que vagi a fer control P o posis a dos...
2: No, ho tenim guardat sempre. I com ho vau fer llavors? Vam improvisar
1: per... Vam despenjar uns quants telèfons, vam fer que el programa tècnic s'arreglés.
2: Però jo crec que seríeu capaços de fer tot un programa totalment improvisat?
4: Això va passar al Jordi Basté quan no sé què, va haver un error informàtic o no sé què, i recordo que anaven... O no se sentia música, crec.
1: A veure, depèn del que tinguis per totalment improvisat. O sigui, tu et podríem entrevistar sense cap paper si abans n'haguéssim parlat amb l'Alba.
2: Vale.
1: Perquè més menys hi ha una feina de documentació, primer fem un primer comentari sobre per on, com orientarem l'entrevista, quan ja té una primera versió la repassem per escrit i la reordenem una mica, i li hem donat moltes voltes, i seríem capaços de fer... Bueno, jo tinc molt mala memòria, però entre ell i jo ho sabríem fer.
4: Jo crec que ens en sortiríem. Jo,
1: ara, per exemple, les notícies, hi ha una part que hem fet abans, quan estaves aquí fora esperant, que anem llegint notícies una darrere l'altra, si no tens el paper... Ostres, mira, l'alarma!
4: No!
1: Tranquils. No, li donem una petita pròrroga. Seria molt difícil. I han passat coses pitjors. Va passar una vegada que la cadena SER, de tot Espanya, un hacker d'aquests que t'ho bloqueja tot i et demana una recompensa, això és pública, no estic explicant cap secret, els hi va entrar als servidors, els hi va hackejar tot, els hi va bloquejar tot i es van quedar sense documents i sense músiques. Tota la publicitat, tota la sintonitzada. Ara està sonant una música d'aquí.
4: No,
1: d'aquí una estona. Tot aturat a nivell de tot Espanya. I van començar a escriure a mà. A aquella època encara hi havia el Cuny, a Ser Catalunya. Van començar a escriure en mà i a fotre el que podien, i encara alguna impressora connectada amb un ordinador, però amb local, sense tenir accés a res. Però quan està tot el risc tan concentrat en un lloc...
2: Has de saber com fer-ho.
1: Però si nosaltres ara, fins al final, podríem tirar. Però, per exemple, els esports, que també tenen una part informativa, sense els papers del que hem de dir, i clar, hi ha diverses notícies que em porta tio allà, el Martí, que les està escrivint.
5: No sé si els esports és bastant fàcil, no?
1: Aitana, bona tarda.
5: Al final, vull dir, no, bon matí, sempre és parlar de nois.
1: Escolta'm, estem... T'ha quedat clar o tens algun dubte més?
2: No, superclar.
1: T'interessa això de la ràdio, eh?
2: Bueno, he pensat, fes-li si preguntes tu a ells, perquè si no, et rebenten.
1: Per què? No, home, no, però quina entra la ràdio?
4: Ui, vaya punyal!
1: Però, moment, s'ha dit un nom de passada, als Serrats.
4: Sí.
1: El Marc Serrats, que tu amb ell vas fer el creador d'Influencer.
2: Sí.
1: Ja m'ho he explicat així. Sí, o no ho hem arribat a explicar. Ja no...
4: No, sí. Heu parlat del teorema del Nico.
1: No, hem parlat del fals documental, però no del creador d'Influencer.
2: No, el creador d'Influencer, exacte.
1: Què tal, Serrats? Va, rejem d'ell. Mal parlem.
2: No, superbé, la veritat. Superguai. Sí. Home, és un tio que el cap li va superràpid, superllest, i... era molt guai. També, clar, era el segon projecte que fèiem jo i el meu amic, diguem-ne, als mitjans,
1: sí.
2: I va ser com el salt a dir, hosti, això aquí és una sèrie de debò. O sigui, el que havíem fet abans era com algo molt...
1: Era un rodatge sèrio, eh?
2: Sí. I com bastant heavy.
1: I no tens ganes de fer més tele, de fer alguna cosa audiovisual? Perquè el llibre ja el tenim clar, que el tens escrit, el tens al núvol, i a partir d'aquesta nit faràs una còpia amb un disc dur,
2: sí.
1: O amb un lloc, per si de cas.
2: No, és que de moment m'està agradant molt el tema del llibre i això, i poder anar fent la meva, no sé. Jo... poder durar així el màxim de temps possible, estic bé. Sí.
4: Parlàveu del creador d'Influencers, el protagonista és en Marc Serrats, però sempre vas pensar que seria ell qui seria el protagonista? Hi havia altres opcions?
2: No, o sigui, crec que la cosa és que nosaltres la vam dirigir, però la qüestió és que ell va ser el que va decidir tirar-la endavant. Llavors, si ell hagués dit que no la volia fer, no l'hauria passat. Llavors, d'entrada...
4: Ah, uau, depenia d'això, eh?
2: Sí. Llavors ja va ser com dir, vale, o sigui, si ell ho vol fer, vol tirar endavant, anem a tope.
4: Bueno, realment el paper el fa perfecte. Vull dir que...
1: No sé si ho has mencionat abans i ja estem acabant, eh? Li podeu dir a la Míriam que entri, que li farem una consulta sobre allò que hem dit abans, la Míriam Martín Lloret, que és la que ve darrere.
2: Ah, el grimpamenta, no?
1: Com sí, era? Sí, molt bé, molt bé. No,
4: I també la No te dormiràs sense saber una cosa més, que Twitter, l'Optimot va respondre. Això, aquesta consulta.
2: Ah.
4: I van dir que no hi ha una manera d'expressar-ho en català, però que sí que es pot dir, per exemple, cada dia aprenem coses noves, bueno, o mai no se'n sap prou.
1: Ai, pobra Míriam, ara li fotré un atracament, mai no se'n sap prou, li fotré un atracament. No et volia preguntar, perquè ja estem una mica fora de temps, no sé si ho has mencionat tu abans, o ha quedat dit no sé en quin punt, perquè tinc el cap com un timbal, que tu havies estudiat Ciències Polítiques.
2: Sí, sí, sí.
1: I a la Pompeu. Sí. Recordar. Bueno, i això, diguem-ne, farem de Ciències Polítiques algun dia, o et serveix d'inspiració,
2: no,
1: o t'estimula d'alguna manera? O...
2: Sí, va ser una etapa molt maca, em va agradar molt, va ser molt interessant. Les coses que vam fer, moltes escriptures molt guais, excepte dues o tres que no m'agradaven,
1: sí.
2: Però d'aquí a dedicar-me a res relacionat amb la política, crec que cada cop estic més lluny, vull dir que no.
3: Però segur que et dona material a l'hora d'escriure sobre persones una mica curioses.
1: Bueno, i que ja tens una sensibilitat pel tema, diguem-ne.
2: Sí, no ho sé. Jo crec que volia saber com funcionava un sistema polític i crec que no anava més enllà d'això. Sí, bueno, sí.
1: Ara podríem obrir una segona conversa de 30 minuts per parlar de com està l'actualitat política i tots els merders. Bueno, si vols et convidem un altre dia, parlem només de ciència política i de què emoció aquest, el Feijó, el Pedro Sánchez, el govern del... Com és això? El govern
4: tot,
1: de l'eclipsi. De l'eclipsi, perquè ara tenim un govern que fa eclipsis. I el Cubero, és veritat, ara ve el Cubero. Mira, aquell va fer una secció de política avui. De què ens parles avui, Cubero? De Ceuta? Sí, home, sí.
4: Fa que no, eh? Fa que sí.
1: No, és que no tinc el guió aquí, encara
4: no
1: me l'han portat.
4: Ja veurem.
3: Sorpresa.
1: Bueno, aquesta senyora misteriosa que ha entrat a la teva dreta, ja estem acabant amb tu, ja et donem per acomiadar. Míriam, això és un atracament, vale?
4: Sí.
1: És la nostra professora de català, que ve fer-nos lliçons de català per expats. Primera, t'has llegit el seu llibre?
6: No.
1: Bueno, però tia...
6: Però us he de dir que us he sentit, eh?
1: Ah, bueno, sí, clar, però no compta com llegit el llibre.
7: Convalida.
1: Sí, no convalida, no convalida.
6: I sé la pregunta.
1: Quina és la pregunta? Ah, molt bé, la pregunta és... No, això que hem dit de grimpaire, que sí. No havien sentit mai aquí els nens, diguem-ne, tu ho havies sentit o sóc molt antic jo, o què passa?
6: Jo no l'havia sentit, però tampoc? La meva parella m'ha dit que sí. Grimpaire, m'ha sentit aquest de trepa, feines. No?
1: Sempre que hi ha un que destaca la feina... Exacte, és un trepa.
6: A veure,
1: sí.
6: És que és un sentit figurat que es pot fer perfectament.
1: És un trepa, exacte. Trepa sí que ho heu sentit, no? D'un trepa a la feina.
4: Sí, trepa sí. Sí.
6: Grimpaire o grimpador, eh? Que té derivat,
1: ja ho farem a l'altra classe. I l'altra, s'ha tingut alguna manera de millorar això de no t'acostaràs sense veure una cosa més? No em contestis ara. Ho diràs després de...
6: És que me'n sé una que rima i tot, eh? Després, després.
1: Home, però la direm després, que així la gent es queda i s'aguanta i se'n passa la publicitat.
4: Clickbait.
1: Gil, moltes gràcies per haver vingut.
2: Molt bé, moltes
1: gràcies. A vendre molts llibres.
2: Merci.
1: Que vagi bé, molt bon estiu. Arriba temps d'agafar el bus o no?
2: Sí, jo crec que sí.
1: Perfecte, doncs que agafis el bus, nosaltres posem un parell d'anuncis i després de la publicitat sabrem com es diu No t'acostaràs sense veure una cosa més en català, ben dit, farem política, tinc una altra cosa que no me'n recordo quina és, i el boleto de les 6, que arriba de seguida. Fins ara.
8: Versió estiu, amb Pere Mas.
9: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
10: Bonpreu i Esclat.
11: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
12: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
11: Truca a Verisure al 900 903 744.
12: Verisure.

0: Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Anem a tot arreu amb presses. Oi que sí, Pere Mas?
3: Sí, malauradament.
2: I saps què és el que no espera? La teva salut. Per això, l'assegurança de salut de Línia Directa et dona accés directe als millors metges i hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada, amb menys esperes. Truca al 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. 917-700-700 o entra a lineadirecta.com i recorda, la teva salut no espera.
3: La teva salut no espera, però nosaltres sí que esperem que ens expliqui la nostra estimada Míriam Martín Lloret. Ho he dit bé, no?
4: Sí.
3: La traducció
4: correcta... M'has dit professora de català abans.
3: No. Divulgadora del català, no?
4: Animadora lingüística.
3: Animadora sí, no? Lingüística.
4: Sí, ja ho sabeu.
3: Doncs si m'heu presentat més animadora vegada, lingüística. Sí. Àlex, què et passa?
4: Per dir una mica...
5: Hola, què tal?
3: Què tal? A veure, no vens a parlar de Ceuta una mica? I de les abdominals...
5: És que portem molts dies parlant de Ceuta i els serveis informatius n'informen molt bé.
3: Sí.
5: I avui
3: estic
5: he pensat...
2: Aquí, eh? Tu sempre vens a pel suquet, va? Suquet.
5: Sí, d'un tema que em consta que tu ja volies parlar de fa dies i no hem pogut per tota la crisi de Ceuta...
3: Sí.
5: Que és, t'agradarà, Isabel Díaz Ayuso.
4: Mamarracho.
3: Els abdominals.
5: Els abdominals i altres coses també.
4: Allà
5: les seves estratègies polítiques. Tu.
3: Però saps què m'agrada més que Isabel Díaz Ayuso?
5: La meva secció?
3: No, encara m'agrada més una altra cosa. El butlletí de les 6. De les 6 en punt.
6: En puntíssim, avui.
3: Eh? Wow. Què, Casals? Sota la col·lecció de retrets habituals...
6: Ja pensava que aniries a fer la secció, eh?
3: Hòstia, mira. Encara és el que tens de fer la secció? No, home, no, som gent puntual. Escolta'm, saludo, doncs, en Jordi Casals. Hola, ja està saludat, diguem-ne.
6: Saludadíssim.
3: I el Martí Villegas, que és el Martí número 3.
7: Exacte, bona tarda.
3: Exacte, tenim el Martí
7: abans
3: del temps.
7: Abans en parlàveu.
3: Se t'ha mencionat, Martí. Sí, no tinc tot situat, però ara vindré a mirar a veure qui ets de tots els fifes d'esports.
7: Sí, sí, genial.
3: A veure, Ceuta, deies que parlem molt de Ceuta, doncs sí, parlem de Ceuta. Brussel·les estén la mà a Espanya i al Marroc pel retorn de tots els migrants que queden a Ceuta.
8: Sí, la Comissió Europea ha aclarit que Espanya encara no ha sol·licitat formalment l'ajuda financera per Ceuta, assegurant que segueixen de ben a prop la situació a la ciutat autònoma i han ofert el seu suport a l'hora de facilitar el retorn dels migrants. N'ha parlat la portaveu comunitària Ariana Podestà.
9: Per descomptat, hem pres nota de les declaracions de les autoritats marroquines que indiquen la seva intenció de facilitar el retorn de tots aquests menors no acompanyats. Animem les autoritats espanyoles i marroquines a treballar per garantir que aquests retorns es produeixin de manera efectiva i, per descomptat, com ja hem dit, estem preparats per facilitar i donar suport a tot aquest procés.
8: Les últimes hores, la Comissió Europea també ha avalat el retorn de tots els migrants al Marroc, inclosos els menors no acompanyats. L'independentisme fa mans i mànigues per distanciar-se d'Aliança Catalana en ple auge de l'extrema dreta a les enquestes. L'estratègia per frenar-la s'ha convertit en un dels temes de debat entre els polítics que passen aquests dies per la Universitat Catalana d'Estiu. Ara és Esquerra Republicana qui entra en la qüestió, però per llançar un retret directe a Junts per la seva actitud davant d'Aliança. Enviat especial a Prada de Conflent, Víctor Massip.
10: L'avís contra la xenofòbia que han llançat Xavi Antich i Josep Rull aquest matí ja té rèplica. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, també creu que s'han de posar línies vermelles, però hi posen noms i cognoms. Assenyala directament a Junts per Catalunya d'actuar amb poca contundència.
11: A mi l'única por, l'única preocupació que tinc és l'acomplexament de Junts respecte a l'extrema dreta, però tant de bo ens puguem tornar a trobar, perquè com hem comentat abans, ens hi va el futur del país, i no només el futur de l'independentisme.
10: Alemanya avisa que fer front a l'extrema dreta és important per al moviment independentista, però diu que l'urgent és salvar el futur del país.
8: I la policia espanyola ha desarticulat una xarxa que portava migrants irregulars d'Alacant a França. Hi ha 3 detinguts i es calcula que l'organització s'hauria embutxacat prop de 100.000 euros. La investigació va començar després que les autoritats franceses detectessin moviments sospitosos a la frontera. Això els va dur a identificar diversos vehicles que haurien fet més de 20 trasllats entre els dos països. En cada viatge duien entre 5 i 6 persones. L'organització cobrava presumptament 200 euros a cada migrant per facilitar-ne el trasllat.
7: Pendents de la presentació de Rodri, que serà al llarg d'aquesta tarda. Aquest migdia, el migcampista madrileny ha estat a les oficines del club per firmar el seu contracte. Pel matí, tant Rodri com Joao Cancelo han passat la revisió mèdica a la ciutat esportiva Joan Gamper. Encara sobre el primer equip, Hansi Flick ha triat Rafinha, Eric García i Pedri com a capitans provisionals del Barça. Fins que no acabi el mercat de fitxatges i la plantilla pugui votar, tots tres assumiran el rol de capitans en lloc de Frenkie de Jong, que està lesionat.
12: Rafa will do it, because normally...
13: Serà Rafinha qui parli. Sé que Frenkie és el tercer capità, però el Frenkie ara mateix no està disponible. L'equip encara no està acabat. Quan estigui tot fet, aleshores votarem. Fins que això no passi, Rafa serà el capità amb Eric i Pedri.
7: Tot i la decisió, Flick ha reconegut que té una bona relació amb De Jong. Demà al trofeu Joan Gamper, Rafinha farà la seva primera aparició com a primer capità del Barça. El Girona ha fet oficial l'arribada del central Abdul Moment. El ganès de 28 anys arriba lliure procedent del Rayo Vallecano i signa per les pròximes 3 temporades. I un últim apunt en bàsquet perquè l'Espart Girona ha anunciat el fitxatge de Marija Leković. La base montenegrina de 23 anys arriba procedent de l'Estepona i signa per una sola temporada.
8: I pel que fa al temps, a aquesta hora la calor continua sent molt intensa a tot el país, però sobretot a l'interior de les Terres de l'Ebre, al Priorat i al Pla de Lleida. Fa una estona s'ha arribat als 40 graus a Vinebre, de manera que avui ha estat el 19è dia de l'any que s'assoleix aquest valor tan extrem a Catalunya. A la costa, la sensació de xafogó es mantindrà molt acusada i demà la temperatura tocarà sostre, però dijous ja començarà a baixar i començarà una tongada de pluges que podria durar uns quants dies.

0: Doncs vinga, són les 6 i 5 minuts, puntualíssims, com sempre. De veritat, ja estic d'aquesta sintonia fins al capdamunt, eh? I és una cosa que m'està... És que, a més, t'assala molt la teva, Míriam, a la de l'Àlex.
1: Cuero. Llàstima.
2: S'hem posat d'acord.
0: Sí.
2: Va, els dimarts maquineros.
0: No, i a més, tinc els nyandú per aquí fora, que avui venen a veure què se n'ha fet d'ells. Que estan aquí.
1: Visca les raves de RAC1, som-hi!
0: Sí, visca les raves, després tenim temes afegits. A més. Tinc, vale. Tinc en marxa la presentació del Rodri, que no sé per on sortirà, i potser em apareixerà la Clara Rodergues, de Sota les Pedres, que la tenim d'enviada especial amb la presentació. I tothom dient-me coses per aquí, per allà, per més enllà. I bé.
2: És un dia il·lusionant, eh?
0: Sí? Per què? Què et fa tanta il·lusió?
2: He vist unes imatges allà de sortint del Botafumeiro, la porta celebrant, Rodri saludant... Sí. La vida és bonica, avui.
0: Perdona, eh? Sí, perquè tu ets molt culer, oi?
2: Home, i tant. S'ha parat la música, de sobte.
0: Sí, s'ha parat la música. Bé, en fi...
1: Tenim resposta de dir, per part d'un oient, de la pregunta que li has fet a la Míriam Martín. No, ja s'han avançat.
0: Sí, però que contesti primer a la Míriam, perquè potser l'oient... Si li diem la resposta a l'oient i diu... Ah, ja, la que volia dir, doncs ara t'exposem aquí...
1: Sí.
0: A dir la teva possible resposta. Què fa el Casals per aquí? És el Casals Informatius?
1: Sí que ho és.
0: Sí, com ho saps?
1: Ah, bueno, perquè el conec, no, perquè no treballem junts a la redacció.
0: No, és com s'havia contestat la Míriam, com pots saber que és el i no en tenia res. En fi.
1: Jo us he dit que hi havia una expressió amb rima, no? De nunca te acostaran sí, a saber una
0: però
1: cosa
0: no, per situar els nostres professors, avui dia els nostres oients.
1: Els professors oients.
0: Lliçons de català. Silenci. Lliçons de català per expats, a càrrec de l'animadora lingüística Míriam Martín Lloret, que ja l'hem aplaudit 70 vegades. Li hem preguntat perquè ha sortit durant la conversa, crec, amb el Gil Prat sobre Roca.
3: Mira, estàs bé.
0: Silenci. Com es diu en castellà? Perdó, en català, joder. No t'acostaràs sense veure una cosa més. Era això.
1: Sí.
0: Hem anat a publicitat, hem posat un butlletí, hem escoltat les notícies, però ens han quedat amb les ganes de saber la resposta.
1: Sí.
0: Doña Míriam,
1: sí.
0: Quina és la resposta?
1: A mi em venia al cap una que diu així. No te n'aniràs al llit sense saber res de profit.
0: Ah, molt bé.
1: No està gens malament.
0: Ens l'apuntem o no?
2: L'apunto.
1: Sí. Hi ha més expressions així a l'Optimot. Clar, l'Optimot, hi ha una...
0: Però si no ensenyats, què és
1: l'Optimot?
0: Què és l'Optimot?
1: L'Optimot és un cercador lingüístic de la Generalitat que va molt bé per ser autònom i fer consultes de llengua.
2: Confirmo.
1: D'acord? De lèxic, diccionaris, el diccionari normatiu, fitxes elaborades per l'equip de lingüistes meravellós... clar, jo això ho sé.
3: Jo tinc una altra
1: rima. Durant 20 anys.
3: Tinc una altra rima.
0: Quina tens, motomami?
3: No te n'aniràs al llit sense que et piqui un mosquit.
2: No te n'aniràs al llit fins fer-te un Vladimir.
0: Sí, comencem
1: aquí ja canviem.
2: A dormir fins fer-te un Vladimir.
1: Canviem el sentit, eh?
4: Mira el Vladimir, torna a sortir el Vladimir.
2: Sí, el teu Vladimir.
0: A veure...
1: Un dia no passarà... Jo continuo, eh? No, un dia no passaràs que una cosa no sabràs.
4: Oh.
1: Ah. Bueno, aquesta ja l'he dit. Sempre se n'aprenen de noves. Aquí ja no hi ha rimes, eh?
0: La de la nit és molt xula.
1: Sí. No te n'aniràs al llit sense saber res de profit, oi?
4: L'oient, la Olga Miñarro, ens proposa... Sempre te'n vas al llit més erudit, o bé...
3: Més eròtic.
0: Erudit.
4: O bé, vell dorment amb més coneixement.
1: Carai. Això la gent s'ho inventa ja directament, eh? És maco. És maco, la saviesa popular, eh?
0: Molt bé.
1: Mai no se'n sap prou.
0: Moltes gràcies. Sí, sí. Aquesta és teva o és el Gil?
1: No,
0: que està igual?
1: Del d'abans.
0: Sí, del d'abans, molt bé.
4: Ara us portem aigües.
0: No, si no és perquè els hi porteu aigües, només perquè anava a beure aigua d'aquesta i no sabia si era la meva o era d'algú altre. Per no...
1: Ai, sí.
0: Per no encomanar-nos no sabem ben bé què, entre tots plegats. Molt bé, doncs tens d'alumne avantatjat a l'Àlex, que veuen les seves cosetes, i et tenim a tu. Avui, què toca? A veure, professora, animadora.
1: Avui comencem amb una notícia, no?
0: Sí,
1: comencem...
0: sí, tant. Això de les paraules més consultades al diccionari.cat durant el 25.
1: Sí. Aviam, sí. 25 i part del 26, em sembla.
0: O sigui, quins dubtes tenim els catalans, no?
1: Sí. Us he de dir que no m'ha sorprès la llista, eh? Mm-hmm. Tenim el Déu-n'hi-do, encapçalat el Déu-n'hi-do, un dubte ortogràfic, senyal, anàlisi, compte, provar, comptar, llisto, després comento, badar, corrent, viatge o il·lusió. Mm. A veure, són dubtes molt, molt habituals, els ortogràfics. El Déu-n'hi-do sempre ha estat,
0: fa
1: uns anys que sempre... Des que la normativa ortogràfica va posar-hi els guionets per lexicalitzar, o sigui, fer-ho com un sol mot, més unitat lèxica.
0: Perquè abans anava sense guionets.
1: Exacte. Anteriorment anava sense guionets.
0: Abans era la paraula Déu...
1: Déu, ni espai, ni... Exacte, vale. Espai,
0: i do.
1: Ara no, ara des del 2016,
4: però
1: del novembre...
4: Do amb accent o no?
1: Sí, sí, sí, sí. Ah. Es conserva el Déu, l'accent del Déu sí que es conserva.
0: El del Déu, eh?
4: El del Déu, no el do.
1: No, el do no.
3: El do és una nota musical.
1: El do no.
0: Sí.
1: Llavors va entre guionets i, clar, la gent, jo crec que la gent està marejada i sempre ha de consultar-ho, no? Està marejada. Però els guionets el que fan és com una unitat, fer com un mot, un sol mot, no? Mm-hmm. I el següent pas, predicció de futur, el següent pas serà dir-ho Déu-n'hi-do, o sigui, tot junt, tal com sona, que hi ha lingüistes que aposten per aquesta grafia. Déu-n'hi-do, llavors sí, hi ha el que aniria amb l'accent, última la O. Déu-n'hi-do, tal com sona, eh?
4: Si ho ajuntéssim tot.
1: Exacte, mm-hmm. Exacte. Hi ha gent que ja aposta, evidentment, en un registre col·loquial per aquesta grafia.
0: És una mica com el que ha passat amb el sisplau, que jo crec que era
1: clar,
0: si
1: escurçant,
0: us plau,
1: sí.
0: Després potser s'hi van posar guions o no?
1: No.
0: No s'hi van arribar a posar guions mai?
1: No,
0: i ara
1: no,
0: està amb sisplau tot amb una paraula. I
1: sí,
0: la U...
1: però sisplau, eh? Sí. No el si us plau, no, que hi ha gent que ho escriu tot junt.
3: Literal, no. Que és més fàcil, no? No dir sí, por fi no. O please i no, ja està, no?
1: Doncs això, el Déu-n'hi-do sempre.
0: Vale. I badà?
1: Com és el top
0: badà.
1: De
0: I badà,
1: de
0: quin dubte té la gent? Si es ve alta o bé,
1: badà,
0: baixa o què?
1: Badà, jo aquí crec similitud amb altres paraules. El badà de prohibir, d'impedir, del veto. Saps?
0: El
1: verb.
0: No ho sé,
1: o la gent dubta amb la A, o amb la B, B alta, B baixa, sempre és molt recurrent. Mm. El senyal, no?, que sempre tenim el dubte sempre de la comparativa del castellà. En català és el senyal i no la senyal, l'anàlisi en femení,
0: cert.
1: O, que molta gent ho diu en singular, l'anàlisis, li posa una S, no?, quan és en singular. Aquests són dubtes molt, molt recurrents, ortogràfics, el compte. Compte, per similitud amb altres, com compte, del noble, o el conte, el llibre.
0: Sí.
1: I també de gènere. Quants cops hem sentit la compte?
4: Mm-hmm.
1: La compte, sisplau.
0: Ah, sí?
1: La compte. Encara
0: és tot masculí, eh?
3: Sempre millor en femení.
1: El compte.
0: No,
4: en aquest cas
1: el compte, el compte. El provar, la B alta, B baixa, òbviament. El comptar com a verb, per similitud, per exemple, amb comptar.
0: Bueno, no? Que també passa amb el compte. Sí.
1: Comptar una història, per exemple.
0: Sí.
1: El badà, ja ho hem dit, el corrent és un dubte així de gènere gramatical, perquè en català és el corrent i no la corrent, i el biaix és per un tema d'actualitat, no? És una paraula així curiosa, el biaix de gènere...
0: És una paraula que tampoc es fa servir molt com perquè generi tants dubtes, no?
3: El bondage.
0: No, biaix.
1: No, però informativament, periodísticament, es fa anar molt.
0: Sí.
1: Dir que és un tema que està més,
4: sí, està
1: més d'actualitat. Sí. Biaix, resiliència, per exemple. I finalment també hi ha paraules que m'ha agradat molt, que hi ha paraules que els alumnes, que consulten els alumnes de textos acadèmics o literaris, com per exemple basarda, ferèstec, badoc,
4: wow.
1: O el famós baligabalaga.
4: Que no saben què significa, no?
1: Clar, aquesta dada m'ha agradat, perquè aquestes, ja us dic, aquests dubtes d'aquesta llista de 10 mots, il·lusió, per exemple, és la L geminada. Mm-hmm. Pràcticament tots són de gènere gramatical o dubtes ortogràfics, 100%. I us he de dir, com a dada afegida, que a l'Optimot un dels dubtes top era el per què, si va junt o separat.
0: És que va junt i separat, no?
4: Jo he pres moltes coses.
1: Junt o separat.
2: No, depèn.
1: Clar.
2: Home, depèn. Pont de junt.
1: El per què de tot
0: junt
1: plegat.
0: Junt i separat, sí.
1: Clar.
0: Clar. Ell diu, sí, el per què va junt o separat. Dic, no, és que va junt i separat.
2: Ah, sí.
3: Les llavors, festes del per què... Molt...
1: Sí, però en quins contextos va junt
0: i llavors,
1: en quins
0: i el tema de l'accent. Perquè,
1: i el tema de l'accent.
0: A veure, si va separat, va amb accent sempre, oi?
1: Sí.
0: I en canvi, si va junt, pot anar amb accent i sense accent?
1: No.
0: Va 100% sense accent.
1: Sí.
0: Ah, doncs jo diria, no sé per què semblava haver-ho vist escrit,
4: no,
0: junt.
4: Però separat no. Pot anar amb accent o sense, depèn de la situació, no?
1: Depèn del context. Sí, aquí ja ens estem embolicant, eh?
4: Sí, una mica.
0: Aquí tècnicament es coneix fer-se la pitjor un lío,
4: Jo volia dir una cosa només, que m'encantaria que l'Optimot o el diccionari aquest fessin el Rapid, que és, sabeu, okay. L'Spotify Rapid, que és aquesta cosa que et diuen tot el que has escoltat durant l'any? M'encantaria.
1: Home,
4: que de cop i volta em digués, has preguntat 10 vegades, perquè a mi em passa això a vegades, amb la típica paraula que no m'acaba de quedar, he de buscar-ho, no?
2: I sempre és la mateixa.
4: I sempre és la mateixa.
2: Jo sempre la busco i
0: m'agrada. Sí, ara que ho dius, jo també n'hi ha unes quantes que no sé per què. Dius,
2: sí, reincident.
0: Com pot ser que no te'n recordis mai com escriu aquesta paraula.
1: Sí, i sempre l'has de consultant. Sempre, passa, sí. passa molt.
0: Bé.
1: Passa sovint.
0: Tot això és per, venia pel tema de la llista de paraules
1: sí,
0: o
1: que s'ha publicat com a noticieta, no? Sí, diccionari.cat, bueno, recordem-ho, d'enciclopèdia.
0: Què ens fa patir els catalans o què no sabem com escriu els catalans? I aneu a buscar a diccionari.cat.
1: Uh-huh.
0: Ara toca el moment aquell típic de cada setmana de paraules i expressions per salvar el català.
1: Sí. Per exemple, tenim el mot genuí frisar.
0: Frisar.
1: Que no s'està perdent, però ja no es fa servir uh-huh. tant ara. El verb frisar, que vol dir impacientar-se o desitjar molt una cosa, prové originàriament de la forma més antiga frisar, que anava amb doble S, i ve del llatí frictiare, que vol dir volia dir originàriament estremir-se de fred, derivat de frigere, que vol dir tenir fred. I hi ha hagut com un canvi de sentit cap a l'estremiment o la inquietud. De la impaciència, d'aquí ve l'origen.
0: Vaja.
3: Doncs, aquí fa molta frisor d'aquesta, perquè no. sempre fa molt de fred.
0: Sí, és veritat que estem una mica frescos en aquest estudi, però vaja, tampoc
1: friso.
0: És un drama, eh?
1: Friso, l'hem de dir
3: friso
1: més.
3: Sobre.
1: El dieu, aquest, o què?
0: Frisar?
1: Sí.
4: Jo no massa.
1: No el feu servir.
0: No, sí, per allà diuen que sí.
1: Sí?
2: A partir d'ara el faré,
1: no?
2: Potser més.
0: Molt de tant en tant quan hi ha un esdeveniment molt xulo, no?
4: El vi frisant, eh?
1: Friso
0: o cascada
1: per...
0: amb algú...
2: Friso per venir al versió estiu.
0: Exacte. Doncs ens faria la mago perquè la setmana que ve és l'última. Vull dir que això s'acaba.
1: Sí, frisant. Ah,
0: molt bé. Doncs...
1: És que, a més, ho dius i t'imagines com bombolletes, no? O sigui, no
4: de cava, no?
1: Sí.
0: És una expressió frisant. Maca. És una expressió maca.
1: Sí.
0: És una expressió maca.
1: L'expressió, salvar-se pels pèls.
0: Mhm.
1: L'origen, no sé si el sabeu l'origen, però és molt curiós.
0: D'un calb. No, clar, és veritat, de quins pèls i per què?
4: Era una persona calba.
0: No,
1: no, no, però bé, en temps passats, de l'ofici dels mariners, perquè no era necessari saber nedar, i llavors no. entre la tripulació era habitual recomanar als nous novells que es deixessin créixer una llarga cabellera perquè en cas de caure per la borda fossin més visibles en l'onatge i d'aquesta manera tinguessin més possibilitats de ser rescatats.
0: Això és coi,
4: mare
0: no?
4: de Déu, senyor.
0: Sí. Això fora. Sona bastant llegenda no urbana, no. però marítima, diguem-ne. Eh?
4: Sí, no, que els pirates van dir, diem això, no? Com...
1: Sí, sí, sí, no, no, i no diu que sigui l'origen incert, vull dir que és popular, està registrat, i és molt curiós,
4: molt.
1: Vull dir que és fort.
0: Molt bé.
1: Justament. I...
0: Doncs salvar-se pels pèls. Sí. Jo pensava que els estivaven pels pèls cap amunt per treure'ls de l'aigua.
1: Exacte.
0: Però com a mínim és per veure'ls.
1: Sí.
0: Però sí, però l'aigua, la melena també t'ajuda a enfonsar-te dins l'aigua, però vaja, això és una altra història. A veure, paraules que es diuen molt i que sí. estan ben dites, però que podrien no semblar-ho, potser, o
1: podrien
0: què?
1: No semblar-ho, però sí que ho són.
0: Animadora.
1: El panoli. El panoli, ho dieu?
0: Sí.
1: Així com a insult, com dir que beneitó...
2: Sí. Aquell sí, és un panoli. No? Sembla un panoli, sí. és un panoli.
1: Sí, no, aquí ja es diu bastant. Sí.
4: Un animal
1: I
4: molt
1: podem,
4: xulo, el panoli.
1: Clar, podem el pensar i dir, oi, això ve del castellà?
0: Sí, que
1: o
0: sona que vingui del castellà.
1: Doncs a veure, el panoli originàriament era una coca feta de farina, sucre i oli.
0: Què dius ara? No, coca de Sant Joan.
1: Coca,
0: no.
1: Sí.
0: És que aquí aquest sempre el Sabina està,
1: ja,
0: però...
1: Ja surt el Sabina.
0: Està mig adormit, però està la guai.
5: Sí, que... No, és que me apetece ara para mojar algo en el whisky.
0: Ja, sí, doncs això. Ah, whisky, sí. O és la una cosa o l'altra.
5: Estoy correcto, escribiendo una canción.
0: Ja està, deixa'l l'Iva tranquil, pobret, que ja té, prou, té pena amb el seu. Va.
1: És això, és una menja que era molt senzilla sí. de fer. Però el panoli que tots coneixem és l'insult. Llavors, és un mot tortosí i valencià. Mm. Eh? I és la contracció, atenció, de pa en oli.
0: No.
1: Pa en oli.
0: Wow. No.
1: Sí.
0: Panoli.
1: Pa en oli.
2: És boníssim,
1: sí,
2: això.
1: Sí.
0: No, és,
1: mena de coca,
0: és
1: pa en oli.
0: És la descoberta del dia, eh?
4: De blau mut, no?
0: Sí.
1: Sí.
0: No.
4: La cançó.
1: Llavors, com que el pa en oli es considera un menjar molt senzill i bàsic,
0: sí.
1: va adoptar aquest sentit de beneitó.
4: Oh.
1: Llavors, crec que és dels millors derivats de pa que s'han creat, a part del panarra. Mm-hmm. A mi el panarra m'encanta,
0: sí.
1: ho diem
0: sí,
1: molt, també.
0: Sí.
1: Panarra seria una d'aquestes paraules mm-hmm. que diem molt encara. Llavors, és un valencianisme que també s'ha introduït en castellà. Vull dir que no és que ens hagi entrat a través del castellà no sé què, no sé quantos. No, no, no. Però això no acaba aquí, perquè en mallorquí també existeix aquest insult amb la grafia.
0: Ai.
1: Tenim el panoli, tenim el pamboli.
4: I significa sí. el mateix, eh?
1: Sí, sí, sí. sí. Però és de pa amb oli, en comptes de amb. Que han canviat de preposició.
2: Jo ho diré així, a partir d'ara, llavors, ets un pamboli.
1: És el pamboli.
2: Pamboli.
1: Doncs ets un pamboli.
0: Bé,
1: podeu dir, sí,
0: jo
1: sí.
0: això... És que m'has deixat totalment esma perdut, es pot
1: sí.
0: dir això, no?
1: Sí.
0: Amb el tema del panoli. Perquè llavors... a mi em sonava que no era originari del català, que venia de fora, bueno, no sé, que...
6: vesteix som...
7: No, venen tots a fora, però de criticar.
1: Si voleu dir-li a algú que és un panoli, no sabeu com, sempre li podeu preparar la recepta original de la coca, a veure si indirectament ho enganxa,
7: Sucre, farina i oli.
1: Una brometa.
7: Oli blanc. Va, i llavors, per anar acabant, no sé què, fem una pregunta més d'aquestes de traïció.
1: No, traïció, que... hauré de fer consulta, segons com.
7: Que és el doctor Fun de l'alumne de curs de C2 de català.
1: M'agrada tant aquest.
7: Sí, el moment ja el brusca. Quina és la consulta?
4: Tinc l'examen a setembre,
1: A setembre?
4: Què tal. Setembre
7: és ja, no?
4: He d'estudiar. Aquest cap de setmana estudiaré.
6: Ja deia jo, que no semblava d'aquí.
7: No, sí que és d'aquí, sí, ja el brusca.
4: Però volia aprofundir en el català, perquè m'encanten les
1: aquesta
4: llengües.
1: Aquesta te la saps segur. A veure, no tinc moltes ganes de fer això. Què? No tinc moltes ganes de fer
7: és
1: això.
7: Que aquí,
1: què falla aquí?
7: No sé si falla, però aquí hi ha tres opcions. No tinc moltes ganes de fer això, no tinc massa ganes de fer això, no tinc gaires ganes de fer això, no tinc gaire ganes de fer això en singular. Si se m'acuden...
1: No.
7: Oh, jo et poso aquestes quatre opcions damunt la taula.
4: No. Però si en teoria, moltes, en teoria, hauríem d'afegir-ho amb quantitat, no? O sigui, si dius que no, si no té sentit.
7: Tenim a la professora Rusca.
1: No, aquí és gaires. Ara us ho explico. A veure, primer que el nom, l'adjectiu gaire o l'adverbi gaire quedarà com el nom de mascota al final perquè l'estem perdent en aquests contextos. Llavors, si enyores aquest quantificador, sempre el pots fer servir com a nom de mascota. I ara passem a la part teòrica. Equivale molt i recordem que en català es fa servir en oracions negatives, interrogatives i condicionals. Per exemple, no hi ha posat gaire tomàquet. Ja has posat gaire tomàquet, o si hi ha gaire tomàquet, no en menjaré. D'acord? Ara, a tot això ens ho passem pel forro, dels pebrots.
7: Vale, ha quedat clar.
1: I
7: tot
1: ho convertim en massa o molt. Ja s'està perdent el valor de gaire en aquestes tres tipus de frase que us he dit, frases negatives, interrogatives i condicionals. Sovint diem que no tenim molta gana, o massa gana, quan el que hauríem de dir és que no en tenim gaire de gana. D'acord? Llavors, en certs contextos, gaire pot alternar amb massa, però és que massa vol dir en excés. Per exemple, si t'acostes gaire, cauràs, o si t'hi acostes massa, cauràs. Aquí sí que està ben utilitzat el massa. Perquè massa vol dir exclusivament en excés, que sobrepassa. D'acord? Llavors, la gramàtica normativa ens diu que en valencià i en tortosí el quantificador gaire s'està perdent, però podeu fer una volta pel Principat de Catalunya i...
7: Sí, jo diria que està...
1: En general, la pèrdua és extensiva a tot el...
4: El quasi es fa servir més que potser el gairebé. Ja sé que és diferent, però...
1: Sí.
4: Bé, en fi.
1: Sí, sí.
7: Doncs
1: llavors,
7: reivindiquem el gaire.
1: Sí, feu una ruta pel Principat i pareu l'orella, i reivindiquem el gaire, mostrareu un saber fer i una genuïnitat inconfusibles.
7: I per què dius amb aquest to com així una mica
1: sexy? No costa gaire, força gaire.
7: Molt bé, doncs Míriam Martín Lloret, vols quedar a les classes? Bueno, no són classes. A l'anàlisi política de la setmana o vols ventilar-te que has d'anar a fer no sé ben bé què?
1: He d'anar a fer coses.
6: Animar la llengua, no?
8: Té massa ganes de marxar.
7: No té gaire ganes de quedar-se.
1: Si no, té massa ganes de marxar.
8: Perquè és en excés, és en excés. Ho tens en excés.
7: Va, la musiqueta del senyor aquest de la cosa. Això hem de fer... Va, quan poses juntes les seccions... Què passa, què passa? Pots aquesta música per parlar del repàs de l'actualitat a la política de la setmana. I la primera paraula que veig jo són abdominals d'Ayuso. Fot-li.
9: El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente...
7: Exacte.
9: Allà ell.
8: Abdominals, això podria ser una classe de zumba o també de gimnàs.
7: A veure, què passa amb els abdominals de l'Ayuso i quina relació tenen amb tot el merder del pis, del famós pis, que crec que està a la venda, no? El famós pis de luxe no s'ha aconseguit vendre pas encara.
8: No s'ha aconseguit, encara no s'ha venut, però té molta relació. Ara ho veurem.
7: Ah, sí?
8: Aquestes abdominals, sí. Com deies, anem a posar una miqueta de context, no? Perquè al final portem molts dies parlant de... Espera, que m'ha de fer la foto per la... La Yael m'ha de fer la foto per la
6: secció.
8: Ara ho veureu.
6: Morritos.
7: Vale.
8: És que ara fan la foto, quan abans de fer la secció et fan una foto per penjar-ho a xarxes.
7: Sí.
8: Sortir ben guapo i clar, si surto gesticulant, jo que gesticulo molt.
7: No, però a la foto la fan abans que comenci a actuar. però en aquest cas doncs te l'hem fet ara.
3: Posaré el filtro de perrito.
8: Sí, exactament.
7: Va, guap, quina relació té tot el merder del pis de la presidenta de la Comunitat de Madrid amb, com es diu això?
8: Amb l'àtic, el famós àtic. Ja sabem, amb tot l'escàndol aquest que s'ha generat per la compra d'aquest àtic per més de 6 milions d'euros per part de la Comunitat de Madrid, i ara s'hi suma un altre escàndol, aquest jo diria gairebé de caire periodístic, ara en parlarem, i ens referim a com alguns mitjans de Madrid, de l'àmbit més conservador i de dretes, però no només, no només, han dedicat articles i reportatges a elogiar l'estilisme de la presidenta madrilenya, el seu cos, les seves eleccions de vestits. No és només d'ara, també ho veurem, en comptes de parlar del que toca, no? Que és posar-la contra les cordes en aquesta compra estranya, dubtosa i obscura, com a mínim, en molts dels seus aspectes.
7: Però, bueno, ara que dius això com estranya i obscura, no estem parlant de xuriceig, estem parlant de... O ja anem cap aquí. Estem parlant d'inutilitat?
8: Bueno, estem parlant de com se sent a vegades els polítics, o molts polítics, o alguns polítics, senten el poder i les institucions com un patrimoni personal. Ui. I senten que poden fer el que vulguin sense donar explicacions. I quan passa el que passarà ara, ho explicarem, quan se'ls fa la gara-gara d'aquesta manera per part de molts mitjans, se senten impunes, fins que hi ha alguns periodistes o certes institucions, o el que sigui, que fiscalitzen i treuen i fan que tota aquesta brutícia surti a la llum. Però deia això, aquests mitjans parlant de l'estilisme d'Isabel Díaz Ayuso, fa anys... Això no és nou, això no és nou.
7: Ah, no?
8: Ja fa anys que cada vegada que s'apropa una festivitat, un esdeveniment important a Madrid, hi ha tot un reguitzell de mitjans que dediquen planes, articles i publicacions a les seves webs a parlar del suposat bon gust de la presidenta, dels seus vestits, del seu estilisme...
3: Són com Perro Sánchez.
7: No.
8: Bueno, però són mitjans que es dediquen més a ensabonar-la. És que us he portat un recull d'articles, de titulars...
7: Sí? Perquè, anem a repassar.
8: Que es dedica més a ensabonar-la, donar-li la píndola, fer-la gara-gara, el que dèiem, en comptes d'aixecar les catifes i també apretar el poder. Com dèiem, per posar tot aquest context, com sabeu, a l'últim mes a Madrid només es parla de la compra de l'àtic per valor de 6,3 milions d'euros, no és poca cosa, d'un àtic per part del barri de Chamberí, un dels més exclusius de la ciutat per part de la Comunitat de Madrid. És un àtic que, en teoria, havia de ser destinat a que la presidenta l'utilitzés com a oficina temporal mentre es feien obres a la Real Casa de Correos, que és la seu del govern madrileny, però el País... i després altres mitjans van destapar a finals de juliol aquesta compra molt obscura, molt poc transparent, i ha començat aquesta polèmica. Una polèmica que encara dura. O sigui, això porta un mes i per diferents raons. Una, com dèiem, per la falta de transparència en la compra i sobre qui va executar l'ordre de compra. Encara no se sap, ha passat un mes i encara no se sap qui va donar el vistiplau a aquesta compra. Es pot, òbviament, sospitar, però encara no hi ha un culpable directe. Dos, també per les versions contradictòries, inconsistents de l'executiu madrileny i de la pròpia Isabel Díaz Ayuso sobre l'ús que volia.
7: Com sempre que hi ha una crisi d'aquestes, que dius una cosa, l'endemà dius la següent, i el tercer dia dius una altra història.
8: Tal qual. Què és el problema? Que s'especula, hi ha motius per creure-ho, que el veritable objectiu era convertir aquest àtic en la residència d'ús personal de la presidenta. Per què? Doncs perquè la normativa urbanística a Madrid contempla de forma taxativa que aquest àtic no pot ser utilitzat com a oficina, només es podia dedicar a ús residencial. Això significa que o bé pretenien incomplir la llei, o bé pretenien esquivar aquesta llei i acabar comprant amb els diners de tots els madrilenys un pis exclusiu per viure ella. A més, ella ja arrossega una polèmica per un altre àtic, que és la seva parella, d'Alberto González Amador, un àtic que també està al barri de Chamberí i que, atenció, pocs dies després de la compra d'aquest altre àtic, la seva parella va posar-lo a la venda. És a dir, el pis on viuen ells el va posar a la venda pocs dies després de la compra d'aquest àtic com a seu del govern madrileny.
4: Quina vergonya.
8: Casualitat? No lo creo. Més casualitats. Al mateix carrer, uns pocs metres, gairebé davant d'on s'ha comprat aquest àtic per 6,3 milions d'euros, Isabel Díaz Ayuso té una altra casa. Una casa que va heretar dels seus pares, on hi viu la seva mare. Uau. I que viu just gairebé davant d'aquest nou àtic que s'havia comprat.
3: A veure si voy a tener yo la culpa.
7: No, però bueno, si la senyora va retar una casa dels pares i viu la mare, tampoc hi ha tanta cosa rara aquí.
8: No, però vull dir, tu
7: viu la mare, però vull que viu la mare.
8: No, però tu compres aquell àtic just davant d'on viu la teva mare, just al barri on vius tu, poses el teu pis a la venda. Voleu més escàndols?
7: Sí.
8: Com deies, el govern madrileny l'ha posat a la venda. L'ha posat a la venda pel mateix preu? No. Per gairebé mig milió més d'euros. És a dir, no només fa una compra regular, sinó que després especula amb l'habitatge i el posa encara més car al mercat de nou.
3: Pues claro, porque
7: huele
3: a mi.
7: No,
3: es más caro, hay que
7: pagarlo.
8: En tot cas...
7: Diners pel govern.
8: Clar, anem a l'origen.
7: S'ha de pagar el notari, s'ha de pagar la plusvàlua...
8: Gastos de gestió. Anem a l'origen del que deies, no? En tota aquesta situació, en tot aquest escàndol majúscul que està passant factura al PP i a la presidenta madrilenya a pocs mesos de les eleccions, la cúpula del PP a Gènova intenta tancar files, però admeten, són conscients que és una situació complicada defensar, més en un moment on estan molt beligerants contra la corrupció del govern de Pedro Sánchez, etc. I de sota et trobes en aquest marrón, enmig de tota aquesta tempesta política, on dia sí, dia també, hi ha mitjans que estan traient noves informacions, de sobte arriba la Fiesta de la Virgen de la Paloma, al barri de la Latina, i ens trobem que tot de mitjans, i us els llegirem ara mateix tal qual, textualment, comencen a publicar aquests articles. El Mundo. Ayuso lleva a la paloma su vestido fetiche del verano. Escotazo y aberturas en la cintura para enseñar los abdominales.
7: Aquest dels abdominales és el més gracioso.
8: Increïble. Bueno. La Razón.
3: Ayuso
8: apuesta por su firma sevillana favorita con el vestido blanco de 225 euros con abertura en la cintura, bla, bla, bla. El Debate. El vestido con escote cruzado y abertura en la cintura que ha elegido Ayuso, bla, bla, bla, bla, bla. I el pitjor de tot és que podríem dir, vale, mira, ha sortit això... i ho han aprofitat. Però és que són mitjans reincidents que se sumen a molts d'altres en els últims 4 anys. Només cal que busqueu... Us convido a fer aquest exercici. Busqueu a Google, els oients, Ayuso vestido,
7: i
8: trobareu des del 2022 tot d'articles parlant dels lookets de la presidenta madrilenya a la mínima de canvi.
7: Bueno, per tant, hi ha un moment que algú diu, escolti, fem parlar dels vestits d'aquesta senyora, o vestim-la, o és cosa d'ella.
8: Bueno, és una miqueta tot. O sigui, ja sap que la seva imatge ven, hi ha molta gent darrere que apreta també, atenció, mira com va, i us passem detallets sobre la marca que porta, molts mitjans afins que també dediquen planes i planes a aquesta presidenta, a aquest fenomen.
7: Està una mica concertat.
8: Clar, i ens trobem articles com Ayuso causa furor con un vestido que favorece la gente de maravilla, Ayuso de una lección de estilo en el día de la hispanidad, Ayuso se apunta al escote de tendencia en el día de la mujer, en el día de la
3: forma de V.
8: Ayuso fía todo al escotazo con éxito. El vestido de Ayuso del que todo el mundo habla. Ayuso lo vuelve a hacer vestido con escotazo. Tot això són 2024, 2025, 2023. I què hi ha darrere de tot això?
7: Ara.
8: Doncs dos coses.
7: Cuidado.
8: Una, citaré el periodista David Miró de l'Ara, que feia un article en els últims dies, on explicava, encertadament, que hi ha una estratègia política per erigir Ayuso com a, i això és important, icona pop de la dreta. A les icones pop, escriu David Miró, diu, no se les qüestiona, no se les molesta mai, només se les lloa i se les beneeix. Per què? Perquè ets una icona pop. I en segon, i relacionat amb això, en segon lloc, perquè al darrere d'Isabel Díaz Ayuso hi ha Miguel Ángel Rodríguez. N'hem parlat moltes vegades.
7: Hombre,
8: Mar. Vale,
7: Miguel,
8: exactament, el seu cap de gabinet, ideòleg, el seu creador, el seu home de confiança. De fet, Miguel Ángel Rodríguez és un creador de líders. És la persona que va convertir a José María Aznar de ser un líder d'oposició de províncies a ser el president d'Espanya, de l'Espanya va bien. De fet, Miguel Ángel Rodríguez és el creador d'aquest lema o del comunisme i libertat. És, vull dir, és una persona que es dedica a això 24/7. I us explicaré una anècdota que crec que jo vaig esmentar una vegada en aquesta secció, no sé si l'any passat o en aquesta. És que jo vaig ser a casa de Miguel Ángel Rodríguez.
7: Què dius ara?
8: Vaig anar per fer una entrevista amb John Sistiaga i, de fet, el John va arribar una hora i pico tard i jo vaig estar una hora parlant amb ell. Em va ensenyar a Miguel Ángel Rodríguez.
7: De quin any estem parlant, més o menys?
8: El 2024.
7: Per fer-nos idea.
8: Em va començar perquè ell té la seva casa i es va comprar a Majadahonda, té un xalet, i es va comprar el xalet del costat com a centre d'operacions, com a oficina. I té un xalet, em va ensenyar tot el xalet, etc. Em va mostrant la seva casa i quan arribem al saló principal, on té el despatx, on té una sala de reunions, em trobo un quadre enorme que ocupa tota una paret, un quadre inspirat en la Pietat de Caravaggio, em va explicar, un quadre on es veu a totes celebritats, Rosalía, Nati Peluso, Billie Eilish, Bad Bunny, i al centre, Isabel Díaz Ayuso, com si fos una mare de Déu, agafant a C. Tangana com si fos un Jesucrist moribund.
7: Doncs no recordo gens aquest quadre.
8: Això són fa moltes vegades les reunions al govern de Madrid i Isabel Díaz Ayuso a Miguel Ángel Rodríguez al seu xalet centre d'operacions.
7: Ai, Déu.
8: És un quadre d'un artista que va generar molta polèmica de Sílvia Fletxoso, va generar molta política a Art Madrid, en una fira de Madrid, i el Miguel Ángel Rodríguez ho va comprar al final per evitar tota la polèmica i el va posar allà perquè li genera inspiració i li fa molta gràcia. I això, aquest quadre, és clau, perquè reforça aquesta idea de vendre Ayuso com aquesta icona pop que transcendeix la política, a la que s'ha de lluar com si fos una verge, com si fos una deessa,
6: per supuesto.
8: Fins i tot per davant, en comptes de fiscalitzar les seves irregularitats. I acabem parlant dels seus escots, nosaltres també, aquí, avui,
7: sí, sí.
8: De les seves abdominals...
7: No, però aquí en parlem, però expliquem per què n'estem parlant.
8: Clar,
7: estem fent
8: clar.
7: La interpretació
8: però
7: política.
8: Però al final acabem com a resposta, no? I acabem parlant d'això.
6: Com a mosques.
8: Exactament. Dediquem hores a comentar les seves declaracions delirants en comptes de parlar del que realment importa. Per exemple, com vaig malament de temps, no posarem un tall, però el mateix dia de la Fiesta de la Paloma
7: sí.
8: Li van preguntar, bueno, què pediria usted a la Virgen, Telemadrid? Símbol de la llibertat, eh? Telemadrid li va preguntar, què pediria usted a la Virgen? Li va dir, jo pediria a la Virgen por los bomberos. I clar, les xarxes
7: pasta,
8: es van encendre exactament per gent dient-li, pues, en comptes de demanar la Verge pels bombers, clar. Posa més diners a dignificar clar. Les condicions laborals dels bombers. Però això em serveix també per acabar una de les altres estratègies polítiques d'Ayuso. En aquest cas, importada dels Estats Units i aplicada de forma idèntica a Madrid. És una estratègia que va dissenyar l'ideòleg de Trump, Steve Bannon,
7: hombre.
8: I que ell mateix va definir com inundar la zona de merda.
7: Bueno, la tàctica és molt clara.
8: Què vol dir això? És col·lapsar tot el mercat d'informació periodística i política cada dia, gairebé diverses vegades al dia, amb declaracions esbojarrades, polèmiques, provocadores, el que vulgueu, delirants, incendiàries, contradictòries...
7: És el que fa Trump, sí.
8: El que fa Trump.
7: Home, diu una cosa al matí, a la tarda diu la contrària.
8: Estigueu tens a partir d'ara el que fa Trump o el que fa Isabel Díaz Ayuso. Què provoca això? Que totes les tertúlies, tots els programes, tots els opinadors, els rivals polítics es passen tot el dia responent, verificant, contraargumentant a l'última anada d'olla de Donald Trump o d'Isabel Díaz Ayuso. Ho ha fet també Abelardo de l'Espriella a Colòmbia, Bolsonaro ho feia també. És una manera de desviar l'atenció de temes importants. Tu, acabem tots centrant-nos en aquestes tonteries. Donald Trump fa uns minuts acaba de dir que considera l'estret d'Hormuz territori americà,
7: sí.
8: Saltant-se al qualsevol... Ara tothom respondrà això, sortirà també la ONU, sortirà l'OTAN, etc. I mentrestant es fan altres coses. Conclusió. I amb això acabo, són I-38. M'has dit Pere I-40, perquè el Pere m'ha un paperet.
7: Però t'ho he
8: dit,
7: dit secretament, t'ho he dit internament.
8: Ja, però sí. Entre tu i jo i els oients sí. No hi ha secrets. Conclusió. Que els abdominals d'Ayuso o l'últim loquet de moda sí. No ens impedeixin veure l'escàndol del seu àtic, les retallades en serveis d'emergència, de bombers, de dependència, de serveis sanitaris, els morts a les residències durant la pandèmia, que semblen oblidats, les retallades de drets LGTBI, d'oficines d'ajuda també a la gent LGTBI, o com està convertint també Madrid en un autèntic paradís fiscal i un forat negre per a la resta de comunitats. Que tot això, també aplicat a altres líders quan intenten també desviar l'atenció, serveixi doncs, estar més atent a què s'està coent de veritat sota aquests titulars una miqueta ridículs, fins i tot graciosos, que sembla que no passa res per riure de les abdominals d'Ayuso, doncs sí que passa. Perquè sota això estem deixant de parlar d'altres coses.
6: Anda, calla, mamarracho.
7: No li diguis mamarracho.
6: Mira, hoy llevo cuello alto. A ver qué me vais a decir.
7: No direm res. Escolta'm, la setmana que ve... És l'última setmana, crec. No sé si toca el dia que toca. T'hem canviat el dia?
8: Sempre els dimarts.
7: Sempre el dimarts. No diguis sempre el dimarts amb aquesta xuleria que no sempre...
8: No, de fet, avui he estat a punt de no venir.
7: Val,
8: mira. Perquè vaig demanar potser de canviar perquè... I aquí ja estic complint, eh? L'altre dia em vas dir que m'havies de doblar el sou, doncs potser avui és motiu. Perquè tinc una otitis, he tingut els últims dies una otitis.
6: Que casualitat.
8: Típica d'estiu, això, un tap que no es cura, etc. I ahir estava fatal, però vaig dir, mira, aquí seré...
7: Déu Nostre Senyor t'ha castigat.
8: Ja estic millor, m'heu ajudat a recuperar-me.
7: No, Déu Nostre Senyor t'ha castigat per ficar-te amb la Isabel Ayuso, aquesta.
6: Cabeza de litxi.
7: No, però molt interessant això que ens has explicat, que fa temps que no ens m'hem dit, i amb aquest tema és bastant evident que no. Àlex, gràcies.
8: Per Maria.
7: Què, vale? No que em miris amb aquesta cara. I tu què fas posant aquesta música? Els Niandú, si voleu venir, que ja us toca. Sí,
8: home, que vinguin.
7: Estan allà fora, vinga. Un 59 segons de publicitat. No, és que no tens ni...
8: Ens veiem la setmana vinent amb el dolor de que serà l'última setmana.
7: Bueno, sempre hi ha un primer i un últim dia, però vaja, ja ho celebrarem com porta alguna cosa per picar. Gràcies, fins la setmana vinent i ja et trobarem altres. Adéu!

0: Així sona l'estiu a RAC1. Tots som 1.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.

0: Tres quarts, menys tres minuts de set de la tarda. Seguim endavant la versió estiu. Ens agrada parlar normalment els dimarts de música. Parlem molt de música perquè, bueno, ens agrada molt la música. I sempre tenim un moment d'actuació en directe. Cada setmana tenim uns que ho fan millor que els de la setmana anterior. Per tant, Nyandú, prepareu-vos perquè avui la responsabilitat és damunt vostre.
1: I ens hem posat nerviosos.
0: A veure, n'han vingut dos dels tres, el Ferran Oriols, que és el primer que ha parlat, correcte?
1: Sí.
0: Ell ve o no?
1: Hòstia, ho has dit per ser... Sí, sí,
0: ah,
1: sí.
0: No, és que ja, a veure, has fet una pausa i jo m'equivoco amb els noms. Cada 3 minuts dic, ja ho he dit malament.
1: Escolat.
0: Guitarra i veu, i el Roger Oriols, bateria, però no tocarà la bateria.
2: Avui no.
0: Com el Ferran una mica així, o ja està.
2: Bueno,
0: perdona,
2: miraré, potser.
0: Perdona, no dic per fotre pressió, però... I no cal que ho facis, però va ser divendres que va venir el Siderland i el bateria, que no me'n recordo com es diu.
3: L'Andreu.
0: Oh, carai, com te'n recordes tu?

0: Bueno, què passa aquí? Algú m'ho pot explicar? Veieu, s'entén la pregunta o no?
1: No ho sabem ni nosaltres.
0: No ho sabem ni vosaltres.
2: És el que tenen sobre la marxa.
0: A veure,
2: realment no hem marxat mai. O sigui, nosaltres vam fer com una aturada, no?
0: Uh-huh.
2: Una aturada, vam dir, escolta'm, parem. Teníem ganes de fuixar màquines. En cap moment vam dir, ho deixem estar. Però és la tendència, no?, que de seguida, doncs, si no hi ha material nou o el que sigui, doncs ja sembla que has abandonat. Sí que no assajàvem, ens vèiem, teníem ganes de seguir-nos veient com amics, no? Com a germans.
0: Bueno, tu sou germans Oriols, vosaltres dos, per tant...
3: Ara, així no. M'agrada que vingui
0: no,
3: la meva família.
0: No, no és la seva família, no, vostè...
3: Senyor Oriol,
0: no som família...
3: Visca Ripoll!
0: Vale, prou. Vostè ja té la filla que la té col·locada a la policia i aquests...
3: I ara et trauran el lloc a la ràdio.
0: No, és igual.
3: Se t'haurà acabat.
0: I que posarem un banjo alt. Deixem-ho aquí, perdoneu, perquè no hi ha manera d'avançar. Dèieu, germans... Això està clar,
2: exacte,
0: que hi ha cert contacte, estava explicant-me això.
1: Sí, bueno, també era una manera de començar-nos a relacionar després de molts anys, d'una altra manera, perquè mm-hmm. sempre era amics, grup, i hòstia, era bastant intens, portàvem un ritme bastant intens. Llavors va anar bé parar també per centrar-nos en altres prioritats, i hòstia, no sé, jo crec que tot va començar una mica a bullir l'olla arrere de que em vaig casar.
0: Oh.
1: I... Bueno, perquè volíem...
4: T'acompanyamos en el sentimiento.
3: No,
0: José María García, no, home. Si vostè està casat, també, amb la Montserrat.
4: Por lo criminal.
0: No, va, és igual.
1: I res, volíem muntar un amic... Bueno, més que un casament, va ser una festa. Llavors van venir amics, va venir la Mar Pujol a tocar, va venir el Dan Peralbo, va venir el Miqui Puig, que havia sigut el nostre mànager a l'època, i, bueno, i davant del cartell, això, a mi em feia gràcia que toqués Nyandú. Després va ser una mica l'excusa, no?, de... Tornar
0: a contactar,
1: diguem-ne. Sí, el meu germà i jo sí que hem anat estant més o menys connectats amb la música, en projectes i tal, però el Rubén, per exemple, feia...
2: Teníeu baix en Pocina, probablement.
1: Vull dir... I no, el tio se'l va penjar.
0: Clar,
1: i
0: no he dit el nom, però falta el Rubén Pujol, diguem-ne.
1: Sí.
0: Que està entre nosaltres, però avui no està aquí. Està d'esperit i potser ens està escoltant i està treballant.
1: Sí.
0: Perdoneu, no sé si sou molt futboleros o no, vosaltres?
1: Normal.
0: No, que em diuen els d'esports, m'estan xivant per cascos, que ja s'ha fet oficial el fitxatge de Rodri, que ja ho sabíem, hòstia, però que estàvem tot el dia pendents i en un moment donat sabíem...
4: Vaya torre.
0: Que no calli, vostè. Va, per...
4: Vaya torre, està anant.
0: Escolta, el temps afegit és d'aquí un quart d'hora, o d'aquí més o menys això. Vol dir que calli i ja parlarà quan arribi l'hora dels esports. Però en tot cas, com que la ràdio sempre anem dient les últimes hores, aquest matí li havíem fet les proves mèdiques, ahir va arribar a l'aeroport, era evident que es faria oficial, però s'acaba de fer el comunicat del Barça. Per tant, Rodri, es foti el Madrid, i ja el tenim per aquí rondant. I demà...
4: Però la notícia quan és?
0: Quina és?
4: Ho veiem en dues setmanes con lo mismo.
0: No, quina és la...
4: A mi me dicen que acaba de hacer pipí. Bueno, explico-lo también como noticia.
0: Bueno, per qui no ho sàpiguen, perquè no sàpiga encara, que no recordi els Nyandú d'aquella època. Qui són els Nyandú i per què s'haurien d'escoltar?
2: Hòstia, ara ens hem de vendre bé, eh?
0: No. Contesta el Ferran, que és el guitarra i veu.
2: Els Nyandú som un grup de la Torre d'Oristà. Realment portem...
0: Això és Osona? No, Lluçanès, oi?
2: Lluçanès. Sí.
0: La gairebé República portem... Independent de Lluçanès, eh?
2: Portem ja gairebé uns 30 anys ja tocant junts, 25 i... I el 2010 vam decidir fer, no?, allò que vas fent una banda darrere una altra, doncs el 2010 vam decidir fer un grup, nosaltres tres,
0: mm-hmm,
2: cantant en català, i a partir d'aquí, doncs, bueno, ens vam presentar al concurs Sona Nou, el vam guanyar, va començar com a córrer el nostre nom, a fer un seguit de concerts, vam anar traient discos, i fins al punt d'avui en dia, no?, que seguim, doncs, amb aquest ritme de, bueno, de sobre la marxa. Hem fet tres concerts aquest estiu, per celebrar els 15 anys del naixement del grup.
0: Val.
2: I per Nadal vindrà la festa grossa.
0: I no n'hi haurà cap altre entremig, eh?
1: No, de moment no.
0: Que sàpiga, no.
3: Però el Nyandú no era un cuiner,
0: no
3: entenc res.
0: No, és una altra cosa. A veure, heu tret tres discos que són... Bueno, ja fa temps, en el passat. L'origen de les absències, Boom, i Fernando Rogelio Estevez. Ho he dit bé, no?
2: Hola.
0: I ara heu fet aquests tres concerts... I aquest del desembre, he dit jo que era un lloc gran, perquè el Teatre Aliança al Poble Nou.
1: Correcte.
0: Que allà, bueno, costat, davant de la gelateria, em sembla que hi ha... no hi ha l'orxateria, el Tio Che, alguna de coses... Allà just aquella... Bueno, és una mica més avall, em diu l'Edu. Però, home, és un lloc que imposa un cert respecte, que té com molta solera, té molta història, i està molt lligat al Poble Nou.
2: Sí, sí, és preciós. Nosaltres estem acostumats a celebrar el Nadal Nyandú. És una festa que fem cada any. Aquests 6 anys no l'hem estat fent, però és un concert que fem per Nadal al nostre poble, a la sala Polivalent, no? Sempre fem alguna cosa especial més enllà del concert que haguéssim pogut estar fent durant la gira, I

0: I aquesta vegada ens va sortir l'oportunitat de traslladar-ho a Barcelona, en un lloc com aquest, i no ens hi vam negar, vam dir endavant.
1: Quin dia exacte és, perquè la gent sàpiga?
2: El 19 de desembre.
1: Doncs mira, falta... Estem a l'agost, ara? Sí, agost, sí. Setembre, octubre, novembre, desembre. Queden 4 mesos i un dia exactament per poder sentir cançons com aquesta.

0: Bé, ens tornaré a veure, que és una cançó molt xula, i a més, jo, clar, que ho he anat alabant, dic, centrem aquesta cançó, i n'estava sonant una altra, que era...
1: El Club dels 27,
0: que a més, clar, anava arrencant, no acabava d'arrencar la cançó, i aquí hem fet una mena de cara de pànic amb el Marc, dient què ha passat aquí. No ens hem entès. Escolta, no... Està clar que, de la manera com ho esteu exposant i com parleu, aneu de tranquis, diguéssim. Per tant, la pregunta, que no sé si l'he deixat anar o l'havia mig dita dins la presentació, de posar-vos a compondre o a treure algun disc nou, alguna cosa, no forma part de la prioritat més immediata.
2: Nosaltres ens hem com marcat un mantra de disfrutar-ho, perquè ja hi va haver, no, una època que anàvem una mica sobrepassats, llavors, bueno, el que dèiem, ara hi ha altres prioritats i el grup va ser una manera de relacionar-nos i que sigui un espai on passar-s'ho bé. Llavors, tu has dit, queden 4 mesos, però per nosaltres ja és una feinada.
0: I un dia,
2: ara, ah, i un sí? dia. Ja és una feinada per nosaltres ara a preparar aquest concert, perquè no en vivim, no és la nostra activitat principal, llavors tot ho fem una mica, doncs, fora d'hores, ho volem fer bé, que no ens generi estrès, llavors, de moment no estem pensant en fer material nou, perquè la prioritat és fer bé aquest concert, que tothom que vingui s'ho pugui passar bé, que puguin viure una nit especial, perquè, a més, és una mica el que explicàvem, ajunta al final d'aquests concerts de celebració d'aniversari els nostres 15 anys, sumat a la nostra festa de Nadal, que...
0: Bueno, sí, que era una cosa que la fèieu, diguéssim.
2: Sí, llavors s'ha com ajuntat el, no, la doble festivitat, i a més a Barna, no?, que és un escenari nou...
0: Ah,
2: que...
0: Això fa respecte.
2: Sí, llavors, bueno, amb això jo crec que ja tenim feina. Tanquem això, no? Nando, bueno, sé, al igual sí, ell dirà, ja vull fer disco demà.
3: No, a veure, sempre es van fent cançons, això sí que hi són, estan en algun puesto, ja des de fa anys, no? Però ja veurem, és això... Pas a pas, quan haguem acabat el concert, depèn del que sentim... Sí, de fet, els 3 concerts aquests d'estiu tampoc estaven en els nostres plans. No. Però vam fer els 2 de Nadal, aquest Nadal passat. Hòstia, vam agafar ganes, vam dir, hòstia, que guai tornar a assajar, que guai tornar a tocar, van sortir oportunitats i ens hi vam agafar.
2: Vam fer un doble sold out, eh?
4: Home!
2: Som molt mal venedors.
0: On va ser aquest doble sold out?
2: Allà a la sala polivalent del poble, que són...
0: La Torre d'Oristà.
2: Sí,
0: disculpeu.
2: Entre, que eren 600 o 700 cada dia, vull dir que vam treure les entrades per fer un bolo, per fer una festa, i en poc més de 2-3 dies, no?, ja la cosa pintava que s'acabarien i la gent ens va començar a obrir, que no quedaven entrades, i vam obrir una nova data i també es va omplir. Llavors... Van venir diversos, no? Vària gent que munta cosetes i en plan, si us proposéssim de fer un bolo aquest estiu, ho faríeu?
0: Sí.
2: Sí, va venir una mica al revés, no? A més que anar-ho a buscar ens va com, no? Arribar i ho vam voler entomar. De fet, només n'hem fet 3 perquè més ja ens estressava i...
0: No, ja veig que el tema...
4: No
0: sé si és l'slow food, l'slow life, el mindfulness, no sé què, però hi ha una calma a l'ambient. Bueno, un moment, però...
4: Jo només dic que així no es guanyen Grammys, eh?
0: No, sí, bueno, és igual, però tu ja tens tots els Grammys, però igual. Ells, entenc que teniu les vostres vides i que ara la prioritat és cadascú, perquè vosaltres, tu, Ferran, per exemple, a què us dediqueu? De la vida, diguéssim.
3: Jo soc mestre de primària.
0: Sí.
3: A banda, també tinc el meu projecte en solitari i ho compagino una mica tot.
0: I tu, Roger, també has tenint les altres coses.
2: Tinc una cooperativa de disseny gràfic i, a banda, també tinc un duo de, no sé, rock progressiu, punk, hardcore, no sé, més canyero. I amb això ja anem fent, també, tots dos.
0: I el Rubén, que no és entre nosaltres? Perquè és viu, diguem-ne. No,
2: sembla que l'hem matat. Què té el Rubén? Té una productora i bueno, sí, però amb espectacles, concerts, sí.
0: Ara es fot una mica de pressió i una mica de nervis de cara al bolo del 19 de desembre del 26, és a dir, aquí 4 mesos. D'aquí només 4 mesos i un dia al Casino de l'Aliança.
5: Tic-tac!
0: Tic-tac! Ja el compte enrere, que suposo que la gent, si vol comprar les entrades, ja les pot anar comprant algun lloc d'internet, que posin el nom del bolo i ja ho trobaran. Aquí sí que potser heu de fer una preparació una mica diferent, o assajar, no sé si teniu local d'assaig, si heu de planificar, mira, els dilluns, dimarts i dijous assajarem al setembre, o sigui, aquest no estrès que hi ha a l'ambient, jo crec que, diguéssim, alguna cosa hem
4: tampoc
0: de canviar.
4: Tampoc assagen.
0: No, sí, home, no, ara em diran, és que ens presentarem allà al bolo el dia 18 a la tarda i ja muntarem i ja està.
4: Fluirem.
2: No, precisament és algo que hem reivindicat sempre. Nosaltres som una banda de local d'assaig, o sigui, això... Ara la tendència s'està perdent una mica, crec. Ara igual potser es comença a recuperar, però tinc la sensació que hi ha hagut com molts anys de gent treballant sola en habitacions i nosaltres no hem concebut mai la música sense composar-la junts. Llavors som un grup de fer moltes hores al local, o ho érem. I des que vam començar doncs, a tornar a l'estiu amb aquests concerts, sempre els hem preparat els dilluns a la nit, a les 9, quan tothom teníem les coses endreçades a casa.
0: Sí.
2: Quan dic coses vull dir canalla.
0: Sí, sí, ja m'ho he imaginat. Ja
2: ha sonat una mica estrany.
0: Sí.
2: Pues és el nostre moment, no? Una cerveseta i tocar i tal. I la idea doncs, d'aquest concert de Nadal, com he dit, és a part de fer el nostre repertori, que repassi una mica la discografia, comptar amb col·laboracions especials, que ja anirem...
0: Ah, hi haurà sorpresetes, eh?
2: Sí, sí. Sí.
0: Vale, volem noms, volem noms. Sí, ara no ens vam poder dir noms, no?
4: Pot ser que estigui aquí davant?
0: No, no, la Rosalia no crec que vingui a col·laborar, però sí que hi haurà potser
3: alguns... Convidada.
2: Estàs convidada.
4: Ah,
0: acceptes la invitació?
4: Quin honor, eh?
0: Sí. Hi haurà d'altres companys al panorama pop-rock català, més o menys, amiguetes...
2: Sí.
3: Hi
2: serà cosetes.
0: No ens ho diran, eh?
4: No, haurem de comprar entrades, doncs.
0: Es descobrirà el mateix dia o es anirà sabent a mesura que s'acosti el dia del concert?
2: És que haurem de veure com...
0: Ho haurem de seguir.
3: Estàs pensant moltes coses que no havia pensat.
2: Ara ens haurem de reunir
0: ara
2: i tot això
0: per culpa meva.
2: No.
0: Doncs escolta'm, abans d'interpretar la cançó que ens interpretarà avui, que no figura cap dels discos,
2: no.
0: Sinó que es diu Nen Petit i no està gravada, però la toqueu sempre als concerts, és correcte?
2: Correcte.
0: Explica'm què és aquesta història de Visca la Torre Lliure, la Torre d'Oristà, aquest lema, tota aquesta història de reivindicar... Perquè hem dit quanta gent hi viu allà, a la Torre d'Oristà, de Sant Pau del Petit.
3: 190... 200, encara no.
0: Tela. Doncs d'on ve aquesta història de reclamar la sobirania de la Torre d'Oristà? Alguna cosa que se m'escapa hi aquí?
3: Bueno, són aquests piques entre pobles, no? La Torre, en realitat, no té ajuntament, pertany al municipi d'Oristà,
0: sí.
3: I nosaltres som independentistes de la Torre.
0: Val.
3: Volem la Torre lliure.
2: La primera lluita ja la tenim al municipi.
0: Allà, sí, no, ja no es foteu d'acord ni allà mateix. Allà al Lluçanès...
2: Llavors, hi havia el càntic era perquè... Oristà, que és el poble veí, on hi ha l'ajuntament del nostre poble, bueno, del nostre municipi,
0: sí.
2: Havia corregut les veus de que es volia fer un embassament, perquè és un poble que queda molt baix, no?
0: Sí.
2: I cridàvem això, visca la Torre Lliure, si hi ha el transbassament d'Oristà. I era com tot el...
0: Bueno, hi ha un bon rotllo, la comarca... a part que també la capital és Prat, suposo, no? De Lluçanès o no? No.
2: Hòstia, és que capital, l'has dit, l'han definida.
0: Home, sí.
4: La capital és Ripoll.
0: No, Ripoll, no. Sí, ara, sí. Bueno, jo crec que el Lluçanès...
4: La capital és Santa Eulàlia de Puig Oriol.
0: Ah, hosti.
4: No, espera, no ho he dit bé,
0: Si triguem 30 segons més, no passarà. Vés agafant la guitarra, si veus, mentrestant. Ferran, que ja toca el moment de l'actuació i de seguida arriba el temps afegit, que veig per allà ja el Joan Poquí, que ja estan comentant el Rodri i tot això. Com ho tenim, això? Lluçanès, capital? No sé per què...
3: La torre. Deixem-ho amb la torre.
0: Sí? Ah, vale, sí, doncs deixem-ho amb la torre.
4: Mira, capital, sí, Prats de Lluçanès. Ja
0: vaja,
4: que
0: Pere Mas, que no té ni puta idea de geografia, ha dit bé...
2: Sí.
0: No, perquè... Ja li va bé, eh? Sí? Sí, estem aquí amb la... Bé, doncs en directe, quan falten 2 minuts perquè siguin les 7 de la tarda, hem tingut aquesta conversa amb el Gendú. Que ni han tornat ni no han tornat, és el grup de Sonar Llinguer. No sé on són, però sí que sabem on seran el dia 19 de desembre, que serà un concert
1: especial. Con la cejilla en el cuarto traste, sí. Por no hacerlo sin cejilla en mi mayor.
0: Vale, segurament per això.
1: ¿Cómo se nota que no son músicos?
0: No, sí que son músicos.
3: No,
0: sí que
3: són músics, no.
0: No, no són músics. No. Ens interpreten avui en directe Nen Petit.
5: M'he aixecat com sempre, però amb la pena dins del pit i la boira que hi ha fora m'ha marcat tot el matí. Sense entendre-ho gaire, em falta una part de dins, la que riu amb la nostàlgia.

0: Ando i Terratant, nen petit. Qui els vulgui veure, s'haurà d'esperar el 19 de desembre, que es aniran preparant el volum. Tota la calma, com ha quedat molt clar.
1: Perquè serà molt ben parit.
0: Serà molt ben parit. No, home, hi hem d'anar, ja, ell, no?
2: Jo tinc moltes ganes. A mi el disco, l'últim que van treure el 2018, m'encanta.
0: Doncs, i com que es titula...
2: Fernando Rogelio Estevez.
0: Clavat. Ho ha dit sense mirar cap paper, sí, sí.
2: M'he escoltat mil vegades.
0: Molt bé, doncs...
3: I el fa major sin cejilla.
0: No, ja, aquest ja el deixo. Gràcies per haver vingut, Nyandú. Molta sort, records al Rubén. I ens veiem el 19 de desembre. A partir d'aquesta hora.
2: Fum.
0: Sí, exacte. Bueno, és que són uns dies també... Bueno, ja està. Prou. Gràcies per haver vingut, de veritat. Marc, tinc un minut de publicitat, per posar. Sí, un minut i 17 segons. I els del temps afegit aquí, que hem de comentar el Rodri i tot el merder que hi ha. Vinga.
4: Versió estiu, amb Pere Mas.
5: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
6: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
7: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
6: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure.
10: RAC 1.
11: Aquest divendres el Girona juga a RAC+1. A les 9, des de l'estadi Arcàngel, Còrdoba-Girona. Primer desplaçament de la temporada per l'equip gironí. Viviu el partit en directe des d'un quart d'hora abans a l'app i al web de RAC1 amb Miquel Agut, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués. Aquest divendres a les 9, Còrdoba-Girona a RAC+1. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
12: RAC1. Tots som 1.
13: Així sona l'estiu a RAC1.
12: Tots som 1.
4: Versió estiu, amb Pere Mas.
5: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
0: Pot ser que hagi hagut una desbandada general aquí i falti la meitat de l'equip?
1: Bé.
0: Estimat Martí... Iep, Martí, hable usted.
14: Martí Puigcoma, sí.
0: Sí, molt bé. El nostre home del temps afegit. Com estàs?
14: Molt bé i molt content perquè tenim Rodri xerrant ja.
0: Ah, sí? Com xerrant?
14: Sí.
0: No fotis. I per què no estem sentint?
14: Mira, ara.
15: Ah. Con una experiencia que quizás pues, muchos jugadores de esta plantilla no tienen. Y para mí es un importante... entender que vengo a sumar, que vengo no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros, y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble, y que bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime en ese sentido, así que bueno, creo que podrá crecer a mi lado y eso es importante, ¿no? Sobre todo los chavales jóvenes que puedan ver jugadores que vienen de fuera o con otras vivencias, poder transmitirles, ¿no?
0: Ahora se hacen preguntas.
16: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Rodri. Josep Capel de Radio Nacional de España. Hablabas antes que tenías ofertas y que al final tenías que lo querías fichar por el Barça. Mi pregunta es, ¿en qué momento, cuando tienes las ofertas, decides qué es el Barça, la opción que quieres y el por qué? ¿Qué razones ante las ofertas que tenías te hace decidirte por fichar por el Barça? Gracias.
15: Bueno, el momento exacto no recuerdo. Al final, cuando te vienen propuestas, para mí el primer proceso fue entender que se había acabado una etapa en mi club y que creo que debería buscar una salida para mi siguiente paso en mi carrera, cosa que me llevó un tiempo asimilarlo, porque para mí ha sido a día de hoy el club más especial en el que he estado, y por muchos motivos, por lo que hemos sido capaces de construir 7 años, ¿no? La gran parte de mi carrera deportiva. Y bueno, la decisión, evidentemente, cuando te vienen diferentes opciones hay que estudiar todo, analizarlo bien y tomar una decisión. Está claro que estás hablando de clubes muy importantes y bueno, junto con mi familia y mi gente, pues tomamos la decisión que creímos más acertada para nosotros, para lo que buscábamos, para el jugador que entendía que era en ese momento. Y bueno, los motivos me los reservo para mí, pero evidentemente que he elegido, siempre he dicho que me he movido, o mis decisiones han ido en torno a un reto deportivo o por lo deportivo, y eso ha sido toda mi carrera, así que por ahí van las cosas.
16: Rodri, aquí Carles Ruiz Pérez del diario La Vanguardia. A raíz de lo que decías ahora, el Barça ha juntado un centro del campo contigo, con Pedri, con Olmo, con Gavi, con Bernal, con De Jong. ¿A qué aspira un equipo con ese centro del campo?
1: Ha dicho De Jong.
15: El Barcelona...
1: Capitán.
0: Parlar.
15: Estos últimos años han sido capaces de ganar dos ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva, y en Europa están pues a un paso de conseguir el objetivo, que es ganar la ansiada Champions. Y bueno, un equipo que creo que está teniendo un crecimiento muy interesante y muy importante. Al final también uno de los motivos de...
0: Yep.
17: ¿Cómo?
0: Ens han tallat això. Podem recuperar-ho?
2: Ah, sembla que és...
1: Clar, perquè és el YouTube del Barça.
0: Sí, a veure.
1: I van saltant anuncis.
15: Y como dices tú, para mí el centro del campo, que siempre se ha destacado el Barcelona en ese sentido, es espectacular, pero creo que en todas las líneas tenemos grandísimos jugadores y creo que es un equipo que voy a intentar transmitir esas ganas de querer seguir mejorando, ¿no?
18: Rodri, aquí, Víctor Navarro de la cadena Cooper. Hablabas del mediocampo.
0: Hombre, Navarro,
18: según tu llegada, es el mejor mediocampo del mundo con la llegada tuya.
15: Bueno, no lo sé. Yo las etiquetas del mejor o el peor, no lo sé. Está claro que tenemos... futbolistas fantásticos en esa demarcación.
0: Clara, tinc la Clara Roder, que soy por aquí.
15: Además, jugadores muy versátiles.
0: Clara, sí, bona tarda. No sé si has preguntat, ja estàs atenta. Vols que deixem passar un parell de preguntes i comentem què s'ha comentat fins ara? Fem això?
2: Perfecte.
0: Escoltem un parell de preguntes més.
15: Muchos recursos, porque al final el fútbol no solo puedes jugar de una manera, depende también del rival. Entonces,
1: vaya chapa está dando este.
0: Deixa parlar.
19: Hola, Rodri. Aquí, Juli Claramón en directo.
0: ¡Hombre! ¡Claramón! Para...
1: El otro, que faltaba, haciendo fotos de aviones.
0: Esa pregunta.
19: Se acuerdan mucho de una frase que dijiste en el escenario, apelando a la Minya Mal, diciendo que si todo iba como tenía que ir, creías que estaría ahí arriba con el trofeo. ¿Ha sido, bueno, es algo que te motiva a ti venir para ayudar a la Min a que consiga ese trofeo? Y no sé si en el Mundial él ya te intentaba convencer de decir, Rodri, vente para Barcelona.
15: No, ya he explicado que no me metía en ningún tipo de presión. Al final los jugadores entendemos que son temas delicados, el decir dónde vas y dónde vienes. Y bueno, en cuanto a Lamin, él es un jugador que entiende el fútbol de manera colectiva. Al final los jugadores estamos para ganar títulos, en este caso pues los más importantes a los que se pueden aspirar. Y los títulos individuales no les prestamos tanta atención en ese sentido, ¿no? Yo creo que es una consecuencia a las cosas bien hechas, y Lamin está teniendo una progresión espectacular desde que lo conocí, un crecimiento increíble, y bueno, yo cuando lo dije, evidentemente que no sabemos el cuándo, pero es un jugador que tiene esa proyección para alcanzar ese nivel.
16: Una última pregunta en anglés y donem per tancada la roda de premsa.
20: We are Associated Press, Hernán Muñoz, yes, my question is, how do you feel about being here, and basically what sensations do you have for...
0: Com te sents d'estar aquí i quines sensacions tens? Bueno, suposo que dirà que està molt content. Per tant, Clara, a la pregunta en anglès del senyor de Associated Press i ens la saltem. Com estàs, Clara? Bona tarda.
21: Bona tarda.
0: Saludem-la com es mereix, i la Clara Rodergues, que ha estat tot el dia perseguint aquest senyor fins que se'ls ha acudit per fi sortir. Hasta eren 6:45 que s'ha confirmat la notícia, i ara que ha comparegut des de fa pocs minuts, mira, ara li porten la samarreta del Barça, amb el Rodri. Què posa al darrer, que diu his no sé quantos, que està com en anglès?
1: Anda, que ponerte el 2030 a la camiseta.
0: Bueno, deixem parlar, perdó. Perdó, disculpa, és que hi ha el capullo aquest parlant. Pots repetir-ho, sisplau, Clara?
21: His rhythm, his game. Per tant, el seu ritme, el seu joc. Fent al·lusió a que és un futbolista que marca molt el ritme del joc, que és capaç de pausar-ho, de liderar-ho, d'organitzar-ho, no? Una mica aquesta filosofia de Rodri, que tant encaixa amb l'estil Barça, així com correcte. El club també ho vol promocionar. Ho ha fet en un vídeo, per exemple, quan ha fet oficial el seu fitxatge, en el moment en què Rodri marxa ja d'aquesta oficina comercial del Barça, acompanyat de la seva parella, marxa després d'un dia intens, que ha començat de bon matí a les 9 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper amb la revisió mèdica, després a les oficines per firmar el contracte, ha anat a dinar en un restaurant conegut de Barcelona
0: i després aquí
21: al Botafumeiro.
0: Hombre, no falla.
21: Sí, sí, hi havia molta gent de fet a fora esperant, però Rodri ha demostrat durant el dia d'avui que és un futbolista, no té problemes en aturar-se amb els aficionats, a firmar autògrafs, fer fotografies, i després, com dius, hem estat esperant aquí a la premsa que per fi es pogués fer oficial aquest fitxatge, i cap a entre 6:45, 7:45 hem tingut ja aquesta oficialitat, i Rodri, que ha atès els mitjans, ha fet aquestes fotografies amb la samarreta amb el número 2030, que és l'any fins quan ha firmat el migcampista madrileny, que ha explicat que el Barça, malgrat tenir altres ofertes, va ser sempre la primera opció, que és un club que encaixa, no?, amb aquesta filosofia, amb aquests valors que té també com a futbolista. S'ha mostrat content de poder arribar aquí, content també amb la rebuda dels companys, dels quals molts han estat companys també a la selecció espanyola i el coneixen de meravella, i per tant creu que no tindrà problemes en aquest sentit per integrar-se al vestidor, que està a punt per jugar també quan el míster, quan Hansi Flick ho decideixi, perquè va fer-se una petita intervenció a l'esquena, ha deixat clar que no era res important, que potser se li ha donat més bombo del que tocava, però que ell està bé, que està en condicions, i que quan ho cregui oportú Hansi Flick estarà preparat per jugar. Un Flick amb qui també ha tingut molts elogis, per la conversa que va tenir amb ell. Diu que és un entrenador amb una idea valenta de joc que l'atrau, un entrenador transparent, i també ha dit Rodri que vol aportar molta experiència, no?, en aquest vestidor molt jove, amb jugadors com Marc Bernal, per exemple, al mig del camp, que és molt jove i que també molts el van assenyalar al seu dia com un possible relleu de Sergio Busquets. Doncs Rodri, que és un futbolista de 30 anys amb experiència, que ha guanyat Mundials, ha guanyat Champions, també vol ajudar en aquest sentit amb tots els companys. Al·lusió també a Busquets, un referent que sempre ha tingut, que precisament ara estarà treballant al filial del Barça Atlètic, i per tant se'l trobarà sovint, tot i que tampoc no sent pressió per poder substituir-lo, que diguem. I l'hem preguntat per Julián, que és un futbolista que coneix bé Rodri perquè han jugat junts al City. No s'ha volgut mullar, evidentment, perquè no és la seva feina, la de fitxar ningú. Sí que ha dit que, evidentment, és un gran jugador i que en un club com el Barça vols els millors, i que és normal que Deco també i la cúpula directiva vulgui portar els millors, però que en aquest sentit tampoc no pot fer res, i que vol ser prudent quan li pregunten per jugadors que no són del seu equip.
0: Molt bé, per tant, ha contestat una mica a tot, no s'ha mullat en gran cosa i ha fet allò que es diu, una mica un queda bien, no? No s'ha fotut en merders, diguem-ne?
21: No, Rodri, jo crec que és un futbolista amb idees clares, educat, elegant, no ha tingut mai problemes, és un futbolista també que no té xarxes socials, que es mostra també aliè a aquest món d'avui dia, que potser hi ha molt soroll i que potser els jugadors es centren massa en el que passa a les xarxes i en ensenyar el que fan a la seva vida privada, i potser a vegades això els genera una mica de ronron al seu voltant. Rodri és un futbolista més de perfil baix, més discret amb la seva vida, i per tant sempre amb molta educació, tranquil·litat, i també molt educat també amb tots els mitjans. Ja ahir quan va arribar a l'aeroport ho va fer dient que estava molt content i encantat de conèixer-nos, un tracte proper, i veurem què queda per aquesta temporada, un tros de fitxatge, un pilota d'or 2024 i millor jugador del Mundial 2026.
1: Ja li diré jo que tenga cuidado con periodistas de Mundo Deportivo.
0: Bueno, ja...
3: Per qui no pateixi.
1: I con Gerard senyor, Romero, que
3: aquest senyor no fa el giravoltet. No, aquest senyor no sabe caracolear. No està per tonteries.
1: Ja l'ensenyaré a aguantar
3: per
1: el balón.
3: Per els periodistes... No pateix.
1: Ja vendeix no, a la mia, home. Decid, on està holandès volador?
0: Perdó, li puc fer una última pregunta a la Clara, i així ja la puc acomiadar, no sé que ella volia afegir alguna cosa. El tema més delicat de tot el que se li podria preguntar era per què Barça, per què no Madrid? Aquí també no hem acabat de treure'n del problema, clar, no?
21: El que ha dit, que els motius ells se'ls guarda per ell, ja crec que ho hem pogut escoltar en directe en aquell moment, que se'ls guardava per ell, que ell sempre però s'ha guiat més per un tema esportiu que no per altres temes. I ja et dic, a l'inici de la roda de premsa, quan li han preguntat per què el Barça, i ha dit que malgrat tenir altres propostes, entre elles, com bé sabem, la del Real Madrid, la primera opció va ser la del Barça, i això ho va transmetre, i ho van parlar amb la família, amb la gent més supera, i creien que era la millor decisió per ell en aquest nou pas en la seva nova carrera.
1: Tenemos a Cestero, sí. Tenemos a Thiago Pitarch, ¿a qué queremos a un chico de 30 años? ¿Qué quiere que le diga? Es como si fichamos a Pere Mas para el medio del campo.
0: Clara, res més a afegir, alguna cosa més, o ja s'ha acabat l'excursió?
21: S'ha acabat aquí ja, doncs... ja qui vulgui anar a treballar a la sala per aquí poden treballar, nosaltres tornem cap a la ràdio també per poder explicar-ho al Tu Diràs.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies al Tu Diràs, podem sentir-ho novament, però ara aquí farem tota la salsa, eh? No et pensis que ens quedarem muts amb aquest
21: tema. Home, no, ja fareu, sí, sí.
0: Moltes gràcies, Clara.
21: A vosaltres, adéu.
0: A veure, tornem a posar la musiqueta? Va, torna a posar la musiqueta, sí, del temps afegit, alguna d'aquestes que et posa.
7: Ara.
17: Turró, turró, t'ofereix aquesta secció.
0: Vols que t'aplaudim, Martí?
14: Torna a aplaudir.
0: No, torna a aplaudir, vinga, no acabarem mai. No acabarem mai. A veure, comencem presentant els nostres tertulians, que ja els hem sentit anomenar.
14: Va, avui tenim a la Gea Mallorca, que ha tornat de vacances, per cert.
22: Sí, sí, sí.
14: I també el Joan Poquí.
23: Bon vespre.
14: No tenim aplaudiments avui o què?
22: És veritat, és que portem tanta estona i estem despistades.
14: Molt bé, doncs ja estem presentats. I anem a acabar la pregunta, perquè com que avui s'ha fet oficial ja el fitxatge de Rodri, us hem preguntat a l'Instagram què n'espereu del seu fitxatge. Quatre opcions. Una millora de l'ADN Barça, aconseguir la Champions, un efecte dominó per Julián Álvarez o que marxi de Jong.
22: Comencem tu, Gemma.
1: Sí,
22: començo jo, perquè jo crec que ja sabem el que pot
0: respondre. Tranquils.
22: M'agrada més d'una resposta, però en aquest cas em quedo amb aconseguir la Champions, que és el que va dir Rodri només aterrar. Sí, és el primer objectiu que té ell. Per tant, aconseguir la Champions.
23: Jo mentiré. A mi la que de veritat m'agrada més és la D. Mm. És d'aquesta manera.
1: Mira,
23: de Jong,
1: saps el que te diga.
23: Aquesta és la... Però em quedo amb una millora de la DNA Barça. Perquè és un jugador que està nascut per jugar al Barcelona. Això ja es veia quan... Quan estava al Villarreal, perquè ell és fruit del futbol base del Villarreal, ve després al Villarreal.
1: Ah, no és massa,
23: d'allà
1: ja, el Barça.
23: Va a l'Atlético de Madrid un any, una temporada, sí. Després temporades al City. Jo recordo perfectament el moment que ell està jugant al Villarreal. És quan Busquets està en el seu millor moment futbolístic. Era finals dels anys 2010, és a dir, 2017, 2018, 2019, per aquesta època, i jo recordo haver escrit al Mundo Deportivo moltes notícies. Rodri agrada el Barcelona, perfil Barça 100%. Quin era l'inconvenient en aquell moment? L'inconvenient és que ja estava Sergio Busquets, que és el jugador amb el que ell s'emmiralla, ho ha dit sempre, que ell, el seu referent.
14: Sí, avui també, sí,
23: Sergio,
14: sí.
23: Avui també ho ha dit. I el Barcelona tenia en aquell moment la massa salarial absolutament disparada. Hi havia Messi, que cobrava una part indecent del sou del Barcelona, no dic que no s'ho guanyés, però que tenia un salari molt alt, i amb Messi estaven el propi Busquets, que tenia un sol alt, el propi Jordi Alba, el Barcelona havia fitxat a Coutinho i Dembélé, que eren jugadors que estan duent molts calés. Per tant, en aquell moment, fer una operació com aquesta era impossible. I en el City, de fet, és on Rodri ha demostrat que és el mig centre perfecte pel Barcelona. A mi també hi ha una part que em sap greu, i és que per molt que sigui un model pels joves i que aprenguin, no deixa de ser cert que pot ser un fre a l'evolució de Marc Bernal, al creixement en minuts de Marc Bernal. Segurament li anirà bé per aprendre al seu costat, però és obvi que no tindrà els mateixos minuts que tindria sense Rodri. I l'altre gran damnificat crec que pot ser Gavi, que va acabar la temporada passada jugant mentre el senyor holandès estava preparant el Mundial i, per tant, no arriscava i no posava la cama, no només no posava la cama, com fa, no la posa mai, però no només no posava la cama, sinó que ja ni sortia al camp perquè estava preparant el Mundial.
1: Mira.
23: Aleshores, tots aquells partits els va jugar Gavi al costat de Pedri.
1: I voy a decir una cosa.
23: Recordeu.
1: Tu i Gerard Romero tendríais que llevar la misma gorra.
23: Total, que ADN Barça total, però la meva...
1: ADN Barça soy yo.
23: La meva resposta preferida, que és més fàcil que foti el camp...
14: Que l'hem posat per tu.
23: Aquesta rèmora, que és una rèmora pel Barcelona, aviam si així és més fàcil que se li trobi una sortida.
22: És que jo crec que és interessant el debat amb la incorporació, de Rodri, que és un mig centre posicional, potser recuperar la ideologia o el que buscava Guardiola en el seu moment, Luis Enrique, que era Busquets, Xavi, Iniesta. No tens tant perfil, potser, com Xavi, que és un mig centre més creatiu, però clar, Pedri et faria el rol d'Iniesta i aquí seria l'altre migcampista que podria també endarrerir la posició i podria ser perfectament Marc Bernal, Gavi, serien jugadors que podrien també...
23: Fermín.
22: Però aquí és potser on Fermín el veig més de mitja punta, saps? Mitja punta, Dani Olmo també el veig més de perfil mitja punta que mitja
23: centre creador. O sigui, estàs ja dient que Frenkie té lloc aquí? Estàs
22: no, jo Frenkie no l'he mencionat aquí, en cap cas.
23: Sí,
22: jo
23: no l'he mencionat. Venir, veig venir.
22: No. A mi no em veuràs defensant a Frenkie d'això.
14: És curiós, Poqui, perquè vas venir divendres i vam rajar de Jong i avui també tornarem a fer això perquè parlarem dels capitans.
23: Correcte.
1: No me hace falta braçalete para ser capitán.
0: Ara sabrem quina és l'opinió dels nostres oients, però abans us hem d'informar d'una última hora que s'ha conegut fa molt pocs minuts i s'ha produït una mort.
22: Sí, ha mort Juan Tamariz, el mag, als 83 anys, el geni de les cartes, el mestre, bé, el mític artista idolatrat per moltíssimes generacions. Això us expliquem, que ha mort als 83 anys a l'Hospital Clínic Sant Carlos de Madrid.
0: Bé, per molta gent li sonarà com un nom, diguéssim, s'ha de ser una mica boomer per recordar el Juan Tamariz, però, diguéssim, era el mago de la tele, per molta gent.
23: Era un senyor molt bo,
0: d'un aspecte característic, molt escanyolidet, amb aquell cabell llarg arrissat, ulleres, amb el barret de copa amb ulleres, i que sempre feia tachant, tachant, i per aquí em sembla que tenim algun àudio de...
6: El mago, fijaros bien, ya te puedes sentar, Silvia, gracias. El mago, que soy yo, con la elegancia que le caracteriza. Cojo, y no llevo nada en la mano, se ve que no llevo en la mano. Cojo la carta que tú tienes, Raquel, desde antes de empezar.
0: I feia molta cunyeta, o sigui, era com molts mags que fan ara, és un dels mags pioners, des del punt de vista mediàtic, segurament el mag de la tele, que hem parlat de molts anys enrere, i que feia això, feia tota la parafernàlia.
22: Hi havia omplert molts teatres, jo l'havia vist en directe.
0: Tu l'havies vist en directe?
22: Sí, jo havia anat perquè era fan.
0: Doncs fa una estoneta s'ha sabut que Juan Tamariz ha mort als 83 anys, per tant, descansi en pau, i també un record per les persones que ho poguessin conèixer i per la seva família. Ara sí, reprenem el fil d'avui d'aquest temps afegit tan accidentat. Els nostres oients, perdó, els nostres tertulians ja s'han anat escalfant. Perquè va, escalpo aquí, pobret.
23: Ha començat el Frenkie, interrompint a Rodri, és igual, amb molt mala educació.
0: Sí, bueno, és que... educació ja està, mira. Jo començaria a fer les maletes, a començar a fer caixes, vull dir, perquè si no estàs pillant el missatge, perquè encara no hem comentat el tema de com es diu això, de la capitania, que és un altre dels temes del dia. Però abans...
1: Hoy han salido los suplentes del capitán.
0: Sí, los suplentes, sí, uns collons.
1: Para cuando yo no pueda estos meses, ja,
0: deu ser
1: pues
0: això.
1: Que sea ese, no sé quién ha salido.
0: Jo crec que el Poquí ha trucat al Flick, li ha dit, Hansi, sácamelo de capitán, que este tío estoy hasta las narices. Però abans, què diuen els oients? Recordeu que l'enquesta que estaven contestant la Gemma de Mallorca i el Joan Poquí l'hem traslladat als nostres oients.
22: Sí, i la pregunta, què espereu del fitxatge de Rodri? L'opció menys votada amb un 5% dels vots, perdó, amb un 8% dels vots, és un efecte dòmino per Julián Álvarez. La segueix amb un 15% dels vots, una millora de l'ADN Barça. A continuació, 36% dels vots aconseguir la Champions i amb un... 41% dels vots que marxi de Jong.
1: Porque lo explicáis siempre al revés y la gente quiere que me quede.
0: El que passa que tenim uns oients bastant catxondos i avui ha participat molta gent, vull dir que...
7: Molt interessant la pregunta, però no té les respostes adequades.
0: Com?
7: No té les respostes adequades.
0: No, quina aviam, quina
7: Home, no parleu de mi, jo vaig ser el creador...
0: En silenci, quin és el problema amb la pregunta, Pep?
7: Home, jo vaig ser el creador del Rodri, el vaig entrenar durant 7 temporades seguides, va prendre el jut de posició, el cic cega, el tercer home a fer la justa posició per la banda, duplicant els laterals per arribar a línia de fons...
0: Pep, tranquil. Aquí la notícia és el Rodri, no ets tu. Val?
7: La repeteixo, jo soc el creador del Rodri.
0: No, el creador del Rodri són els seus
7: pares. Vaig juntar una cama de l'Iniesta, una altra d'en Busquets, el cos del Yaya Touré, el Pelo Pincho, el Xavi...
0: Sí.
7: I un dia de tempesta a Manchester, amb una vida amb Rodrigo.
0: De veritat, li vas treure una cama a l'Iniesta, aquesta comèdia. Sí.
7: Vaig haver de crear un laboratori per poder juntar totes les peces. Mm. Podríem dir que el Rodri és el meu fill.
0: Sí. A veure, ja està. Ja
7: no, és que estava pensant en la tercera cama.
0: Sí, no, va, no hi ha. Però,
7: sí, és la de la tu.
0: Tu no li riguis les gràcies, Poquí.
23: Per evitar-ho, clar.
0: Aquesta guarreria sessuà. Molt bé.
7: Vam agafar el Samuel i tu i...
0: Endrecem les idees.
23: O l'altura ja, podia avançar.
14: O la cama de l'Iniesta i el generació.
7: No, perquè l'altura ja no m'agrada.
0: Ja queda clar.
7: Li veig una passaport.
0: Ja només falta aquest. De veritat, és que sempre hi ha un que s'apunta a la festa, eh?
8: Yo lo que recomiendo es que se platifique el pene, porque sí. A partir de ahora...
22: Por favor.
0: El Rodri, ¿por qué?
8: Puede ser un no parar, ¿no?
0: ¿Por qué motivo? Pues si me has dicho que vivía la Clara Rodríguez, que vivía la seva parella, per tant...
8: Bueno.
0: Sí, no, ja està, deixem-ho aquí. A veure, el tema Rodri ha quedat plantejat, d'acord? Sí. Hem explicat les proves mèdiques, hem connectat amb la Clara Rodríguez. Tens alguna dada més que...
8: I està en la línia 3?
0: No, aquí en la línia 3, el Rodri. O la Clara,
8: va. Rodríguez.
0: No. Alguna dada més abans d'anar al cacau dels... dels, com és sí. Això, dels capitans del Barça, que aquí hi ha xitxa.
14: Va, abans...
0: Tema Rodríguez, que clar, estem molt contents. Sí. I com és això? I no sé si era la Clara que deia... No, qui contestava alguna pregunta d'això al mig del camp. Vaja, que tenim una batuta més al mig del camp, no?
23: I hi ha un altre...
0: Això, un metrònom més. Es diu metrònom? No.
23: Sí.
0: Sí?
23: Sí.
0: Sí. Sí. Doncs tenim un metrònom més al mig del camp que no el té el Real Madrid.
23: Correcte.
0: Que li falta. Sí. Fa dos anys, és fa dos anys que no té metrònom.
23: Per mi el més important és això, que li has pispat un fitxatge estratègic al Madrid.
22: El més important que et faria a l'estiu el Real Madrid.
14: I que el necessita, també.
23: I que el necessita. Per això jo penso que és el millor. Però hi ha dos detalls que a mi a més, m'agraden, m'emocionen.
0: Vinga.
23: Que Sergio Busquets s'incorpora al Barça Atlètic el mateix dia, va venir,
0: sí?
23: Es va incorporar ahir com a assistent dintre les seves pràctiques com a entrenador. I dos, que Rodri lluirà el 16, que és el segon dorsal que va lluir Sergio Busquets al Barcelona. Busi va començar amb el 28, quan encara no tenia fitxa del filial, va passar el 16, després quan es va retirar Puyol, va del 5. Però hi va estar molts anys amb el 16. Per tant,
8: important és que en lleva 14. És...
23: Sí, sí.
22: I li afegiria...
23: No el 21, no, el 14, eh? Perquè vostè du el 21, recordo.
8: Però este año me voy a cambiar.
23: Aquest dia.
8: Para, sí. Porque soy holandés que más partidos ha jugado con Barça.
22: Jo li afegiria una cosa més que tu tampoc has aconseguit.
8: El,
22: que
8: el Barça, extranjero que fitxes, más partidos.
22: Fitxes a un líder. Sí. Un líder que no tens. Perquè amb la marxa de Lewandowski, amb una persona que tingui experiència a les màximes competicions, o sigui, sí que tens perfils semblants, però un líder com pot ser Rodri, que a més té molt bona relació amb els joves, és importantíssima.
0: Perdó, no només un líder, sinó un tio també amb ascendent sobre el vestidor, que no és ben bé el mateix. Són coses complementàries.
23: És el monitor de les colònies.
0: Ah, sí?
23: Clar, les colònies...
0: Els nens.
23: Els nens. Per molt bon rotllo que hi hagi a les colònies, el que et marcarà si allò surt bé o allò és un descabell horrible, és el monitor. I llavors el Rodri serà el monitor de tot aquest jovenet.
14: Però quan es va fitxar Frenkie de Jong en el seu any, també no es volia pertenir aquest perfil exacte, que és el que té Rodri ara?
22: Sí, o sigui, clar...
14: Venia de fer un molt, molt any a l'Àjax.
22: Sí, però jo crec que el fitxaves més per termes futbolístics, que el Rodri també, eh? Això és evident, perquè és un jugador de moltíssim nivell i jo crec que candidat a guanyar un altre cop la pilota d'or. Però el Frenkie de Jong potser no el fitxaves tant com a líder, perquè encara era jove. Ara, amb els anys sí que esperaves que fos líder i no ho ha estat cap any. Això sí que és veritat.
23: Era molt bo, Frenkie de Jong, quan el van fitxar. Sí. Bueno, i és molt bo, però no per
0: aquell moment es va vendre, el van a buscar el Bartomeu, no sé on.
23: Sí.
0: Ho tenia
23: fet amb el PSG.
0: Ah.
23: I li va posar més pasta i va venir cap aquí. Bueno, de fet, Frenkie, és veritat que sempre volia venir al Barcelona.
0: I es va dir que era un gran fitxatge en aquest moment. O sigui, ara estem aquí fent la brometa i tot això.
23: Però per la forma de jugar d'ell, li va costar adaptar-se al Barcelona, que això és normal, perquè jugava d'una manera... amb un Ajax amb un 4-2-3-1 molt clar, era un tio de pujar i baixar, era un tio que... Bueno, li diuen el carter per alguna cosa, perquè té el costum...
8: Se lo dijo Van Basten, costum, que no sé ni quién
23: no
8: es.
23: No sabem qui és.
8: No sé quién es ese
23: Però
8: Van Basten.
23: Però aquí li va costar adaptar-se, i quan s'ha adaptat, és el que diu la Gemma, ell no ha fet el pas de convertir-se en un líder d'equip, que és el que segurament quan es va fer l'esforç per fitxar-lo esperava. Però jo mai he dit que fos un mal jugador, i en aquell moment era un molt bon jugador.
14: Per acabar amb el tema Rodri, dono les dades exactes, que el traspàs és per 60 milions fixos, més els 16,5 variables, que això dependrà dels títols, i altres variables. I finalment per 4 temporades, que l'hem vist a la samarreta 2030.
0: Molt bé, doncs donem per tancat el tema Rodri.
9: Ja... Bona tarda, macosatos, com esteu?
0: Hola, Pilarín, molt bé, com estàs?
9: Pere, mira, guaita.
0: Què passa?
9: T'he fet un dibuix.
0: Sí, ja estem sempre amb els dibuixos.
9: Agafa aquest carquinyoli també, que estàs molt sec aquest any.
0: Val.
9: I té un gotet de ratafí, aviam.
0: Bueno, però a part del dibuix, el gotet de ratafí, el carquinyoli...
23: Sí. Jo vull ratafí.
0: Sí, molt bé, Pilarín, veiés.
9: Una mica,
0: però vols dir alguna cosa, Pilarín, o ja només...
9: Ai, sí. Ai, ai,
0: què?
9: Vinc perquè parleu d'aquest xicot, en Rodríguez,
0: no, Rodríguez
9: que
0: no.
9: És força
0: Rodrigo,
9: maco.
0: Es diu Rodrigo, eh?
9: Ai, sí que és castellanot, doncs.
0: No falti, sisplau.
9: Ningú és perfecte, no passa res.
0: Sí.
9: Ni tan sols en Rodríguez.
0: No,
9: Rodríguez. Mira que és ben plantat, és maco,
0: Rodrigo, ni Rodríguez ni Rodríguez.
9: Això ha dit Rodríguez, molt bé. té l'ADC el Barça, tot i ser de més enllà de Montnegro.
0: No, no l'ADC el Barça, no, l'ADN del Barça. S'està confonent.
9: Això, maco, vinga. Va, vaig a fer-li un dibuix de benvinguda i un carnet del Consell de la República.
14: I convida-la a l'oficina, també.
9: Espero que votin Puigdemont.
0: I va, bueno, no cal tampoc. No, Rodrigo no el veig votant el Puigdemont, jo que veig... Molt, bueno, igual, que li expliquin bé això del Barça, que no li passi com aquest que se n'ha anat al PSG. A veure, l'embolic dels capitans.
14: Sí.
0: Me lo cuente todo. Mira, la Gemma Mallorca fa que sí amb el cap. Sí, me lo cuente todo, que tenim ganes de sucar, no pa. A la barra sencera, al forn sencer...
22: És que somriure d'orella a orella, t'ho diré.
0: Ah, sí?
22: Home, no, hem passat de Ter Stegen a l'Aujo...
0: És que una cosa, el flic aquest, no diré que sembla que no hi sigui, però somriu, no alça la veu, però quan ha de fotre el Frenkie a seure a vigilar la nevera de les begudes, el fot allà a vigilar la nevera de les begudes, i de cop i volta, d'on està la bolita, d'on està la bolita, què ha passat al vestidor? Que ens hem quedat tots així, ens han fotut la cartera, el bolso i el mòbil, i no sabem què ha passat.
14: I és curiós que tots els vídeos surten del canal oficial del Barça. Primer el de Jong i ara el de Hansi Flick, també sobre els capitans.
1: I l'entrevista.
23: Bueno, l'entrevista és petició del jugador.
0: Sí.
14: El però s'ha publicat al Barça.
1: Perquè bé, és lo que mando.
23: És més, va ser ell va demanar que fos els canals, i el Barça no podia fer una altra cosa. Entenc jo que si un jugador, a més un dels capitans, et demana que vol donar explicacions i que vol donar la seva versió d'un assumpte i no vol fer-ho amb un mitjà exterior, sinó que vol fer al canal del club, el Barcelona aplica la llibertat de comunicació, només faltaria la llibertat d'expressió, i deixa el jugador que s'expliqui.
14: Tot i així, les declaracions les haguéssim pogut retallar una mica perquè el club ja sabia què anava a dir, no?
23: Bueno, però és llibertat d'expressió.
14: Sí.
23: Ell volia dir això, endavant, digue-ho.
14: Va, parlem dels capitans, perquè Hansi Flick ja ha anunciat que Rafinha, Pedri i Eric García són els nous capitans del primer equip del Barça provisionals abans que es tanqui el mercat de fitxatges. I el discurs no el farà Frenkie de Jong, sinó que el farà Rafinha.
23: Aquesta és la clau. Aquesta és la clau de fer-ho avui, perquè això ho podien haver fet.
1: Cedo l'honor. Que practique.
22: No, és que si no t'haguessis endut uns xiulets...
1: Sí,
22: que...
1: sí, sí.
22: Bueno, ja t'ha passat alguna vegada.
1: Tu no saps ni silbar.
22: Oh, això és veritat?
1: Xiu.
23: Xiu.
22: No, però ja cridaria, no et preocupis, tenim altres solucions. Home.
14: De fet, ara escoltarem els talls de Hansi Flick, però Frenkie de Jong no està en aquesta llista a causa de la seva lesió, tal com Flick ho ha justificat. Uh-huh. Tot i això, afirma que la seva relació amb el neerlandès és molt bona. Creieu que realment això és així o no?
22: Quan has de justificar públicament que tens bona relació amb algú, a més perquè passa alguna cosa. És a dir, si tens bona relació amb algú, es veu, no?
14: Sí.
22: S'entén. I si tu surts públicament a dir jo tinc molt bona relació amb aquesta persona, és perquè alguna... perquè està empipat, Hansi Flick, és que és normal que estigui empipat, perquè arriba i es troba que Frenkie de Jong ha forçat el Mundial i que, a més, està de vacances i que pràcticament l'han d'obligar a tornar a la ciutat esportiva per passar proves mèdiques. És que és normal que estigui empipat. Doncs,
23: no, i una cosa és que tu et duguis ben vell i una altra diferent és que estiguis emprenyat amb ell o no.
22: Uh-huh.
23: És a dir... es duen bé, sí, clar. Suposo que Hansi Flick el respecta. Hansi Flick, em consta que està enfadat, m'imagino que també està decebut amb aquest jugador, perquè li ha donat molt. Li ha donat el comandament de l'equip des que està aquí. Sempre que ha estat Frenkie de Jong a disposició, Hansi Flick no ha tingut cap dubte en posar-lo al comandament de l'equip. I al jugador se li va... no diré, o sigui, no entraré en si és veritat allò, la informació famosa que va desmentir Frenkie de Jong, però sí que és cert...
0: Perdó, ara parlem de la Champions o del Mundial?
1: Lo que dijo Gerard Romero.
0: Sí, el Romerito.
23: Jo no entro en si és veritat o no, en aquest cas. El que és una evidència, perquè ho va admetre el propi de Jong en una entrevista al diari Sport abans del Mundial, és que tot el tram final de temporada no valia la pena arriesgar. Això són declaracions... de cometes. Mm. Què vol dir no valia
1: però
23: la pena?
1: Però perquè me dolia aquí.
23: Me dolia, vale.
1: Me dolia aquí.
23: Què vol dir no valia la pena?
1: Tu no tienes dolores.
23: Que no anava a córrer un risc pel Barcelona. I Hansi Flick ho va comprendre, va ser comprensiu amb el jugador i va fer servir altres futbolistes. Gavi va jugar tot el tram final, que això també li va venir a Gavi per anar al Mundial. Però clar, Hansi Flick després veu que el tio en tres partits del Mundial... després d'haver tingut l'ensurt en la lesió en un entrenament, sí que arriesga. sí que arriesga. I sobretot veu...
1: Ja l'expliqué.
23: I sí, i tant.
1: Los médicos me dicen, va, paracetamol sí. I pots jugar.
23: Però és igual.
1: Que pongan el corte, això, tira corte.
23: Hansi Flick, ja tant, tira corte. No cal, no cal, no. Frenkie, si tots sabem. No, que, és, no. Que és una farsa.
1: Oriol, pon corte
23: que és una farsa.
1: L'Oriol.
23: Que és una farsa.
1: Pon corte de vos.
0: L'Oriol ve pel programa de després.
14: Anem a escoltar Hansi Flick perquè sí. Parla...
1: Que és l'únic que m'ha fet cas.
10: Because normally...
11: Serà Rafinha qui parli. Sé que Frenkie és el tercer capità, perquè el Ronald i el Marc ja no hi són. Però el Frenkie ara mateix no està disponible. L'equip encara no està acabat i potser arribaran més jugadors o n'hi haurà que marxaran. Quan estigui tot fet, aleshores votarem. Fins que això no passi, Rafa serà el capità amb Eric i Pedri.
10: Rafa is the captain with Eric and Pedri.
1: Ja habéis escuchado.
14: Sí,
1: y... Frenkie no está disponible, pero cuando vuelva será capitán número uno.
22: No, si les votacions segurament...
1: Lo ha dicho.
22: No, si a les votacions dels jugadors dintre el vestidor, segurament votaran a Frenkie de Jong, si estic convençuda. Venga. Però per un tema de que sempre
1: ha parlat
22: així, els que porten més anys, no, els que porten més anys liderant l'equip i sent capitans, continuaran sent votats. Però que això, una persona que ha jugat a qualsevol esport col·lectiu sap que és així. És una jerarquia, és que és normal. Ara... Que Hansi Flick aprofiti per posar altres capitans és per repensar-te una mica.
0: Bueno, que tenim més Flick. Deixem escoltar... Aquí hi ha més Flick?
14: Sí, en tenim un més, que és la relació amb Frenkie de Jong amb Hansi Flick.
10: The relationship with Frenkie and me is very good. So...
11: La relació que tinc amb el Frenkie és molt bona. Frenkie sempre és un jugador que és madur, molt professional, i la relació que tenim és top. Sempre parlo amb ell, de tot el que passa a l'equip, del proper partit, sempre parlem molt. Per tot això, per a mi és un jugador important, perquè també té una qualitat enorme.
14: I recordem que l'any passat Ter Stegen estava lesionat, va ser el capità i va parlar.
23: I va parlar. I recordem un altre episodi amb aquest altre... Cantamañanas, perdó.
0: Endavant.
22: Som molt de por aquí.
23: No al Gamper, celebració de la Lliga, de la Lliga 24-25, li tocava parlar a Ter Stegen, que estava emprenyat perquè no l'havien reinscrit, un cop ell considerava que ja havia de jugar, reinscripció que implicava que Chesney anava fora dels partits de Champions. Per tant, no van reinscriure. I què va fer Ter Stegen?
0: Donar
23: pel sac i dir que el dia de la celebració de la Lliga ell no parlava. Allò va pillar en fora de joc a Hansi Flick. Hi ha una escena de la tele d'aquell partit, crec que era com el Villarreal.
0: Ah, sí, hosti, no amb el micro, que un va...
23: I el tio diu que no parla, i el Hansi Flick a la porta diu, què està passant? I el Flick li diu al president, no, escolta, que no vol parlar. I així, doncs no hi ha parlaments. A la celebració de la Lliga 24-25 no hi va haver parlaments perquè el senyor Ter Stegen no va voler parlar.
22: Apa, aquí.
23: Aleshores, aquesta vegada, el Hansi Flick ha dit, s'ha acabat, sí? Abans del Gamper, aquí vostè no parla. Vostè, Frenkie, no parla. Parlarà el que jo digui. I de les declaracions de Hansi, l'única cosa que em sobra... O sigui, li poso un 9 i mig. Per què li baixo de 10 a 9 i mig? li baixo de 10 a 9 i mig perquè fa servir la paraula votaremos... No. Després, quan estem tots. No han de votar. We will vote after... No han de votar. Aquest grup no ha de votar. Vostè, senyor Flick, vostè ha de... No, sempre no. Johan no votava ni Cristo. Ja.
0: No fa 25 anys, tio.
23: Johan, que era Déu nostre senyor, deia vostè és capità, vostè segon capità i vostè tercer. I en aquest cas, Flick hauria de fer el mateix. Ja ho ha fet de manera encoberta.
0: Home, sí.
23: Perquè aquest gest, és, aprofitant que està lesionat, és per marcar qui ell vol que siguin els capitans. Aviam si la plantilla ho pilla i a l'hora de votar voten com Déu mana.
22: I que a mi m'encanta que un dels noms que hagi proposat Hansi Flick sigui Eric García.
23: A mi també.
22: Sí. Sigui, jo el veig capità de futur del Barça, que tant de bo surti en aquestes votacions.
0: Perdona el meu desconeixement. Era el cinquè capità ara, l'Eric García, o vaig confós?
23: No.
22: Ara no és capità.
23: Ara mateix tercer. Provisionalment...
22: No era, no?
23: Perdona, provisionalment segon, no era capità.
22: No era capità. Sí, hi havia Ter Stegen, sí. Araujo...
23: De Jong.
22: De Jong, Pedri i Rafinha.
0: Sí. Ah, disculpa, és veritat, tens raó.
22: O Rafinha, Pedri, de l'ordre... Sí, sí.
23: Clar, és que un grup que... Jo ho he dit moltes vegades, però em reitero. Un grup que ha votat a Ter Stegen, De Jong...
0: Sí.
23: Mira, Araujo...
0: Falta una patata pel
22: fil. És la jerarquia que està establerida dins del vestidor.
1: Algo, si bendicen el agua, por algo será.
23: Vostès no voten més.
1: Si bendicen el agua, algo llevará.
0: Per tant, aquí...
4: I si no vendissin el whisky, si no se vendissin el whisky per al José...
23: Passen aquestes coses.
22: També hem de dir que els van votar en un moment delicat per al Barça, on sí que és veritat que segurament eren els líders dins del vestidor. O sigui, això també ens hem de recordar. Però, clar, arribats al 2025-2026, que els que et representin siguin Ter Stegen, Araujo i companyia, i Frenkie, doncs, punts suspensius.
23: Clar, els voten quan ells són uns adolescents. Uh-huh. I, clar, veuen aquells senyors allà, que segurament ells els han tingut, han fet cromos amb el Ter Stegen i el De Jong, segur. Els han canviat pel,
0: sí, sí.
23: Pel Carvajal i el... I el no sé, el que dirà mateix.
14: O el Marcelo.
23: O el Marcelo. Sí. Doncs, ostres, els veuen com un referent. És normal que els votin. Però precisament per això, Flick, ha de dir vostè. Capital, dic jo qui són.
0: Per tant, en lloc de fer-te la pregunta, de fer-te la pregunta que us volia fer, per què Flick s'ha fotut amb aquest embolic, en realitat, Flick aquí no ha dado puntada sin hilo.
23: Correcte.
0: I ha fotut un...
4: Mira, me da igual lo que diga Hansi Flick, que seguro que es periodista del Mundo Deportiva también.
22: Sí, han cobert.
4: Como Pinocho Ferran, Fernando Pollo, el anacrónstico de los lunes.
0: No, què?
4: Si el anacróstico que hace los lunes.
23: Mira, n'havia pensat un per demà i potser el canvio. Mira aquest.
0: Flick no treballa en el Mundo Deportivo. Bueno, en fi.
4: Pues claro que va a trabajar. Bueno. A un lesionado jugaré más que vosotros y que Fernando Pollo juntos.
0: Bueno, aviam.
4: Que vosotros hacéis una carrera para coger el bus y os tienen que ingresar en UCI.
0: Però nosaltres no juguem a cap equip, no fer això.
4: Porque sois más malos.
0: Sí.
23: No son profesionales.
4: Yo merezco ser capitán del Barça, al igual que merezco ser capitán de selección holandesa y también voy a ser capitán de Mundo Deportiva. Así despido a todos estos.
0: Bueno, Frankie.
22: A Mundo Deportivo no sé cómo entrarían.
23: Aquí te equivocas.
4: Ya, hablaré con Santinoya que me haga hueco ahí.
0: No, el Santinoya no
4: y presentar la gala este año.
0: La gala ya la presentará Walter. Bueno, voleu dir alguna cosa més del simpàtic Frenkie de Jong? O...
14: Jo sí que els hi volia preguntar...
23: Crec que ja l'hem pentinat prou.
14: Qui més us agradaria que estigués en el top 5?
0: Perdó, sentit, jo crec que ja l'hem pentinat prou. S'ha quedat a gust, el tio.
23: La planxeta aquesta que porta, que no marxa mai.
14: Té molt recte.
0: Sí. Exacte.
14: Jo us volia preguntar quin altre capità del Barça us agradaria que estigués aquí en el top 5. És a dir, Eric García serà el que entrarà. Us agradaria que hi fos, per exemple, Cubarsí, Gavi...
22: Cubarsí m'agradaria molt, també com a futur capità. Gavi m'agradaria molt. O sigui, jo crec que estarien aquests dos altres noms.
23: Jo diré Gavi.
14: Com a substitut, entenc, de Ter Stegen i de Araujo.
23: No, els tres que ha dit...
14: A banda d'aquests tres, posar-hi Gavi...
23: Sí.
0: Ah, falta un cinquè.
23: No, sí, quatre.
0: Ah, són quatre, no són cinquè.
14: I no de Jong?
23: Quatre ja està bé.
14: Creieu que la plantilla votarà Frenkie de Jong?
22: Sí, és que jo crec que sí per un tema de jerarquia, que és el que he anat comentant. Sí, em sorprendria molt que ara els jugadors diguessin, d'acord, no votem a Frenkie de Jong.
0: Perquè la votació és anònima o és com a mal salt?
22: Ostres, això no ho sé.
0: Això sí que seria interessant saber-ho.
22: Jo entenc que és anònima. No,
23: és anònima.
0: Sí?
22: Sí, això passa... O sigui, els equips que... No, els esports col·lectius normalment és anònim, perquè si no, sí que et fots un merder.
0: Anònima amb un paper on poses el nom amb la teva lletra...
22: No, però agafa l'entrenador i no sap les lletres.
0: Sí, sobretot això. Bueno.
22: Com per WhatsApp.
0: No, és que aquestes merdetes acaben... No. Molt bé. Donem per tancat el capítol Hansi Flick, Frenkie de Jong. Que li sigui... Que la terra et sigui lleu, Frenkie. O no sé com es
23: diu. No, que recuperi.
0: No, primer que es recuperi.
23: Quant temps portem ja, Frenkie, de recuperació?
4: Me queda un mes.
23: Encara et queda un mes.
22: Sense operació,
23: perquè des de quan compta que comença la recuperació?
4: Des del 13 de juliol que vine aquí.
23: O sigui, del 30 de juny al 13 de juliol, què és? Vacances, no?
4: Me dijeron médicos de selección por el corte que lo dije en la entrevista.
23: Aquests 13 dies, el genoll...
4: Culpa de los médicos holandeses.
23: El genoll està a vacances, no? El genoll no fa res aquests 13 dies, no?
0: Està clar.
4: Què voy a hacer? Si voy a médico y me dice paracetamol y tengo levantado con un poco de hielo.
0: Per concloure, una cosa és que el tema
4: si
0: de la Champions...
4: Si te duele un copita de vino.
0: O que reserves una mica al final de la temporada. Era més o menys comprensible, disculpable, però el que no accepta ningú dins del club és el que ha passat aquests dies post-mundial. Aquest...

0: y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar. Y espero que en estos 4 días ya evolucionemos un poco más y, bueno, y estemos más cerca de lo que queremos.
1: I de fet encara estem pendents de la trobada Julián amb Gilmarín i ell ha parlat precisament sobre ell.
0: Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro.
1: És el dueño del club, ha dit, sobre Gilmarín.
2: Sí, que és una absolutament mentida, això, per començar.
3: Sí.
2: I l'altra cosa és que a mi em sorprèn que Simeone digui que vol crear, sobretot en terme ofensiu, l'Atlètic de Madrid, que giri al voltant de Julián Álvarez, quan encara no ha pogut treure el millor rendiment Julián Álvarez des que ha arribat a l'Atlètic de Madrid per com juga aquest equip. O sigui, és que és impossible que tregui el millor nivell i el millor rendiment amb la idea de joc que té Simeone. És que és impossible.
3: És com... És per què Rodri tria Barcelona? Per això. Per què Julián Álvarez vol marxar d'on està ara? Per això. Perquè està en un lloc que no se sent a gust. Ja ha tingut 2 anys per aclimatar-s'hi, no ho ha aconseguit. Jo penso que Julián... També el critiquen molt, que està mesos sense marcar. Bueno, escolta, els directors, els davanters passen èpoques dolentes. Però jo, els partits que he seguit de l'Atlètic, sempre m'ha semblat el millor, Julián. De fet, en el Barcelona l'elimina Julián. L'eliminen els àrbitres i Julián Álvarez, que fa un golaç aquí en el Camp Nou amb aquella falta... Sí. Bueno, aquella faltita. Que li va, a més, van expulsar a Cobercí, crec que va ser.
2: Oh.
3: Jo les declaracions de Simeone, atesa, veient quin és l'estat, el context en què es fan, jo crec que no pot dir una altra cosa.
4: Val, ell ha de dir... Ni podíem esperar més ni podíem esperar menys.
3: O sigui, clar, podíem esperar que Simeone fos una mica més valent i fes costat al jugador. És a dir, que fes una mica com Guardiola, que quan un jugador li diu que vol marxar, Guardiola no es posa farruco. Guardiola és comprensiu amb el futbolista i parla amb el Manchester City...
4: O podria haver dit jo no hablo de fitxajes.
3: O podria dir nova, o de traspassos.
4: Sí, de traspassos, perdó.
3: Però en aquest cas es posa en la pell del jugador...
4: Del club, ha fet d'home de club.
3: Del club, ha fet d'home de club. Jo crec que, obviant que està tractant en aquest cas el seu treballador, el Julián, és una persona que té sentiments i que té preferències i no s'ha alineat amb el jugador. Bé, és lícit que ho faci. Però el que dintre d'aquest context, dintre d'aquest guió, les paraules de Simeone crec que no han de sorprendre a ningú, és el que ha de dir.
1: I es creu el que diu, no entenc, també?
3: Jo crec que no. Jo crec que el Simeone és home de futbol i sap que perquè el seu equip sigui competitiu necessita, precisament perquè és el millor futbolista que té, necessita que estigui compromès. I ell sap que no estarà compromès. Ho sap perquè el jugador ja ha parat amb ell. I ha sigut futbolista, Simeone. I ha sigut un tio molt competitiu. I, per tant, Simeone sap que perquè Julián li doni el resultat que ell considera que li ha de donar, necessita que estigui compromès amb l'equip i que estigui motivat per treballar, per donar el seu talent a l'Atlètic de Madrid. Simeone sap que té una situació complicadíssima a l'estiu.
2: És que si no estàs al 100% focalitzat amb el teu equip, és impossible que puguis donar el teu millor rendiment com a futbolista. Sí, és impossible. I si Julián Álvarez realment s'acaba quedant a l'Atlètic, acabarà sent un problema més pel conjunt matalasser, tot i que és el millor jugador, que una altra cosa. Perquè primer ja s'haurà de menjar tots els crits, que s'ha de menjar Griezmann quan va tornar al Barça. O sigui, tota l'afició en contra. I a més, que és impossible que doni el seu millor rendiment perquè vol marxar de l'Atlètic, és que ho ha dit. I no només marxar del Barça, o sigui, encara que sigui un altre equip.
5: Passa
2: si no li donen sortida, a Julián Álvarez serà un problema.
5: Mira, sí. Conmigo mira, hubiese sido una
2: Gemita,
5: chica de
2: Gemma.
5: Revista.
2: Sí, va, mira.
5: No. Chica de revista.
4: Prou d'aquest color. A veure, algú li veu... Calli. Algú li veu alguna sortida, això realment?
3: Jo sí.
5: Que passen por caja.
2: A mi el Coquí m'ha relaxat molt abans d'entrar. Perquè sí, jo estava ja amb les mans al cap.
4: Què ha passat fora? Què havies fet, Foquí?
3: Que és una jugada, una batalla, una guerra, digui com vulguis, que té el seu termini màxim és el 31 d'agost. És veritat que el Barcelona ha d'activar algun pla B si abans no es pot fer-ho de Julián. Però com que està encara dintre del termini que es podia pensar...
4: Queda molt, queden 15 dies.
3: Queden 15 dies, sí, que sí. Per això pel Barcelona de la Porta és molt. Per bé o per mal, el Barça de la Porta funciona així. Sobre la botzina, molts cops es resolen avals, es resolen traspassos, es revelen fitxatges cada temporada. Per tant, jo recomano una mica de paciència. Jo crec que es pot fer, que el Barcelona manté l'esperança d'aconseguir fitxar Julián Álvarez. I Julián manté la seva voluntat de venir.

0: el Barcelona, i per tant han de passar coses. És més, que no sentim soroll, que els periodistes no sabíem ara mateix què està passant, jo crec que és bo.
1: Sí.
0: Jo crec que és bo, perquè vol dir que tots els moviments que s'hagin de fer Julián, jo crec que és evident que Julián ha de fer algun moviment més, l'està fent sense que ens n'adonem. Per tant, jo conservo la confiança en què el traspàs es farà.
2: I una altra cosa, que Deco, fins ara, en aquesta temporada, ha mostrat un sigil.
0: Absolut.
2: En totes les operacions.
1: Amb lo de Gordon va ser...
2: En tot, que quan estàs mirant cap a la dreta...
1: I a de Yemi també, que d'un dia per l'altre. Sí,
2: amb tot ha estat l'acció. Miraves cap a la dreta, et saps allò dels mags, com es diu, al mig, bueno, allò que el mag mou la mà dreta i està fent la jugada amb la esquerra, doncs sí, no, sí. El Deco amb tot ha fet això.
0: Però és que, és més, mira, i no ho dic com a crítica, ho que explicaré no ho dic com a crítica, eh?
2: Cuidao.
0: En l'estatge vam fer una miqueta de... que es diu off the record, de preguntar-li en el DEC, un moment que vam tenir una mica d'oportunitat de saludar a Deco, sí. Els periodistes que estàvem allà li anaven fent preguntes. I si analitzem les preguntes que vam fer i la resposta de Deco, totes és el contrari del que ha passat. Per exemple, Araujo és una altra operació de Deco que no ens hem enterat de res. Mm-hmm. Que d'un dia per l'altre, ostres... que surt s'ha dit al Liverpool.
3: Amb un cap de setmana.
0: Ah, no, amb un cap de... Bueno, sí, però que va ser... Ningú havia dit res d'Araujo. D'Araujo. I nosaltres preguntàvem en l'estatge. Bueno, centrals, no, aquí estem contents, no hi haurà res. Araujo està lesionat. Té un mal, té dolors al soli, que per això no ha jugat contra el Birmingham. Perquè jo recordo, li vaig preguntar... Oye, Deco, ¿esto de que no jugase Araujo? Hay que interpretarlo... No. Tiene dolor, es una lesión muy delicada, el sóleo es muy delicado, es como el tamariz, ¡tachán! Pues es muy delicado el sóleo, per tant, al cap de 4 dies...
2: El tenia el tachán, el tenia per aquí?
0: S'ha dit al Liverpool. I ho dic com elogi, que ens enganyés, ho dic com elogi.
1: Sí, sí.
2: Ara que has dit això del tachán, és que abans quan comentàvem de la mort de Julián Tamariz... De Juan Tamariz, als 83 anys, que és una notícia que s'ha acabat fa menys d'una hora, hem comentat que una de les característiques de la seva loquacitat i de la seva gràcia i de la seva manera de fer és aquell famós tachán que deia a l'acabar... I el violí.
0: Ah, sí, el violí, és veritat.
2: Aviam, ho tenim per això per aquí? Sí? No? No ho teniu. I feia l'arara aquest i feia el gest del violí.
0: Sí,
2: a veure, jo us vull preguntar una cosa. Ara, si vols, quedem algun serrell allà al mercat.
4: Vinga, vamos, mica... compañeros, con el tema del dia.
2: Espera, no, el tema del dia no.
4: Todo el mundo está hablando silenci. De los ascensores.
2: Silenci.
4: El nuevo chiringuito.
2: Calla, què fareu?
4: Ha llegado.
2: Puc preguntar o no què fareu avui a les 12 de la nit?
4: Fité?
2: No, fité no. Puc preguntar a la Gemma i al Joan què faran avui a les 12 de la nit.
0: Avui?
2: Sí.
0: Jo espero que està dormint, però a vamos, abraços de Morfeu.
2: Ja no, però avui a les 12 tenim Mourinho.
3: Mourinho, el xiringuito. Sí,
0: dormir,
3: sí.
0: Ja ho llegiré demà a la web del Mundo.
5: Buenas tardes a todos, menos a uno.
2: No, espera't un moment, ja comencem.
6: I la Gemma, què estarà fent?
1: No, jo tinc 11 avui.
2: Ah, vas a la Tele 3.
5: Ai, que facturar.
1: O sigui que... Sí, exacte. Totalment. De fet, una de vacances.
2: Sí, hay que facturar.
3: Això serà avui a les 12 de la nit a la cadena Energy, que de fet ahir es va estrenar el programa.
5: ¿Cómo?
3: I les xifres
5: ¿Cómo
3: van
5: cadena?
3: Ser...
5: ¿Cómo cadena? Canal.
3: Canal bueno, Energy.
5: Bueno, la cadena és... Mediaset. A veure si us documentamos.
2: Vinga. Va, deixa'l parlar.
3: Va, ahir vau fer un 5% de share i 646.000 espectadors.
5: ¡Vamos!
3: I de fet, ahir vam tenir a Pedrerol aquí, a la portada suïcida, i ens va dir això.
2: No ens diràs cap secret, oi, Josep? Bueno, desitgem molta sort.
7: No, el secret és que intentarem passar-ho bé. Escolta'm, i que sigui aquells que ens escolteu voleu venir aquesta nit, ens farà molta il·lusió que sigui amb nosaltres aquest començament. Ja fa molta... Saps aquell neguit, aquells nervis fantàstics de començar una història nova? Estem molt il·lusionats, el que puc dir és això, que estem molt il·lusionats, nerviosos... Bé, amb ganes. Amb ganes de començar que siguin 3:45 i a les 12 el xiringuito ens fa molta il·lusió. Llavors, si algú de vosaltres ens voleu veure, doncs, escolta'm, ho agraïm molt.
2: Jo a les 12 en punt estaré aquí i tindré els meus esbirros treballant per treure talls i demà fer el màxim catxondeo, evidentment. Ens hem portat bé. No portat bé.
3: Però demà, Mourinho, a veure què ens dirà.
0: Què dirà? Què dirà? Sí,
3: la matinada és la de demà.
0: A quin ull posarà el dit?
5: Vinga.
0: Mou?
5: Quin habla ahora? ¿Quién es?
2: És el Joan Puquí.
5: Vinga.
1: Quines ganes tenia Mou.
7: Tenia precarios, no, eh? Això,
5: Le preguntaremos a Mourinho por Joan Puquí.
2: Ah, sí?
1: No, però tenia unes ganes, Mourinho, que acabés el Mundial per poder parlar i per poder ser protagonista, que mare meva.
2: No,
1: però...
2: sí, és veritat que el Mourinho, que és un que l'alia
3: bastant... I avui se l'ha presentat a Porta Tancada al Madrid.
2: Ah, sí? O sigui, sí. Realment no hi ha hagut presentació.
0: La fa el xiringuito.
5: Venga, paramos el programa de nuevo, bajamos micros, no compañero, bajamos, muteamos.
2: No muteamos.
5: No hay persona más becaria que alguien que tiene que explicar que no es un becario. En fi, a aquest programa li falta ritme i música de tensió i també exclusives.
2: Sí, ja està, molt bé.
5: Exclusiva? Va. Molt millor. Bé,
2: Josep, deixa'ns tranquils, que per cert, em vas prometre que algun dia...
5: Mutegem?
2: No, que avui...
5: Talla. Què és això, última hora, exclusiva, filtració?
8: Exclusiva.
5: Ara sí que la tenim, exclusiva. Un becari fa fora el presentador del Chiringuito de Jugones.
2: No, del Chiringuito. No, ja no he sigut
5: Nuevo
2: jugones,
5: logo,
2: ja no
5: he sigut nuevo canal, mismo programa.
2: Ja està.
5: Tenemos audio de Fité. Vinga, Fité.
2: Escolta'm, no, però sí que aquesta nit...
5: La referència en TV3.
2: Deixem el Fité tranquil. No, i deixa la Gemma també. Deixem tothom en pau. Prou. Aquesta nit a les 12...
3: L'entrevista de Mourinho.
2: No, però sí que és curiós.
9: Vuelve la Liga. Vuelve el Chiringuito. No, claro que sí. Tiene que volver.
5: Qué gracia tiene Fité.
9: La misma pasión. El gran debate.
2: Silenci, va, treu això. Deixeu de vexar el Fité, pobret.
5: Llegila, que no hi ha nada igual.
2: Ja el faxarem quan vingui en persona.
3: L'han qualificat d'entrevista d'exclusiva mundial.
2: Exclusiva mundial. Bueno, podem esperar alguna cosa, aquesta entrevista, o no?
0: No. Ah. Bueno, sí, bueno, suposo que alguna provocació al Barcelona, perquè Mourinho et ve a provocar al Barcelona. I jo només li puc donar un consell al
5: no
0: Kansas
5: sé por qué dices eso.
0: Només li puc donar un consell.
5: Tu eres mi amigo.
0: Que quan parli...
5: I ara dices senti, eso de mi.
0: Quan senti parlar Mourinho, intenti que li entri per aquí i li surti per allà, perquè serà provocacions permanents.
5: Bueno, hoy, mañana permanents. Y siempre sí, el con el Barça en el corazón. Cosa,
1: però... A veure quan triga a mencionar Negreira, Mourinho, en aquesta entrevista. Ja et dic jo que a la segona pregunta ja li estan traient el tema.
2: Val, per tant, sortirà Negreira, sempre serà la d'allò. Què més pot sortir?
0: Home,
2: li preguntarà per Rodri. Suposo que li preguntarà per Rodri. El padre,
0: pues li dirà que no el necessita.
3: I per Guardiola.
1: Que té un gran mig al camp. Clar, és que ja sabem per on tirarà.
2: Bueno, i en tot cas, a Flick, jo crec que, com heu dit aquí, li entrarà per un ratll i li sortirà per un
0: altre. A tot arreu.
2: I si algun dia li ha de dir alguna cosa, ja...
0: Sí, però costa, eh? Perquè fins i tot Guardiola alguna vegada... Posava nerviós.
2: Sí, el famós dia del puto amo.
0: Bueno,
2: sí.
0: Però ja va estar bé, Guardiola.
5: Sí, ja va reaccionar
0: bé. El problema és que algun cop pots reaccionar malament, que et faci perdre els estreps. I...
2: Jo, Flick, el veig molt tranquil.
5: Se dispara el cagómetro, perquè estan tots acojonados.
2: Alguna coseta més que quedava...
5: A ver, les niñas, cabren, joder.
2: No,
5: que,
2: deixa, calli. Vostè,
5: que no para de hablar el poqui.
2: Prou de faltar.
10: A ver, esa niña, joder.
5: Esa niña, joder.
10: Que tiene derecho a hablar.
2: No.
5: Venga.
10: Que todos vosotros sois muy feos, joder.
5: Venga.
2: Va, una pinzellada per
5: acabar. Poquito de cachondeo.
1: Feia temps que no escoltava aquesta declaració i em torna a posar la pell de gallina i em provoca nàusees.
2: És que aquest, saps què hauríem de fer? No, saps què hauríem de fer? Agafar tota la roda de premsa sencera.
5: Venga, joder, con la morena que viene gemita. Venga, que pregunte algo.
2: Silenci. Va durar una hora i mitja, potser. Sí. Però,
5: o más.
2: Calla, potser la primera
5: vegada. Estava a gusto.
2: Agafar-la tota sencera, fotre-la en temps real aquí, amb els Muppets, portar el poc i un parell de temps i comentar-la, perquè és que és tot comentari.
1: És que jo pensava que era mentida, o sigui, jo pensava que era la imitació de Don Mutante a la ràdio, fins que me'n vaig adonar que realment no ho és.
2: Va, que ens queda, és que ens queda un minut. Cancel·lo d'un minut, fem un cancel·lo de butxaca.
3: Sí, perquè avui també ha passat la revisió mèdica i ahir va arribar a Barcelona. Què us sembla la seva arribada? Ha vingut per ser titular, Cancel·lo?
2: En 20 segons.
1: Jo crec que sí, i és un jugador que ha demostrat tant l'amor que té pel Barça que, per mi, sempre el meu equip.
0: Un jugador amb el que Flick primer dubtava, perquè ell volia un central, li va dir que ell esperava que no tingués aquests despistes de defensius que té, i crec que Cancelo s'ha aplicat de tal manera que Flick el vol per l'equip. Per tant, bé ha fet de titular, segur.
2: Bé ha fet de titular, això tenim clar.
3: I demà veurem el Gamper, també. Sí,
2: sobretot, demà el Gamper i programació especial.
5: Veniu al Gamper!
2: Nosaltres farem el temps afegit a les 6.
5: Veniu al Gamper!
2: I a les 6 comença especial. I qui ve a fer de titular és la Montse Martí, que ve amb el seu 9C.
11: Hola, com esteu?
2: Sí o no? La titular...
5: A veure, ara sí, que entren les niñas.
2: Mira, espera, que li espio l'escaleta.
5: A veure, Montse, pregunta algo. No, joder, que estos són muy feos.
2: Tens alguna pregunta pel Mourinho, per aquesta nit? No té pregunta.
11: Ara mateix.
2: Tu vens amb Ceuta i les teves coses? Ah, no, Facebook. Vens amb
11: Facebook. Però ja li han fet, no, les preguntes que li havien de fer.
2: No, aquesta nit té una entrevista amb el Chiringuito.
11: Ah, vale, encara no he parlat, molt bé.
2: Arriba el 9C. Nosaltres marxem. Gràcies, Gemma. Gràcies, Poqui, gràcies a tots. Fins demà a les 4.
11: Adéu.
12: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró Torró.
8: Són les 8, bon vespre.
12: No ho sé, amb Montse Martí.
8: Benvinguts al Nou C. En marxa ja als Estats Units el macrojudici contra la tecnològica Meta. Se l'acusa d'haver creat addicció a les xarxes socials, algoritmes, vídeos que s'activen sense haver de tocar res, o el famós scroll infinit, la pantalla que no s'acaba mai. Tot això està al punt de mira en aquest judici. Serà un procés judicial molt llarg. Els experts vaticinen, però, ja que, depèn quina sigui la sentència, podria posar en perill el finançament d'aquestes xarxes socials que es basa en la publicitat i aquesta en les visualitzacions. De seguida ho desgranem. Brussel·les, mentrestant, aposta pel retorn al Marroc de tots els menors que continuen a Ceuta, fins i tot els menors no acompanyats que van saltar la frontera a finals de juliol. Això mentre el govern espanyol obre la porta ara a ampliar l'espai d'acollida d'aquests menors a la ciutat autònoma. I en aquest nou C també parlarem del temps, perquè demà podria ser l'últim dia de calor extrema. Després, això sí, de molts rècords i d'un altre dia avui, on s'ha tornat a arribar als 40 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. És dimarts, 18 d'agost de 2026. Avui, la paraula del dia podria ser...
12: Xarxes socials.
8: Una xarxa serveix per connectar, però també per atrapar. I potser per això el nom és sospitosament tan apropiat. Les xarxes socials van néixer per connectar persones que estaven lluny, compartir informació i crear comunitats. Les vam adoptar de pressa i les vam fer servir i convertir en gairebé imprescindibles abans de conèixer prou bé la seva part fosca. La dependència, la desinformació, la pressió social o el negoci amb les dades. Estem descobrint sobre la marxa com va una eina que ens connecta i ens reté. Què pot sortir malament? Comencem.

0: Meta seu ja al banc dels acusats. La propietària d'Instagram i Facebook afronta des d'avui un dels judicis més importants contra una gran tecnològica dels últims anys. 29 estats dels Estats Units l'acusen d'haver dissenyat les seves plataformes per crear addicció entre nens i adolescents. El procés ha començat aquesta tarda a Oakland, Califòrnia, i podria tenir conseqüències econòmiques i reguladores enormes per la companyia de Mark Zuckerberg. El nostre corresponsal als Estats Units, Àlex Segura, està seguint el cas des de Califòrnia. Àlex, bon vespre.
1: Bon vespre a tots. Us acaba de començar aquest judici històric contra Meta, que pot marcar un abans i un després en la regulació de les xarxes socials i en la protecció dels menors. Els estats acusen la companyia de Mark Zuckerberg d'haver dissenyat Instagram i Facebook amb mecanismes addictius per mantenir nens i adolescents enganxats a les pantalles i d'haver enganyat les famílies sobre els riscos de les seves plataformes. Califòrnia, Colorado, Kentucky i Nova Jersey protagonitzen aquest primer tram d'un procés que es preveu que duri entre 6 i 8 setmanes. Zuckerberg no declara avui i de moment no hi ha confirmació que sigui al tribunal. Durant les pròximes setmanes, però, està previst que declarin el fundador i conseller delegat de Meta, el màxim responsable d'Instagram, Adam Mosseri, i Arturo Béjar, exdirector d'enginyeria de Facebook i actual denunciant de les pràctiques de la companyia. I les conseqüències econòmiques poden ser enormes. Meta assegura que les sancions reclamades pels estats podrien arribar en l'escenari més extrem als 1,4 bilions de dòlars, una xifra pròxima al valor de tota la companyia. Meta nega les acusacions i defensa les mesures que ha introduït per protegir els adolescents. La decisió final serà de la jutgessa federal Yvonne González Rogers.
0: Gràcies, Àlex. Aquest judici d'avui arriba només 10 dies després d'una de les clatellades judicials més grans que ha patit Meta. Un tribunal de Nou Mèxic va condemnar la companyia a pagar 570 milions de dòlars a un fons de salut mental per joves i va obligar a modificar el funcionament de les seves xarxes socials, ja que les feia responsables de perjudicar el benestar dels menors i de no protegir-los davant l'explotació sexual a les seves plataformes. Però realment, de què s'acusa avui Meta en aquest macrojudici i com es defensa? Ho repassem en aquest informe.
2: De què se l'acusa?
3: D'haver manipulat deliberadament Facebook i Instagram perquè fos addictiu pels nens i quedessin enganxats, per exemple, amb la pantalla infinita o els vídeos curts que es reprodueixen automàticament. També acusen la companyia de posar els seus immensos beneficis per davant de la gent i atemptar contra el bé comú i els drets dels consumidors.
2: Com es defensa?
3: Meta intentarà trencar un dels principals arguments de la defensa, assegurant que l'addicció a les xarxes socials no és un diagnòstic psiquiàtric reconegut i que no hi ha proves que ningú hagi estat enganyat. També descarta els fonaments de les denúncies i argumenta que tergiversen l'empresa i la feina que fa per oferir al jovent experiències en línia segures i valuoses. Meta defensa que els arguments de les acusacions són limitats i sense substància i les seves demandes financeres són amplament desproporcionades.
0: I al No ho sé, hem preguntat també a Aleix Valls, que és expert en innovació i tecnologia, especialitzat en intel·ligència artificial, sobre les conseqüències d'aquest macrojudici. Si creu que suposarà un abans i un després per la regulació de les xarxes socials.
4: A veure, com sempre hem de veure quin serà el resultat del judici, però en cas que el judici es resolgui en contra de Meta, el que reclamen els estats demandants, hi ha una implicació que pot tenir unes implicacions molt profundes, que no només és que es borrin les dades que han recollit de menors, sinó que es borrin també algoritmes i intel·ligència artificial que s'hagi desenvolupat basada en aquestes dades. Cosa que obre una porta a canviar substancialment el que pot fer el desenvolupament de la intel·ligència artificial a futur per a altres fabricants. Perquè vol dir que ja no només parlem de la dada, sinó del producte desenvolupat amb la dada també pot ser subjecte d'aquestes conseqüències. Per tant, les implicacions poden ser bastant més profundes que simplement la xarxa social.
0: També li hem preguntat com veu les xarxes socials d'aquí a uns anys, si venen canvis arran d'aquest judici contra Meta i quina mena de canvis.
4: Sens dubte, estem davant del naixement d'un nou internet, l'internet cognitiu, l'internet que fins ara m'entès és a través d'un mòbil i d'una pantalla. Segurament el nou internet que estem veient tindrà la capacitat d'enraonar, entendre'ns i ser molt més profund i personalitzat del que m'entès fins ara. I, per tant, la interacció entre la tecnologia i les persones obre una nova etapa, que no és l'etapa del mòbil, sinó l'etapa de l'internet intel·ligent. I, per tant, la interacció amb la tecnologia serà diferent i, per tant, la xarxa social serà profundament diferent. Com serà? No ho sé. Ojalà ho sapigués, perquè segurament seria el moment de muntar una bona startup i poder muntar la pròxima xarxa social, però que serà profundament diferent, sens dubte.
0: I sobre si afectarà altres xarxes socials, com X o, per exemple, YouTube, Aleix Valls opina això.
4: sobretot TikTok, per exemple, que és una altra xarxa ultraaddictiva. Evidentment, YouTube, que també ha anat fent un moviment cada cop més aproximant-se en el món del reel i en el món dels shorts. I l'altre és X, que té uns comportaments una mica diferents, menys addictius. Però sí, efectivament, afectarà en realitat afectarà tot allò que tingui a veure a generar audiències en el canal digital.
0: L'experta en innovació i tecnologia creu que la sentència contra Meta pot tenir conseqüències més grans que les que hi va haver en els judicis contra el tabac que van motivar la seva regulació.
4: Ho veig igual, però encara més impactant, perquè en el cas del tabac el que es va acabar és regulant d'alguna forma com i quan es podia distribuir i consumir tabac. En aquest cas, el que passa és que si la regulació que s'acaba traient d'això, les conseqüències són autènticament profundes, si no hi ha realment atenció, el 98% dels ingressos de Meta són publicitaris, si no aconsegueix l'atenció dels seus usuaris, Meta desapareix.
0: Aleix Valls, de fet, opina que el finançament de les plataformes podria quedar tocat de mort segons quina acabi sent la sentència a Meta. Les 8 i 8 i encara als Estats Units i parlant de xarxes socials perquè Donald Trump ha tornat a activar l'acord amb l'Iran. Ho ha fet publicant a la seva xarxa social True Social una imatge de la zona amb l'estret encerclant i qualificant-lo com a nou territori dels Estats Units. Jordi Casals.
3: La publicació arriba després que divendres passat Trump ja digués que es plantejava quedar-se a l'estret i convertir-lo en territori nord-americà. Ahir el despatx oval va insistir que li semblava una bona idea. Trump diu que els Estats Units han derrotat militarment l'Iran i que ara controlen l'estret amb un bloqueig naval. Teheran ja ho ha negat i ha qualificat les intencions de Trump d'il·lusions.
0: Tot això passa mentre les converses entre els dos països continuen encallades. Ahir es va acabar el termini de 60 dies que s'havien donat per arribar a un acord. Entre altres coses, l'acord havia de limitar el programa nuclear de l'Iran.
3: Ara l'Iran diu que no obrirà l'estret fins que els Estats Units compleixin el que havien pactat, aturar l'ofensiva militar i avançar cap al final del conflicte. Trump, en canvi, assegura que no hi ha cap negociació prevista i demana a l'Iran que es rendeixi. La tensió també ha esquitxat Oman, que està fent de mediador entre els dos països. Trump ha amenaçat fins i tot amb atacar el país si considera que interfereix en els seus plans.
0: Brussel·les aposta pel retorn al Marroc de tots els menors que continuen a Ceuta, fins i tot els menors no acompanyats que van saltar la frontera a final de juliol. El portaveu de la Comissió sobre Afers Interns, Marcus Lamert, ha dit que el dret de la Unió Europea dona cobertura a aquest procés de devolució dels migrants.
5: El retorn està regulat pel que fa a la legislació de la Unió Europea, en virtut de la directiva de retorn, que aviat serà el reglament de retorn. De fet, hi ha disposicions per al retorn de migrants en situació il·legal, inclosos els menors no acompanyats, de manera que això també està cobert per la legislació de la Unió Europea.
0: El portaveu comunitari ha reiterat l'oferiment de Brussel·les per facilitar i ajudar en aquest procés de devolució dels migrants de Ceuta. I, mentrestant, el president de Ceuta, Juan José Vivas, ha acusat el govern espanyol de falta de voluntat política per retornar al Marroc totes les persones que van entrar a la ciutat de manera irregular. A les últimes hores, el govern espanyol ha obert la porta a ampliar l'espai d'acollida als migrants. De moment hi caben 1.500 persones en quatre espais de la ciutat, però no descarta que es puguin donar cabuda a més persones els pròxims dies. Madrid, Roger Perciba.
6: Sí, acompanyat de la dirigent popular Cuca Gamarra, el president de Ceuta, Juan José Vivas, descarta l'acollida, parla ja directament d'expulsions. Diu que si el govern espanyol no accelera el retorn de tots els migrants, tant els majors com els menors d'edat, és perquè no té voluntat política de fer-ho.
7: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península. Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y sin embargo, nuestro gobierno nos tenga abandonado.
6: Creix, per tant, la distància amb el govern espanyol, que, per cert, va obrint espais per acollir, de moment, 1.500 persones, tot i que la ministra Elma Saiz no descarta que en el futur en siguin més.
8: Insisto, no quiero poner un techo, lo importante es que de manera inmediata van a estar 1.500 dispuestas, que en total pueden sumar y pueden dar cabida a más plazas.
6: Saiz, que acusa el PP de visitar Ceuta per escalfar l'ambient en lloc de portar solucions, doncs demà, per cert, visita Ceuta el president del PP, Núñez Feijóo.
0: I avui el Consell General del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de Ceuta per l'augment de feina provocat per la crisi migratòria. El tribunal constata un augment dels assumptes relacionats amb presumptes agressions sexuals i demana un magistrat de reforç. En un comunicat també en reclama un altre per al servei de guàrdia, més funcionaris i dos intèrprets. El Ministeri de Justícia assegura que encara no ha rebut cap petició oficial i que la tramitarà quan arribi. Recorda, però, que fa dues setmanes ja va començar a reforçar els jutjats, la Fiscalia i els serveis forenses de Ceuta. I a tot això, Núñez Feijóo ha acusat avui Pedro Sánchez de no ser-hi un altre cop, però compara Sánchez amb l'expresident del govern espanyol i dirigent de l'UCD, Leopoldo Calvo Sotelo. Diu que mai hauria pujat un vídeo a les xarxes en plena crisi de sobirania com la que es viu a Ceuta.
9: ¿Acaso imaginan ustedes al presidente Calvo Sotelo rodando unos vídeos sobre sus canciones veraniegas preferidas en un sofá del Palacio de la Moncloa cuando se está ocupando una parte del territorio español?
0: Feijóo fa referència aquí a un vídeo que Pedro Sánchez va pujar a les xarxes el dissabte 1 d'agost, només 3 dies després de la irrupció massiva de migrants a Ceuta, i en què recomanava una sèrie de cançons per l'estiu. De camí a un quart de nou del vespre, a Catalunya, l'independentisme puja el to per allunyar-se d'Aliança Catalana en ple auge de l'extrema dreta a les enquestes. Alguns dirigents han alertat del perill d'abraçar missatges xenòfobs, però alhora han començat els retrets creuats per veure qui actua amb més contundència. Ho han fet a la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada de Conflent, enviat especial de RAC1, Víctor Massip.
10: Lo debat sobre com frenar l'extrema dreta ha centrat la jornada política d'avui a l'UCE. L'avís que han llançat alguns dirigents independentistes és que comprar discursos excloents per esgarrapar vots és un error que dinamita el projecte independentista. Ho han dit el president d'Òmnium, Xavier Antic, i el president del Parlament, Josep Rull.
11: Hi ha una línia roja, que és la línia del principi democràtic, i per tant de no contemplar aquests grans consensos el que serien posicions xenòfobes.
12: Sense tenir les competències per gestionar adequadament el repte de la immigració, serà difícil que ens en puguem sortir, i aquesta ha de ser la gran batalla.
10: Per combatre-ho, tots dos proposen recuperar la idea d'un sol poble. Ara bé, la secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, acusa Junts per Catalunya d'actuar complexes davant d'Aliança Catalana.
13: A mi l'única por, l'única preocupació que tinc és l'acomplexament de Junts respecte a l'extrema dreta, però tant de bo ens puguem tornar a trobar perquè ens hi va el futur del país, i no només el futur de l'independentisme.
10: Alemany insisteix a refer ponts entre formacions i remarca que en aquesta qüestió no només està en joc el futur de l'independentisme, sinó lo de tot el país.
0: I ho dèiem també a portada, demà tindrem l'últim dia de temperatures extremes de l'estiu i probablement també de l'any. Els termòmetres tocaran sostre per fi i superaran els 40 graus, però en alguns punts del país. Protecció Civil ha activat alertes per calor a Ponent, a les comarques centrals i a les Terres de l'Ebre. Ara bé, les temperatures cauran en picat abans del cap de setmana i també s'espera pluja forta. Martí Oliveres, bon vespre.
14: Bon vespre.
0: Demà, últim dia de calor tan intensa, però on s'enfilaran més els termòmetres?
14: Doncs mira, una mica com ha passat avui, cap al Priorat, les Terres de l'Ebre, el Pla de Lleida, però també cap a la Conca de Tremp, s'ha d'enfilar molt la temperatura, fins i tot una mica més que no pas avui. Si avui hem arribat a aquests 40 graus a Vinebre, demà potser 41, 41 i mig, i més 39, més 40 cap al Pla de Lleida, fins i tot la Conca de Tremp pot arribar o fregar aquests 40 graus, 38, 39 alguns punts de la Catalunya central, i moltes màximes per sobre dels 35. Per tant, demà calcem-nos, tenim aquest avís de calor molt intensa de dia, però també es manté la calor nocturna. De fet, aquesta nit pot ser tan complicada per descansar, o fins i tot una mica més, en alguns punts de la costa de Barcelona cap al sud. Comarques de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, a mínimes de 26-28 graus, al moment que baixi més la temperatura de matinada. Per tant, un ambient realment insuportable. A més, amb la humitat notem aquesta sensació d'aixafogor, i això probablement no s'acabarà fins dijous al vespre. Després ja en parlarem.
0: Arriba, doncs, un canvi de temps.
14: Sí, de moment parlem de sol, d'alguns núvols baixos, poca precipitació, demà potser algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu de Lleida, però serà sobretot dijous a la nit, dijous cap a aquesta hora ja pot començar a embolicar-se una mica la troca, potser al migdia passa alguna gotellada per la costa central, dijous, i serà el moment en què començaran a moure les peces perquè tinguem un canvi de temps important. Atenció, la nit de dijous a divendres ruixades al llarg de divendres i després s'anirien repetint aquests ruixats al llarg del cap de setmana. N'haurem d'estar molt pendents perquè després de tanta calor arriba una situació de finals d'estiu ja, un escenari de refrescada, per això dèiem que avui probablement estem arribant a dalt de tot i demà seria aquest últim dia de calor extrema i després de tot això doncs podríem tenir pluges torrencials, podríem tenir fins i tot alguns escenaris complicats que haurem de seguir de ben a prop amb els mapes de dijous per divendres i cap de setmana. De moment tot just és dimarts, però ja van pensem que el tram final de la setmana podria ploure de valent i podríem tenir algunes tempestes que a prop de la costa podrien descarregar molta aigua en poca estona.
0: Gràcies, Martí. Fins ara.
14: Fins ara.
0: I l'Institut Carlos III de Madrid assegura que durant els propers 5 dies a Catalunya hi haurà un altre increment de morts atribuïbles a la calor. L'augment serà almenys del 10%. N'ha parlat a RAC1 la investigadora de l'Institut, Diana Gómez.
15: En Barcelona està l'índice Kairos 3, que esto significa que durante los próximos 5 días, basándonos en las temperaturas y en lo que ha pasado, podemos decir que con una probabilidad del 100%, la mortalidad va a estar por encima del 10% de lo atribuible a calor.
0: Catalunya és la regió de l'Estat amb més probabilitat que augmentin les morts per calor durant la propera setmana. Això és perquè se superaran els llindars de calor extrema fixats per aquest territori, que són més baixos que a zones com, per exemple, Andalusia. I en un estiu com el que tenim, de calorades i d'alt risc d'incendi, els bombers es queixen que amb la compra de material que ha promès el govern de la Generalitat per protegir-los de tòxics, no n'hi ha prou. Apunten que el principal problema és que els parcs no estan preparats per tractar contaminants i els bombers continuen exposats a elements cancerígens. Jordi Dotres.
16: Ja fa temps que els bombers reclamen més bon material, com mascaretes que els protegeixin de certs gasos i partícules cancerígenes. La Generalitat s'ha compromès a comprar part d'aquest material, però per l'Assemblea de Bombers cal anar més enllà. N'han parlat a RAC1 dels membres de l'Assemblea, Marc Esplugues.
17: Aquesta compra és necessària, però no és el que més ens preocupa. El que més ens preocupa és aquesta exposició crònica. Nosaltres el que reclamem és que aquesta descontaminació no la podem fer a parc, perquè no tenim ni mitjans ni, sobretot, perquè els parcs no estan preparats per rebre agents cancerígens.
16: Aquests elements cancerígens es traslladen als vehicles, als parcs de bombers o fins i tot poden arribar a espais privats.
18: No ho sé, amb Montse Martí.
19: Des que se'n té registre, a més de 1.350 dones les van estimar a mort. Ni una més, ni una menys. 016.
20: Me quiso morir.
19: Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
21: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amb el lleu origen.
18: No ho sé, amb Montse Martí.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones a Lleida relacionades amb els aldarulls que s'han viscut aquest cap de setmana a la ciutat. El dispositiu especial que s'ha desplegat entre els barris de Balàfia i Pardinyes per evitar més baralles ha permès arrestar 12 persones. Algunes anaven amb pals i armes blanques amb la intenció d'anar a buscar els agressors d'aquests dies. Lleida, Julen Andrés.
22: Ahir va haver-hi una manifestació per part de la comunitat pakistanesa on 150 persones van sortir al carrer després que aquests dies hagin sofert robatoris violents per part d'un altre grup de joves, la majoria menors i de diferents comunitats. Quan va acabar la manifestació va quedar un grup d'una vintena de persones, els Mossos els van invitar a marxar, es van negar i va ser quan van detenir aquestes 7 persones per desobediència i desordre públic. També van trobar pals i armes blanques perquè la seva intenció seria anar a buscar el grup de joves que ha protagonitzat els robatoris com va passar dissabte. Aquest dispositiu especial estarà actiu tota la setmana i també s'està mediant entre les comunitats per mirar de trobar una solució.
0: I encara a Lleida, perquè la trentena de veïns afectats per l'incendi d'un taller als baixos d'un bloc de pisos han pogut començar a recollir les seves pertinences. Un procés que havia de començar aquest matí, però que no s'ha pogut fer perquè s'han reactivat alguns punts calents de l'incendi. Julen.
22: Es tracta dels veïns del bloc 3 del carrer Vallès, que és el que s'haurà d'enderrocar després de quedar en ruïna, i els veïns del bloc número 5, just el del costat, que en aquest cas estarà precintat fins que es realitzi l'enderroc de l'altre. Aquests són alguns dels veïns que ho han perdut tot.
23: No queda nada, absolutamente.
1: Y bueno, estamos mal. También hemos tenido una pérdida de una gatita, de mi niña.
2: Esperar que vengan los bomberos y recoger cuatro ropas y cuatro cositas y luego tengo animalillo.
4: Pero lo primero, los documentos, y luego veremos que es 10 años de trabajo y esfuerzo y todo.
22: S'han quedat sense casa i estan preocupats perquè només tenen assegurada una setmana de reallotjament per part dels serveis socials.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha donat de baixa més de 4.000 persones del padró municipal després de detectar presumptes fraus per falsedat documental. Segons publica el periòdico, el 75% correspon a persones empadronades al 2025. Joan Capel.
23: L'augment d'irregularitats relacionades amb el padró preocupa l'Ajuntament, que ho relaciona directament amb la crisi de l'habitatge. Consideren que aquest context incentiva l'aparició de màfies que s'aprofiten de les persones més vulnerables. Aquests fraus s'han detectat gràcies a la col·laboració entre la policia espanyola i els tècnics municipals, però també gràcies a les denúncies dels veïns. La situació, però, no només prolifera a Barcelona. Sabadell, per exemple, també ha donat de baixa del padró 66 persones i Santa Coloma de Gramenet, 28.
0: Catalunya podria batre un nou rècord d'exportacions. Durant la primera meitat de l'any ja s'ha arribat gairebé als 52.000 milions d'euros. És més de la meitat del que es va aconseguir durant tot l'any passat. Tot i això, casa nostra encara ven més del que compra. Ona Pardo.
24: Les vendes a Catalunya han pujat un 2,9% al juny. És la segona millor dada des que s'en tenen registres. I això, tot i les amenaces constants al comerç mundial i la inestabilitat política. Mentrestant, la diferència entre importacions i exportacions durant el mes passat és negativa i ja arriba als 1.390 milions d'euros. Això vol dir que Catalunya compra fora més del que ven. Una de les raons d'aquest desequilibri és l'encariment de l'energia i els carburants. També n'és responsable, en part, l'arribada de cotxes xinesos. Les importacions de vehicles han crescut més d'un 12%. De tota manera, Catalunya porta una quarta part de tot el que exporta l'Estat i continua sent la comunitat que més ven fora de les fronteres espanyoles.
0: I en plan econòmic encara, l'aeroport del Prat avui ja fa dues setmanes que va començar la vaga dels treballadors de Grand Force i de moment no sembla que vagi a menys. La direcció de l'empresa no s'ha assegut a negociar amb els treballadors, que insisteixen que continuaran protestant fins que els presentin una proposta amb cara i ull. Jona.
24: Sí, els treballadors expliquen a RAC1 que de moment no frenaran la protesta. Esperen que l'empresa reaccioni i s'obri a negociar amb ells. Ho ha explicat a RAC1 la portaveu de la CGT a Ground Force, Esther García.
25: Sí, nosaltres hem fet tots els passos perquè l'empresa ens escoltés, no va voler. Ja ens va quedar convocada vaga i amb la vaga convocada l'empresa continua sense voler ni escoltar-nos ni res, tot i que hem posat mesures a sobre de la taula.
24: Des del començament de la vaga s'han cancel·lat uns 270 vols i més de 6.000 maletes s'han quedat a terra.
0: Atenció a aquesta sentència que hem conegut avui. El Suprem confirma que canviar de gènere al registre civil no anul·la una sentència per violència de gènere. Pot semblar una obvietat, però des que va entrar en vigor la llei trans hi ha hagut diversos homes que han fet el canvi per intentar esquivar la justícia. El Suprem, però, ja ha establert jurisprudències, ja sigui abans o després de l'agressió, canviar de gènere no serveix de res. Eulàlia Carrascal.
26: És la resposta del Suprem a un cas que va passar a Castelló, al País Valencià. L'agressor va pagar la seva exparella a l'abril del 2022, davant de la filla. Per això el van condemnar a un any i mig de presó. Ara bé, un any més tard, el juny del 2023, va canviar oficialment de gènere davant el Registre Civil de Castelló i va passar a ser una dona. Per això va recórrer contra la sentència i va dir que no se'l podia condemnar per violència de gènere a una dona si ell també era una dona. El cas s'ha anat elevant fins al Suprem i ara els magistrats han contestat que un canvi de gènere no neutralitza una condemna. Però no només això. Apunten que si el canvi també és previ a l'agressió, però es documenta que es tracta de falsedat documental, també poden aplicar condemnes per violència de gènere.
0: 5 minuts i 8:45 del vespre. A Granada hi ha hagut 4 terratrèmols més aquest matí. El primer, de magnitud 4,8, ha estat el més fort. Més tard hi ha hagut 3 rèpliques que s'han acostat a la magnitud 4. Els sismes han tingut l'epicentre uns 7 quilòmetres al sud de la ciutat de Granada. No hi ha víctimes, però sí que han fet ferits tots lleus. El més destacat són els danys materials. Per precaució, les autoritats han desallotjat l'Alhambra, plena de turistes, i que s'ha tancat tota la tarda perquè els tècnics l'avaluessin. El conseller de Sanitat i Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha dit que no hi han trobat desperfectes.
27: La inspección visual efectuada no ha puesto de manifiesto daños estructurales significativos en los palacios nazaríes ni en la Alcazaba que nos permitan apreciar riesgo de colapso de los inmuebles. Sí se han identificado algunas situaciones muy localizadas de elementos no estructurales.
0: També han tancat centres comercials i edificis administratius. Durant el matí, el 112 ha rebut més de 500 trucades. A Badia del Vallès, els Mossos d'Esquadra investiguen un altre tiroteig que no ha deixat ferits. La policia ha trobat diverses beines de bala al carrer. Amb aquest hi ha hagut 9 tirotejos en 10 dies a Catalunya.
3: Segons avançat el caso i ha pogut confirmar RAC1, els veïns van avisar la policia 11:15 de la nit després de sentir els trets. Els Mossos van trobar les bales a l'avinguda de la Mediterrània. Encara no han detingut ningú, però han obert una investigació per aclarir-ne les circumstàncies.
0: I han denunciat un ciclista accidentat amb un Monistrol de Montserrat al Bages que ha donat positiu en alcohol i drogues.
3: La policia ha parat i ha identificat l'home que conduïa amb indicis evidents d'estar sota els efectes de l'alcohol. Quan els Mossos l'han trobat, l'home tenia ferides lleus a causa d'un accident.
0: Persecució de pel·lícula a Sant Boi de Llobregat que ha acabat amb un detingut. L'home que conduïa sense carnet i contradirecció per fugir de la policia va atropellar un ciclista.
3: Tot va començar després que la policia local detectés una conducció temerària. El cotxe, però, no es va aturar i la persecució es va allargar fins a Gavà. Va ser aquí on, en un intent de perdre la policia, i sí, el conductor va embestir un ciclista que, per sort, no té ferides greus. La persecució va continuar fins que el detingut va xocar contra un vehicle aparcat. Quan els agents el van voler detenir, l'home va baixar del cotxe i va mostrar una actitud violenta. La policia va fer-li la prova d'alcoholèmia, però va donar negatiu.
0: Ho hem sabut aquesta tarda, ha mort el mag il·lusionista Juan Tamariz, als 83 anys. Conegut per la seva trajectòria damunt dels escenaris, Tamariz va destacar en els trucs de cartes i la màgia de proximitat. L'any 2016 va passar pel versió RAC1 amb Antoni Clapés.
5: La màgia és això, és buscar los deseos imposibles de que todos tenemos soñado, que sí, que es imposible, que volver el tiempo atrás, saber lo que nos sucede en el próximo tiempo, algo que se rompe y se rehacerlo. Todo eso es lo que la magia presenta en la realidad, entre comillas, artística.
0: Als anys 60 va fer el salt a la televisió, on va participar en programes de ràdio, televisió espanyola i Mediaset. Personalitats del món de la màgia s'han sumat a les mostres de condol. El Mago Pop ha destacat, per exemple, el seu paper com a referent de la màgia i l'il·lusionisme arreu del món. A partir d'avui, els amants del ballet tenen una cita a Barcelona. La companyia de Kif s'instal·la al Teatre Tívoli fins al 30 d'agost i presenta per cinquè estiu consecutiu al Llac dels Cignes. Bàrbara Padilla.
6: Barcelona va ser la primera ciutat que va acollir la companyia quan la invasió d'Ucraïna per part de Rússia va obligar el ballet de Kif a reorganitzar la seva agenda internacional. Cinc anys després, és una de les companyies de ballet clàssic amb més projecció internacional del món i actua tant a Europa com a Amèrica i Àsia. Dirigida per Víctor Ixuc, l'espectacle, que dura dues hores, torna a Barcelona amb una proposta renovada i una posada en escena diferent, tant pel que fa a la il·luminació com al vestuari, a més d'una trentena de ballarins sobre l'escenari. Aquesta última temporada s'han fet més de 200 representacions al Llac dels Cignes, a diferents països del món, que han reunit més de 350.000 espectadors.
0: I en música, quan falta un minut, toquen ara. 9:45 del vespre, la cadena MTV, anomenat La Perla, de Rosalía, als Videos Music Awards, que premien els millors videoclips de l'any.

0: Rosalía està nominada a la categoria de Best Latin, on competirà amb Bad Bunny, Karol G o Shakira, entre d'altres. Los Ángeles acollirà la gala el 27 de setembre, que té com a grans favorites Madonna, amb 11 nominacions, i Taylor Swift, amb 9. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Pau Bonastre. Pau, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: El Barça ja ha presentat oficialment a Rodri.
1: Sí, el madrileny ha parlat davant dels mitjans de comunicació i s'ha fet les fotografies protocolàries amb la samarreta blaugrana a les oficines del club.
0: Ho ha seguit la Clara Rodergas. Clara, bon vespre.
2: Bon vespre. El migcampista ha deixat clar que, malgrat tenir altres propostes, entre elles la del Real Madrid, el Barça sempre va ser la primera opció.
3: És un grandíssim club, sempre per a mi ha sigut un referente a nivell mundial per su filosofia, per su manera de entender el fútbol y también los valores que representa y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo dice entender a Jan, a la cúpula directiva i nada, feliç de estar aquí.
2: No ha volgut detallar els motius per triar el Barça, però sí que ha deixat caure que sempre s'ha guiat per temes esportius. Un Rodri que s'ha desfet analògics cap a Hansi Flick i que ha deixat clar que està preparat per jugar ja, tot i fer-se una petita intervenció a l'esquena després del Mundial. De fet, ha dit que espera entrenar demà al matí amb els seus nous companys. El madrileny firma fins al 2030 i confia en aportar experiència en un vestidor tan jove.
0: Gràcies, Clara. I encara sobre el Barça, Flick li ha entregat provisionalment la capitania a Rafinha.
1: En espera de fer una votació, un cop quedi la plantilla del tot tancada, Hansi Flick ha explicat avui que Rafinha assumirà el braçalet de forma provisional i parlarà demà abans del GAM, per també escollit Eric i Pedri, i ho ha justificat per la lesió de Frenkie de Jong. Per cert, Flick ha assegurat que té bona relació amb el neerlandès i l'ha elogiat. Per altra banda, el Cholo Simeone manté que compta amb Julián per aquesta temporada i es remet a la posició del club de no deixar-lo sortir. Tot i això, demà encara no jugarà contra el Màlaga.
4: Esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar y espero que en estos cuatro días ja evolucionemos un poco más y bueno, y estemos más cerca de lo que queremos.
1: La intenció de Simeone, doncs, és que pugui jugar diumenge contra el Villarreal al Metropolitano.
0: Gràcies, Pau.
1: Fins ara.
0: Les 8:33, tanquem aquesta primera part ara del 9C que hem fet amb l'equip d'informatius, Marina González de la producció i Oriol Montfort al control tècnic amb la vinyeta. Tomba.

0: El periodista i còmic Sergi Mo creu que no dormim com abans.
1: Hola, què tal? Aquí Sergi Mo, com esteu? Ja no existeix cap activitat humana que puguis fer sense pensar que hi ha una manera millor de fer-la. Dormir era l'últim refugi. Cadascú ho feia a la seva manera i més o menys ja estava bé. Ara no. Ara resulta que també dormim malament. Hem convertit el descans en una responsabilitat. Abans et senties culpable per no treballar, ara també et sents culpable per no descansar correctament. Ole, ole, ole. Anar a dormir era el premi després d'un dia llarg. Ara és la darrera tasca del dia. Respectar els ritmes circadians, evitar les pantalles, arribar al son REM, aconseguir prou son profund, dormir a 18 graus, prendre magnesi. Abans et posaves el pijama i ara sembla que hagis de passar una inspecció tècnica abans de tancar els ulls. Ha arribat un punt que ens posem fins i tot rellotges perquè ens mesurin la qualitat del son, que tu et despertes pensant, ai, que bé que he dormit avui, i mires el rellotge i et diu, qualitat del son 20%. I automàticament li dones la raó al rellotge i et sents totalment destruït. Efecte placebo, mal. Fins fa uns anys, l'única persona obsessionada perquè dormissis bé i suficient era la teva mare. Ara tothom et diu com dormir. Podcasters, influencers, neurocientífics, tots parteixen de la mateixa premissa. Ets un tonto al que se li ha d'ensenyar com dormir bé. I el més fascinant de tot és que dormir és probablement l'única activitat on esforçar-se és contraproduent, perquè com més intentes dormir, menys dorms. Hem aconseguit convertir en una responsabilitat l'única activitat que exigeix exactament el contrari, no fer res. Jo crec que a cada època simplement és que s'ho afegeix una nova obsessió. Els nostres avis intentaven arribar a final de mes, els nostres pares intentaven tenir una casa, nosaltres intentem arribar al 100% en la qualitat del son. Us dic una cosa, potser dormir bé era molt més fàcil quan ningú intentava dormir bé. Bona nit, que descanseu molt.

0: No ho sé, amb Montse Martí.
1: Les 8:37, avui acabem el nou ser d'estiu amb l'Hora Tabú, amb el periodista Albert Llimós. Avui recuperem la secció sobre un tema que afecta moltíssimes dones, l'avortament.

0: Albert Llimós, bona nit.
1: Què tal, bona nit.
0: Quina il·lusió saludar-te aquí al 9C amb aquesta primera hora tabú del 2026 i també la primera que compartim.
1: Sí, un plaer, un absolut plaer.
0: Moltes gràcies. De quin tema tabú ens vols parlar avui?
1: D'un tema que continua sent, crec, molt tabú i que afecta a moltíssimes dones. No se n'acostuma a parlar fins que algú trenca el silenci i llavors és quan de sobte moltes dones aixequen la mà i diuen que a elles també els ha passat. I a més, és un tema que puc parlar, també m'agrada fer-ho en primera persona perquè l'he viscut, l'he patit, l'he treballat, també a nivell personal perquè en tot el meu entorn també hi ha força casos. Encara no em perdono perquè no ho entenc. No entenc per què ho vaig fer. Em pregunto, per què plores si tu ho vas decidir? Suposo que ploro per això, perquè ho vaig haver de decidir. I encara fa més mal. I encara hi ha més culpa. I ara he de gestionar la pèrdua i la culpa per la decisió presa. Els dols que s'inicien per una decisió ens trenquen, ens desintegren. He de perdonar i acceptar què va passar. Ho vaig fer a contracor i en contra de l'instint maternal. Per què? Suposo que per protegir a la família, o més ben dit, perquè pensava que així protegiria la família. I un cop vaig avortar, la dona, la mare, es va perdre. És el fragment d'un text que una dona va escriure poques setmanes després de dir adeu al seu fill. De prendre la decisió d'aturar un embaràs. Hi ha molt dolor i agraeixo molt que em permeti haver compartit aquest escrit íntim sobre probablement la pitjor situació de la seva vida. Avui, crec que la gent ho ha entès, a l'hora tabú, la pèrdua d'un fill, l'avortament.
0: Efectivament, és un tema molt dur i que, com deies, afecta a moltes dones. És un tema tabú que sembla això que no passi, però afecta a molta gent. I, a més, és això. Hi ha una altra capa, hi ha un altre element, perquè és molt íntim. És un tema que s'arrossega i que s'hi ha de conviure, podríem dir que gairebé tota la vida, no?
1: Sí, per això avui no vull entrar ni en els termes legals ni en explicar la lluita per aconseguir aquest dret, que encara té molts detractors en la nostra societat i en alguns llocs del nostre país encara costa, ni tampoc en els processos mèdics, ja siguin quirúrgics o farmacològics, per fer una interrupció voluntària d'embaràs, el que es coneix com a IVE, sinó que vull, sobretot, abordar la part més emocional del que suposa un avortament o fins i tot la pèrdua d'un fill recent nascut que ja neix amb problemes i dura poques hores o dies. Crec que aquesta part més emocional, l'impacte que té sobre les famílies, sobretot sobre les dones, és enorme de per vida, i és el que avui tractarem en aquesta hora tabú.
0: I per on comencem, Albert?
1: Primer de tot, plantejar la pròpia nomenclatura, el llenguatge. La Noelia Sánchez, terapeuta especialitzada en el dol per la pèrdua d'un nadó durant l'embaràs, no utilitza mai la paraula avortament quan es tracta d'una pèrdua no volguda perquè fa mal. Nosaltres avui la utilitzarem una mica per facilitar-ho, però ella sempre tracta aquestes situacions com a mort del bebè o interrupció de l'embaràs. Per tant, el llenguatge, que als periodistes és molt important, també, no? Comencem amb això, arrencant per la nomenclatura d'aquest concepte. I en segon lloc, quatre xifres i explicacions molt bàsiques per situar els oients. Per una banda, hi ha avortaments espontanis que no tiren endavant perquè la criatura more, sobretot es donen al primer trimestre d'embaràs per alteracions cromosòmiques de l'embrió, i de l'altra, abans ho hem escoltat, interrupcions voluntàries de l'embaràs. Xifres. L'any 2023, a Catalunya, hi va haver 14,92 IVES, aquestes interrupcions d'embaràs, per cada 1.000 dones d'entre 15 i 44 anys. És la xifra més alta de totes les comunitats autònomes de l'estat espanyol. Recordem que a Espanya l'avortament és legal per decisió de la dona fins a la setmana 14 i després de la 14 fins a la 22 es pot fer per motius de salut o malformacions fetals, amb informes mèdics, i a partir d'aquesta setmana, de la 22, ho dictamina un comitè mèdic. L'Eva Puig va avortar voluntàriament fa anys i al cap d'un temps va decidir acompanyar les dones que es trobaven en aquesta situació, creant un projecte molt especial, el projecte Cora, i segons l'Eva Puig, aquesta és una realitat que afecta, com dèiem al principi, moltíssimes dones. Si mirem al nostre voltant, Mireia, ella és molt present, més del que ens pensem.
2: Sempre dic una dona que ha avortat i en pot parlar, dona permís a les altres per fer-ho, i parles de la teva experiència d'avortament, com és el meu cas. Aleshores te n'adones de la quantitat de dones que et diuen, no, com diríem en anglès, me too, jo també. I aleshores a mi em va sorprendre com amigues ho havien passat i no m'ho havien dit.
1: El silenci, altra vegada. Jo, com deia, també és un tema doncs, que els últims anys també m'ha afectat, ho he viscut de prop amb dos cops. Al meu entorn, la majoria de dones que conec han perdut fills, que si tres amb negligència mèdica inclosa, que si dos i un d'ells va sortir viu però amb problemes de salut insalvables, les tietes, les mares, les àvies, les amigues, les cosines, moltes d'elles ho han viscut i probablement no ho han compartit.
0: Segurament això també ha canviat, no?, la manera d'enfocar-ho, d'abordar-ho amb el canvi generacional. Ara que deies tietes, mares, àvies, hi havia una altra concepció segurament fa 150 anys de quan hi havia, per exemple, això, un avortament espontani mateix, no?, de com, o el néixer. Clar, això ha anat mutant, canviant, precisament potser perquè segueix sent un tabú, però se'n parla una miqueta més.
1: Se'n parla una miqueta més i crec que va molt en relació a aquest canvi de les noves generacions en molts altres àmbits. El tema dels abusos, el tema de les agressions, a molts àmbits, també, no?, que a poc la societat s'obre, intenta obrir aquestes finestres, no?, perquè entri aire nou, però tot i així costa molt encara. Es calcula que unes 100.000, 110.000 dones cada any fan una interrupció voluntària de l'embaràs a l'estat espanyol, el que suposa una de cada tres dones. A nivell mundial, estem parlant de 73 milions. Mentre que dades d'avortament espontanis no n'hi ha, podríem dir, d'oficials, però sí que amb les xifres que ens han dit les dues dones especialistes que avui ens acompanyen amb les seves reflexions, es calcula que són uns 80.000 casos l'any a Espanya. Per tant, entre una i l'altra, entre totes dues, estem parlant d'unes 200.000 pèrdues de bebès cada any.
0: És una xifra altíssima, i tot i així dius 200.000 pèrdues de bebès cada any, segueix sent un tema que se'n parla molt poc i la pregunta és per què se'n parla tan poc.
1: Sí, tot i que ara ho deies, no?, que s'està superant una mica aquest tabú i a poc a poc ens anem obrint per parlar-ne, encara costa molt, i una explicació a la dona i és simple, la Noelia Sánchez, ella ho explica molt bé.
3: És un tema que fa molt de mal, tot i que un de cada quatre embarassos no continua endavant a nivell de manera

0: el meu bebè, encara que fos molt petit, és igual, és el meu bebè superestimat, clar, que entenc que això no és important i que no tinc dret a fer aquest dol.
1: A més, és un tema que sempre es mira des d'una extrema polaritat. Sempre és blanc o negre. Les dones no en parlen o fan de manera reflexiva, molt en comptagotes, perquè no tenen un espai segur on fer-ho, i això és molt important. Encara hi ha un debat polític i ètic que domina aquest tema. Aquest debat sempre es mira des d'aquestes dues òptiques, mentre podríem dir que les grans protagonistes, i això ho explica molt bé l'Eva Puig, les dones, encara no han sabut o no han pogut narrar les seves pròpies històries.
2: Ens oblidem de les experiències de les seves protagonistes. Les dones que avorten o que hem avortat, rarament parlem de l'experiència. Parlar d'avortament incomoda perquè toca altres temes que tampoc sabem molt bé com relacionar-nos. Com pot ser ara la mort, com pot ser ara el dolor i la maternitat.
1: La mort, el dolor, la maternitat, no? Són debats que se sumen, no? Al debat.
3: I que s'amaguen volgudament.
1: Sí, i que sempre se n'ha costat parlant, tot i que com a societat, i ho repeteixo, el tercer cop que ho diem, no? Estem evolucionant, encara ens falta molt, no? Molta maduresa, no? A nivell de relacionar-nos i de poder-ne parlar, però sobretot relacionat amb el que dèiem ara, aquest entorn segur, no? De on es pot parlar, amb qui pots parlar, quines frases et dirà el teu interlocutor, perquè tu et sentis amb seguretat absoluta per fer aquest pas de compartir-ho, d'expressar-te, etcètera, etcètera.
3: Una seguretat que segurament també va acompanyada de comprensió, no? O d'empatia, fins i tot.
1: Sí, sí.
3: Aquí ja podríem entrar amb el que passa amb els gèneres, no? Amb el gènere femení, gènere masculí, la perspectiva del que es pot tenir d'aquest tema, no?
1: Els homes n'hem de prendre molt encara, i segurament que molts dels passos que fem per acompanyar doncs, a les parelles, no?, que han pogut patir una situació d'aquestes, doncs són equivocats, no? Perquè anem dos passos enrere, sinó 25. Perquè perdre un fill o decidir aturar un embaràs s'arrossega al final de per vida. És molt dolorós en la majoria de les situacions, i la Noèlia no parla de superar, crec que és important també, altra vegada, el llenguatge, sinó d'integrar la vivència, d'aprendre a conviure amb aquesta pèrdua i, sobretot, també saber situar la culpa.
0: Quin tipus de mare sentiries que ets, no?, si no sents culpa quan mor el teu bebè dins teu, no? O sent petit i la teva feina és com cuidar-lo, no? Vull dir, tot es sentint culpa. Ara, això dura un temps. Jo estic molt en contra d'això que diuen, no?, que el temps ho cura tot, perquè sento que no és d'aquesta manera. El temps pot jugar al nostre favor perquè el podem utilitzar bé i fer feina, no?
1: Fer feina, el temps no cura, però t'ajuda a fer feina per intentar integrar i no superar aquesta vivència. Perquè quan una dona comença aquests processos per integrar la pèrdua de la criatura, necessita, com dèiem abans, un espai segur i que el dolor, la culpa, tots aquells sentiments que et remouen per dins, vagin a poc suporant. Es tracta d'anar traient-ho, però sobretot parlant-ne en un entorn de molta comprensió.
0: D'acord, me l'estimo fins a l'infinit i me l'estimo tot i estar morta, no? I per mi és perfecte estar així, és com acceptar que només va poder viure 7 mesos, no? I això ara per mi és fàcil de dir, perquè la meva filla fa 15 anys ja que va morir, però això quan estàs en dol, a vegades encara no ho entenem.
1: Costa entendre, no? Costa aquest dol. Ella parla de la seva experiència, també li vull agrair també a totes dues parlar de la seva experiència, perquè s'ha de poder plorar, poder explicar, no amagar-se'n. I és un procés que pot generar a tu mateix moltes preguntes. Pot implicar una revisió absoluta de la teva vida, de moltes coses que mai t'havies plantejat, i de sobte, quan entres a treballar aquest dol que està relacionat en principi només a aquest avortament, se't qüestiona absolutament tot.
2: Saber que és un dol que, com tot dol, demanarà integrar la pèrdua, però també demanarà integrar la decisió presa. Saber que implicarà moltes vegades una revisió profunda de la teva sexualitat, de la teva parella i de la teva relació amb la maternitat.
1: La parella, vull dir, fins i tot, clar, és una decisió tan complexa que ho poses en dubte tot. I quan es tracta d'una interrupció voluntària, que per cert, i això m'ho han remarcat, la paraula voluntària pesa molt, perquè carrega tot el pes en la dona.
3: Clar,
1: per què
3: tota
1: no es pot
3: culpa.
1: Dir, no?, una interrupció de l'embaràs, no? Perquè aquesta voluntària a moltes dones els fa molt mal, no? Pot passar que al cap d'un temps d'haver pres aquesta decisió, la dona, la parella, s'emperedeixi d'allò que va decidir fa uns dies o uns mesos, i això també és duríssim.
0: cap de les setmanes o dels mesos o del temps, uau, apareix aquí un, com una, un tipus d'empanadiment on s'ha quedat alguna cosa

0: com oberta a nivell emocional, i això, i senten que se'n penedeixen, no? I com que fantasegen en com seria aquest bebè, i ostres, m'he equivocat, fins i tot m'he trobat dones que res, aquest embaràs que han interromput, han dit, vale, doncs igual sí, volia tenir un altre fill.
1: Una nova oportunitat, no?, després d'una pèrdua. Torno a agafar la llibreta que deia al principi, l'he portat físicament, és un fragment d'un text que va escriure aquesta mare 2 mesos després de la decisió d'aturar l'embaràs. I a més ho va escriure al mateix bar on va prendre la decisió de prendre's la pastilla per acabar, doncs, amb la vida d'aquesta criatura. Diu, només voldria un desig ara mateix, tirar el temps enrere 2 mesos i no haver pres la decisió d'haver de desprendre'm del meu fill. Quin mal m'he fet. No sé quantes vegades m'he acomiadat de tu. L'altre dia em vaig mirar al mirall, fixament als ulls, i vaig començar a plorar. Veia una dona molt trista, ulls apagats, enfonsats. Vaig veure que havia perdut aquella llum que desprenc. No brillava. No brillo. És fort. Durant molts mesos no podia mirar-se al mirall perquè es culpava d'allò que havia fet. El penediment apareix i castiga. I més perquè, tot i que et puguis tornar a quedar embarassada, aquella criatura ja mai serà.
2: Jo sempre dic a les dones a les que acompanyo, si és recent, posa l'empenediment entre parèntesis. Aquest empenediment és perquè trobes una realitat que no esperaves i de sobte dius, ostres, és que m'he equivocat. Val? I per tant, començaràs a qüestionar tota la decisió presa i la començaràs a veure sota la llum de l'error. Però no és correcte dir, ostres, associar dolor a empenediment.
1: És important el missatge que llança l'Eva Puig perquè assegura que tot i que paregui aquest penediment, pots arribar a estar en pau amb tu mateixa, amb el pes, no? el pas del temps, que no sempre és la solució, però ajuda, no?, a fer aquest procés, doncs pots arribar a estar en pau amb tu mateixa.
3: L'avortament... La recepta, pel que vas explicant, és això, és en part també poder dret a tenir temps,
1: sí, sí, sí,
3: per digerir
1: i
3: tot això.
1: I en un espai,
3: no?,
1: molt segur, no? I a vegades, doncs, elles dos, tant l'Eva Puig com també la Noelia Sánchez, doncs les dues doncs, fan aquests processos d'acompanyament, no? Són dues persones especialitzades en fer aquests processos per acompanyar la gent. L'avortament pot causar un dol molt profund, una sensació profunda de pèrdua, perquè ens hi apropem moltes vegades també des dels clichés i el desconeixement. A vegades la dona vol aquella maternitat, però no pot, o la vol i a la vegada la tem, o és la família, la parella, qui l'empenya a prendre una decisió totalment a contracor, a vegades per motius econòmics, a vegades perquè pensa en els fills que ja té i que els canviarà la vida, que hauran de renunciar a coses. Hi ha molts factors que poden portar una dona a aturar un embaràs.
2: Pensem que la dona que avorta no volia aquella maternitat i de vegades sí que la vol, però no pot. O sí que la vol, però no, però la tem. Està rodejat de l'ambivalència i del pes de les circumstàncies.
3: La màgia que vaig veient, que és això, el factor temps, eh?
1: Sí, el temps és necessari també per processar, a vegades també hi ha les decisions es prenen a correcuita per les proves que és la setmana 20, a la 22 és el termini, vull dir que el factor temps és molt important.
3: No deixa pensar amb clarividència.
1: Exactament. Doncs demà aquesta cançó, I Was Gonna Be, de la jove Rachel Holt, una cançó que parla de la vida que no tindrà una criatura que no va néixer i explica la vida que podria haver tingut. De fet, és una de les coses que més mal fa. Una mare em va dir que el més dolorós, més fins i tot que la pèrdua en si, és pensar en la vida que hauria tingut aquella criatura, projectant la vida que mai serà. Una de les coses més boniques, acabem també... anem a buscar coses boniques i coses més fosques, comencem per les boniques, i sorprenents del que hem parlat avui a l'Hora Tabú, és com hi ha mares que decideixen fer aquest procés per integrar el que va passar fins a 30 o 40 anys després de perdre la seva criatura. Fins i tot, àvies que mor el seu net i de sobte fan el dol sobre la pèrdua del seu propi fill.
0: He fet un procés de dol preciós, tot i, jo què sé, doncs havent passat 30, 40 anys a la mort dels seus fills, que en aquell moment, pel motiu que fos, no van poder fer el seu dol, i el dol té una cosa que per mi és meravellosa i superbonica, que és que tu pots pausar el teu dol. Si no es donen les condicions com per poder-te encarregar emocionalment del que t'està passant, es pot posar inconscientment, com una pausa amb allò i continuar amb la teva vida, i quan estàs preparat, doncs com que despauses.
3: Això són coses de que puguis posar una pausa...
1: Sí.
3: sobre un dol i acabar-lo de processar uns anys després és
1: vaja. La ment humana, no?
3: La ment humana i tabú del tabú del tabú.
1: Correcte. I d'aquesta part més bonica, aquests processos de posar les coses al seu lloc, d'integrar aquesta pèrdua 40 anys més tard, de fer un treball personal molt profund, a la part, podríem dir, més fosca. Un exemple que explica l'Eva Puig, parlant dels avortaments de repetició, gent que ho fa doncs uns quants cops. Embarassos inesperats n'hi ha, tot i que cap dona vol un embaràs inesperat. L'avortament no és un mètode anticonceptiu, almenys a la nostra cultura. Altres cultures, com la cubana, per exemple, està més normalitzat, fins i tot, diu Puig, més banalitzat. Però les dones que repeteixen aquestes interrupcions de manera continuada, al final és que hi ha un problema de salut al darrere.
2: Aquesta dona avorta, després de l'avortament sent que s'ha equivocat, creu que la manera de reparar l'error és amb un altre embaràs i de seguida es torna a embarassar, però les circumstàncies no han canviat i torna a avortar. Pot entrar en una roda molt perillosa d'embaràs i avortament, que no és que estigui banalitzant l'avortament, sinó que no és un dol que no sàpiga com gestionar i està atrapada en una roda perillosa per la seva salut mental.
1: Són casos puntuals, però pot existir, no?, aquestes situacions. I una altra part complicada, fosca, de tot això que hem parlat avui aquí en aquesta secció, les negligències mèdiques, com explica la terapeuta Noelia Sánchez.
0: Jo treballo la mort, estic molt acostumada a que la mort formi part del meu dia a dia i quan hi ha vida, hi ha mort. Sé que personalment jo no puc fer res perquè els bebès deixin de morir, però sento que puc fer molt per pal·liar com aquest impacte que produeix aquesta mort. Però clar, quan em trobo en situacions que necessàriament és més habitual del que m'agradaria, on la mort d'aquest nadó és conseqüència d'una mala praxis mèdica, em genera com una pena terrible.
1: A més, Mireia, quan hi ha aquesta negligència mèdica, s'acostuma a obrir un procés legal. Això impossibilita fer bé el procés de dol perquè no pots estar...
3: Estàs pendent de l'altre, sí.
1: Correcte,
3: sí.
1: Amb les dues coses alhora. I a més, és dolorós almenys des del punt de vista de les persones que treballen amb aquestes dones perquè s'acaba posant un preu a la vida del teu fill o de la teva filla.
0: D'altra banda, em colpeix molt també que la repercussió que normalment té això, conseqüències, bueno, resumeix tot a que la vida del teu bebè, del teu fill, té un preu, no? És una quantitat pactada, no?, per llei, uns barems que tenen i per este tipus de muerte, per estas negligencias, te toca tant.

0: acabat amb la part, no, més fosca, però m'agradaria acabar potser amb una frase més d'aquesta llibreta que he portat aquí per acompanyar-nos, no, amb aquestes frases, sí, d'aquesta dona a qui li dono les gràcies, no, per haver compartit aquests detalls tan íntims, no, amb una frase d'aquesta llibreta que va escriure uns mesos després d'aquesta pèrdua, i era una pregunta: es pot arribar a estimar tant algú a qui no has conegut? Doncs sí.
1: Sí, sí. I això és, segurament és una mica la clau de tot plegat, de tot el tema que has volgut plantejar avui, Albert Llimós, aquí al No ho sé. Gràcies per plantejar la qüestió i també per reconèixer que tu també has transitat per aquesta situació. Doncs nosaltres ho deixarem aquí, al No ho sé. Moltes gràcies, Albert. Bona nit.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Són les 9. Actualitzem a aquesta hora la informació. Jordi Casals, bona nit.
2: Bona nit.
1: La defensa de Meta intervé a aquesta hora en l'arrencada del macrojudici contra la tecnològica. Acusen la propietària d'Instagram i Facebook de generar addicció a les xarxes entre nens i adolescents.
2: 29 estats nord-americans l'acusen d'haver dissenyat les seves plataformes per crear addicció entre nens i adolescents. La defensa de Meta denuncia que els estats que demanden la companyia extreuen petits fragments de declaracions dels empleats al llarg dels anys. Meta ha reconegut també davant del jutge que els usuaris menteixen sobre la seva edat, però l'advocat de la tecnològica ha assegurat que l'empresa treballa activament per eliminar els usuaris menors de 13 anys. Els últims 3 mesos, Meta ha eliminat 600.000 comptes que havien creat menors de 13 anys. El judici ha començat aquesta tarda a Oakland, Califòrnia, i podria tenir conseqüències econòmiques i reguladores enormes per a la companyia de Mark Zuckerberg.
1: El nou CEO, l'expert en innovació i tecnologia, especialitzat en intel·ligència artificial, Aleix Valls, ha dit que creu que suposarà un abans i un després per la regulació de les xarxes socials i, a més, creu també que pot tenir conseqüències en el futur de la intel·ligència artificial.
3: A veure, com sempre hem de veure quin serà el resultat del judici, però en cas que el judici resolgui en contra de Meta, el que reclamen els estats demandants, hi ha una implicació que pot tenir unes implicacions molt profundes, que no només és que es borrin les dades que han recollit de menors, sinó que es borrin també algoritmes i intel·ligència artificial que s'hagi desenvolupat basada en aquestes dades. Cosa que obre una porta a canviar substancialment el que pot fer el desenvolupament de la intel·ligència artificial a futur per a altres fabricants. Perquè vol dir que ja no només parlem de la dada, sinó del producte desenvolupat amb la dada també pot ser subjecte d'aquestes conseqüències.
1: Aleix Valls diu que el finançament de les plataformes basat en la publicitat i en la visualització podria quedar també tocat de mort segons quina acabi sent la sentència a Meta. El Ministeri d'Interior eleva fins a 2.168 els menors d'edat migrants que queden a Ceuta.
2: La policia ha identificat i posat a disposició del govern de Ceuta els infants i joves a l'espera que resolgui la situació de cadascun. Aquest dimarts, el portaveu de la Comissió Europea, Marcus Lamert, ha assegurat que el dret de la Unió Europea permet fer retorns de menors d'edat en situació irregular, inclosos els no acompanyats.
1: I demà tindrem l'últim dia de temperatures extremes de l'estiu i probablement també de l'any. Martí Oliveres.
4: Sí, així és. Calor molt, molt intens. Fins a 40-41 o potser gairebé 42 graus als punts més càlids de Ponent i al sud. Avui s'ha arribat per 19a vegada aquest any ja als 40 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, a Catalunya, però aquest punt és un dels punts on s'ha enfilat més la temperatura aquests últims mesos. Demà, doncs, a dalt de tot, a partir de dijous comença a afluixar la calor i ho notarem especialment entre divendres i el cap de setmana, amb una temperatura que es posarà allà on toca i fins i tot haurem d'estar pendents de les tempestes, de les pluges que podrien ser fortes ja dijous a la nit, nit de dijous a divendres a molts punts del país.
1: Gràcies, Martí. Bona nit.
4: Bona nit.
1: I als esports, Gerard Ballera, bona nit.
5: Bona nit.
1: Què fareu? El tu diràs.
5: Doncs ha estat el dia, Rodri. Evidentment en parlarem, sentirem i recopilarem totes les seves declaracions en la seva presentació. Ha parlat també Hansi Flick de Rodri i ho comentarem en tertúlia amb la Laia Cervelló, el Paco Cabezas i l'Àlex Dalmas, sobre Julián Álvarez també, que no jugarà demà amb l'Atlètic de Madrid en el debut a la Lliga perquè encara no està preparat, diu el Cholo Simeone. També sentirem el més destacat del tècnic argentí i la decisió de Flick de moment, donar-li la capitania de manera provisional a Rafinha fins que no es tanqui el mercat de fitxatges i que, per tant, De Jong, doncs, com que no està disponible, no faci demà el discurs al trofeu Joan Gamper i el faci al brasiler. Un munt de temes que tenim per parlar-ne abastament durant el Tu Diràs.
1: Molt bé, ho sentirem. Gràcies, Gerard.
5: Fins ara.
1: Els del nou seu deixem aquí. Demà no hi serem perquè hi ha el Gamper, però tornem dijous a les 8 del vespre.
0: Estiu. Que son...

0: aquesta música vol dir que comencem el Paraules d'Amor amb la Clara Caraltó. Clara, com estàs? Bona nit.
1: Molt bé, bona nit. Avui aquesta secció, Anna, comença a Grècia. Has estat a Grècia?
0: Mira, no, és un dels llocs que tinc pendents.
1: Mira, jo igual. Doncs farem un
0: exercici. Ah, sí, eh?
1: Sí, farem un exercici de ficció.
0: Que bé.
1: Ara que ja
0: com a mínim, imaginant-nos-ho i anirem.
1: Exacte, no? Ara que ja ha començat les pluges, que ja hem estat refredades, que ja sembla que faci tants mesos que queda enrere l'estiu.
0: Ai, sí.
1: Mira, ens situem en una petita illa grega, sí? Ha estat un dia que ha fet molta calor, ha fet un bon dia.
0: Sí, Déu-n'hi-do.
1: I estem... No, en la nostra imaginació.
0: Ah, dic, no, si aquí, no l'ha fet, aquí també. Perdó, que em poso en el món imaginari, disculpa.
1: I total, que estem mirant la posta de sol, val? I estem allà a punt, el sol està a punt de pondre's, i se l'està a punt de cruspir unes roques. I diu la llegenda que si tu mires bé aquestes roques d'aquesta illa que estem, al mar Egeu, Lesbos, veus allà un perfil de dona, que és Safo, poeta grega que va néixer fa 2.700 anys. Sona ara la cançó Safo de Tartar Helena.

0: avui parlarem de l'amor lèsbic, de l'amor sàfic. De fet, aquest terme ve d'aquesta illa, de l'illa de Lesbos, i d'aquesta poeta que va viure a l'antiga Grècia, que si bé s'esperava que els homes i que els homes es casessin amb dones, no estaven mal vistes les relacions homosexuals, val? Clar, què passa? Portem unes quantes seccions. Hem parlat, doncs, de les declaracions d'amor, de l'amor d'estiu, dels amors madurs, de les grans gestes d'amor, sí. I han estat bàsicament heterosexuals, perquè el món és encara heteronormatiu, no? I durant molts segles, és veritat que l'amor entre dones ha estat invisibilitzat, silenciat i també disfressat d'amistat, a vegades fins i tot per supervivència.
1: Sí.
0: Mira, jo recordo, parlant amb la meva àvia, que jo li havia preguntat, la meva àvia va viure sempre en un poble petit, i ella em deia, mira, jo de jove, haver sentit que hi havia homes que s'entenien entre ells, s'entenien, aquest terme, que... Diu, això sí que ho havia sentit, diu, però de dones, mai. Clar, és una, tot atendre la meva àvia dient això, però en el fons el que demostra és, sabem, no?, que el pensament occidental ha mordassat i invisibilitzat el cos de la dona, per tant, aquest amor inexistent ha estat potser per una qüestió d'orientació, però sobretot per una qüestió de gènere. Per tant, avui...
1: Absolutament, sí. Perquè de casos n'han existit.
0: Clar, i
1: sempre.
0: I tant, i als pobles hi havia les dones solteres que havien viscut juntes tota la vida, són molt amigues. Home, no, però hi havia també això que dèiem, una manera de sobreviure. I he volgut començar per Safo perquè és la primera que en parla. I de fet, la fama de Safo és enorme, però també és com mig desconegut el que se sap d'ella. Ella escrivia amb un dialecte que no era el dels poetes clàssics, llavors va costar més llegir-la. Bona part de la seva obra estava a la Biblioteca d'Alexandria, que es va cremar. I fixa't fins i tot que fascinant és aquesta figura que, durant la Revolució Francesa, es va acusar a la reina Maria Antonieta de formar part d'un grup que en deien les safistes.
1: Ah.
0: Es veu que no és veritat, no s'ha demostrat, però hi havia una part de la Revolució que era més moralista, que va començar tota una campanya per difamar i per desprestigiar la monarquia i va dir que Maria Antonieta amb aquest grup de safistes allò era promiscuïtat, incest i, sobretot, i el més imperdonable, que mantenia relacions amb altres dones.
1: Ja li van penjar la creu.
0: Ja li van penjar la creu, va ser, vinga. Van voler-la acusar de tota mena de corrupció moral. Llavors l'Església també es va esforçar molt per silenciar els versos de Safo, però és veritat que ha estat com un refugi, no?, un lloc de tant la figura de Safo com l'illa de Lesbos. I a mi m'ha fet gràcia, però llegir que no sempre ha estat motiu d'orgull. Mira, es veu que el 2008 hi va haver un grup de senyors il·luminats...
1: 2008?
0: 2008.
1: Fa res.
0: Il·luminats que es van començar a queixar. I van dir, escolta, lesbià lesbiana era el nostre gentilici. I ara vol dir una altra cosa. Volem que torni a dir, a voler dir el que volia dir sempre. Que dius, a veure, com si fos tan fàcil que una paraula...
1: Sí,
0: de dir el que vol dir i que, a més, ha costat tant que volgués dir. Doncs de Safo ens n'anem a Ivars d'Urgell. A Ivars d'Urgell ja has estat.
1: De passada, crec.
0: Jo, em sembla que tampoc hi he estat. Tornem a fer un exercici de ficció. Perquè allà
1: ara
0: m'ho
1: imaginaré millor, eh?
0: Allà és on va néixer Maria Mercè Marçal i, mira, sona el Pau Alabajos cantant un poema de la Marçal.

0: Viatja, eh?
1: Viatja, eh? I espera't, que després anirem a Texas.
0: Ah, ostres.
1: Sí, sí. La Maria Mercè Marçal és la primera poeta catalana que parla obertament de l'amor entre dones. De fet, ella va ser una veu femenina molt política, molt compromesa. Ella té aquella famosa divisa, no? L'atzar, agraeixo tres dons.
0: Sí.
1: I el que fa és, doncs, demostrar o fer palesa la

0: just que identitats sense casella que no han tingut un lloc on existir plenament, no? De fet, una de les seves imatges poètiques com més encertades per parlar de l'amor entre dones és la imatge del mirall, no? Ella diu: "I t'abraço com si jo fos tu, que m'abraces com si fossis jo." És, no? Ho explica molt bé. I a més, fa gràcia perquè ella en algunes entrevistes deia: "Ostres, jo no entenc com és que la crítica literària li ha costat tant de veure o de dir que jo parlo de lesbianisme als meus poemes."
1: No hi ha millor, no? Sé que el que no hi vol veure.
0: Absolutament.
1: Vull dir que quan no vols entendre exactament de què s'està parlant, li trobes mil significats a aquella cosa.
0: I deia, és que forcen les interpretacions dels poemes fins a un extrem, no? Ella té un vers que diu: "El teu sexe i el meu són com dues boques." I cada vegada que en els seus poemes parlava d'un objecte estimat al cos femení, deien: "No, parla de la poesia." Ella és l'amor a la llengua, l'amor a la poesia, que dius, a veure, és exactament això que deies tu, no? Clar, si tu ho escrius, però qui figura que ho ha d'entendre i ho ha d'interpretar no ho fa, l'únic que fem és invisibilitzar i perpetuar aquest silenci i aquest emmudiment, no? Ella va escriure sobretot poesia, no? Crea tot un imaginari poètic de l'amor entre dones en català, que no hi havia referents, i escriu una única novel·la que es van portar tots els premis entre el 94 i el 95, que es diu La passió segons René Vivien, que ella evoca aquest títol, no?, dels evangelis, però canvia la figura de l'apòstol per aquesta figura femenina, René Vivien, i a més no parla de la passió i l'amor de Crist, sinó que parla d'una dona que va existir realment, la René Vivien, que en realitat es deia Pauline, al París dels anys 20.
1: I aquí què? I ja aquí se n'adona més la crítica o...
0: Home, aquí va ser d'acord, gràcies, perquè no hi havia cap mena de dubte. Però a mi em passa amb aquesta novel·la, Anna, a veure, a tu si et passa. Quan llegeixes vides de gent, clar, i si ha viscut als París dels anys 20, ja, que penses, però quines vides tan intenses té la gent? Com és que la meva vida ho és tan poc?
1: Comparada amb la teva, no? Quina pena, no? Quina tristor.
0: Sí,
1: que poc interessant.
0: Sí, clar, va ser una icona de la llibertat literària, vital, sexual. Era d'una família riquíssima. Llavors ella era anglesa, però se'n va anar amb una gran fortuna que li havia deixat el seu pare en herència. Se'n va anar a viure a París i allà, bueno, es presentava al món vestida d'home. De fet, si la busques a internet, apareix amb tota la melena esbullada, amb les camises, les americanes, el bastó. Va ser parella d'una baronessa i aquesta baronessa era de les primeres dones que va fer curses automobilístiques a nivell internacional.
1: O sigui, revolucionàries per l'època.
0: Es passejaven pels salons burgesos parlant pel broc gros de sexe, o sigui, els hi encantava desafiar les normes, no? Es veu que tothom volia estar a prop de René Vivien, fins i tot Rodin li va fer una escultura i ella quan la va veure va dir: "És terrible, sembla una damisela boja, no m'agrada gens." O sigui, era algú com... sempre desafiant les normes, i algú també que semblava que la seva existència sempre estava a punt de saltar pels aires, no? Es veu que quan va publicar la novel·la, la crítica, una crítica, li va dir una dona, li va dir: "És la millor prosa en català que he llegit mai. No he llegit mai una prosa tan bona des de Proust."
1: Caram.
0: I ella, que era molt així, molt humil, va dir: "Cordons, tu, com dient, sisplau, coses tan bones, no, que m'incomoden, eh?" Mira, la sentirem ara un moment parlant amb el Raimon, amb el cantautor Raimon, del programa Literal.
1: A veure.
2: L'avantatge que té la poesia és, i això jo ho he comprovat ara que he estat durant aquests anys intentant fer una novel·la, doncs és que és enormement còmode. És a dir, un poema tu te'l pots emportar amb tu tot el dia.
0: Clar, parlava de la diferència entre escriure poesia i escriure novel·la.
1: Una novel·la.
0: Ella era professora d'institut i deia: "Tu pots estar vigilant un examen," que llavors et copiaran tots, però diu, "pots estar vigilant un examen i estar treballant amb el teu poema." De Grècia i Ivars d'Urgell, d'Ivars d'Urgell a Texas, als anys 50.
1: Va, espera, que em situo, eh?
0: Situem-nos, sí. Anys 50, parlarem de la Patricia Highsmith i vull que soni una cançó, "Don't Blame Me for Falling in Love with You," que és la banda sonora de l'adaptació cinematogràfica de la novel·la que ara explicarem.

Ella va ser la reina del crim, la reina de la ironia. Diuen que quan era una nena anava amb una motxilleta plena de cargols, perquè volia parlar amb els cargols en lloc de parlar amb els nens, perquè no suportava els nens, i tota la vida va odiar la gent bastant en general, val? I ella és autora de la novel·la Carol, que potser has vist la pel·lícula. Fa uns anys la van portar al cinema amb la Kate Blanchett i l'Ernie Mara. És una novel·la que havia publicat l'any 51 amb un pseudònim i amb un altre títol. El títol era El preu de la sal. I fins 40 anys després, ella no la va publicar amb el seu nom, i va fer un pròleg i va explicar per

0: que ho havia fet. Ella no va voler que l'encasillessin, no va voler que sempre li preguntessin per això, que la deixessin en pau. I tu recordes el final de la pel·lícula?
1: No, ara mateix no. Més o no fa gaire la van tornar a fer a la televisió, però crec que no vaig veure el final.
0: T'havies adonat. Sí. És un clàssic d'aquesta secció fer spoilers dels finals de les pel·lícules. No, la història acaba bé.
1: Sí? Cosa
0: que, sí, acaba bé la història entre elles. Cosa que va ser completament fascinant, perquè una història homosexual a aquella època havia d'acabar malament, perquè aquesta era la lliçó moral,
1: clar,
0: no? Per corregir aquest desig. Doncs ella, evidentment, feia que acabés bé, i a més no moria ningú. I diu que un dia apareix una dona amb un abric de visor rossa guapíssima, va comprar tot de joguines, va deixar l'adreça i va marxar. I ella va quedar tan fascinada que va, se'n va anar a casa i es veu que d'una tirada va escriure l'argument de Carol, que és aquest, la dona rossa, sí. És l'aquest Blanchett. Els Estats Units, evidentment, van quedar com bastant parats, no només pel final feliç, sinó perquè hi havia una diferència d'edat entre elles i veien alguna cosa molt impúdica, molt incestuosa. Però a mi el que m'agrada d'aquesta història és que hi ha moments foscos. És a dir, hi ha moments que tu estàs molt enamorat, però les coses no les pots fer millor perquè l'amor et sobrepassa. Saps què vull dir?
1: Sí.
0: Que penses, ostres, aquí estan sent injustes, aquí no s'està portant bé.
1: Passen.
0: Ho trobo humà, passa.
1: Aquestes coses passen.
0: Exacte, no? Diu, de sobte, el que Carol i ella havien trobat juntes ja no semblava ni amor ni una cosa feliç, sinó un monstre que se situava entre totes dues i les tancava en un puny. Clar, l'amor està molt ben explicat, aquests moments foscos també, però a mi hi ha un moment que m'agrada especialment, i és quan la Therese, que és la que en teoria treballa a la botiga de joguines, ja s'ha enamorat de la Carol, ja estan juntes, però ella segueix amb el seu nòvio. I tu veus com parla del seu nòvio, que és un avorrit, un soso i un insípid. I clar, és quan t'adones que tu ja has fet clic i ja estàs en una altra casella, i aquell avorriment i aquella insipidesa, l'únic que fas és corroborar la flama que hi ha a l'altra banda. No crec que està molt, molt, molt ben ajustada. A més, ella era tot un personatge. Que jo et volia preguntar, tu segurament escrius amb gent al voltant, fas la teva feina amb gent al voltant i tot bé.
1: Sí, sí.
0: Home, esteu acostumats a...
1: Sí, sí, exacte. No sempre hi ha silenci, no sempre pots estar sol. Més aviat al contrari.
0: Clar. És que ella es veu que no podia escriure ni una línia.
1: No.
0: Si hi havia algú a casa.
1: Ostres.
0: Sort que va viure tota la vida.
1: Un problema.
0: Clar.
1: Va viure sola.
0: Va viure sola pràcticament tota la vida. Deia que era així, ja tenia una rutina, escrivia 4 o 5 hores al dia, diu que al matí feia doncs les coses més avorrides, anar a comprar els encàrrecs, i llavors 8 pàgines al dia.
1: Aquestes coses que teniu els escriptors.
0: A mi m'agrada molt quan ho expliquen, perquè penso, a veure quines manies té cadascú. I si hi havia algú a casa, res. Llavors va dir, sort que he viscut sola, perquè si no hagués hagut de resignar la meva feina, o es va plantejar en algun moment de la seva vida, al pati, fer-se una mica d'habitacle.
1: Ah, com un cubicle.
0: Allà. I tancar-se allà per seguir la seva carrera d'escriptora. En fi. Tornem a Terres Catalanes i passaríem per Vilafranca del Penedès.
1: Acabarem aquí?
0: Que aquesta ens la coneixem bé.
1: Sí.
0: Sí, sí, totes dues. Perquè allà és on va viure la Eva Baltasar.
1: Sí, mira, anava a la meva escola.
0: Ah, exacte, sí. Sí. Sí, sí.
1: Bueno, no ens vam trobar, vull dir, perquè ella hi va passar uns anys només a Vilafranca.
0: A més, jo diria que és una mica més gran,
1: sí,
0: que nosaltres.
1: Sí, 10 anys més gran que nosaltres,
0: diria. Ah,
1: 10,
0: mira, pensava que menys.
1: Diria just 10 anys, em sembla.
0: Val. Doncs volia parlar de la Eva Baltasar perquè té la seva trilogia per Magel, Boulder i Mamut, que parla de dones lesbianes solitàries, misantropes amb tendències suïcides, no? I clar, quan es va publicar el primer llibre, va ser tot un fenomen literari, es va situar en les llistes dels més venuts. No és tan habitual que una història protagonitzada per una lesbiana es col·loqui entre els més venuts.
1: Home, són crus, i durs.
0: I durs, molt poètics.
1: Sí.
0: Però són duríssims, sí, totalment d'acord amb tu. I els titulars van dir coses com: explica la vida d'una dona lesbiana amb una normalitat inèdita en la literatura catalana. Que això és el més... Mira, ara sona un grup de Manresa que es diu Permagel.
1: Ah, mira.
0: Que l'he descobert ara.
1: Doncs, és veritat, aquí també tenim aquest exemple de l'Eva Baltasar, no? Que ha tingut molt d'èxit aquesta trilogia.
0: Ha tingut molt d'èxit. I això, i el que et volia dir és que el Triomf és això que deien, en parla amb una normalitat inèdita. Perquè la gràcia és justament aquesta, que no és ni un conflicte, ni un problema, ni una qüestió per la protagonista el fet de ser lesbiana. És una característica més com podria ser cartera o ser amant del pàdel, no? O sigui, no és el tema al voltant d'això el que s'explora a la novel·la. Explora la relació amb la germana, la relació amb la seva mare, amb els desitjos de maternitat, el que sigui, i, a més, les històries amb les seves amants, no? Evidentment, amb Carol no passava, perquè es publica l'any 51, però en una història del 2018 el triomf és aquest.
1: Són moltes dones que han anat fent camí
0: No? Exacte.
1: Per acabar, Clara, no sé si volies concloure d'alguna manera.
0: Molt ràpidament, volia concloure amb paraules del Martí Sales, que és un escriptor i un traductor, que parlava de la necessitat d'afirmar identitats i d'escampar-les. I ho deia així, deia: és així que, en comptes de ser assimilats, taquem el món inexorablement amb les nostres maneres de viure i d'escriure. És així que catalanitzem el món, el mariconegem, el cuiregem i ens escampem com l'aigua, que arriba tot arreu i, si troba una llavor, l'ajuda a créixer.
1: Doncs avui al Paraules d'Amor amb la Clara Caraltó, que hem parlat això, de l'amor sàfic, per aquest viatge que hem anat per Grècia, Catalunya, hem anat fins a Estats Units i hem tornat de nou aquí a Catalunya. Clara, gràcies. Ens
0: moltes gràcies.
1: Dilluns de la setmana que ve.
2: Ara tornem.
3: La Repesca, amb Marina Arbós.

0: Viviu l'estiu a RAC 1. Tots som estiu. RAC 1.
1: Bon vespre, Montse. Doncs hi esperant ara mateix el president Illa amb la música de fons, segurament la sentiu, on veiem un fil de sol, però no podem veure el sol des d'on som ara, per tant aquest no és un lloc d'observació de l'eclipsi, però sí.
2: Bon vespre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat a la frontera de la ciutat en un 48% en dues setmanes, de la mateixa manera que ho ha fet el Marroc, que alhora ha intentat contenir la crida per xarxes socials a tornar a entrar demà.
3: Última hora, el Barça i el PSG, que han acordat la venda de Ferran Torres i la sortida és imminent.
4: El futbolista valencià ja no havia tornat a la pretemporada en Flick, s'havia absentat dels dos últims entrenaments i estava pendent de tancar la seva sortida al Paris Saint-Germain.
0: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
3: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
5: I ara desapareixerà aquest diamant i teòricament veurem les perles de Baileys.
6: Carajillo.
7: Ai, ai.
6: Ahí está.
5: Efectivament. Ai. La mare que l'ha matriculat, ha de dir algú per aquí a prop.
8: L'últim raig de sol.
5: Ja no.
7: Uau, uau.
9: Va, nenes, picó de mans, si voleu ser cabareteres.
7: Però llavors parles francès?
9: No, el practico.
5: Ai, va, ja pot ser. Si tu veux, on peut parler en français. On peut parler en français.
7: Ui, Pere, volies xulear i no sé si t'ha quedat gaire bé.
0: De dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
5: Amb Pere Mas. Jo mateix.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Notícies. Jordi Casals.
10: Bona nit. Són les 10. Comencen a testificar els primers testimonis al macrojudici contra Meta. Aquesta hora, l'exdirector d'Enginyeria i Producte de Facebook ha explicat el seu pas per l'empresa, les preocupacions que en el seu moment va plantejar a la direcció de la companyia i el seu paper comprovant les funcions de seguretat de Meta, que assegura va trobar ineficaces. Fins a 29 estats nord-americans acusen l'empresa tecnològica d'haver dissenyat les seves plataformes per crear addicció entre nens i adolescents. El judici ha començat aquesta tarda a Oakland, Califòrnia, i podria tenir conseqüències econòmiques i reguladores enormes per la companyia de Mark Zuckerberg. En aquest sentit, l'expert en innovació i tecnologia Aleix Valls creu que la sentència contra Meta, segons quina sigui, podria tenir conseqüències més enllà de la regulació de les xarxes socials. Considera que podria tocar de mort el seu finançament basat en la publicitat i les visualitzacions.
11: En el cas del tabac, el que es va acabar és regulant d'alguna forma com i quan es podia distribuir i consumir tabac. En aquest cas, el que passa és que si la regulació que s'acaba traient d'això, les conseqüències són autènticament profundes, si no hi ha realment atenció, el 98% dels ingressos de Meta són publicitaris, si no aconsegueix l'atenció dels seus usuaris, Meta desapareix.
10: Una altra de les derivades que podria tenir la sentència és que freni el desenvolupament de la intel·ligència artificial si el jutge obliga a eliminar milions de dades. I les oficines virtuals de la Generalitat ja han fet més de 3.500 tràmits des que es van posar en marxa a l'octubre. És una de les diverses mesures que formen part de la reforma de l'administració pública que impulsa el govern i que vol reforçar el contacte entre la ciutadania i l'administració del Puig.
12: Entre els tràmits més freqüents hi ha el registre de parelles estables, que ha rebut prop de 2.000 sol·licituds, però també el reconeixement i la revisió del grau de discapacitat, que n'ha rebut prop de 600. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destacava la necessitat d'acostar cada cop més l'administració als ciutadans.
13: No ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona, i és per això obrim oficines d'atenció ciutadanes arreu del territori, repartides a totes les vegueries.
12: També s'han impulsat oficines d'atenció ciutadana mòbil, que fan parada un cop al mes en més de 200 municipis rurals. N'hi ha 5 en total i ja han fet més de 1.180 detencions.
10: I en plena de successos, la Guàrdia Civil intervé una quarantena de bosses falsificades en una botiga de roba i complements de la Seu d'Urgell. El material està valorat en més d'11.000 euros. La policia va escorcollar l'establiment dimarts passat i va detectar irregularitats relacionades amb la importació i la facturació d'alguns articles. Ara investiguen la persona que presumptament hauria comès un delicte contra la propietat industrial i la investigació també també continua oberta per determinar l'origen dels productes intervinguts. I ara els esports, amb el Pau Bonastre.
4: El Barça ha presentat oficialment Rodri Hernández aquesta tarda i el madrileny ha assegurat que el club blaugrana sempre ha sigut la seva primera opció a l'hora d'escollir destí. No ha volgut detallar-ne els motius, però sí que ha deixat caure que sempre s'ha guiat per temes esportius. Tot i la petita intervenció a la qual es va sotmetre a l'esquena després del Mundial, Rodri diu que ja està a punt.
6: No, yo estoy para allá. Yo la operación que tanto se habló no era absolutamente nada, era simplemente una intervención ambulatoria. De hecho, salí como si nada después de la operación, así que espero mañana poder entrenar normal con el equipo y en lo que el míster estime oportuno que pueda coger el ritmo para ayudar al equipo, los compañeros. Cuanto antes sea, pues mejor. Así que acabar un poco pues de cerrar el fichaje y demás y ponerme a las órdenes de Hansi lo antes posible.
4: Rodri, que s'ha desfet en elogis cap a Hansi Flick, ha signat fins al 2030, tot plegat el dia en què l'entrenador alemany ha escollit Rafinha com a capità provisional, juntament amb Eric García i Pedri, mentre no hi hagi una votació de la plantilla fins al final del mercat, tot plegat a causa de la lesió de Frenkie de Jong, segons ha explicat Hansi Flick. I a aquesta hora s'estan disputant els partits de nada de la prèvia de la Champions, tots tres al descans, Fenerbahçe 0, Olympique de Lió 0, Dinamo de Zagreb 2, Viking Estaban 2 i Levski Sofia 0, Atenes 1.
10: I pel que fa al temps, aquesta nit tornarà a ser molt xafogosa i de mal dormir a tota la costa, però especialment de Barcelona cap a la Costa Daurada i al Delta de l'Ebre, on es mantenen els avisos de perill per calor nocturna. Aquest dimecres es tornarà a arribar als 40 graus als punts més càlids de l'interior, però a partir de dijous la temperatura ja baixarà i entre divendres i el cap de setmana caurà en picat, coincidint amb un episodi de pluges que podrien descarregar amb molta intensitat a diferents punts del país.

0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Papa Lleó, la repesca!
2: I acabem amb una entrevista que van fer al Via Lliure de RAC1 a Biel Tort, un adolescent de 15 anys que té una vocació claríssima, però que segurament no és la que ens esperem d'un nen de la seva edat. En un moment en què tot passa a través de la pantalla, en què molts joves consumeixen tota mena de contingut per xarxes, ell té una dèria, té una mena d'obsessió que és esplèndida i apassionant en parts iguals, que és fer vinyetes. Ell viu pel dibuix i concretament per representar amb una bona dosi d'humor i d'ironia situacions polítiques del dia a dia de l'actualitat de casa nostra. Escolteu-lo perquè és de debò un geni.

0: Fa 11 anys que viu amb un llapis entre les mans, des que en tenia 4. Es diu Biel Tort i el seu pare és l'Àlex Tort, periodista de La Vanguardia. Com estàs, Biel? Molt bon dia.
1: Molt bé, gràcies.
0: Per què feu una idea del talent del teu fill? La gent està al·lucinant. Podeu anar a mirar les seves vinyetes a l'Instagram de l'usuari Biel Tort. Si entreu, comprovareu la traça absolutament bestial que té aquest nano. Biel, tu m'has d'explicar d'on ve aquesta passió. O sigui, tu recordes per què et poses a dibuixar? Què és el que t'agrada? Què és el que t'obsessiona?
1: Doncs això ve una mica de quan tenia 3-4 anys, amb el meu gavi, que tenia molts astèrics a casa seva, i bueno, no sabia llegir, evidentment, però els mirava una mica, així els fullejava, i això era una cosa que em cridava l'atenció. La meva mare també em va presentar el Zipizape.
2: Hola, què tal?
0: Els va introduir a la teva vida, no?
1: Sí. I bé, això, pues, vaig començar a aprendre a llegir amb les onomatopeies dels còmics.
0: Ah, clar.
1: I a partir d'allà, doncs, em vaig aficionar, vaig començar a dibuixar, copiar els dibuixos el millor que podia. Uh-huh. Feia... copiava l'Astèrix pagant els romans o...
2: Sempre ha destacat una miqueta, perquè ja de ben petitet dibuixava, no eren dibuixos estàtics, sinó que eren en moviment. Ell explicava ara que dibuixava l'Astèrix, l'Obèrix...
0: Quan peguen els romans i que surt...
2: I sempre feia el moviment, i sempre era més complicat.
0: Clar.
2: Banda, moltes vegades era directament a bolígraf, sense passar pel llapis. I d'aquí l'afició.
0: Clar, però aquests són còmics molt clàssics, que tenen una càrrega humorística, però no tenen, si la llegeixes sí, però no tenen una crítica política com a les vinyetes, per exemple, dels diaris, no? Això va arribar després, suposo, clar.
2: Sí, amb 4 anys, no política.
0: No, clar, imagina't, no?
1: Va ser com 9 o 10 anys que llegia el Batllori.
0: Clar, és que amb 9 o 10 anys que el teu mestre, diguem-ne, sigui el Batllori, és fort, clar.
1: I tot i que no l'entenia.
0: Ah, és el que t'anava a dir, no entenia res, suposo, no?
1: Alguna cosa, però molt... molt poc.
2: Ah, sempre tenia el meu text a sota per llegir i entendre.
0: Clar, perquè el fet que tu t'hagis dedicat a la política, o sigui, durant tant de temps hagis estat redactor de política a La Vanguardia, creus que això l'influeix?
2: Jo crec que li pots preguntar ara mateix quants articles meus ha llegit i et sorprendrà quants n'ha llegit.
0: Quants n'has llegit, Biel?
1: 0.
0: Perdona, no t'has llegit al teu pare que el llegeixen milers de persones? No l'has llegit ni una vegada?
2: No, ell era més de titulars, de sí. Sobretot el que s'alimenta molt és de la tele, de les telenotícies, sí, perquè ja ho veu la reacció una miqueta a xarxes, al principi no tant, ara ja sí que ja té 15. O sigui que...
0: 15 què?
2: Però 15 anys.
0: Ah, els anys d'edat. Pensava que em dirà, té 15 no sé quants.
2: No, jo no era font de res, és a dir...
0: No, jo, ni l'has influït, creus?
2: Jo l'únic que l'he influït... A veure, jo no sé dibuixar. O sigui, a mi m'aprovaven les manualitats i el dibuix quan jo anava a EGB, llavors, o sigui, ho tinc claríssim.
0: Si el talent de dibuixar no és el teu.
2: Segurament sigui de sa mare. Mm-hmm. Segurament, perquè sa mare dibuixa molt bé, la germana també dibuixa força bé. Sí. I jo no he aportat res amb això. L'únic que vaig aportar és comprar-li un mortadelo quan encara no aixecava un metre de terra, i quan tenia 4 anys, en una llibreria que ara mateix no hi és, però nosaltres vivim al barri de Sant Andreu, el carrer principal és Gran de Sant Andreu, i allà hi havia una llibreria de llibres descatalogats i hi havia mortadelos. I li vaig comprar un, que et dirà ell quin és, perquè jo no el sé mai.
1: És el 35 aniversari. Sí, es diu el 35 aniversari de Mortadelo i Filemón.
0: I tant recordes, perquè et devia flipar. Allò.
1: Sí, perquè va ser el primer.
0: Clar, però és que això, tots els nens que hem llegit Mortadelo ens ha marcat per sempre, això ja, clar. Però deixa'm preguntar-te, Àlex, tu en algun moment te n'adones, aquest nano ho fa molt bé. També passa que a vegades tu no tens consciència de com són els altres nens i penses, hòstia, el meu ho fa molt bé, potser ja és normal que es dibuixin tan bé o no.
2: No, però jo, com ja t'he dit, jo ho fet per comparació a mi. Mm-hmm. Directe.
0: Ja. Llavors... Sí, a quin moment va dibuixar millor que tu?
2: Des dels 5 anys. té un dibuix que hem passat aquí a la redacció. Que,
0: de, no ho deia, puc
2: creure. Sí, aguantant un dibuix del...
0: Si anava a P3, a P5?
2: A P5.
0: A P5. Sí. I ja dibuixa millor que tu.
2: Segur. segur. Jo només sé dibuixar la cara d'un skinhead amb una tirita al nas i un trau a la galta.
0: Que fort.
2: No sé fer res més.
0: Però llavors suposo que els profes també ho veien, no?
2: Sí.
0: Estava parvularis, no?
2: Sí.
0: O el que ara es diu infantil. I quan els nens dibuixaven taques de colors...
2: Ell té una anècdota molt xula quan anava a segon de primària.
0: Què passava? Què va passar-te a segon de primària?
1: Sí, sí. Anava a segon de primària i va vindre una profe que tenia, que vaig tindre el primer, i em va portar sisè, perquè estava sisè. I estan fent com un taller de còmic.
0: Uh-huh.
1: I em va cridar a mi perquè vingués a ensenyar-li a unes de sisè com dibuixar una persona que es queia d'unes escales.
0: Hosti, clar, i el nano que tenia 7 anys se'n va a la classe dels nanos de 11 o 12 a ensenyar-los com cau un... Perquè tu ja feies moviment des del principi, com diu el teu pare. Que això és una cosa dificilíssima, tot deu semblar fàcil, però és difícil.
1: Bueno, sí, a mi em sembla fàcil.
0: Clar, clar.
2: Ha estat capaç, per exemple, de fer una nit electoral quan estava al 80%. No?
0: Què dius?
2: Sí, sí, sí. Les últimes eleccions que va guanyar Salvador Illa, totalment, jo encara estava fent la crònica i rebo un missatge de la seva mare dient, mira que ha dibuixat el Biel.
0: És boníssim això, que la competició sigui l'anàlisi que fa el pare, que es dedica al periodisme polític, i el fill, que es dedica al viñetisme, va més ràpid el fill.
2: Mil voltes. Jo suposo que també que he influït una miqueta pel Batllori,
0: sí.
2: Que arribava a les 8 del vespre, a les 9 del vespre a la redacció, i de seguida feia un dibuix. Doncs jo crec que es va imbuir d'això i dir, va, a veure si jo sóc capaç de fer-ho.
0: Mentre estan passant les coses, no?
2: Sí.
0: Però això vol dir que t'interessa molt la política, Biel, o no?
1: Sí, bueno, depèn de quins aspectes. Per exemple, no sé, la política americana està bastant més interessant que...
0: Tens tota la raó. Donald Trump és un personatge molt de còmic, clar.
1: Home, sí.
0: És perfecte per un còmic.
1: Sí, no? Sí, sí, sí.
2: El dibuix de mil maneres diferents. O sigui...
1: Cada dia canvio la manera de dibuixar-lo, no sé. És que mai trobo la manera perfecta...
0: Però vols dir d'estil?
1: Sí, de dibuixar el Donald Trump.
2: Porta anys dibuixant el Trump, eh?
0: Sí, sí, anys dibuixant el Trump?
2: Sí, sí, sí. Quan el van fer fora de Twitter, va fer un dibuix molt xulo, que era ell caminant pel carrer i l'ocellet de Twitter cagant-se al tupé. I això és molt curiós, fort. Perquè 2 anys després, aquell mateix dibuix, per les xarxes, per Twitter, el vaig trobar jo, amb una manifestació, era una fotografia d'una manifestació, i eren diferents caricatures, i una de les caricatures era inspirada precisament amb el...
0: perquè tu el vas penjar...
2: Jo el vaig penjar jo.
0: El vas penjar tu?
2: Perquè encara no estava per estar a xarxes, i jo tinc un fil on hi ha tot de dibuixos d'ell.
0: Pensat, és molt estil, efectivament, de viñetista diari, no? de diari de paper, però a la vegada té un estil molt jueves.
1: Sí.
0: Sí, no?
1: Sí, perquè m'agrada molt el Jueves.
0: El Jueves t'agrada molt.
1: M'agrada molt.
0: O sigui, és una de les revistes que tu descobreixes també a través del...
2: Explica-li quan vas descobrir.
0: Bueno, clar, perquè el Jueves és una revista una mica...
2: No, sí, explica.
0: Però si no és el Mortadelo.
2: No.
0: Què passa?
2: Ara t'ho explicarà.
1: Doncs tenia com 10 anys o així, que... sí. I 10 o 11 anys que passava pel costat dels quioscos i veia el Jueves allà i em cridava l'atenció, no? I aleshores un dia...
0: Però el Jueves té portades...
1: sí.
0: Eròtico-festives, diguem-ne.
1: Sí, sí, sí.
0: Eròtiques i sexuals.
1: Bé, doncs un dia li vaig dir a un amic meu que...
2: No, no diguis el nom, eh?
1: No.
0: O sigui, m'estàs dient 10 anys, eh? 11. M'has dit aquí... 11.
1: Sí. 11.
0: Val. Li vas dir un amic teu de la teva classe o de...?
1: Que les comprés i li vaig donar diners perquè es va comprar unes per ell i unes per mi. I al final...
0: Perquè tu no t'atrevies a comprar-la?
1: No.
0: I li vas dir a un amic teu, et dono la pasta i vas tu comprar-ho.
1: I, bueno, al final em van descobrir.
2: La cosa va ser que clar, sí, tenia 11 anys i ens va trucar la mare d'aquest noi i ens va dir, escolta, però de molt bon rotllo, la dona... pràcticament reia, i ha passat això, que ho sapigueu. Val. Llavors vaig anar a veure'l i sense cap mena d'alteració dir-li, escolta, ja sé que t'agrada molt el dibuix, que ja hi trobes molts estils, però no és la teva edat encara, i quan passin uns anys te'ls donaré. I dit i fet, quan va fer 13, al cap d'uns mesos, li vaig dir, ara sí que els pots.
0: Ara ja pots llegir, ara tens una mica de maduresa. Sí, perquè clar, tu, més que la part sexual, t'interessava el dibuix
1: sí.
0: i la conya.
1: Sí, sí, sí.
0: D'allò, no?
1: Sí, bueno, havia vist alguns acudits així per internet, però... portades, així. I, bueno, això m'interessava bastant. I com el J.L. Martín, que llegia La Vanguardia també,
0: sí.
1: Pues va ser editor de la revista,
0: sí.
1: Doncs, i sabia que ho era, doncs em cridava l'atenció, em pensava, com deu ser la revista aquesta?
0: Tu l'has conegut, el Martín, o no?
1: Sí.
0: Sí, com?
1: Pues era un dia que em feia mal la cama.
0: Sí.
1: I el meu pare em va dir, anirem a la clínica del doctor Martín, que...
0: Tu pensaves que eres el fisioterapeuta,
1: sí, sí, sí.
0: I et vas plantar davant... El vas portar a casa del Martín?
2: Sí, el vaig portar.
0: Però tu el coneixies?
2: En aquell moment no.
0: No.
2: Vaig haver de trucar, escolta, voldria parlar amb el José Luis Martín perquè el Biel li fa molta il·lusió, li encantaria conèixer-lo. Era any de pandèmia, potser l'any següent, no recordo.
1: 2021.
0: Això tenies 10 o 11 anys, també.
1: Sí, 2021.
2: I el vaig enganyar totalment.
0: I tu, clar, sabies qui era el José Luis Martín, clar.
1: Al principi no el vaig reconèixer del tot perquè portava mascareta. Però quan ens van plantar allà davant i a la porta veia com un tintin enorme i tot de dibuixos penjats a la paret, ja em feia una idea.
0: I que vas tenir nervis o no?
1: Hombre,
0: sí.
1: Sí, esclar.
0: Clar, perquè és un mite per tu, el Martín.
1: Sí, és molt bo.
0: Hola, Martín, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: El va enredar el seu pare per portar-lo a casa teva?
3: Sí, em va fer molta gràcia que el tingués que enganyar per portar-lo a l'estudi, però ens ho va passar molt bé.
0: Ets com un mestre Jedi. Et portaven al Padawan.
3: Sí, més o menys.
0: Com ho recordes, això, Martín?
3: Jo recordo, això, l'Àlex em veia dir que vendria per l'estudi amb el nen. Dic nen perquè tenia 10 o 11 anys. I jo el record que tinc d'aquell dia és que va entrar... Jo soc col·leccionista de dibuixos clàssics, de Bruguera i coses aquestes, les tinc petjades per les parets, i quan entra el Biel es queda així tot aturat i diu, ostres, un penya-rolla. Clar, que un nen de 10 o 11 anys reconegui un penya-rolla és una possibilitat entre mil milions. Vull dir,
0: però és que jo ara mateix em dius un penya-rolla i no sé què és un penya-rolla.
3: Clar, bueno, doncs el Biel ho va distingir a una distància de 3 o 4 metres. Va veure i va dir, ostres, un penya-rolla. I jo penso, hòstia, quin nano més curiós. Perquè...
0: Oh, què ha passat aquí, no?
3: Sí, no, em va sobtar absolutament. Clar, ja vaig entendre que estava en demanda d'una persona realment molt, molt interessada pel dibuix, no?
0: Vau dibuixar aquell dia?
1: No, però li vaig portar un dibuix, o sigui, un petit còmic de 4 pàgines, la setmana següent...
0: Ah, vas voler tornar a quedar, o què?
1: La setmana següent, no. Sí,
2: la segona
1: perdó,
2: vegada.
1: La segona vegada.
0: Uh-huh.
1: I, bueno, això, li vaig portar un còmic que vaig fer com així de 4 pàgines.
0: Sí.
2: Era de les peripècies que havia passat per arribar allà, perquè ens vam perdre un cotxe.
0: Ah, o sigui, era autobiògràfic, diguem-ne.
1: Sí.
0: Eh?
1: Sí.
0: Val.
1: Sí.
0: Clar, aquí et deu passar, José Luis, que com que ets tan conegut al món de la il·lustració del còmic de les vinyetes, clar, i és una cosa que és per adults, però també és molt infantil, deu haver-hi gent que et diu, és que el meu fill dibuixa bé, és que el meu fill en sap d'això, i deus estar fart de sentir moltes vegades això.
3: No, fart no, perquè jo... Aviam, això al final jo amb el Biel em reconec, diguem-ne. Reconec jo i em reconec els dibuixants. Els dibuixants, el cas del Biel, no és estrany, diguem-ne. El dibuixant és un nen, efectivament, que de molt petit li agradaven molt els TVOs, que llegia tots els que podia, que els copiava perquè li agradava molt tal personatge o tal dibuixant, i a base de copiar, vas aprenent i vas gaudint. Jo l'únic consell que li he donat sempre al Biel, i ell ho sap, és, escolta, si t'agrada dibuixar, dibuixa sempre que puguis. I si pots publicar en algun lloc, encara que sigui, ara clar, ara hi ha les xarxes, no? En els meus temps pues, havies de publicar, què sé jo, a la revista del barri o a la revista del col·le o a l'empresa...
0: O et crees una fanzine tu mateix, ja està, perquè si no...
3: Sí, però és important que jo que fas ho vegi la gent i no opini i et digui coses, no? Perquè, però és un recorregut bastant comú, diguem-ne, els dibuixants. O sigui, jo tots els dibuixants que conec no han començat a dibuixar als 20 anys, tots han començat a llegir TVOs de petits i a copiar d'adolescents i a intentar publicar-lo abans possible.
0: I escolti, quan et porta el còmic, què vas pensar?
3: Pues, home, jo després de lo del Peñarroya ja estava convençut que estava davant d'un personatge excepcional, diguem-ne, perquè em reconeixia i reconeixia el futur dibuixant. El futur dibuixant passa per aquesta etapa indefectiblement. Ara, reconec que a veure un Peñarroya reconeixer, això era, superava els meus, diguem, expectatives, no?
2: Pues el José Luis no se'n recorda, però aquell dia... Hola, José Luis, sí. Per cert.
3: Hola, bon dia.
2: El José Luis aquell dia li va ensenyar una cosa que des de llavors ho tira endavant sempre, sí. I és que el Biel sempre dibuixava, no agafava el llapis, dibuixava directament en tinta o dibuixava a bolígraf. I mirant el còmic i va dir, escolta, bueno, va dir una paraulota al José Luis que no reproduiré, i va dir, escolta, Biel, vine cap aquí. I diu, tu dibuixes directament amb tinta? I diu, sí, això no ho has de fer. Diu, perquè has de calcular, sí. Has de mirar a veure que aquestes cames et càpiguen a la vinyeta i t'anirà bé per calcular.
0: Que bo.
2: I això, des de llavors...
0: Ho apliques, ja.
1: Sí.
2: Era més traïcari.
3: S'ha de dir que això és un consell ara ja una mica antic. Vull dir, a la meva època tothom feia esforç abans de dibuixar, i jo cada cop veig més dibuixants d'ara... però dibuixants de New York, que hi ha aquesta gent que veig que dibuixen directament, o la Flavita Banana al País, vull dir, amb la qual no sé si era un consell ja una mica...
0: passat de
3: una
0: moda.
3: Una mica de iaio.
1: Bueno, igualment ho final... faig.
0: José Luis, una abraçada ben forta, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres i un record per vosaltres.
0: Anirem acabant només per preguntar-te una cosa només, Biel primer. Crec que té tot el talent del món per ser viñetista i dedicar-se a això. Sens dubte, ha de treballar, s'ho ha de passar bé, evidentment. Que suposo que deu ser el que deus voler fer.
1: Esclar, clar.
0: Però què vols, escriure còmics, vinyetes, o vols fer publicacions?
1: Doncs a mi m'agradaria començar a publicar en alguna revista, així...
0: Quina revista?
1: El Jueves.
0: Ah, clar. Àlex, has de lluitar perquè el primer lloc sigui La Vanguardia, que si no, us el roben.
2: Disposat. Ja, em sembla que he sentit al matí que era com jo una mena de manager, no?
0: Sí, sí,
2: no,
0: sí, sí.
2: Doncs estic disposat a
0: treballar.
2: Estic disposat a zero, però de moment només sóc el xofer del Biel, que el porta aquí, el porta al Saló del Còmic cada any.
0: Clar, clar, clar.
2: I poca cosa més.
0: T'ho agraeixo moltíssim. Tens un talent espectacular. A tota la gent que no el conegui el pot anar a buscar. Biel Tort a través d'Instagram amb tota la seva obra. Ha estat un plaer, Biel. Moltíssimes
1: gràcies.
0: Gràcies, Àlex.
2: Moltes gràcies a tu.
4: Buah, això és la repesca.
5: I com sempre, acabem el programa posant una mica de música i ho fem amb aquest joc que hem anomenat Cançons Encadenades, en què la gent de la ràdio es fa recomanacions musicals. I avui, nominat pel Xavi Puig, ens acompanya el Joel Penya, redactor de Societat. Què tal, Joel, com estàs? Bona nit.
6: Bona nit, molt bé, Marina, i tu, com vas?
5: Bé, molt bé, com va l'estiu?
6: Bé, de moment gaudit d'aquests reculls, d'aquestes recopilacions que ens fas cada vespre, així que fantàstic.
5: Que bé. A veure, quina cançó ens portes, tu?
6: Doncs us porto una cançó que és una mica misteriosa, perquè es diu ja per tu, del grup Ja t'ho diré.
5: Com descobreixes tu aquesta cançó?
6: Doncs aquesta cançó, a mi m'agrada molt el rock català, especialment Ja t'ho diré, i no són de la meva època, però tot i això, quan vaig començar a escoltar així més rock català i comences a encuriosir-te pels grups mítics, vaig descobrir aquest grup de Mallorca a través de la cançó Pauades de Montserena.
5: Que s'anima, que ens la fa ell.
6: I vaig començar a escoltar més cançons del Chris Juanico, que és el cantant, i vaig veure que no només eren aquesta balada, sinó que té cançons de rock que realment són bones.
5: I té algun significat especial per tu, aquesta cançó?
6: A mi m'agrada molt, sobretot a l'estiu, perquè parla una mica de l'època aquesta de quan tens 15 anys, 16 anys, l'amistat, els moments aquests efímers que vius en aquesta època, i crec que això fa molt estiu, perquè tu quan ets adolescent, cada estiu és l'estiu de la teva vida, fins que arriba un moment en què t'adones que ja has viscut els estius de la teva vida.
5: I que comences a treballar-los,
6: Sí, exacte.
5: I algun moment en què et recordis escoltant-la?
6: Algun moment en què recordi... Ostres, sobretot, mira, per festa major del meu poble de Santpedó, acostumo a ser dels primers a arribar al concurs de paelles que fan el dissabte.
5: No es pot faltar.
6: I llavors puc posar, tinc llibertat per posar música, i poso cançons de rock, que són una mica més tranquil·les, de rock català, i aquesta és una d'elles. Llavors, el moment aquest en què són les 12 del mig migdia, hi ha el puntet aquest de ressaca, estàs fent la paella, una clareta...
5: Sí, sí.
6: És moods, que diria la gent jove, que diríeu.
5: Sí, sí. Pues no, molt guai, la veritat, és un gran moment. I un moment en què dius, ostres, aquí no l'escoltaria mai.
6: Un moment en què aquí no l'escoltaria mai. Ostres, és molt complicat. M'agafes una mica en calces. Jo crec que qualsevol moment
5: pot ser bo. Sí, sí. I a qui de la ràdio has decidit recomanar-li?
6: Doncs el Joel Fortuny, el productor del Vostè Primer.
5: Ah, molt bé. Molt bé, doncs nosaltres marxem, gràcies al Marc Espejo, al control tècnic, i us deixem amb aquest Per tu, de Ja t'ho diré.

0: Tu ho diràs, amb Gerard Vallejo.
1: Dos quarts d'onze, bona nit. El Barça té nou metrònom al mig del camp. Rodri és oficialment, des d'aquesta tarda, nou jugador del Club Blaugrana per les pròximes quatre temporades. Operació que s'ha fet oficial quan faltaven 5 minuts per 3 quarts de 7 de la tarda amb aquest vídeo que a mi em sembla brillant penjat a les xarxes del Futbol Club Barcelona.
2: Cada passada, cada pausa, cada accelerada comença amb una decisió. El futbol no és només velocitat, és ritme, és saber quan esperar, quan moure's i quan un sol moviment ho canvia tot. Alguns segueixen el tempo, altres el creen.
1: A vegades no cal fer vídeos molt llargs amb intel·ligència artificial per resumir el que suposa un fitxatge com aquest per un club com el Barça. Bravo per qui ha pensat la idea del metrònom i la idea del discurs d'aquesta manera de pensar diferent que crec que fa que el Barça sigui un club amb una filosofia única i que Rodri, doncs, en aquest sentit, sigui perfectament un jugador que d'alguna manera simbolitza la filosofia del Barça i la resumeix a la perfecció. Ha estat un dia llarg per Rodri. Ha començat ben d'hora a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a les 9 del matí, amb la revisió mèdica superada. De fet, ha continuat tot plegat en un restaurant de Barcelona amb el president Joan Laporta, Deco i companyia, amb un dinar, i s'ha acabat tot plegat cap a quarts de 8 del vespre, aproximadament, amb la presentació davant els mitjans de comunicació. I, és clar, ahir a l'aeroport del Prat, en el seu aterratge aquí a la ciutat, ningú li va preguntar, perquè va ser tot molt ràpid, per què havia triat el Barça i no el Madrid. Avui sí que li han preguntat i n'ha dit això.
3: Es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción.
1: El discurs de Rodri que després ampliarem amb la Clara Rodergas i, el més important, a nivell físic està bé. Ha confirmat que està disponible per entrenar demà mateix i, per tant, per quan vulgui Hansi Flick fer-lo servir, tot i que, evidentment, haurà d'agafar ritme perquè ve sense fer cap mena de pretemporada. Però Rodri està disponible, va tenir una operació rutinària a l'esquena, això no vol dir, però, que hagi d'estar un temps de baixa, està disponible i un cop agafi la forma física, i Hansi Flick ho cregui convenient, estarà a disposició per tal de jugar. Per tant, bona notícia també a nivell físic, la que ens ha donat Rodri en aquesta atenció als mitjans. Per cert, un dia de contrastos. Mentre Rodri parlava davant la premsa i signava autògrafs també pels carrers de Barcelona, a Madrid, Florentino Pérez ha presentat el seu nou entrenador, José Mourinho, d'amagatotis, a porta tancada, en un despatx i només amb la televisió oficial del club.

0: D'aquí uns minuts la tertúlia del Tu Diràs, avui amb el Paco Cabezas, la Laia Cervelló i l'Àlex Dalmas, per parlar sobretot de Rodri, però també del que ha dit el Cholo Simeone abans del debut a la Lliga de l'Atlètic de Madrid. Recordo que és demà contra el Màlaga al Metropolitano. Simeone ha confirmat que no hi serà Julián Álvarez, perquè encara li falta una mica de rodatge, diu Simeone almenys, i ha remarcat, això sí, que el futbolista no està en venda, tal i com va assegurar fa ja unes quantes setmanes el director general del club, Miguel Ángel Gil Marín.
1: Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro.
0: De fet, Simeone ha dit que han de construir un equip al voltant de Julián. Demà, de moment, però, hauran de jugar sense ell. L'Atlètic de Madrid-Màlaga, com dic, a les 9 de la nit, veurem si diumenge contra el Villarreal també és al Metropolitano i és o no hi és Julián. I fins quan espera el Barça a Julián Álvarez? Perquè jo també, com ahir crec que comentàvem algú a la tertúlia, crec que el Barça està treballant, ha d'estar treballant en d'altres opcions, malgrat queden dies i queda temps, el Barça segur que ja té preparades diferents opcions per tal d'intentar abordar el fitxatge d'un davanter centre si no es pot finalment amb el de Julián Álvarez. Demà Lliga al Metropolitano i Gamper a l'Spotify Camp Nou. A les 8 és el partit contra l'Al-Ahli, contra el campió d'Egipte. Des d'una hora abans ens hi posarem, des de les 7 de la tarda aquí a RAC1, amb el Pou i companyia, i amb el discurs del capità, el discurs de Rafinha, escollit capità per Hansi Flick de manera provisional fins que es tanqui el mercat de fitxatges. De fet, diu Flick que els capitans són Rafinha, Eric i Pedri, perquè De Jong, que també corre per allà i que és a la plantilla, només faltaria, doncs està lesionat i, per tant, no pot fer o no vol Flick, que, o no vol ell, això no ens ho ha explicat ningú i, per tant, hem de fer interpretacions, no farà ell el discurs de capità, tot i que per l'ordre lògic de capitans, després de l'adeu de Ter Stegen i d'Araujo, li tocaria De Jong. Per tant, és una decisió, jo crec que transcendent, malgrat que Flick després ha explicat que es porta molt bé amb De Jong, que hi ha molt bon rotllo, que no hi ha cap problema. Sí, sí, tot el que vulgueu, però l'any passat Ter Stegen estava lesionat i va fer el discurs de capità, i aquest any De Jong està lesionat. I serà Rafinha qui farà el discurs de capità. Es votaran els capitans un cop es tanqui el mercat de fitxatges i hi hagi la plantilla al complet. Dit això, en parlarem d'aquesta qüestió també a la tertúlia, i, evidentment, li preguntarem als tertulians què n'esperen d'aquest Gamper amb el debut a casa de, per exemple, els dos nous fitxatges, Gordon i Adeyemi. Més coses, també ho ampliarem després amb el Miquel Agut. A Girona avui un fitxatge i un expedient. El fitxatge, el del central moment, lliure després de desvincular-se del Rayo Vallecano, i l'expedient disciplinari obert a Víctor Sigankov, l'ucraïnès que, recordeu que diumenge passat es va negar a vestir-se per jugar contra el Leganés, tot i anar convocat pel seu entrenador, per Quique Álvarez, i, a més, ahir, per acabar-ho d'adobar, va difondre correus interns del club a les xarxes per denunciar que no el deixen explicar-se als mitjans de comunicació, que no deixen explicar la seva versió als mitjans de comunicació. Això d'una banda, i atenció, per cert, també, i és notícia, el que li està passant a l'estrella del Bayern, Jamal Musiala. Fa 3 dies es va desplomar a terra en un amistós contra el Leipzig. Aleshores es va dir que era només per un cop de calor. Doncs avui li ha tornat a passar, quan només portava 5 minuts al terreny de joc en un amistós contra el Heidenheim, i Musiala, a través del seu compte d'Instagram, a través de les xarxes, ha explicat que té desmais temporals i que això li passa per una disfunció neurològica de la qual s'està tractant. De fet, ha dit Musiala que és optimista i que el més important ara mateix és que això no implica cap risc per la seva salut. Per tant, esperem que recuperi, que pugui jugar a futbol, però de moment, en les dues estonetes que ha jugat aquesta pretemporada, l'han hagut de canviar perquè es trobava malament. Això en dos amistosos del Bayern. No són amistosos el que hi ha en joc aquesta nit, perquè ha començat l'última ronda prèvia de la Lliga de Campions.

0: En tres eliminatòries, no només n'hi ha tres, demà se'n juguen quatre més, però tres eliminatòries que ja estan en joc, de fet són partits d'anada. Hola, Oriol Jové, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: D'aquí podrien sortir perfectament alguns dels rivals del Barça.
1: Correcte.
0: En el sorteig de dijous a Monte Carlo.
1: Sí, de fet, aquestes set eliminatòries adjudicaran les set últimes places que falten per completar el bombo, bombo que se sorteja la setmana vinent i on fàcilment podria caure, vaja, que un dels equips que la juguen doncs sigui un dels vuit rivals del Barça en aquesta fase Lliga de la propera Champions. Tres eliminatòries en joc ara mateix, les altres quatre juguen demà, els partits d'anada, tres eliminatòries que ara mateix tenim amb empat. Les tres estan empatades a la recta final. La més atractiva, segurament, és la que disputen el Fenerbahçe i l'Olympique de Lió.
0: Mira quin canvi fa el Fenerbahçe,
1: eh? Ara ha entrat Lukaku.
0: Entra Lukaku per Morici.
1: Sí.
0: Vull dir, dos coneguts, un molt conegut aquí a la Lliga Espanyola per haver jugat els últims anys al Mallorca. I, home, Lukaku, en fi, ja està una mica de passada, eh? Està una mica de passada, una mica bastant.
1: Va fer algun gol important
0: encara
1: al Mundial.
0: Encara va fer algun gol al Mundial, sí, sí, però, sí, sí. Però és un canvi amb renom, eh? Lukaku per Morici.
1: Sí, sí, Morici, que per cert no ha marcat, el partit està amb empatat.
0: Segon màxim golejador, perdona, segon màxim golejador de la Lliga de la temporada passada per darrere de d'Mbappé, si no m'erro.
1: Sí, sí, sí, Morici, ja et dic, han tingut una de molt clara, no ha pogut marcar avui el exdavanter del Mallorca, ara el Fenerbahçe, que ha igualat el gol que havia marcat l'Olympique de Lió just abans del descans, ha marcat Openda. Greenwood ha fet l'empat a un pels turcs, que juguen a casa poc després del descans. Ara fa poc el Fenerbahçe ha enviat una pilota al pal, és qui està collant una mica més, aprofitant-se que juga a casa en aquests instants finals, però de moment al 83 continua aquest empat a 1. Les altres dues eliminatòries que s'estan disputant també estan amb empat. El Dinamo de Zagreb Viking, el campió de Croàcia contra el campió de Noruega, ara mateix amb empat a 2. S'ha avançat el Dinamo de Zagreb amb dos gols a la primera meitat, els primers 10 minuts, de fet, gols de Belio i de Lisica, i el Viking ha empatat, per tant, gesta important, perquè a més està resistint. Evidentment, en aquesta eliminatòria, el favorit és el Dinamo de Zagreb contra un Viking que l'últim partit de Champions...
0: Atenció, és dada Jové, és dada Jové, aviso.
1: L'últim partit que el Viking havia jugat a la Champions va ser fa 34 anys contra el Barça. Contra el Barça, eliminatòria d'anada i tornada a la primera ronda de la Copa d'Europa 92-93. Va ser la primera eliminatòria que el Barça va jugar després de guanyar la Copa d'Europa a Wembley.
0: Sí, sí.
1: Doncs des d'aleshores el Viking no jugava la Lliga de Campions, no havia tornat a guanyar mai més la Lliga de Noruega, ho va fer ara aquesta passada temporada, i per això jugar a la Champions, de moment empatant al camp del Dinamo de Zagreb a 2, Dinamo de Zagreb de Sergi Domínguez, per cert, que està a la banqueta.
0: Sí, senyor. Ha entrat ara mateix a la segona part.
1: Mira,
0: el tenim en imatge.
1: Ara mateix, correcte. I per acabar, Lepski de Sofia 0, AEK d'Atenes 0. Lepski va entrar a la primera ronda prèvia. Estem a l'última, que és la quarta. Per tant, ha superat tres eliminatòries el campió búlgar per plantar-se en aquesta última ronda en què s'està enfrontant a l'AEK d'Atenes. De moment, amb aquest 0-0 al marcador, també al minut 86, per tant, 5 minutets més l'ha afegit a tots 3 partits. Aviam si veiem algun gol que com a mínim deixi desnivellada alguna de les eliminatòries per la tornada de la setmana vinent.
0: Els partits de tornada, efectivament, la setmana que ve. Demà, Celtic de Glasgow contra l'ASK d'Àustria, Hapoel Beersheba Sababaku de l'Azerbaidjan, el Nechni Mega dels Països Baixos contra el Bodo Glimt, la gran revelació de la Champions de la temporada passada, i l'última eliminatòria és Slovan Bratislava Celje d'Eslovènia. Aquestes són les quatre eliminatòries que jugaran demà també partits d'anada a partir de les 9 de la nit. Recordo, dijous de la setmana que ve amb el Barça el sorteig de la fase Lliga de la Champions a Monte Carlo, a Mònaco. Allà serem amb l'Àlex Pintanel per explicar-vos tot el que passi, i recordo que el Barça també té partit dijous, en aquest cas contra l'Athletic Club de Bilbao. Dit això, un parell de qüestions més abans d'arrencar la tertúlia. Pel que fa al bàsquet, el Barça és molt a prop de tancar el francès Joan Macondo, jugador del Mònaco, que pot jugar a les dues posicions del joc interior, de 4 i de 5. Vindrà el Dani Aguilar al tram final del programa a explicar-nos una mica més sobre aquest perfil de jugador que és a punt de fitxar el Barça, i també com han arrencat les pretemporades dels altres equips catalans de la Lliga ACB. I dos resultats del Mundial d'Hockey Herba, segona jornada, la fase de grup, selecció espanyola masculina 0, Austràlia 1 i pel que fa a la femenina ha acabat res fa uns minuts també el seu partit amb empat a 1 contra Bèlgica. Pràcticament 3 quarts d'11, un minut i la tertúlia. Sigueu benvinguts al Tu Diràs.
2: Tu Diràs amb Gerard Ballera.
3: Ganarles el derbi es lo único que pido.
4: Volver a ser grandes.
5: Un altre sextet serà massa.
6: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
7: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
8: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
9: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
10: Esto promete, Manu.
9: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decir todo. Necesita una oferta ganadora.
10: Buena compra, Manu.
9: A ver, huele. ¡Va! ¡24 horas!
10: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
9: ¿Qué?

0: Un minut per sobre, 3:15 de la nit. Aquí seguim el Tu diràs, després de repassar tot el que ha donat de si. Déu-n'hi-do, no es fas poc per ser un dimarts d'agost. L'actualitat esportiva amb l'Oriol Jové seguint de cua d'ull els partits, els tres partits d'anada d'aquesta última ronda prèvia de la Champions, amb la Clara Rodergues també a l'estudi. Hola, Clara, bona nit.
1: Bona nit.

0: Viking, no? Noruega.
1: Un triple viking, de quina població estem parlant?
0: Stavanger.
1: Stavanger?
0: Diria que sí.
1: I de quants habitants estem parlant, ara, aproximadament?
2: No, és gran, Stavanger. Sembla que està del sud, no?
1: Sí?
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, eh?
0: Stavanger.
1: No, no, pregunto.
0: 3 hores d'avió.
1: Home, ja m'imagino que no té...
0: 150.000 habitants, com Lleida.
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, ja està, ja l'has colat, eh? Vull dir, és que havies de colar-la.
0: No. Si la gent es fa una idea,
1: sí,
0: ràpida.
1: Sí, no, està bé. Sí, és gran. Bueno, vull dir que no és un poble
3: Zagreb
1: petit,
3: també,
1: menys,
3: no?
1: Eh?
3: Està bé.
2: Quin?
0: No tinc el plaer.
2: Sí, també. Sí.
3: Jo el que vetaria seguro és Fenerbahçe.
1: Fenerbahçe
3: Estambul. Claríssimo. Sí, les últimes experiències fa en Estambul han sido fáciles.
2: A més, la Supercopa d'Espanya juga a Estambul aquest any.
3: Sí. I mira, te diré más.
2: Bueno,
1: l'any que ve.
3: Una pequeña batallita. Hoy que hemos presentado a Rodri en el Barça, Rodri es el que marca el gol en la final de la Champions.
1: Sí, senyor, a Estambul.
3: En Estambul... que és la Champions del Manchester City de Pep Guardiola.
1: El triplet que fa City.
3: I juegan en el Estadio Olímpico Ataturk, que es donde se han traído estos señores de la Federación Española la próxima Supercopa.
1: Sí, señor.
3: Pues llegar a ese estadio, y sobre todo volver, es un auténtico infierno.
2: Mm. Bueno,
3: es de las peores experiencias que puedes tener como periodista, volver de allí.
1: I segurament hi haurà algun culer que s'ha plantejat anar-hi en aquesta Supercopa d'Espanya per visitar Istanbul, que, per cert, deixeu-m'ho dir-ho, és una ciutat brutal.
2: No, és que el problema d'Istanbul és que és molt gran, la
1: sí,
2: ciutat.
1: Sí, no, sí, però...
2: És molt maca, molt gran, i llavors costa arribar a molts llocs.
0: De fet, és tan gran que està en dos continents.
1: Sí.
0: Mitja ciutat és Europa i l'altra mitja és Àsia.
1: Però és espectacular, si no heu anat us ho recomano, perquè és espectacular, i això que només hi vaig passar un dia de passada, vull dir que tinc pendent quedar-m'hi 3 o 4 dies
2: a Istanbul. Una mica millor que Riad.
1: Sí, exacte. Per això dic que potser hi ha algú que es planteja com a mínim aquest any anar-hi el mes de febrer. En fi, que estem parlant de la Supercopa i encara no ha començat, pel Barça encara no ha començat ni la Lliga. I és el dia, Rodri, amb aquesta presentació. Com ha anat el dia, Clara? Tu que has seguit una mica tot el dia Rodri per Barcelona. Ha començat ben d'hora,
4: sí,
1: això.
4: Sí, ha estat un dia intens. Recordem que va arribar ahir al vespre. Avui a les 9 ja ha passat per la ciutat esportiva Joan Gamper per passar aquesta revisió mèdica sense problemes, juntament amb Cancelo, i seguidament més s'ha anat a les oficines del Camp Nou, on ha signat el contracte, també els primers autògrafs, i el club ha penjat un document d'aquest moment de l'assignatura acompanyat de Joan Laporta i altres membres de la Junta.
5: Venimos de verdad a los sitios, venimos con intención de que crezcan y que tengo que crecer con el proyecto. Y que nada, que somos gente muy ambiciosa, con valores de ya de muy atrás. Yo siempre me he sentido muy identificado con lo que es Barcelona, por eso hemos elegido Barcelona. Y lo que tú dices, para mí mi objetivo es sumar, poder aportar todo lo que tengo y sobre todo transmitir que estamos felices porque consideramos que este sitio va a dar mucho que hablar los próximos años. Así que nada. A por todo, como dice en el vídeo. Vamos.
4: S'escolta l'encaixada de mans amb Joan Laporta, clàssica.
1: Clar, és...
2: Bona encaixada, eh?
1: Sí, bona encaixada. Fem ràdio, però si algú veu el vídeo, Joan Laporta s'ha emocionat, eh?
2: Sí, vull dir que... clàssic, també. Ja,
1: li queien les llàgrimes, no? No, és veritat. Li queien les llàgrimes amb el...
0: I és bonic.
1: Amb el discurs de...
0: No té mèrit, això.
1: De Rodri.
0: No té mèrit.
1: Bueno, ja sabem que és un president emocional i s'ha emocionat amb aquest discurs de
3: Rodri. Sempre a favor de les persones emocionals.
1: Sí,
3: sempre.
1: Dit això, mira, ara, abans de sentir Rodri, ho hem sentit a l'inici del programa. A mi em sembla brillant el vídeo que ha fet el Barça per anunciar el fitxatge de Rodri. A vegades, es fan presentacions galàctiques, es fan vídeos amb intel·ligència artificial, ho he dit abans, però és que són 40 segons i crec que resumeix perfectament l'estil de futbolista que ha fitxat el Barça.
6: Cada passada, cada pausa, cada accelerada, comença amb una decisió. El futbol no és només velocitat, és ritme, és saber quan esperar, quan moure's i quan un sol moviment ho canvia tot. Alguns segueixen el tempo, altres el creen.
1: Doncs aquest és el vídeo que ha triat el Barça per anunciar el fitxatge. No ho sé, a mi m'ha agradat molt. No sé si vosaltres us ha agradat i creieu també que reflecteix

0: una mica la filosofia del club i la filosofia de Rodri, però és que crec que és una simbiosi perfecta, pràcticament.
1: I és un vídeo, además, elegante. Sí. Yo últimamente es sobre todo lo que he hecho más en falta, elegancia en el fútbol, y también se ha demostrado en el discurso de hoy de Rodri ante los periodistas. Estamos en tiempos en que es muy fácil revolcarse en el barro. No hay más que remontarse a 4 días atrás la entrevista que concede Frenkie de Jong a los medios del club. Y escuchar hoy a Rodri, yo creo que te habla mucho de qué tipo de persona va a liderar el vestuario a partir de ahora. Yo hoy pensaba que, más allá de que a Rodri en un futuro se le dé el brazalete o no, yo creo que va a ser algo así como un capitán sin brazalete posiblemente. Porque al final la base del equipo son los futbolistas con los que ha ganado el Mundial. Son futbolistas muy jóvenes y que cuando Rodri hable ellos le van a escuchar. Y lo van a escuchar con ese discurso pausado, ese discurso sano, ese discurso de un tipo que ha estudiado una carrera. Es decir, se juntan muchas cosas ahí que yo creo que le van a hacer mucho bien al vestuario del Barça y que además creo que hacía falta, más allá de todo lo que pueda aportar futbolísticamente.
2: A mi el que m'ha sorprès del que ha dit avui Rodri és que no detecto que els jugadors del Barça espanyols hagin fet massa pressió perquè arribi.
0: Ara hi entrarem, ara l'escoltarem.
2: Sí, em genera com alguns dubtes a nivell de vestuari.
0: Sí? Jo crec que simplement... és que clar, li han preguntat molt, ara hi entrarem, i li han preguntat molt per si el Mundial, si allà el van convèncer i tot això. Jo també entenc que si està jugant un Mundial...
3: No és moment, no?
0: Amb perdó, si estàs jugant un Mundial i defenses, en aquest cas, la selecció espanyola, si és la selecció de Croàcia, si ets croat, el que vols és guanyar Mundial.
2: Sí, però amb Nico durant l'Eurocopa sí que li van fer,
0: Sí, potser perquè... Sí, però Nico també...
1: Hay una diferencia de edad también, sí. De generacional. Yo entiendo sí, que los grupos ser. De amistad de Rodri no son los mismos que pueda tener, por ejemplo, Lamine Yamal y Nico Williams. O sea, son generaciones muy diferentes y con gustos totalmente contrapuestos.
4: Potser en aquell moment també no estava tan clar Rodri Barça com potser Nico Barça, no? Potser també, o...
2: Sí, i també que al final, per molt que vulguin guanyar títols i que sigui l'equip i de més, és un migcampista, llavors estem parlant de Pedri,
4: sí, sí,
2: Eric... Eric no és migcampista, però pot jugar a aquesta demarcació, Olmo, Gavi... una sèrie de jugadors que potser diuen sí, perfecte, però al final és competència, no... Les coses són així.
0: Sí, jo crec que en general han d'estar molt contents tots els companys que tenia la selecció espanyola. Amb aquest vídeo s'ha anunciat el fitxatge. Sí. Abans hi ha hagut dinar, no?, amb el president, etcètera,
4: sí,
0: etcètera.
4: Sí, han anat a un restaurant de Barcelona, amb la porta ha sortit eufòric, també, puny a l'aire, fent crits, una cosa també habitual. Hi havia molts aficionats esperant a Rodri per fer-se fotografies amb ells. També, per cert, Deco ha penjat una història a Instagram amb la fotografia de tots plegats, amb Justi, amb Bojan, amb la porta i amb el mateix Rodri, i ha posat "Bienvenido, Rodri". El trabajo continúa. Per tant, també conscient Deco que encara hi ha coses a fer i que l'objectiu és portar un nou, veurem què acaba passant. I a la tarda, com dius, ja cap a 6:45 aquest vídeo, oficialitat, el fitxatge fins al 2030 i després aquesta roda de premsa en castellà, tot i que en un vídeo que difosa el club, ell explica que ja sap català, que la seva parella encara no, però que ell... en sap, i que l'entén.
0: És a dir, que si se li fa alguna entrevista en català, segurament respondrà en castellà per expressar-se millor, però que el comprèn i que perfectament se li pot preguntar en català. Doncs un punt a favor per Rodri en aquest primer dia del migcampista com a jugador del Barça, sens dubte, adaptar-se evidentment a la llengua del país. Què ha dit Rodri exactament?
4: Mira, per començar, ha deixat clar que malgrat tenir altres propostes, la més coneguda, la del Madrid, evidentment, per la qual tothom donava per fet que s'hi decantaria, el Barça va ser per ell la primera opció i així ho va fer saber.
5: Es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, i nada, feliç de estar aquí.
4: Sobre els motius de la tria no he volgut donar molts detalls, però sí que dic que va reflexionar-ho amb la família, amb la seva gent, quina era la millor decisió per ell, i que sempre ha pres les decisions centrant-se en aspectes purament esportius. I, per exemple, una de les coses que ha dit és la projecció al futur que li veu a l'equip i al projecte.
5: creo que está teniendo un crecimiento muy interesante y muy importante. Al final también uno de los motivos de venir aquí no solo el presente, sino ver un poco la proyección del proyecto en muchos sentidos. Para mí el centro del campo, que siempre se ha destacado el Barcelona en ese sentido, es espectacular, pero creo que en todas las líneas tenemos grandísimos jugadores y creo que es un equipo que voy a intentar transmitir esas ganas de querer seguir mejorando, ¿no?
0: Projecte esportiu, decisió esportiva. Creieu que es basa en això i l'enteneu? Jo sí, perquè veient el perfil d'un jugador i la filosofia que té un club i un altre, es pot entendre que Rodri es vegi amb una projecció més interessant al Barça que no ara mateix al Real Madrid, però què en penseu?
3: Home, jo sí el crec, jo l'entenc i jo estic convençudíssim que és així. És a dir, és que els dos estils de joc, si entre Barça i Madrid algun s'adequa a Rodri, és clarament el Barça, no? Per tant, a Rodri, que ja l'hem vist, que és un jugador no només al camp, sinó fora del camp, cerebral, que analitza, segur que ho ha tingut a dir. Hi ha moltes coses a parlar sobre Rodri, eh? El que pot aportar al club, per què arriba, si era prioritari, si no ho era... Però, en definitiva, per al jugador jo crec que és un repte, crec que és un pas endavant, crec que és un repte per Flick, també, i després en parlarem, perquè t'obre noves possibilitats tàctiques, l'entrada de Rodri, i per ell i per al jugador, sobretot, és una sortida endavant i una sortida super il·lusionant, molt més il·lusionant que la que seria el Madrid, més enllà que ell sigui madrileny i totes aquestes coses. Per tant, amb... La procedència que té, que hagi escollit el Barça, és seguríssim que ho ha fet per tot això que comentes, per el tema de l'estil de joc i fins i tot m'atreviria a dir amb els companys.
0: O sigui, en un lloc hi ha Flick i a l'altre hi ha Mourinho. Vull dir, en un lloc que es juga un estil de futbol i Mourinho en jugarà un altre, no? És que jo ho tindria molt clar. Si decidís simplement per una idea futbolística, decidiria la de Flick. Si fos Rodri, eh? Si fos un altre tipus de futbolista, potser diria, Mourinho, si hi ha espais, potser doncs, els exploto, però no ho sé.
1: Però el Barça és un equip de centrocampistes i el Real Madrid és un equip de delanteros. Jo crec que ahí està un poc la gran diferència. I també jo crec que ell sabe que la afición del Barça valora muchísimo cuando hay un centrocampista que impone su dominio en el campo. Yo lo que sí que creo es que posiblemente cambie bastante la forma de jugar del Barça de Flick con o sin Rodri. Esto Alex seguro que nos lo puede explicar mejor. Pero sobre todo si atiendes un poco a cómo se ha desarrollado el último Mundial con España, con aquellas dificultades que había para encajar a Pedri en el equipo, yo creo que Rodri va a aglutinar mucho balón y va a controlar el tiempo del partido. Rodri es un futbolista que le gusta ser a veces pausado. Y no tiene por qué ser malo siempre y cuando al final la pelota llegue donde tiene que llegar. Pero a lo mejor ese Barça tan vertical, tan frenético, que nos hayamos acostumbrado a un toma y daca, pues a lo mejor ese Barça cambia un poco y es un Barça un poco más contenido. Pero bueno, la verdad es que tengo bastante curiosidad para ver cómo lo resuelve.
0: Y hay un factor, Alex, que el veurem de seguida, suposo, que és el d'aquest doble pivot, no? O dos migcampistes a la mateixa alçada que hem vist durant aquests dos primers anys de Hansi Flick, que amb el perfil de jugador que és Rodri sembla difícil, no?, que es pugui repetir, perquè ell és més un migcentre posicional sense que tingui ningú a la seva alçada habitualment, no? En els seus equips ha estat així, Guardiola. No sé què es pot plantejar Flick, no?, però hauria de canviar, no? Això podria canviar.
3: És la gran incògnita, no? És a dir, quan parlàvem de la possibilitat que arribés Rodri, jo deia que no era prioritari, primer de tot perquè confio molt en el potencial de Marc Bernal, i també crec que el que realment marcarà el llistó de l'equip és l'arribada d'un davanter que et faci fer aquest pas endavant, no? Però és indubtable que t'arriba el millor jugador a la seva posició i que t'eleva el nivell i que et dona unes possibilitats que no tenies. La primera d'elles passa per al sistema de joc. És a dir, l'arribada de Rodri, que ja sabem que és un pivot pur, ell et pot fer l'ancla ell sol. Ell, aquesta posició de doble pivot, la pot mantenir, Flick, la pot mantenir, perquè hem vist Rodri amb un 4-2-3-1 Guardiola, perfectament, l'hem vist, fins i tot l'hem vist en moments en la selecció, però també és veritat que la majoria de la seva trajectòria l'ha jugat com a migcentre defensiu únic. Per tant, aquí t'obre la possibilitat de passar d'aquest 4-2-3-1 a un 4-3-3 pur, fins i tot a un 3-4-3, per què no? Si és que Pedri es nota... més còmode amb algú just per davant i algú a la, a l'altra part, doncs, per poder moure's, també podria ser aquesta possibilitat. Per mi, tàcticament, és la gran pregunta que inicialment et planteja l'arribada de Rodri, no? Però també et planteja altres qüestions, com, per exemple, potser un canvi d'estratègia en la manera de jugar. Fins ara, totes les arribades de Flick, totes anaves encaminades a davanters, atacar molt espai, molt ritme, molt intercanvi de posicions. Sí que veiem això, sí, a la part davantera, però l'arribada de Rodri automàticament el que fa és elevar-te una alçada a alguns dels jugadors, per exemple, Dani Olmo, Fermín, fins i tot Bernal, després tocarem el tema Bernal, fins i tot Pedri. Podem veure un Dani Olmo que sigui molt més davanter que migcampista, o un Fermín que sigui més davanter que el que hem vist les altres temporades, no? És a dir, potser el que té el cap Flick és que aquesta evolució també passi per jugar, doncs, amb migcampista jugant de fals nou i per jugar tota la temporada, doncs, amb un fals nou. Et dona moltíssimes possibilitats i una cosa que no s'ha dit durant tots aquests dies, que per mi és la gran qualitat de Rodri, eh? Una és la posició i l'altra és el joc interior. És a dir, té una capacitat, té una presa de decisions amb la passada i té una capacitat per connectar amb els jugadors entre línies, és a dir, per connectar amb els Dani Olmo, amb el Lamine, que per mi és el número 1 al món. És a dir, l'objectiu número 1 de Rodri, les 7 temporades que ha estat al City, que li demanava Guardiola, era esperar el moment per filtrar la passada en allò que en el futbol ara li diem els quadrats, no? En aquesta posició. Aquí Lamine pot ser alimentat constantment per Rodri, Dani Olmo. Per tant, em sembla que et dona moltes possibilitats, però com tu bé dius, la primera a resoldre és quin sistema utilitzarà, quina estructura utilitzarà Flick.
0: 4 minuts per sobre de les 11. Una de les coses que ens preguntàvem, i preguntava segurament tu, Clara, perquè li has preguntat en aquesta atenció als mitjans, és, però està per jugar Rodri o no està per jugar? Perquè ve d'una intervenció, o almenys això és el que es va explicar, una intervenció a l'esquena, no sabem si era rutinària, si no era tan rutinària, no havia fet cap entrenament amb el Manchester City perquè va volar cap allà, però el City estava jugant la Community Shield contra l'Arsenal. Vaja, que està a punt o no està a punt? Què n'ha dit ell?
4: Ha dit que sí, de fet, ha restat importància aquesta intervenció. L'altre dia Maresca li preguntaven, és cert que era el context de saber que estava a punt de sortir de l'equip, però que el pla amb ell era fer rehabilitació i després entrenar mica en mica. Doncs avui el madrileny ha estat ben clar, pot jugar ja.
5: No, yo estoy para allá. Yo la operación que tanto se habló no era absolutamente nada, era simplemente una intervención ambulatoria. De hecho, salí como si nada después de la operación, así que espero mañana poder entrenar normal con el equipo y en lo que el míster estime oportuno que pueda coger el ritmo para ayudar al equipo, a los compañeros. Cuanto antes sea, pues mejor. Así que acabar un poco pues de cerrar el fichaje y demás y ponerme a las órdenes de Hansi lo antes posible.
4: Abans possible estar amb Flick, un Flick que s'ha endut elogis de Rodri.
5: Con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir. Un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego muy valiente que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación. Es un entrenador muy transparente que te mira y te dice un poco lo que va a querer de ti, así que evidentemente pasa por ese rol, ¿no? De esa experiencia que quizás necesita un poco más el equipo, del aprendizaje que he podido tener durante todos estos años, contagiar un poco a mis compañeros.
0: El discurs, Paco, és una altra cosa, eh? En sí. Referència a la mitjana del que és el futbolista professional, eh?
1: Y ya hemos visto que tiene muchísima habilidad para apartarse de todo tipo de charcos, eh? Porque mira que hoy a lo mejor cualquier otro futbolista, cuando le han intentado apretar un poco porque hablara de la propuesta del Madrid, ni lo ha nombrado, y al final ha sido un discurso bastante, yo creo que el necesario para un día como hoy de presentación. Yo creo que en ese cambio es lo que te comentaba antes, que lo vamos a notar mucho a nivel comunicativo de ese vestuario. De hecho, en las entrevistas que dio el propio Rodri en el Mundial, ya eran un poco así. Es un jugador que no te va a crear jamás una polémica. No te las va a crear. Y yo creo que eso también se agradece mucho, sobre todo en este mundo donde nos encontramos cada día futbolistas, iba a decir tuiteando, pero ya no se tuitea, ya directamente son historias de Instagram.
0: No té cap xarxa social, no, ell?
4: Diria que no, Instagram segur que no, i jo crec que Twitter tampoc, vull dir que també s'ha allunyat d'aquest focus tan tòxic.
0: És simptomàtic, ja.
1: Està completament limpio en cuanto a redes sociales. Es decir, que viene muy poco contaminado, además, por todas estas cosas. Lo que sí que me ha sorprendido bastante es en que incidieran que cada paso en su carrera lo ha hecho por un contexto deportivo. Yo creo que eso también es muy significativo, porque normalmente los futbolistas suelen hablar mucho del contexto familiar, cuando ya sobre todo 7 años en Manchester quieres hacer un cambio, regresar a Barcelona, pero él ha puesto muchísimo el foco en el tema del juego. Y yo creo que eso también, bueno, podría ser también una especie de chinita para el Real Madrid. Es decir, es que realmente donde yo puedo encajar mejor es en el estilo de juego del Barça y no del Real Madrid.
0: Ha lluat en aquest sentit l'estil valent de Hansi Flick. Diu, també vull provar-lo, no? Perquè el de Pep Guardiola, no?, és molt més posicional, molt més prudent, fins i tot en algun moment, no?, de la conservació de la pilota, i el de Flick potser és diferent i també li agrada aquest canvi d'estil. Si se'n volia haver anat a l'altra banda, podia haver anat amb Mourinho, eh? Àlex, vull dir que si hagués volgut fer un canvi radical, però suposo que és el que hem dit abans, la més atractiva és la de Hansi Flick, i en aquest cas la que té ara mateix el Barça, i la filosofia que ha utilitzat aquest club durant els últims anys és de l'aterratge, fins i tot em diria, de Johan Cruyff aquí a Barcelona.
2: També penseu que ve de que l'entreni possiblement el millor entrenador dels últims anys, en general.
0: No és Luis de la Fuente, eh?
2: Bueno, se m'havia oblidat perquè sigui.
0: És Pep Guardiola. Volies dir Pep Guardiola.
2: Volia dir Pep Guardiola, sí. Llavors, digue-li a aquesta persona que se'n vagi a ser entrenat per Mourinho amb un vestuari on s'estan matant, quan té una possibilitat que potser no li encaixa tant per colors o perquè sabem d'ell, però té un vestuari jove, que es porta bé, que hi ha bon ambient, que pots anar allà i pots formar part del creixement dels jugadors que pinten molt i molt bé a nivell mundial.
1: Laia, un inciso con esto, que no se me escape, es que al final los dos centrocampistas titulares del Real Madrid son Tchouaméni y Fede Valverde, que son dos señores que se liaron aguantazos hace 3 meses.
2: No, per això dic, sí. És que quan dic que no hi ha bon ambient és literalment, no, que no sé
0: i,
2: com...
0: I et dic una cosa, allà a Madrid no n'han volgut treure punta, però escolta, hi va haver alguna salutació de Jude Bellingham i Kylian Mbappé al Mundial que feia feredat, eh? Feia feredat perquè era una fredor, vull dir, que un mirava el vídeo i tu has jugat amb aquest tio durant tota la temporada o és que no el coneixes?
2: Vull dir... Clar, és que tens un vestuari ple d'estrelles que no suporten entre elles i tens un vestuari amb gent jove que a més encaixa més amb el teu tipus de joc, que a més està Hansi Flick, que és un entrenador com Déu mana a nivell futbolístic. Vaja, és que jo crec que si tens un mínim dubte, una xerrada amb Pep Guardiola t'ho soluciona.
3: Sí, i a part, a veure, és indubtable que el Barça de Flick juga un ritme diferent que el City de Guardiola, eh? És un ritme més alt, és més dinàmic. Però el que sí t'assegura anar a Madrid és tenir el que Rodri no suporta futbolísticament, que són escenaris trencats, no? És a dir... Clar. El Barça de Flick és un bloc. Jugarà a més velocitat que el City, però el Madrid no serà un bloc. O intuïm que no serà un bloc. Veiem com, no, però 4-2-3-1, on juguen 4 davant 3 i els altres 6 el que han de fer és organitzar-se perquè no patir les transicions, i allà patiria bastant. Tots els camins porten cap allà i jo crec que ell ho ha analitzat així.
0: Què més ha dit Rodri per acabar de repassar aquesta compareixença? Mira, Clara.
4: Seguint amb el fil del que deia ara d'aquest vestidor, ell ha dit que reben un vestidor integrat amb molts jugadors que coneix, amb qui ha conviscut durant el Mundial, com dèiem, que no li han fet cap broma. Vestidor jove, on ell vol aportar l'experiència, vol ajudar a tots ells. En aquest cas concret també ha parlat sobre un nom que deia també abans l'Àlex, el de Marc Bernal.
5: Soy un jugador con una experiencia que quizás muchos jugadores de esta plantilla no tienen. Entender que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros. Y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble y que, bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime. Creo que podrá crecer a mi lado y eso es importante, ¿no? Sobre todo los chavales jóvenes que puedan ver jugadores que vienen de fuera o con otras vivencias.
4: De Bernal a Lamine, de qui Rodri va dir fa 2 anys que va guanyar la pilota d'or, que aviat no trigaria tampoc ella a guanyar-la.
5: Él es un jugador que entiende el fútbol de manera colectiva. Los jugadores estamos para ganar títulos y los títulos individuales no les prestamos tanta atención en ese sentido, ¿no? Yo creo que es una consecuencia a las cosas bien hechas y Lamine está teniendo una progresión espectacular desde que lo conocí, un crecimiento increíble y evidentemente que no sabemos el cuándo, pero es un jugador que tiene esa proyección para alcanzar ese nivel.
0: Estarem entretinguts, Clara, els pròxims mesos perquè... Rodri i Lamine són dos dels candidats a la futura pilota d'or. Sí. Vull dir que segurament hi haurà el debat de qui l'ha de guanyar, etc, més enllà d'altres candidats que hi pugui haver, com Harry Kane o Tampoc n'hi ha tants, eh? Tampoc n'hi ha tants veient la temporada. Vull
1: bastant,
0: dir que...
1: bastant incert. O...
0: Sí, és bastant incert, és bastant incert. Però, sí. Però vaja, que dos dels candidats jugaran al Barça en aquest inici de temporada i segur que en parlarem. Això, no ho tinc totes les dates al cap. La pilota d'or, què s'entrega, al setembre? O és una mica més endavant?
4: Finals de setembre, principis d'octubre, depèn de quin any, normalment és octubre. Ah,
0: això va canviant, perquè van...
1: Además, en Londres, que recuerdo que antes del Mundial se decía mucho que, bueno, a lo mejor también es un guiño para Harry Kane.
4: Sí, cert.
0: Bueno, no ho sé.
4: 26 d'octubre.
0: 26 d'octubre. Doncs a finals d'octubre estarem entretinguts sabent qui pot guanyar aquesta pilota d'or. Alguna cosa més?
4: Mira, en jugadors de present, doncs de passant n'hi ha un que ahir més va tornar al club com ajudant de Bellet i al filial, que és Busquets. Sempre ha dit Rodri que era un referent per ell, doncs avui l'hem preguntat també per el seu nom.
5: Para mí siempre ha sido un gran referente, entiendo la comparación pues por la posición, un poco por coincidimos en la selección y el estilo, ¿no? Para mí es un privilegio que te puedan comparar con Sergio. Está claro que dentro de la demarcación creo que tenemos características algunas diferentes, otras bastante en común, y es un jugador del que siempre he dicho que he admirado y que he intentado absorber muchas cosas en mi etapa con la selección. Un gran amigo, compañero y sobre todo un gran referente.
4: I per últim, paraules d'agraïment pel Manchester City, el club on ha explotat i on ha brillat els darrers 7 anys.
5: La decisión ha sido una decisión dura, primero por el hecho de salir del Manchester City, un club que me lo ha dado absolutamente todo, donde he sido tremendamente feliz. Agradecer que hayan entendido que era un momento para salir, para posibilitar esta salida. Y para mí el primer proceso fue entender que había que se había acabado una etapa en mi club, cosa que me llevó un tiempo a asimilarlo, porque para mí ha sido a día de hoy el club más especial en el que he estado y por muchos motivos.
4: El City, per cert, que va coincidir amb Julián, també li han preguntat per ell, ha dit que és un gran futbolista, però que és prudent a l'hora de parlar de jugadors que no formen part del seu club, i a més, respecta i molt al club on pertany Julián, que també va jugar com és l'Atlètic de Madrid.
0: En consonància, no, que ha dit el Paco Cabezas fa 5 minuts aquí a la tertúlia, que és que no ha volgut ficar la pota ni entrar en cap tema delicat i espinós, com és el tema Julián, i ha volgut respectar també l'Atlètic de Madrid, que ha estat un dels clubs als quals ha jugat Rodri, més enllà del Villarreal i el Manchester City. 4 Premiers, 2 FA Cups, 3 Copes de la Lliga, una Community Shield, una Champions, una Mundial de Clubs, no el gros, diguéssim, que ara és el nou, sinó la Copa Intercontinental d'abans, diguéssim, i una Supercopa. Aquest és el palmarès de Rodri, a banda de la pilota d'or que va guanyar també en l'any en el qual es va endur aquesta... En l'any de l'Eurocopa, perdona, no va ser en l'any de la... No, sí, va ser any d'Eurocopa i Champions, no? Sí,
4: no, la Champions va ser el 23.
0: Ah, veus?
4: La Champions va ser el 23.
0: Hora... Sí.
4: Passa el que passa.
0: Sí, doncs això. Déu-n'hi-do, no estava gens malament al palmarès.
4: I millor jugador del Mundial.
0: Sí, millor jugador del Mundial, també s'ho van portar aquest estiu.
1: I de l'Eurocopa, no?
4: Crec que
0: I de l'Eurocopa, sí. Ara de seguida sentim el que ha dit Flick sobre Rodri. Però abans, Oriol, per tancar amb la Champions, s'han acabat els 3 partits que teníem.
6: I ho
0: amb
6: han
0: empat.
6: Fet, sí, tal com els havíem deixat, amb triple empat, Fenerbahçe 1, Olímpic de Lió 1, Dinamo de Zagreb 2, Viking 2 i Levski de Sofia 0, AEK d'Atenes 0. Per tant, les 3 primeres eliminatòries de l'última ronda prèvia de la Champions, que queden obertes per als partits respectius de tornada, que es jugaran la setmana vinent. Demà, els altres 4 partits d'anada.
0: Un minut per sobre un quart de 12. Una pausa i de seguida Flick sobre Rodri i l'Oriol Jové també ens fa saber què ha dit avui el Cholo Simeone sobre Julián Álvarez.
7: Tu diràs amb Gerard Ballera.
8: Ganarles el derbi es lo único que pido.
9: Volver a ser grandes.
10: Un altre sextet serà massa.
11: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
12: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, ¿vale?
13: Qué ambientazo, mano.
12: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chitado sobre la línea.
13: Qué barbaridad.
12: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
13: Buena venta.
12: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
13: Ven a por más.
12: ¡Venga! Ocasión Plus.
7: Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat el...
14: 60.491, 60491,
7: sèrie
14: 21021.
7: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
9: diràs, amb Gerard Ballera.
0: Pràcticament 3 minuts per sobre, un quart de 12 de la nit. Heu de saber, Laia, Paco, Àlex, que arriba el nou Omoda 7SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, fins a 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara des de 32.990 euros amb acabats prèmium a preu del bàsic. Sí, sí, com ho sents, Omoda 7SHS, consulta condicions a omodajaeco.es, xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. A veure, primer flic sobre Rodri i després The Athletic, el Pol Ballús, company de la Laia Cervelló en el mateix mitjà, avui ha publicat la intrahistòria del fitxatge de Rodri pel Barça. I em sembla interessant, com a mínim, de fer algun apunt de com es va cuinar aquest fitxatge de Rodri, com li va pispar Deco el fitxatge al Real Madrid. Abans, quin ha dit Flick del futbolista?
4: Flick, que va venir l'arribada de Rodri, un jugador que no només aporta futbol, sinó també aquesta experiència, aquest lideratge. Doncs, en declaracions als mitjans del club, el tècnic alemany ha valorat futbolísticament el jugador.
15: Of course, it was
16: per descomptat, va ser una gran oportunitat per nosaltres per fitxar-lo. Tots estàvem 100% convençuts perquè és un jugador perfecte, dona a l'equip coses especials i per mi és genial tenir-lo aquí. Segurament és el millor 6 del món. Pot controlar el joc, però també ajuda molt en defensa. Sap guanyar els duels aeris i és important per nosaltres. Incrementa el nivell del jugador.
15: Increase every level of the player.
0: Doncs segurament el millor 6 del món, que és una de les... Jo crec que amb això hi ha unanimitat. No hi ha ningú que dubti que si està sa és el millor amb la seva posició, no? I a vegades és difícil trobar, excepte casos molt concrets, no? Vull dir, també creiem que Lamine Yamal és el millor extrem dret del món, no? Però que a vegades és difícil perquè hi ha molts jugadors amb molt de talent, però en aquesta posició que és tan específica, no? És el millor sis del món. Mira, jo, salvant les distàncies, en aquest cas, crec que, per exemple, en el primer equip femení del Barça, hi ha la figura de Patri Guijarro que exemplifica perfectament el que pot suposar Rodri en el primer equip masculí. I quan no hi és Patri Guijarro, ja veus que falta alguna cosa. L'any passat, el Barça, en els dos o tres mesos que no hi va ser, no va acabar de jugar del tot bé o no va excel·lir com va excel·lir després durant la resta de la temporada. Doncs jo crec que són dos jugadors ara mateix que, en fi, de fet, seria molt interessant parlar amb tots dos alhora, perquè per mi entenen perfectament el que ha de fer un mig centre posicional al Barça. Patri Guijarro ho ha estat fent durant moltes temporades i Rodri crec que ho pot fer ara en les pròximes quatre temporades per les quals ha signat.
2: I abans ho feia Sergio Busquets, tots tres al Barça ara mateix.
0: Sí. I abans ho feia Sergio Busquets, sí senyor. Dit això, de la intrahistòria del fitxatge, a veure, que ja se'n va parlar en el seu dia d'aquest casament que hi va haver, no?, a la Costa Brava, que ho va desencallar tot, perquè abans hi va haver la reunió amb Deco, però ja es va parlar de que hi va haver un casament pel mig, que Rodri va venir per aquí, etc etc, no? I al final tot es resumeix, no?, en que Deco i Rodri es troben personalment sense que ningú sàpiga, no? Que això també és complicat en els temps en els quals estem vivint, eh?
2: Sí, sí, de fet, ho explicava per al seu article, que d'alguna manera Rodri va voler com discreció i buscar un lloc que li asseguressin a un restaurant a la Costa Brava, que sapiguessin que la fotografia d'ells dos no sortiria per enlloc. Però és que el casament aquest, que és del Dani Codina,
0: sí,
2: empleat del Barça, exempleat del Manchester City, és el 25 de juliol. Per tant, ja estem parlant de que la decisió sembla que hagi sigut d'una setmana per l'altra, però és que ja fa unes quantes setmanes. És a dir, això és previ a l'estatge del Barça a Birmingham. I bé, el Pol va explicar una mica amb bastant de detall, que no destriparem aquí, però perquè és qui vulgui, doncs, que vagi a llegir la peça, però explica com són aquestes converses, una mica la cronologia de com passa tot plegat, i també de com el Madrid s'entera de que realment el Rodri ha triat el Barça i quina és la reacció del club blanc al saber que se'ls escapava de les mans, perquè el tenia molt fet, ho sabia tothom.
0: Sí, que no és la de... Ah, doncs ja està, perfecte.
2: No, al contrari, intentar-li fer canviar d'opinió, crec que és interessant i qui vulgui llegir com en detall i estar una estona perquè és llarga la peça, doncs que sí.
0: Es parla d'una reunió a un restaurant de Bagú, entre Deco i Rodri. Vaja, interessant.
2: Tot passa a la Costa Brava, realment.
0: Sí. No, realment sí. I després explica, crec que el Pol també, un últim detall, com alguns dels assistents en aquell casament, diguéssim que descobreixen que Rodri prefereix el Barça en comptes del Real Madrid, no?
2: Sí.
0: Les converses dels casaments, Paco, tu que fa dos o tres cada estiu, no?, més o menys.
1: Mira, yo creo que un síntoma de hacerse mayor es que ya hace muchos
0: años... Ya fa molts anys que no vas a un casament.
1: Hay un momento, vosotros lo veréis, que las bodas desaparecen.
2: Yo ya he arribat
1: es muy mala señal.
0: No pot ser que hagi arribat en aquest moment, no?
2: Jo, mira, aquest any en tinc una, reconec, però deu fer tres estius que no en tinc cap,
1: Bueno, és poco, Però eso no és tanto. Però hay un momento en què desaparece.
2: Bueno, Paco, pues no sé.
1: Sí, no.
0: En tot cas, més enllà de...
1: És duríssim,
0: Més enllà de casaments. Conec una persona que va ser en aquest casament del qual es parla, en el qual també va assistir Rodri, que va saludar Rodri i que va estar a punt de dir-li, sisplau, no vagis al Real Madrid. Però no li va dir per dir, no és el moment, saps? Vull dir...
2: Pot ser que tots coneguem aquesta persona. Pot ser que tots
0: coneguem. No, és una altra persona. És una altra persona. Sí, és una altra persona que no... De fet, és una persona que treballa aquí a la casa. Treballa aquí a RAC1. No.
2: És igual.
0: No, ja sé de qui estàs parlant. Sí. Aquesta persona, el Marc Marvà, que ho podem dir perfectament, vull dir, sí, que també va ser allà, el Marc Marvà hi va ser, i vull dir, no he parlat amb ell del cas, però hi ha una altra persona d'aquesta casa que va estar a punt de dir-li, sisplau, Rodri, no fitxis pel Real Madrid, pel que sigui, vin al Barça, no, era intentar evitar que fitxés pel Real Madrid. Però no es va atrevir.
2: És
0: no es va atrevir.
2: A la tercera copa dius...
0: Em va faltar una més.
2: A l'aperitiu, quan encara no estàs menjant suficient, però ja estàs bevent bastant, és el moment d'anar-hi.
0: Sí. Es van cantar, evidentment, o sigui, era el casament del Dani Codina, es van cantar, evidentment, cançons del Barça, en aquell casament. No sabem què va... No hi ha imatges de Rodri, però...
2: Hi ha alguna de la celebració del Mundial que... Ja sabia cantar alguna cançó del Barça i fent samarretes al Barça,
0: Bueno, dic perquè allò ja començava 25 de juliol, estem parlant?
2: Sí.
0: 25 de juliol, déu-n'hi-do.
1: A més, ha escrit un WhatsApp Fran Domènech, un mito.
0: Sí, i què diu?
1: Que sí, que hay un momento en nuestras vidas en que las bodas desaparecen 100%.
4: Sí.
0: Dalmas, casaments, com anem?
3: M'han desaparegut ja fa temps.
0: Sí, fa temps, també?
3: No, mira, en vaig tenir un l'any passat, aquest any no en tinc cap. Però sí, a mi ja m'ha arribat. El moment Paco ja m'ha arribat,
0: Rodergues, tu... Tens l'agenda plena, no?
4: Porto 3 anys seguits que hi vaig. Vaig començar amb la teva, i la de la Laia, 2024, i després n'he anat a 3 més, i una que no vaig poder anar, perquè no podia, però... Si estiu vaig tenir una, l'any que ve tinc una altra.
2: I hi ha tendència, com a mínim al meu entorn, i amb això ja parem, perquè crec que a la gent li importa bastant poc, que hi ha gent... que ja no es vol casar.
4: Exacte.
2: És que són molts diners,
4: Sí.
2: És que una boda senzilla són 20.000 euros, i amb això ja fins aquí la mà.
1: Sí. Jo estic a 3-4 de mitjana per any, últimament.
4: Em pensava que que serà 3-4 dies de casar-te
0: no,
4: tu,
0: no, i dic, no. Hi hauria notícia grossa, també,
1: no,
0: aquí
1: no,
0: a la casa.
1: No, ho sabria.
0: Esperem que vingui aviat. Dit això, Oriol Jové... No sé si té la pressió l'Oriol de fer-ho.
1: No, celebro que ho esperis.
0: Va. Dit això, hem de parlar d'un matrimoni que no sabem ara mateix en quin punt està, que és el matrimoni entre l'Atlètic de Madrid i Julián Álvarez. No sabem si hi haurà divorci o no hi haurà divorci fins al final d'aquest tancament del mercat de fitxatges.
1: De moment hi ha hagut allò de hem de parlar. No?
0: Sí, han parlat. Hi ha un que vol parlar perquè diu vull divorciar, i l'altre diu...
2: Hi ha un que ja
0: no,
2: més
0: no.
2: Els papers de divorci s'han enviat i l'altre
1: està dient... Hi ha ghosting.
0: Sí,
4: exacte. Has de revisar l'advocat, no?
0: Que demà hi ha partit de Lliga de l'Atlètic de Madrid, i avui era interessant com a mínim sentir el Xolo Simeone, perquè no l'havíem sentit encara en tot l'estiu, parlar d'aquest afer.
1: Sí, correcte. En la prèvia del partit demà contra el Màlaga, a les 9 al Metropolitano, ha parlat Simeone de Julián, que continua entrenant-se amb el club Matalassé, i ha dit Simeone que ha anat parlant, que es parla d'aquesta situació, insisteix en que ara mateix Julián Álvarez continua sent una peça clau per l'equip aquesta temporada.
17: Es uno de los jugadores o el mejor jugador que tenemos ofensivamente, ya lo decía el año pasado, y sigo pensando en la misma línea, tratar de armar un equipo alrededor de él, pensando en toda su potencia, su calidad, su jerarquía, su talento y todo lo que le dio al equipo estos años que estuvo acá.
6: De fet, Simeone ha apelat a les paraules del seu superior, de Gil Marín, sobre el jugador, dient que tenia contracte i que, per tant, doncs era jugador de l'Atlètic de Madrid.
17: Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro.
6: I per últim, diu el tècnic de l'Atlètic de Madrid que, evidentment, compta amb Julián, tot i que demà ha explicat que encara no el veurem en el partit contra el Málaga.
17: Esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar. Y espero que en estos cuatro días ya evolucionemos un poco más y bueno, y estemos más cerca de lo que queremos.
0: Jo crec que Julián buscava un aliat amb Simeone i de moment, no sé, aquesta de roda de premsa no li ha servit com aliat i és veritat que la papereta de Simeone aquí també és difícil, eh? Perquè tenir un jugador, la teva estrella, que vol marxar i que no està a gust, però que des de dalt li prohibeixen anar al club dels seus somnis, com és el Barça... Clar, per l'entrenador també ha de ser difícil de gestionar, de dir, hòstia, el tio que m'ha de liderar la temporada no vol ser aquí, saps? Però ell, de moment, a la roda de premsa, ha estat, diguéssim, ha fet un discurs molt de club, molt institucional, i ha seguit la mateixa línia que Gil Marín.
1: Hay un detall important que el Cholo Simeone dice que el dueño del club es Gil Marín. Gil Marín, al final, es un empleado.
0: Sí.
1: El dueño del club es un fondo de inversión, se llama Apollo. Y al final es quién va a tomar la decisión. La decisión no la va a tomar Gil Marín. Es el CEO, ¿no? Ahora.
0: Sí,
1: no
0: pero.
1: No va a tomar él.
0: Pero aquí no vol que vagi al Barça es Gil Marín. Vull dir...
1: Bueno, pero Gil Marín al final es un empleado y tendrán que ser los señores del fondo de inversión quienes decidan al final qué va a pasar con Julián Álvarez. Sí que noto yo en esta rueda de prensa de esta mañana de Simeone, es como si quisiera transmitirle algo de cariño a Julián Álvarez. Y decir que el equipo se va a hacer a partir de él, a partir de su calidad, y que al final pues los planetas van a gravitar a su alrededor. Yo creo que eso también es un discurso encaminado a, chico, convéncete de que te vas a quedar aquí. Yo lo veo encaminado a eso. Y al final yo creo que Julián Álvarez va a tener que, bueno, supongo que va a tener que aguantar y ver hasta dónde resiste con la presión. Faltan, que son 11 días, 12 días de mercado. Si tiene que tomar la determinación de plantearse algo como una rebeldía, yo creo que ya va casi tarde. Yo creo que ya no lo hará.
0: No, yo això ja ho he descartat. És veritat que cada vegada, no, es parla de si farà un pròxim pas, no, si anirà una mica més enllà. Jo estic amb tu, Paco. Jo, si no ho ha fet ara... No sé, em costa de creure que ho acabi fent. Em costa de creure.
1: Ja fa dies que...
0: Tot i que em pensava que ho faria, eh? Sí. Jo fins i tot estava convençut que ho faria fa una setmana, aproximadament. Sí. Pensava que aniria una mica més enllà. Però no suposo, sé, que, suposo que sap que és un pas molt delicat a l'anar una mica més enllà.
6: Va ser el primer pas, que era el més difícil.
0: Sí.
6: Ja no saldien al Mundial.
0: No.
6: Podies pensar que n'hi hauria un altre.
1: I temblava de miedo. I temblava
6: sí,
1: de miedo
6: en aquelles
1: declaracions. Clar, és un paso però, que
6: és
1: nada
6: prova de clar, de que era molt complicat fer el que va fer.
2: Sí, però és que declarar-te en rebeldia amb l'ambient que es deu haver trobat tornant a la vestuària de l'Atlético de Madrid, sabent que té una temporada per endavant i que si Gil Marín no el vol vendre, no el vendrà, és que no és fàcil la papeleta també de dir, ostres, és que igual ho faig per res, amb gir tot el vestuari en contra i estigues un any treballant així.
6: I l'afició...
3: I com a professional tampoc ho ha de fer, crec jo, eh? És a dir,
0: no, per això,
3: és un professional que té un contracte molt llarg, molt més llarg del que és, per tant, jo crec que el que va fer ja és un pas important. Crec, jo vaig dir la setmana passada aquí que l'única esperança és Simeone, sobretot per al tema que comentaves i perquè ha estat futbolista, no? I d'alguna manera pot entendre que arriba un moment. Vés a saber també quan va arribar Julián, que recordo que va arribar del City, també les promeses de Simeone, què li deia, i per tant creia que era l'última via que tenia Julián per poder-ho veure. Jo ara ja ho veig molt complicat, perquè Simeone, és veritat que estic amb tu, Gerard, sembla que ho tingui molt senzill, però no ho té tan senzill. Al final tens un futbolista que és el teu futbolista més determinant, que no està a gust, i això porta el seu temps tornar-ho a redreçar, però ell sempre té la sortida de dir és decisió del club i per tant aquí no puc entrar-hi, no? Jo ho veig molt complicat, molt, molt complicat. Però vaja, si el Barça no perd l'esperança, no l'hem de perdre tampoc.
0: No, des del club mantenen, no?, que encara aquesta setmana doncs esperen a Julián, etc, etc. Per mi també és un gest cap al futbolista, sí, que ell ha esperat i ha apretat molt per jugar al Barça.
3: I ha de fer-ho.
0: És un gest cap al futbolista, però això no vol dir que potser Deco estigui ara mateix, no et facis mal aquí a la taula, sí, a Laia Cervelló. Ja, potser Deco està... estic fent, evidentment, ciència-ficció, però potser Diego està a la Costa Brava en un restaurant sopant amb algun representant d'algun davanter centre. Saps què vull dir? Ara, de portes en fora, jo entenc que el club digui no, per molt que ara mateix potser ja estiguem planificant què carai hem de fer perquè el fitxatge de Julián sembla impossible, de portes en fora jo entenc el Barça que digui hem d'esperar a Julián fins al final. Entre altres coses, perquè és un futbolista encara molt jove i si no el pots fitxar ara, ningú et diu que en una altra finestra de mercat pugui acabar venint. O no recordem el que va passar amb Antoine Griezmann, per exemple, fa uns anys, no? Vull dir que jo entenc, en aquest cas, la postura del Barça, malgrat, insisteixo, se'm fa molt difícil de creure que ara mateix el director esportiu no tingui, no dic lligat, però que no tingui ja molt clar quin és el full de ruta si al final, com sembla, no hi ha cap moviment i, per tant, l'Atlètic de Madrid no baixa el burro.
2: Però és que jo ja he arribat a un punt que, i això és 100% opinió meva, no ho dic amb informació de cap tipus, de que l'única explicació que hi acabes trobant és que no sigui que Flick hagi dit mira, escolta, aneu a per totes, per Julián és el jugador que jo vull, si no, doncs ja ho assumiré jo. Però és que arriba un punt que dius...
0: Ho assumiré jo, et refereixes a no cal que vingui ningú, vols dir,
2: ja m'espavilaré. Ja ho adaptaré. Però és que si no, és cert que tu parles amb gent del club i et diuen és que tampoc hi ha moltes més alternatives a nivell top. És a dir, et diuen Haaland, molt bé, Haaland, treu-lo del Manchester City. Harry Kane, no vol sortir del Bayern. Quin jugador més hi ha que podria encaixar com a nou pur i com a sent una estrella i demés al Barça? Home, doncs no n'hi ha tant de noms que puguin rendir aquest nivell, perquè no n'hi ha tants de davanters entre.
3: No, és que no n'hi ha, és que... Jo entenc el club, primer de tot, el que tu dius, que ja que Julián fa el gest l'has d'esperar fins al final, però després, si analitza el mercat, és a dir, nous fitxables o davanters fitxables amb el perfil que vol Flick, què vol dir? I amb el perfil en el qual el Barça ha d'evolucionar, que és el que té el cap Flick, que és un nou que tingui gol, que a més pugui caure a banda, que sigui combinatiu, que es pugui associar, i que sigui contrastat i de primer nivell, fitxable, ara mateix... Bé, o que pensàvem que era fitxable, només hi ha Julián. N'hi havia dos, des de fa un any i mig, no? Que un era Ekitike i Julián, Ekitike se'l van portar al Liverpool, ara només hi ha Julián, per tant, ja ho entenc. Totes les altres opcions que hi ha ara mateix al mercat, o li falta alguna cosa, o li falta l'altra, o li falta perquè són joves i només han demostrat una temporada i no són contrastats, no són una opció allò fiable, o no poden caure a banda... o no et donen exactament el que vol el Barça. Per tant, jo entenc que hagin anat fins al final. Estic seguríssim que Deco té l'alternativa, però...
0: Potser és una alternativa, potser és una alternativa pensar més en el futur i no tant en
3: el
0: present.
3: Correcte, sí, però no tindrà...
0: Si no et convén res ara mateix per gastar-te una calarada...
3: Has d'anar a futur.
0: Amb un jugador més barat, potser, però que de cara al futur tu creguis que pugui ser... Totalment. Un nou, diguéssim, potent, no? Intentar encertar-la, que a vegades és difícil, també, eh?
2: Sí, però també és cert que Flick, perdona, Àlex, no vol més jugadors joves, eh?
0: Ja ho sé. Demana lideratge, demana experiència, sí, sí, però...
3: El tema és que li fallarà algun ingredient, i l'ingredient del potser no rendir-te aquesta temporada en el curt termini, per Flick és molt important, perquè ell considera que el projecte 3 o l'any 3 de Flick ja no és allò estic arribant, sinó és... Anar
0: clar,
3: a lluitar
0: clar,
3: per tot...
0: La consolidació, sí, és veritat. I d'aquí el fitxatge de Rodri també, no? Sí, sí.
18: A mí lo que me sorprende es que desde hace un mes el nombre de Oyarzabal haya desaparecido completamente de... de las tertulias, de las peticiones. Recuerdo cuando estábamos en pleno Mundial, que cada vez que se le hacía una entrevista a un futbolista del Barça, de la selección, y les preguntaban, decían Julián Álvarez y Mikel Oyarzabal. Y ese nombre ha desaparecido. Yo entiendo que Oyarzabal también es un futbolista de estos muy, muy de casa, que le gustaría salir de ahí. Pero yo creo que sí que sería un futbolista que encajaría muy bien en la filosofía del Barça. Posiblemente no sea el 9 super top de Europa, pero al fin y al cabo era el delantero centro titular de la selección. La misma selección en què Ferran Torres era el suplente.
0: Compte que estem a punt de completar l'11 de la selecció espanyola, eh? Vull dir, una mica... Vull dir, no quedaria gaire, eh? Hi ha Cucurella al Madrid i Laporte, eh? Vull dir que...
18: Bueno, ja tampoc... lo era.
0: Eh?
18: No, que en serio, en otras épocas ya lo era también la base. Pero sí que es cierto que hoy, no recuerdo dónde leía.
0: Es veritat, no ha sortit el... No se l'ha vinculat. Se l'ha vinculat, sí, a les entrevistes, però no...
18: Pero ahora que estamos a 12 días del cierre del mercado y ves que tantas dificultades por Julián Álvarez y sabiendo que es un futbolista que los propios compañeros valoraban muchísimo la calidad que tenía... No sé, me sorprendo un poco.
0: Hi ha una clàusula, crec que és... Llegeixo 75 milions d'euros, també. Vull dir, no crec... Ja sé que no es paga la clàusula si vols que surti, tens el jugador convençut, etcètera.
18: Ahora que futbolistas contrastados cuestan menos de 60 milions d'euros. ¿Por cuánto ha vendido el Madrid a Gonzalo al Fulham?
0: Per això, és que sí, Paco, per això jo vaig dir que Rodri és barat.
18: Eso tiene también una novela.
0: Per això jo vaig dir que Rodri és barat. És barat. Veient el que es paguen ara per algun futbolista de 40 milions que val 40 milions d'euros, baratíssim. Crec, si està sa, que aquest és l'únic asterisc que té, l'única pega que algú li pot posar, si està sa i s'ha recuperat perfectament, que el Mundial ho semblava del trencament del lligament encreuat i de totes les complicacions que va tenir també la temporada passada, arran precisament d'aquesta lesió greu que va tenir fa dues, és que és barat. A mi em sembla barat, però vaja... 21 minuts i la mitjanit. Hem de fer una pausa. De seguida, parlem d'una decisió també valenta de Hansi Flick. La d'escollir tres capitans de manera provisional. Ara tornem.

0: quan se'n tornen.
1: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
0: Pensa, jo no tom per aquí. Hotel de sol i playa. Turista no se vaya. No, 90.000 piscines. I un golf és de gasolina.
2: 4 minuts i 3 quarts de 12 de la nit. Decisió important, la que ha pres Hansi Flick en les últimes hores, Clara, amb la capitania.
3: Estius moguts amb la capitania. L'any passat recordem Ter Stegen amb tot el tema del consentiment, amb la lesió a l'esquena, se li va retirar la capitania, finalment es va arribar a un acord, a un consens, i la va acabar recuperant i es va disculpar. El trofeu Joan Gamper, doncs, aquest any el que ha passat és que Flick ha pres aquesta decisió d'anomenar tres capitans de forma provisional. Ahir ja ESPN Brasil parlava d'aquesta opció de que Rafinha fos el capità. Doncs Rafinha, Eric García i Pedri són ara mateix els capitans. Decisió de Flick a l'espera de les votacions, ha dit el tècnic alemany. Recordem que Ter Stegen ha marxat a l'Ajax, Araujo al Liverpool. Quedava Frenkie de Jong, que en principi havia de pujar a primer capità, futbolista que està lesionat amb tot aquest rebombori, amb la seva lesió, el tractament conservador, l'entrevista que va fer l'altre dia també sortint a defensar-se i criticar els mitjans. Doncs Flick avui ha explicat aquesta decisió.
4: Rafa will do it, because normally...
5: Serà Rafinha qui parli. Sé que Frenkie és el tercer capità perquè el Ronald i el Marc ja no hi són, però el Frenkie ara mateix no està disponible. L'equip encara no està acabat i potser arribaran més jugadors o n'hi haurà que marxaran. Quan estigui tot fet, aleshores votarem. Fins que això no passi, Rafa serà el capità amb Eric i Pedri.
4: Rafa is the captain with Eric and Pedri.
3: Malgrat tot, Flick assegura que manté bona relació amb De Jong.
4: The relationship with Frenkie and...
5: La relació que tinc amb el Frenkie és molt bona. Frenkie és sempre un jugador que és madur, molt professional, i la relació que tenim és top. Sempre parlo amb ell de tot el que passa a l'equip, del proper partit, sempre parlem molt. Per tot això, per mi és un jugador important perquè també té una qualitat enorme.
4: Because you also have a huge quality.
2: Que elegant, Flick, que elegant, però...
6: Quin apagafocs, eh?
2: Vull dir, no me la cola. No me la cola.
6: No, no.
2: Vull dir, jo, bueno, no me la cola a mi, no li cola a ningú, suposo, vaja. Perquè que jo sàpiga, si tens un problema al genoll, pots parlar.
3: Totalment.
2: Vull dir, estàs bueno, disponible per parlar.
7: Entiendo que és una maniobra de Flick.
2: I no, no, clar que és una maniobra, però vull dir que quedi clar per si algú, diguéssim, té algun dubte.
7: Aquí el que m'agradaria saber, ara sí que és l'opinió.
2: La temporada passada, Ter Stegen tampoc estava disponible i va parlar al final. I veníem d'encara d'un cas d'enfrontar-se al club. És veritat que era el primer capità, Frenkie, diguéssim que va començar la temporada, tot i que anant marxant Ter Stegen i Araujo, va començar la temporada com a tercer capità, en l'ordre lògic i en la seqüència lògica de capitans. Però és igual. Vull dir, si encara no has votat, què és el més lògic? Doncs que el tercer en discòrdia, com havia de ser Araujo, no sé si recordeu, abans, en la prèvia del Gamper, havia de ser Araujo qui havia de parlar. Després se soluciona tot i acaba parlant Ter Stegen. Però havia de ser Araujo, que era el segon. Doncs aquest estiu hauria de ser el tercer. Què ha dit Flick? Que té molt bona relació amb Frenkie. Si no, això sí que no discuteixo que sigui una relació professional. Que està empipat com una mona i que està emprenyat i que no li ha agradat el que ha fet Frenkie de Jong. Pugeu-hi de peus, perquè és així. I que té relació una mica tot plegat amb la decisió que ha pres en les últimes hores de col·locar Rafinha com a capità i fer el discurs. També desconec, ja, no sé si ho sabeu vosaltres, si Frenkie tenia moltes ganes de fer el discurs, si no el tenia, però vull dir, jo crec que Flick, evidentment, és elegant en el seu discurs, diguéssim que no vol matar Frenkie de Jong, només faltaria, és un jugador de la plantilla que li pot aportar encara en el tram final de la temporada, o en la segona part de la temporada, però les cartes estan bastant clares, deies,
7: bueno,
2: Paco.
7: És una manera de proteger un poco la fiesta, aunque sí que és verdad que yo ahí pensaba precisamente el Gamper en los últimos años es una fiesta más de turistas que de gente de aquí. Es decir, no sé hasta qué punto si Frenkie hiciera un discurso iba a salir tan abucheado como se decía. No lo sé, sobre todo por el tipo de público que va al Gamper, que no es un público pues el habitual de la liga, el habitual de los abonados.
2: Sí, pero ya un asterisco aquí. Los últimos han estado el Johan. Vull dir que aquest és l'Spotify Camp Nou, amb més gent, no? Vull dir, els últims, és veritat que han estat una mica descafeinats i els discursos, que al final la capacitat de l'estadi del Johan Cruyff és la que és, però aquesta vegada hi haurà gent a l'estadi. que el 60%, el 70% seran turistes, és veritat, no? Però sí, jo hi posaria aquest asterisc.
7: Però bueno, sobretot en els últims anys, el tipus d'ambiente, i ja no té, inclús en les èpoques males del bartorrosellismo i demás, nunca ha habido un ambiente mega crispado en el Camp Nou, porque los últimos años, al final, hay tantísimos turistas que no tienen ni puñetera idea de lo que pasa de este tipo de historias.
2: Si es que es va debatre si Ter Stegen el xiularia, ni no hi va haver xiulets ni res. Se'l va aplaudir.
7: La gente al final, y los que han pagado posiblemente 200 euros por una entrada, lo que quieren es disfrutar, creo, dicho esto, si al final alguien pensaba que podría un poco enturbiar la fiesta, pues quizá no lo veo mal. Lo que ahora a mí me genera...
2: Sí, pero Paco, es una decisió que marca les preferències de l'entrenador. Ja sé que voten els jugadors després de final de temporada, però marca les preferències de l'entrenador.
7: Quiero saber cómo se soluciona esto después de una votación, si al final se produce, y al final, bueno, yo creo que una manera un poco de taparlo un poco, bueno, pues Frenkie es el cuarto capitán y ya está. Quedas dentro de la capitanía, pero no estás como en primera plana. No lo sé, pero es que a mí realmente lo que me interesa de este tema es saber qué piensa Frenkie de esto. ¿Qué piensa él? El otro día que explicaba que culpaba a los periodistas y a los medios de comunicación de la mala imagen que tienen los últimos tiempos, ¿qué opina que el entrenador haya dicho que no tiene que ser el capitán porque no está disponible? No sé, me gustaría saberlo.
6: Però és que també a Flick, tinc la sensació que els parlaments no n'és gaire fan. Fa 2 anys guanyant la Lliga a Montjuïc i no hi ha parlaments. Per primer cop, bueno, jo no recordava mai que s'hagués guanyat una Lliga i que no hi hagués hagut parlaments del capità i de l'entrenador al camp. I l'any passat n'hi ha, però també una mica allò ràpid i corrents. Llavors jo crec que ell és una cosa que es vol estalviar, perquè doncs, no sé si potser culturalment a Alemanya no es fa, no en tinc ni idea, la veritat,

0: curs de capità i que, efectivament, amb molts de turistes a l'estadi no l'haguessin xiulat. Però que aquesta necessitat de col·locar Rafinha al discurs i de tapar-ho amb que no està disponible, quan entenc que Frenkie és aquí a Barcelona, si estigués recuperant-se...
1: Es va donar una entrevista fa dos dies.
0: Per això, perquè si estigués recuperant-se a Finlàndia o a on sigui, dic Finlàndia perquè a vegades van amb el doctor a vegades a recuperar-se, no és la lesió que té Frenkie, però m'ho invento. Doncs ho entendria, però si està aquí... Què en penses de tot això? Àlex, tu que has estat a un vestidor. Tu això ho has tocat.
2: I a més era capità.
0: I a més has estat capità.
2: Per mi és un claríssim toc d'atenció cap a Frenkie.
0: Val, gràcies.
2: Sens dubte, perquè si no, doncs el procés natural és que passi el tercer, endavant, o que es facin... O si es vol evitar el que probablement passaria, no? Que és que entre De Jong i amb tot el que ha passat, de la lesió, etcètera, etcètera, ens vulguis evitar aquest malestar general o aquesta cridòria, fas ja les votacions, no? Ja obres votacions, ja les tornes a fer i intentes que per aquell dia doncs, sigui el segon en lloc de Frenkie elegant que està lesionat... Però és que ell en situa tres i els assenyala, i això quan es facin les votacions influirà en el resultat, perquè òbviament els jugadors sabran que l'entrenador té preferència cap a aquest, cap a l'altre. Per mi hi ha dues notícies amb aquesta decisió, o tres, si tu vols. La primera, que és decisió valenta de Flick, que trenca, diguéssim, el procediment normal de com funciona doncs, aquest tipus d'eleccions. Dos, toc d'atenció cap a Frenkie, sens dubte, no tingueu cap dubte que va per aquí. I el tercer posa la primera pedra perquè Eric García acabi sent el primer capità. És a dir, el posa allà i el posa segon i el posa per davant de Pedri. Per tant, jo crec que a dia d'avui veurem la influència de Rodri, que jo crec que és un d'aquests jugadors que, a més, comunica el camp. Però si mireu un partit del Barça i us fixeu només amb la gent que parla al camp, el que parla més de llarg, i diria que dels pocs, és Eric García, i jo crec que això ho té molt en compte.
0: Ah, li encanta. Eric és d'aquells jugadors que a més, està, jo crec que està cada vegada que hi ha un temps mort intentant comunicar-se amb Flick, de dir, està passant això, és una mica dels que veu també què passa, no? Una mica com Rodri, com Rodri crec que passarà.
3: De sus equipos. O sea, s'ha acostumbrat a ser capitán toda la vida de niño. Es decir, que es una cosa que además le viene de dentro. Sí. Yo, la verdad es que me gustaría que en un futuro pasara eso, y aparte creo que se lo merece.
0: Ara que ho has tret i ho hem parlat, n'hem parlat d'ell molt durant el programa, perquè avui l'han presentat, creieu que Rodri podria sortir com a un dels capitans?
1: No.
0: Massa aviat, no?
3: Ahora no.
1: Abans sortirà Gavi. De fet, m'estranya que Flick, amb el carinyo que li té Gavi, sabent que per ell és una cosa important i que algun cop, crec que em sona, que en alguna roda de premsa s'ha dit com que seria un futur capità i a més, no l'hagi col·locat ja d'entrada. M'ha sorprès, això també t'he de dir. I em passa molt amb Rafinha i amb Frenkie, que penses, ostres, Rafinha també va haver-hi un partit aquesta temporada, que no calia que jugués a una selecció i que es va acabar lesionant i a més. Però aquí la gran diferència entre els dos, jo crec que aquí és on l'afició... d'alguna manera es divideix, és que tens Rafinha, que se la juga en qualsevol partit, sigui amb el club i sigui amb la selecció, que és indiferent, i amb Frenkie aquesta sensació de tornes a la lesió, no jugues ni un partit com a titular al Barça, te'n vas a la teva selecció i jugues els partits com a titular, després surts a dir que la teva imatge està tacada, que no és ben bé com s'explica, que va jugar lesionat sí però no. Llavors, són una sèrie de coses que dius, ostres, és que tots els jugadors diuen que tu ets el que entrena millor, que és el que té, que sorprens més, el que té més qualitat, i després veiem més actitud d'altres futbolistes que podrien haver estat més discutits d'entrada, com Rafinha, que no pas teus.
0: Bé, continuem amb aquest tractament conservador, tot i que des del club ja li van dir que t'has d'operar, opera't. Ell no s'ha volgut operar i continua amb aquest tractament conservador.
3: Ell insiste en que no.
0: No, ell ja ho sé que no.
1: El problema serà que s'hagi d'operar igualment d'aquí dos mesos i que hagi de tornar a començar la...
0: Sí, però el toc d'atenció ja el té. Si li han portat el millor mig centre del món.
2: Si juga
0: amb ell, o juga amb Rodri, o acabarà desplaçat, té una fitxa altíssima com per ser un futbolista suplent, per tant... Escolta, feu números i de l'estiu que ve ja sabreu de què estem parlant.
3: Vull dir,
0: l'estiu que ve, no sé si el mes d'agost o el mes de juliol, però estic segur que es parlarà d'un traspàs de Frenkie de Jong. Sí. Perquè és que, a més, és lògic. Aquest estiu no pot ser perquè està lesionat. Però és lògic que si el millor mig centre del món arriba al Barça, com és Rodri, ocupa la posició de Frenkie de Jong, un futbolista que està cobrant ara mateix un sou d'un dels titulars indiscutibles del club.

0: doncs què ha de fer el Barça? Plantejar-se intentar fitxar algú que ocupi menys massa salarial i reforçar i posar els ous no? en una altra cistella.
1: Mira, Frenkie de Jong empieza su trayectoria en el Barça en el verano de 2019. ¿Sabéis ese verano de 2019 quién ficha por el Manchester City?
0: Rodri.
1: Los dos han tenido pues situaciones, la verdad es que bastante contrapuestas. 7 temporadas. Ya no quiero hacer una comparación en base a títulos, porque el fútbol es un deporte colectivo, pero sí que se puede hacer una comparación en base a lo que se nos vendió cuando vino Frenkie de Jong al Barça, que iba a ser un futbolista estructural para la próxima década. Rodri sí que lo ha sido para el City. Sí. De Jong no lo ha sido para el Barça.
2: Pues que
3: eren dos contextos diferents, dos jugadors. Arriben en moments diferents. Arriben en un Barça molt més dèbil i en un City que
1: està... Però hi ha futbolistes que són molt queridos per la afició perquè saben lo que les ha dado al equipo y al club, y yo creo que con Frenkie eso no ocurre,
3: no pasa.
1: No ha tenido la trascendencia.
0: Sí, però estic d'acord que a Frenkie de Jong li va tocar el jugar amb algun 11 del Barça.
1: Però també les ha tocat en 11 buenos després.
0: Sí, i hem vist el millor Frenkie amb Pedri i Hansi Flick. Vull dir, hem vist la seva millor versió també. No estem parlant d'un mal jugador, ja sé que hi ha gent pensa que no val per res, però jo no estic dient això. No estic dient que sigui un mal jugador.
2: No seria el cas, perquè qui en sap et diu que és dels millors jugadors.
0: Sí, estic dient que simplement li han portat a la seva posició el millor. Aleshores, que això ho faixa, no? Vull dir, no sé quina serà la solució i veurem què passa, però em sembla el principi del final, el que ha passat amb el fitxatge de Rodri i amb la decisió de Hansi Flick, de moment no... Dic que no està disponible i ja està.
2: Recorda Ter Stegen una mica, eh?
0: Una mica.
2: Fa una mica d'oloreta, ja.
0: Fa una mica olor de Ter Stegen, sí. 4 i la mitjanit. Pausa ràpida i de seguida parlem del Gamper. Demà a les 8. Un Barça a l'Ahli. Paco, has anat mai al Caire, a Egipte, o no?
1: Sí. Sí? I és el club...
0: Jo també.
1: És el club con más títulos del mundo.
0: Oh, estàs ben informat. Mira, ara després del Pau Bonastre ens farà una radiografia en un minut de contra qui juga demà el Barça al Trofeu Joan Gamper. Ara tornem.
4: Tu ho diràs amb Gerard Ballera.
5: Ganarles el derbi es lo único que pido.
6: Volver a ser grandes.
7: Un altre sextet. Serà massa.
8: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
9: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

0: 3 minuts i la mitjanit. Va, que hem parlat de mercat de fitxatges i de capitania, però demà el Barça juga, es presenta davant l'afició. Clara, a partir de les 8, recordo, des d'una hora abans a la sintonia de RAC1, amb els discursos i amb les presentacions que hi haurà a l'Spotify Camp Nou, per fi, a l'Spotify Camp Nou, que ja tocava.
1: Sí, Derby Camper contra l'Alacri, amb l'última amistosa abans de debutar la Lliga contra l'Els diumenge, amb al·licients, no?, de veure la presentació de Rodri, a veure la Minyamal un altre cop, i evidentment els dos fitxatges, altres a part de Rodri, que són Gordon i Adeyemi, que podrien jugar en baix els primers minuts de l'Spotify Camp Nou com a jugadors del Barça. Avui tots dos s'han fet la fotografia habitual amb el trofeu, i Gordon ha parlat als mitjans del club i ha dit que té moltes ganes del partit de demà.
2: Està sent una experiència increïble. Tothom m'està fent sentir molt benvingut. Els companys són molt agradables i amigables. Ja coneixia la idea de l'entrenador abans d'arribar i per això volia venir al Barça, perquè m'agrada aquesta manera de jugar. Tinc moltes ganes i estic molt il·lusionat per veure l'estadi i posar-me l'equipació blaugrana al Camp Nou. Vull passar temps amb els aficionats, veure'ls pel primer cop, tant de bo marcar un gol, guanyar el partit, tot.
1: Qui no hi serà és Cancelo, que sí que ja és a Barcelona, ha passat la revisió, però encara no s'ha fet oficial el fitxatge. Serà d'aquí 2-3 dies, és un tema de papers, de burocràcia, no és res greu ni important, no hi haurà problema, però no podrà ser presentat demà davant l'afició. La previsió és que hi sigui diumenge contra l'Els. Demà a 9:15 l'equip fa un últim entrenament, ja amb Rodri, pel que ha dit, aquesta tarda a la presentació. Tindrem la convocatòria i a les 8 aquest partit, on s'esperen 49.000, 55.000 espectadors. A hores d'ara és la previsió del club al Camp Nou.
0: Clar, el dubte és, amb un entrenament pot jugar 2 minuts al Gamper, Rodri?
1: Jo ho veig difícil, però clar, demà tindrem la convocatòria i veurem...
0: Va sortir allà, no?
1: Ja. Clar, fa molt que no s'ha entrenat, no ha jugat, jo... Em sobtaria que hi fos.
3: 5 minutets, jo crec.
0: 5 minutets, eh?
1: Si més no, convocant-lo perquè així la gent vingui, no?
3: Heu vist avui.
1: El descompte.
0: Home, presentat serà presentat. Vull dir que aleshores pot estar a la banqueta i si està a la banqueta, escolta.
3: Sí, però jo crec que faran sortir 5 minuts perquè heu vist avui com estava a Barcelona.
1: Sí, no, m'ho
3: he dit. A les oficines pujaria i a la porta del de la Botafumero pujaria també. Vull dir, no es veia res així des de fa... 13 anys, Neymar?
1: Sí, i de fet, que potser això és una pista, que el club, amb el fitxatge, ara està fent 35% de descompte per l'arribada de Rodri amb les entrades per demà. O sigui que sigui com una altra... Vinga, va, veniu, que potser el veieu.
0: Doncs sí, jo crec que potser sí, jo estic amb la Laia, que potser algun minutet el podria jugar. Una altra cosa és si d'entrada, crec que encara no havíem arribat al transfer internacional, si diumenge... doncs allà en un partit oficial si pot tenir algun minut o no, això és una altra cosa. Veurem què decideix Hansi Flick i com el veu en aquests primers entrenaments. Què tens més ganes de veure demà al Gamper, Àlex?
4: Doncs moltes coses. Primer de tot la davantera. Què fa?
0: Perquè
4: començarem a veure pistes, també.
0: Ens hem d'imaginar, Àlex, que els 3 de dalt de demà són els 3 de dalt de diumenge.
4: Jo crec que sí. Jo crec que
0: hauria de ser així, no?
4: Hauria de ser entre els de demà i el que vam veure contra el Basilea, no? El que li agradi més, però vam veure Rafinha de nou, Gordon per l'esquerra, Adeyemi a la dreta, amb l'únic asterisc de Lamine, si entra Lamine. Però per qui ha d'anar? Veurem, potser prova una cosa nova. Potser veiem a Gordon de nou i Rafinha tornar a provar a l'esquerra. Jo el que tinc més ganes de veure és això, quin diguéssim, com construeix el puzzle a la part davantera, la posició de 6, qui l'ocupa. L'altre dia vam veure Bernal, però estem veient un Bernal que crec jo que Flick, però des del primer partit, i amb l'arribada de Rodri encara més, que li està donant molta més llibertat perquè trepitgi àrea i per tant jugui per davant, i una de les possibles... És a dir, jo fa setmanes que dic aquí que l'arribada de Rodri, sisplau, no penalitzi els minuts de Marc Bernal, i crec que Flick això ho té molt clar i per això li està avançant una mica aquesta posició. Vull veure com ho fa, com ho munta aquí, i bàsicament aquestes dues posicions, no? Més enllà de que lateral dret, a veure si continua amb Eric, entre Koundé, què fa, però sobretot com munta, diguéssim, els 3 de dalt i la posició de 6-8.
0: Clar, aquí hi ha l'altra qüestió, que és Pedri i Gavi, no?, que estan a un ritme diferent, si tindran també en el dia de la presentació algun minut, o si encara Hansi Flick no els hi vol donar tampoc cap minut, no? Hi ha algunes incògnites, no? Pedri, Gavi, Rodri, de quina participació tindran, no? I aquests tres noms sí que és veritat que jo crec que, per exemple, no me'ls imagino cap dels tres, per l'adaptació en el cas de Rodri i el treball específic que han fet els altres dos titulars diumenge, el Martínez Valero, no? Però sí que m'interessa veure en quin punt estan ara mateix, no? Perquè potser estan més o menys lluny de poder ser ara mateix actius importants ja a l'inici de Lliga. És que, a més, diumenge hi ha el partit contra l'Elx, dijous contra l'Atlètic Club i el dilluns de la setmana següent contra el Rayo Vallecano. Vull dir que són tres partits molt seguits.
5: Yo creo que vamos a necesitar mucha paciencia. El Mundial queda relativamente cerca y los futbolistas, y los futbolistas, sobre todo los de la selección española, van a necesitar un rodaje.
0: Sí, aquesta tarda ens preguntàvem, Paco, quants dels internacionals que van jugar a la final, quants seran titular, per exemple, diumenge? Perquè tu t'imagines Lamine suplent en un partit de Lliga? Yo no me lo imagino.
5: Quizá a mí no, llamar al suplente. Pero Pedri no me lo imagino.
0: No, aquest sí, però tu imagines Cubarsí suplent? No ho sé. És a dir, és veritat que Christensen i Gerard Martín no van jugar l'altre dia, però no ho sé, hi ha uns galons. I Eric García, per exemple, per davant de Koundé.
5: En cuanto a paciencia me refería no tanto sí, a la participación, sino
0: al rendimiento.
5: Sino al rendimiento del grupo. Yo creo que este grupo va a tardar unas semanas en encontrar encaje. Falta la pieza, como bien decía Alex, del delantero centro todavía, pero sobre todo saber cuál es la estructura en el centro del campo. Y eso hasta que los futbolistas como Pedri, como Gavi, como Rodri no estén bien entonados, eso no lo vamos a ver. Aquí lo que yo me pregunto es si al final no acaba llegando un 9 referencial y viene un 9 que pueda ser como más de complemento, si al final Flick va a apostar por utilizar uno de sus extremos como delantero centro. Y yo lo de Rafinha, no sé cómo lo veis, pero a mí me cuesta verlo. La verdad es que me cuesta. Veo incluso más adecuado para esa posición, aún no siéndolo, a De Jemi o a Gordon. Pero bueno, son de ese tipo de cosas que yo creo que si Rafinha jugó el otro día contra el Basilea de delantero centro es porque Flick a lo mejor quiere darle cierto recorrido y volvamos a verlo mañana otra vez. Y luego otra posición que todavía me despierta alguna duda es la de central izquierdo. No acabo de ver todavía claro que la pareja tenga que ser Cubarsí y Gerard Martín. Yo soy de los que piensa que poner a Eric de pareja de Cubarsí en el centro de la defensa sería apuesta segura y le daría la confianza a Koundé con la esperanza de que pueda hacer una temporada completa.
0: Però almenys el que sabem d'entrada és que Eric García és lateral dret.
4: Necessites a la dreta, sí. Jo estic d'acord, però el necessites a la dreta. Coincideixo amb el tema de Rafinha, a mi per dins no m'agrada, però Flick l'està provant.
0: Fermín podria ser una altra opció, no?
4: De les que hi ha ara mateix, a mi la que m'agrada més és Dani Olmo.
0: Dani Olmo? De fals nou, també.
4: I Fermín entrant des del darrere. I el que tu deies abans, jo estic convençut de que Joan, Eric i potser Lamine són els que entren a l'11. Jo crec que Cubarsí queda fora i tots els altres queden fora.
0: Dels mundialistes, eh?
4: Sí, sí.
0: Més Joan, evidentment, a la porteria.
4: Sí, sí.
0: No? Serien tres de la selecció espanyola que, diguéssim, serien titulars per tu diumenge en l'estrena de la Lliga.
4: Sí, però demà veurem moltes pistes. Jo per això tinc moltes ganes de veure. I compta amb Xavi Espart. Compta amb Xavi Espart.
0: Sí, compta amb Xavi Espart.
4: Perquè al mig del camp, amb tot el que has dit, de Pedri, Gavi, Rodri, que no entra, hi ha Bernal i Fermín segurs, però hi ha una plaça que allà oposita Xavi Espart i fort.
3: Sí. Amb lo escarmentat que està Flick del que va passar la temporada passada, amb tantes lesions, com va afectar això l'equip en una entre aquelles, una persona que no arrisca en aquest aspecte i que és primera jornada de la Lliga contra l'Elche, amb tots els meus respectes cap a l'Elche, però quasi també a baixar segona divisió la temporada passada. Jo no veig a Flick arriscant al més mínim per un partit com aquest.
0: Però un partit de Lliga, vols dir?
3: I contra un rival, en principi, que el teu equip bé hauria de poder-lo guanyar.
0: Dos quarts de 10 és diumenge, que no m'equivoqui, dos quarts de 10, Elche-Barça, demà a les 8 contra l'Al Ahly, amb la Clara Rodergues i, evidentment, tot l'equip del Barça juga a RAC1 a l'Spotify Camp Nou. Gràcies, Clara,
3: Demà.
0: Ens escoltem demà. 7 minutes per sobre la mitjanit. Coneixeu alguna cosa de l'Al Ahly, el Paco?
3: A Hamza.
0: A Hamza, per exemple. Que també tenim ganes de veure la Hamza,
4: també.
0: Què fa contra el seu exequip. El Paco coneix moltes coses de
5: l'Al Ahly.
0: Sí.
5: Simplemente nos hemos quedado con el dato de que es el club con más títulos. I poco más,
0: El Pau Bonastre ens explica algunes més, va.
6: Fundat el 1907 al Caire, l'Al Ahly és el club més important d'Egipte i del continent africà. Lidera el palmarès de títols tant de la Lliga com de la Champions africana i a distància del segon. Ha jugat 7 finals continentals de les últimes 10. Tot i això, en l'última temporada només va guanyar la Supercopa i aquest estiu ha perdut la primera plaça del rànquing de la Federació Africana, ara en mans del Mamelodi Sundowns sud-africà. Ha jugat en diverses ocasions al Mundial de Clubs, també en el nou format ampliat del 2025, on no va passar de la fase de grups. La gran majoria de jugadors de l'Al Ahly són egipcis i va ser l'equip més representat a la selecció aquest estiu al Mundial, per exemple, a Mashour, un migcampista que va fer 2 gols i a qui ara se'l relaciona amb diversos clubs com el West Ham. Qui jugava fa pocs mesos a l'Al Ahly és Hamza Abdelkarim, ara al Barça i que està fent la pretemporada amb el primer equip. El primer cop que el Barça i l'Al Ahly es van enfrontar va ser el 1961 en un amistós. Dècades després també s'enfrontarien en un altre amistós, el 2007 a Al Caire, en el debut de Bojan, que a més va fer un gol, també el 2009 a Wembley.

0: 9 minuts per sobre de la mitjanit. Doncs la Lagli, amb algun futbolista interessant, eh? Un porter que li va aturar un penal a Messi al Mundial, per exemple. Sí. No? De fet, hi haurà al Gamper dos porters que saben el que és aturar un penal a Messi, perquè Chesney crec que n'hi va aturar un, també. Diria que el Mundial del 2022, si no vaig, si no tinc mala memòria.
1: Bona
0: Bona memòria.
2: I a Mbappé també, em sembla, Chesney, no?
0: Sí, I Mbappé,
2: a, sí. Mbappé, a Messi i algú altre.
1: Sí, home, Mbappé amb el Barça, no?
0: Sí.
2: Però me'n falta un de...
0: Dels de davanters grossos així, d'estrelles del futbol.
2: Neymar, em sembla.
0: Neymar, pot ser, no ho sé. Jo recordo el de Messi al Mundial del 2022 i el porter de la Lagli també li va aturar un penal en aquest del 2026, en aquest estiu. Demà a les 8, eh? A les 7, tothom citat al Barça juga a RAC1, que començarem la prèvia, que comencem temporada, com sempre, amb el trofeu Joan Gamper. Neymar també, eh? Li va aturar Chesney. Déu-n'hi-do. Bon...
2: Bueno, m'ha buscat a Google, la veritat.
0: No, està bé, està.
2: No enganyarà.
0: No, el Paco t'ha volgut ajudar, però, en fi, és igual, no? Vull dir, prefereixes ser sincera en aquest sentit.
2: Jo no engaño.
0: No enganyes.
3: No, l'has dit jo antes de buscar-lo.
2: Sí, perquè li he fet una entrevista durante...
0: A veure, un parell de temes abans de tancar la tertúlia que m'interessen. Jo he dit al principi que avui, mentre el Barça ha presentat a Rodri, hi ha hagut autògrafs al Botafumeiro i de la sortida de les oficines, i hi havia molta gent, molts turistes també, esperant a Rodri, etc. El Madrid avui ha presentat a José Mourinho. Sí, l'ha presentat, però l'ha presentat en un despatx, allà amb Florentino Pérez, hi havia alguna persona de la televisió del club, no hi havia periodistes de cap mena, o sigui, no, la premsa no hi podia tenir accés. Sort que treballem on treballem, i no treballem a la capital espanyola, perquè déu-n'hi-do...
2: Que... Depèn de com ho miris, eh?
0: Sí, però que el Madrid presenti a un entrenador i que no hi hagi ni una roda de premsa...
2: No, és lamentable.
0: Jo crec que aquí, a Barcelona, no ho he vist mai. Algun jugador no l'han presentat, però un entrenador, jo no he vist mai que no hi hagi una presentació com Déu mana aquí a Barcelona, al Barça.
2: Amb Hansi Flick es va presentar...
3: No, a Flick no se l'ha presentat.
0: No se l'ha presentat?
2: No se l'ha presentat, tampoc, eh? Però jo crec que per petició expressa d'ell, per això.
3: Sí.
0: Però l'hagués presentat... O sigui, no va ser el Barça que no va voler.
2: Va venir amb un clima estrany, hi havia allò que havia parlat amb Xavi, que Xavi s'havia enfadat, i com va voler deixar que es canviessin les aigües, i després, com que tampoc crec que sigui molt fan d'aquestes coses, va dir, saps què? Deixem-ho cor.
0: Sí.
3: Lo que sí que és verdad es que el Departament de Comunicació del Barça tiene mucha sensibilidad con los periodistas.
2: Sí.
0: Molta
2: sí.
0: més esto... que a Madrid.
2: Home,
0: no.
2: Sí.
3: O sea, sí, es la noche y el sol, y como periodistas muchas veces se agradece que te quieran ayudar siempre.
2: Sí, sí.
3: Y el Real Madrid, de todos los futbolistas que... tiene que presentar durante la semana, va a ser el mismo guión. Todos escondidos, sí, en la sala de trofeos.
0: Crec que demà li toca a Bernardo Silva, pel que he llegit, però serà el mateix modus operandi.
3: Sí, sin periodistas y con Florentino Pérez.
0: Hola, Pau Bombardó, què tal, eh?
4: Què tal, bona nit.
0: Bona nit. De fet, estem a aquesta hora esperant la primera entrevista que concedeix José Mourinho a un mitjà de comunicació des que és entrenador del Madrid en aquesta segona etapa. La concedeix, curiosament, al programa El Chiringuito de Josep Pedrerol, el canal Energy. No ha començat aquesta entrevista encara amb José Mourinho, una entrevista gravada, que s'ha gravat, no sé si al migdia o a la tarda, però no és una entrevista directa. Mourinho està dormint ja a aquesta hora, segurament, o no ho sé. Però, en qualsevol cas, aquesta és l'entrevista que diguéssim, l'única que ha concedit Mourinho i el Madrid a Josep Pedrerol i al Chiringuito. I sí que hi ha hagut, no?, unes declaracions de Mourinho, en aquest cas a la televisió oficial del club. Res, 2 o 3 minuts, no?
4: Què podem
0: destacar del que ha dit?
4: Ben poca cosa. Han estat un vídeo que ha publicat el Club Blanc de, res, un minut i poc, on Mourinho feia aquestes declaracions institucionals, tot plegat, després de fer-se aquestes fotografies amb Florentino Pérez. I el que ha dit, i més destacable que ha publicat el club, és que aquesta segona arribada, aquesta segona etapa de Mourinho al Club Blanc, diu que ha estat més bonica inclús que la primera.
5: Real Madrid, per a mi, del punt de vista professional, és el top d'una carrera d'entrenador i segurament per a qualsevol jugador també. I és voler a casa. És més bonito que la primera vez que he venido.
4: Fixa't. Més bonic, inclús, que la primera vegada que va venir per l'aspecte emocional.
0: Això queda molt bé. Saps que el present, evidentment, saps que vius del present, i això queda molt bé, de cara a la galeria, no? Dir que la segona etapa és més maca que la primera.
3: És per abrir periòdicos, sí. Mañana, aquesta declaració.
2: Però és el preludi de que es faci vàlida l'afirmació de que segones parts no són mai bones, també t'ho dic.
0: Ah, veus? A veure què passa. I alguna cosa més?
4: Sí, bueno, ha acabat dirigint un missatge per acabar de complaure del tot l'afició del Real Madrid.
5: Soy un de vosotros. He sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí trabajar para el Real Madrid. Es una máxima que quiero que todos dentro de Bebas la seguimos, la sentimos. Trabajar para el Real Madrid, que significa trabajar para vosotros.
4: Doncs ho ha acabat de rubricar amb aquesta frase tan poètica i tan maca cap als aficionats del Real Madrid, i els ha acabat de dirigir, doncs, aquestes paraules d'agraïment, no?, d'alguna manera.
0: Sí, sí, sí, amb el mateix to que va dir hoy, mañana y siempre.
4: Ah, exacte.
0: Que... Hola, Miquel Agut, què tal? Bona nit, eh?
6: M'agrada que, bona nit, que quan parles de Mourinho em miris i et donis pas, però no seré jo qui farà de portuguès dient...
0: No?
6: Sempre.
0: Com? No.
6: No, però també ho pots fer tu. Aviam què...
0: No, jo t'ho deixava tu perquè pensava que tenies un accent portuguès més acurat. Però veig que no, que les vacances no han estat a Portugal aquest estiu, eh?
6: No.
0: Vaja, doncs això, és l'únic que hem pogut rescatar, bàsicament, de Mourinho, que, com dic, parlarà, i suposo ja que li preguntaran o li començaran a preguntar pel Barça, i vés a saber si surten altres temes pel mig en aquesta conversa amb Josep Pedrerol, que, insisteixo, de moment encara no s'ha més. Però ho sobta, aquest contrast, no? Rodri presentat... Parla amb els mitjans, signa autògrafs, i Mourinho al despatx, no?, allà amb Florentino Pérez. Home, jo crec que és cridaner, com a mínim, no?
2: Sí, però respon una mica al que ja sabem del Madrid a nivell comunicatiu.
0: Sí, però Florentino Pérez era de presentacions galàctiques, eh? I d'esbombar-ho tot una mica.
2: Sí, sí, de la seva última presentació a Florentino li va anar increïble i va dir, millor que saps què, no, això no ho repetim, el que has dit tal qual i ja està. Jo crec que a Madrid ara mateix no estan per fer massa gala de res. Cada cop volen apartar més els periodistes del club, i per mi això és un senyal més. I al final presentar a Rodri és un motiu d'alegria pel Barça i un motiu de dir... hem guanyat la primera batalla al Real Madrid, perquè és l'única batalla real que hi ha hagut aquest estiu per un futbolista. Recordem que per Cucurella i per Bernardo Silva el Barça no hi va arribar a entrar, tot i que ells volien anar al Barça, els dos. Llavors, crec que és contrastar un motiu d'alegria amb un club que està com està i que ha hagut de recórrer a un vell amic perquè posi ordre, sabent que anirà a oferir el futbol que oferirà.
0: Mandra, Mourinho, aquesta temporada, Paco?
3: Mucha, no,
0: es que me veis la cara ya y...
3: Y sé que con este tema me repito muchísimo, pero yo tengo muy mal recuerdo de los años de Mourinho en el Real Madrid y cuando intentó derribar de la manera que fuera el Barça de Guardiola. Aquellas ruedas de prensa desagradables, las malas maneras en el campo y cómo esa violencia que al principio era verbal en las salas de prensa luego se traducía en violencia física en el terreno de juego. Fueron momentos, yo creo que muy deprimentes para la Liga. E incluso eso además se trasladaba también a la grada. Había un ambiente de crispación cada vez que ibas al Bernabéu que, bueno, es que no me gustaría repetirlo. Sí que es verdad que mucha gente que dice que Mourinho, bueno, que ahora está más cansado, ¿no? Que parece ser que es un tipo como algo más tranquilo, pero yo no me lo creo. Al final,
0: Ho començarem a veure a partir d'aquesta nit i a partir del pròxim cap de setmana,
3: partit
0: contra l'Espanyol, etcètera.
3: Forma parte de su personaje, y sé que durante mucho tiempo la figura de Mourinho ha sido muy blanqueada. Ahora incluso hay un documental en Netflix y hay gente que te dice, bueno, pero es que forma parte de su personalidad y... No. Lo que vimos en aquellos años no era sano para la competición, ni para el deporte, ni para los futbolistas, ni para los aficionados. No fue sano para nadie. O sea, solo espero que eso no se repita. ¿Por eso me apetece? No me apetece.
0: Però ho hauràs d'aguantar com puguis. Pràcticament 4 minuts per sobre un quart d'una. Ho deixarem aquí. De seguida l'Agut ens explica l'última hora del cas Sigankov. No sap ucraïnès, que jo sàpiga, tot i que potser ens podria...
6: No.
0: Ens podria deleitar amb alguna cosa.
6: Tampoc, per desgràcia, no puc anar a Ucraïna, o sigui que... Clar, llavors, a distància és més difícil encara.
0: Sí. Gràcies, Bombardó, eh?
4: Vinga, fins ara.
0: Gràcies, Dalmas Arballó i Paco Cabezas, per compartir tertúlia amb nosaltres.
3: Bona nit.
0: Un plaer. Bona nit. Es queda l'agut, de seguida en parlem.

0: Tu diràs, amb Gerard Ballera. Brand new sounds in my
1: mind. 5 minuts per sobre un quart d'una de la nit. Amb l'agut refresquem de moment com està el cas Sigankov. De moment el que ha fet el Girona és intentar calmar una mica les aigües, refredar-ho tot. Li ha obert un expedient per negar-se a entrar a la convocatòria del partit de Lliga de diumenge contra el Leganés. I, recordem, ahir va difondre correus electrònics de consum intern del club.
2: Correcte, un expedient que es justifica, diuen, arran de la conducta recent del futbolista. Segons el club, són actuacions que poden suposar un incompliment de les obligacions contractuals i no s'ajusten als estàndards exigits. El Girona, diu, defensarà els seus drets i interessos i adoptarà les mesures que corresponguin en el marc d'aquest procediment. Recordo que poden ser mesures d'ordre intern, però que fins i tot poden ser mesures d'índole judicial entre dues parts enfrontades, com el club i el jugador, que encara té contracte fins al 2027. Li queda un any. L'entorn del futbolista, per cert, diu el club que no farà més declaracions sobre aquest cas fins que no hi hagi un nou comunicat, de moment fins aquí, però l'entorn del futbolista s'ha posat en contacte aprofitant les pàgines del diari AS per dir-hi la seva. Com que no pot fer entrevistes al jugador, no ha volgut fer 4 anys i ara no les pot fer, doncs com cap altre futbolista del club, per cert, amb el mercat obert, diu que s'han dit mentides sobre Sigankov, que no és cert que no volgués jugar contra el Leganés i que se'l va convocar d'urgència dissabte pel partit de diumenge, fet que no s'hauria d'haver produït perquè els metges i els tècnics tenien un informe mèdic, un informe que deia que el jugador no estava a punt, no era apte mèdicament per jugar al partit. Diuen que es va reunir el jugador amb Quique Álvarez fa temps per deixar clara la postura sobre el futur, que, obro parèntesi, és marxar, sigui com sigui, del Girona, tanco parèntesi. Un dels motius principals és perquè, des de fa mesos, la directiva, diuen, des de l'entorn del jugador, va incomplir la paraula i s'han comès enganys del club al futbolista. I, si no és cert, i amb això acaben, el comunicat mèdic que ells diuen que hi ha sobre Sigankov, que no era apte per jugar diumenge, animen el club a desmentir-lo aportant proves. Diu, nosaltres sí que en tenim. Per tant, desafiant, si més no.
1: Bé, és interessant saber també la versió del futbolista. Ell no la va voler explicar ahir, tot i difondre correus interns, però sí que l'ha explicat l'entorn del futbolista i és interessant també saber l'altra part, no?
2: L'altra part, Sigankov, i la del club, com que no hi haurà més comunicats fins que n'hi hagi una altra, però no hi haurà cap altra versió oficial, haurem de parlar o de preguntar-li a Quique Álvarez a la prèvia del partit de divendres contra el Còrdoba. Sí, sí. La roda de premsa hauria de ser dijous, demà passat, doncs a veure si allà diu alguna cosa o es remet al comunicat del club. Sigankov no viatja i ja ho sentirem a dir.
1: Haurà de fer de portaveu. A banda d'aquest embolic, alguna cosa més, Agut?
2: Doncs a nivell de mercat, avui s'ha fet oficial el fitxatge del central Abdoul Mimen, superant les proves mèdiques. Recordo que no ho va fer el Celta aquest mateix estiu, perquè estava a punt de fitxar per l'equip gallec, però sí que les ha superades amb el Girona, i signa per 3 temporades. L'hem vist últimament al Rayo, però arriba lliure als 28 anys.
3: I think I'm a very defensive player. Also, I don't think...
4: Soc un jugador molt defensiu, tot i que tinc una bona relació amb la pilota. Soc un central a qui li agrada jugar, però gaudeixo molt quan defenso. M'agrada moltíssim defensar i també m'agrada jugar la pilota, especialment amb les passades llargues.
3: My main strength, I think on the ball I'm pretty good with long balls too.
2: I d'altra banda, aquest migdia s'ha presentat Unai Hernández, migcampista ofensiu de 21 anys, format al Girona, que arriba cedit per l'Al Ittihad Saudita.
5: Sí que és veritat que hi havia doncs, altres equips, però un cop va sortir l'opció de venir aquí a Girona no m'ho vaig pensar dues vegades. Crec que és el club ara mateix perfecte per mi en aquest moment de la meva carrera i com et dic, un cop va sortir aquesta opció sabia que havia de venir cap aquí, havia de tornar a casa meva, que és el Girona.
2: A casa seva, que és on es va formar, després, alguns ho recordaran, van al Barça Atlètic, per
1: sí,
2: exemple,
1: senyor.
2: Aquest futbolista. Per cert, un apunt, la roda de premsa de Quique Álvarez, prèvia al partit de Còrdoba, és demà, no dijous. Per tant, potser demà hi ha alguna cosa interessant que s'hagi de rescatar de l'enfrontament entre el club i el futbolista ucraïnès. I per tancar amb el capítol del mercat, segons el diari AS, el València incorpora Mafeo i descarta Arnau, no ha arribat a un acord econòmic amb el club gironí, i llegim a l'Esportiu, informació que signa l'Arnau Madrià, que Àlex Moreno marxarà al Rayo Vallecano. Així doncs, un lateral de moment es queda, de moment, l'altre fa les maletes i a Portugal insisteixen que el central i lateral esquerrà Mauro Furtado està fet i que jugarà al Girona la temporada que ve.
1: Té una feina de poc. Quique Cárcel, des d'ara i fins que acabi el mercat de fitxatges. Gràcies, Agut, eh?
2: A disposar.
1: Parlem una mica de bàsquet, va. Sí, sí, sí, perquè ha tornat el nostre home bàsquet, el Dani Aguilar. Hola, Dani, què tal?
6: Molt bona nit.
1: No volen obrir el micro.
6: Increïble.
1: Perquè...
6: Increïble.
1: Perquè encara sembla que estiguis de vacances.
6: Fa tant de temps. Molt bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Han anat bé les vacances?
6: Han anat molt bé, Gerard.
1: A veure, ha tornat el Dani, estan tornant els equips catalans una mica a la feina, no?, amb les primeres revisions mèdiques i els primers entrenaments. Ara ho repassarem tot plegat, però, hem de començar pel Barça, perquè no té la plantilla tancada a dia d'avui.
6: Segueix fent feina als despatxos. L'equip blaugrana no tornarà de manera formal fins aquest divendres, tot i que en família, per a l'aturada internacional. Alguns jugadors, com Darío Brizuela o Agus Ubal, han fet sessions voluntàries, però, mentrestant, com t'explico, la direcció esportiva liderada per Xavi Pujol segueix completant el roster. L'últim nom que ha d'aterrar de ser el del francès Gianma Condú, pivot, operació encarrilada, 26 anys, 2-0-7, la temporada passada va jugar al Mònaco. Recordo, Gerard, que aquest jugador el tenia el Barça tancat el curs passat, però que el Mònaco finalment el va voler retenir. Serà el desè fitxatge, desè de l'estiu del Barça. Haurem de mirar la Maroteca, a veure quan fa que el Barça sigui alguna vegada, jo crec que no, en tota la història, fitxat a tants jugadors. 14è jugador en nòmina, a priori el seu paper ha d'alternar el 4 i el 5, ha de reforçar la pintura amb el seu to físic, jugador acord amb el perfil que està marcant Pujol, i pel que sabem, a recuar, el que falta és un darrer jugador, un darrer pivot, que segurament enforteixi la posició de 5 i pel qual jo crec que caldrà tenir paciència. El mercat americà té uns timings, l'europeu uns altres, i ho ha dit moltes vegades Xavi Pujol, per tant, caldrà esperar. Mentrestant, el que sí és oficial és la incorporació del nou director de scouting, el turc Kuzey Kilic, 26 anys, a priori se'n parla molt bé a tot el continent.
1: El Barça diria que encara no ha començat la pretemporada.
6: No, divendres. No?
1: Divendres comença la pretemporada.
6: Però amb família.
1: Amb família, clar, hi haurà molts jugadors que...
6: Estan a la finestra internacional.
1: Que estan a la finestra internacional. Sí que l'ha començat el Joventut de Badalona.
6: Sí, senyor. Avui ja segon dia d'entrenaments, amb les primeres sessions ahir avui, amb les noves cares disponibles, els 6 fitxatges, Bugui Ellis, Àlex Reyes, Isaac Nogués, Suleimanovic, Chitam i també Nicola Provítola. El nom propi general és Antetòmics. Segueix sense entrenar-se. Avui explicava el Jordi Colomer que fa 10 dies es va sotmetre a proves de la lesió que el té apartat de les pistes des del març. Avui estava actiu l'Ante a les xarxes. Això està bé, que el mateix jugador respongui com està a Twitter. Per alguna cosa ha de servir Twitter. Doncs mira, ell ha dit que està a la recta final o com a mínim que va bé la seva recuperació. Per tant, tant de bo torni aviat al pivot croat.
1: L'any de la retirada d'Antetòmics. Sí. Vaja, segur, poder pujar-hi de peus, que és l'últim any d'Antetòmics com a jugador professional i que retirarà el Joventut. Ens ho va explicar el Superesports, i amb aquesta lesió fumuda que ha tingut no hi ha cap altra opció que no intentar jugar, acabar bé i fer un bon últim any al Joventut abans de retirar-se. De la penya a Manresa. A veure, li hem de dir Kitzanàs, Manresa?
6: Sí, senyor. Així li hem de dir. Aquest és el patrocinador ara mateix
1: cada any,
6: oficial.
1: Cada any, aquest any, a més, tenim dos canvis de patrocinador.
6: Sí, no, sí.
1: Tres, perquè el Girona no en tenia i ara n'ha afegit un altre.
6: I recordo que a mitjans de la temporada passada el Joventut va tenir nom també, la Sisa Joventut.
1: Sí, això va canviant, sí. I, en fi, ens ho fa una mica més difícil.
6: Sí,
1: què hem
6: de
1: destacar dels del Bages?
6: Un nom propi, JD Notae, l'escorta nord-americà que entre avui i demà està passant unes proves mèdiques que determinaran si es converteix en el que ha de ser una de les peces essencials de l'equip de Diego Campo, un anotador, un jugador que ha de venir a substituir el lesionat Colby Jones, que havia de ser també un dels grans anotadors i que es va lesionar malauradament a la Summer League. Abans de lesionar-se amb el trepant i promitjava 20 punts per partit a la BCL, per tant, peça més que interessant, si, insisteixo, supera aquestes proves. Timings de la decisió. N'ha parlat avui Diego Campo a la presentació de l'equip a la Mutua Intercomarcal.
7: Mañana, al final del día, tendremos todos los resultados y luego los evaluaremos. Cuando se comunicará, pues no sé, depende también del timing de la comunicación, cuándo es mejor, pero mañana, al acabar el día, tenemos que tomar una decisión si todos los resultados están, porque a veces las pruebas no están cuando yo quiero que estén ya.
6: Per cert, que avui hi ha hagut el primer entrenament amb la presència de Martí Rauric, que és el guanyador del Somni, que és aquell repte que ha dut a terme al Manresa amb uns entrenaments lliures, si podia presentar tothom, tu i jo, si haguéssim volgut, el guanyador els quatre primers entrenaments els fa amb el primer equip i el Martí Rauric entrena ara mateix amb el primer equip.
1: Una gran iniciativa.
6: Tu i jo no haguéssim guanyat, ja t'ho dic ara.
1: No?
6: No.
1: Val. Doncs a veure... És veritat que aquí sempre hi ha algun entrenador que seria una mica diguis miquis, eh?
6: Sí, senyor.
1: Segurament
6: sí,
1: senyor. El Diego Campo no és d'aquests. No és d'aquests, però aquí algú hi diria no, escolti, aquí convidats de luxe no cal.
6: Dit això, és una iniciativa crec que és xula.
1: Molt xula pels aficionats, sí senyor. I a Girona, el Fiat Girona avui ha presentat molts fitxatges, però clar, n'ha presentat un que realment és el que crida l'atenció.
6: Aquest t'agrada. Sí. Estic convençut que aquest posa, diguem-ne, o es pot dir així ja a dos quarts d'una, posa calent a molta gent. És un triple guanyador del concurs d'esmaixades de la NBA, Mac McClung. Jo crec que potser és el fitxatge més mediàtic, et diria, del Girona, però jo crec que et diria pràcticament de tota l'ACB i ha explicat així la seva incorporació.
8: Throughout my career I've had
9: Durant la meva carrera he tingut algunes oportunitats a Europa. Volia que fos la situació adequada, sentir-ho. De manera que aquest any no he mirat ni pels diners ni per com de gran era el club, sinó un lloc on sentir-me a casa. I les converses amb l'entrenador, el director esportiu i el propietari m'han fet sentir una atmosfera familiar i és on volia estar.
8: It just felt like a family atmosphere and it's where I wanted to be.
6: Jo crec que aquestes alçades tothom ha vist ja les esmaixades de McClung, si no les recupereu, tot esperant. L'última peça, el canoner Jacel Pérez, està jugant la final de la Lliga Portorriquenya.
1: McDang, li podem dir.
6: Sí.
1: No?
6: Bé. Li diu ara així? No,
1: li dic jo.
6: I vols dir que ningú haurà fet això abans? No, ho acabem de crear nosaltres
1: si no,
6: aquí tranquil·lament?
1: Si no t'ho cedeixo per les retransmissions del Fiat Girona aquesta temporada. I l'Hilern a Lleida, sí? No el Jaio Post Lleida, no. L'Hilern a Lleida, sí. Avui també fitxatge anunciat.
6: Sí, el sisè, la de l'Alep i Bota, Aurimas Majauskas, lituà, 33 anys, de moment en contracte no garantit, demà... Aquestes primeres revisions mèdiques i primera sessió d'entrenament, escoltarem els protagonistes i tot plegat, insisteixo, Gerard, amb aquesta setmana d'internacionals que escapçarà d'alguna manera la pretemporada de cara a la setmana que ve amb uns equips més que d'altres.
1: Alguna cosa més, Dani?
6: A nivell femení, un fitxatge a l'Espart Girona, Marija Lekovic ha completat la posició de base, 25 anys, montenegrina, amb la pretemporada que, si parlem de l'aturada de seleccions masculines, recordo que la femenina tenim mundial al setembre, per tant l'Espart Girona tindrà també una pretemporada complicada.
1: Doncs va, que això ja arrenca, com a mínim les pretemporades, i per tant tenim ja la competició oficial a tocar, un mes vista amb aquesta Supercopa que hi ha...
6: Sí, senyor, i la Lliga Catalana abans.
1: La Lliga Catalana abans. Exacte. La Lliga Catalana de bàsquet, aquest any...
6: A Tarragona, una altra vegada. Palau d'Esports Catalunya, a Tarragona.
1: Allà serà el Dani Aguilar, segurament.
6: Sí, senyor.
1: Gràcies, Dani.
6: Bona nit.
1: Dos minuts per sobre, dos quarts d'una, abans d'actualitzar-nos amb la resta d'informació general. Bombardons, hem deixat alguna cosa que ens falti per saber de l'actualitat esportiva?
10: Doncs mira, t'explico que el Balomano Granollers ja s'ha estrenat a la pretemporada amb el tradicional torneig internacional Ciutat de Granollers i ho ha fet amb victòries. El primer ha jugat ha estat el femení, el CAC7, que s'ha imposat per 27-25 a l'Amicitia de Zúrich i ha rematat la jornada al masculí, el Freiking, que ha superat el Wackerturn per 34-31. Per tant, estrena immillorable del club vallesà. I en tennis, avui nova jornada del Masters 1000 de Cincinnati, on s'estan disputant els partits de tercera ronda del torneig. De fet, acaben aquesta mateixa matinada. Durant la tarda ha perdut Rublev, un dels caps de sèrie, en dos sets contra Borges. També ha caigut el madrileny Mérida per la via ràpida davant Taylor Fritz, i Nakashima s'ha desfet de Medvedev després de dos sets que han acabat al tiebreak, un per cadascun. El tercer set se l'han dut Nakashima per 6-1. I acabem amb ciclisme, perquè avui els equips han confirmat la seva alineació per competir a la Vuelta. Ja coneixíem la de l'UAE, encapçalada per Tadej Pogacar, però algun d'aquests equips que l'han confirmat avui són el Visma, amb Van Aert al capdavant, el Lidl Trek amb Mats Pedersen com a cap de files, Primoz Roglic encapçalarà el Red Bull Bora i Enric Mas ho farà amb el Movistar Team.
1: Gràcies, Pau.
10: Bona nit.
1: Va, que ens actualitzem. De la resta de l'actualitat, amb el company del Servei d'Informatius, el Josep Riba. Hola, Josep, bona nit.
11: Bona nit, Gerard.
1: Què ens expliques?
11: Que l'Ajuntament de Lleida enderrocarà d'aquí 3 setmanes a tot estirar l'edifici que va cremar diumenge al barri de Balàfia. Unes 30 persones del bloc afectat, el del número 3 del carrer Vallès, es quedaran sense casa. Aquest matí explicaven que no saben com afrontaran el que vindrà d'ara endavant.
12: Estamos pasando muy mal porque, a ver, ¿ahora dónde nos vamos? ¿Ahora dónde nos vamos yo y mis dos niños solos? No sabemos si no va a dar piso o no.
13: No sé qué vamos a hacer ahora. De momento una semana en el costal y luego nada.
11: A part, els veïns de tres blocs més no podran tornar a casa fins que s'enderroqui l'edifici afectat. Per cert, que el dispositiu especial de la policia a Lleida es mantindrà tota una setmana per evitar el darulls. Dilluns a la nit ja van detenir a 7 persones. I aquest dimarts ha començat un judici a Meta que podria canviar completament les xarxes socials tal com les coneixem fins ara. Una trentena d'estats volen que eliminin funcions com l'escroll infinit o el botó de m'agrada perquè creuen que són addictives pels menors d'edat. De tot plegat, n'han parlat aquest dimarts al 9C amb l'expert en tecnologia Aleix Valls, que ha assegurat que una sentència desfavorable podria, fins i tot, obligar a Facebook i a Instagram a tancar.
13: En aquest cas, el que passa és que si la regulació que s'acaba traient d'això, les conseqüències són autènticament profundes, si no hi ha realment atenció, el 98% dels ingressos de Meta són publicitaris, si no aconsegueix l'atenció dels seus usuaris, Meta desapareix.
11: A banda, creu que també afectaria de retruc a altres plataformes com X, TikTok o YouTube. I pel que fa al temps, aquesta nit tornarà a ser de mal dormir a bona part de la costa, on es mantenen els avisos de perill per calor nocturna. Aquest dimecres s'arribarà de nou als 40 graus als punts més càlids a l'interior, però a partir de dijous la temperatura ja baixarà i entre divendres i el cap de setmana la refrescada serà més evident, coincidint amb una tongada de xàfecs i tempestes que podrien descarregar molta intensitat a diferents punts del país.
1: Molt bé, gràcies, Josep.
11: A vosaltres.
1: Bona nit.
11: Bona nit.

0: 6 minuts per sobre, 2:15 de la nit. És moment de tancar la paradeta. Demà, a partir de les 7, la prèvia del Gamper, Barça-Lahli, amb el Pou i companyia, a les 8 del partit. I a partir de 2:15, un altre, t'ho diràs, en aquest cas amb l'Aleix Pariser, al capdavant, que també torna aquí al programa. Us esperem demà. Que vagi bé, bona nit.
1: Tu diràs. Estiu.

0: RAC 1. Tots som 1. Reconcentrat de podcast. Aquí comença Tranquil·lament, amb Marc Serra i Xavier Guix, el podcast que t'ajudarà a no ensopegar una altra vegada. I t'ho assegurem amb FIAC, 5 lletres que et donen tranquil·litat.
1: Bon dia, bona tarda, bona nit. La psicologia, i més concretament la musicoteràpia, ja fa anys que estudien la relació entre el nostre comportament o el nostre estat d'ànim i la música. L'any 2016, un grup de psicòlegs va fer una llista de 30 cançons pensades per escapar de la rutina. Temes musicals que ens ajudessin a oblidar, per bé o per mal, el nostre dia a dia. I la primera va ser aquesta. Eye of the Tiger, de la banda sonora de Rocky. No sabem amb quin criteri la van escollir, però potser va ser per allò de que Rocky podia afrontar qualsevol obstacle si s'ho proposava, incloses aquelles escales. En canvi, la banda sonora del nostre convidat d'avui seria una cosa més semblant a aquesta.

0: Atrapat en el temps, aquesta és la banda sonora. Aquesta temporada tractarem alguns temes amb persones que els han patit o els han viscut i entre tots farem tertúlia sobre com superar-los o portar-los de la millor manera possible. Avui parlarem de la roda del hàmster o com sortir de la rutina i ho farem amb l'autor d'aquesta frase que ha fet fortuna.
1: Aquesta... A casa tenim un hàmster i cada dia fa el mateix. Lleva, ve a veure què pilla... Cada dia fa el mateix. I se'n recorda cada dia, eh?
2: Escolta, no saps per què jove.
1: I dorm a la roda, eh? Això sí que ho he notat, que ha fet un baixón, eh? Abans dormia a la càpsula i ara ja dorm a la roda a donar voltes. És com jo aquí, un dia m'adormiré aquí a l'estudi, com que sóc un hàmster.
0: Toni Clapés, que confessa ser un hàmster, benvingut a un espai de calma i de tranquil·litat diferent del del versió
3: sí,
0: RAC1.
3: Sí, no,
0: és un espai també diferent.
3: Sí, és un altre estatus, aquest on estem ara.
0: Xavier Guix, benvingut.
4: Moltes gràcies.
0: Has fet fortuna amb una expressió que és la roda del hàmster. Sí, tu què t'imagines quan penses en la roda del hàmster?
3: En la roda del hàmster és el dia a dia, fer el mateix, seria fer el mateix cada dia. Tot i que no ho sembla, faig el mateix cada dia durant molts, molts anys.
0: 26 temporades, exacte, fent pràcticament cada exacte dia el mateix. Tu tens una
3: que
0: rutina...
3: Que després, perdona, s'ha utilitzat això de la roda del sí hàmster amb altres...
0: contextos.
3: S'han fet, exacte, per exemple, el procés, sí, el hàmster... Sí. Hi ha diferents qüestions que s'han relacionat també amb la roda del hàmster.
0: 26 temporades en la roda del hàmster. Mm. La gent segurament ja ho sap, perquè molta gent que t'escolta. El matí consisteix en què?
3: El matí consisteix en arribar a la reunió i fer una reunió on repassem cada dia el que tenim més o menys tancat pel dia i després repassar les notícies del dia, les coses que passaran durant el dia, quina previsió tenim d'aquelles coses i pensar els gags, les diferents notícies o qüestions que farem amb els actors dels que disposem.
0: Això quan acostuma a durar?
3: Això són dues hores. Dues hores. Dues hores. Hi ha dies que escurcem una mica i hi ha dies que allarguem més. Pot ser de dues hores a dues hores i mitja.
0: I la rutina com et continua?
3: Després la rutina continua que tots tornem a la redacció. I aleshores jo sóc bombardejat per una sèrie de conceptes que sempre venen, diguéssim, amb l'epígraf dues coses que es poden multiplicar per set o vuit coses. Sempre
0: se't prometen que seran dues.
3: La metodologia d'entrada sempre és, Toni, dues coses. Però aquestes dues coses es multipliquen com els pans i els peixos i poden arribar a ser cinc, sis, set coses. Fins que hi ha una finestra amb la qual jo m'escapo, que és anar a buscar el dinar. Que això és al voltant de dos quarts de dues, com a molt tard, perquè si no els ascensors ja van plens i ja em fan anar malament. Aleshores vaig corrent a la rutina del meu àpat, que sempre pràcticament és el mateix, o una amanida o un entrepà d'aquests...
0: Il·lusionant.
3: Un entrepà del wrap, és a dir, hi ha dos llocs on sempre vaig... I pràcticament cada dia menjo el mateix, perquè no trobo res més que pugui agafar-ho i emportar-m'ho.
0: Trobo que m'ha encertat bé com a exemple d'una persona
3: total,
0: dins d'una rutina, no? Digues, digues.
3: I aleshores, quan pujo, la rutina és dinar davant l'ordinador, anar mirant a veure què és el que hi ha. Les teles de referència per veure amb quins temes comencen per voltar les notícies. Fem sempre el concurs a dos quarts de tres de la tarda.
0: Sí.
3: El concurs ja habitual d'amb què obrirà el TN. I repasso guions per començar, que també és una rutina, per estar a les 3 menys 10, preparat i a punt davant la porta, pensar, rumiar una mica quin serà el programa, i tan bon punt acaben els d'esports, que acaben 5 minuts abans per poder entrar, perquè això és com una pista de pàdel. Aquesta rutina el que comporta és posar en marxa l'ordinador, endollar l'ordinador, la meva sessió, i tenir-ho tot preparat i a punt per començar a les 3 i 3.
0: I llavors arrenca el programa, que no podíem dir que és una rutina, però té aires de rutina en alguns moments, i en altres moments es desmanega més i no és tan rutinari.
3: Ah, exacte.
0: Això és una rutina d'uns 26 anys, unes 26 temporades. Et portem com a exemple, com a hàmster d'exemple, d'home que està dins d'una roda, però ens escolta molta gent que pot tenir una rutina semblant, per bé que la del Toni l'exposa a uns índexs de pressió importants, perquè cada dia t'adreces, o ens adrecem a 300 mil persones. Què et sembla el hàmster, Clapés?
4: Fantàstic. És veritat que la metàfora del hàmster s'ha fet servir per moltes coses. Mm-hmm. Una d'elles és... Clar, el hàmster el problema que té és que no pot parar. Aleshores, clar, per una banda...
0: Està atrapat, dius,
4: exacte,
0: i no pot parar. Atrapat,
4: no
0: són
4: pot
0: dues
4: parar
0: coses.
4: Aleshores, la crueltat del hàmster és que no pot parar. Llavors, evidentment, s'ha utilitzat per moltes metàfores, però per mi, la pitjor de totes és que no pot parar. Aleshores, la idea de que no puc parar, igual que no tinc temps, és que no puc fer-ho, és que no hi ha... És quan ens situem en un àmbit d'impossibilitat, d'impotència, perquè sabem que allò ho hem de fer, i ho hem de fer, i no podem sortir d'aquí. I això és el generador de l'ansietat. Ja en parlarem un altre dia.
0: No pots parar. Això és una cosa que et preocupa? En aquesta metàfora que estem explicant avui de la roda del hàmster, el fet de no sortir d'aquesta gàbia, o quina preocupació et passa pel
3: no,
0: cap?
3: No pots parar, però no pots parar perquè tens tot un seguit d'obligacions que fa que no puguis parar. És a dir, quan tu et planteges parar, que no seria la primera vegada que m'ho he plantejat, i crec que el Xavier ho coneix, aleshores dius... paro i després... O sigui, i què faig? Però a banda del que faig, com... és a dir, com em finançaré les despeses que tinc generades? És a dir, com pagaré la hipoteca? A dia d'avui, com pagaré la hipoteca del meu pis? Com pagaré el pis dels meus pares? Perquè ara mateix doncs, pago una part important del pis dels meus pares. Els meus pares viuen d'una pensió i no poden pagar el pis, a banda de d'altres despeses. Com finançaré els estudis de la meva filla? És a dir, tot aquest finançament, o tu tens o has guanyat molts diners... I aleshores pares i te la jugues i dius, mira, doncs ara jo me la jugo i a veure què és el que m'ofereixen i a veure què arriba i ho faig. Però si no, per raons, una d'elles econòmica, és el seguir. La segona raó és, i què faig? I si el que faig dura 3 mesos? Te'n vas a la televisió, que te'n vas, és a dir, que no te'n vas perquè no m'arriba, o sigui, perquè no arriba ni m'arriba cap oferta, no? Però sempre és aquest plantejament de que et fas tu la pel·lícula de... Bueno, ara aniré a fer tele, ara em trucaran d'una altra emissora, però i si és molt pitjor el que assumiré o el que vindrà del que estic fent? I això fa que tu assumeixis la rutina aquesta del hàmster com... És el que diu el Xavier, no pots sortir d'aquesta rutina. Primer, per una qüestió econòmica, però segona, a nivell professional, o sigui, un projecte com el Versió, què el pot millorar? I després, quines ofertes tens? Perquè, al final, les ofertes són fum. Escolta, t'agradaria... I quan comences a entrar en matèria, te n'adones que les ofertes són en peus de fang. És a dir, no tenen una solidesa, la proposta és, a vegades, en fi, doncs, poc sòlida, i segons amb quin mitjà te l'estàs jugant, perquè és molt possible que o sigui poc solvent o aquell projecte no tingui una llarga durada, no?
0: Amb el que tu estàs explicant, has de tenir un truc, sí o sí, després de 26 anys d'estar dins d'aquesta gàbia del hàmster, perquè el cap no et peti, perquè mentalment, a més, tu tens l'obligació d'estar fresc cada dia de 3 a 7. Amb quins marges jugues? Quines trampes et fas a tu mateix per estar més fresc? Per no pensar quan et lleves el dilluns, hòstia, una altra vegada, tot això...
3: Bueno, jo diguéssim que amb el treball del psicòleg, perquè tard o d'hora he tingut que anar al psicòleg, al final apliques la filosofia del dia a dia. I crec que és molt important aplicar el dia a dia. I en aquest dia, a banda de la feina, intentes pensar en el dia, en el que faràs en el programa aquell dia, i buscar altres al·licients que diferenciïn el dia d'altres dies.
0: Anem a aquests al·licients, si és el que m'interessa. En què penses?
3: Doncs ara jo...
0: Però busques al·licients dins la teva pròpia feina o els busques a fora? És a dir, el que et motiva del dia està dins del propi programa, de la rutina del programa, o penses en què faràs a partir
3: no,
0: de les 7?
3: No, em pot motivar una secció amb un col·laborador, em pot motivar un sketch o un gag que penso amb un col·laborador, i em pot motivar, per exemple, una qüestió que tothom coneix, que doncs, el dijous vaig a jugar a tennis, o em pot motivar doncs, que me'n vaig al teatre amb la meva dona a veure un espectacle, o em pot motivar que he quedat amb un amic que fa molts anys que no veig. No?
0: Per tant, el teu truc és la motivació dins del dia.
3: Dins del dia. No m'agrada, que això és una qüestió que alguns membres del meu equip no acaben d'entendre, que em projectin, que és una falera que tenen, d'anar...

0: No, el que passa que quan t'hi trobes atrapat amb la roda del hàmster, dius, ara com m'escapo de pagar l'hipoteca, els estudis de la meva filla... És a dir, genera aquest vertigen de com ho tallo, això.
1: Evidentment.
0: I això, des del meu punt de vista, és molt difícil. El Xavier sempre et dona eines perquè li donguis voltes i ho pensis. Però hi ha gent més valenta... Hi ha gent que és allò que vol sortir d'allò que se'n diu de l'estat de confort, no?
2: De la zona de confort.
0: De la zona de confort, i hi ha gent que no. I jo, doncs, soc dels... Jo sempre ho he dit, soc un cagat en moltes coses, soc conservador en
1: conservador,
0: moltes coses.
1: Conservador,
0: i aleshores penso, home, abans de fotre't en segons què, abans de fer el següent pas, doncs, hosti, i pensa-t'ho bé, perquè, clar... Després hi ha una altra cosa aquí. Clar, aquí, per exemple, a RAC1, a mi m'ofereixen fer primer 3 hores de ràdio i ara me n'ofereixen fer 4. A vegades, quan vols deixar el programa, que en moltes ocasions he volgut deixar-lo per cansament, per tal, hi ha un moment que penso, al final, tu ara... És a dir, deixo el versió, val, i aniré a buscar... altres hores de ràdio, que aquestes hores de ràdio seran 2 hores o 3 hores, però també les hauràs d'omplir amb contingut. Que la il·lusió serà un nou programa de ràdio, però acabaràs fent 2 o 3 hores de ràdio amb una altra franja horària, començant un nou projecte, però quan la que portis un mes estaràs, si fa no fa, les mateixes. Aleshores, la reflexió, que no sé si és una trampa, li pregunto al Xavier, que em faig jo mateix, és dir... Escolta, doncs, aprofitant aquest terreny que tens tu, on vas abonant cada any les cols, les patates, m'ho prenc com un terreny...
2: Com un hort.
0: Com un hort, eh? Doncs, cony, canvia de plantació. Aquest any, en lloc de fer enciams, tomàquets i cols, doncs mira, aquest any farem... mira, plantarem uns arbres fruiters, i posarem mongeta tendra i posarem cebes.
2: Però això és un truc que es fa ell?
1: No.
2: O ho veus bona estratègia?
1: No. És que quan parlem d'aquest tema, fixa't que el món se'ns dividirà de seguida en 2 grans blocs. Els que els agrada canviar de rutina contínuament i els que són conservadors i volen mantenir la rutina sempre. Per tant, no es tracta que aquí decidim què és el bo, ni decidim què funciona millor, perquè amb uns els hi funciona una cosa i als altres els funciona una altra. Què vol dir? Cadascú ja té un tarannà respecte a com vol viure aquestes coses. I cadascú ja té la seva experiència. I aquesta experiència et portarà a que siguis més conservador, menys conservador, que siguis conservador fins a un cert punt, que arribi un dia que diguis ja en tinc prou. És a dir, la pròpia experiència i el propi funcionament de la vida et portarà que hagis de trencar hàbits o rutines o que, en canvi, hagis de fer-te amb els que tens perquè et donen estabilitat i seguretat. Per tant, no parlem de si hem de tenir o no rutines, sinó què fem quan ens trobem amb la sensació interna de que estic en la roda del hàmster, és a dir, en la repetició contínua. I aleshores aquí el Toni ens està oferint un exemple boníssim, el sentit de dir, al final, no és si allò és rutinari més menys. Al final és com tu ho vius. I tu la rutina la pots viure molt bé. El meu amic Francesc Miralles ha escrit un llibre que és l'Ikigai, que ha tingut un gran èxit mundial, que s'està venent per tot arreu, i que es basa en l'estudi d'un poble japonès que la majoria de la gent són centenaris. I quan se'ls pregunta a aquesta gent centenària quin és el secret de la seva felicitat, et diuen que cada dia podem repetir el que ens agrada.
2: Això diuen?
1: Exacte.
2: El seu secret és la repetició de la rutina.
1: Clar, per què? Perquè...
2: Rutina agradable, en aquest cas.
1: Que bé que em puc tornar a trobar amb el Toni, que bé que puc tornar encara a fotre'm aquell bistec que ens fotem.
2: Pues
1: que
2: bé
1: que el dijous
2: buscat.
1: Puc anar a jugar a tenis, perquè que bé... Que bé que puc pagar la hipoteca, que bé que els meus pares tenen la vida tranquil·la, que bé que la meva filla pot anar a uns bons estudis, que bé. Ara, m'ho puc prendre així, m'ho puc prendre, quina merda, quin patiment, perquè això m'apreta, perquè clar, jo faria això, jo faria allò. Ei, però això, tot això està a la teva ment. I al final, per altra banda, tu ho has triat. Aleshores, aquí has de fer les paus amb tu mateix. I d'aquí ve que, ja dic, que no hem de caure en rutina sí, rutina no, sinó en cadascú com viu el seu propi hàmster, com viu la seva pròpia roda del hàmster.
0: Ha dit una cosa al Xavier que em sembla que és el document, no? Perquè a mi m'ha passat. És a dir, jo, en l'exemple que ha posat el Xavier, estava en la fase de quina merda, avui em toca això, ara he d'anar a la ràdio, he d'aguantar aquell,
2: sona,
0: he de no sé
2: sí.
0: què, ara no, quina merda, 4 hores, tal. I jo... gràcies a especialistes he aconseguit canviar això. També em va marcar molt l'infoma, és a dir, l'època en la que vaig tenir un càncer, jo

0: crec que amb algunes coses vaig canviar. I amb això, però sobretot amb l'ajuda d'un especialista que et fa veure altres coses, jo ara sóc estaria en la línia del Francesc Miralles, no? Això que explicava el Xavi.
1: Claro.
2: La bona rutina.
0: Hosti, avui puc anar a jugar a tenis, pues et tornaré a veure's del tenis, hosti, i m'ho passo quan vaig... I escolta, són els mateixos, o sigui, som quatre... O sigui, et val de 4 a 8, que ens anem rotant, hi ha un que ve un dia, i bueno, sí, ens veiem les cares, però m'ho passo teta, no?
1: Exacte.
0: Des de fa un parell d'anys tinc la possibilitat d'anar al Liceu perquè el meu padrí, que té 91 anys, ja no té masses ganes, i em cedeix les butaques. Doncs jo no sóc molt d'anar al Liceu, ni entenc massa. Però bueno, hi vaig amb la meva dona i ara... Doncs hòstia, un altre diria, hòstia, quin rotllo anar al Liceu. Doncs el dia que vaig al Liceu m'agrada. Però el que també deia el Xavier, no estic pensant, no, dissabte he d'anar al Liceu i crear una expectativa. No, puc anar... El dia que vaig al Liceu és el dia que vaig a disfrutar-lo. I, escolta, si no m'agrada molt l'òpera que estan fent, disfruto de l'entrepà de la mitja part. No sé si m'explico.
2: Hi ha una cosa que has comentat algunes vegades, que sempre m'ha fet gràcia, perquè també l'he viscut jo, que és quan descobreixes que la gent té una rutina a l'hora que tu estàs treballant. Perquè algun dia que no has vingut, o quan has tingut pauses, pel que has comentat, tu em deies, és que hi ha gent que de 3 a 7 fa coses.
0: Sí, sí. No, no.
2: Et fascinava això, no?
0: És clar, perquè tu estàs... Jo, a mi em passa... O sigui, tu estàs fent el programa i creus que fent el programa, tot, o sigui, el que fas tu ho està seguint tothom, ho està seguint moltíssima gent. Tot i que molt, per curar-te mentalment creus que no t'escolta ningú, però tu creus que allò s'està seguint molt, que és, hosti, que la gent està molt preocupada per exemple, per la guerra d'Ucraïna amb Rússia. I surts a la tarda i te n'adones que hi ha moltíssima gent, milers i milers de persones que ni escolten el programa, ni els hi preocupa la guerra, sinó que el que estan fent és doncs fer un xocolata amb xurros, que estan disfrutant de la tarda... Que
2: tu em deies, hi ha gent passejant pels museus.
0: Gent passejant pels museus, gent fotent-se un mojito i gent, fins i tot, doncs, no sé, jugant a pàdel o el que els hi dona la gana, doncs, a les 3, 4, 5 de la tarda, gent entrant als hotels, fent, doncs, fotent un polvo a aquella hora, sí. Els veus sortir, entrar, i hi ha un món que dius, hòstia, tot aquest món se m'escapa. I aquí sí que, a vegades, penso, hòstia, se m'està escapant la vida, no?, jo treballant en aquest hàmster del que parlàvem de cada dia aquí, produint, i penso, potser hi ha gent que s'ho munta molt millor i que menys, doncs, no sé, tenen potser altres rutines o altres històries i disfruten més del dia a dia, no?
3: Si ens comparem, malament. És a dir, quan
2: t'ha desmuntat tota aquesta escena.
3: No, perquè és que això ho fa molta gent.
2: La comparació és molt important.
3: És que la gent
0: fa... Hòstia, que bé, que bé.
2: Quin horari fas? Tu quina hora entres?
0: A la una de la tarda. Hi ha gent fotent un vermut amb olives i tal. I penso, hòstia, jo he de comparar amb l'entrepà i ràpid cap a la ràdio.
3: El que passa és que no sabem 30 minuts abans què li passava, ni què li passava 30 minuts després, ni tampoc sabem què li passa per dintre. Mira, deixa'm que en tot cas digui una cosa, perquè pel to que estem portant, sembla que estiguem com donant-li empenta a que la gent sigui rutinària. I també val a dir que, a vegades, la rutina realment és veritat que se'ns fa molt pesada. Tan pesada que aquest pes es converteix ja en un fàstic. És a dir, ja hi ha una sensació interna de no puc més. Ja m'atipa. Ja no puc amb això. També és veritat que hi ha gent que es cansa de seguida. Hi ha gent que s'avorreix de seguida. Llavors, aquí tenim un altre problema. Però això és un altre problema, els que s'avorreixen de seguida. Però és veritat que en algun moment pot ser que, efectivament, algun aspecte de la teva vida, no tots, però algun aspecte, entri en una rutina fastigosa. I quan és així, és quan se'ns convida. És quan un ha d'obrir els ulls i dir, realment m'estic sentint prou malament perquè m'hagi de plantejar una nova rutina o un canvi. Aleshores, aquí és quan, diem, surt de la zona de confort i apropa't cap a la zona límit, que és aquella zona en què tampoc estàs arriscant la teva vida, però estàs començant a festejar amb coses que ja poden ser una mica noves o que poden ser una mica diferents. Aleshores, permet-te una mica entrar aquí quan notis que realment ja no pots més.
2: Avui hem convidat un hàmster, al qui ara li aturem la rodeta i li obrim la porta i et deixem tornar al teu esbarjo habitual. Què faràs ara?
0: Doncs avui, teòricament, hem d'anar uns quants a menjar alguna cosa i després anem a veure, que em fa molta il·lusió, el Guillem Estadella, al Teatre Aquitània. Ja el vaig anar a veure una vegada i avui, doncs, estic convidat. Mira, m'ho he pres com... Avui, per mi, l'al·licient del dia...
3: És aquest.
0: Era aquest. Clar. Era anar a veure el Guillem Estadella.
3: I que és diferent.
0: I que és diferent, i que... Bueno, i, a més, em fa doble il·lusió perquè ve la meva filla, I anem els dos a veure el Guillem Estadella, cosa que no passa pràcticament mai que vingui amb mi. I per aquestes... tant, avui és un doble al·licient.
3: Exacte, i això és una cosa que ens ajudarà a concloure, que és, a vegades, no cal plantejar-se tant canviar d'hàbits o de rutines, sinó més aviat que aquelles coses que t'agraden i que disfrutes, les incorporis una mica més a la teva vida. Perquè potser, si resulta que m'agrada anar al teatre, m'agrada sortir a fer esport, potser és que en faig molt poc. I només que incrementi això, la vida ja canvia.
2: Toni, moltes gràcies.
0: No, a vosaltres, com
2: fins
0: sempre.
2: Una altra.
0: Fins una altra.
2: I allibera't. Gràcies, Xavier.
3: Gràcies.
1: I fins aquí, tranquil·lament, amb Marc Serra i Xavier Guix. RAC1 Podcast. Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
1: Ja et dic jo que donaria molt de joc.
2: Yeah.
1: Més que el rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
2: Yeah.
1: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
2: Yeah.
1: Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
3: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: RAC 1.
4: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
5: Un tauró, un tauró!
6: Ah, per favor, sortiu de l'aigua! Fora! Au, au!
4: Traieu aquell nen, que s'acosta!
7: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
5: Quins nervis, socors!
6: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
0: Així sona l'estiu a RAC 1.
8: Estadella, et pelaré.
9: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
6: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
0: RAC 1. Tots som un milió.
10: RAC 1.
11: Aquest dissabte l'Espanyol Real Madrid es juga a RAC 1. A 2:15 de la nit, des de l'RCD Stadium, els blanquiblaus busquen una victòria a casa en el retorn de Mourinho a la Lliga. Viviu el partit des de les 9 a RAC 1 amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. I després, tu diràs fins a la 1. Aquest dissabte a 2:15, Espanyol-Real Madrid, el primer plat fort de la Lliga en directe a RAC 1. L'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: RAC 1. Tots som 1. Aquí comença la repetició del món a RAC 1.
12: Saludem a aquesta hora al Josep Anton. Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns, Josep Anton.
13: Bon dia.
12: On vius?
13: A Sant Joan de Mediona.
12: Sant Joan de Mediona. Això és el Penedès?
13: Sí, això és el límit ja de l'Alt Penedès, amb la Noia.
12: Quants habitants té, més o menys, Sant Joan?
13: Sant Joan en deu tindre uns 800, aproximadament, i el municipi uns 2.000 i pico.
12: D'acord. Què està passant?
13: Doncs està passant que fa uns mesos es dediquen a robar peces de cotxes, però de cotxes que no són nous, sinó que són més aviat antics o vells. Però quirúrgicament. Ens roben les peces quirúrgicament. Com? Vol dir que és un professional qui les treu.
12: A veure, clar, primera novetat que tenim amb la onada de fa un any. En aquell moment parlàvem de robatoris de cotxes sencers.
13: Sí.
12: Tu, Josep, has dit peces,
13: no, no,
12: peces i has fet servir
13: peces,
12: un concepte. Has fet servir el concepte quirúrgicament. Què vols dir amb quirúrgicament?
13: Doncs que, per exemple, el meu cotxe, jo tinc un clàssic, i que és un SAP, i, per exemple, per treure, em van robar, primer em van robar, fa un mes em van robar el mirall retrovisor, però només el vidre, i per treure el vidre has de treure una placa per darrere, que va amb un, s'ha de fer amb un tornavís, després amb uns altres tornavisos has de desmuntar el que és el vidre, i després desendollar-lo. Doncs tot això es van entretenir a fer-ho durant 10 minuts. Així. I llavors un altre, al cap d'un mes em van robar dues rodes del cotxe.
12: Hosti.
13: Que també van vindre i es van dedicar a robar-me les rodes. Sí, el meu és un SAP, sí.
12: Quan diries que fa que s'allarga aquesta situació? Un mes, una mica més, potser?
13: Mira, donant-li voltes, jo crec... Sí, jo crec que fa un mes o una mica més. Però ara, l'altre dia la meva dona em comentava, dius, escolta'm una cosa, del cotxe nou,
12: sí,
13: fa dos anys ens van robar les plaques de matrícula. Això ja és una cosa molt estranya.
12: Ja.
13: O sigui, les plaques de matrícula d'un cotxe nou. Això va ser la primera cosa que em va vindre al cap. Dic, mira, és veritat.
12: Clar.
13: Sí,
12: on aparques? També per anar lligant una cosa amb l'altra. Recordo que en aquell moment vam explicar als oients que van intervenir aquí al programa, ens explicaven que tots deixaven el cotxe al carrer. On aparques?
13: Sí, aquí la gent deixa el cotxe al carrer, perquè tampoc hi ha molts parcs, vull dir, cada, el que té casa seu entra a casa seu, vull dir, però els altres aparquem al carrer. I aquí l'Ajuntament ha habilitat, diríem, dos descampats que estan darrere d'unes cases i una plaça i tal, doncs aparquem aquí. Està il·luminat, sí, però és igual, està, diríem, solitari. I aparquem aquí, la majoria de gent del poble aparquem aquí. El que passa que ara ja no aparquem. Ara la gent ja té por i aparquem pel mig del poble, als carrers del mig del poble.
12: Ho has denunciat als Mossos d'Esquadra?
13: Ui, això és una altra història. Sí, vas als Mossos... Vosaltres que treballàveu amb estadístiques, jo crec que la gent no fa denúncies. Per què? Perquè vaig anar als Mossos d'Esquadra, tant per les plaques de matrícula com per les rodes. Vaig arribar, la comissaria de Vilafranca buida completament, i vaig dir, vinga, fem una denúncia. Diu, ui, ha de demanar hora. Com que haig de demanar hora si està buida la comissaria? I diu, sí, aquí anem per hores. I llavors, clar, vaig marxar i ja no vaig denunciar. El que passa que les rodes del SAP, sí, demà tinc hora a Sant Sadurní, que és una comissaria una mica més petita, i allà, bueno, les coses van diferents que Vilafranca o Igualada.
12: El Carles Fernández és redactor del MoRQ i, a més, és un gran coneixedor de tota la zona del Penedès. Carles, bon dia.
2: Bon dia, Sergi.
12: On ets tu ara mateix, Carles?
2: Mira, jo sóc precisament en aquest pàrquing, en aquest descampat que explicava el Josep Antoni, és precisament aquí on ell li van robar les rodes i el mirall i on han passat la majoria d'aquests robatoris d'aquest estiu aquí a Sant Joan.
12: I com és aquest descampat? Té diversos accessos?
2: Té un sol accés. Us l'heu d'imaginar com un descampat de terra allargat en un cantó i queda el poble, però de fet només hi ha un parell de cases que donguin cap aquí i les portes d'accés estan a l'altre cantó. Per tant, no hi ha accés directe en aquest pàrquing i l'altre cantó ja és bosc completament. Per tant, és un pàrquing que està molt allunyat del que és el centre o les cases del poble com a tal.
12: Hi ha cotxes aparcats ara, Carles?
2: Ara sí, ara hi ha vora una trentena de cotxes, però parlant amb els veïns em comentaven que això ja no es veu de nit. És a dir, a primera hora del matí ve molta gent a treballar, de l'Ajuntament o altres negocis, i sí que durant el dia encara s'atreveixen a deixar el cotxe aquí, però a la nit hi ha gairebé ningú i deixa el cotxe, perquè hi han sigut varis robatoris que han tingut lloc aquí.
12: Clar, el Josep Anton ens ha explicat que ell, en primera persona, ha viscut dos robatoris, però ara... us n'explicarem uns quants més de veïns del poble. D'un poblet, i ara ho expliquem, Carles, que podríem dir que és un poblet. Vull dir, Sant Joan de Mediona és un poblet petit.
2: És un poble molt petit, sí. Us heu d'imaginar que no hi ha blocs de pisos, tot són cases adossades, carrers estrets. És un poble molt maco, però que realment està molt apartat de la resta del Penedès. S'ha d'arribar per una carretera secundària i tenim tant... mitja hora tant per anar a Igualada com per anar a Vilafranca, que són les ciutats grans.
12: Tan petit el poble que entenc que no té policia local?
2: Exacte, sí, és un poble que depèn exclusivament dels Mossos de Vilafranca. Clar, això, com comentava una mica el Josep Antoni, és un problema en el sentit que necessiten mitja hora per arribar fins aquí. Per tant, ells el que denuncien és que sovint o tarden molt o fins i tot ja ni arriben els Mossos en aquesta població.
12: Quants afectats, a banda del Josep Anton, tenim comptabilitzats com a mínim nosaltres, Carles?
2: Clar, no ho tenen clar. Nosaltres hem comptat uns 8 afectats. És a dir, gairebé 10 afectats en aquest últim mes i mig per aquests robatoris. Alguns amb un desenllaç i d'altres amb un d'altre, ara en parlarem. Sí. Però ja gairebé són 10 afectats i sempre passen de matinada. Diuen que normalment un parell de cops per setmana han anat comptant que passa això.
12: Se'n deu parlar bastant d'això al poble, m'imagino, Josep.
13: Sí, bueno, a sectors. Per exemple, aquest dematí estava parlant amb un veí, diu, oh, no m'he enterat, però clar, tenim un grup de WhatsApp intern al poble i llavors allà pengem notícies o tal, o sigui que la majoria de gent del poble s'ha enterat.
12: Ens pots posar altres exemples? A tu van robar el mirall del retrovisor i dues rodes. Ens pots posar altres exemples d'altres peces de cotxes que hagin robat a veïns teus?
13: Sí, el veí una mica més avall on jo visc té una caravel, una Volkswagen Caravel d'aquestes d'autocaravana, i li van robar el pilot sencer, que deu fer uns 20 centímetres, i també li van obrir, li van extreure quirúrgicament. Jo què sé, mira, el diumenge a un Toyota RAV, que és l'electricista del poble, li van prendre la roda i la pinça de freno. O sigui, van anar a buscar la pinça de freno i van pensar, mira, ja que estem, suposo, ja que estem, li fotem la roda i tot. M'entens? Després el mirall retrovisor, uns quants. I un Hyundai li van prendre el catalitzador, que val més diners el catalitzador que no pas el cotxe. És que, clar, sí,
12: de cada cotxe s'enduen alguna part concreta. Aquests cotxes tenen alguna cosa en comú entre ells? Són models similars, tipus de cotxes similars?
13: No tenen, què va. No. Bé, no tenen que veure un amb l'altre. L'única cosa que tenen que veure és que tots, la majoria són vells, o sigui, vells. Són antics, no...
12: Clar, ja t'entenc. O sigui, que tenen més de 10 anys, podríem dir.
13: Potser. Sí, no? Efectivament, és aquest. Tenen més de 10 anys, és l'única cosa que tenen en comú.
12: Mm-hmm. Màrius, bon dia.
14: Bon dia.
12: Bon dia, Màrius. Tu ets veí, també, de Sant Joan de Mediona.
13: Bon dia, Màrius.
14: Sí, sí. Bon dia a tu i jo.
12: El teu cas és una mica diferent al de Josep Anton. Per què?
14: Perquè em volien prendre el cotxe sencer. Això de quirúrgicament i peça a peça, no. Volien prendre el cotxe sencer.
12: Quin model?
14: Ja tenia l'esport, un Seat Ibiza.
12: Un Seat Ibiza.
14: Un Seat Ibiza, que van molt buscats, que ja hi va haver-hi una onada. Bueno, no sé, deu haver-hi molt mercat de segona mà, entenem.
12: Val.
14: Que ens ho van dir els Mossos, que aquests cotxes anaven molt buscats. Sí. Això sí que ens ho van dir.
12: Sí, sí. Són aquest i el León i un altre model són els tres models de cotxe més robats cada any a tot l'estat espanyol. Has dit que volien treure. Això és perquè no el tenien... van aconseguir?
14: No. El tenien obert i ja tenien el pont fet i tot. Ja hi havia el contacte, van aconseguir ficar el contacte i tot, o sigui, com les pel·lícules, saps? Els cables de sota arrencats i volien fer el pont. Però va sonar l'alarma i nosaltres vam sortir i a l'hora de sortir vam pujar dins un cotxe i es van escapar.
12: Si els vau pillar i
14: però van anar... Sí. Va anar de 10 segons. 10 segons més i crec que ens quedem sense cotxe.
12: Quants eren?
14: Va anar de res.
12: De...
14: Era, a dins del cotxe n'hi havia dos, hi havia dues persones a dins del cotxe, i hi havia una altra persona amb un cotxe esperant-los. Amb un cotxe engegat esperant-los. I anaven vestits de negre, amb passamuntanyes i tot. O sigui que no...
12: I això era de matinada,
14: Sí, sí, eren 2:45 de la nit, o així, de la nit de diumenge a dilluns, del 9 al 10.
12: D'agost.
14: Sí, d'agost. Estem parlant d'agost, sí.
12: Vas poder veure de quin model era el cotxe que portaven els lladres?
14: Vam estar parlant amb el veí, perquè, clar, tothom va cridar, els veïns van cridar, llavors ells van espantar i van marxar, no? I vam estar parlant amb el veí i vam creure que era com un Volkswagen Passat, però dels anys 90 o així. Un cotxe familiar dels anys 90. Aquell que tenia el tubo com trencat o alguna cosa i feia molt soroll aquell cotxe. Mm.
12: Tu ho has denunciat als Mossos d'Esquadra?
14: Sí.
12: I
14: de seguida
12: diuen?
14: Vam trucar al 112 i van vindre aquí. Van tardar 3/4 d'hora en vindre, però van vindre.
12: I què et van dir?
14: Bueno, que havien fet una volta, que no havien fet res, que no havien vist res, i que anéssim a denunciar a la comissaria. I clar, l'endemà va anar la meva dona a denunciar a la comissaria. Sí que deien que això de les hores, no?, que deia el Toyo, però no, el va esperar allà i li van agafar la denúncia. I el cotxe ja no es podia quedar al carrer perquè, clar, en 10 segons més te'l prenen. Vull dir que si haguessin tornat... Me'l prenen, saps? Ja no el puc deixar una nit més allà fora. Jo no el podia moure perquè, com que hi havia tots els cables arrencats i això, no podia fer anar la clau del cotxe.
12: Mm. I ara això ho has pogut arreglar?
14: Està al taller. Sí, ja vam... L'endemà a la tarda ja vam trucar a la grua, com que ja vam fer el part amb els Mossos, el seguro ja ens va acceptar doncs, portar-nos a la grua, que ens el... i està al taller. Mm. No ho podíem deixar aquí al carrer, no.
12: El teu, Màrius, ha estat l'últim robatori que s'ha produït o n'hi ha hagut algun?
14: No, em sembla que el dissabte 15 va haver-hi un que ha explicat el Toyo d'un noi que li van treure la roda i la pinça de fren.
12: Ah, aquest va ser que, dissabte 15, per tant, aquest dissabte passat, fa dos dies.
14: Sí.
13: Bueno, jo t'he dit el diumenge, era la nit del dissabte, diumenge, sí.
12: Dissabte, el diumenge. O sigui, per tant, fa literalment dos dies.
14: Sí. I estàvem a casa amb la meva dona sopant a la terrassa i vam sentir el cotxe. Vam sentir el soroll i vam dir, hosti, són aquells, saps? Vam dir, segur que són aquells. Vam dir, va, no donis alarma perquè potser no ho són, saps? No t'equivoques.
12: I l'endemà ens van dir... El soroll del cotxe que fa tant soroll amb el que van venir els dades que us van robar vosaltres.
14: Sí. És que, de fet, van passar per davant de casa. I van afluixar i van tornar a donar gas, saps? Que jo crec que van vindre a veure si hi havia el nostre cotxe aquí fora.
12: Clar.
14: I llavors l'endemà em vaig enterar que havien robat una roda i una pinça i llavors li vaig dir amb la dona i vam dir sí, és que devien ser ells, segur, saps? Però bueno, això...
12: Josep o Màrius, heu parlat amb l'Ajuntament?
14: Jo no.
15: Què diu?
13: Jo sí.
12: Josep, què t'ha dit l'Ajuntament a tu?
13: Jo el mateix dia que em van robar les rodes vaig anar a l'Ajuntament, volia parlar amb el regidor de Seguretat i en aquells moments hi havia l'alcalde. I li vaig dir a l'alcalde, dic, escolta, mira, ha passat això, diu, ja ho sé. Perquè, clar, com que les noies que treballen a l'Ajuntament aparquen també al pàrquing quan arriben al matí, suposo que ja li devien dir, mira, un altre robament. I ja li devien comentar, i em va dir, sí, ja ho sé. I llavors li vaig dir, bueno, què hem de fer, Servant? Vull dir, aquí s'han de posar càmeres d'una manera o altra. I em va contestar que a la seva filla li havien robat el catalitzador del seu cotxe. I va dir, bueno, això no és una contesta. Vull dir, és que posar càmeres és molt complicat, bueno... No sé, va haver com una...
12: Sí, la resposta que em va donar és a la meva filla també l'han robat, estem tots igual.
13: Sí, sí,
12: no?
13: Sí, aquesta, sí, efectivament. I després que era complicat posar càmeres. Jo suposo que deu ser complicat per permisos i no sé què i tal, i segur, segur, eh? I el que passa que vaig acabar la conversa perquè resulta que en aquell moment m'estaven trucant els Mossos. I llavors, clar, vaig agafar el telèfon dels Mossos i vaig atendre els Mossos, que em van dir, en aquell moment em deien, miri, noi, no podem pujar perquè tenim altres coses més importants que fer, em van dir. I, I llavors, quan ja vaig donar-me la volta per veure on estava l'alcalde, ja no hi era. Ja no vaig poder sentir seguir la conversa. I és l'única cosa que he fet, no? No he fet res més.
14: Jo, si em permeteu, vull fer un incís aquí, que els pobles petits tenen molt pocs recursos i és difícil, vull dir, gestionar això. Crec que no ha de ser una cosa fàcil, vull dir, parlo ja per tots els pobles de Catalunya, perquè, clar, si la policia tarda 3/4 d'hora per vindre, saps? I el tema càmeres, jo crec que hi ha una normativa que si no tens cos policial t'impedeix tindre càmeres a la via pública. Mm. Que és una cosa que s'hauria d'arreglar, això. No sé com, però, clar... Els pobles estem bastant... Bueno, és una de les coses dolentes que tenen els pobles, no? Que passen aquestes coses.
12: Recordo que estem parlant d'una desena, o pràcticament una desena, de robatoris en diferents cotxes, peces concretes de cotxes, intents... Sí, clar, sí. És a dir, són... Si suméssim el del Màrius, que va tenir la sort d'enxampar-los infraganti, ja estaríem a la desena clavada en menys d'un mes i mig. Carles, sí, vols dir alguna cosa més, tu, que hagis vist, perquè ara que has voltat aquesta estona del poble?
2: Clar, ara parlant una mica de la gestió de l'Ajuntament, el que sí que m'he fixat jo ara tombant una mica pel poble és que molts cotxes estan aparcats sobre les voreres i en llocs on no es pot aparcar, precisament perquè la gent té per por de deixar-lo als pàrquings habilitats. De fet, també parlava amb unes persones que tenen un negoci de turisme rural que ells recomanen als seus clients que no aparquin en aquests pàrquings. Aleshores, el que passa és que diversos veïns s'han trobat amb cartells a l'Ajuntament que deixen sobre el cotxe avisant que allà no s'hi pot deixar i que si hi ha un tercer avís hauran de prendre mesures. Aleshores, es troben amb aquesta dicotomia, no? Tenen por de deixar-lo al parc inhabilitat, però tampoc el poden deixar al costat de la majoria de cases, i això té el poble ara mateix una mica col·lapsat, perquè són estrets, carrers molt estrets.
12: Em diuen que a petició de l'Ajuntament o a petició dels Mossos d'Esquadra es poden posar càmeres de lectura de matrícules, no càmeres de videovigilància, perquè no pots tenir càmeres si no tens personal que en faci seguiment, però sí que es podrien instal·lar càmeres de lectura de matrícules, cosa que podria permetre, per exemple, si tornés a passar aquest cotxe amb aquest soroll tan identificatiu que ens deia el Màrius, que clarament és el cotxe amb el que s'estan movent els lladres, poder-lo tenir fitxat. Per tant,
14: sí,
12: potser podria ser una solució.
14: Però el poble veí ho va fer, té lectors de matrícules i han entrat a robar cases igualment. Clar, jo no crec que siguin tan il·lusos de vindre un cotxe amb una matrícula normal, si es dediquen a fer això, saps? No sé, vaja, potser sí, però perquè també venen amb el cotxe que fot soroll i venen sempre amb el mateix cotxe, però bueno, no ho sé. Jo crec que això és més de la Generalitat que dels ajuntaments, perquè si un poble no pot tindre cos policial, ni el tindrà perquè és un cos molt elevat, doncs no sé, que fiquin les càmeres i que el tanquin al disc dur, que es graven les imatges en un armari de seguretat a l'Ajuntament i que només tinguin accés als Mossos. I quan passi alguna cosa, que puguin anar els Mossos allà i mirar-ho, no ho sé. No sé, que rumien una mica, no sé, saps? Més a la Generalitat que no pas als ajuntaments, eh? Això...
12: tots els veïns... Perdona, disculpa, eh? Tots els veïns que heu patit robatoris, tots heu presentat denúncia als Mossos d'Esquadra? Per tant, els Mossos poden fer una mena de investigació conjunta amb totes les denúncies que heu presentat? Perquè ja en tenen unes quantes, mínim mitja dotzena. Clar,
13: jo vaig demà.
14: Però jo, com vam, fa uns anys darrere em van entrar a robar a casa, ja estic parlant de fa 4 anys, potser, i quan vaig anar a fer la denúncia a la comissaria m'ho van dir, és que ells, amb la feina que tenen només a la capital del Penedès, que és Vilafranca, és que ja van desbordats. Llavors, com podem pensar que poden vigilar tot un territori immens? És que no, bueno, no ho sé, jo no... Jo crec que fa, és com tot, no? Falta personal a tot arreu i ja està, no hi ha diners, doncs... no hi ha personal, o les prioritats són unes altres i no aquestes, però a nivell de Generalitat, ja no parlo d'ajuntaments, jo. No. Bueno, no sé.
13: Tenim una veïna que és Mossos d'Esquadra. Espera, a mi
12: Torna, que no et sentíem, digues.
13: Perdona, ara sí. Dic que tenim una veïna que és Mossos d'Esquadra, i ella ens deia que és impossible, amb els efectius que tenen, és impossible que puguin abastar tot el que està passant. Sí, és així de clar. Vale.
12: Clar.
13: Perquè no donem a coll.
12: Clar. Ara repassava una mica la documentació del contenidor i recordo que el desembre del 25, bueno, no ho recordava, però m'he trobat ara aquí la documentació, vam explicar per antena que s'havien tornat a activar aquests robatoris. Després d'uns quants mesos de calma per aquests fets que us explicàvem al principi, al principis de setembre havien desballestat dos cotxes Seat Ibiza a Torrelles de Foix i al Vendrell. Per tant, aquesta mena de banda o de grup criminal que va amunt i avall de l'Alt Maresme robant o bé vehicles sencers o bé peces, és veritat que ja teníem indicis clars que el desembre es tornaven a activar. I ara ens trobem amb aquesta situació en aquest poble del Penedès, insistim, com a mínim amb una desena de robatoris i tot el que hagi de venir. Màrius, Josep Anton, moltíssimes gràcies per confiar en el món a RAC1. Esperem que a partir d'aquí pugui haver-hi moviments i novetats. Qualsevol cosa ens la feu saber, d'acord?
13: Molt bé. Gràcies, Sergi.
14: Molt bé.
12: Una abraçada.
14: Gràcies a vosaltres.
12: Gràcies a vosaltres.
13: Vinga, fins ara.
12: Carles, vols dir alguna cosa més o ja reculls?
2: No, això seria una mica tot, només recollir que això passejant per aquí al poble sí que realment hi ha una sensació de preocupació. Veure si el fet d'haver-ho comentat per aquí a la ràdio ajuda a que es moguin coses, com deies.
12: Carles, gràcies, una abraçada, bona feina.
2: Vinga, igualment.

0: dies s'ha fet viral una imatge que ens resulta molt familiar als quatre actors protagonistes del nou biòpic dels Beatles caminant pel pas de vianants d'Abbey Road i recreant la mítica portada del disc que els Beatles van publicar el 1969. Però arribar a una imatge com aquesta no és tan fàcil com posar quatre actors a caminar. Darrere de cada rodatge hi ha tot un equip buscant els espais que encaixin amb allò que demana la història. I aquí entren en joc els localitzadors, els professionals encarregats de trobar la localització, com el seu propi nom indica, perfecta per cada escena. Avui volem descobrir una mica més aquest ofici amb el Manel Manteca, localitzador que precisament també ha treballat en aquest The Beatles a Four Film Cinematic Event, però també Terminator, també Uncharted o a la meravellosa Vicky Cristina Barcelona. Manel Manteca, bon dia i moltes gràcies.
1: Bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Home, només faltaria. M'imagino que la mítica escena d'Abbey Road no l'has viscut tu o sí?
1: No, aquesta no s'ha rodat, no ha vingut a rodar-la a Barcelona, no. No, això suposo que buscaran la més semblant que puguin a Londres, perquè l'original l'ha canviat bastant, però no, aquesta no és de les que han vingut a rodar aquí a Barcelona.
0: Però tu, Manel, sí que has treballat, estàs treballant en aquesta sèrie de quatre pel·lícules dels Beatles, exactament, per saber-ho, quina està la teva feina, és a dir, cinema, quan les anem a veure al cinema... Hi haurà moments en què podrem dir això ho ha fet el Manel, això està aquí perquè ho ha decidit ell o ho ha proposat ell.
1: Home, jo espero que no, perquè si es veuen les costures, malament. Mala feina de tothom. O sigui, la meva feina era precisament trobar espais que poguessin semblar a les localitzacions reals, que a la pel·lícula no passen ni a Barcelona, ni a Tarragona, ni a Espanya, sinó a altres localitzacions internacionals, i si es notés és que algú no ha fet bé la seva feina. Exacte.
0: Això com funciona, Manel? És a dir, tu tens com una zona del mapa que tu domines, i llavors són les pel·lícules que diuen, mira, volem gravar aquí, busca'ns el millor lloc per poder fer això o allò altre?
1: A veure, quan una productora, sobretot estrangera, decideix venir aquí és perquè tenim un país privilegiat, i tenim un país que és una meravella, amb una diversitat tremenda, tant arquitectònica com paisatgística, i això ens dona moltíssimes possibilitats. Uh-huh. Respecte a una zona geogràfica determinada, no, la veritat és que ens acostumem a moure per tot el territori nacional. En el meu cas, o la major part dels casos dels localitzadors d'aquí catalans, no toquem Madrid, perquè Madrid, igual que Barcelona, és una ciutat molt gran que necessita molt de temps de feina per tenir-la controlada, no? Uh-huh. Llavors, ells no venen aquí, nosaltres no anem allà. Però a part d'això, és tot el territori nacional. I sí, ens movem per allà on necessitem per trobar allò que ens demanen. Uh-huh.
0: Quan diem localitzador, ens referim a això? És a dir, a trobar el lloc idoni pel que us demanen?
1: Sí, exacte. Dintre de l'àrea de localitzacions hi ha dos figures bastant diferenciades que en molts casos és la mateixa. En el meu cas, jo sóc localitzador pur i dur, si és el que en anglès és un location scout, que només em dedico a buscar els espais. Però hi ha una altra figura que és el log manager, el location manager, el cap de localitzacions, que gestiona les localitzacions i tot el que té a veure amb la localització durant el rodatge també. Hi ha caps de localitzacions que també fan de scout i hi ha molts caps de localització que només es dediquen a gestionar.
0: Clar, com trobes els llocs? Clar, deus tenir un coneixement del territori bestial.
1: Bueno, a veure, en el meu cas és que porto 30 anys, llavors per dolent que sigui hauria de tenir-ho, però la veritat és que ara és molt més fàcil que quan vaig començar, perquè abans era el tema de la documentació per trobar una localització en concret podria, bueno, de fet es feia, o sigui, necessitaves dies, de vegades més temps de documentació que no pas de localització pura i dura. Ara amb internet s'ha facilitat tot moltíssim i en general és tot molt més senzill, és molt més fàcil. De fet, d'aquí no gaire, la meva feina segurament desapareixerà.
0: Sí.
1: Sí, sí, entre la IA i que, bueno, cada vegada és més fàcil. O sigui, Google ho ha facilitat tot, la IA ho està multiplicant exponencialment. Sí, és cada vegada les produccions més petites no necessitaran de la nostra feina. De fet, ni de la meva feina, ni de la major part de la feina de producció, per desgràcia. Sí, sí.
0: Yeah.
1: És la meva opinió, eh? Mm-hmm. Hi ha altres professionals del sector que no pensen el mateix, però jo crec que, per desgràcia, la IA ens acabarà deixant sense feina en no massa temps.
0: Ja. Yeah. Quina llàstima.
1: Sí, sí, sí. Almenys en el que és la vessant de publicitat, perquè nosaltres no només treballem per, almenys és el meu cas, i la major part dels casos dels localitzadors de Barcelona i de Catalunya, no només treballem per cinema. Tant de bo poguéssim treballar només per cinema, però no és així. O sigui, jo fa 30 anys que em dedico, i si hagués d'haver sobreviscut només en cinema ho hauria tingut més difícil. Ara hi ha moltíssima producció per al tema de les plataformes, etc. Però molts de nosaltres, o la major part de nosaltres, hem treballat en totes dues vessants, tant la publicitat, que serà la primera en caure, mm-hmm. Com en cinema. En cinema trigarà, afortunadament, molt més per al tema de la creativitat, sens dubte. Però en el que és la vessant de publicitat, de fet, ja està passant. Sí.
0: Perquè amb això que deies, Manel, de la documentació, com ens hem d'imaginar exactament la feina? Un cop tu reps l'encàrrec, és anar amb el cotxe amunt i avall perquè si has de buscar un bosc, no sé si són així, posa'm tu algun exemple concret, també ens aniria bé, però si reps un encàrrec estil, mira, busquem un bosc frondós, amb punts foscos, amb arbres molt alts i amb una estètica similar a X, i que tu potser diguis, doncs mira, boscos d'aquests en tenim, a la Garrotxa, aquí i aquí, i llavors que sigui anar amb el cotxe, visitar aquests tres boscos i a veure quin t'encaixa més. No sé si ho he... Com que no tinc ni idea, explica-m'ho tu amb un cas concret.
1: Ho has descrit bastant bé. A veure, depèn moltíssim de la localització i de la concreció que et demanin. Si és una cosa bastant genèrica, com aquest bosc del que parles, seria bàsicament així. Si és una cosa molt més concreta, doncs igual a través de la documentació, en un cas d'un bosc complicat, però si és un altre tipus de localització, podem afinar més la búsqueda, i de vegades és així, és donar voltes com un idiota fins que la trobes. Sí, és exactament així.
0: Se n'ha parlat molt, per exemple, ara amb l'última pel·lícula de Christopher Nolan, amb l'Odissea, que hi ha la cova del Cíclope. I la gent deia, bueno, no, perquè com que Christopher Nolan té la cosa aquesta de que no li agraden els efectes especials i que, no, de que ho podria haver gravat en un plató de Hollywood, però que es diu que va anar a una cova concreta a fer-ho. Clar, aquella cova l'ha trobat un localitzador.
1: Sí, és una localització real, sí, exacte. Mm. Sí, sí, és així. A veure, hi ha molt poques produccions que es puguin permetre el luxe de pagar la logística que significa rodar en una cova. Igual que una cova, doncs altres localitzacions, un altre tipus de localitzacions que signifiquen... Clar, és que quan la gent veu una determinada escena en una pel·lícula, en el 90% dels casos ha de pensar que darrere darrere de la càmera hi ha 20 camions tràiler, vale? I si no estan just al darrere, estan a 3 quilòmetres, a 5 quilòmetres, vale? Que això és labor del log manager. O sigui, no només ens demanen tenir la localització, sinó que tingui un accés decent, que no sigui una bogeria logística i, per tant, econòmica, rodar-hi, etcètera, etcètera, no?
0: Clar. Tu podries dir, mira, aquest lloc ideal per aquesta escena que em proposes, al cim del Pedraforca. Allà, just allà dalt, és meravellós, no? I clar, potser et diuen, sí, escolta, puja i tu al cim
1: del Pedraforca, no? Exactament. Hi ha, hi ha produccions que sí s'ho poden permetre, ja. Vale? però per desgràcia són les menors, sí, no... Les que menys... Sí. En general, els diners marquen moltíssim el tipus de localització que finalment veiem a la pel·lícula.
0: Clar. I alguna
1: localització... En el cas del Sant Mendes, per exemple, no és així.
0: Val. Clar, perquè, per exemple, a quines zones de Catalunya s'ha gravat o s'està gravant les pel·lis del Beatles?
1: Ja ha acabat el rodatge aquí a Catalunya, a Espanya.
0: Hi havia Montjuïc, no?
1: Sí, exacte. A veure, jo tinc... jo, com tota la resta de l'equip, hem signat un contracte de confidencialitat, val? I teòricament no podíem parlar d'aquest tema, però la veritat és que ha sortit tot, absolutament tot, ja publicat a premsa, o pràcticament tot, i sí, hi havia localitzacions aquí a Barcelona, Montjuïc, hi havia localitzacions a Tarragona, Salou, sí, Palamós, sí.
0: Clar, més enllà de conèixer el territori i de fer molta documentació, Manel, aquí també m'imagino que hi ha un... que no sé si això és la teva feina o no, un contacte molt directe, molt estret amb les administracions. No sé que donin permisos, la gestió dels permisos és algo que costa o no costa gaire.
1: És una bona pregunta. Sí, costa. Depèn moltíssim de la producció i depèn moltíssim de l'administració amb la que estiguis parlant. Una producció com aquesta, per exemple, de la que parlàvem, dels Beatles, obre portes. Val? O sigui, no és ni molt menys el mateix anar a fer una gestió per aquesta pel·lícula que per una pel·lícula petita o un spot publicitari o per una pel·li que no coneix, que ningú no coneix ni el director ni res. O sigui, dir Sant Mendes, evidentment, i aquesta producció en concret obre moltes portes i facilita moltíssim les gestions, moltíssim. O sigui, no té res a veure. És una feina més del log manager que meva, però sí que és veritat que jo l'he d'iniciar. Però sobretot és feina del log manager.
0: Has dit que algunes administracions es posen millor que d'altres?
1: Sí.
0: La Generalitat, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, què tal?
1: En termes de cinema he de dir que molt bé. I des de la Film Commission ens ajuden molt i fan tot el que poden per nosaltres. Jo, com et deia, he treballat i treballo en totes dues vessants i a mi m'agradaria dir, si m'ho permets, defensar una mica la vessant de la publicitat. Per què? Perquè nosaltres, o sigui, moltes productores venen aquí a rodar, no només per les localitzacions que tenim, sinó també per el teixit professional que tenim, d'acord? Aquest teixit professional no existiria si no fos per tota la publicitat que s'ha rodat aquí. O sigui, aquí hi ha no només professionals, sinó empreses punteres en termes de material que no haurien arribat a on han arribat i els nivells de qualitat que tenen si no fos per la enorme feina de publicitat que s'ha fet a Barcelona durant els últims anys. Val? I per desgràcia, en el que respecta a la bona predisposició de les administracions de cara a un rodatge, la publicitat és el germà lleig, vale? I és una llàstima perquè insisteixo, només amb el cinema no s'hauria arribat amb el nivell de qualitat professional que tenim ara a Catalunya.
0: Totalment. Manel, perdona, et puc demanar un favor? Si estàs amb els auriculars fent de micròfon,
1: sí.
0: Te'ls pots separar una mica, allò, agafar-lo una mica amb els dits? Perquè no sé si pica amb,
1: sí,
0: amb la barbeta o amb la samarreta, i és més que res per poder-te escoltar amb més claredat, que si no va repicant. Quina diries que és, o potser alguna que recordis, alguna petició especialment curiosa o especialment surrealista o que et cridés especialment l'atenció que t'hagin fet al llarg dels teus 30 anys de carrera?
1: Vols dir en termes de dificultat de localització?
0: Alguna que et cridés l'atenció per alguna cosa.
1: A veure, En termes curiosos, recordo que per una producció en la que necessitàvem rodar per un vehicle, en aquest cas publicitat era, rodàvem al Delta de l'Ebre i el realitzador, que no era molt coneixedor de la zona, em va dir: "Puja't a un lloc molt alt per tenir un punt de vista elevat." Clar, el Delta de l'Ebre, pel que no hi hagi estat, és la cosa més plana que tenim a Catalunya. Pues mira, vaig tenir l'enorme sort de que un tio que estava tornant de Sabadell de fer una revisió a un helicòpter d'aquests que es fabriquen ells mateixos en un garatge, va parar al restaurant on jo estava menjant. Li vaig demanar si em podia donar una volta i vam tenir fotografies aèries del Delta de l'Ebre. Però sí, una d'aquestes casualitats de la vida que passa una vegada i bueno, el realitzador va tenir aquelles fotos bueno, d'una manera pràcticament impossible. Sí, sí, però vamos, moltíssimes coses. Moltes vegades... Nosaltres és que alguna vegada, jo sempre ho dic, alguna vegada se'n menjarà un gos o perquè de vegades hi ha localitzacions en les que per força has d'entrar per fer quatre fotos perquè si no tens les fotos no pots acreditar com és l'espai. I hi ha determinades localitzacions que potser estirem més el braç que la màniga, no sé si m'explico.
0: On t'has arribat a ficar, Manel? A veure, explica't.
1: Pues recordo abans quan la zona en la que s'està fent des de fa molts anys l'estació de Bagdar, de, ja ho diré, de Bagdarroda és,
0: sí, Bagdarroda.
1: El nom, sí. Abans ja era una zona bastant bastant deteriorada i hi havia recordo que hi havia una zona de abocador de ferros, etc. I pues, vaig picar, eren les tantes, ningú no contestava, però jo necessitava aquelles fotos, em vaig colar i precisament dic lo del gos per aquell gos, perquè va sortir un gos gegant i un pobre home que s'estava dutxant en una garita cutre en la mateixa localització, que ja sortia i acabava la feina, i em va dir: "Hòstia, compte que hi ha un gos molt perillós." I el gos venia amb mi des de la porta, que estava 200 metres més enrere, no? Pues això em refereixo, no? Que hem de hem de ficar-nos a llocs que moltes vegades no hauríem de fer, però bueno, que al final primer aconsegueixes la foto i després aconsegueixes el permís, però bueno, coses de la feina.
0: Més val demanar perdó que permís.
1: Sí, per un fotògraf, sí.
0: Hem repassat que has estat treballant fent les localitzacions dels Beatles aquí a Catalunya, també has treballat amb Terminator.
1: Mm-hmm. Sí, però no surto als crèdits.
0: Com que no?
1: No surto als crèdits.
0: I això?
1: No. Bueno, el tema dels crèdits en cinema, la veritat és que és bastant injust, perquè hi ha produccions en les que he participat molt poc i surto al mateix nivell que altres localitzadors que han fet tota la producció.
0: Com per exemple?
1: Vicky Cristina Barcelona seria una d'elles, i jo vaig participar molt poc, si van trucar per trobar dues localitzacions amb les que tenien problemes, però tota la producció l'havia fet el Lluís Botella. I en canvi d'altres produccions com Terminator, pues, no surto als crèdits. Quan vaig estar des de bon inici, de fet la producció de Terminator la va portar aquí Albert Morera, productor executiu ara de Fast & Films, perquè havia tingut contacte professional amb el John J. Kelly, que és un productor anglès que ara està als Estats Units, i que havien fet TV Movies junts i demés, i es va posar en contacte amb ell a veure si podien aconseguir, per veure quines localitzacions es podien trobar a Espanya que poguessin semblar Mèxic, que era on teòricament passava la història. Mm. L'Albert, que treballem junts des de fa molts anys, pues em va demanar un primer paquet de localitzacions i se'ls va convèncer per venir aquí. Després, al final, es va rodar pràcticament tot a Andalusia i centre d'Espanya, per diferents raons van marxar allà. Jo havia estat des de l'inici amb la producció i, de fet, alguna de les localitzacions d'Almeria són meves, però no surto als crèdits. Per això dic que és una mica injust de vegades lo de...
0: I Uncharted? Amb Tom Holland i companyia.
1: Amb Uncharted exactament igual. Exactament igual. Potser el 80% de les localitzacions de rodades d'Uncharted aquí a Catalunya són meves, sí. però no surto als crèdits. Hi ha un equip de 10 persones en els crèdits, però jo no surto. Bueno, és el que dic. De vegades són... O sigui, jo miro la meva pàgina d'IMDB i hi ha produccions en les que no recordo haver participat, sincerament. De veritat, m'ha passat fa molt poc amb Mano de Hierro, que després de veure la sèrie, per curiositat moltes vegades em quedo mirant els crèdits i vaig veure que hi era i no recordo ni la localització que els hi vaig aportar, o sigui que és, i estic al mateix nivell d'altres localitzadors que es van currar tota la sèrie, per això dic que és injust, moltes vegades és injust amb els crèdits.
0: Mano de Hierro és aquesta sèrie, clar, hi ha l'Eduard Fernández, no? Amb Mano de Hierro, el Chino Darín, el Jaime Lorente...
1: Exacte, sí.
0: Clar, parlaves del tema de la intel·ligència artificial. Volia acabar preguntant-te de com t'imaginaves. La part de publicitat ja has dit que és com el que més ràpid pot caure. Però d'aquí 10, 15 anys a tot estirar, ni que sigui la branca cinematogràfica del teu ofici, com te l'imagines? Directament ja desapareguda o...
1: No, amb cinema afortunadament no. Sobretot perquè és molt diferent. La gent, crec jo, vol sentir una certa... té una certa sensibilitat respecte de les actuacions. És absolutament diferent. No, crec que no. Espero que no. Mm-hmm. Seria molt trist. Seria molt trist que fos així. Crec que no. Però la intel·ligència artificial, segurament, sí, igual que abans per un spot de cotxe o per una sessió de fotos de cotxe, doncs em demanaven una localització determinada. Vale, la vull així, però voldria que aquest paisatge tingués roca. Ja, pues, Milagros a Lourdes, pues, ara es pot fer. Ara es pot fer. I de fet, per això dic que ja s'està notant. En aquelles escenes en les que no necessàriament tinguem actuació, que tinguem una interpretació d'un actor, això, sens dubte, també es farà. Segur. Mm. Segur. Mm. Sí.
0: Manel Manteca, director de fotografia, localitzador en pel·lícules, sèries i també en publicitat, moltíssimes gràcies per atendre'ns al món RQ i res, una abraçada molt forta, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres, Sergi.
0: The prodigal son returns. En menys d'un mes, el 14 de setembre, se celebrarà a Los Angeles la gran nit de la televisió, la gala dels Premis Emmy. Al capdavant de la llista de nominades hi ha The Pitt, amb 25 nominacions, Hacks, amb 24, Widow's Bay, que és sensacional, amb 19, Pluribus, amb 18, drames i comèdies que segur que heu vist durant la temporada, però potser us preguntareu, com han arribat fins aquí? Qui determina que una sèrie tingui 25 nominacions i una altra 18 o una altra directament cap? Avui descobrirem com és el glamour hollywoodià entre vestidors amb una convidada de luxe que ha matinat per nosaltres. Una catalana que és una de les privilegiades que votarà i que determinarà el resultat dels premis. Mireia Vilanova, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Estàs a Los Angeles, oi?
2: Sí, ara mateix sí.
0: Quina hora és?
2: Són 2:15.
0: Dos quarts de tres. No te n'has anat a dormir encara o t'acabes de despertar?
2: M'acabo de despertar. És com anar a l'aeroport, bàsicament.
0: La Mireia és productora de cinema i televisió a Los Angeles. Exactament de què treballes, Mireia? Com has arribat a ser productora de televisió i cinema a Hollywood?
2: Jo vaig estudiar, vull dir, soc de Barcelona originalment, vaig arribar aquí fa 8 anys per estudiar un màster de producció amb una beca de la Fundació La Caixa. I porto des de 2018 treballant en diversos projectes, en diverses pel·lícules i en diverses sèries.
0: Em consta que t'hem de felicitar perquè vas guanyar el premi a millor pel·lícula d'animació a l'últim festival de Sundance amb Living with a Visionary. De què va? I la podem veure aquí?
2: I tant, i tant. Living with a Visionary és un curtmetratge d'animació que vaig produir, que va guanyar Sundance aquest any.
0: Sí.
2: És una història real sobre una parella gran que ha de viure com la dona de la parella comença a tenir al·lucinacions generades per la medicació que pren pel Parkinson. I el curs s'estrenarà públicament al mes de novembre. L'ha comprat el New York Times i estarà disponible online arreu del món, o sigui que es podrà veure al mes de novembre.
0: Superbé. Living with a Visionary. A veure, Mireia, ara esteu votant ja les sèries que han de guanyar els Emmy? Esteu en aquesta fase?
2: Sí, ara mateix ja estem a l'última fase. Ahir dilluns a les 9 del matí vam començar les votacions i tenim fins al 26

0: seria guió o direcció o actuació, voten segons el grup del qual formis part dintre de l'acadèmia.
1: 20.000 votants, has dit?
0: Sí, crec que són, de fet, crec que més de 20.000 en aquest punt.
1: Uau, de tot el món, entenc.
0: Sí, però principalment, no tinc les dades demogràfiques, però jo crec que majoritàriament és gent que està establerta als Estats Units.
1: Ah, tu pel fet de ser catalana pots votar sèries que s'hagin fet a l'estat espanyol?
0: No, perquè això serien els premis dels Emmys internacionals.
1: Ah.
0: Que no entenc molt bé perquè estan separades i jo crec que a vegades hi ha una mica de confusió. Jo no formo part dels Emmys internacionals, llavors crec que l'any passat va haver-hi alguna sèrie nacional que va guanyar en els Emmys internacionals, jo no vaig poder votar.
1: Va. Quines categories pots votar tu?
0: Jo puc votar totes les que són de millor sèrie de comèdia, de drama, de reality, millor minissèrie, millor sèrie de variety. Puc votar moltíssimes categories de game show, d'aquestes de, que jo tampoc no miro, en plan la ruleta de la suerte, la versió americana, el que sigui. A vegades és una miqueta estrany, perquè jo no vull dir, jo miro tota la televisió que puc, però hi ha formats que igual no són els que a mi m'interessen. I després, com que jo específicament formo part també del grup d'animació a dintre de l'Acadèmia de l'Acadèmia de Televisió, també puc votar per millor sèrie d'animació i per millor interpretació de voice-over.
1: Val. Que això és? Què vol dir?
0: Que això serien millor interpretació d'actuació de veu.
1: Ah, val. Tens clar quina ha estat per tu la millor sèrie d'aquest últim any?
0: Sí, i no penso fer com que sóc aquí totalment objectiva. La meva sèrie preferida de la història de les sèries de televisió, sens dubte, és Hacks.
1: Home.
0: I no tinc cap, tot i que Widow's Bay també em sembla una sèrie fantàstica en la categoria de comèdia, però sens dubte votaré per Hacks.
1: Sí, eh? Això, i, clar, això ho pots dir, tu, obertament? Entenc que sí, perquè ho estàs fent, eh? Mireia, aquí votaràs? Entenc que no hi ha problema.
0: Sí, jo crec que, aviam, en general, la gent és molt sincera, jo crec, en el sentit de que, és molt difícil mantenir un tipus, inclús quan una persona penja les festes a les que va o els esdeveniments als que va durant la campanya, és fàcil determinar una miqueta que cadascú té els seus preferits.
1: Per què t'agrada tant Hacks?
0: És una sèrie intergeneracional que em sembla preciosa i que cada vegada que un que l'envia, bueno, sé que l'he mirat milions de vegades, jo crec, en aquest punt, i és una sèrie molt complexa i és una sèrie que genera tantíssims, que pots trobar tants detalls, i aquesta última temporada ha sigut preciosa i no sé, crec que he plorat tantes vegades veient el final de la sèrie i em fa tanta pena que s'hagi acabat, però bueno, al final són aquestes coses que tot s'ha d'acabar, suposo.
1: És HBO, oi?
0: Sí, és HBO Max aquí, sí. Suposo que és el mateix.
1: Sí. Widow's Bay, jo he de dir que l'Alejandra Palés em va dir Sergi, has de mirar Widow's Bay. I jo li vaig dir, Alejandra, ja l'estic mirant i m'està encantant. I m'ha fascinat. O sigui, m'ha encantat com una sèrie pot ser divertida, pot ser incòmoda a parts iguals, pot en aquell moment posar-te la pell de gallina en algun moment i posar-te tens al sofà. O sigui, em sembla meravellosa i extremadament original. No sé si estàs d'acord.
0: Sens dubte. Jo crec que és molt difícil trobar sèries que siguin de terror, però que també siguin de comèdia. Sí. És una línia molt interessant i està molt ben feta i està molt ben fotografiada i totes les referències. És tan rica en referències, també. És una sèrie excel·lent. I l'equip que hi ha darrere s'ha portat molt bé durant tota aquesta campanya amb tothom i tant de bo tinguin moltíssimes més temporades, que suposo que sí, perquè de moment és una sèrie que aquí està tenint molt de momentum i que jo crec que alinearà molt bé els Emmys.
1: Què et semblen 25 nominacions per The Pitt?
0: Em sembla bastant normal. Jo crec que The Pitt és una sèrie molt estimada. Sí, és molt estimada com a mínim aquí. No sé a Catalunya, suposo que també.
1: Sí, també.
0: Vull dir, aquí també una de les grandíssimes avantatges que té The Pitt és que és una de les poques sèries, o una de les poques sèries així com importants, que roden a Los Angeles. que no sé, bé, suposo que les notícies també arriben. Hi ha hagut una baixada molt gran a nivell de produccions que es roden localment a Los Angeles. Hi ha

0: molta gent que ha perdut la seva feina, i de fet és una de les poques sèries que podem rodar a Vancouver o on fos, que podrien endur-se un incentiu fiscal, roden localment i per tant generen molts llocs de feina, que després és gent que igual són acadèmics i que voten, i llavors està bé tot el missatge de mantenir la producció aquí.
1: I alguna sèrie que diguis s'hagués merescut alguna nominació més?
0: Ui, interessant. Bueno, la que no s'hagués merescut cap nominació, s'han dut poques nominacions i em sembla correcta, és The Bear, i de fet inclús li hagués anat menys. Jo crec que hi ha una miqueta de consensos. Les primeres dues temporades estaven molt bé i després ha fet una miqueta de baixada, i no és una sèrie de comèdia en cap manera. Després et diria The Gilded Age, per mi és una sèrie que m'encanta, i crec que aquest any s'han endut com 7 nominacions, que és un bon número, però no estaria alguna més. Tampoc molestaria, especialment perquè és una sèrie molt diferent, a més una sèrie de prestige, però és una sèrie una mica diferent perquè és molt més, una miqueta més soap opera.
1: Sí.
0: Però generalment està bé que hagin estat ben, suficientment repartides les nominacions.
1: Pots repetir el títol d'aquesta última, perquè no li hagi tingut temps a pillar-lo?
0: Sí, The Gilded Age, que suposo que en castellà serà L'edat dorada.
1: Vale.
0: També a HBO Max.
1: Vale.
0: Que és del creador de Downton Abbey.
1: Ah, perfecte. Perfecte. Mireia Vilanova, t'he d'agrair moltíssim que ens hagis atès aquest matí. Jo crec que tornarem a parlar amb tu les properes setmanes, perquè aquí al Món a RAC1 seguim moltíssim els Emmys, i jo crec que si algun altre dia estàs disposada a matinar, ja et tornarem a trucar durant la temporada regular i els propers dies, d'acord?
0: Cap problema, jo de fet aniré als Emmys, a la gala dels Emmys,
1: oh,
0: el
1: fantàstic.
0: Dia 14,
1: doncs compte que et truquem.
0: I que podem parlar després i intercanviar opinions.
1: Perfecte. Mireia Vilanova, productora de cinema i televisió a Los Angeles, moltíssimes gràcies, de veritat.
0: Moltes
1: Estarem
0: gràcies.
1: Molt pendents. Cristina Domingo, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Com estàs, Cristina?
2: Súper.
1: Estàs super. Sí, és que és una alegria en potes, la Cristina.
2: Bueno, la vida l'hem de gaudir.
1: Totalment d'acord, totalment d'acord. I hi ha una cosa que es gaudeix molt, que gaudim molt els catalans, és un tema molt català, que és a taula el diumenge.
2: Sí, totalment.
1: I avui ens proposes un menú complet de diumenge.
2: Sí, un menú que és molt xulo.
1: Val.
2: Jo crec que us agradarà.
1: Una mica de tot, ja? És a dir, anem des de...
2: Farem un entrant.
1: Sí.
2: Farem un altre entrant.
1: D'acord.
2: I acabarem amb un principal.
1: Perfecte. Comencem amb una llimonada amb Maria Lluïsa.
2: Amb Maria Lluïsa.
1: Oh, què ens cal? Maria
2: doncs,
1: Lluïsa?
2: No? Maria Lluïsa. Unes llimones i una mica de suc. Va. Mica d'aigua. Suc no, amb les llimones. El
1: sí, el suc jo el feia amb les llimones.
2: Doncs mireu, la Maria Lluïsa és una herba que és molt aromàtica, que té aquest puntet cítric i que és, a més, molt digestiva, no? Mm-hmm. Aleshores, què li farà aquesta Maria Lluïsa? Li donarà una frescor, una increïble,
1: perfecte,
2: no? I passem de tindre la típica llimonada, que és molt bona i ens agrada a tots molt, mm-hmm, però aquesta li dona aquesta gràcia diferent, no?
1: Perfecte.
2: I jo us animo molt. Mireu, molt fàcil, el suc de dues llimones.
1: Dues llimones?
2: Agafeu i tritureu una mica de Maria Lluïsa amb sucre. El sucre, la quantitat que a vosaltres us agradi. Coleu.
1: I una mica de Maria Lluïsa, quan seria?
2: 5-6 fulletes.
1: Wow.
2: Suficient, sí? Mm-hmm. Perquè al ser fresca és molt aromàtica. Colem aquesta Maria Lluïsa amb el sucre i afegim el suc de llimona, una miqueta més d'aigua, i ara, mira, llestos.
1: Ja ho tenim.
2: Què fem amb aquestes closques de la llimona?
1: Això anava a dir. Jo és una cosa que mai he sabut... Sempre penso, saps? Allò, vas tallant, allò també a vegades si te la poses a l'aigua amb gas, si te la poses una mica a la Coca-Cola, vas fent i vas fent servir la llimona per diferents coses, i després dic, i ara?
2: Què en farem? Un entrant. Farem uns musclos.
1: Val.
2: Al sud de França fan uns musclos que es diuen brassucat, que són uns musclos que fan a la brasa, i posen llimona confitada amb sal. No? És una cosa que no és molt difícil aquí de trobar, ells tenen com molt per la mà. I són realment molt bons.
1: Val.
2: I els farem a la meva manera. No?
1: Vinga.
2: Perquè sóc una gran consumidora de musclos. La meva família els tinc fregits amb tant de musclo. Molt facilón. Agafem aquestes closques de llimona.
1: D'acord.
2: Les tallem a dauets i les posem a bullir. 30 minuts. Veureu que se'ns queden les tovalletes i ara ja les podem fer servir.